Acollirà la 20... La 21, no? La 20 Internacional Simpòsium de Fireworks. Mare meua, com posa en anglès jo no m'entere molt. Una trobada internacional que reunirà professionals, investigadors i especialistes vinculats al món de la pirotècnia. I avui volien connectar des d'Orlando, que són quasi com aquí que diu les 6 i mitja del matí, en un home que postra ciutat acollirà la 20... La 21, no? La 20 Internacional Simpòsium de Fireworks. Mare meua, com posa en anglès jo no m'entere molt. Una trobada internacional que reunirà professionals, investigadors i especialistes vinculats al món de la pirotècnia. I avui volien...

0: Bon dia, molt bé. Molt bé.
1: Lo primer de tot, gràcies a Ricardo Cavaller, internacionalitzem la pólvora valenciana per tot el món i ara disparant també en Orlando. Què estàs fent en Orlando ara mateix?
0: Bueno, així hi havia una convenció fa poc de pirotècnics i jo normalment treballo prou en esta àrea, anem a dir, no? També puc comentar molt, però treballo prou en esta àrea. Entonces, visitant un poquet els clients, aprofitant que tenia el viatge de la setmana passada de la convenció de pirotècnics americans, que era així en Orlando, pues m'he quedat una setmana més, hasta empalmar en el simpòsium.
1: Això no vam parlar del simpòsium. 20 anys realitzant este simpòsium. Què és el simpòsium per als valencians, per a gent que no entenga el que va passar en València del 12 al 16 d'octubre?
0: Bueno, el simpòsium és realment és una convenció també de pirotècnics de tot el món, que a Madrid se fan determinades ponències. El que vol fer un espectacle i ensenyar-li, si pot ensenyar un espectacle, ensenyar un producte, li interessa, també pot fer-lo, i al final és una manera de congregar a tots els pirotècnics, que és molt difícil veure-los a tots en diferents llocs del món, pues estens tots en el mateix lloc reunits, no? Parlant de... Tant n'hi ha gent que és pirotècnica, no? Com n'hi ha gent que viu de la pirotècnia com proveedors de productes químics o d'intermitjos, no? Al final, no només viu de la pirotècnia el que fa la pirotècnia, sinó també el que... els proveedors de la pirotècnia.
1: O sigui, al final és una fira de mostres internacional de pólvora, de pirotècnia, de tots els materials que envolten a la pólvora i als focs artificials al voltant, ja siguen castells, mascletars, lo que siga. Jo crec que... I sobretot jo crec que n'hi ha un IMASD molt important avui en dia en la pirotècnia, i que també ho veurem, no? Ho veurem en aquest simpòsium.
0: Sí, claro. Al final... Tindre-los a tots, al final tot el món ha de prendre tot el món, no? Jo sempre dic que s'ha de prendre tot el món, i entonces, pues, a voltes tindre l'oportunitat de veure o parlar en gent de Japó, per exemple, que venen de Xina, o de Austràlia, Estats Units, d'on siga, pues és interessant, i sobretot pues, per gent que no està tan acostumbrada a viatjar i a poder veure aquesta gent, veure-los a tots en un mateix lloc, pues és, jo crec que és una cosa, és un event important. En València se va fer, no me recorde ara quan va ser exactament, jo crec que va fer, per lo menos, jo crec que sigui en el 2002 o 2003, en octubre també.
1: Se faria en octubre.
0: Sí, se va fer en octubre, que no és una cosa, o sea, se poden fer els simpòsiums, estos s'han fet a voltes en abril, se fan en octubre. Bueno, la elecció d'octubre de València estava molt bé. Jo, per mi, haver estat encara un poc millor si haver assegurat la setmana del 9 d'octubre, no?
1: Sí, perquè, a més, haguem contribuït en fer focs artificials,
0: claro.
1: I haguem bé moltes coses.
0: Bueno, clar, determinades coses organitzatives al final no se pugui per tema d'hotels i de coses.
1: Jo el que dic, Ricardo, fica en valor això al pirotècnic valencià, o moltes vegades o n'hi ha que fer el simpòsium, n'hi ha que fer tantes coses per a ficar en valor el treball que feu els pirotècnics?
0: No, jo no crec que fique tant en valor, però al final per als demés ens tenen molt ben mirats. Al final, la mobilització que ha hagut de gent que ha vingut al simpòsium de València comparativa en la que igual anar a Xina o anar a Malta, estimen que és prou major la gent que està vinguent a València, perquè al final, pues, bueno, pues visiten, fa que me visiten a mi, s'ha menetxat la veritat prou gent, més gent de la que m'esperava, sobretot quan estava tan proper de la convenció d'ací que tenim en Estats Units, no? Perquè venen prous americans també a València, pràcticament d'una setmana a l'altra.
1: Diríem que Xina continua sent un referent en pirotècnia, o Espanya i València és un referent? O sigui, qui és el major referent a nivell pirotècnia a nivell mundial?
0: A nivell de producció, sense dubte, Xina. Sense dubte, Xina. No se pot competir. En els preus, la indústria que n'hi havia antes en València ja no existís. Nosaltres encara podem alçar el cap, perquè treballem per coses especials que els xinos, pues, es costa més, i a tot, a nivell logístic, a nivell de que

0: Igual no les interessa tant perquè preferir fer coses a moltes quantitats, en aquest mercat nosaltres no el toquem, però a nivell avui en dia, claro, Xina al final no era ningú, diguem, en el món de la pirotècnia professional fa, pues, igual 30 anys, tampoc tant, però ningú. El que passa que pues, alemans anaren a Xina a ensenyar, japonesos anaren a Xina a ensenyar, japonesos sobretot, espanyols anaren a Xina, italians anaren a Xina, i al final tot el món ha fet que Xina tinga una indústria que ara siga millor i que els europeus, si no s'ha oblidat, fabricar. És la realitat.
1: I jo crec que s'ha apostat poc per el pirotècnic, sobretot jo crec que en València, que puguen ser capital mundial de la pólvora, sempre i contínuament s'aposta poc per el pirotècnic per banda de tota la gent i les institucions.
0: Pues sí, jo crec que, però és històricament, no? Jo crec que sempre ha estat molt poc valorat. Jo que sí que viatge, per exemple, en Chapó el pirotècnic és Déu. Viatges per ahí i és un altre món, no? Nosaltres en Espanya, València, Itàlia també, la veritat és que no se nos trata de la mateixa manera que se traten en altres països.
1: Pues n'hi haurà que posar-lo en valor als pirotècnics, i jo que crec millor que el simpòsium per a ficar en valor i continuar esa trajectòria dels pirotècnics. Ricardo, com dic jo, el Steve Jobs de la pólvora. Gràcies per estar amb nosaltres des d'Orlando. Gràcies, mestre.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies per agarrar-nos el telèfon. Gràcies. Ahí teníem a Ricardo Caballer. I avui parlem, avui la cosa va de pólvora, ja ho diem nosaltres, que la cosa va de pólvora, de valent, perquè no volíem parar, perquè s'acosten les dates senyalades del poble valencià i n'hi ha que ficar en valor als pirotècnics, i la Flama se va encarregar de ficar en valor als pirotècnics. Hem parlat en Ricardo, que està en Orlando, però se n'anem fins a Diego Pérez, que va disparar en Finlàndia. Què tal, Diego? Com estem?
2: Hola, bona vesprada.
1: Com estàs, mestre? Com vas?
2: Bé, així estem, que a banda de disparar a Finlàndia, avui disparem també així el Festival de Pirotècnia a València, al Pont.
1: Sí, sí, per això, ja esteu preparant tots els preparatius.
2: Estem així preparant. Estem des de ben de matí treballant de valent i ja quasi el tenim.
1: Jo, per a que la gent ho entenga, Diego Pérez, perquè vosaltres no esteu escoltant-lo, quina edat tens per a que ho sàpiga la gent lo jove que és i lo que està treballant en la pólvora?
2: 23 anys.
1: 23 anys, i està muntant el castell i ses focs artificials que avui il·luminarà el cel de la ciutat de València. Què mos t'has preparat?
2: Pues avui tenim, el primer de tot, dos espectacles que hem recuperat del Festival Internacional. Hem dut a Pirotècnia Sant Pio, que són molts bons amics nostres, i a les 11 i mitja, primer, anem a veure un castell d'estil italià en un material de moltíssima qualitat, i després anem a tindre a les 12 el tancament del festival, un tancament molt, molt valencià, molt colorit, molt de ritme i sobretot de l'estil que ens agrada en València.
1: Clar que sí, des de Caballer FX, Diego, en quin pont de tots s'està clavant ara mateix el castell? Per a que ho tinga tota la gent clar, i des d'on se va veure molt bé?
2: Estem en el pont de Montolivete i jo crec que el punt millor de visió va ser per el Palau i per tota la zona de la ciutat de les Arts i les Ciències.
1: Des del Palau de la Música, des de l'Alameda, se va veure també el castell, des d'aquests ponts?
2: Sí, des d'ahir se va veure molt bé, i sobretot anem a aprofitar el blanc dels edificis de tota aquesta zona per a jugar amb els reflexes dels colors que anem a disparar.
1: Tu mira les novetats, com va fixant-se hasta en els colors de l'edifici per a que després, a l'hora d'il·luminar el castell, tinguem tot preparat per a disparar. A quina hora comencem en el dia d'avui este espectacle pirotècnic?
2: 11 i mitja començarà Sant Pio, sí. I a les 12 nosaltres.
1: Bueno, pues ahí tenim. I després d'ahí te'n vas correguent a Finlàndia.
2: Sí, anem corregent a Finlàndia, que anem a fer per primera vegada en la història una dispara en Finlàndia, una mascletà tradicional valenciana.
1: Ah, o sea, que te'n vas com la paella valenciana, te vas a Finlàndia a disparar la mascletà. Com porten això i com t'han demanat en Finlàndia de disparar una mascletà?
2: Pues això, la història és un poc curiosa. Un xicón que és pirotècnic de Finlàndia, que té també la meva edat, va fer l'Erasmus l'any passat a València, sí, perquè li agradava les falles i tot el món de la pólvora, i se va ficar en contacte amb mi, esperem amics, i me va dir, tu me faries la mascleta a Finlàndia, i jo vaig dir que sense cap problema.
1: Carai, oye, pues molt bé, i aixina cenarem, que tu grabamos vídeos i enviamos vídeos de Finlàndia, que és la primera vegada en 23 anys, te vas en tot l'equip allí, no? Vas a desenvolupar ahí per a que vegin lo que és una mascleta de veritat en un terratrem molt fort, no?
2: Exacte, sí. Va ser una mascleta de 100 quilos.
1: 100 quilos? I te sí, portes tot el material en camions per allà?
2: Sí, ells van a portar tot el que és el material i els he carregat els ferros que s'utilitzen per a muntar-ho tot i les cordes i tot, i se va a muntar, igual que la muntem així, anem a muntar-la allí.
1: Teníem a Omaira que diu, vaig a parlar en Diego perquè m'estic preparant un en Finlàndia que va ser un terratrèmol.
3: Sí, pues és que jo soc com fan dels pirotècnics, sempre tracte de cuidar-los molt en apunt, i volia saludar a Diego. Hola, Diego.
2: I, hola, Omaira.
3: I nada, que m'alegre molt d'esta iniciativa d'una mascleta valenciana en Finlàndia, i que la pròxima, si vols, podem anar, Loren i jo, a ajudar-te a muntar, a donar-te publicitat, a lo que siga, que a nosaltres això de viatjar mos enxissa.
2: Encantadíssim de que vingueu amb mi, esteu més que convidats.
1: Pues anirem a veure-lo, però ara envies vídeos per a veure-lo, perquè crec que no me'n vaig a Finlàndia. Perquè
2: pues ara... passaré el vídeo i la foto en el terremoto i en la senyera.
1: Clar que sí, gràcies, Diego, un plaer tindre't així en la flama. Gràcies, una abraçada, gràcies.
2: Moltes gràcies, una abraçada, adeu.
4: Olor a saquet, trons de Bach i terratrèmols que fan vibrar la terra. Obrim la catedral de la pólvora. La flama.
1: I continuem després de la pólvora, ese terratrèmol que hem tingut així en l'estudi principal de la flama de Apunt Ràdio. Continuem en ese debat flamer perquè s'acosta la data, el moment de la telefonada de l'alcaldessa a les que seran les pròximes representants de les falles de València, Omaira Fran Casales. Com està la cosa, viu? Com diríem, està bullint l'aigua per a trencar, Fran.
5: Bona vesprada, lo primer, perquè quasi no tinc temps de parlar, perquè sí, venia carregaet el programa d'avui.
1: Sí, sí.
5: La cosa està bullint, com bé dius, i jo sols espero que les noves estiguen a l'altura de Carmen i Marta, que avui mos han demostrat una vegada més lo mereixedores que han sigut d'este càrrec que tan bé han representat.
1: Fran, hem tingut tot el cap de setmana carregat d'actes i sobretot de proves, i hem vist de tot. Conta'ns una miqueta el resum de tot el que hem viscut en esta setmana.
5: Pues mira, ara fa un ratet precisament estava parlant amb Maria Tomàs, que és una membre del jurat, i li alabava això, el que han fet una quantitat de proves molt gran i molt bones, sobretot per a que nosaltres puguem veure-les, per a que el jurat puga sacar moltíssimes conclusions, tant públiques com privades, i sobretot per a les xiques, tant en una primera instància en les 73 i ara amb les 13, ja no són unes proves per a conèixer-les i fer una valoració, sinó per a que elles també tinguin una experiència del procés boníssima, que això me pareix importantíssim.
1: Jo volia recalcar una cosa important, Fran, perquè com va ser el còctel? Ese còctel que tot el món està esperant, en les menudes, en les majors, en els tratges que porten, contamos, perquè és la vesprada esperada de les proves.
5: El còctel meravellós, el poder veure-les en tota la seua esplendor, no? De dir, vaig a fer el meu millor look, un moment d'empoderament per a qualsevol dona i qualsevol xiqueta, per supost, les xiquetes van estar el dissabte, les majors el diumenge, al Palau de l'Exposició, van poder mostrar-se a tots nosaltres per a que puguem vitxear els looks, i després, ahir dins, en el jurat, ja podem veure com mengen, com se desenvolupen, com parlen. Molt, molt important. També les visites a l'oceanogràfic i moltíssimes. És que tenen moltíssimes proves.
1: Jo el que dic, Omaira, Fran, la tensió està en la taula, queden resten hores, són les últimes hores de les falleres majors. La veritat que com estaran les candidates ara mateix? Com
5: estaran? Ni a nervis.
3: Pues jo crec que estaran, com diu Fran, molt, molt nervioses, però també per una banda estan nervioses per veure qui és, i per altra banda tenen ganes ja de que arribi el dia 13, que ja isca el nom de la que siga i començar el seu any, perquè a hores d'ara, pues sí, estan fent proves, però no ha començat el seu regnat i ells tenen ganes de començar.
5: De que arranque l'agenda.
3: Siga que siga la capitana, que arranque. Així jo tenia moltes ganes de que vinguera Fran, perquè Fran sap molt més moltes més coses de les proves que estan fent. Estan les proves que ens ha contat de l'oceanogràfic i tal, que han sigut públiques, però també n'hi han coses que no han sigut públiques, com visites al Casals, no?
5: Tots els dies. És que tots els dies ells han tingut alguna prova. Ell sap molt bé l'agenda. Sí, tinc la sort també de tenir la informació un poc des de dins de pròpies candidates que, com te dic, sobretot estan gaudint. És que estan gaudint, no estan notant d'una pressió de més enxutxada. Estan gaudint, i això a mi m'alegra moltíssim.
1: Jo te diria, Fran, tu que probablement series un dels bons jurats per elegir a la Fallera Major de
5: arribarà.
1: València, arribarà el moment. Clar, totes les proves que estan fent són proves que evaluen perfectament en cadascú del moment i diu, mira, jo vaig a valorar avui en això, això. Si vaig al Casar al Tirant-lo Blanc de sí. Na Jordana, vaig a valorar no sé què. Què se valora en cadascú dels actes?
5: Sobretot jo crec que amb tanta quantitat de proves, el que fas és convivència. I en la convivència, la cercania, i quan elles agafen confiança en tu, crec que és quan millor coneixes a una persona. I per això, tot això, el carisma, l'aura, el veus, és que el veus.
1: I després, clar, al carrer estan parlant de estratges tant de valenciana com el tratge que porten de normalment, que no és de valenciana, que és o per anar al còctel, com si diu, sí, tratge...
3: De particular, quan van vestides de particular.
5: Jo anava a dir, molt els tratges de la llamada.
3: De la telefonada,
5: perquè moltes se van a fer un tratge...
1: Aposta
5: per això.
1: I això van instrumentaristes, sí. O no se fan el tratge?
5: A instrumentaristes.
1: I se fan les ungles, sí. I se pentinen, tot, i se maquillen, tot, i tot.
5: És que és un moment clau per a elles i tenen que estar perfectes i per el seu benestar.
1: I la veritat que... jo anava a parlar de com ha canviat la telefonada. Perquè canvia prou, eh? El dilluns tenim l'especial a les 12 del migdia. El dia 12 a les 12, ja ho saben vostès, especial de la telefonada. Abans
3: serà una prèvia en la que sentirem parlar a totes les candidates majors infantils.
1: Sí.
3: Per a que la gent faci les seues quinieles i afine més.
1: No lleves lo de l'especial perquè és un especial.
3: És un especial.
1: No me parles de prèvia.
3: És un especial telefonada.
1: És especial telefonada abans de tot, on almenys desenvolupar tot. Però jo dic, abans la telefonada era rebuda en casa.
3: En les cases.
1: Ara és en el casal. Com ha canviat tot això, Fran?
5: Sí, bueno, lo del casal ve un poc des de l'època pandèmia que n'hi havia que ampliar aforament. I crec que ha sigut una decisió encertada perquè cada vegada més els casals se plenen. Se plenen de cara a eixa vesprada i també tenen l'oportunitat de compartir-ho amb moltíssima gent volguda per a elles.
1: És important. Tu, Mayra, vas viure la telefonada també.
3: A casa. Jo trobo a faltar el moment en el que pujaven els mitjans de comunicació.
1: Però tu com te vas quedar quan no te va sonar el telèfon?
3: És que saps el que me va passar a mi? Jo vaig a dir-ho, a mi m'hauria agradat ser Fallera Major de València, clar que sí, com dona valenciana.
1: Ah, i tu com
3: eres. Clar que sí.
1: Tu,
3: però
1: la
3: jo,
1: banda i la xolla.
3: Jo quan vaig veure a Sandra Climent en la seva primera desfilada, jo no la coneixia, no havia parlat mai amb ella, jo vaig arribar a ma casa després el dia en la semifinal, després de veure la desfilar de particular, i vaig arribar a casa a migdia per a vestir-me de valenciana i li vaig dir a ma mare, en juliol, mamà, ja tengo Fallera Major de València. Fíjate en la número 18. I va ser la número 18. Pues entonces, jo és que ho tenia molt clar que anava
1: Fran,
3: a ser ella, perquè tenia l'aura que tu dius.
1: L'aura. Ai, el Laura o la Laura. Laura Caballero, que va ser Fallera Major
5: també.
1: De València. Laura Mengó, que va ser Fallera Major de València.
3: Laura Segura.
1: Mira si n'hi ha laures. La moa Laura. Què t'anava a dir, Fran? Ja tenim Fallera Major?
5: Jo sí. Jo tinc la meua quiniela, però així m'han al jurat.
1: Bueno, tu tens la teua Fallera Major?
3: Major infantil, les dos.
1: Les dos, tu tens les dos?
5: Les dos.
1: Bueno, pues estarem pendents de tot això el dilluns a les 12. Dilluns 12 a les 12 del migdia tindrem aquest programa especial de la telefonada així en La Flama, en Apunt Ràdio. Fran Casals, dia especial, les dos Falleres Majors per primera vegada, eh?
5: Hombre, boníssim, perquè ja, és un plaer escoltar-les, sempre.
1: Clar, per primera vegada en La Flama. Jo, o Mayra m'està mirant, dic, per primera vegada en La Flama, les Falleres
3: sí,
1: Majors.
3: Sí, sí, sí.
1: Si el programa porta uns mesos, no porta
3: sí,
1: ni un mes i mig.
3: Sí, sí.
1: Si són nous en la casa, acabem d'arribar, i Òscar ja m'ho va entenent, i diu, estos bojos on van? Mira, som tots igual. Doncs pues ahí se n'anem, nosaltres vos esperem el dilluns que ve a les 12 de migdia, així en La Flama, en Apunt Ràdio, per a viure des del primer lloc com se va viure la telefonada el dia 13. Aixina, no te s'acomiadem. Gràcies a tots, amics i amigues. Gràcies a les Falleres Majors. Gràcies a Ricardo Caballero. Gràcies a Diego. I no te se despedim. Fins ara.

0: A Punt Ràdio. A l'Alcalatén 103.7.
1: Hola, com estan? Són les 4 i 7 minuts, així que ja és hora de que parlem d'economia.
0: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana. En A Punt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
1: Molt bona vesprada. Benvinguts, benvingudes a aquest espai econòmic de Punt Ràdio d'avui. És dijous, és 8 d'octubre. Un dijous que ve marcat per aquest regustet a divendres, perquè avui és la vespre del Dia dels Valencians i les Valencianes. Però si parlem d'economia, també és un dia que ens porta a parlar del salari mínim interprofessional, de dades d'ocupació hotelera i d'economia blava. Avui s'ha reunit la comissió assessora per al salari mínim interprofessional per estudiar i abordar precisament la pujada de l'SMI per la ministra, per a la ministra, el bon moment de la nostra economia, perquè fa també a les xifres macroeconòmiques i l'augment de l'IPC i la inestabilitat geopolítica justifiquen esta pujada. Ara, esta comissió emetrà un informe en què proposarà un ventall d'increments i després haurà de ser negociat amb els agents socials. Però fins a quin punt el marge de benefici de les empreses pot assumir aquest increment sense afectar la competitivitat del nostre mercat laboral? De seguida en parlarem. En el terreny de les finances personals i empresarials, avui ens trobem amb xifres que conviden a la reflexió. I és que la riquesa financera neta de les famílies espanyoles ha aconseguit un màxim històric del 2,8 bilions d'euros en el segon trimestre. Ara bé, això es deu a una gestió financera més prudent o és simplement un reflex de la revalorització dels fons i les accions i, per tant, un reflex també de l'interès de les famílies espanyoles per la inversió? Ho analitzarem en detall. Per altra banda, a les portes del pont parlarem de turisme amb unes previsions d'ocupació hotelera que ja aconseguixen el 85% de les reserves i amb punts que són claus, com per exemple Benidorm, Peníscola o la ciutat de València. El sector demostra aquesta fortalesa més enllà dels mesos d'estiu. I per tancar el programa, avui mirem cap a un dels nostres majors tresors naturals, però també econòmics, i és que són els més de 500 quilòmetres de la costa mediterrània que tenim en la comunitat, així que avui parlarem sobre economia blava. Amb tots aquests temes, també amb l'última hora de l'actualitat internacional i amb José Navas, al control tècnic, així comença Cadena de Valor.
2: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem el programa i com cada dia m'acompanya Arturo Orrico. Bona vesprada, Arturo.
3: Hola, Javi, molt bona vesprada. Si estem un dia més, anem a fer aquest repàs a tota l'actualitat econòmica que marca el dia i arrenquem ja amb aquestes últimes notícies al voltant del salari mínim interprofessional.
1: Fa només unes hores que ha finalitzat aquesta primera reunió de la comissió assessora per al salari mínim interprofessional, un encontre que marca el tret d'eixida per a revisar a l'alça aquesta prestació. En aquest sentit, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha recordat que este era un compromís que havia adquirit prèviament a aquest avançament electoral i ha assegurat que és una mesura necessària per evitar la pèrdua de poder adquisitiu. L'escoltem.
4: El primer mandato que les hemos dado es que la propuesta que hagan permita que no exista pérdida de poder adquisitivo en el salario mínimo. El segundo criterio, la productividad. En un país que por primera vez la productividad crece y crece a la vez que crece la ocupación, tenemos récord de ocupación. La participación de los salarios en la renta nacional, estamos tan solo en el 48,4%, es decir, que hay un margen sustancial de mejora, y obviamente la coyuntura económica. Esto es el mandato del 27.
3: El procés és el següent. La comissió per a l'SMI emetrà un informe en què proposarà un ventall d'increment i després aquest informe haurà de ser negociat amb els agents socials i la COE, si bé la patronal no ha participat en l'acord sobre les últimes 6 pujades del salari mínim interprofessional. Una vegada pactat, l'increment haurà de ser aprovat pel Consell de Ministres. Per a la ministra Yolanda Díaz, el marge de benefici de les empreses espanyoles justifica esta pujada.
4: Los márgenes empresariales, no hace falta que les digan, duplican en España los europeos. El margen sobre las ventas está en el 8,4%. y el resultado de las empresas ha crecido más de un 20%. Nunca en la historia de la democracia de nuestro país han alcanzado estos márgenes. Por tanto, creo que toca ajustarse el cinturón un poquito por arriba, no por abajo.
1: Entrem al detall, analitzem este tema en el professor titular del Departament de Matemàtiques per a l'Economia i Empresa de la Universitat de València, Robert Meneu. Robert, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada.
1: Robert, si analitzem l'evolució del salari mínim interprofessional a Espanya, hem passat dels 735 euros en 2018 als 1.221 euros actual. Això estem parlant d'un increment de 480 euros. Quin balanç econòmic podem fer d'esta pujada continuada en la creació d'ocupació i també en la competitivitat de les empreses valencianes?
5: Bueno, encara que ha pujat molt el salari mínim, un 60% aproximadament en aquests 8 anys, la veritat és que el conjunt dels salaris s'ha mantingut més o menys estable en temps reals, és a dir, han crescut més o menys com els preus. És difícil separar l'efecte de l'augment del salari mínim d'altres efectes, no?, que també afecten a l'ocupació i a la competitivitat. Però, bueno, alguns estudis sí que apunten a una baixada lleugera de l'ocupació degut a l'augment del salari mínim. No seria massa important, de l'ordre d'uns 70.000 treballadors en tota Espanya, que vindrien a ser uns 7.000 en la Comunitat Valenciana. Però el més important és el conjunt del salari mitjà global. Això vol dir que si els mínims han pujat prou més que la inflació i en global s'han mantingut constants, en termes de poder adquisitiu, vol dir que han hagut salaris superiors als mínims que inclús han perdut, no?, poder adquisitiu. I en quant a la competitivitat, pues, n'hi ha que relacionar amb la producció, no? Les dades globals apunten a que s'ha perdut un poc de competitivitat, és a dir, el cost laboral ha pujat, el cost laboral per unitat produïda ha pujat més que la inflació. Però, bueno, més que pels salaris, perquè, com he dit, s'han mantingut constants en termes reals, pot ser que siga per la pujada d'altres costos, com les cotitzacions socials, o també per la baixa productivitat, que té a veure amb l'estructura productiva, no?, de cada zona. I en la Comunitat Valenciana, pues, el comportament ha sigut molt paregut. Si a casa els salaris han pujat un poc més que la mitjana, tal vegada perquè n'hi ha un percentatge superior de treballadors que cobren el salari mínim, i això sí que han pujat més. I també la productivitat pot ser que hagi baixat un poc més o no hagi crescut tant com en el global d'Espanya.
1: Per tant, com ens estàs explicant, hi ha també altres factors que hem de tindre en compte quan fem esta lectura respecte als últims anys.
5: Exacte, sí. L'efecte del salari mínim és difícil separar-lo de la resta d'efectes.
3: Clar, Robert, perquè, per exemple, quan si analitzem el que ha justificat i el que ha dit el Ministeri d'Igualtat i Treball, ha justificat accelerar i la pròxima pujada per a evitar precisament que aquests salaris més baixos perden i aquest poder adquisitiu davant aquest augment de cost de la vida que pareix que no té fre. Com afecta aquesta inflació actual a aquest càlcul i, a més, quin serà aquest risc real d'entrar en una espiral on les pujades salarials retroalimenten la pujada de preus?
5: Bueno, la veritat és que la inflació és una referència molt important per a pujar el salari mínim, sempre ho ha sigut. Encara que no n'hi ha cap vinculació directa, no? La pujada és resultat de la negociació amb els agents socials, però pràcticament segur que la pujada de la inflació serà com un mínim, no?, per a pujar el salari mínim. Serà això i tal vegada un poc més. La traslladació als preus de la pujada del salari mínim, pues, dependrà del sector, no? N'hi ha alguns sectors, com estic pensant en el turisme, hosteleria, que sí que poden estar més afectats. Però els altres, els grans sectors industrials o de servicis, així més avançats, no depenen tant del salari mínim i l'afectació als preus, la traslladació als preus no hauria de ser tan important.
1: Uh-huh. En aquest sentit, Robert, sí que volia comentar en tu que, clar, segons l'INE, les xifres de l'INE que tenim, el salari modal, que és el salari més freqüent a Espanya de l'any 2023, que són les últimes xifres que hem trobat, estaven al voltant dels 18.000 euros anuals. Amb aquestes pujades, es corre el risc de que el salari mínim interprofessional acabi sent el salari més freqüent a Espanya?
5: Sí, sí, no és que es corregui el risc, és que ja està passant.
1: Això és una realitat, ja.
5: Sí, el salari més freqüent. Pues, bueno, no deixa de ser un efecte estadístic, sense més. Uh-huh. El salari més freqüent no és la referència més important, no? Tenim el salari mitjà com a referència més important. Uh-huh. I sí que és important de cara a mantenir pues, un nivell de vida, no?, digne per a aquests treballadors. Sí que és veritat que té alguns efectes redistributius com favorables, no?, per a alguns col·lectius, aquells més afectats, com puguen ser les dones, els estrangers, també més afectats pel salari mínim, i sobretot els joves. Eh? Una gran part dels joves estan anant al salari mínim i si tenen increments salarials per damunt dels preus, pues, se'ls igualarà un poc a la resta de treballadors. No? Uh-huh. Però sí, és veritat que en 2018 n'hi havia sols un 3% de treballadors amb el salari mínim i ara ja devem estar per dalt del 10% de treballadors, o sigui que s'ha multiplicat per 3 i 7 percentatges.
3: Uh-huh. I Robert, si mirem un poquet els nostres veïns europeus, on es situa Espanya i el seu salari mínim interprofessional actual? Perquè, clar, tenim que comparar-nos també els nostres veïns i en aquesta directiva de salaris mínims de la Unió Europea que suggereix cobrir el 60% del salari mitjà de cada país.
5: Sí, bueno, si ho mirem en termes relatius respecte al mitjà, pues la veritat és que Espanya ha avançat molt en els últims 8 anys, precisament coincidint en aquests augments tan importants, no?, del salari mínim. De fet, és el segon país de la Unió Europea on el salari mínim cobrís una part més important del salari mitjà, però està per baix del 60, eh? Estarem en un 54%. El primer és Portugal, està un poc per damunt, però bueno, els grans països com França i Alemanya, per exemple, estan per baix del 50% del uh-huh. salari mitjà. O sigui, que en aquest aspecte, en termes relatius, bé. Una altra cosa és en termes absoluts. Ja sabem que el salari en Espanya pues, està per baix, no?, en mitjana que en molts països de la Unió Europea.
1: I en aquest sentit, aquesta proposta que ha començat a caminar avui en aquesta primera reunió, sí que està previst que se pugui aprovar abans de les eleccions del 29 de novembre, les eleccions generals. Clar, de cara a la propera legislatura, com condicionaria això l'escenari econòmic que se vagi a trobar el pròxim govern?
5: Home, pues, a veure, la lògica ens diu que com s'aplicarà per part del pròxim govern, pues, la lògica diu que hauria de ser el pròxim govern el que liderarà les negociacions, no?, amb els agents socials. No oblidem que enguany el salari mínim se va aprovar en febrer, uh-huh. que no és necessari tindre'l a desembre, no? Es pot aprovar perfectament en febrer i aplicar-lo amb efectes retroactius. Bueno, jo crec que això s'ha de fer una lectura política, no? Jo crec que si es fa una aprovació aixina generosa del salari mínim abans de les eleccions, pues això seria una arma política, no?, de cara a la campanya electoral. I jo crec que van per ahí els tirs, més que per motius tècnics d'estar a temps, no?, i tot això.
1: Uh-huh. Ens quedem, per tant, en este anàlisi de tots els factors que hem de tindre en compte per entendre l'evolució del salari mínim interprofessional i també el seu efecte en la nostra competitivitat. Robert Meneu, recordem, professor titular del Departament de Matemàtiques per a l'Economia i l'Empresa de la Universitat de València, moltíssimes gràcies per atendre'ns esta vesprada.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Robert. Gràcies. Adéu.
5: Adéu, adéu.
3: I no deixem el món laboral, però parlem ara d'eixa vaga general que s'ha convocat per al proper 11 de novembre. La vaga és un dret emparat per la Constitució espanyola, però en la pràctica, secundar la vaga implica que l'empresa descompta les hores no treballades, la part proporcional de les pagues extraordinàries i el descans setmanal respectant festius i vacances. Clar, en matèria laboral, el treballador passa a una situació d'alta especial per la qual cosa es suspèn temporalment l'obligació de cotitzar a la Seguretat Social.
1: L'impacte econòmic final en la nòmina variarà segons la jornada i el sou. Anem a fer una aproximació, perquè atenent a les dades de l'INE, un treballador amb un salari comú perdrà al voltant de 89 euros nets en la seva nòmina, mentre que per a un en el salari mitjà, el descompte brut se situarà al voltant dels 94 euros.
3: A més, el Comitè Executiu de la Confederació Europea de Sindicats ha expressat el seu suport i solidaritat amb Comissions Obreres i UGT davant de la vaga general. L'organització europea recolza la mobilització en considerar urgent la reclamació de salaris dignes que permeten fer front a l'increment del cost de la vida i garantir així el dret a un habitatge digne.
1: Parlem ara de finances personals, perquè la riquesa financera neta de les famílies espanyoles va aconseguir un màxim històric de 2,8 bilions d'euros en el segon trimestre d'enguany de 2026, i això és quasi un 13% més que l'any passat. Segons el Banc d'Espanya, este patrimoni net equivalix ja al 161% del PIB, impulsat principalment per la revalorització de les inversions en fons i també en accions.
3: A pesar que el deute total de les llars va pujar lleugerament fins als 729.000 milions d'euros, el seu pes en relació amb la grandària de l'economia va caure al 42% del PIB. Esta xifra representa el nivell d'endeutament familiar més baix registrat des de finals dels anys 1999, mostrant una gestió financera més prudent.
1: Per la seva banda, les empreses van seguir un patró similar. Encara que el seu deute brut va augmentar fins a 1,07 bilions d'euros, la seva ràtio respecte al PIB va baixar al 62%. Es tracta del mínim d'endeutament empresarial des de l'any 2001, en un context on la inversió corporativa es va concentrar en dipòsits i participacions. En este punt, escoltem les notícies internacionals que ens apropa Lorena Alegre.
6: El Tribunal de Comptes Europeu ha alertat que el deute de la Unió Europea podria aconseguir el bilió d'euros en 2027 i condicionar greument els futurs pressupostos comunitaris. Impulsat pel finançament del fons Next Generation EU per a superar la pandèmia, l'endeudament se situava en 738.900 milions a tancament de 2025, amb uns interessos associats a les subvencions que podrien oscil·lar al voltant dels 93.000 milions d'euros en el pròxim cicle financer. Les borses europees amplien les seues caigudes i l'IBEX 35 ha retallat un 1,3% a mig matí, caiguent a mínims en quasi quatre mesos. Tot en una jornada marcada per la tensió en el mercat de deute i la geopolítica. Mentre el petroli Brent es dispara un 5% fins als 105 dòlars pels atacs d'Iran a petroliers. La rendibilitat dels bons europeus continua a l'alça sense que el BCE tinga previst intervindre. Samsung Electronics preveu registrar un benefici operatiu rècord de 71.500 milions d'euros en el tercer trimestre de 2026, impulsat per la forta demanda de xips associada a l'auge de la intel·ligència artificial. Aquesta xifra suposa multiplicar per 9 el resultat obtingut en el mateix període de l'any anterior i superar en un 20% els guanys del trimestre previ.
2: L'actualitat econòmica en cadena de valor.
1: Tornem així a casa nostra. Estem a les portes d'este pont i els hotels de la Comunitat Valenciana afronten estos dies amb unes excel·lents previsions d'ocupació en aconseguir el 85,4% de reserves ja de les seues places. La xifra podria augmentar amb les vendes, amb les reserves d'última hora, gràcies al bon horatge i al turisme de proximitat, confirmant la fortalesa del sector turístic valencià, que va més enllà de la temporada d'estiu.
3: Per destinacions, Benidorm i Peníscola lideren estes dades d'ocupació i superen la mitjana autonòmica, mentre que la ciutat de València arriba a un destacat 84,7%. L'oferta es manté sòlida en tot el territori, amb la Costa Blanca al 80,6% i la província de Castelló molt prop del 80%, reflectint un repartiment uniforme de la demanda en les tres províncies.
1: Volem analitzar totes aquestes xifres amb la directora executiva d'Osbec, Maite García. Maite, bona vesprada.
7: Bona vesprada, què tal estàs?
1: Maite, amb ese 85,4% de reserves ja confirmades, quines expectatives teniu respecte a l'impacte d'aquestes reserves d'última hora?
7: Bueno, las reservas de última hora estamos convencidos que terminarán de animar el barómetro y subirán esas previsiones que ayer mismo veíamos en los libros de reservas. Y bueno, pues marcaremos un fin de semana de puente festivo, tanto en la Comunidad Valenciana como el lunes con el Festivo Nacional, que pues rondarán casi los llenos técnicos en los destinos referentes, como decías, Benidorm y Peñíscola, desde luego, y en el resto con una muy buena apreciación de ocupación media.
3: Mm-hmm. Clar, Maite, ho acabes de comentar, Benidorm i Peñíscola tornen a encapçalar les xifres d'ocupació. Quins factors explicarien que aquestes dues destinacions continuen sent el principal motor de la comunitat en els ponts de tardor?
7: Pues todavía, y esto ahora ya este fin de semana festivo y con el acontecimiento del puente, alargamos la temporada. Realmente está todavía todos los servicios operativos, está toda la planta hotelera perfectamente dotada y equipada y lista, y se hace pues una extensión de aquellos servicios, y además aprovechando la climatología que nos es favorable y que, bueno, pues propicia una escapada perfecta antes de iniciar lo fuerte del otoño.
1: Uh-huh. Maite, analitzant aquestes xifres, sí que crida l'atenció de manera molt positiva aquest repartiment equilibrat per tot el territori de la Comunitat Valenciana. Està donant ja els primers resultats, o veiem així precisament els resultats de l'estratègia del sector per desestacionalitzar el turisme i allargar una miqueta la campanya més enllà de l'estiu?
7: Sí, es un efecto más. Está claro que este es el efecto que nos gustaría seguir extendiendo durante todo el otoño, y es que realmente ya no solo por campañas de promoción, que ahora también tenemos ese mercado internacional que sigue apostando por el mes de octubre y por nuestros destinos turísticos, tanto de costa como urbanos, sino que además aquí ya se unen pues esos factores de escapada, de cercanía, esa fuerza también del turismo interior, esa fuerza de actividades complementarias en estos días, que completan muy bien al vacacional de costa.
3: Uh-huh. I Maite, com està afectant el context econòmic actual, ja ho parlem molt, i l'evolució i els despreus a la rendibilitat de les empreses hoteleres de cara a este tram final de l'any?
7: Bueno, realmente los hoteles lo que nos han mostrado y el sector muestra es que el incremento de los costes, sobre todo los energéticos, están suponiendo un varapalo en las cuentas de resultados. Realmente la rentabilidad está absolutamente afectada. Sí. Y aunque los crecimientos y esos precios medios reflejan en la medida en la que toda la configuración de costes están volcándose, ahora mismo estamos haciendo una evaluación de unos incrementos pues moderados, muy muy en esa respuesta, y desde luego que las cifras de ocupación y de afluencia de turistas son muy buenas, los datos de rentabilidad, esperemos a ver cómo cerramos el año, pero estarán muchísimo más ajustados.
1: Uh-huh. Es una constant que comentem así en el programa, ¿no? Com està afectant a la competitivitat de les nostres empreses tota esta crisi energètica que estem patint. De cara a l'hivern, Maite, quin comportament preveu en els mercats principalment internacionals per a mantindre estos nivells d'activitat?
7: Hay muy buenas previsiones, tanto en la venta de asientos desde las compañías aéreas hasta las previsiones ya de venta de mercados emisores que nos eligen mayoritariamente. Tenemos crecimientos establecidos prácticamente en todos los mercados. Si bien, bueno, pues nuestro empeño es en seguir desestacionalizando, en seguir diversificando aquellos mercados que nos pueden elegir. Desde luego, pensamos que es la estrategia acertada para mantener esa actividad, asegurar también ese producto y ese servicio durante todos los meses del invierno.
1: Uh-huh. Ens quedem, per tant, en estes bones perspectives de cara a l'hivern. Maite García, moltíssimes gràcies per atendre'ns, i que vagi molt bé este pont, que imaginem que per a tu també serà d'un gran nivell de faena. Moltes gràcies, Maite.
7: Esperem disfrutar-lo tots d'una manera o altra. Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, adéu.
3: I Ja ho heu escoltat, acabem d'analitzar aquestes xifres amb Maite García, directora executiva d'Osbec, aquestes xifres per a este Pont de Tardor, i ara seguim parlant amb el turisme, perquè seguim parlant de turisme, perquè el 80% dels viatgers espanyols té previst mantindre o augmentar els seus viatges en l'any 2027, no obstant la incertesa econòmica, tot això segons un informe que ha publicat la plataforma Skyscanner. El pressupost es destinarà principalment a vols i allotjament, tot i que augmenta la recerca de destinacions menys massificades, amb un 36% que optarà per llocs més tranquils i un 30% que viatjarà en temporada baixa.
1: La tecnologia i les xarxes socials tenen un paper clau en la planificació. La meitat dels viatgers confia en la intel·ligència artificial per a buscar recomanacions o vols més barats, mentre que YouTube i Instagram són les principals fonts d'inspiració. Les noves tendències, això sí, inclouen el turisme de desconnexió digital, el turisme de compres i també la influència del cinema o les sèries a l'hora de triar aquesta destinació.
3: Pel que fa a les preferències i costos, Bratislava lidera les destinacions en tendència per a 2027, mentre que ciutats com Breslavia o la mateixa Bratislava encapçalen la llista de llocs amb majors reduccions de preu. Els viatgers reserven actualment amb unes 8 setmanes d'antelació per a trajectes d'una durada mitjana de 4 dies. I si som més de viatjar per carretera, les marques de cotxes preparen un gran desplegament de vehicles elèctrics assequibles abans de fi d'any, amb 17 models per baix dels 25.000 euros. Segons el lobby europeu Transport and Environment, les vendes de 2026 seran 7 vegades superiors a les de 2024 en un mercat on els elèctrics ja representen el 21,7% de les matriculacions europees. A València, un de cada 3 cotxes comprats per particulars al mes de setembre ja ha sigut elèctric.
1: En este impuls ve liderat per les marques xineses i el grup Volkswagen, que ha llançat 4 models urbans fabricats a Espanya i que posteriorment portaran cel·les de bateries valencianes. Destaca l'èxit del model E2 de Geely, esta firma, recordem, que ha adquirit el 34% de la fàbrica de Ford d'Almussafes, amb un preu final que va des de, o que partís des dels 14.000 euros. Així també com el model ID Polo de Volkswagen, que ja acumula més de 30.000 comandes.
3: El sector automobilístic viu un canvi de model accelerat amb l'arribada d'uns 60 nous vehicles elèctrics al mercat europeu al llarg de l'any 2026 i pròxims llançaments que busquen acostar els preus d'entrades 15.000 euros. Segons la consultora PricewaterhouseCoopers, la producció mundial de cotxes de combustió caurà del 60% actual al 41% en 2030, cedint el seu pes als elèctrics de bateria.
2: Demà serà notícia.
1: Com cada dia mirem la nostra agenda, parlem amb Pere Ferrer. Pere, bona vesprada.
8: Bona vesprada, companys. Estava pensant que la veritat és que el sector de l'automoció és un reflex dels canvis que n'hi ha en el món econòmic.
1: Totalment, no? Totalment. Sí. Bueno, ens n'hi ha que veure a quin preu estan els cotxes, que és l'entrada d'un pis, com aquell que diu.
8: Bueno, sembla que ja n'hi ha ofertes més baratetes.
1: Correcte, n'hi ha alternatives. Sí.
8: Bueno, demà el que sí que tenim és un paronet pel que fa a totes les tasques econòmiques, i és que és el 9 d'octubre, el dia de la Comunitat Valenciana, festa dels valencians i les valencianes. N'hi ha molts actes institucionals que comencen pel Palau de la Generalitat, però s'allarguen per el llarg i ample de tot el territori. Sí que de veres que sembla com a paronet de l'economia, però no a nivell ni d'oci ni turístic, que acabo de parlar també.
1: No, ahí está.
8: Ahí está. Però bueno, anem a mirar en clau global, perquè sí que ni la economia no descansa en la resta del món, i per exemple tindrem un nou informe de indicació de la confiança del consumidor que publica la Universitat de Michigan, i és que cal parar atenció a aquests informes ja i en aquest període, perquè els Estats Units tenen eleccions també el 3 de novembre,
1: sí,
8: si no m'equivoque. S'anomenen meitat període, i és que n'hi ha una recomposició del Congrés per als 2 anys que li queden de mandat a Trump, i jo crec que segons quede la configuració d'aquest nou congrés, també serà determinant per a tota la política legislativa que pot donar o ficar en marxa Donald Trump, a veure si troba més traves que una altra cosa, no?
1: Sí, correcte, seria això algo... és el que està en joc, veurem què és el que passa també.
8: També coneixerem, per exemple, a Itàlia, índex o balanç de producció industrial, que correspon al mes d'agost. Tindrem, bueno, la Xina ja ha tornat d'aquest període vacacional i tindrem dades de l'IPC, que publica l'Oficina Nacional d'Estadístiques de Xina. Cal recordar que l'última data d'inflació a la Xina del mes passat era del 0,4% positiu, igualeta que la nostra, que superava el 4.
1: Idèntic,
8: no?
1: Sí.
8: I també coneixerem, per exemple, la taxa d'atur al Canadà, que en l'última revisió estava al 6,4%, i sabrem també o tindrem dades de despeses dels llars al Japó, també, un poc per a prendre el pols de lo que pugui ser el consum domèstic. Revisant, per últim, ja IBEX i barril de Brent, l'IBEX arrencava este matí en 18.920 punts i almenys s'ha consolidat en els de 9.000, que ja és positiu.
1: Sí, mentre però com anava la jornada, sí. Digues.
8: Ja, mentre que el barril de Brent, que estava en 101 dòlars este matí, ha passat per el 105 i ara estava en 104. No sé si m'estàs ficant pressa o és que ja no tenim temps.
1: No, però... què va. Estava atenent-te perquè el mercat d'avui, tant l'IBEX com el barril de Brent, ha sigut una xicoteta botxeria, podríem dir, que octubre no és un mes fàcil, correcte, octubre no és un mes fàcil mai, però que avui ho hem vist en l'IBEX, perdent tijos de 9.000 punts, tot i que els ha tornat a recuperar.
8: El que farem és descansar demà i a veure què se trobem el dimarts, no?
1: En efecte, que jo crec que a tots ens vindrà una miqueta bé estos dies de descans, tot i que l'economia no para,
8: no
1: i
8: para,
1: nosaltres tampoc,
8: no
1: i nosaltres també tindrem programa a partir de les 4, com cada dia, vaja.
8: Vinga, pues bona vesprada i que passeu bona festa demà.
1: Igualment, Pere, moltíssimes gràcies. Demà parlem. Adeu.
8: Adeu, adeu.
1: Nosaltres fem ara una xicoteta pausa per a la publicitat i de seguida continuem amb més Cadena de Valor.
2: L'actualitat econòmica en Cadena de Valor.
0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
9: Hay quien llegó de muy lejos, hay quien nació aquí, hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una, porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
10: Cada dia, milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
11: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
0: A Punt Ràdio. A Xàtiva, 101.5.

0: Quan pensem en la riquesa de la Comunitat Valenciana, sovint mirem a la nostra muntanya, a la terra, als nostres polígons industrials, a les nostres hortes, també. No obstant això, tenim davant dels nostres ulls una font inesgotable de recursos i d'oportunitats que cobreixen més de 500 quilòmetres de costa, i és el mar Mediterrani. Més enllà del turisme tradicional de sol i platja, ha sorgit amb força també un concepte clau per al futur del nostre desenvolupament, i és la coneguda com a economia blava, un model que aposta per la sostenibilitat, la innovació i la protecció dels oceans com a motor de creixement econòmic i social. Per això, avui hem entrevistat un dels majors especialistes en economia blava en la Comunitat Valenciana.
1: Quan pensem en economia blava, ens ve al cap des de la pesca responsable i les energies renovables marines fins a la biotecnologia, la logística portuària o la mobilitat marítima zero emissions. En aquest sentit, la Comunitat Valenciana està en una posició privilegiada per a liderar aquesta transformació i també per atraure importants inversions i fons europeus. Però què és exactament l'economia blava? De quin tipus d'ocupació i oportunitats estem parlant per a les nostres empreses? Per a resoldre tots aquests dubtes i analitzar el potencial del nostre territori, parlem amb el director de la Càtedra d'Economia Blava de la Universitat d'Alacant i la Universitat Miguel Hernández, Fernando Seada, per a liderar aquesta transformació i també per atraure importants inversions i fons europeus. Però què és exactament l'economia blava? De quin tipus d'ocupació i oportunitats estem parlant per a les nostres empreses? Per a resoldre tots aquests dubtes i analitzar el potencial del nostre territori,

0: tradicional.
1: Bueno, l'economia blava i l'economia tradicional estan relacionades, però efectivament l'economia blava no és només economia tradicional, és un conjunt d'activitats que estan vinculades a la mar. Vull dir, tot allò que està vinculat a la mar i a la costa, com molt bé dies, tots perfectament recordem la pesca, esports, però també el transport marítim, el turisme litoral, que és tan important entre els valencians. Solament que així hem d'afegir la biotecnologia, les energies renovables marines, les tecnologies per a protegir la costa. Aleshores, és una font important de generació de riquesa, no? És una part important d'allò que sempre ha sigut la nostra identitat i d'allò que és el nostre futur, que són, al cap i a la fi, modalitats empresarials que tenen una perspectiva de futur.
0: I en este sentit, Fernando, tinguent en compte tot això, per què ha passat a estar en el centre de les agendes econòmiques i ambientals, principalment en els últims anys?
1: Home, jo sempre faig una... o sempre conté una anècdota. Quan mon pare va néixer, mon pare ja va morir, va néixer en l'any 1929. Pues quan mon pare va néixer, en este món hi havia 3.000 milions de persones. Ara estem en un instant, en un res, pràcticament a nivell de la Terra és com una explosió, no? Ara estem en 10.000. Aleshores, què passa? Que la nostra necessitat d'explotació de matèries primeres, la nostra necessitat d'aliments, la nostra explotació d'energia ha crescut moltíssim. Aleshores, hem necessàriament hagut de posar en primera plana recursos de la mar. Cada vegada són més importants per a nosaltres, no? I, a més, se'n junten la necessitat de tot això, però també el coneixement, perquè cada vegada tenim un major coneixement de la mar i cada vegada necessitem d'una major oportunitat econòmica, perquè hem de millorar activitats tradicionals, les hem de reconvertir o almenys potenciar d'una manera sostenible i hem de desenvolupar nous productes. I jo afegiria una quarta, que és la necessitat de coordinar-nos, perquè... Bueno, en la mar conflueixen moltes autoritats administratives, governatives, activitats. Aleshores, tot això conflueix com per a que necessitem fixar la nostra agenda, la nostra mirada en d'una altra manera, més intel·ligent.
0: I davant d'esta última necessitat que estaves destacant, Fernando, la importància de la coordinació, és un dels reptes que afronta este tipus d'economia?
1: Sí, sense dubte. Mira, costa molt traslladar la importància, el pes específic que té la mar per al món, però també a nivell local. És a dir, a la gent li costa veure... tot el pes específic que les professions, les activitats, les indústries, les empreses que n'hi ha al voltant de la mar o que necessiten de la mar d'alguna manera tenim en les nostres localitats. Val. Però a més d'això, tenim que tenir que tindre en compte, no? Afecta a sectors com el transport marítim, que té una competència des del punt de vista de la regulació, afecta a la pesca, que té una altra competència des del punt de vista de la regulació, esports, afecta a l'aqüicultura i a la protecció del medi marí. És a dir, estem juntant actors governatius, departaments, conselleries, ministeris, que en principi estaven separats i que hem de contemplar d'una manera comuna, perquè la mar no en té fronteres. En terra és veritat que també les fronteres es difuminen, però és que en la mar no existeixen. I es van on volen. I els efectes de qualsevol abocament afecten més enllà del municipi o més enllà de la frontera autonòmica o fins i tot nacional.
0: En aquest sentit, clar, ara que comentes això, Fernando, quin paper

0: juga la sostenibilitat en este model?
1: Home, és que, com te deia abans, no? De 3.000 a 10.000 n'hi ha que plantejar-se molt les coses. Ja no és una qüestió ideològica. Parlar de sostenibilitat no és una qüestió d'ideologia. És una qüestió de racionalitat. Quan som tants i exercim tanta pressió, no? Imagina't pues, que en el teu terreny viuen tres persones. Bueno, pues t'has d'organitzar, clar. Però i quan viuen 30? Ai, la organització ha de ser extrema, no? O tot acaba en un fracàs. Aleshores, la sostenibilitat és un factor que hem d'introduir de manera imprescindible i oblidar-nos de discursos polítics i entrar en discursos científics. Tenim la necessitat d'una mar sana per a poder pescar, o tenim la necessitat d'una mar sana per a poder gaudir de la mar, disfrutar de l'oci del litoral. No és objectable, no és un factor del que puguem prescindir ja mai més.
0: Clar, no és una opció. En aquest sentit, si pensem en la comunitat, tenim al voltant de 500 quilòmetres de litoral. Quina és la nostra situació per a liderar o per a espentar aquest sector?
1: Pues la nostra situació és bona, en el sentit de que, a pesar de que, com tu saps i tots sabem, en la façana litoral valenciana s'acumula una gran quantitat d'activitat i, sobretot, una gran quantitat de població. És cert que no podem ignorar que tenim presents tots els sectors. És a dir, tenim pesca, en alguns casos tenim una aqüicultura potent, sobretot, per exemple, en Dorada o en Clòxina. Som de les potències d'Europa, O tenim una xarxa de ports esportius realment notable. En pocs llocs del Mediterrani, Catalunya, Balears van per davant, però te parla a nivell d'Europa, Que es van per davant, però la Comunitat Valenciana té una xarxa de ports esportius única, molt potent. I també tenim unes universitats que estan fent els seus deures per a investigar en la matèria, en nàutica, i després nosaltres, els valencians, tenim una pata ahí que condiciona molt, que és el turisme. De fet, una part enorme del PIB blau valencià reposa en el turisme.
0: Ara que comentes... Clar, ara que comentes això del PIB blau valencià, quin impacte pot tindre l'economia blava per al nostre producte interior brut?
1: Bé, per al producte interior brut i per a l'ocupació, veritat? Perquè fixa't que molta gent treballa en activitats vinculades a la mar, no? En allò que diem economia blava, fins i tot encara que no ho pensem. És a dir, que al final un cambrer d'un restaurant de la platja depèn de la mar i està relacionat en l'economia blava, el seu producte, no? Mira, l'economia blava espanyola a nivell estatal són més de 980.000 llocs de treball i uns 42.000 milions aproximadament de valor afegit brut, no? En el cas valencià, ja t'he dit que això es multiplica perquè hem de comptabilitzar també el turisme. El turisme, tots sabem que en té un pes específic radical en l'economia valenciana. Però sense donar dades de detall, sí que t'he dit que, per exemple, en turisme, efectivament, però també en aqüicultura, i a poc a poc en biotecnologia marina estem adquirint d'un pes específic una importància molt rellevant. Aleshores, no podem ignorar-la.
0: Clar, és una realitat, és un motor, com estàs comentant, també tinguem en compte que ahí s'engloba el turisme. I en aquest sentit parlem una miqueta també de la vostra càtedra. Quins són els principals objectius i les línies d'investigació que esteu desenvolupant?
1: Val, pues anem a veure la càtedra, que és una càtedra, com tu dius, de la Universitat d'Alacant, la Universitat d'Elx i la Generalitat Valenciana. funciona des del 2018. I el que fa o la seva, el seu repte és, en primer lloc, visibilitzar tota aquesta qüestió. En segon lloc, filar i unir a sectors que en principi estaven separats. Nosaltres hem fet un gran esforç perquè tots els sectors estiguin representats, escoltar-los, tindre el pulso de cada un d'ells, de manera que això que fins a aquest moment no existia ho hem aconseguit. No? I ara per ara, per a parlar d'economia blava valenciana, és veritat que ens hem convertit en un interlocutor necessari. Si l'administració valenciana, qualsevol ajuntament, qualsevol instància vol saber de l'economia blava valenciana, la càtedra en té una fotografia prou fidedigna i els contactes, etc. Però després també tu pots filar o unir la investigació i la formació a tots aquests sectors, explicar-les les coses. No? Uh-huh. Moltes vegades en el món, per exemple, de la nàutica o dels clubs nàutics, que tenen també molta importància i són molt particulars, no? de la nostra façana litoral, pues lo que hem de fer és explicar-les la seva importància, la seva necessitat, les seues mancances i després també pues, quals són les possibilitats per a poder continuar creixent d'una manera ordenada. O sigui, que fem una tasca tant investigadora com pedagògica. I també institucional, clar, perquè posem en contacte al món de l'administració, al món de l'empresa o professional i al món de la investigació universitària.
0: I en aquest sentit, Fernando, sí que organitzeu el pròxim 30 d'octubre el tercer Congrés Internacional d'Economia Blava en la Vila Joiosa. Parla'ns una miqueta d'este congrés, de la importància que té, dels experts que aneu a reunir.
1: Bueno, és com tu dius, el tercer congrés. Cada congrés ha tingut com una espècie de metaobjectius diferents, lògicament, perquè anem evolucionant. En primer lloc, parlàvem del finançament europeu i de l'experiència que se tenia en la gestió de fons en Europa, però també agafaren d'altres països, d'Estats Units, Sud-Amèrica. En segon lloc, tinguérem un congrés més abocat a lo que seria la coordinació administrativa i la estratègia, la política pública marítima. I en este és sobre els municipis, sobre la importància dels municipis i la col·laboració dels municipis en l'economia blava. Aleshores, pues, portem a un ponent que parlarà sobre els recursos europeus, una ponent de la Universitat de Nova de Lisboa. Jo no sé si la gent coneix, però bueno, Lisboa és una potència tremenda dins d'Europa i fins i tot dins del món en matèria d'economia blava. I les seues universitats, el port de Lisboa, les institucions comunitàries, que Lisboa té una seu comunitària d'una agència, etc., col·laboren i treballen colze a colze per a revolucionar tot este món. Pues vindrà una persona d'ahí, de la Universitat de Lisboa, uh-huh. un campeller que treballa a Barcelona, que és Pablo Bou, que és el directiu de la BlueNetCat, que és una xarxa d'investigació de Catalunya en matèria d'economia blava. I per últim jo parlaré sobre els municipis blaus, que és aquesta idea d'implicar a les municipalitats en bueno, pues la projecció de l'economia blava del seu municipi.
0: Uh-huh. Un congrés, com estàs comentant, que compta amb tots aquests ponents a nivell internacional i que recordem que tindrà lloc el dia 30 d'octubre en la Vila Joiosa. Fernando de Rojas, director de la Càtedra d'Economia Blava, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per explicar-nos una miqueta més este xicotet tastet, perquè encara podríem estar xerrant hores i hores sobre què és l'economia blava. Moltes gràcies, Fernando.
1: Res, mira, tot aquell que sigui enamorat de la mar i que estigui interessat, entra a economiablava.es simplemente ho ha de buscar, fica en Google, economia blava tot un puntes, i ahí està el formulari d'inscripció, i se'n ve al Teatre Auditori de la Vila Joiosa, i és molt benvingut i segur que troba aspectes interessants.
0: I tant que sí. Moltíssimes gràcies, Fernando de Rojas. Una abraçada forta.
1: A tu, una abraçada. Adéu.
0: Adéu.

En este punt tanquem este cadena de valor d'avui, dijous 8 d'octubre. Recorden, demà, dia 9, dia de tots els valencians i les valencianes, esta casa a Punt Ràdio els oferirà una programació especial, una programació que arrencarà a les 6 del matí, amb aquestes notícies del matí, dirigides per Alba Requejo, i després ja continuarà en el magazine El Matí Directe amb un programa especial, com la resta de la programació. Nosaltres tornarem també demà a partir de les 4 per apropar-vos la realitat de dos sectors econòmics que són fonamentals per a la nostra economia i que guanyen protagonisme especialment en un dia com el de demà, com el 9 d'octubre. Que tinguen molt bon pont durant estos dies, si és que poden descansar, i ja saben, tornem demà a partir de les 4. Adeu, gràcies per estar ahí.

0: Fins ací l'anàlisi de la jornada. Tornem en el pròxim programa per a seguir el pols de la nostra economia. Cadena de Valor, en la ràdio pública de tots els valencians. A Punt Ràdio. Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: El futbol és passió, és esport, és respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
2: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
3: Manolo, que portem anys veient el mateix ainet.
1: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per a analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O potser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12 i mitja de la matinada, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera't a l'Hora de la Cultura un poc més tard. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: Hi ha històries que s'escriuen en la foscor. Delictes que desafien la lògica. Ments que amaguen els secrets més obscurs de la nostra societat.
4: Soc Juan Nieto. Cada setmana analitzem els sumaris més complexos, els crims que van marcar un abans i un després i les respostes que mai van arribar a la llum. Sense censura, amb rigor i des del lloc dels fets.
0: La crònica negra, com mai te l'havien contada. Els dimecres, de 12 a 13 hores, sintonitza el crim. T'esperem en la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

A Punt Ràdio. A la Foia de Bunyol, 102.2. Així comença El Forcat, l'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: Hola, molt bona vesprada. Les 3 i 5 de la vesprada. De protestes, res de res. Vos vaig dir que estava pendent d'una reunió, de fet s'ha produït este matí. La junta directiva d'Asacha m'ha dit que igual demà hi ha notícies, però de moment res. O sea que, a banda dels que ja s'han celebrat en Toledo, en Saragossa i en altres comunitats d'Espanya, de moment així, a hores d'ara, no tenim convocatòria, ni data, ni detalls. I per altra banda, això sí, les fires sectorials tanquen, així i a Madrid, les personalitats del sector, que van a rebre demà distinció, medalla, pues estan ja preparant-se per un dia especial. Tenim conveni entre Conselleria i el Col·legi d'Agrònoms, en este cas per a reduir burocràcia, és un contaran tot, i tinc xifres. No és habitual que jo doni xifres, i més una llarga llista de xifres, però és curiós perquè només un dia després de que es fera públic l'avançament electoral, el Consell de Ministres ha donat llum verda a un paquet d'ajudes directes al sector que la xifra és prou important, eh? Tenen valor en total de 4,8 milions d'euros. Vaig a dir-vos a on van, a qui van, i bueno, que cadascú valore el que tinga que valorar. I per cert, parlant de valorar, felicitem també al cap del Consell Valencià, al president, perquè ha rebut la brusa com a síndic d'honor, avui mateix, del Tribunal de les Àvies de la Vega de València, i la medalla de plata, per tant, commemorativa. Una, bueno, una brusa i una medalla que no té qualsevol i és sempre una alegria per a qui la rep. I això enmig d'un debat que, com vos deia, la qüestió dels protestes no acaba de quallar. Què passarà? Hi haurà mobilitzacions o no? Jo ja vaig dir en el seu moment, el dia que s'anunciaren les mobilitzacions, no, sinó les eleccions, que ISIS anaven a estar afectades. Recordeu que vaig fer una reflexió. Pues me sembla a mi que s'està complint. Soc Sílvia Soria, en la part tècnica està Tono Escribano i en producció Sílvia Alabort. Arranquem.
1: El Forcat, a punt ràdio.

Xifres, ajudes directes, aprovades el dia següent de l'anunci d'eleccions, subvencions que en algunes ocasions me semblen lògiques, en altres no tant, però jo no estic així per a valorar, sinó per a informar. Algun exemple és un descabell. Mireu, les entitats que podeu beneficiar-vos d'aquestes subvencions directes, en l'objecte i només un import màxim, està tot a càrrec dels pressupostos del Ministeri, són, d'una banda, les cooperatives agroalimentàries d'Espanya. Van a rebre, de forma directa, més de 1.100.000 euros. Concretament, 1.171.162.50. O sigui, tinc cifra exacta. Però, bueno, redondejant, més de 1.100.000. S'aprova esta subvenció per a millorar competitivitat i modernitzar. Evidentment, també n'hi ha alguna aportació per al foment i suport d'assegurança. Està per damunt dels 215.000. Esta té molta lògica i va en la línia, no?, del que és habitual. També subvenció directa el dia després d'aquest anunci a la societat mercantil estatal Expasa Agricultura i Ganaderia. Esta és la segona que més quantia rep. I és curiós perquè, per lo que ha vist, tenen una línia de 550.000 i també per a donar suport a un esdeveniment concret d'especial interès per a difusió del llegat històric del hierro del bocado. És un tema de cavalls. Per a lo que és l'especial interès de difusió li donen 150, és a dir, en total 700.000 euros. Què són? Expasa és una empresa pública estatal i té, en este cas, està a través de la Direcció General de Patrimoni,

0: s'encarrega de la conservació i patrimoni del cavall de pura raça espanyola cartoixana. Ese és el segon que més rep després de les cooperatives. Darrere d'ells està la Federació Espanyola d'Indústries, la FIAP, que rep algo més de 580.000, després la Fundació ATSI, 300.000, està el Centre Nacional de Tecnologia i Seguretat Alimentària per davall, dels que vos deia del cavall, en este cas estan en 250.000 només, i a mi em sembla que un Centre Nacional de Tecnologia i Seguretat Alimentària requereix, no?, una aportació major, però bueno, és una opinió meva, però ahí està la xifra. Després està Sandox Agrifutec, també 250.000, la extinta Confederació Nacional de Cambres Agraris, extinta, però encara, ho ha confirmat contrastant i ha parlat amb gent del sector, encara té qüestions de gestió i de gastos. Li van a donar 188.000 euros. És extinta des de l'any 1991. Ha llegit, jo personalment, volia veure el document del Reial Decret, concretament el 15-20 de 1991, en data 25 d'octubre. Així que, tot això, tot i estar extinta des de fa tants anys, encara està rebent aquesta quantia de 188.000 euros per a la gestió. Més diners directes aprovats en aquest paquet repentí. Després d'eixa extinta i de tot el que vos ha contat, està la Federació Nacional de Comunitats de Regants, FENACORE. Van a rebre 150.000 per a lo que és la celebració del Congrés Nacional de Comunitats de Regants, el qual és lògic, i també despeses de formació, assessorament i suport. Per a tot el que són les federacions nacionals, 80.000 per a totes les federacions. La subvenció de Cajamar, que a mi em crida l'atenció, una caixa rebent subvencions ministerials, em crida l'atenció, 150.000. I després ja venen, per exemple, el Fòrum de Marques Renombrables Espanyoles, 131.000, la Xarxa Espanyola de Desenvolupament, que té algo més de 110.000, una fundació que és Artemisan, 91.000, la Xarxa d'Espais de Test Agraris, ells són ja 80-60.000, la Universitat de Barcelona va rebre del Ministeri de forma directa 60.000 euros, una associació d'indústria digital, xarxes de desenvolupament rural, tot això entra dins de lo normal, Reial Acadèmia de Gastronomia, 45.000, la Fundació de la Dieta Mediterrània, 40.000, la Confederació Empresarial d'Hostaleria va per davall de totes ixes, en 30.000, i l'Agència Estatal de Consell Superior d'Investigacions Científiques d'este Ministeri, 28.000. I bueno, també està la Fundació de la Cultura del Vi, que està en 14.000. Aquesta és la llista més destacada d'aquest paquet d'ajudes que es van aprovar el dia següent de l'anunci d'aquestes eleccions. A mi em crida l'atenció, però torne a dir que el total de 4,8 milions són directes i segur que en el sector, perquè ja m'ho han comentat, estan analitzant-les i valorant. Perquè estes, perquè no estes i perquè aixina. Jo ho deixo ahir perquè els forcaters valoren el que tinguen que valorar.
1: El Forcat.

0: Per cert, que tinc que fer una felicitació oberta. No és directament agrària, però és un home que sempre defensa el producte, tot i ser una de les persones en la gastronomia més valorada en la història de la gastronomia espanyola. Estic parlant de Quique da Costa. Sí, Quique da Costa es va convertir en el nou ambaixador del Cava de Requena. Va ser, després de sumar 7 estrelles Michelin seguides, ja sabeu que té 3 en el seu restaurant de Dénia, 2 en Flores Raras i 2 més en Dehesa de Madrid. Pues bé, va ser un acte, el nomenament se farà el dia 15 d'octubre, en un acte en el seu restaurant, justament de Dehesa de Madrid. La jornada servirà per a retre, per tant, homenatge a este important chef i cuiner, que a ell li agrada que li diguin cuiner, i presentar un menú especialment dissenyat pel seu equip de cuina, que s'harmonitzarà, maridarà, en 7 dels millors caves que fan l'Associació d'Elaboradors de Cava de Requena. Així que, des del meu punt de vista, encertat, i ja tenim ambaixador del Cava de Requena en este, que no és qualsevol any, Quique da Costa.
1: A Punt Ràdio, Sílvia Soria.
0: I després de nomenament, després de repàs de xifres, després de reflexió en veu alta, me'n vaig a veure com ha quedat Iberflora. I és que a Fira València tanquen avui Iberflora i Eurobrico, van juntes. 3 dies que han sigut punt de trobada per a descobrir productes i obrir nous mercats, en el cas que més ens correspon a nosaltres, que és Flor i Planta, en Iberflora, bricolatge, escolta, està bé, també ens interessa, però no de forma directa. Més visitants han pogut conèixer l'oferta de moltes marques, més de 400, crec que hi havia, d'expositors, ara ho confirmarem, i a més en una superfície amplíssima, mils de metres quadrats. Tinc en mi al president d'Iberflora, Raúl Ferrer. Senyor president, muy buenas tardes.
2: Hola, bona tarda, què tal?
0: Molt bé, encantada. Com estàs? Lo primer, content?
2: Bé, sí, content. Content i cansat.
0: Ah, normal.
2: Una edició.
0: Normal, ja, normal.
2: Fent el cierre de la edició, però content per el resultat.
0: Molt bé, m'alegre molt. Quants metres quadrats, que així entendrem lo d'estar cansat perquè no para de recórrer-lo, no? La fira. Quants metres quadrats tenen?
2: Pues més de 40.000 metres quadrats.
0: Ahí és nada.
2: D'exposició.
0: 400 marques, no?, d'expositors entre uns
2: sí,
0: i altres.
2: Sí, sí, entre tots, sí, sí, més de 400 marques expositors, sí.
0: Bueno, per tant, el balanç se podria dir ja, no sé si és encara prompte o no, però per la percepció que té, per la quantia d'entrades, de tickets, de visites, d'autoritats, les xifres que ja tindrem en guany en Iberflora, més o menys?
2: Sí, a veure, encara no tenim, diguem, tots els dades de... faltarien totes les dades d'avui, quan acabem, però fins ahir ja portàvem un increment de més d'un 5% en visitants.
0: Muy bien.
2: És un percentatge prou elevat, sí.
0: Uh-huh. Se nota el moviment d'operacions, de negoci, de networking? La gent estava satisfeta?
2: Sí, sí, ha sigut una edició molt bona. S'ha notat aquest increment, ho han notat les marques expositores, el content que han estat treballant. Sobretot diuen que ha hagut molt de visitant estranger, internacional.
0: Muy bien.
2: I visitant nou, que és quasi el més important.
0: Quan diu nou, vol dir d'altres zones o professionals nous? No sabria jo a què se referia.
2: Sí, a veure, quan... sempre són tots professionals, és un certamen que està obert al professional.
0: Sí.
2: Quan diguem nou, és o visitants per primera vegada, bé perquè siguin zones que d'algun país que no hagin tingut visitant en alguna tradició abans, o bé perquè este visitant no haver vingut abans perquè no haver sigut a Migor Llamativa el vindre a visitar Iberflora.
0: Clar, o sigui, se poden donar totes les circumstàncies, inclús que a lo millor s'ha haver més negoci o més espais que on tenen interès en el contingut d'Iberflora. Això és bona senyal.
2: Sí, així n'és. Sí.
0: Això és molt bona senyal. I què crida més l'atenció? Perquè Iberflora té moltes coses. Té negoci, té marques, té xifres, té reptes, que ara parlarem també, però té un colorido i un atractiu que sempre, sempre és visualment molt especial. Hi ha hagut algo que diga, pues mira, tot el món anava a veure això.
2: Sí. Bueno, a veure, jo crec que en general tota l'exhibició, l'exposició que presenta Iberflora en general és tot un atractiu, perquè és tot ornamental, decoració, però sempre amb producte viu, que té el seu encant. Per supost que la zona dels artistes florals este any han presentat una exposició espectacular i ha sigut molt llamativa, però en general Iberflora és una exposició de producte molt atractiu.
0: I de tecnologia, de vivers, de paisatgisme, d'innovació. També hi ha hagut segur espais on s'ha parlat, o crec que hi havia un foro de bioprotecció vegetal.
2: Sí, o sigui, correcte.
0: A banda d'expositor, n'hi ha molt de debat i molt de congrés i molt de trobada des d'ahir.
2: Sí, així anem. Iberflora és el punt d'encontre del sector verd a Espanya. Reunís tot, reunís el networking, exposició i venda del producte, però sobretot formació desprofessional. Entonces, n'hi ha foros durant els tres dies dedicats cada foro a una temàtica per formar tant als visitants com als propis expositors.
0: És de veres que hi havia una novetat i ara algú se va somriure perquè igual estic jo confosa, Raúl, si no sé si me corregisses, per favor, perquè m'han dit que hi havia pack de Urban Crop que era per a cultivar en casa els ingredients de la paella, algo així. Això és real?
2: Bueno, a veure, la veritat és que no ho sé. Ara
0: és que m'han dit que hi havia una... Sí, no, és que me ho han dit, Jo no ho he vist, no ho he vist, però volia confirmar si era alguna cosa. Bueno, ho averiguaré.
2: És possible. Que millor alguna empresa... Que
0: una empresa valenciana, sí. No sabria dir-te quina.
2: Que alguna de les empreses hagi presentat alguna novetat a nivell particular durant els dies d'exposició en el seu stand...
0: Algo cridaner.
2: Claro.
0: No, perquè ahí sempre aprofiten, no?, per a presentar coses novetoses. Sempre se detecta, ahí per on pot anar el sector.
2: Sí. També tenim els nostres premis d'innovació.
0: Això és molt important, Sempre qui destacaria algun en particular?
2: A veure, és que ja han estat els premis de...
0: Sí, sí, busque-lo, tranquil, que és que directament li hem cridat i clar, no se pot saber de memòria tot el que fan tots els stands en més de 400 marques, és evident.
2: Havia una cosa molt que llamava molt l'atenció i és que era una trampa per a mosquits. Però sense cap d'electricitat. Era amb la vegetació, era creada amb la...
0: Ai, això estaria curiós.
2: Propi producte natural, sí.
0: Això està curiós. Bueno, i ara què? Cap a on anem? Perquè ara tenim el repte de millorar-la per l'any que ve.
2: Sí.
0: Claro.
2: Bueno, pues ara... encara es pronten, encara no s'han posat a preparar i a estudiar la pròxima edició, però sí, així és. Ara, en finalitzar, el comitè organitzador començarà a treballar ja en preparar i millorar la següent edició.
0: Claro, és que els reptes de la vida, els reptes del sector són els que marquen també les línies de plantejament per a la pròxima edició. Jo sé que lo del tema del clima, la digitalització, que no m'hi sia, el tema de la intel·ligència artificial que està tractant-se en tots els àmbits, tot això va marcar les pròximes edicions d'Iberflora.
2: Sí,
0: és evident.
2: Sí, la sostenibilitat.
0: Exacte. Exactament. Pues enhorabona, el dissem, perquè suposa que en un ratet tindran que tindre ja la cloenda i tot això.
2: Sí, ens queda ja poc.
0: Gràcies. I després a descansar. Gràcies, adéu.
2: Gràcies, adéu.
1: El altaveu del sector primari en Apunt Ràdio. El Forcat.
3: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
1: Buscant Jaume I, la sèrie sobre el rei conqueridor.
4: La seua vida és sorprenent des del minut zero, des de la seua pròpia concepció.
1: L'home que va marcar el destí dels valencians.
5: Sense Jaume I... els valencians no serien valencians.
1: Estrena 9 d'octubre. En Apunt. Apunt, Radio Televisió Valenciana i la Diputació de València, junts per la difusió del llegat de Jaume I. Apunt Radio. Els Serrans, 100.9 i 102.2. El Forcat.
0: Mira, estava escoltant mentre estaven aquests consells, també, aquestes recomanacions de que continueu demà escoltant esta casa, com sempre, perquè de veres que anem a tenir un especial molt emocionant, però estava jo escoltant això i estava buscant així en internet a veure algunes novetats que de les empreses, d'aquestes 400 marques d'Iberflora, ja que Raül ens ha fet referència a lo del mosquit, que això m'interessa, i a tots els que tenim algun jardí proper també. Doncs pues mira, ho ha trobat, és una trampa de mosquits que funciona sense insecticida ni electricitat, com es deia el president, i bueno, també me confirmen que sí que n'hi ha un pack per a plantar els ingredients de la paella en casa. Això tinc que trobar-ho jo i que m'ho conten perquè és curiosíssim. O palmeres, que bueno, les palmeres sí que són cridaneres en certames d'aquestes característiques, que arriben a 5 metres d'alçada. O olius ornamentals de més de 3 metres. O inclús poals que tu te pots fer el teu propi compost. O sigui, coses curiosíssimes. O un meló d'Alger gegant que està alimentat per substractes més sostenibles. Jo tot això tinc que contactar-los i que mos conten, perquè em sembla de lo més curiós, ja no únicament per al sector, sinó també per al consumidor final, per a tots els ciutadans, per a tots els veïns, per a tots nosaltres. I això estava ocorregent així, al costat. Sabeu que estem a Burjassot, a costat de Fira València. Ahir, en Fira València. Però a Madrid, tuguem tota la setmana contactant, parlant, analitzant, valorant, han entrat companys, han entrat convidats, autoritats, i sabeu, doncs vaig dir l'altre dia que tenim nou col·laborador, i és José Sánchez, d'Agronews, Comunitat Valenciana. Pues José, en quan ahir s'anuncia els premiats de demà, 9 d'octubre, se n'anà corregent cap a on estava un desguardonat, com aquell que diu, s'enterà per la premsa.
6: El ple del Consell ha concedit la distinció al mèrit empresarial i social amb motiu del 9 d'octubre a Vicente Giner Navarro, a títol pòstum, estant a l'estand de l'empresa valenciana amb el seu fill Vicente. Què suposa per a la vostra empresa este reconeixement?
7: Bueno, pues este reconeixement per a nosaltres és un fet molt important. Som més de 60 anys de trajectòria de l'empresa que va fundar ja el matatarabuelo. Y es un reconocimiento muy importante para nosotros por los años que portemos en el negocio, ¿no?
6: ¿Cómo crees que habría rebut este reconocimiento?
7: Pues seguramente, como todos en esta vida, en mucha ilusión y en mucha alegría. Mon padre va a ser una persona que va a tener dedicación plena al negocio de la taronja. Y seguramente muchísima ilusión y en un impulso de fuerza para continuar avanti.
6: El vostre pare va desenvolupar una important trajectòria en una empresa valenciana com la vostra, que exporta a més de 25 països. I també va ser una persona clau en l'impuls de noves varietats citrícoles, soci fundador del CVP i un dels fundadors del projecte Suamesa, per a la producció del suc de taronja i mandarina. No és així o què vols destacar?
7: Sí, efectivament, va ser un visionari, sempre va tindre com a objectiu millorar no només l'empresa familiar, sinó mirar pel sector, i això va fer pues, que tinguera sempre la mirada posada en el tema de noves varietats, però això van ser un dels socis fundadors del Club de Varietats, i per supost el tema del suc. No? Va haver un moment en què les produccions augmentaven i va veure un foc d'inversió en el tema del suc de taronja, i per això també van fer... va enfundar la societat Suamesa.
0: Així que ja vegeu, des de Madrid, des d'IFEMA, els protagonistes del que serà demà el lliurament d'aquestes distincions, des d'ací també la nostra felicitació. I per cert, que altra de les empreses que va rebre la medalla per el mèrit empresarial i social és Embutidos Martínez, molt conegut. Pues també hem tingut la sort, perquè és una sort, de poder conversar, i ens ha valorat i ens ha agraït, bueno, a la persona que rebrà aquesta distinció. És tota una autoritat en este sector, en el sector de carnicería, és don Juan Francisco Martínez.
8: Quiero expresar mi agradecimiento a la Generalitat Valenciana y al Consell por concederme la distinción de la Generalitat al mérito empresarial y social. Recibir este reconocimiento me ha hecho volver la mirada atrás y recordar aquellos años 60 cuando abrimos una pequeña carnicería en Torrent. Desde entonces han sido más de 60 años de trabajo, esfuerzo, aprendizaje y compromiso. Con los años, aquel primer paso fue creciendo hasta convertirse en Familia Martínez, un grupo de industrias en las que hoy contamos con más de 2.000 empleados, dedicados a alimentar a millones de hogares y a mejorar el día a día de las personas. Recibo esta distinción con orgullo y quiero aprovechar esta ocasión para recordar a mi madre, con la que inicié el camino, y a todas aquellas personas que han colaborado y compartido conmigo este recorrido de más de 60 años. Gracias por poner en valor nuestra trayectoria, nuestro compromiso con la empresa y con nuestra comunidad. Y sobre todo, gracias por recordarnos que todo empezó en aquella pequeña carnicería de Torrent.
0: Qué bonico, ¿eh?, el que acaba de dir. Bueno, pues aquestes seran les paraules que demà s'escoltaran dins de lo que és la part en la que el sector agroalimentari, agrícola, d'alimentació va tindre protagonisme. Així que ja vegeu que a Fruit Attraction tingueren l'oportunitat d'escoltar i felicitar a Vicente Giner i també avui, des d'ací, en Valencia en parlat en Eixen Embutidos Martínez, que és una empresa familiar valenciana dedicada a l'elaboració, com vos deia, de productes càrnics. Ella fa referència a sa mare i a esa xicoteta carnisseria de Torrent. També el president de l'entitat ens ha confirmat que els orígens se remunten a anys, 1972. I a posteriorment és quan en el 86 canvien, giren i es diuen Embutidos Martínez i s'amplia l'empresa. Actualment tenen seu a Xest i també disposen d'aquestes instal·lacions de Torrent. Així que els premiats, ahí estan, però també hi ha empreses que han estat a IFEMA que no deixen de donar-nos bones notícies i que són de premi. Per exemple, Bollo. Bollo ha presentat en aquest certamen, i per tant és una de les novetats d'enguany, el Club de los Buenos Fruteros. És una iniciativa estratègica concebida per a refortir la relació entre el que és la marca i les fruiteries i que crea una via de comunicació directa amb el canal i que desenrotlla projectes conjunts que van a contribuir a impulsar algo tan important per a tots com el consum de la fruita i el creixement de la pròpia categoria. El projecte naix amb l'objectiu, per tant, d'apropar-se al dia a dia de les fruteries on Bollo servís, escoltar allí les seues necessitats, compartir coneixements i generar valor entre les dues parts interessades, el que és l'empresa i el que són los fruteros, els bons fruiters. Bé, a través d'aquesta plataforma, Bollo busca donar veu, per tant, als professionals que estan en contacte directe a nosaltres, a més consumidors, per comprendre millor algo que deu marcar tant el producte en empresa com en el punt de venda, que són els hàbits de consum i de compra, i treballar de forma col·laborativa en lo millor perquè siga la millor experiència de consum. Bé, per a Bollo, este club, és curiós, del Club de los Buenos Fruteros, i haurà que cridar-los també, a veure com l'arco posen un poc el tema, suposa una oportunitat per consolidar una relació ja estreta de per si en un canal estratègic. Així que des d'ací, la meua felicitació per als fruters i per a la empresa, que una vegada més ens demostra que no deixa d'innovar, tant el que és en producte, en qualitat, com en aquest tipus d'iniciatives. I una altra empresa ben diferent, però que també m'agrada destacar el que han presentat en Madrid, és Eurosemillas. Bueno, pues Eurosemillas ha aprofitat Fruit Attraction 2026 per a fer balanç de lo que és la evolució de la seva plataforma d'innovació varietal en Maduixa. I han presentat les últimes novetats. Tenen, de fet, també hi ha que recordar que tenen algun projecte desenrotllat d'advocat i cites, val? Però podríem destacar que han ampliat el catàleg d'este producte en noves varietats i, en el cas de l'advocat, inclús nous advocats de la marca Hass, de la varietat, no és marca, és varietat Hass, per a l'any 27-28. Així que recordem que Eurosemillas és altre dels potents que ha promogut sempre jornades i trobades en 14 països, des de Huelva fins a la província argentina, de Tucumán. Crec que han estat allí en algun que altre congrés. Així que també parlarem en Eurosemillas perquè és alta de les firmes que ha triomfat a IFEMA. Així estan les fires, així estan les dades, així estan els balanços, així estan les ajudes i així estan els protagonistes. Una xicoteta pausa i vos conte què ha fet la conselleria en els agrònoms perquè crec que vos va ajudar i molt.
1: A Punt Ràdio, Sílvia Soria. La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc.
9: hem canviat.
10: Per a nosaltres res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
9: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire, amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
11: Hi ha dies que es conten i dies que es viuen. I el 9 d'octubre és el dia per a sentir-nos més orgullosos que mai de la nostra història, de les nostres arrels i del nostre futur.
9: Enguany, el Dia Gran dels Valencians es capgira a la ràdio. La ràdio autonòmica es desplega de nord a sud per a portar-te la cobertura més gran de la nostra història en directe. 7 hores d'emissió ininterrompuda.
11: Des del cor de la processó cívica fins a l'últim racó del nostre territori. Tot l'equip de Matí Directe s'unís a les veus més conegudes de la casa en un desplegament tècnic amb ganes de contar-te-ho tot.
9: Entrevistes, història, música, anàlisi, emoció a peu de carrer i el batec d'un poble que celebra la seva identitat. 7 hores per a reviure junts el passat i somiar amb el futur.
11: El pròxim 9 d'octubre, deixa que te ho contem tot. Especial 9 d'octubre. Viu el teu dia en la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
12: ¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? Les quería preguntar una cosa. No, ¿ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol.
13: Sí, don Miguel Gila, torna el futbol de primera al Punt a Punt. Per a dissabte, Real Madrid-Villarreal. Diumenge, el Celta i Racing de Santander-València. I per al dilluns, el Llevant-Sevilla. Torna a la Lliga de Primera i ho fa al Punt a Punt.
9: A Punt Ràdio. A Elx, 98.4.

0: realizar tan fácilmente como una pared de ladrillo. Y no podemos olvidar que hay otro objetivo que para nosotros es muy importante, que es el conseguir que hablemos todos el mismo idioma. Es decir, que el proyectista, el consultor, la empresa y el técnico de administración entiendan perfectamente lo mismo cuando se le pide una determinada información. Probablemente, y lo hemos dicho siempre, esta sea la primer gran simplificación administrativa, que es conseguir que todo el mundo trabaje con las mismas reglas y entendiendo lo mismo.
1: Per cert, interessant, no? No oblideu que està en l'agenda, que va vindre ja i va fer un avanç, que tenim previst conèixer a fons tots els detalls i que quan passen aquestes festivitats del 9 i el 12 convidarem a Carbonella que estiga així amb nosaltres, perquè molt pronte tenim una convocatòria molt important en els enginyers agrònoms de València. I és que enguany este és el col·legi que s'encarrega d'organitzar l'edició número 6 del Congrés Nacional d'Enginyers Agrònoms. Recorden que és a la Ciutat de les Arts i de les Ciències i recorden les dates, per si algú se me despista, n'hi ha una web per a inscriure-vos i per a veure un poc com van els preparatius. Les dates són del 27 al 30 d'octubre, este mateix mes. Així que estarem en els agrònoms, avui i sempre, però especialment este mes, que ahí està la convocatòria nacional.
2: El altaveu del sector primari en Apunt Ràdio. El Forcat.

Punt Ràdio, Sílvia Soria. La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Apunt Ràdio. El Comtat 103.0.
1: Noranta minuts en Apunt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.
2: Les 11 i 3, comencem a tota pastilla este 90 minuts, perquè sabeu que venim del punt a punt, que hi ha hagut una nova victòria de València Bàsquet, la quarta seguida en 4 jornades en Eurolliga, i que parla ja en la sala de premsa del Roig Arena, Xavi Albert.
3: Bàsics defensius, el plantejament que teníem en els seus dos manejadors principals, crec que ha anat molt en la línia com esperàvem el partit, i després, pues, bueno, com tot, sempre se n'eix, no? Si tanques molt una situació, se t'escapa una altra, i avui, per a mantindre la tradició de Blackney cada que ve a València, però, bueno, situació que ens ha costat controlar, que ja entraven en sèries, aquest tipus de jugadors, que quan entra en efervescència, després és molt difícil perquè ja guanya molta confiança, no? Crec que, bueno, un gran partit, que espero que la nostra afició en víspera del dia festiu vaig a poder gaudir.
4: We had a good start, we improved in that, and that gives us a big step ahead.
2: Roda de premsa de Xavi Albert, el tècnic de València Bàsquet, ha tingut una resposta. La primera en valencià, arriben preguntes de la premsa visitant. A veure si contesta en castellà, si no tornaríem després amb el tècnic de València Bàsquet. Crec que la pregunta encara continua, així que anem a estar pendents de com respon el tècnic de València Bàsquet en esta roda de premsa d'Eurolliga, que és posterior a una nova victòria de l'equip taronja, que ha superat el Hapoel, un dels grans cocos, diríem, de la competició. No està entre els favorits per a guanyar-la. Està en un escaló inferior, segons ens ha contat el company Nacho Rodilla, durant la retransmissió, però que, sens dubte, maneja un gran pressupost. I Tornader és un dels cocos de la categoria. A veure, Xavi Albert, que conta des del Roig Arena.
5: Xavi, bona nit. Ha hagut un moment del partit que València Bàsquet abans duia avantatge, però que s'ha apretat un poc el marcador i Josep Huerto, el capità, ha posat dos tirs lliures que ha obligat a l'entrenador visitant a parar el partit. Què significa per al cos tècnic, no tan sols per a tu, que un jugador, ja no de la casa, sinó que tinga aquesta facilitat per a llançar els tirs lliures, que es llancen aquesta confiança i també un poc, tu que l'has vist des de molt xicotet, aquesta projecció que té Josep en el pas de Sants?
3: Sí, bueno, yo te puedo contar, vaig entrenar en els dos anys de cadet i era un jugador on destacava moltíssim per la seva capacitat física d'avançar, d'utilitzar el seu cos per generar avantatges. Jo crec que destaca ara, a part, ara mateix en aquest inici d'any, i m'alegra moltíssim en un gran estat de confiança on no està dubtant i està agafant tots els tirs que deu de prendre, siguin aquests tirs lliures o les situacions de tir exterior on el veig amb moltíssima confiança a l'hora d'agafar els tirs. Després, que els anote és una conseqüència del no dubte i la manera en què està agafant els tirs. Segurament hi haurà moments, anem a dir, no, algo més irregulars que en l'encert extraordinari que està ara, però molt content de veure que no dubta en aquestes situacions, perquè s'ha convertit en un tirador molt, molt fiable i un jugador que ens ajuda moltíssim a treure partits com el d'avui.
6: Sí, volia especificar els triples, crec que dius tirs lliures, però volia dir els dos tirs.
3: Claro, com has dit els tirs lliures, dic que són els tirs exteriors, que és una continuació de la feina de l'altre dia, on també va ser extraordinari el nivell d'encert que té. Jo, encantat de... una de veure aquesta confiança i espero que continuï. Igual no al mateix nivell de percentatge, ojalà, però sobretot que no dubte que quan té aquests tirs és un tirador extraordinari i que continua agafant-los en aquesta confiança.
7: Xavi, enhorabuena por la victoria. Lo mejor de este 4-0 de arranque Euroliga, que es un arranque en una liga de 38, es el estado de confianza que puede dar esta base, empezar 4-0 por todo lo que se había hablado en verano, de... Es el run-run del paso de proyecto, la confianza global que puede dar este arranque ilusionante es casi más importante que el 4-0. Y luego, un dato curioso, que siempre hablamos de la historia, ese 4-0 solo lo había hecho un técnico de la casa. De Paco Olmos a Xavi Albert han pasado 23 años, de casa a casa.
3: Al final son, o sea, son datos que molan, ¿no? Que estén ahí, pero no deja de ser una muestra muy, muy pequeña de una temporada que es extraordinariamente larga. Entonces, muy, muy contento por lo que supone el partido o este inicio. No, no tanto por lo que se hable o se deja hablar, que entraba poco y continúo entrando poco. Es algo que no entraré a valorar, la discusión o todo aquello que se genera en cuanto a las expectativas y demás. Estoy muy contento en que cada día va el equipo mejor. Y eso no quiere decir, bueno, es fácil cuando ganamos, pero si continúo viendo esta línea de competitividad, también los días que toca perder, pero continúo viendo este compromiso y esta manera de aferrarse a los partidos, de competirlos, es lo que más feliz me hace estar, evidentemente. Si cae un inicio como el de ahora, ¿no?, que encadenamos, si hablamos particularmente de la Euroliga, 4 victorias seguidas, muy feliz. Pero evidentemente no deja de ser una muestra muy pequeña de una liga que a la que le quedan, bueno, eso, 34 partidos todavía, ¿no? Bueno, feliz de lo que hemos vivido, pero viviendo el presente y pensando desde ya mismo en la Liga CB y en el FC Barcelona.
8: Bueno, Xavi, no era para la victoria. Te quería preguntar por el inicio del equipo, ¿no?, que destacabas. También decías en rueda de prensa que quizás había que tocar algo en ese inicio. No sé qué se ha tocado. Y otra pregunta que te quería hacer es sobre Yankuba Sima, un jugador que todavía no hemos visto en competición desde la Supercopa. No sé cómo está su situación.
3: Desde el inicio vamos tocando, dije el otro día, no íbamos a hacer grandes cambios, ¿no? No era un tema de decir vamos a generar una revolución y el partido va a cambiar. Cambiamos, como cambiamos en otros aspectos del juego, un detallito, vamos a cambiar algo diferente en el calentamiento, vamos a cambiar algo diferente en la manera de cómo les planteamos, pero es paso a paso sin volvernos locos y, como dije el otro día, sin sobre reaccionar a ninguna situación. Bueno, seguramente le demos continuidad a lo que hemos hecho en el último, pero no siempre podremos esperar el mismo tipo de inicio, porque, como siempre digo, el rival también juega. Pero bueno, muy contento con la puesta en escena hoy. Y con Yankuba, ¿no?, lo mismo que dije el otro día, es jugador de la primera plantilla, sigue entrenando, una plantilla muy larga, de 16, donde es muy difícil tener a todo el mundo conectado, y al final son decisiones mías de hacer la convocatoria y poner a los 12 jugadores con los que creo que vamos a ganar el partido.
9: Hola, Xavi. El dimarts, en entrevista amb el Racó Taronja, et van preguntar pel rebot i deies que el rebot no només es perd o es guanya en el moment de l'acció del rebot, sinó que es comença a perdre o guanyar en el 2 contra 2, en l'acció del 2 contra 2, en el pivot menejant-se bé o quedant-se fixat amb el exterior. Volia preguntar-te, en un partit en el que ve Vasa Misic, ve Elijah Bryant, ve Satoransky, Blakeney, el rebot ha quedat pràcticament empatat, 40-41, què consideres en aquestes tàctiques que has dit que heu fet els bàsics de la defensa? Si estàs avui més orgullós, no només del rebot, sinó de com s'ha fet tota la jugada en el 2 contra 2 amb jugadors que dominen tant aquesta acció.
3: Sí, principalment perquè crec que, bueno, parlàvem en la prèvia, no?, que jugàvem contra un equip clarament enfocat a les situacions de bloqueig directe, on dos jugadors assumien, crec que era un 80% de les accions de bloqueig directe i que són, bueno, estrelles de la competició. Molt content en la feina en general que hem tingut en ambdós. Acabem produint, però al final aquí no es tracta de deixar els dos jugadors a zero, sinó de minimitzar el seu impacte, i crec que ha sigut un gran treball d'equip en general com s'ha fet el treball sobre ambdós jugadors, tant Bryant com Misic. D'ahir una certa... per al control d'avui, que més implicàvem i com anàvem a ser més agressius en la defensa del bloqueig directe, no? Exposem més al gran, sortint a parar moltes més situacions perquè no puguem progressar. Llavors, moltes vegades si quedem un poc més exposats en aquests moments de si el 5 continua dins. Crec que hi ha hagut un gran treball de xicoteig doblant ajuda sobre aquest moment en què el gran podia ser un factor, no? Oturo, Diase, Lidei. Crec que hem doblat avui molt bé esforços de xicoteig sobre els grans per tapar aquest moment de que el gran el tenien que exposar molt, perquè la prioritat estava en parar a aquests dos grans manejadors. Entonces, no excel·lent, perquè són 14 rebots ofensius, el que ens han agradat, i continua sent un número que està per damunt del que volem, però en línies generals un pas endavant, ja que continuar treballant. Evidentment, no estem en la línia encara perfecta que volem, però s'han controlat les situacions que havíem marcat avui molt millor que l'altre dia.
10: Sí, hola Xavi, enhorabuena por la victoria. Yo quería preguntarte por el plano defensivo del equipo. Ha habido un momento, no recuerdo si era al principio en el primer cuarto, pero que el equipo ha entrado pronto en bonus, no ha bajado el listón defensivo, ha seguido muy alto, siempre se habla de que la defensa es contagiosa. Te pregunto por el punto de importancia que le das a que ese listón ha estado desde el principio, sacando fuera a Blackney, que ha hecho su partido, prácticamente hasta el final, evidentemente con altos y bajos, pero ¿qué importancia le das a ese listón defensivo que ha tenido tan alto el equipo desde el principio y superando incluso el problema del bonus? Gracias.
3: Sí, mucho, porque no recuerdo si han sido dos, pero en concreto creo que ha sido el segundo cuarto, que creo que ellos no han entrado ni en bonus, creo que se han quedado en tres faltas, puede ser. Te obliga a... Es un trabajo mental muy concreto, ¿no? El no perder intensidad y no caer contra jugadores de este nivel en que te saquen situaciones de tiro libre y se mantengan vivos en la anotación con situaciones de tiro libre continuadas, ¿no? Es muy importante, mantener el nivel de intensidad, pero luego saber jugar muy bien con qué contactos dar y no dar para no producir ese tipo de tiros libres que mantengan a un equipo constantemente, que ya está en bonus, en un goteo de puntos punto a punto, ¿no? Muy contento porque creo que es algo que refleja la intencionalidad del equipo, la voluntad de no bajar y de no modificar nuestro juego. Eso a veces también nos lleva, por ejemplo, en ataque ha habido momentos, ¿no?, también de que debíamos de controlar algo más el marcador, y cuando vas lanzado y tienes tan claro y apuestas tan claro por tu idea de juego, pues acabas tomando ciertos tiros que los asumimos, como asumimos ciertas pérdidas que trabajamos para reducirlas, pero van en el pack. Entonces, muy contento que no se vea afectado la intención de jugar físicos en defensa. Luego, si podría ser y evitar y controlar un poco más la entrada en bonus mucho más tardía, creo que controlaríamos y nos permitiría ese plus darlo incluso un poco más en finales de cuarto.
11: Xavi, bona nit, enhorabona per la victòria. Te vull preguntar per la inèrcia de l'equip en el començament de la temporada. Has parlat de que falten coses per millorar, però llevant el borró del dia de...
2: Hem perdut ahí justetament, quan ha preguntat Salva Gómez, hem perdut el so de la sala de premsa. Bueno, podem escoltar una altra vegada.
11: Són molt bones, però te pregunto per lo...
2: Pues no sé què ocorre, no sé si... No sé si es Salva, no sé si es el sobre la sala de prensa, crec que és el sobre la sala de premsa. Així que anem a veure si podem recuperar a Xavi Albert. ¿Vale?
11: El calendari és exigent, però la inèrcia de l'equip és que o dona...
2: No podem recuperar. I sa última pregunta, una de les últimes qüestions cap al tècnic de València Bàsquet. Anem a fer Juan Alpuente, que està al control de so. Una última intentona, ja sé que la cosa no és responsabilitat teua. Anem a fer una última intentona. I si no funcionarà la...
3: Les coses en les que dediques molt de temps i la manera que treballes van sorgint, no? Vull dir, donen productivitat, sigui en atac o en defensa. El calendari és molt exigent perquè la combinació aquesta d'Eurolliga i ACB... Bueno, pues no os contaré yo. En set moments de l'any, entonces en febrer i no saps ni on estàs. O sea, que mires per la finestra i tens que comprovar si estàs en Turquia, si estàs en Burgos, on estàs. És que no para. Entonces, lo que hi ha que fer és un gran esforç a nivell de centrar-se molt concretament en viure el present sense més enllà. Quasi ni el passat ja no existeix i el futur quasi que tampoc. És Barcelona. Treballar a Barcelona, centrar-se en Barcelona, centrar-se primer de tot en els nostres rols, que com fer un créixer l'equip i després sols en Barcelona. I si després ve setmana triple, ve setmana quàdruple, lo que vinga, no mirar més enllà, perquè si no acabes generant un nivell, entre cometes, d'ansietat. És que ara viene el calendari, X situacions de viatges, ja que viure el present. Següent partit, següent rival, i no pensar molt més enllà de lo que tens justet davant.
12: Vamos con la última.
13: Xavi, en la fulla de ruta que se sol marcar qualsevol entrenador, no sé si tu te la marcares quan començares la pretemporada, vol l'equip el nivell que ha donat avui a nivell defensiu, a nivell d'intensitat, com se van involucrant sumant jugadors, estàs satisfet en el punt en el que estàs, més enllà de les victòries que òbviament sí que sumen?
3: Molt, i moltes vegades referisc a la roda de premsa inicial de la meva presentació, en la que més enllà, o sigui, no pensàvem en començar un 0-4, un 1-1, vull dir, quan dic totalment el present, en aquell moment sols me preocupava generar una química on veig els valors reflexats del club i de lo que volem representar com a equip com a únic objectiu, perquè lo de més, el resultat serà conseqüència d'haver generat aquest tipus de química entre ells, que no és un tema que nosaltres forcem, ells són els principals protagonistes de generar-la també, és a dir, tota la gent que conformem el club, però i ara quan parlo específicament del primer equip, són moltes persones a nivell de staff, de jugadors, i generar aquesta química en tot el món reme en la mateixa direcció era l'objectiu principal, i a partir d'aquí vindran les victòries, i a partir d'aquí vindran els moments on no vinguin victòries tan encadenades com ara, que es faran salvar situacions difícils durant l'any. Estic molt content en el tipus de grup que
2: S'ha tornat a tallar aquesta sala de premsa del Roig Arena. Estarà l'última ja, resposta, del tècnic Xavi Albert després de la victòria de València Bàsquet. A veure si podem parlar amb Salva Gomis i d'esta manera el deixem ja descansar. Salva, que ens ha narrat en companyia de Nacho Rodilla el partit d'avui al Roig Arena. Hola, Salva, bona nit.
14: Salva, què tal, com estàs?
2: He tingut un tram accidentat en el tram final de la roda de premsa de Xavi Albert, però vaja, Salva, el tècnic que ha valorat i de quina manera la victòria d'avui contra el Hapoel Tel Aviv, que suposa que està igualat en el més alt de la classificació València Bàsquet,
14: sí,
2: al Coco, l'actual campió de l'Eurolliga, com és Panathinaikos. Que bona victòria, sí, Salva.
14: És tal qual així, no? Jo crec que parla molt bé del començament de temporada d'un València Bàsquet que tot eren dubtes en estiu i sembla que ells, poquet a poquet, i en la seva faena diària, no? Perquè això és pràcticament diari, pues estan tractant de diluir, almenys en aquest començament de temporada, aquests dubtes. És un 4-0, està igualant, com tu dius, als cocos d'esta competició, i crec que parla també molt bé del treball que s'està fent ahí dins i de la confiança, que era la pregunta que jo li feia, dies que s'havia tallat, era un poc per eixe costat per la confiança que tenia l'equip, que té l'equip, que sembla que dona en quant a xoc i manera d'enfocar, no, els partits, i aquest moment de confiança, pues, evidentment també és molt important.
2: Salva Gomis, gràcies, bona nit, a descansar.
14: A vosaltres, bona nit.
2: Adéu a Salva Gomis, des del Roig Arena, amb esta nova victòria, la quarta seguida en Eurolliga de València Bàsquet. Hem començat esta edició d'avui, dijous 8 d'octubre, a l'Esport, és la festa gran de la Comunitat Valenciana del 9 d'octubre, en esta sintonia, la del 90 minuts, en Apunt Ràdio. Està Juan Alpuente, el control de so, vos saluda Salva Folgado. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.media.es i a la seva aplicació per a dispositius mòbils, Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar-nos textos, en X o en Twitter, @90minuts, 90 anys, xifra, Instagram 90 minuts, ràdio 90 anys, lletra, TikTok 90 minuts, ràdio 90 també en xifra. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 619-421-801, 619-421-801, ahí podeu opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui ja funciona en xarxes socials i que fa referència a quin futbolista del València alinearies en banda esquerra tenint en compte els problemes d'última hora de Danjuma i de Rioja. Quin futbolista del València alinearies en aquesta banda esquerra pels problemes que tenen Danjuma i Luis Rioja. Són les 11:20. Anem a tornar a parlar dels abonaments, dels preus dels abonaments del València en esta sintonia. De fet, de seguida anem a polsar l'opinió no sols dels nostres contertulis en el dia d'avui, sinó també d'una penya valencianista. 11:21, anem a començar el programa, com sempre, amb la nostra bateria de titulars. Aplega la quarta València Bàsquet, ha obtingut esta nit al Roig Arena la quarta victòria seguida en Eurolliga amb un joc molt coral. Els tarons han superat el Hapoel Tel Aviv per 92-83, amb 4 de 4 l'equip de Xavi Albert lidera la classificació en Eurolliga, empatat amb el totpoderós Panathinaikos, actual campió de la competició. S'acosta el debut de Javier Aguirre, el mexicà ha anat recuperant jugadors lesionats en les dues setmanes que porta al capdavant de l'equip, amb César Tàrrega i Mukhtar Diakhaby completament integrats en el grup. En la sessió d'avui han fet un pas avant Copete, Fulquier i Rioja. Guido Rodríguez i Dimitrievski ja han treballat amb l'equip, mentre que Danjuma, que les últimes setmanes no s'ha entrenat amb el grup per molèsties en el turmell, ha fet treball de camp en solitari. Este és Guido Rodríguez quan ha arribat este matí a l'aeroport de Manises procedent de l'homenatge a Leo Messi.
15: Lo que tenemos que hacer ahora es ganar, necesitamos ganar, necesitamos puntos y creo que de acá en adelante vamos a ir bien. Es una situación en la que somos responsables y conscientes de lo que tenemos que hacer y de que a lo largo de la temporada vamos a seguir mejorando y que vamos a sumar, que es lo que tenemos que hacer.
16: Con Aguirre bien, ¿no?
15: Sí, muy bien, con él muy bien y agradecido que me haya dejado viajar también a él y al...
2: Encara estan de tornada, el Villarreal continua recuperant efectius molt a poc després de la finestra internacional. Avui ho han fet Micautachi i Mourinho, però encara falten Freeman, Saliba i Olaguacelli. Íñigo Pérez explica com han d'afrontar la visita de dissabte al Bernabéu.
17: Escenario
16: perfecto para poder exponernos, para poder mostrarnos, sabiendo que la dificultad es máxima y aceptando que habrá momentos en los que el rival te va a exigir y te va a someter. Creo que el primer paso cuando vas a ese tipo de escenarios es aceptar que te van a atacar, después intentar dar las claves para como poder soportarlo. Y luego la otra parte muy importante es perder el miedo, perder el temor escénico, perder en este caso esa sensación de si pierdo la pelota me transitan, si hago esto me van a hacer goles a la espalda, porque cuando uno más repite eso constantemente, que ya sabemos que es cierto, al final deja de hacer las cosas que necesitas para poder ganar. Entonces, como queremos ganar, está bien saber dónde son buenos ellos, pero creo que es mirarnos a nosotros y poder exponernos y ver qué nivel tenemos.
2: Martín Anselmi es centra en el partit. El tècnic de l'Elx ha dit que el tema de Josan és un assumpte privat i ha preferit centrar-se en el duel de diumenge contra el Celta de Vigo. L'escoltem.
17: Un buen momento para hacer énfasis en diferentes situaciones del juego que quizás nosotros sentimos que teníamos más margen de mejora, porque creo que en todos los aspectos del juego todavía hay margen de mejora, siempre lo hay, pero algunos más que otros. Entonces creo que el hecho de poder defenderse con el balón, de tener el balón, de no perder el balón tan fácil y de saber cómo encontrar las diferentes ventajas que el juego te va otorgando, si es que las hay, ya sean de espacios, de hombres libres o de situaciones de ventajas posicionales, tratar de aprovecharlas.
2: Luis Castro, crida un xiquet de 14 anys. El tècnic del Levant ha convocat per a exercitar-se avui amb el primer equip el jove Diego Moyano, a la central dret, nascut al març de 2012 i que ara mateix té 14 anys, internacional amb les categories inferiors d'Espanya. Moyano va formar part de la selecció de la Comunitat Valenciana que fa uns mesos va proclamar-se campiona d'Espanya sub-14. Avui, d'altra banda, ha parlat per a punt del futbolista granota Oriol Rey.
18: Al final són dues setmanes i al final tenim temps per treballar més que res tot el que és per nosaltres i també aquesta setmana doncs, ja hem treballat ja més directament cap al treball de dilluns contra el Sevilla que serà un partit molt complicat.
2: L'Andorra és una incògnita. El Castelló visita diumenge Andorra i Paulo Hernández recupera Melo, Mellot i els internacionals, però no té clar a quin contrari s'enfrontarà perquè ara l'equip del Principat és més camaleònic que el de temporades enrere.
19: Era un equip que venia durant molts anys amb una idea molt clara, un juego mucho de posesión, de posición, y es verdad que este año empezaron igual, con la misma idea, y que en los últimos partidos ya se ha visto con algunos cambios de sistema, un equipo que ahora es mucho más vertical, mucho más directo, y bueno, parece que le está funcionando. Veremos qué Andorra nos encontramos, sea cual sea, son un buen equipo, son un equipo con jugadores jóvenes y a un jugador con experiencia también, que creo que su objetivo no es pelear por donde está ahora mismo, pero bueno, estoy seguro que nos van a poner las cosas muy difíciles, que vamos a tener que reencontrarnos y dar un poquito más de lo que se vio el otro día aquí contra el Ceuta si queremos sumar 3 puntos.
2: La advertencia de Javi Calleja, el tècnic del Deportivo Eldense, s'ha mostrat satisfet per l'efecte de la victòria de l'última jornada contra l'Oviedo, però ha destacat el potencial del Córdoba, pròxim rival del conjunt blaugrana en el nou Pepico Amat, en assenyalar que és un rival molt dur, amb molts arguments ofensius i una proposta valenta.
20: El Córdoba me parece un equipo y una propuesta por parte de su entrenador de juego muy valiente. Creo que tiene una plantilla que juega muy bien al fútbol, que el otro día demostró que a nivel ofensivo pues tiene muchos argumentos para hacer daño a cualquier rival, con lo cual me espero un rival muy duro, un rival que tiene una identidad muy clara y que no la va a cambiar.
2: Avui s'ha celebrat la cerimònia d'inauguració del Mundial de Kayak, que es disputa este cap de setmana a la Vila Joiosa. Més de 800 palistes de 39 països disputaran el Mundial 2026 fins a l'11 d'octubre. Escoltem dos de les favorites, les palistes Andrea Jiménez i Sara Mengual.
21: Moltes, moltes ganes ja de, no de llevamos-ho de damunt, però sí de competir i a veure què passa.
22: Moltíssimes. O sea, la pressió que hem anat acumulant durant tot l'any i l'estrès ja demà, a veure què tal.
2: El Club Nàutic d'Altea acollirà des de divendres i fins el 12 d'octubre la final de la Lliga Iberdrola de vela femenina, última prova d'una temporada, la classificació final de la qual encara no està decidida. La competició reunirà els equips participants en el circuit nacional i començarà oficialment el 10 d'octubre. El programa continuarà diumenge i conclourà dilluns, quan se celebrarà el lliurament de trofeus. Les 11:27, una pausa, la primera estaneta a 90 minuts i de seguida comencem a parlar de més circumstàncies d'actualitat.
0: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate, eres un árbol, el viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado. Imposible concentrarse con los Lion Days. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama con entrega inmediata. Solo hasta fin de mes.
1: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
4: Buscant Jaume I, la sèrie sobre el rei conqueridor.
23: La seva vida és sorprenent des del minut zero, des de la seva pròpia concepció.
4: L'home que va marcar el destí dels valencians.
24: Sense Jaume I, els valencians no serien valencians.
4: Estrena 9 d'octubre. En Apunt. Apunt, Radio Televisió Valenciana i la Diputació de València, junts per la difusió del llegat de Jaume I.
25: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 d'octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
26: Soldado a los perros porque me he escapado.
27: Estàs escoltant 90 minuts.
26: Un gran mi colonia en la nariz del galgo.
27: Amb Salva Folgado.
26: Corre con ganas que esta noche aguanto. Seguirme a fondo, quiero hacerlo largo.
2: Les 11:29 és nit per a continuar parlant dels preus que tindran els abonaments del nou Mestalla. Tenim ja part així de la tertúlia reunida, però abans teníem pendent parlar amb un dels penyistes, amb un penyista del València, concretament amb Sergi Algilés, que forma part del col·lectiu de penys valencianistes i que representa a la colla blanquinegra. Hola Sergi, què tal? Bona nit.
28: Hola, molt bona nit, Salva.
2: Bé, ahir ja van tractar l'assumpte, ara de seguida continuarem així en tertúlia, Sergi, però m'agradaria saber com ha caigut en bueno, la teua penya, en la teua colla, en la colla blanquinegra, l'efecte dels preus que tindran els abonaments del nou Mestalla que ahir va fer públics el València.
28: Doncs mal, perquè ha hagut un augment de preus molt fort i sobretot perquè, bueno, ja des del primer moment nosaltres no volíem canviar de camp, no? Sobretot per les formes que s'han fet i perquè ara mateix és una ruïna econòmica, no?, per al club tractar de fer aquestes coses. Però bueno, en Meriton ja se sap que és el que n'hi ha i esta gent, pues, són uns gestors lamentables i ens van enviar un camp, pues, que sí, serà molt còmode, molt el que vulgueu, però veurem el futbol de molt lluny en comparació amb l'actual Mestalla. I sobretot, si ens centrem en el tema dels preus, és clar, per un passe molt similar al que una persona té, doncs n'hi ha uns augments prou forts, de 100 euros o de més.
2: Suposo que, bueno, doncs en la colla tindreu 100 amb diferents realitats, però suposo que la majoria, ho acabes de comentar, no estan d'acord amb la... amb la pujada que fonamentalment sembla que va afectar, que ja veurem, que va afectar a la grada central, el que va provocar que molta gent que no puga pagar aquests preus va acabar en el galliner, o no puga pagar els preus de la grada central, o no puga afrontar la pujada del seu abonament actual i, per tant, no tindrà cap altra solució que pujar-se, bueno, pues, al tercer anell, al galliner del nou, sí, del nou Mestalla, que ja veurem ahir, bueno, pues, quin és l'efecte que tindrà la graderia tan lluny del terreny de joc, Sergi.
28: Clar, és que tu pensa que actualment en Mestalla no només és la inclinació de les grades, sinó també és lo properes que estan al terreny de joc i segons s'ha vist en una comparació entre la inclinació de les grades dels dos estadis, estarem al doble de distància. A més, clar, bueno, particularment en la meva penya, no teníem cap penyista que tenia el pas a l'abonament en la grada central, no? Però per exemple, te puc donar el meu cas particular, que d'un abonament de l'antiga General de Peu, no? Actualment és Illas Gol Alto, la pujada ha sigut de 100 euros per un passe, diguem, en el segon graderiu, no? La grada mitja, diguem. Clar, si jo vull pagar exactament el mateix que estic pagant ara, he d'anar-me'n a la grada alta o a la grada superior, no? Els dos anells del graderiu. Clar, és una part, però clar, també n'hi ha que entendre que moltíssima gent, per exemple, ara vol modificar el seu lloc, a reagrupar-nos, per exemple,
2: per estar junts, sí, sí.
28: Claro. I clar, tenim que ficar-nos d'acord, pues, en preus, en el que cadascú, pues, bonament pot arribar en la vida, no, per a pagar. I clar, ha sigut un esglai molt fort, perquè clar, és que és el que estem dient sempre, en esta gent mai te pots fiar. Ells diuen ara un preu, però qui t'assegura que aquest preu el mantindran en juny? Sé que és un poquet somiar rotllos, però imaginem-nos que arribem a Europa, que no crec, però bueno, imaginem-nos, els preus seran els mateixos, no seran els mateixos, respectaran l'antiguitat, tornarà el descompte per accionista, no tornarà. Clar, ells diuen ara una cosa, qui te diu que aquesta cosa serà la mateixa en juny?
2: Sí.
28: En esta gent és que no te pots fiar.
2: La realitat més enllà de la penya que t'has trobat avui en el carrer, gent que coneixes, encara que no forme part de la penya, què te diu?
28: Sí, mira, per sense anar més junt, gent del col·lectiu de penyes, no? D'altres penyes.
2: Exacte, sí,
28: que estan en el mateix
2: col·lectiu, correcte.
28: Ells estan en la mateixa que t'estic dient. Primera, és que no volíem anar-nos de Mestalla, i més d'estes maneres, no? Perquè Mestalla ja no és només el valor sentimental que pot tindre per a cadascun, sinó que és un estadi que s'ha comprovat que dona punts al València, al cap de les lligues. I ara mateix no sabem com serà l'ambient en el nou estadi. Ells a una, no només per les formes que ho han fet, sinó sobretot perquè renunciar a una de les parts més importants, no? que tenim com a club, no? Que és l'estadi de Mestalla. Ara, en la realitat que tenim, en els nous abonaments, doncs clar, la gent té primer molts dubtes, perquè han dit, per exemple, la zona visitant, que no serà igual per a Lliga que per a Europa. Clar, tens por de tal vegada ficar-te per aquesta zona, però després te van a canviar de lloc. Després, sobretot, és el valor econòmic, perquè clar, pensa que gent que, per exemple, està en el gol xicotet o en el gol gran, és ara mateix l'únic preu paregut al que tindrien en el nou estadi és el que tu estàs dient, el Galliner. I sobretot perquè no és la mateixa qualitat de passe, perquè pensa que ara, sí, estàs molt, molt alt i molt inclinat, no? La grada és molt vertical, però estàs molt a prop del terreny de xoc, cosa que en el nou estadi estaràs a 50 metres.
2: Està per a ser ja el company Luco Luis Cortés de Radio Marca, que al Salamanca, com si estiguera en classe, que vol fer-te una pregunta.
5: Així no, pregunta no. Yo lo que creo que es que lo que él está diciendo es clave. Es que en su zona de Mestalla, ¿vale? Lo que ellos piensan, y entiendo que con razón, es que le tocaría un sector en el nuevo Mestalla que el Valencia entiende que no es ese sector, es otro más arriba. Y aun yéndose a ese sector más arriba, pagarían 100 euros más, ¿sabes? Porque ahí el Valencia te lo calcula, porque en Mestalla estarías más alto. Pero lo que no te calcula el Valencia es que el césped, a la grada estar ovalado, está más lejos.
2: ¿Es la reflexión que vuelves a ver, Sergi? Sí.
28: Totalment. Jo he estat mirant, clar, jo, per exemple, la meva idea, ja t'he dit, que és l'armena a la grada mitja d'un dels dos gols. I clar, com està dient el company, si jo estic, per exemple, prou centrat en Sillas Gol, diguem, actualment, jo tinc la porteria davant de mi. Clar, si jo agafe un passe similar, la inclinació, no, la curva, diguem, que fa el fons del nou estadi, m'allunya encara més. No és recte. Clar, jo he de buscar un lloc que tinga proper més cap al córner, per entendre-nos. En un dels corners tindria la grada d'animació baix, i en l'altra, i en un altre córner tindria la grada visitant dalt. Clar, són situacions que moltes vegades has de valorar per a buscar el lloc.
3: Després, clar, això ja són petites xicotetes històries, no? Que la gent, doncs, clar, n'hi ha gent que s'ha fet sòcia fa poquet, ens juntem, diguem, 10, 12 persones. I, clar, es comença a mirar els números d'antiguitat i dius, claro, un hotel 40 i algo mil i l'altre té el 9.000 i dius, bueno, anem a premiar d'estar tots junts, no? Que al final és el que se busca. Però, clar, n'hi ha gent que diu, ai, és que jo tinc un passe molt antic i, clar, ara quan fem la mitjana tindré el 25.000. I, clar, és complicat a vegades, però, bueno, això ja és lo de menys. El problema és aquest. El problema és que el València, lo que vol realment, anem a parlar les coses clares, és que l'aficionat, l'abonat de tota la vida, estiga dalt, lluny de l'acció, i els preus més cars, les entrades més properes al terreny de joc, siguen per a vendre-les, pues, a estrangers, a la gent que li pots demanar, pues, molts diners per una entrada. I ja s'ha demostrat en el tema de l'hospitality este que han fet, d'entrades a 2.000 i a 3.000 euros, que això és una botxeria.
2: Correcte, bé, doncs buscàvem un testimoni i hem tingut el de Sergi Algilés del col·lectiu de penyes valencianistes i concretament dins d'este col·lectiu de la colla blanquinegra. Sergi, gràcies per acompanyar-nos esta nit en 90 minuts.
3: A vosaltres, moltes gràcies a vosaltres.
2: Adéu a Sergi Algilés, són les 11:38, heu escoltat ja Luco Cortés, ara de seguida escoltareu Pau Pardo i Manolo Mas perquè serenem ja de seguida a la tertúlia. Hemos venido con flores. I hem tingut el de Sergi Algilés del col·lectiu de penyes valencianistes i concretament dins d'este col·lectiu de la colla blanquinegra. Sergi, gràcies per acompanyar-nos esta nit en 90 minuts.
3: A vosaltres, moltes gràcies a vosaltres.
2: Adéu a Sergi Algilés, són les 11:38, heu escoltat ja Luco Cortés, ara de seguida escoltareu Pau.

0: Són les 6 del matí. Comença les notícies del matí. Amb Alba Requejo. Tota la informació de primera hora en 60 minuts.
1: Bon dia, divendres 9 d'octubre, dia de totes les valencians i dels valencians. Avui tindrem per tot arreu celebracions i festes i reconeixements a Jaume I, el rei fundador del Regne de València, homenatges a la senyera, l'ensenya de la moderna comunitat autònoma i en l'epicentre, la ciutat de València. A la plaça de l'Ajuntament no hi haurà avui finalment mascleta, però sí processó cívica. I sí s'ha fet en la vespre la mostra de balls, que s'ha canviat d'ubicació i per a tancar la nit, castells de foc artificial a València, Castelló i Alacant. Avui al Palau de la Generalitat tindrà lloc l'entrega de les altes distincions, mentre que a partir de les 12 la Reial Senyera eixirà pel balcó de l'Ajuntament. Arrencarà en aquest moment la processó cívica, que recorre uns 2 quilòmetres de carrers del centre de la ciutat fins a arribar a la Catedral de València per al tradicional Tedeum. Després, moment per a l'ofrena floral a Jaume I al parterre per a acabar de nou a l'Ajuntament. I en esta plaça de l'Ajuntament, ocupada per l'acampada per un habitatge digne, sabem, ho hem dit, que no se celebrarà eixa mascletà del 9 d'octubre. Ho confirmava ahir a la vesprada el regidor de Seguretat Ciutadana, Jesús Carbonell. Diu que l'informe que havien demanat a la delegació del govern s'indica que no es pot desallotjar l'acampada de la plaça i que preval el dret de reunió i de manifestació. Esta plaça va ser ahir epicentre de la comunitat valenciana dels homenatges a Mari Carmen. Homenatges que es van succeir ahir a tot Espanya, ara de seguida els ampliem en el sumari. Però en la vespre del 9 d'octubre a València han sigut diverses desenes de persones les que s'han manifestat convocades pel grup Pàtria. Sofia Riego, bon dia.
2: Bon dia. El seu objectiu era confrontar directament l'acampada pel dret a un habitatge digne establit a la plaça de l'Ajuntament i acusaven els manifestants d'impossibilitar les celebracions institucionals de la comunitat valenciana. Els membres de l'acampada han respost formant una cadena humana al voltant de la plaça. Finalment, tot i les hores de tensió, no s'han produït disturbis.
1: També han continuat els homenatges en les diferents acampades organitzades a tota Espanya en reivindicació de l'accés a l'habitatge digne.
2: N'hi ha hagut a Toledo, a Vitoria, a Barcelona, a Madrid. El més multitudinari, el de la Puerta del Sol a Madrid, on el sindicat d'inquilines ha convocat una marxa fins al portal de la casa on Mari Carmen va viure més de 70 anys. Allí milers de persones li han fet un homenatge.
1: La Confederació de Sindicats d'Inquilines, a més d'UGT i Comissions Obreres, han convocat avui a les 12 un minut de silenci en record de Mari Carmen en tots els centres de treball i d'estudi d'Espanya. I pel que fa als esports, el València Bàsquet, intractable en l'Eurolliga, a nit s'imposava al Hapoel Tel Aviv per 93-82, 4 victòries en 4 partits que el mantenen com a co-líders i que, a més, igualen el millor inici en la competició en la història del club. El futbol esta nit torna a la Lliga. Els equips valencians jugaran dissabte el Villarreal, diumenge el València l'Elche i el dilluns el Levant. I pel que fa a l'oratge, sol i fresca per a este 9 d'octubre, l'arribada d'una massa d'aire fresca baixarà el termòmetre de manera considerable. A més, bufarà mestral a l'interior nord i tindrem alguns núvols que en principi no deixaran pluges a les comarques del sud. Així és com es presenta de moment el dia. De seguida hi aprofundim en el comandament tècnic Òscar Pellicer. Els acompanyem en la pròxima hora, fins a les 7 del matí, així en la ràdio pública.
0: Les notícies del matí, a Punt Ràdio. Els dissabtes i els diumenges al matí t'oferim l'actualitat de les societats musicals valencianes i els seus components.
3: Tot per delectar-vos i fer-vos sentir el plaer de la nostra música.
0: Fem banda, amb Imma Mateu, els caps de setmana de 7 a 10 del matí. Deixa't seduir per la nostra música. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: ¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? Les quería preguntar una cosa. No, ¿ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol.
5: Sí, don Miguel Gila, torna el fútbol de primera al Punt a Punt. Serà dissabte Real Madrid-Villarreal. Diumenge, el Celta i Racing de Santander-València. I per al dilluns, el Llevant-Sevilla. Torna a la Lliga de Primera i ho fa al punt a punt.
0: Per les especials característiques climàtiques i orogràfiques de la Comunitat Valenciana, es poden produir fenòmens de nevades intenses en les parts altes del nostre territori. Per això, no deus descuidar la informació que t'arriba de la ràdio i la televisió sobre l'estat de les carreteres, amb la col·laboració de Apunt Ràdio. Apunt Ràdio. Les notícies del matí. Alba Requejo.
1: Sí, sí, 5 minuts, els ho estem contant. Estava convocada ahir a València una concentració promoguda per l'organització Pàtria. El seu objectiu era confrontar directament l'acampada pel dret a un habitatge digne que està establida a la plaça de l'Ajuntament de València i obligar-los a alçar aquest campament. Ho feien saber a les seues xarxes socials, però finalment sembla que res d'això ha arribat a passar, Sofia.
2: No, no ha passat. L'acampada continua a la plaça de l'Ajuntament. Es van viure moments de tensió. Ahir, crits, expectació i sobretot pel que poguera passar, però finalment sense que la situació arribara a provocar disturbis perquè la comunitat
1: a la plaça de l'Ajuntament de València i obligar-los a alçar aquest campament. Ho feien saber a les seues xarxes socials, però finalment sembla que res d'això ha arribat a passar, Sofia.
2: No, no ha passat. L'acampada continua a la plaça de l'Ajuntament. Es van viure moments de tensió. Ahir, crits, expectació i

0: plaça de la Reina, tot i que la ubicació que havien demanat a la delegació del govern era la mateixa plaça de l'Ajuntament. La concentració convocada per l'extrema dreta va estar secundada, sobretot, de gent jove, molt jove. Fins i tot alguns aparentaven ser menors d'edat, anaven amb banderes d'Espanya i també preconstitucionals. Les salutacions nazis i els càntics militars i franquistes van ser reiterats. A la plaça de la Reina hi va haver algun moment de tensió perquè no volien que la premsa els gravara i perquè van tindre enganxades verbals amb alguns vianants. Per la seva banda, els membres de l'acampada van formar una cadena humana al voltant de la plaça de l'Ajuntament. Anaven molts vestits negre amb braçalets rojos per identificar les persones que formaven part d'este cordó. Portaven màscares i una pancarta amb el lema contra el feixisme, organització de classe. Finalment, tot i les hores de tensió, no es van produir disturbis.
1: Sí, es va produir eixe homenatge a Mari Carmen, uns homenatges que també es van succeir ahir per tot Espanya, amb l'epicentre a Madrid, a la Puerta del Sol. De seguida els ho contem, però de moment ens quedem així, a la plaça de l'Ajuntament de València i en la convivència de l'acampada amb la festa, Sofia.
0: Sí, a les 7:30 de la vesprada començava la mostra de balls, músiques i cançons valencianes organitzada per la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana. Moltes persones es van acostar per a presenciar in situ l'espectacle, entre elles l'alcaldessa Maria José Català.
1: I avui, després del lliurament de les altes distincions al Palau de la Generalitat, a partir de les 12, la plaça torna a ser protagonista de la festa i de les celebracions amb l'eixida de la Reial Senyera pel balcó de l'Ajuntament. Arrencarà en aquest moment la processó cívica que recorre uns 2 quilòmetres pels carrers de la ciutat, del centre de la ciutat, fins a arribar a la Catedral de València per al tradicional Te Deum. El que no se celebrarà, Sofia, de moment, i ja sembla ser que és definitiu, és la mascletà del 9 d'octubre. Ho confirmava ahir de vesprada el regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de València, Jesús Carbonell.
0: Sí, diu que en l'informe que havien demanat a la delegació del govern s'indica que no es pot desallotjar l'acampada de la plaça i que preval el dret de reunió i manifestació. L'informe diu expressament que la mascletà no és possible i l'Ajuntament descarrega la responsabilitat en la delegació. Jesús Carbonell.
2: Sí, porque la delegación del gobierno así lo ha dicho expresamente. Eso ha sido una decisión de la delegación del gobierno. No, ellos no dan alternativa, pero al fin y al cabo también hay que tener en cuenta que una mascletà no se improvisa.
0: Les persones acampades es comprometen a respectar els espais per on discorrerà la processó cívica per la plaça.
1: No va ser eixe el de la mostra de baix l'únic acte pre-9 d'octubre. El cel de València, de Castelló i d'Alacant es va enllumenar a nit, a la mitjanit, amb els castells de la vespre.
0: A València n'han sigut dos, els castells, ja que s'ha recuperat el Festival Internacional de Pirotècnia. A les 11:30 ha disparat la convidada, que enguany venia d'Itàlia, i a la mitjanit la pirotècnia Cavaller i Fills, quasi 1.300 quilos de massa reglamentada entre els dos. A Alacant ha sigut la Dragón de Villena, l'encarregada de disparar altres 100 quilos de pólvora en seqüències, cascades i palmeres de colors. I a Castelló, a les 11:59, començava la disparada a l'explanada del Palau de Congressos i Auditori a càrrec de la pirotècnia Penyarroja de la Vall d'Uixó. 100 quilos de pólvora que acabaven amb els colors de la senyera.
1: Però a Castelló de la Plana, la nit anterior al 9 d'octubre, és també excusa d'alguna manera per a tornar a mirar a l'edat mitjana. En la vigília del 9 d'octubre, la Germandat dels Cavallers de la Conquesta va celebrar la tradicional Vetla d'Armes, una cerimònia marcada pel silenci, els secrets i els rituals que han de complir els aspirants abans de convertir-se en cavallers. Ens ho conta tot Clara Sant Juan.
3: Quan va caure el sol, a l'ermita de Sant Francesc de la Font va començar la Vetla d'Armes. Els futurs cavallers van arribar acompanyats dels seus padrins i van besar la creu abans d'entrar a l'ermita. Allí, a porta tancada, van viure una part de la cerimònia que, per tradició, no poden revelar. Santi Quiroga és el mestre de la Germandat.
4: El cavaller de la Germandat el que vol és defensar els valors de la ciutat de Castelló i que cada any hi ha gent que vulgui seguir defendent els valors de la ciutat de Castelló. És algo, crec, que molt important per a vosaltres.
3: Després, sopar de germanor amb pollastre al forn i creïlles, i això sí, sense coberts, recreant un sopar medieval. La comitiva va continuar després entre torxes fins a l'ermita de la Magdalena, amb una parada al seminari Mater Dei per cantar la salve a la Mare de Déu del Lledó. I en arribar a l'ermitori de la Magdalena,

0: va plegar el moment clau. Els aspirants van jurar fidelitat a Jaume I i als estatuts de la germandat abans de ser investits com a nous cavallers. Pepe Arcos és un dels cavallers.
1: Pues para mí esta noche es una noche muy especial porque además mi hija es la reina Violán saliente y que me nombre ella y que me dé la espada, me dé la capa y todo, pues es un momento súper chulo.
0: Una tradició que un any més continua viva en la nit prèvia al 9 d'octubre.
2: Això va ser a Castelló, Alacant, ahir. La plaça de l'Ajuntament es va convertir també en pista de dansa per a celebrar el 9 d'octubre. Els grups Cresol i Postiguet van oferir un taller obert a tots els públics com a prèvia de la dansa popular que se celebra avui i que recorrerà el passeig de l'Esplanada. Dani Ortega.
3: Sí, Alacant celebra el 9 d'octubre també a ritme de dansa. Ahir la plaça de l'Ajuntament es va convertir en una improvisada pista de ball amb un taller de danses tradicionals obert a tots els públics. Una activitat que va servir per acostar la cultura tradicional al públic i sobretot com a prèvia de la dansa popular del 9 d'octubre que se celebra avui. La cita començarà a les 11 del matí a la plaça de l'Ajuntament i recorrerà l'esplanada des de l'altura de la plaça del Mar fins a la Conxa. Una celebració del 9 d'octubre amb la música, la dansa i la tradició valenciana com a protagonistes.

0: Ho avançàvem fa uns minuts. L'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada a Madrid, continuen els homenatges en les diferents acampades organitzades a tot Espanya en reivindicació de l'accés a l'habitatge digne.
1: N'hi ha hagut a Toledo, a Vitoria, Barcelona, Madrid. El més multitudinari, el de la Puerta del Sol de Madrid, on el sindicat d'inquilines ha convocat una marxa fins al portal de la casa on Mari Carmen va viure més de 70 anys. Allí, milers de persones li han fet un homenatge. La Confederació de Sindicats d'Inquilines, a més d'UGT i Comissions Obreres, han convocat avui a les 12 un minut de silenci en record de Mari Carmen en tots els centres de treball i d'estudi d'Espanya.
0: I la vivenda, la situació de la vivenda i la mort de Mari Carmen han planat també sobre la sessió de control a les Corts, on tots els grups han acceptat un minut de silenci, però certament Vox s'ha absentat. Es responsabilitzen d'esta situació, del que li ha passat a Mari Carmen i de la situació de la vivenda espanyola a Pedro Sánchez.
1: Així és, les polítiques de vivenda, les diferents visions entre el dret de les persones acampades a protestar i de la gent a presenciar la mascleta, i també el dossier amb presumptes irregularitats del president Pere Llorca i del seu entorn, han sigut els arguments en la sessió de control al cap del Consell.
0: La crònica del que va donar de sí a sessió de control ahir a les Corts la té Carmen Domingo.
2: El primer a preguntar el síndic socialista José Muñoz, però més enllà dels oradors, el debat avui nom propi.
3: Mari Carmen no es más que la consecuencia de las políticas del Partido Popular, que consideran el mercado como una cuestión sagrada que no puede ser intervenida.
4: La realidad es que la señora Mari Carmen fue desahuciada por una ley que aprobó el gobierno socialista.
2: Compromís pregunta al president sobre el dossier amb suposades irregularitats. El síndic socialista li l'ha posat sobre la taula i Juanfran Pérez Llorca l'anima a portarlo a la fiscalía.
5: Denunciaron lo de mi mujer y se ha archivado. Me denunciaron por el Mundial y se ha archivado. Y pueden llevar todos los dossiers que quieran, porque se archivarán. Falta solo pedir a un sicario que vaya también a buscarme, como han hecho con la jueza de Extremadura.
2: La vespre del 9 d'octubre, amb l'acampada a la plaça de l'Ajuntament, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, reivindica.
6: No és el dia dels polítics del PP, és el dia del poble valencià. I el poble valencià està exigint solucions per a la vivenda.
7: Però és que creem en la nostra terra. Però és que creem en la nostra senyera.
8: Perquè ells són feliços ara sí, en el senyor Baldoví, que està ahí, i l'estelada independentista.
2: I tanca el síndic de Vox, que recupera el nom de Mari Carmen.
9: Ella misma decía que la culpa de los miles de desahucios era de Pedro Sánchez.
0: Precisament en respecte a este sentit, allò que explicava el president de la Generalitat, la Fiscalia ha sol·licitat l'arxiu de la querella contra Juanfran Pérez Llorca per la seva assistència a la final del Mundial de Futbol. Una querella que anava adreçada contra ell i la seva assessora de comunicació, als quals acusaven d'un presumpte delicte, Sofia, de suborn.
1: Sí, l'Associació Transparència i Democràcia en l'Esport, que va presentar la querella, sosté que Pérez Llorca va aconseguir una entrada de vades per que la seva cap de premsa feia labors d'assessorament en la presidència de la Federació Espanyola de Futbol i podria haver gestionat la invitació. La querella apunta a presumptes contraprestacions en forma de subvencions o ajudes a la Generalitat a la Federació Espanyola de Futbol, però la Fiscalia no veu connexió causal i ha demanat la inadmissió i l'arxivament de la querella.
0: I en este context, encara sobre vivenda, el CIS ha fet públic un baròmetre en el qual explica que el 76,3% dels espanyols creuen que l'Estat ha d'intervindre en el mercat de l'habitatge per a garantir-ne l'accés a totes les persones.
1: El 79% considera que cal prioritzar el dret a la vivenda com un dret constitucional, front a un 13,5% que considera l'habitatge com un bé de mercat. El 44,5% assegura que l'Estat és l'administració que hauria de tindre més competències per millorar l'accés a la vivenda, i fins a un 80,6% admet que no té plans de comprar una casa en els propers 2 anys.
0: I a Alacant, el vicealcalde Manuel Villar ha negat tindre constància que la cap de contractació de l'Ajuntament l'avisara a ell que els seus fills obtindrien vivenda en el residencial de les Naus.
1: Afirmacions que Villar ha fet a preguntes de l'oposició.
10: Ni tengo constancia ni he tenido conocimiento alguno de que se me facilitase esa información. Pero ni yo ni el entonces jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alicante, con el que he hablado estos días y me ha confirmado que para él tampoco ha existido esa conversación.
1: D'altra banda, la jutgessa que investiga l'adjudicació d'estes vivendes de protecció pública ha imputat la cúpula directiva de la cooperativa Les Naus a instància de la Fiscalia Anticorrupció. Ha citat a declarar com a investigats el president, la vicepresidenta i la secretària pels contractes amb el promotor per a vendre els pisos quan hi havia llista d'espera. Els tres tenen un dels 12 àtics del residencial.
11: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo.
0: A les 6 i 19 minuts del matí parlem ja de la política, pendents del que passa finalment amb la llei de nets. El Suprem va suspendre de manera cautelar el dret a vot de les persones nacionalitzades per ser descendents de persones exiliades espanyoles a instàncies de Vox. Ara, l'advocacia de l'Estat demana que s'alce eixa suspensió del vot en considerar que les eleccions estan pròximes. Alba Roger, Madrid, hola.
12: Sí, els serveis jurídics estatals diuen que és materialment impossible poder revisar tots els expedients abans de les eleccions generals i per això demanen revocar les mesures cautelars adoptades per l'alt tribunal que deixen sense votar als beneficiaris de la coneguda llei de nets. Expliquen que s'hauria de suspendre el vot de tots els espanyols que viuen a l'estranger perquè el cens no fa distinció alguna entre espanyols i no donaria temps a revisar cas per cas. La decisió final tindrà un impacte directe en les votacions i la polèmica està servida. L'oposició critica que Sánchez pretén amb esta llei tindre més vots o fent ús d'una enginyeria electoral, mentre que l'executiu assegura que els que ja compten amb la nacionalitat tenen el mateix dret a votar que qualsevol espanyol.
0: I en este context també estem pendents d'aixòs moviments pel que fan a la precampanya electoral. Avui un nou dia, però els temes sembla que no canvien. D'una banda, en el PP i en el PSOE, el problema de la vivenda i la mort de Mari Carmen Abascal, la veïna de Madrid desnonada, marquen l'agenda. En el PP parlen de manipulació emocional i el govern reconeix que han fet tard per al seu cas. Escoltem Alberto Núñez Feijóo durant la junta directiva ahir i Félix Bolaños, el ministre de Presidència.
13: ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles. Todo esto ha sucedido durante sus 8 años de gobierno con sus políticas y sus decisiones y os digo, no va a colar.
14: Como responsables públicos no podemos estar orgullosos de un país donde se puede desahuciar una señora de 87 años enferma con un grado alto de incapacidad y que se queda en la calle. Ni siquiera es ideológico, es pura humanidad. Pura humanidad. Y desde luego nosotros, el Gobierno de España, nos sentimos muy interpelados. Los decretos de vivienda, durante todo este año, hemos intentado aprobarlos y se han tumbado en el mes de abril por una mayoría conservadora de derechas en el Parlamento.
0: En esa agenda tenim ese confrontamiento, pero d'altra banda está la conformació d'una possible llista a l'esquerra del PSOE. Com van els moviments? El Pidia Beiber, bon dia.
15: Van, podríem dir. El calendari ha començat a córrer i els partits i coalicions han de presentar les candidatures entre el 21 i el 26 d'octubre. A l'esquerra del PSOE, ixe front ampli negocia els caps de llista i l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, condiciona encapçalar la llista per Barcelona i ser la lideresa a sumar a Podem i més partits com ara Compromís. Colau a Televisió Espanyola.
16: Y evidentemente que me encantaría que Mónica Oltra y Compromís estén ahí. Me encantaría que estuviera Irene y Podemos. Me encantaría que estuviera, evidentemente, els Comuns. Me gustaría que estuviera toda la gente que pueda aportar ese frente amplio y que pueda sumar para que no se pierdan votos. Claro que me gustaría que estuviera todo el mundo.
15: En Podem diuen que sí a sumar-se, però amb eleccions primàries per a determinar els llocs en les llistes, sobretot en la llista de Madrid. Des de Sumar en citen a la setmana que ve, el 17 d'octubre, quan es presentarà la candidatura. Un altre partit, Esquerra Republicana de Catalunya, continua el dubte si Gabriel Rufián encapçalarà la llista de la formació. Rufián, qui va impulsar este sumatori de forces progressistes, ha posat condicions per a ser el candidat d'Esquerra. En xarxes ha escrit que cal anar acompanyat d'altres forces d'esquerres i antifeixistes perquè, diu, a soles no es guanya. Missatge publicat hores després que el portaveu d'Esquerra al Parlament Català i pròxima Junqueras, Jordi Albert, s'ha postulat a encapçalar la llista per Barcelona. En Esquerra asseguren que aposten per Rufián, però també que tenen un plan B. Diumenge acaba el termini per a presentar avals.
11: Això són les notícies del matí. A Punt Ràdio.
0: Són les 6 i 23 minuts i compte amb qui s'acosta massa al nostre cotxe perquè potser no és casualitat. La Guàrdia Civil ha detingut un home que presumptament utilitzava el conegut mètode de la sembra per a robar en aparcaments de supermercats. Una distracció, un descuit i el lladre fa la resta. Però esta vegada la jugada li ha eixit malament. Un agent que estava fora de servici se'n va donar i va intervindre. Ens conta tota la història, Fran Martínez.
17: Els fets van passar a Benifaió el 2 de setembre a l'aparcament d'un supermercat. Pablo Cea, portaveu de la Guàrdia Civil de València.
18: La actuación tuvo lugar el pasado 2 de septiembre, cuando en el parking de un establecimiento comercial, de un supermercado, un guardia civil vio como una anciana era distraída por una persona y que otra salía del interior del vehículo.
17: El cómplice va a aprofitar la distracció. Va a entrar al cotxe i va a agarrar la cartera de la dona. Però el guàrdia civil, fora de servei, va a veure com amagava la cartera i no va a dubtar en actuar.
18: La ràpida actuació d'aquest agent permetió detener a una d'aquestes dues persones, el otro huyó, i recuperar los bienes d'esta mujer. Posteriormente, las pesquisas del puesto principal de Almusafes lograron vincular a estas dos personas con una serie de hechos delictivos y detener a la persona que faltaba.
17: És el denominat mètode de la sembra, deixar caure objectes a terra per distraure persones especialment vulnerables i aprofitar per robar-les. Un sistema cada vegada més utilitzat, segons adverteixen des de la Guàrdia Civil.
0: I abans d'internacional, un apunt més sobre este 9 d'octubre i en general sobre el pont que tindrem tant el divendres 8, 9 d'octubre com el dilluns, dia 12. I és que Benidorm i Peníscola encapçalen l'ocupació turística en este pont. Totes les xifres, però, de nord a sud, són molt bones i, a més, l'horatge acompanyarà. Fem un repàs, efectivament, de nord a sud, de la Comunitat Valenciana, de la mà d'Álvaro Real i Xavi Sempere des de l'Alacant. Bon dia, Xavi.
19: Així és. En este pont d'octubre hi ha dos líders destacats en ocupació turística, sud i nord, Benidorm i Peníscola, que freguen el 90%. Tots conviden a vindre al sol i a la platja. Els d'ací, com mira de Xativa.
20: Sí, tens ambient per a tots, sense complejes, complejos i sense res.
19: I els de més allà, com Josh Hall, que és d'Anglaterra.
21: I'll sell my house to move here.
22: Vendria a la meua casa i em mudaria ací. És el que sent.
21: Think about Benidorm, I would.
19: La Costa Blanca, sense comptar Benidorm, està al 80% i el sud de la província quasi al 75%. Cal tindre en compte que aquests percentatges són el que s'anomena on the books, és a dir, les reserves ja fetes. Ara cal esperar les vendes d'última hora que es veuran afavorides pel bon horatge que ens espera. A la ciutat de València també ha augmentat l'ocupació. Ja es vislumbren cartells de complet en restaurants i hotels. La província de Castelló frega el 80%. El balanç és positiu i ja els podem dir que fer les maletes per tornar dimarts costarà.
0: Ara sí, són les 6 i 26 minuts, així a l'exterior. Els atacs contra civils són els pitjors des que va començar la invasió russa al 2022 a Ucraïna. Un atac massiu rus ha deixat 37 morts. Experts en gerència militar apunten que el Kremlin estaria assetjant a Ucraïna el seu hivern del terror. Ens ho conta Rafa Salom.
23: Almenys 33 persones han mort després que dos bombes hagin destruït dos autobusos a Kramatorsk, a uns 5 quilòmetres del front. En només 48 hores, els bombardejos russos contra ciutats de 12 regions d'Ucraïna han provocat més de 60 morts. El president Zelensky ha retut homenatge a les víctimes d'ahir a un edifici residencial a la ciutat de Priluki que va deixar 23 víctimes mortals, entre els quals 5 menors. El president Trump ha de fer més, afirma directament el president d'Ucraïna. Com passa des de fa mesos, el país no pot frenar tots els atacs. Segons The New York Times, Moscou preveu llançar més de 1.000 míssils i drons per aïllar Kiev, Kharkiv i Odessa i deixar-les sense energia ni calefacció. El secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, manté que la guerra està estancada i que només n'hi ha dues solucions, o negociació o una escalada del conflicte per les dues parts. És la pitjor ofensiva que pateixen les ciutats d'Ucraïna des de l'inici del 2022. Almenys 17.000 civils ucraïnesos han mort fins ara i això vol dir 12 morts al dia.
0: La protesta estudiantil esclata al cor de París. Milers de joves ompliren ahir la plaça de la Bastilla, una jornada marcada, nit inclosa, per les càrregues policials, els gasos lacrimògens i els canons d'aigua. Tot mentre el govern francès intenta rebaixar l'atenció amb un pla d'urgència per l'educació, des de mitjan setembre s'ha detingut vora 6.600 persones, la majoria menors. Un balanç amb més de 900 policies i manifestants ferits. La protesta continua a 6 mesos de les eleccions presidencials del país. La crònica és d'Arturo Monedero.
3: Milers d'estudiants omplin la plaça de la Bastilla per a reclamar més recursos i centres educatius dignes. La policia carrega contra ells. Amb gasos lacrimògens i canons d'aigua intenta dispersar-los amb moltes dificultats. Justifiquen l'actuació assegurant que reben pedrades i són atacats amb morters pirotècnics. L'alcalde de Saint-Denis fa costat als joves, fa discut entre ells i els antidisturbis.
4: Policia, et dois une réponse politique?
3: Valli Bagalloco critica l'Estat per abandonar els centres educatius dels barris populars. Exigeix que la resposta a les demandes siga política i no policial.
5: Plan d'urgence pour pouvoir remplacer les professeurs absents.
3: El govern intenta rebaixar l'atenció amb un pla urgent per a substituir els professors absents, però sense concretar la inversió. L'estudiantat no es fia i anuncia una nova concentració per a dimarts que ve.
11: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo. Si et trobes en un lloc d'alt risc de nevades, procura tindre sempre un mínim d'aliments de llarga duració al repost. I tindre sempre a punt la farmaciola, així com ciris, llanternes i piles carregades. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
6: ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? Le quería preguntar una cosa. No, ¿ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿Y no podrían avanzar por la tarde, después del fútbol?
24: Sí, don Miguel Gila, torna el fútbol de primera al punt a punt. Per a dissabte, Real Madrid-Villarreal. Diumenge, el Celta i Racing de Santander-València. I per al dilluns, el Llevant-Sevilla. Torna a la Lliga de Primera i ho fa al punt a punt.
11: Per les especials característiques climàtiques i orogràfiques de la Comunitat Valenciana, es poden produir fenòmens de nevades intenses en les parts altes del nostre territori. Per això, no deus descuidar la informació que t'arriba de la ràdio i la televisió sobre l'estat de les carreteres. Amb la col·laboració de Pont Ràdio. La informació comença amb el dia. Estos són els titulars que marquen l'actualitat. Les notícies del matí.
0: 9 d'octubre, dia de totes les valencianes i els valencians.
1: Avui al Palau de la Generalitat tindrà lloc l'entrega de les altes distincions, mentre que a partir de les 12 la Reial Senyera eixirà pel balcó de l'Ajuntament. Arrencarà en aquest moment la processó cívica que recorre uns 2 quilòmetres pels carrers del centre de la ciutat de València fins a arribar a la catedral per al tradicional Tedeum. Després, moment per a l'ofrena floral a Jaume I al parterre per acabar de nou a l'Ajuntament.
0: I en esta plaça, ocupada per l'acampada per un habitatge digne, sabem que no se celebrarà la mascletà del 9 d'octubre a les 2.
1: Ho confirmava ahir de vesprada el regidor de Seguretat Ciutadana, Jesús Carbonell. Diu que l'informe que havien demanat a la delegació del govern en este informe s'indica que no es pot desallotjar l'acampada de la plaça i que preval el dret a la reunió i manifestació. La plaça va ser ahir l'epicentre a la Comunitat Valenciana dels homenatges a Mari Carmen.
0: Homenatges que es faran també avui a partir de les 12 a les portes dels centres de treball i estudis de tot Espanya i que també es van succeir ahir arreu del país.
1: Sí, n'hi ha hagut a Toledo, a Vitoria, a Barcelona, a Madrid. El més multitudinari va ser el de la Puerta del Sol de Madrid, on el sindicat d'inquilines havia convocat una marxa fins al portal de la casa on Mari Carmen va viure més de 70 anys. Allí milers de persones li han fet un homenatge.
25: Sí,
0: I en la vespre del 9 d'octubre a València, diverses desenes de persones s'han manifestat convocats pel grup Pàtria.
1: El seu objectiu era confrontar directament l'acampada pel dret a un habitatge digne que està establit a la plaça de l'Ajuntament, acusant els manifestants d'impossibilitar les celebracions institucionals d'avui, de dia 9 d'octubre, de la Comunitat Valenciana. Els membres de l'acampada han respost formant una cadena humana al voltant de la plaça. Finalment, tot i les hores de tensió, no s'han produït disturbis.

És 6:34, els ho estàvem comptant. Ahir estava convocada a València una concentració promoguda per l'organització Patriam. L'objectiu era confrontar directament l'acampada pel dret a un habitatge digne que està establida a la plaça de l'Ajuntament i obligar-los a alçar el campament. Ho feien saber a les seues xarxes socials, però finalment això no ha passat. Es van viure moments de molta tensió, això sí, crits i expectació, sobretot pel que poguera passar, però finalment sense que la situació arribara a provocar disturbis, perquè eixa convocatòria va tindre poc d'èxit, al voltant d'unes 40 persones, i perquè també el cordó policial va ser efectiu, mantenint-los en la plaça de la Reina, el lloc on se'ls va permetre la concentració. La ubicació que s'havien demanat, però, a la delegació del govern era la mateixa plaça de l'Ajuntament. La concentració convocada per l'extrema dreta va estar secundada sobretot per gent molt jove, fins i tot algun aparentaven ser menors d'edat, i portaven banderes d'Espanya i preconstitucionals. Les salutacions nazis i els càntics militars i franquistes van ser reiterats a la plaça de la Reina, i va haver algun moment de tensió perquè no volien que la premsa els gravara i perquè van tindre enganxades verbals amb alguns vianants. Per la seva banda, els membres de l'acampada van formar una cadena humana al voltant de la plaça. També vestits de negre, però amb braçalets rojos, portaven màscares i una pancarta amb el lema "Contra el feixisme, organització de classe". Finalment, per tant, tot i les hores de tensió, no s'ha produït cap disturbi. Sí que s'ha produït un homenatge a Carmen Abascal allí mateix, a la plaça de l'Ajuntament de València, i és que l'endemà de la seva mort, la dona de 87 anys desnonada a Madrid ha rebut homenatges en les diferents acampades organitzades a tot Espanya, i reivindicació de la accés a l'habitatge digne.

0: Homenatges que s'han reproduït a Toledo, a Vitoria, a Barcelona, a Madrid. Així ha sigut el més multitudinari, el de la Puerta del Sol, on el sindicat d'inquilins ha convocat una marxa fins al portal de la casa on Mari Carmen va viure més de 70 anys. Allí, des de la Puerta del Sol fins a eixa casa de Mari Carmen, han sigut milers de persones les que han fet un homenatge a la dona. La Confederació de Sindicats d'Inquilines, a més dels sindicats UGT i Comissions Obreres, han convocat també per avui, a les 12 al migdia, un minut de silenci en record de Mari Carmen en tots els centres de treball i d'estudi d'Espanya. I quan són les 6:37 minuts, volem fer una ullada a tot el que ens espera en este 9 d'octubre, els actes, les festivitats, els homenatges i la primera parada la fem en l'horatge, perquè res d'això sense saber quina serà la previsió. Antonio Sánchez, bon dia. Què ens espera per este 9 d'octubre?
1: Bon dia, Alba. Avui, bones notícies pel que fa a l'horatge, perquè tenim un horatge estable, és a dir, sense precipitacions i sense cap tipus de risc de fenomen meteorològic que siga molt impactant. Sí que és de veres que el vent encara està bufant cap a l'extrem nord amb velocitat. No tant com ahir, ja no tenim avís groc, però sí que encara tenim ratxes de més de 80 km per hora en algunes localitats dels ports, del Maestrat i del Baix Maestrat. Així, a la resta, no estem notant tant el vent, però sí que notant la baixada de temperatura que ens porta el vent de mestral i l'entrada de massa d'aire fred en el nostre territori. Una temperatura que ara mateix es queda al voltant dels 16 graus a València, uns 15-16 a Castelló, i a Alacant estem entre uns 10-18 graus. Així que estem parlant d'una nit que feia uns 5 mesos que no veiem
0: una
1: nit tan freda.
0: Sí,
1: i cap a l'interior, en localitats com, per exemple, Utiel, des del 25 de maig, que no reportava una temperatura tan freda, tan baixa, de ara mateix 8 graus. A Morella també estan entre els 9-8 graus i a les localitats més cap a l'interior fins i tot hi ha algunes que estem a 6-7 graus. Així que avui cal agarrar la manega llarga en tot el territori i fins i tot si estem cap a l'interior una jaqueta tampoc estaria mal. Veurem com en les pròximes hores aquestes temperatures també es quedaran més baixes que altres dies. Una màxima que estarà entre els 20-22 graus, sobretot cap a l'interior. Al litoral estarem entre els 22-24, però serà ja més difícil passar dels 25. I veurem, en tot cas, un cel blau amb pocs núvols, un poquet més de nuvolositat cap al l'interior nord i també cap al litoral sud, però poca cosa. Este cap de setmana llarg, que estarà encara marcat per l'estabilitat, i també per temperatures de tardor, és a dir, que costarà que torni a pujar el termòmetre, estarem encara en mínimes entre els 14-16 graus i màximes entre els 24-26 on més puja el termòmetre. Així que, en tot cas, temperatures normals del mes d'octubre, però una gran diferència entre el que hem viscut aquestes últimes setmanes / mesos.
0: Ara sí podem dir que la tardor ha arribat per a quedar-se?
1: En principi sembla que sí. Sembla que sí. Tornarà a pujar el termòmetre un poc la setmana que ve, però ja no serà amb valors tan d'estiu, sinó ja mínimes per sota dels 20 graus, màximes per sota dels 25, així que sí. En principi tardarà que torni a pujar, o ara per ara no està previst que torni a pujar en valors de 20 graus de mínima, 30 de màxima.
0: Aleshores ho direm encara que siguin la boca menuda. Gràcies, Antonio.
1: Gràcies.
0: Molt bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: I molt bon pont. Recorden, aprofite que m'acomiade d'Antonio per a recordar també a les persones que ens escolten que dilluns no tenim informatiu.
1: Exacte.
0: No hi ha problema.
1: Parlem el dimarts.
0: Parlem el dimarts. Gràcies, Antonio. Adeu.
2: A punt ràdio. Les notícies del matí.
0: 6:40 i seguim parlant d'eixe 9 d'octubre, de la prèvia. Una de les coses que tenim clares d'eixos actes previstos per este 9 d'octubre és que la mascletà no se celebrarà. És el que confirmava ahir de vesprada el regidor de Seguretat Ciutadana, Jesús Carbonell. Diu que en l'informe que havien demanat a la delegació del govern s'indica que no es pot desallotjar l'acampada de la plaça i que preval el dret de reunió i de manifestació. De fet, el text diu expressament que la mascletà no és possible i l'Ajuntament descarrega la responsabilitat en la delegació. Sentim Jesús Carbonell.
3: Sí, porque la delegación del gobierno así lo ha dicho expresamente. Eso ha sido una decisión de la delegación del gobierno. No, ellos no dan alternativa, pero al fin y al cabo también hay que tener en cuenta que una mascletà no se improvisa.
0: Les persones acampades allí es comprometen a respectar els espais per on sí recorrerà la processó cívica per la plaça. Repassem quan són les 6:42, tots aquests actes oficials que ens esperen avui. I és que el 9 d'octubre és el dia gran de les valencianes i dels valencians, la jornada on la ciutat recorda eixa entrada triomfal del rei Jaume I i celebra el naixement del poble valencià. La ciutat s'omple de pólvora, de mercats, de música en directe, de desfilades que inunden els carrers de color. A les 10 del matí comença l'acte institucional, el del lliurament d'eixos premis, d'eixes altes distincions, però alguna cosa tenim ja des de molt abans, des d'alguna hora abans. Ara ens ho conta tot Imma Vijuescas. Imma, bon dia, comencem pel principi, va.
4: Comencem pel principi, a les 10 del matí, com tu dius, comença l'acte institucional d'entrega de les altes distincions de la Generalitat Valenciana i els premis 9 d'octubre. A les 12 del migdia comença la processó cívica i l'ofrena floral a Jaume I a la plaça de l'Ajuntament. Així tindrà lloc el descens de la senyera des del balcó de l'Ajuntament. Després, la reial senyera i l'espasa de Jaume I fan el recorregut fins a la catedral on se celebra el Te Deum. A continuació, la comitiva continua fins a la plaça d'Alfons el Magnànim per a l'ofrena de corones de flors davant l'estàtua de Jaume I. A les 4 més quart es produirà la baixada de glòria de moros i cristians, un acte per a veure de prop els diferents dissenys del vestuari de cada comparsa. Els festers fan el recorregut invers des de la plaça de l'Ajuntament cap als jardins de la Glorieta. A partir de les 5 de la vesprada està prevista l'entrada de moros i cristians Ciutat de València, un dia, el 9 d'octubre, que és per excel·lència la festa de tots els valencians i valencianes. Avui, el dia gran de la Comunitat Valenciana, una data que uneix tot el territori per a celebrar la seva història, la seva cultura i la seva identitat.
0: I per què no dir-ho, Imma, que avui també és el dia dels enamorats i les enamorades valencianes, també, de regalar la famosa mocadora, que no sé si ja t'han regalat, a mi no. Però és també important recordar-ho en un dia com avui. Moltes gràcies, Imma.
4: Gràcies a tu.
0: Anem amb més assumptes perquè el 9 d'octubre se celebra les festes, les celebracions tenen epicentre a València, però no és un dia de celebració només a València o a les capitals. I per a les grans institucions és també un assenyalat festiu arreu de les nostres comarques. Paco Miguel ha resumit les localitats que avui fan actes amb motiu del nostre dia gran. I recalquem que ha hagut de resumir-los perquè hi ha celebracions en pràcticament cada racó del territori.
5: El 9 d'octubre, de nord a sud. A Vinaròs, ofrena floral al monument de Jaume I, al passeig. Després, moixeranga i rondalles tradicionals. A Peníscola, a la platja nord, festival piromusical. A Borriana, ple extraordinari seguit de dansa, gegants i cabuts i recreació del seguici de Jaume I i Naviolant. A Nules, processó cívica amb la reial senyera. Enguany homenatge als voluntaris de l'incendi de la Serra d'Espadà. A Sagunt, acte institucional i volteig de campanes amb mercat medieval. A Mislata, acte institucional i mascletà a la plaça Major. A Torrent, baixada de la senyera a l'Ajuntament i processó amb parada davant de la nova escultura de Jaume I. Concert de la Unió Musical amb projeccions sobre la torre i castell de focs. A Gandia, processó de la senyera i homenatge a Jaume I a la plaça Major. Falla, concert i concurs de fideuà. A Xàtiva, cercavila i acte institucional a l'ermita de Sant Josep. Amb entrega dels premis 9 d'octubre. A la Pobla Llarga comencen les festes de moros i cristians. A Alcoi, gran gala amb premis municipals al Teatre Calderón i mostra d'art tot el dia. A la Nucía, cercavila musical i mocadora solidària contra el càncer. A Benidorm, ple institucional a la plaça del Castell. Issada de banderes i entrega de la distinció cultural. A Elda, tardeig gratuït a la plaça Castellar amb concerts i espectacles fins a la nit. A El Campello, moros i cristians i processó cívica. I a Elx, concerts gratuïts a la Rotonda.
0: I no diran que no els hem donat un bon llistat d'actes arreu de tot el territori. Borriana, Nules, Sagunt, Mislata, Torrent, Gandia, Xàtiva, Ontinyent, la Nucía, el Campello. També la cita la tenen en la ràdio i en la televisió. D'apunt, tot el programa d'actes a València, els actes oficials de celebració d'este dia de les valencianes i els valencians el poden seguir tant a la ràdio com a la tele. I també, esta vesprada han de saber que a partir de les 8:30 emetem l'entrevista amb el president de la Generalitat, amb Juanfran Pérez Llorca. Un apunt més sobre este 9 d'octubre i sobre el pont que ens ocupa. Divendres, dissabte, diumenge i dilluns hi ha 4 dies festius que el sector turístic aprofitarà. Benidorm i Peníscola encapçalen l'ocupació turística en eixe pont, però totes les xifres de nord a sud són bones. L'horatge, a més, ens ho ha contat Antonio, acompanyarà. Fem de nou un repàs de nord a sud de la Comunitat Valenciana de la mà dels companys Álvaro Real i Xavi Sempere, que ens ho conta des de la Can Xavi.
6: En unes poques hores, la senyera tornarà a baixar pel balcó de l'Ajuntament i a recórrer els carrers de València, però enguany hi haurà una absència, perquè Ramon Blanes no l'acompanyarà. Després de 37 anys, enguany serà el primer 9 d'octubre que viurà només com a espectador.
7: Ho tirarem falta perquè és una cosa molt emotiva i és un servici que donem a tota la ciutadania de la ciutat de València.
6: Ramon ens fa de guia pels seus records, recorregut pels racons del consistori. 4 dècades donen per a molt.
7: Ha passat quasi més temps així que en ma casa. Pues ha vist de tot, saps? Des de personatges molt il·lustres, han passat de tot, però jo me quede com a anècdota en el saber estar en tots els moments, sense mirar colors d'una banda o d'una altra, sinó havent complit la nostra obligació.
6: Ramon s'acomiada d'esta massa de plata per a donar pas a les noves generacions.
7: Vaig entrar molt en falta els temes fallers, perquè jo sóc faller també de tota la vida. I des del 2010 vam tindre la gran sort de que ma filla Rebeca va ser component de l'acord d'honor i, evidentment, clar, ixe dia no vas vestir de gramalla.
6: Ese tratge de gala que des d'avui deixa penjat, però que li ha permès ser testimoni de bona part de la història de València.
0: Bé, s'hauran adonat que no era eixa la crònica que volíem sentir, i és que hem de lamentar-ho, però són persones humanes i avui, 9 d'octubre, també és un bon dia per a equivocar-se. Han conegut en esta crònica de la nostra companya Maje Jorge Ramon Blanes. Ell és cap dels macers de l'Ajuntament de València i després de més de 30 anys acompanyant la senyera, assistint a investidures i alguns actes de les falleres majors de València, doncs ha decidit jubilar-se amb ell. Ha parlat Maje. Este 9 d'octubre serà el primer en pràcticament 40 anys que no vestirà el vestit de gala. Han conegut Ramon Blanes, cap dels macers de l'Ajuntament de València. Ara sí, recuperem la informació que volíem contar-los, esta que feia referència a les dades de turisme d'este pont, que estan encapçalades per les ciutats de Benidorm i de Peníscola, però que donaran bones xifres durant tot el cap de setmana llarg en tot el territori valencià. I la crònica, esta vegada sí, és d'Álvaro Real i de Xavi Sempere. Xavi.
8: Així és, en este pont d'octubre hi ha dos líders destacats en ocupació turística, Sud i Nord, Benidorm i Peníscola, que freguen el 90%. Tots conviden a vindre al sol i a la platja. Els d'ací, com mira de Xativa.
9: Sí, tens ambient per a tots, sense complejos i sense res.
8: I els de més allà, com Josh Hall, que és d'Anglaterra.
10: I'll sell my house to move here.
11: Vendria a la meua casa i em mudaria ací. És el que sent.
10: Think about Benidorm, I would...
8: La Costa Blanca, sense comptar Benidorm, està al 80% i el sud de la província quasi al 75%. Cal tindre en compte que aquests percentatges són el que s'anomena on the books, és a dir, les reserves ja fetes. Ara cal esperar les vendes d'última hora, que es veuran afavorides pel bon horatge que ens espera. A la ciutat de València també ha augmentat l'ocupació. Ja es vislumbren cartells de complet en restaurants i hotels. La província de Castelló frega el 80%. El balanç és positiu i ja els podem dir que fer les maletes per tornar dimarts costarà.
2: Les dues són les notícies del matí. Les coses són com passen. A Punt Ràdio.
0: En els esports, el València Basquet continua amb el seu idili amb l'Eurolliga. Josep Carbonell, bon dia.
12: Bon dia. 4 victòries en 4 partits. Líder de la competició empatat amb el Panathinaikos. No li poden anar millor les coses als valencians, que ahir s'imposaven al Hapoel Tel Aviv per 93-82. Ja en el primer quart van deixar les coses clares. Eixida espectacular per anar-se'n en el marcador i saber mantindre l'avantatge durant la resta de l'enfrontament. Escoltem un satisfet Xavi Albert.
13: Una gran posada d'escena, no? En situacions que estàvem parlant dels últims partits, que igual era un dels factors que teníem que millorar, i crec que avui s'ha donat un gran pas endavant, i de la manera que s'ha jugat, no només a nivell d'encert, sinó a nivell d'intenció, de velocitat.
12: Entre els destacats, Cam Taylor, 17 punts, ben secundat per Puerto i TJ Sorge. Entre els israelians, el millor Blackney, amb 30 punts. I no deixem el València Bàsquet, perquè continua recuperant jugadores. Ahir va arribar Alicia Flores després de disputar la WNBA. La jugadora lleonesa s'incorporarà immediatament a l'equip, i més després de la lesió d'Elena Buenavida. El club encara no ha fet públic el resultat de les proves mèdiques i el temps de recuperació. Alicia arriba amb moltes ganes d'afrontar reptes, com l'Eurolliga, que comença la pròxima setmana.
14: Quiero hablar con Javi, al final conocer a todas mis compañeras. Yo vengo ahora mismo aquí para ayudar, después de de llegar tarde, así que poco a poco, cogiendo ritmo y con muchas ganas. Tengo muchas ganas de jugar Euroliga, es una de las mejores competiciones del mundo, entonces este año pues que se acabase mi cesión para volver aquí a jugar Euroliga era uno de mis objetivos personales y la verdad que este año pues espero disfrutar mucho la competición.
12: En estos moments, Raquel Carreras, l'única integrant del València Bàsquet que continua disputant la WNBA. I en futbol, esta nit torna a la Lliga després de la superparada de vora 3 setmanes pels compromisos internacionals. El Màlaga espanyol obrirà la jornada. Demà serà el torn del Villarreal que visita el Madrid al Bernabéu. La falta de jugadors internacionals fins a 12 va perdre ha sigut el principal problema d'Iñigo Pérez en estos dies. El tècnic groguet, això sí, afronta el partit a l'estadi madridista sense cap complexe.
15: El primer paso cuando vas a ese tipo de escenarios es aceptar que te van a atacar, después intentar dar las claves para como poder soportarlo y luego la otra parte muy importante es perder el miedo, perder el temor escénico. Espero tener acierto en las áreas que creo que en estos partidos, como vimos en el Metropolitano, es clave.
12: Buchanan serà baixa per al partit, mentre que Foyth i Comesaña ja entrenen amb el grup i estaran disponibles. L'Elx i el València juguen diumenge, però ahir ja van poder escoltar Martín Anselmi, el tècnic il·licità.
16: Al final nosotros queremos competir, entrenar para no competir a veces se hace largo. Nosotros hacemos lo que hacemos porque creemos que nos acerca a ganar. Me acerca a ganar o nos acerca a ganar si tenemos la pelota. Y eso lo creo desde que inicié como entrenador hasta hoy.
12: El partit del Llevant serà dilluns a casa contra el Sevilla. Ahir van parlar amb Oriol Rey, un dels futbolistes fixes en l'esquema de Luis Castro. El migcampista català està totalment adaptat al club granota i té un objectiu ben clar: continuar jugant amb el Llevant en la màxima categoria. L'escoltem.
17: Aconseguir la permanència. Per mi és el meu somni, per el que estem treballant dia a dia. He donat aquest pas que tenia que donar de confiança, d'ambició i de ganes. Si fos per mi, estaria aquí tota la vida, perquè jo estic molt a gust, estic com a casa, i quan arribi el moment es pararà i ja està.
12: En pilota, el Trinquet del Rubio de Ribarroja del Túria es visqué una nova jornada de la Copa d'Escala i Corda Pro 1. Partida molt igualada, en què l'equip de José Salvador, Conillet i Mañas guanyaren 60-55 a Mario Jimeno i Joan Arbona. El trio del Res de Quart dels Valls s'emporta una partida treballada que es va decidir per xicotets detalls. Escoltem José Salvador.
18: Partida molt dura, no? 60-55 en este Trinquet, un Trinquet en unes condicions molt reduïdes. Crec que els dos equips hem fet mèrits per guanyar i finalment crec que de saber aguantar els moments complicats l'equip no ha decaigut i això fa que en 55 iguals pues, tanquem la partida i crec que, a part de la victòria, crec que ens donarà molta confiança per el resultat.
12: I diumenge torna a la pilota a la televisió d'Apunt en directe des del Trinquet de Canals, partida de la Copa de Raspall amb Berger i Toner Quart, que s'enfrontaran a Diari, Raül i Canal.
0: 6:55, avui és festiu també a les carreteres, segurament que no tindrem les habituals retencions d'hora punta, Sonia López, però alguna incidència que poguera complicar la circulació?
19: Efectivament, Alba, no tenim cap retenció i la cosa pinta que serà així, evidentment, perquè és festiu també a les carreteres, però sí que hem d'informar als conductors que tenim una incidència important que sí que pot donar complicacions si no se solventa prompte. Aproximadament fa una mitja hora, un camió s'ha variat a la A3 a l'altura del viaducte de Bunyol en sentit Madrid. Ahir al venien tres carrils, un està tancat per obres, el de la dreta, el central s'acaba de tallar per este camió i només queda el carril de l'esquerra perquè passen els vehicles d'amunt sentit Madrid en operació i serà de trànsit, per tant ahir se podria complicar. Pel que diem de la festivitat a la Comunitat Valenciana, ja estem immersos en el pont de 4 dies i sí que és cert, Alba, que molts valencians i valencianes aprofiten este cap de setmana cada any, este pont, per a fer alguna escapadeta. Segurament molts ja van fer camí ahir, però el gros de moviment s'espera a partir d'avui. Espera això, que recordem que la DGT posa en marxa a partir de les 3 de la vesprada d'avui fins les 12 de la nit de dilluns l'operació especial de trànsit per la festivitat del Pilar. A la Comunitat Valenciana es preveuen més d'1.200.000 desplaçaments i al conjunt d'Espanya prop de 6 milions. Com sempre, es demanem molta precaució i, a més, Alba, hem de lamentar una víctima mortal en les últimes hores a la Comunitat Valenciana. Ahir de vesprada, a les 8:20 aproximadament, una persona va morir a la Nacional 332 en un accident a Oliva. Va haver, com diem, una víctima mortal i dues persones van resultar ferides. Perdó, il·leses.
0: Sonia, i pel que fa als actes institucionals pel 9 d'octubre. Entenc que també hi haurà afectació i també hi haurà talls al trànsit, en particular en la ciutat de València, que és on se celebren la majoria d'aquests actes oficials.
19: Totalment, recordem que serà el cas de la processó cívica de 12 del migdia, que és quan comença, fins a les 2 de la vesprada. Recordem, el recorregut és de l'Ajuntament, transcorre pel carrer Sant Vicent, cap a la catedral, tornarà de nou al consistori a través del carrer La Pau i les barques. Per tant, tot el centre no se podrà circular, ni haurà talls. A més, a les 5 de la vesprada tindrà lloc també, ho recordem, l'entrada de Moros i Cristians, que recorrerà la plaça de Tetuán, carrer La Pau, Poeta Querol, Barques, plaça de l'Ajuntament i Marques de Sotelo. Per últim, Alba, de vesprada hi ha convocades dues manifestacions que entre les 6 de la vesprada i les 10 de la nit implicaran talls de trànsit a tot el centre. Ja saben, Sant Agustí, Xàtiva, Colón, una de les manis acabarà a la plaça d'Alfonso el Magnànim i l'altra a la plaça d'Amèrica.
0: Sonia López, gràcies. Gràcies i no t'hem felicitat pel teu dia també, com a valenciana. Per tant, moltes felicitats en este 9 d'octubre.
19: A totes i tots.
0: Esperem que ho celebres bé. Gràcies.
19: Adeu.

0: a la vida.
1: Així posem punt final avui a este informatiu, ja sabem, recordant que és 9 d'octubre, recordant que és el dia de la Comunitat Valenciana, el dia en què els valencians i les valencianes celebrem la nostra identitat com a poble i celebrant també les nostres llavors i les nostres arrels. Així es titula precisament esta cançó de la Fúmiga. Llavors, amb ella arribarem a les 7 del matí. Es queden a partir d'aquest moment amb Matí Directe i la resta, tota la resta d'actes previstos en este dia nostre. Adeu.

0: Són les 7 del matí. Així comença l'actualitat de la jornada. Amb Sergi Olcina.
1: Bon dia, benvinguts, avui més que mai, a la nostra comunitat. Un espai on la integritat i el valor humà genuí són els nostres pinals fonamentals. Com deia el cèlebre escriptor francès Jean de La Fontaine, tots els aduladors viuen a costa de qui els escolta. Esta màxima històrica cobra avui més vigència que mai en un món on, malauradament, l'oportunisme i l'interès egoista semblen evitar massa a menut les relacions humanes. Ens trobem en una època d'actuacions que ens recorden de forma constant el perill de viure a l'ombra dels altres. Actualment assistim massa sovint a la trista realitat de veure com hi ha qui intenta aconseguir el que siga a costa de la dignitat aliena, utilitzant les persones com a simples mitjans per a un fi. Esta espècie de parasitisme social que no respecta memòries, trajectòries ni llegats, aprofitant-se de la situació vulnerable del treball i del nom dels demés, ja estiguen vius o morts per extreure un benefici propi, és el reflex d'una profunda buidor moral. I desgraciadament, en esta societat actual, sobretot a este país, en les últimes setmanes, esta pràctica s'ha convertit en una epidèmia. Perquè quan no eres ningú, o al teu ser està la síndrome psicopàtica més acusada que s'hagi conegut des de l'època dels romans, tens que fer-te servir de qualsevol. Fer-te-ues les emocions dels demés perquè tu no en tens. I aprofitar-te'n traent fins l'última gota de suc com una sangonera, perquè per tu mateix eres incapaç. En aquest espai rebutgem rotundament la idea de prosperar xafigant la bona fe de qui ens envolta. Creixem des del coneixement mutu, valorem la llum pròpia de cada persona sense permetre que ningú se n'aprofite per alimentar el seu propi ego o la seva ambició. I no ho fem ni entre nosaltres, cadascú val per si mateix. Gràcies per acompanyar-nos en este camí de respecte i dignitat compartida que és este programa.
0: Matí directe. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Són les 7 i 2 minuts d'este divendres, 9 d'octubre de 2026. Comença Matí Directe, referent matinal de la Ràdio Autonòmica Valenciana en un dia gran per a la nostra terra. Avui celebrem el Dia de la Comunitat Valenciana, la festa de tots els valencians, una jornada que marca històricament l'entrada de Jaume I a la ciutat de València l'any 1238, ahir és res. En un dia d'identitat col·lectiva com avui, reivindiquem això sí la transparència i el respecte mutu enfront de qualsevol buidor moral que fa falta amb la que tenim al damunt, Anem ja amb el repàs rigorós de l'actualitat que marcarà esta jornada a nivell autonòmic, nacional i internacional. L'alcaldessa Maria José Català havia rebutjat prèviament traslladar l'esdeveniment de la Mascletà a una altra ubicació per estar lligat al recorregut històric. El que sí que es manté de moment és la resta de la programació oficial. A les 12 viurem el descens de la Reial Senyera des del balcó principal per a iniciar la processó cívica, on enguany, de manera excepcional, desfilarà també l'espasa de Jaume I cap a la catedral per a celebrar el tradicional Tedeum, continuant després cap al parterre. Els acampats han manifestat la seva intenció d'obrir corredors per a no entorpir el pas de la marxa. Veurem en què queda tot. Ens ho contaran els meus companys Lucía Nadal, David González, Sílvia Soria i Nacho Sánchez, que estaran al centre de la festa. I més tard, recordem també, per fer-vos un poquet d'agenda, a partir de les 5 de la vespre, si res no ho impedís, i es garanteixen les mesures de seguretat per part de la delegació del govern, els carrers del centre s'ompliran de color amb la 21a entrada de moros i cristians. A més, n'hi ha una cosa també molt positiva que té que veure amb la panxa. Els forts d'arreu del territori treballen, diguem, a preu fet per a complir amb la tradició de Sant Donís, el dia dels enamorats valencians, repartint milers de mocadores amb les clàssiques fruites i hortalisses de massapà. Només una ullada en l'àmbit nacional. L'actualitat política d'última hora, com sabeu, ve marcada per ixa precampanya de les eleccions generals anticipades del 29 de novembre, convocades després de la crisi parlamentària de la vivenda. Dins d'aquest context electoral, les reaccions polítiques es succeeixen amb força després que la secretària política de Podemos, Irene Montero, s'hagi mantingut ferma en proclamar que només hi haurà acords de confluència d'esquerres si es celebren primàries, rebutjant obertament altres vies alternatives de coalició. A més, en el terreny de la gestió pública, el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats acaba d'activar la comissió interministerial per a la preparació de la gran cobertura científica i logística dels pròxims eclipses que creuaran el país, que pot ser del més interessant que puguen estar fent en els últims mesos. D'esta forma comencem les 7 i 5.
0: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: Al final, amb totes les seues conseqüències que vindran després, la mascleta prevista amb motiu del 9 d'octubre a la plaça de l'Ajuntament no es dispararà. L'Ajuntament de València ha anunciat este dijous que suspèn la mascleta per la impossibilitat de disparar-la per eixa acampada reivindicativa instal·lada en la zona. Ho explicava el regidor de Seguretat Ciutadana, Jesús Carbonell, que responsabilitza, com no pot ser d'altra forma, a la delegació del govern.
2: Un evento de este tipo no se puede improvisar, hay unas medidas de seguridad, hay también una serie de autorizaciones. Hay que tener en cuenta que la solicitud de autorización se hace a la delegación del gobierno con 30 días de antelación.
1: Marta Ramada, bon dia.
3: Bon dia i feliç 9 d'octubre també, Sergi.
1: Igualment.
3: Per a tu i tots els valencians, com deies i com acabem d'escoltar, el regidor Carbonell explicava que en l'informe que havien demanat a la delegació del govern s'assegura que no es pot desallotjar la plaça perquè estan allà els acampats i que preval el dret de reunió i manifestació. També ha dit que ells no havien demanat el desallotjament, sinó que es garantirà la seguretat, tot i que amb les persones acampades no és tècnicament possible disparar-la. L'informe diu expressament que no es pot fer la mascleta, per això l'Ajuntament descarrega la responsabilitat en la delegació del govern i diuen també que es reserven en prendre accions legals.
1: La mascleta ha sigut estos dies el centre de la polèmica entre l'Ajuntament de València i la delegació del govern a la Comunitat Valenciana. Ahir dimecres, precisament, la delegada del govern, Pilar Bernabé, considerava que esta no és compatible per motius de seguretat, és obvi, amb l'acampada per la vivenda, mentre l'alcaldessa de València, María José Catalá, insistia que no tenia sentit traslladar-la.
4: Y yo llevo dos días transmitiendo con total serenidad que los actos del 9 de octubre es el día de todos los valencianos, que la plaza no es la plaza del ayuntamiento ni de la alcaldesa, es la plaza de los valencianos, que el 9 de octubre no es el 9 de octubre del ayuntamiento, es el 9 de octubre de los valencianos, de todos los valencianos, también de los valencianos que están en la acampada, y que debemos hacer un esfuerzo como pueblo para celebrar en su totalidad todos los actos, con el máximo respeto, el mayor respeto a la reivindicación y la máxima empatía a las distintas sensibilidades, pero que esto no es ni el acto del ayuntamiento, ni la señera del ayuntamiento, ni la plaza del ayuntamiento. Esta es la plaza de los valencianos que están en la acampada, y que debemos hacer un esfuerzo como pueblo para celebrar en su totalidad todos los actos, con el máximo respeto, el mayor respeto a la reivindicación y la máxima empatía a las distintas sensibilidades, pero que esto no es

0: El govern espanyol s'han trobat solucions per a garantir que els actes d'avui, del 9 d'octubre, es desenvolupen amb la màxima normalitat possible. De fet, les tendes ja s'han reorganitzat i s'han mogut a una banda de la plaça.
1: Bueno, es verdad que he podido escuchar algunas sugerencias sobre traslados de algunos actos. Al respecto, decir, no se puede trasladar ninguno de los actos. La mascletà que se hace en la plaza del ayuntamiento se hace, forma parte de la procesión cívica, forma parte de digamos, de los actos de la procesión cívica. La procesión cívica es un BIC y, por tanto, nosotros no podemos modular esa casuística.
2: Des de la delegació del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé traslladava a català que no es donen les circumstàncies per alçar les persones que estan acampades. El mateix míting que porta repetint tots els dies, este i el de la realitat, la famosa realitat que no para de comentar. Una cosa que ha resultat molt poc efectiva, clar.
0: Sí, Bernabé sí que ha dit, com ja hem pogut comprovar, que actes com la mascletà no seran compatibles, però altres sí, com la baixada de la Reial Senyera o la processó cívica. La delegació del govern, a través de les forces i cossos de seguretat de l'Estat i de la subdelegació, està a disposició de l'Ajuntament per a posar en marxa tots els efectius necessaris per a aquells actes que, dins de les circumstàncies i les possibilitats que dona la realitat, el tòpic de la realitat de la plaça, es puguen dur a terme. Ara queden en l'aire després del pronunciament de l'Associació de Pirotècnics sobre aquest assumpte, exigint a la delegació del govern espanyol la restitució immediata de l'ús públic de la plaça de l'Ajuntament, advertint de les possibles responsabilitats penals i patrimonials als responsables polítics.
2: Veurem en què queda tot això. Governar encara governen, però la justícia va per un altre costat i pel camí que toca.
3: Estàs escoltant Matí Directe. La millor forma de començar posant-te al dia.
2: Deixem a un costat els titulars informatius i girem la mirada cap al cel, perquè l'oratge s'ha convertit, sens dubte, en un dels grans protagonistes d'estos últims dies, pels canvis i en gran part del mapa, especialment, Antonio Sánchez, bon dia, pel vent, que ja venim notant-lo des d'ahir per la vespre.
4: Sí, que encara s'està notant, però ja s'ha fluxat un poquet a les comarques de l'extrem nord. Encara tenim ratxes de més de 80 km per hora de les últimes hores, però ja diem que no passem del 100 com va passar ahir, ja no tenim cap avís activat a aixes comarques, encara en les pròximes hores es pot notar un poquet amb intensitat el vent. A la resta ho estem notant, el vent de mestral, però no amb intensitat. El que sí que hem notat és l'entrada de massa aire fred, exacte, que ve amb aquest vent i que ha fet que el termòmetre avui baixi respecte a ahir uns 4-5 graus. És a dir, que ara mateix tenim a Castelló de la Plana uns 14 graus, a València estem entre els 15 i els 16 i a Alacant entre els 18 i els 19. Al litoral sud no ha baixat tant la temperatura, però al litoral nord i centre sí, no només al litoral, sinó també cap a l'interior. A Utiel ara estan només a 8 graus, al Racó de Mus al voltant dels 9-10 graus i als ports també entre els 6 i els 8 graus, depenent de la localitat en la que ens trobem. Aquestes temperatures, Sergi, feia, pel cas de Castelló i València, que no teníem un valor per sota dels 15 graus des del 18 de maig, és a dir, que pràcticament 5 mesos sense temperatures tan baixes, i a Utiel, el cas d'Utiel, des del 28 de maig. Així que sí que podem dir que, clar, és que portaven 4 mesos i mig pràcticament sense temperatures tan baixes com les que estem vivint este matí, és a dir, que sí que es notarà molt este fred. Veurem com de vesprada la màxima es quedarà en uns 22-25 graus on més puig el termòmetre. Al litoral sud sí que és de veres que encara podrien trobar ahir els, o a alcançar els 26-27, però la resta no, la resta estarem ja en temperatures un poc més de tardor també de vesprada, cap a l'interior entre els 18 i els 22 graus. Una jornada amb més núvols cap a l'interior, sol a la resta, alguns núvols alts ja de vesprada, però poca cosa. Avui l'estabilitat pel que fa a l'estat del cel encara es mantindrà i també els pròxims dies.
2: Bé, veurem què queda tot. Gràcies, Antonio. Fins
4: gràcies.
2: Un ratet. Són les 7 i 11.
5: Requena, Ciudad Española del Vino 2026, patrocina este espai.
3: Estos son els titulars que marcaran la jornada.
2: Fem un repàs de l'actualitat en titulars. Viatjant en el temps, la història de la nostra terra cobra avui un protagonisme absolut i ix literalment al carrer amb un simbolisme històric excepcional en els actes del 9 d'octubre.
0: Sí, és una fita inèdita en la història recent, Sergi, perquè coincidint amb el 750 aniversari de la mort del rei fundador Jaume I, la seva

0: Nova espasa original, així de les dependències de conservació municipal per a recórrer els carrers de València al costat de la Reial Senyera en la processó cívica cap a la catedral, unint els dos grans símbols de la identitat valenciana en un mateix recorregut.
1: I d'una tradició històrica passem a una altra de caràcter emotiu i solidari, perquè l'entrada de moros i cristians d'esta vesprada es convertirà també en un gran homenatge de germanor, si la seguretat està garantida, tal com van exigir els seus organitzadors a la delegada del govern.
0: Sí, els carrers del centre s'ompliran de color a partir de les 5 d'esta vesprada, però enguany la 21a entrada tindrà una gran càrrega de rècord. Les files festives comptaran amb la participació especial de representants de les festes de moros i cristians de localitats de l'Horta Sud, greument afectades per la dana del 2024, com Paiporta, Massanassa o Catarroja, que desfilaran convidades com a mostra de suport i reconeixement de tot el poble valencià.
1: Una festivitat que coincideix, a més, amb unes xifres de mobilitat i ocupació turística extraordinàries a les nostres comarques en este inici de mes.
0: El sector hoteler somriu davant un pont d'octubre que està registrant dades històriques. Les previsions de la patronal s'han complit amb nota i destinacions de referència com Benidorm i diversos punts de la costa de Castelló i Alacant frequen ja el ple absolut, superant amb rotunditat el 93% d'ocupació hotelera, gràcies a l'atracció de les nostres festes i també del bon oratge.
1: Canviem de terç per a parlar d'una decisió d'última hora molt rellevant de la qual es parla de matí a la ciutat de València, on la seguretat en l'espai públic ha obligat, com vos contàvem, a alterar el programa oficial pirotècnic.
0: Efectivament, la tradicional mascleta, com dèiem, de les 2 de la vesprada a la plaça de l'Ajuntament ha quedat definitivament suspesa en esta jornada. La delegació del govern i l'Ajuntament han certificat que la presència continuada del campament pel dret a l'habitatge instal·lada a la plaça fa totalment incompatible el tret per motius de seguretat, una cancel·lació que l'alcaldessa Maria José Català ha justificat rebutjant qualsevol trasllat per fidelitat a la tradició del trajecte consistorial.
1: A la segona bala vençuda, la ciutat de Benidorm s'ha alçat amb el premi European Green Leaf 2028, el Fuel Verd European, que concedeix la Comissió Europea, precisament.
0: La ciutat portuguesa de Guimarães, capital verd europea 2026, s'ha acollit este dijous la decisió d'este prestigiós guardó destinat a ciutats de menys de 100.000 habitants que demostren un ferm compromís amb la sostenibilitat i la millora ambiental.
1: Analitzem ara la crònica política a nivell nacional, on l'últim informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil llança noves revelacions que sacsegen l'esfera pública de l'Estat.
0: Sí, perquè els investigadors de la UCO aporten en el seu últim dossier un elevat nivell de credibilitat a les denúncies sobre presumptes contactes entre l'entorn de la trama del PSOE i xarxes vinculades al narcotràfic. Segons les línies de recerca policial, aquestes connexions s'haurien utilitzat per intentar maniobrar i desacreditar la tasca del jutge Beatriz Viedma, instruïda l'estructura d'este cas, a la que presumptament es pretenia liquidar.
1: Tot front a un panorama estatal on l'accés a la vivenda continua sent el principal focus de debat social, recolzat avui per un estudi de mercat del portal immobiliari Idealista, amb dades realment preocupants.
0: Sí, perquè l'informe és contundent, dibuixa una realitat alarmant per a milers de famílies. L'oferta de lloguer residencial de llarga durada s'ha reduït pràcticament a la meitat a Espanya en els últims 7 anys. Esta pèrdua de vora 400.000 pisos del mercat habitual es deu directament al trasbassament massiu d'immobles cap a la modalitat del lloguer de temporada que esquiva la regulació vigent.
1: En la vessant social i de seguretat a les nostres costes, la ruta migratòria cap a les Illes Canàries també ha viscut un nou episodi de màxima pressió a la zona de Lanzarote, mentre les platges de Ceuta continuen buidant-se de migrants.
0: Els equips de salvament marítim han viscut una nit intensa després de localitzar i rescatar prop de l'illa una llança pneumàtica que navegava al límit de la seva flotabilitat. A l'interior de l'embarcació viatjaven amuntegades 125 migrants en condicions molt precàries, establint un dels registres de massificació més elevats en una zona pastera en esta zona en la que portem dany.
1: Obrim la finestra internacional també, mirant cap a l'Orient Mitjà, com no pot ser d'altra forma. Allí els últims indicadors econòmics globals ja adverteixen de l'impacte financer directe de la guerra.
0: L'escalada bèl·lica al Golf Pèrsic amenaça l'estabilitat dels mercats després d'esdevenir-se una ampliació dels objectius militars per a part de l'Iran. Les accions armades iranianes contra vaixells mercants han traspassat el límit del crucial estret d'Hormuz, provocant que analistes de fons globals pronostiquen una imminent contratació en el creixement econòmic de tota la regió del Golf si no es frena esta inseguretat marítima.
1: I seguim a Europa, on un informe comunitari sobre seguretat i defensa posa en dubte els terminis i la capacitat de protecció de la Unió Europea davant les noves tecnologies d'atac aeri.
0: L'auditoria sobre els plans de defensa de la Unió Europea revela revela una bretxa temporal important en la lluita contra els vehicles no tripulats. Segons les dades oficials recollides, tot i l'amenaça creixent, només una tercera part dels programes antidron desenvolupats de manera conjunta pels països membres estaran plenament operatius i desplegats sobre el terreny per al 2030.
1: I acabem als Estats Units, amb la precampanya electoral, on les últimes manifestacions de Donald Trump han tornat a encendre el debat de la política exterior.
0: El candidat republicà ha tornat a sacsejar els mitjans en advertir la possibilitat d'atacs imminents d'Iran en territori nord-americà com a resposta a la situació internacional. Al mateix temps, Trump ha insistit públicament davant dels seus seguidors que la seva trajectòria en la gestió de conflictes passats el fa el clar mereixedor del Premi Nobel de la Pau, mantenint el seu habitual to de personalitat en la campanya.
2: Matí directe, una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Quasi 1,3 milions de desplaçaments de llarg recorregut travessaran la Comunitat Valenciana des de, bueno, últimes hores d'ahir fins al dilluns per la nit. Segons les dades de la Direcció General de Trànsit, al conjunt d'Espanya el pont arranca dissabte demà, però el fet que avui, divendres 9 d'octubre, siga festiu en la nostra comunitat avança eixos desplaçaments. Durant l'operació del 9 d'octubre i el Pilar per les carreteres valencianes passaran bona part dels desplaçaments del conjunt d'Espanya, on es preveuen 5.760.000 moviments. Concretament, la DGT espera 1.267.200 desplaçaments pel nostre territori. Les hores de major intensitat de circulació seran la vesprada d'ahir, de fet ja ho van ser, des de les 2 fins a les 9 de la nit, i avui divendres des de les 10 del matí a les 2 de la vesprada i des de les 4 fins a les 9. A més, demà dissabte, de 10 a 14 i el dilluns, com és comprensible, en la tornada, des de les 4 de la vesprada a les 9 de la nit. Però és lògic que ara vulguem saber com està l'estat de les carreteres a aquestes hores precisament, al començar el dia, a les 7 i 10. Alejandro Martín, DGT, bon dia.
3: Día, pues arranca ya esta jornada de viernes y se resume en tranquilidad absoluta en toda la red de carreteras de la Comunidad Valenciana, ya que no van a encontrar dificultades en ninguna de las entradas ni tampoco de las salidas de las capitales de las provincias. Pero por el momento, eso sí, les pedimos que tengan mucha precaución, ya que es viernes y a lo largo de la jornada de hoy aumentarán los desplazamientos en las carreteras.
1: A veure què mos conta la gent d'esports precisament en un cap de setmana llarg com este, en el que l'activitat esportiva no descansa i tenim que conèixer la realitat en totes les disciplines, també les reaccions dels protagonistes en el que tenim per davant en este cap de setmana esportiu també. Josep Carbonell, bon dia.
4: Bon dia. 4 victòries en 4 partits. Líder de la competició empatat amb el Panathinaikos. No li poden anar millor les coses als valencians que ahir s'imposaven al Hapoel Tel Aviv per 93-82. Ja en el primer quart van deixar les coses clares. Eixida espectacular per anar-se'n en el marcador i saber mantindre l'avantatge durant la resta de l'enfrontament. Escoltem un satisfet Xavi Albert.
5: Una gran posada d'escena, no? En situacions que estàvem parlant dels últims partits, que igual era un dels factors que teníem que millorar, i crec que avui s'ha donat un gran pas endavant. I de la manera que s'ha jugat, no només a nivell evidentment d'encert, sinó a nivell d'intenció, de velocitat.
4: Entre els destacats, Cam Taylor, 17 punts, ben secundat per Puerto i TJ Shorts. Entre els israelians, el millor Blackney, amb 30 punts. I no deixem el València Bàsquet perquè continua recuperant jugadores. Ahir va arribar Alicia Flórez després de disputar la WNBA. La jugadora lleonesa s'incorporarà immediatament a l'equip i més després de la lesió d'Elena Buenavida. El club encara no ha fet públic el resultat de les proves mèdiques i el temps de recuperació. Alicia arriba amb moltes ganes d'afrontar reptes, com l'Eurolliga, que comença la pròxima setmana.
6: Quiero hablar con Javi, al final conocer a todas mis compañeras. Yo vengo ahora mismo aquí para ayudar después de llegar tarde, así que poco a poco, cogiendo ritmo y con muchas ganas. Tengo muchas ganas de jugar a Euroliga, es una de las mejores competiciones del mundo, entonces este año, pues, que se acabase mi cesión para volver aquí a jugar Euroliga era uno de mis objetivos personales, y la verdad que este año, pues, espero disfrutar mucho la competición.
4: En estos moments, Raquel Carrera és l'única integrant del València Bàsquet que continua disputant la WNBA. I en futbol, esta nit torna a la Lliga després de la superparada de vora 3 setmanes pels compromisos internacionals. El Màlaga espanyol obrirà la jornada. Demà serà el torn del Villarreal, que visita el Madrid al Bernabéu. La falta de jugadors internacionals fins a 12 va perdre ha sigut el principal problema d'Iñigo Pérez en estos dies. El tècnic groguet, això sí, afronta el partit a l'estadi madridista sense cap complexe.
7: El primer paso cuando vas a ese tipo de escenarios es aceptar que te van a atacar. Después intentar dar las claves para como poder soportarlo. Y luego la otra parte muy importante es perder el miedo, perder el temor escénico. Espero tener acierto en las áreas que creo que en estos partidos, como vimos en el Metropolitano, es clave.
4: Buchanan serà baixa per al partit, mentre que Foyt i Comesaña ja entrenaran amb el grup i estaran disponibles. L'Elx i el València juguen diumenge, però ahir ja van poder escoltar Martín Anselmi, el tècnic il·licità.
8: Al final nosotros queremos competir, entrenar para no competir a veces se hace largo. Nosotros hacemos lo que hacemos porque creemos que nos acerca a ganar. Me acerca a ganar o nos acerca a ganar si tenemos la pelota. Y eso lo creo desde que inicié como entrenador hasta hoy.
4: El partit del Llevant serà dilluns a casa contra el Sevilla. Ahir van parlar amb Oriol Rey, un dels futbolistes fixes en l'esquema de Luis Castro. El migcampista català està totalment adaptat al club granota i té un objectiu ben clar: continuar jugant amb el Llevant en la màxima categoria. L'escoltem.
9: Aconseguir la permanència. Per mi és el meu somni, el que per el que estem treballant dia a dia. He donat aquest pas que tenia que donar de confiança, d'ambició i de ganes. Si fos per mi, estaria aquí tota la vida, perquè jo estic molt a gust, estic com a casa, i quan arribi el moment es parlarà i ja està.
4: En pilota, el Trinquet del Rullo de Riba-roja del Túria es visqué una nova jornada de la Copa d'Escala i Corda Pro 1. Partida molt igualada, en què l'equip de José Salvador, Conillet i Mañas guanyaren 60-55 a Mario Jimeno i Joan Arbona. El trio del Res de Quart dels Valls emporta una partida treballada que es va decidir per xicotets detalls. Escoltem José Salvador.
10: Partida molt dura, no? 60-55 en este Trinquet, un Trinquet en unes condicions molt reduïdes. Crec que els dos equips hem fet mèrits per guanyar i finalment crec que de saber aguantar els moments complicats l'equip no ha decaigut i això fa que en 55 iguals pues, tanquem la partida i crec que, a part de la victòria, crec que ens donarà molta confiança per el resultat.
4: I diumenge torna a la pilota a la televisió d'Apunt en directe des del Trinquet de Canals, partida de la Copa de Raspall, amb Berger i Toré Quart, que s'enfrontaran a Diari, Raül i Canari.
2: Matí directe. Sergi Olcina.
1: Són les 7:24 d'este 9 d'octubre de 2026, dia de la Comunitat Valenciana. Felicitar-vos ja de pas a tots els que esteu escoltant-nos, però anem a desenvolupar tot el que tenim per davant. La magistrada Beatriz Viedma, que va instruir el cas del germà de Pedro Sánchez, relatava este dijous al jutge l'angoixa que va sentir en percebre que ella i les seues filles estaven sent vigilades, si bé indicava que desconeix si darrere d'aixòs seguiments estava l'exmilitant socialista Leire Díaz, la fontanera del PSOE, alhora que negava conèixer a ningú del partit. Viedma declarava este dijous a l'Audiència Nacional com a perjudicada en la causa contra Leire Díaz i exdirigents del Partit Socialista com Santos Cerdán per les presumptes maniobres per a torpedejar investigacions que pogueren afectar el partit o el govern. La magistrada contava al jutge que un advocat li va comunicar que algú es feia passar pel seu germà o el seu secretari, anava al col·legi de les seues filles quan ella no té ni germà ni secretari. No sap si Leire Díaz, a qui no coneix, estava darrere de les suposades maniobres en contra seua, però ixa declaració s'ha centrat en la figura de José Luis Sáenz de Tejada, un jutge expulsat de la carrera que li tenia animadversió. A veure, l'àudio que aneu a escoltar pertany a un vídeo d'eixe exjutge i forma part de les proves que ahir dijous presentava la jutgessa Viedma contra les clavegueres del PSOE per suposadament intentar coaccionar-la, pressionar-la i fins i tot fer-li mal durant la seva investigació contra el germà de Pedro Sánchez. No te desperdicie el exjutge.
11: Beatriz Viedma Rojano, te lo voy a decir más clarito y más eso. Eres una cordobesa asintomática, ya sabe todo el mundo por qué, no pareces cordobesa y además eres una cínica, cínica de libro. Y te lo voy a contar. ¿Qué es lo que hace Beatriz Viedma? Pues os lo voy a explicar. Con una denuncia basada en recortes de prensa, presuntamente, ella abre la instrucción contra una serie de personas, entre ellas el hermano del señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno. No le llama a declarar como imputado, lo cual es un derecho que tiene, sino que durante meses y meses va investigando según esas informaciones, va investigando. Lo bueno
0: Viedma ha contat que li va tocar substituir la magistrada que va instruir una causa contra Sáenz de Tejada per violència masclista, en la qual va acabar condemnat, i ha dit que va rebre denúncies seues i que l'exjutge va publicar multitud de vídeos atacant-la. La UCO vincula este exmagistrat amb l'organització investigada perquè considera que la presumpta trama es va valdre d'ell per a desestabilitzar causes, en concret la de David Sánchez. Viedma, que ha respost a la Fiscalia l'acusació popular que coordina el PP i diverses defenses, ha dit que, malgrat sentir-se perseguida i alarmar-se perquè Badajoz és una ciutat xicoteta i ella no té protecció, no es va sentir amenaçada ni va canviar cap resolució sobre el germà del president del govern. Al programa Espejo Público d'Antena 3 parlaven amb un membre del clan que les clavegueres del PSOE van contractar per a coaccionar la jutgessa.
12: La jueza se ha dado cuenta que estaban haciendo fotos y todo. Porque esta jueza también la está debajo. La Beatriz misma. No se le llegó a dar porque se dio cuenta. Esa mujer se dio cuenta de que la que estaban persiguiendo. Están intranquilos. Yo no estaría tranquilo porque están de mayo que han cometido delitos. Vamos, a ti te encargan el encargo y lo mínimo que tienen que decirlo a la cámara aquí. Si oye, mira, está pasando esto, te quieren matar con una jueza, que no es cualquier persona, que es una jueza, eso es lo que te digo.
1: Que és una jueza, diu. En el marc d'esta causa, els agents de l'UCO li van traslladar que els seus superiors els van arribar a demanar els seus informes abans de presentar-los al jutjat, cosa que, clar, ella va prohibir, i la van informar de l'obertura d'una informació reservada després de filtrar-se correus de Begoña Gómez i de Pedro Sánchez. Respecte al clan del narcotràfic de Badajoz, els suposats contactes del qual amb l'exmagistrat Sáenz de Tejada, esta jutgessa demanava investigar, Viedma explicava que els coneix perquè, clar, n'ha posat uns quants en la presó. En sentit ser perseguida, va pensar, segons declarava, que Sáenz de Tejada va anar un pas més enllà després de denunciar-la. Este exjutge va intentar fins i tot personar-se en la causa de David Sánchez i Viedma ho va impedir, cosa que va portar a Sáenz de Tejada a publicar vídeos sobre ella en el seu canal de YouTube dient-se el magistrat anticorrupció TV, com heu pogut escoltar. Bueno, entre els indignats amb esta qüestió està el líder del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, que exigís a Sánchez que diga qui va ordenar desfer-se de la jutgessa Viedma. Segons Feijóo, els mafiosos a la presó o a l'oposició.
13: Hoy comparece en la Audiencia Nacional una jueza. La jueza que llevaba el caso de corrupción del hermano de Pedro Sánchez. La Guardia Civil, la UCO, tiene constancia. La cloaca del PSOE contactó con un clan para borrar del mapa a una jueza. Una jueza que les molestaba. Una jueza que investigaba la corrupción del Partido Socialista. Lo repito, porque esto no es normal. Ni siquiera después de soportar 8 años de mentiras, de trampas, de delitos y de corrupción, pensé que llegaríamos a un abismo moral como este. Insisto. Hoy la Audiencia Nacional investiga si el PSOE quiso contratar sicarios. El PSOE, el partido del gobierno, el partido de Pedro Sánchez, sicarios para quitarse de encima a la jueza que investiga a su hermano. ¿Y qué ha explicado el PSOE? Nada. ¿Y Pedro Sánchez? Nada. Pues no vamos a permitir este silencio. No puede ser. España no se merece a esta gente.
0: Viedma vol que el magistrat investigue una anotació del 25 de març del 2025 trobada en una agenda de l'Ere 10 que deia jutgessa de Badajoz, la Celsa, heroïna o gitano, i que en una publicació de premsa es va relacionar amb la suposada existència de contactes promoguts amb un conegut clan assentat a Badajoz per actuar contra la magistrada. Davant del magistrat, Viedma ha explicat que ella no sap què és la Celsa, però un advocat li va dir que un suposat membre del clan dels Rojos havia sigut contactat per Tejada, cosa que li va generar alarma. Perdaz no està investigat per ara a l'abast d'esta notació, encara que ara té sobre la taula un nou informe de l'UCO on apareix un testimoni d'una dona que s'identifica com la Celsa i que va sostindre que Sáenz de Tejada va contactar amb ella i li va dir que Viedma era, atenció textualment, un puto gra en el cul i que calia eliminar-la.
1: Tot molt fi. Seguim repassant l'actualitat política a nivell nacional en este divendres perquè la pressió judicial i mediàtica es recrudeix sobre el govern central a les portes de la campanya electoral. La última ofensiva arriba per part de l'ara convertit en mediàtic i redimit empresari Víctor de Aldama, considerat el principal comissionista del cas Coldo i el cas de les mascaretes, qui ha llançat una declaració extremadament dura que apunta directament a la cúpula de l'executiu de l'Estat.
0: Les paraules d'Aldama han dinamitat alguns sectors de l'esfera política en assegurar taxativament que el president president del govern, Pedro Sánchez, serà imputat i anirà a la presó. El comissionista, que ja va ser processat pel Tribunal Suprem en la peça principal de la trama, al·ludís ara una presumpta implicació directa del president en una macroadjudicació pública de trens de Rodalies. Un contracte que compra que supera els 2.400 milions d'euros i en el qual, segons el seu relat, s'haurien desviat comissions milionàries cap al partit i cap a terceres persones a través de la compra de convois destinats a altres països.
14: Y también dije mucho antes que el señor Zapatero iba a ser imputado, ha sido imputado, y también dije que el señor Sánchez iba a ser imputado, iba a ir a la cárcel, y yo creo que es lo que va a pasar. Bueno, yo creo que hay pruebas suficientes para que eso pase. Bueno, por ejemplo, ahora Renfe hace unos días acaba de pedir una licencia para por calumnias, por hablar del contrato, el mayor contrato ferroviario que se ha dado en este país a una empresa valenciana que se llama Stanler, si no me equivoco, con otra compañía ferroviaria, y lo que le depende a Stanler son 56 trenes. Bueno, esto ya lo he contado en sede judicial, esto no hay ninguna pieza secreta y ya lo he contado en sede judicial. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llama a José Luis Ábalos y le dice que se tiene que encargar, ¿vale?, de la nueva licitación que va a salir de trenes y de hablar con Stanley. Lo que hace José Luis Ábalos es mandar a Goldo, ¿vale?, y a mi persona a Valencia a hablar con el presidente de Stanley, que es Íñigo Parra.
1: En tots els detalls, porta mesos cantant la Traviata al Dama. En estos moments, l'agenda informativa i la discussió parlamentària a nivell estatal estan completament monopolitzats per les ramificacions d'eixa tràgica pèrdua de Mari Carmen, encara que no és l'única. Devem recordar, per exemple, altres víctimes com la que es va llevar la vida amb dos xiquetes a les seues esquenes. Però la instrumentalització de vegades és així, és la hipocresia de la política. El fet és que l'anciana de 87 anys, que s'havia convertit en el rostre i el símbol de la vulnerabilitat, ha deixat un buit que ha desencadenat una ferotge i sense precedents tempesta política. La crispació assoleix nivells de màximes amb un intercanvi creuat d'acusacions on es mesclen la gestió de les administracions, els retrets partidistes i la utilització del dolor humà.
0: Sí, el clima de confrontació institucional és ara mateix agobiant, sobretot en les últimes hores. L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, s'ha mostrat durant un acte oficial visiblement indignat per l'estratègia de les formacions d'esquerra en el ple de l'Ajuntament de la capital d'Espanya. Almeida ha elevat el to de manera contundent per a denunciar el que considera una manipulació inacceptable del cas.
15: Son ustedes tan miserables, desprecian tanto la memoria de Mari Carmen, humillan tanto la memoria de Mari Carmen, que han hecho un minuto de silencio que ha durado 40 segundos. 40 segundos ha durado el minuto de silencio que ustedes han hecho por Mari Carmen. Hay que ser miserables para utilizarla de la forma sectaria y partidista.
16: Guarden silencio.
15: Que ustedes la utilicen. Porque miren,
16: señora,
15: no
16: caso,
15: es incompatible
16: silencio.
15: Respetar la memoria de Mari Carmen y lamentar profundamente su fallecimiento con decir que fue su normativa la que desahució a Mari Carmen. Fue su normativa la que desahució. No es incompatible respetar la memoria de Mari Carmen y lamentar su fallecimiento con decir que antes de Mari Carmen hubo 290.000 personas desahuciadas en España durante sus 8 años de gobierno. 290.000 personas.
1: Algo que escoltarem repetir en moltes ocasions. L'ofensiva del Partit Popular contra la Moncloa s'ha coordinat ràpidament des de la direcció nacional. El mateix líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, intervenia en el debat per a elevar de manera dràstica ixa pressió sobre la política habitacional del govern de Pedro Sánchez, que en 8 anys tots coincidixen en repetir, no ha fet res.
17: No olvidemos quiénes son nuestros adversarios. Nunca han estado tan hundidos y precisamente por eso nunca han sido tan peligrosos. Para ilustrar todo eso, me gustaría solo poner un ejemplo. La vivienda. 8 años gobernando. 8. Hemos visto a profesionales con trabajo y nómina compartiendo piso con más de 30 años. Hemos visto a parejas que no tienen hijos porque no tienen dónde criarlos. Hemos visto a jóvenes que no pueden salir de casa de sus padres. Hemos visto alquileres que devoran los sueldos. Hemos visto ocupas que vivían donde querían y gente honrada que no podía vivir en ninguna parte. Hemos visto desahucios uno tras otro, más de 277.000 en 8 años, 97 desahucios diarios, señor Sánchez, 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno, lo hemos visto.
0: Este malestar autonòmic, el malestar autonòmic també s'ha fet evident a altres territoris de l'Estat. El president de la Comunitat Autònoma d'Aragó, Jorge Azcón, s'ha sumat a esta campanya de denúncia conjunta contra les polítiques del Partit Socialista. Azcón ha assegurat directament l'impacte negatiu de la llei de vivenda estatal com a la causant directa de la pèrdua de confiança del mercat.
16: Des que Sánchez gobierna, comprarse una casa en España es un 74% más caro. El alquiler ha subido un 45% y la oferta de vivienda se ha reducido en un 44%. Estos son los hechos, esta es la verdad de 8 años de gobierno socialista y de su política de vivienda. Desde que gobierna Sánchez, 272.000 familias han sido desahuciadas, 90 familias al día. Ese es el mérito que tienen ustedes desde el gobierno. Y el acceso a la vivienda es solo la punta del iceberg del fracaso de estos 8 años como presidente, el peor presidente en la historia de la democracia. La vivienda es un gravísimo problema social, pero el mayor de los problemas que tiene España es el gobierno del señor Sánchez.
1: Com us diem, són xifres i retrets que escoltarem molt al llarg de tots aquests dies i estem escoltant. Bé, davant l'allau de crítiques i la gran manifestació ciutadana que recorre els carrers, la resposta en defensa del govern d'Espanya ha arribat de la mà d'uns dels membres de l'executiu central encarregat de netejar tots els rastres de les destrosses que va deixant el seu cap, Pedro Sánchez. És el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, que contestava defensant la necessitat d'elevar la memòria de l'anciana a la categoria de prioritat legislativa, convertida en un símbol, integrant-la, segons Bolaños, plenament en el discurs i l'agenda social del seu oficialisme.
18: Convertido en un símbolo. Se ha convertido en el símbolo de una causa justa, como es la lucha por una vivienda a un precio asequible, tanto en alquiler como en propiedad, y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
0: Estes paraules han encès de manera immediata la reacció, així, a la Comunitat Valenciana. El Consell critica durament la manca d'autocrítica de l'executiu de Sánchez. La vicepresidenta del Govern i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Vivenda, Susana Camarero, ha recordat amb duresa i xifres les competències i els resultats concrets i desnonaments.
19: Si quieren hablamos de los desahucios. 270.000 desahucios con Pedro Sánchez. 270.000. ¿Y saben cuál es la comunidad récord en desahucios? Cataluña, donde ustedes gobiernan.
1: La polèmica es revifa i adquireix una dimensió encara més dolorosa en conèixer-se els detalls de l'últim clam d'auxili que va fer la pròpia Mari Carmen abans del fatal desenllaç. Així tan la llum, el contingut íntegre de la carta que la senyora va escriure en novembre de l'any passat a Pedro Sánchez, en la que li demanava ajuda directa per evitar el desnonament de la casa on havia residit durant 70 anys. Pues tot el prec de l'anciana de 87 anys, que apel·lava a la responsabilitat del president per protegir la seva situació, Moncloa no va respondre a la missiva ni va prendre mesures sobre això. Anem a escoltar un fragment d'esta colpidora missiva.
20: Senyor Sánchez, yo soy una mujer de 87 años, la que hace un mes intentaron desahuciar después de 7 décadas viviendo en su casa, a la que intentaron volver a expulsar en unos meses. Mi voz es pequeña, sí, pero sirve de altavoz para muchas otras que no se oyen. Las que no salen en la tele, las que sufren en silencio, las que son desahuciadas sin que nadie lo sepa, las que tienen que empezar de cero una y otra vez porque la vivienda se ha convertido en un negocio para gente sin rostro. ¿Cómo soluciono mi problema si lo que tengo delante no es un caso individual, sino una injusticia que afecta a un país entero?
1: Una dramàtica petició, com escoltàveu, i hem escoltat només un fragment que, segons denuncia de forma unànime l'oposició parlamentària, va quedar arxivada a les oficines de la Moncloa sense rebre cap tipus de resposta eficaç o intervenció a temps per part de l'aparell de la presidència que ara s'esgarra les vestidures.
0: Tota aquesta acumulació de tensió, dolor social i frustració col·lectiva ha acabat per dinamitar els debats en l'esfera autonòmica madrilenya, on els ànims s'han desbordat de manera violenta. Almenys, per una part, des de la tribuna d'oradors de l'Assemblea, la líder de Mas Madrid llançava un discurs d'alta intensitat incendiària, fregant fins i tot l'amenaça, dirigir directament contra els bancs del govern autonòmic.
21: Señorías de la derecha, hoy el decreto Mari Carmen está vigente, a pesar de ustedes y gracias a la valentía de ella, que nunca se rindió. Ese es el ejemplo a seguir. Ese es el camino, eso es lo que, para eso sirve la lucha, para parar desahucios, para poner normas que protegen a la gente trabajadora, para decirles hasta aquí a los que viven del trabajo de los demás. Para eso sirve la acampada en Sol, que usted quiere desalojar y no puede. Para eso sirve la huelga general. Señorías, el día que desahuciaron a Mari Carmen algo empezó a romperse. Hoy se ha roto del todo. Hoy en España no hay consuelo para la gente buena y en las calles de Madrid no va a haber paz.
1: Un dia li donarà un pajarito a esta persona de com s'agarra les coses. Són les diferents versions, les reaccions i el creixent clima de conflictivitat que envolta un succés que marca, sens dubte, un abans i un després en la crònica política d'esta tardor. A tot això, barrejant dos temes dels que clamen al cel, podem afegir les declaracions d'Ada Colau, que s'estenen també a la política de pactes i a les dures crítiques cap a altres formacions per la crisi residencial de l'Estat. L'exalcaldessa de Barcelona carregava contra Junts per Catalunya i ho feia amb duresa, acusant-los de tombar els dos decrets llei clau sobre l'habitatge proposats pel govern central. Un fet que qualifica d'incomprensible per a la ciutadania, referint-se també a Puigdemont, al que diu li espera una tornada prou difícil.
3: Carles Puigdemont tindrà problemes per caminar per Catalunya perquè es trobarà amb una ciutadania molt emprenyada perquè el partit de Junts ha tombat dos decrets que ha deixat a milions de persones desemparades, milions de persones amenaçades per desnonament, milions de persones amb contractes de lloguer que acabaven i no seran prorrogats per dos decrets que ha tombat Junts. Per tant, crec que ara Carles Puigdemont celebro que pugui tornar a Catalunya perquè s'acabi l'excepcionalitat jurídica, però tindrà problemes perquè haurà de respondre i crec que la ciutadania està molt emprenyada i no entén. De fet, més de la meitat dels votants de Junts estaven a favor d'aprovar aquests decrets i no entenen que no s'hagin aprovat. Per tant, crec que tindrà problemes amb el tema de la...
0: No obstant això, aquestes paraules s'han alçat ràpidament ampolles i reaccions en contra des de diversos sectors polítics on li recorden a Colau que durant els seus 8 anys com a alcaldessa de Barcelona pràcticament no va aplicar mesures realment efectives ni estructurals per a frenar l'escalada de preus a la ciutat comtal, qualificant el seu discurs de mera maniobra electoralista en el sí del Front Ampli.
1: I al respecte només una última coseta, perquè la jornada també ens deixa episodis amb una bona dosi d'ironia que estan fent parlar de valent algunes xarxes socials i en els corredors polítics en este inici de la festa de tots els valencians. És el que molts ja bategen com el show de Diana Morant. La ministra de Ciència i líder del PSPB protagonitzava una d'aquelles espantades memorables. Primer decidí suspendre la seva agenda oficial, empentant els seus companys de partit per anar corrent a l'acampada per la vivenda de la plaça de l'Ajuntament de València a, segons les seues paraules, plorar a Mari Carmen, perquè assegurava que se li havia trencat el cor amb la notícia. Però la solidaritat ministerial es va quedar a mitjan camí, perquè finalment la ministra no va aparèixer per la plaça. Pareix que a última hora va pesar més el temor lògic a que els mateixos a Can Baix li digueren quatre coses ben dites a la cara per la falta de polítiques d'habitatge de l'executiu de Sánchez que no la seva sobtada pena i vocació de planyidera. Plorar, el que es diu plorar, home, de moment igual ho deuen d'estar fent els seus assessors d'imatge. Bé, per a tancar este repàs a l'actualitat, el secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, que passava pels micròfons de la cadena COPE, on va viure un moment de verdader destret radiofònic, en ser qüestionat de forma directa sobre l'oportunisme dels agents socials en ple escenari electoral, és protagonista. El líder sindical va tindre un moment d'eixos de quedar-se pràcticament en blanc, visiblement descol·locat.
0: La pregunta del company Bustos era molt clara i demolidora. Si no els agrada tindre presència en la campanya electoral, com és que els sindicats convoquen una vaga general precisament a dos dies del començament de la campanya?
5: Primero, esta cuestión no es una cuestión que hayamos decidido desde que el presidente del gobierno ha convocado las elecciones. Es verdad que ha aparecido en los medios después que el lunes por la mañana el presidente convoque y que por la tarde ya tengamos convocados los órganos de dirección del sindicato y pongamos la maquinaria en marcha, es una prueba evidente de que todo esto hace tiempo que se viene fraguando, sobre todo se viene fraguando después de la salida del desahucio de Mari Carmen y de ver cuál es el nivel de crispación, también de demanda por parte de los colectivos que están en la calle, de que los sindicatos nos implicáramos en este conflicto. Después de no aprobarse los dos reales decretos, seguramente hoy no estaríamos en la misma situación que estamos si se hubiera aprobado, aunque es clarísimamente insuficiente, pero pensábamos que este es un tema que íbamos a analizar con mucha más tranquilidad. Desde ese momento, los WhatsApps de Unai y míos, fundamentalmente, han ido a tope y de otras personas del sindicato justo en esa dirección de ver cuándo, cómo, de qué manera lo podíamos hacer. Entre comisiones y la UGT siempre cuesta acabar cerrándolo, pero si además tenemos todo este colectivo mucho más, si además tenemos que compartir protagonismo de alguna manera que nadie se sienta que no se le tiene en cuenta, pues nos llevó a que hasta por la tarde no lo pudimos hacer. Nosotros no contábamos con que el presidente iba a disolver.
2: Els primers del matí cada vegada en som més.
1: Anem a donar una ulleta per les coses que passen en casa. Un vessament químic a l'Hospital General de València sense afectació per als pacients va causar 5 baixes laborals. Marina Perelló, bon dia.
6: Bon dia, molt bon dia. Un accident per vessament químic a la zona de Muntacàrrec, que és d'anatomia patològica de l'Hospital General Universitari de València, ocorregut el passat març, va afectar més d'una trentena de professionals i va causar 5 baixes laborals, segons va informar ahir el comitè d'empresa. La Conselleria de Sanitat ha indicat a esta casa que cap àrea de pacients ni de trànsit de pacients es va veure afectada per les olors que es van desprendre del vessament.
1: 3 dies sense aigua potable a Eslida per les últimes pluges i incendis. Els anàlisis recomanen no consumir l'aigua de la xarxa després de detectar que estava un poc túrbia per l'arrossegament de terra i cendra.
6: El veïnat d'Eslida, a la Serra d'Espadà, fa 3 dies que no pot consumir l'aigua de l'aixeta. Les pluges abundants de l'última setmana han arrossegat terra i cendra de l'incendi de la serra, cosa que ha fet que les anàlisis recomanen, per seguretat, utilitzar aigua embotellada. L'aigua continua eixint amb normalitat, però el veïnat va detectar que estava un poc tèrbola.
7: Van notar que n'hi havia algun problema o algo i ens van dir que no se podia gastar.
22: Era un poquito turbio, entonces le hicieron una prueba y estaba contaminada.
6: Per a veure i cuinar, les famílies utilitzen estos dies aigua embotellada mentre l'Ajuntament espera els resultats de les noves analítiques. El consistori també reparteix marraixes entre el veïnat.
23: Toca de garrafa, però en fi, lo que faça falta.
24: Beure no n'ha begut, però les dents que té les rentes i això, com sempre.
25: Una botella de 5 litres per vivenda de moment, però bueno, si ve més gent, perquè n'hi ha més gent i la necessiten, pues segons.
1: Ahir coneixíem que la Fiscalia demana arxivar una querella contra Pérez Llorca per l'entrada al Mundial.
6: La Fiscalia de la Comunitat Valenciana ha sol·licitat la inadmissió i arxivament de la querella presentada contra el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, per l'entrada per assistir a la final del Mundial de Futbol a Nova York, en considerar que no hi ha indicis racionals suficients de la comissió d'infracció penal.
1: I atenció, que el tancament dels centres d'estètica d'una franquícia a Torrent, Aldaia i Paterna deixa desenes de clients penjats amb eixos tancaments.
6: El tancament sobtat dels establiments de la franquícia d'estètica de Pilar i Fatorrent, Aldaia i Paterna, ha deixat els treballadors al carrer i desenes de clients amb els tractaments pagats i sense acabar-los. Alguns dels afectats han assegurat a punt haver abonat més de 1.000 euros per estos serveis no efectuats i incomplets en uns diners que ja no poden recuperar.
26: El mojabro, que són quasi 3.000 euros, més 4.200 euros que va contratar fa 2 setmanes, més 1.700 euros de l'abdomen. O sea, somos diners.
27: Pues en total unos 6.000 euros.
28: Por todo eran 960 euros.
6: Entre les persones afectades hi ha també prop d'un centenar d'empleats que ja preparen una demanda col·lectiva. Andrea, una de les treballadores de la sucursal de Torrent, ha relatat al magazín d'Apunt Està Passant que des de fa setmanes veien coses estranyes com comandes que no arribaven o que tardaven més de l'habitual. A més, no hi havia manera de contactar amb els propietaris.
29: Hablo con la muchacha, una de las trabajadoras, y me dice, cerraron, nos estafaron, y yo, ¿cómo así? Me dice, sí, nos estafaron. Yo digo, bueno, ¿cómo hago yo? Digo, bueno, tienes que ir a hacer una denuncia. Porque
30: hay mucha gente que está afectada a nivel nacional.
26: No tengo nada más que hablar contigo. Y me va a pinchar el teléfono. O sea,
31: eso a la propietaria.
26: La propietaria, sí. Porque le ibais a decir que eso sonaba estafa.
2: 660 78 39 80.
1: El govern demana al Suprem, donant una ullada ja a nivell nacional, que alce la suspensió i permeta votar els nacionalitzats per la llei de Nets, Marta.
0: Sí, el govern ha demanat al Suprem que permeta això, les persones nacionalitzades a partir de la llei de Nets. L'alt tribunal va suspendre esta obtenció de la nacionalitat i, per tant, el dret al vot a aquestes persones censades a l'estranger. El Suprem va considerar que s'havia de demostrar la descendència d'espanyols que van ser exiliats, com recollia l'esperit de la normativa, i no de migrants per motius econòmics. La mesura cautelar del Suprem sostenia que hi va haver una instrucció del govern perquè no exigia demostrar la descendència d'exiliats. Així, argumentava el tribunal, podien accedir a la nacionalitat al vot les persones que no complien els requisits de la llei de Nets.
2: Matí directe.
1: I en este punt, com fem cada matí a este programa, Marina, anem a fer un repasset dels grans titulars i els temes d'obertura que marquen els diaris autonòmics i nacionals en este dia.
6: Efectivament, comencem per Levante, el Mercantil Valenciano, que fa referència en el seu titular principal a eixa enquesta que recupera o que diu que el PP recuperarà després de l'eixida de Mazón i que mantindria una majoria sòlida en Vox en estos moments, mentre la meitat de ciutadans suspenen la gestió política de tots els grups. Per la seva part, les províncies destaca en portada l'entrevista central amb Pérez Llorca amb un titular que diu, textualment, si haguera adelantat les eleccions del 29 de novembre, Totes les enquestes diuen que seria president. Per la seva part, el diari Información d'Alacant destaca que a la segona bala vençuda, la ciutat de Benidorm s'ha alçat amb el Premi European Green Leaf 2028, que concedeix la Comissió Europea. En quant al Mediterrani de Castelló, este diari també mira cap al 29 de novembre amb un titular que torna a destacar que el Partit Popular lidera la intenció de vot a Castelló per més de 7 punts respecte al PSOE. Pel que fa a l'àmbit nacional, pel que fa al país, la cosa continua en clau electoral i ens destaca que els partits de Feijó i Abascal repunten amb la precampanya llançada i que un front ampli amb Podem inclòs milloraria els seus resultats per separat i assoliria fins a 19 escons. Pel que fa al Mundo, un titular que ens conta que l'operació per eliminar la jutgessa Vietma es va desplegar en dos vies, la connexió del club urbà als Rocho. Conta este diari que el grup de Leire Díaz, pilotat a Badajoz, per les jutges Sáenz de Tejada, va encarregar l'espionatge a la magistrada a membres d'una polèmica associació local.
1: I en l'àmbit econòmic, Marta?
0: Pla, l'atenció del matí es fixa en les noves previsions macroeconòmiques publicades pel Servei d'Estudis del BBVA. En el seu darrer informe del mes d'octubre, l'entitat financera ha revisat a l'alça el creixement del Producte Interior Brut d'Espanya per a este 2026, situant-lo en un sòlid 2,6%, això gràcies a la fortalesa de la demanda interna, la immigració i el consum de no residents. No obstant això, els analistes llancen un clar advertiment per al pròxim any. Preveuen una moderació de l'expansió econòmica fins al 2,1% a causa de l'impacte de la inflació, l'escalada de preus dels carburants i els efectes col·laterals de la pujada de tipus del Banc Central Europeu sobre la inversió empresarial.
1: I podem mirar també un poquet al medi ambient, veritat?
6: Sí, la notícia d'última hora ens porta directament a casa nostra, a la Comunitat Valenciana, amb una de les actuacions més importants en matèria de prevenció i seguretat territorial de l'any. El comissionat de la Generalitat per a la Recuperació, Raül Mérida, ha supervisat sobre el terreny l'inici del pla de xoc de neteja de barrancs afectats per la Dana. Esta primera fase dels treballs ha arrencat de forma oficial als municipis de la Ribera Alta, l'Alfarb i Llombai, on està previst retirar més de 2.700 tones de canya invasora de la conca del riu Magro, una espècie vegetal altament perillosa.
2: Matí directe. Sergi Olcina.
1: Fem una ullaeta també a la resta de notícies del món. Ucraïna eleva a 30 les persones mortes en l'atac rus contra dos autobusos urbans. Marta, la fiscalia assegura que Moscú hauria llançat una bomba planejadora i investiga el cas com a crim de guerra.
0: Així és, l'atac s'ha produït contra dos autobusos urbans en la ciutat de Kramatorsk, a l'est del país, i també ha danyat edificis residencials i altres vehicles. En un primer moment, el govern de Kiev havia informat de 12 víctimes mortals. El president ucraniès, Zelensky, ha confirmat que també hi ha 18 persones ferides de diversa consideració i que el balanç definitiu de víctimes mortals podria augmentar. Alguns no s'han pogut identificar per la gravetat de les lesions.
1: Alemanya empresona l'excap dels espies, que està acusat de passar informació a altres països.
0: Sí, el Tribunal Suprem d'Alemanya ha ordenat el seu ingrés preventiu en presó per compartir informació de seguretat amb altres països. El seu presumpte còmplice, l'excap de gabinet, està empresonat des de dimarts passat.
2: Matí directe. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: En este 9 d'octubre obrim un espai molt especial per a viatjar en el temps. Anem a repassar algunes efemèrides i fets històrics més lligats a esta data, tant a casa nostra com a la resta del món. Marina, avui la història ens envolta per complet en tots els àmbits.
6: Efectivament, cap dia de l'any concentra tanta identitat per al nostre poble com este. Comencem el viatge, com no pot ser d'una altra manera, fixant la mirada en l'origen de la nostra festa.
1: Ens situem exactament l'any 1238, una data clau gravada en la memòria col·lectiva. El rei Jaume I, el conqueridor, fa la seva entrada triomfal a la ciutat de València. Este esdeveniment històric, que va posar fi a la dominació musulmana, va suposar el naixement del Regne de València i de les nostres lleis pròpies, els furs.
6: I saps què és el més curiós? Que la celebració d'esta efemèride no és un invent modern. Exactament un segle després de la conquesta, l'any 1338, el rei Pere el Ceremoniós va instituir la primera processó cívica per a commemorar el centenari, donant inici a una tradició ininterrompuda on la nostra reial senyera coronada camina recta i no s'inclina davant ningú, ni tan sols davant el rei.
1: També deixem per un moment la nostra terra i creuem les fronteres, perquè el 9 d'octubre ha sigut testimoni de grans fites en la història de la literatura universal. De fet, l'any 1547, en la localitat d'Alcalá de Henares, es bateja a un dels escriptors més grans de tots els temps, Miguel de Cervantes Saavedra, l'autor del Quijote.
6: I si parlem de canvis científics i tecnològics revolucionaris al món, hem de viatjar a finals del segle XIX. El 9 d'octubre de 1890, l'enginyer francès Clément Ader aconsegueix una proesa que canviaria les comunicacions per sempre. Fa volar l'Eol, considerat el primer avió de la història en aconseguir enlairar-se només amb la seva pròpia força motriu.
1: Esta melodia tan coneguda ens porta directament a una efemèride cultural i musical imprescindible de la història contemporània. Tal dia com avui, de 1940, enmig dels bombardejos de la Segona Guerra Mundial a la ciutat de Liverpool, naixia John Lennon, el fundador de la mítica banda The Beatles i una icona eterna de la música i de la pau mundial.
6: I seguint amb el segle XX en la crònica política internacional, un 9 d'octubre de 1967 es va certificar un fet de gran impacte que va marcar la Guerra Freda i la història de l'Amèrica Llatina, l'execució a Bolívia del revolucionari argentí Ernesto Che Guevara.
1: Tornant a l'àmbit estatal i de caràcter purament social, un canvi laboral importantíssim es va produir també el 9 d'octubre de 1919, data en què Espanya es converteix en un dels primers països del món en aprovar per llei la jornada laboral màxima de 8 hores diàries, una fita històrica en aquell moment per als drets dels treballadors.
6: I sumem un altre efemèride musical i de reconeixement cultural d'abast global, Sergi. El 9 d'octubre de 1997, l'emblemàtic guitarrista i cantant cubà Compay Segundo, que ja comptava amb 89 anys, va rebre l'Ordre de Cultura Nacional de Cuba, consolidant el ressorgiment mundial del so cubà gràcies al fenomen del projecte musical Buena Vista Social Club.
1: I en l'àmbit científic i de la recerca espacial més recent, cal recordar que un 9 d'octubre de 2009, l'Agència Espacial Nord-Americana NASA aconseguix estavellar amb èxit la sonda Ilis Cross en un cràter de la Lluna, una missió científica crucial que va permetre confirmar de manera definitiva la presència d'aigua congelada en el satèl·lit de la Terra.
6: I per a tancar, una fita de la societat digital que utilitzem pràcticament tots els dies en les nostres pantalles. El 9 d'octubre de 2006, el gegant tecnològic Google adquirix la plataforma de vídeos YouTube per l'històrica xifra de 1.650 milions de dòlars, una operació econòmica que va transformar per complet el consum audiovisual i la comunicació a tot el planeta.
1: Des de la conquesta de Jaume I fins a la revolució de la ciència d'internet, un repàs rigorós als fets que han construït el nostre present en esta gran jornada. Pràcticament estem acabant este repàs de totes les coses que, bueno, anem a contar-vos a partir d'avui i precisament a partir de les 9:30 del matí en què començaran tots els actes previstos per a este 9 d'octubre, començant per l'entrega de les altes distincions. Només una coseta, i podeu escoltar-ho de fons. Ens podrien dir que ens acomiadem amb una d'aquelles coincidències còmiques que només la música és capaç de dissenyar. Avui celebrem el naixement del mestre Chucho Valdés en 1941, una efemèride que està lligada indissolublement al fill de la seva pròpia sang, el seu pare. La llegenda del piano cubà Bebo Valdés, que va néixer exactament el mateix dia, un 9 d'octubre, de 1918. Bueno, malgrat que la història i la distància els van mantenir allunyats des dels estudis durant quasi mig segle, el destí es va tornar a juntar cara a cara, piano contra piano, per a gravar una obra mestra rotunda, l'àlbum Juntos para Siempre. Al ritme del millor jazz afrocubà posem el punt final a les efemèrides d'avui i a esta primera hora del programa. Ara, Òscar Pellicer i els nostres companys dels informatius vos porten, sobretot, l'actualització de les últimes notícies que tenen a veure amb tota l'actualitat d'un dia tan senyalat per als valencians com avui, el 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana. Butlletí de notícies i tornem. Fins ara.
2: Són les 8 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
4: Bon dia, 9 d'octubre, dia festiu i amb una agenda molt intensa que comença d'ací a 2 hores. A les 10 del matí arranca el Palau de la Generalitat l'acte institucional d'entrega de les altes distincions. Enguany s'atorguen a la ciutat autònoma de Ceuta el torero Luis Francisco Esplà, els jugadors valencians de la selecció espanyola de futbol i les gimnastes campiones del món. La distinció al mèrit cultural és per a l'Associació de Cavallistes de l'Entrada de Bous de Segorbe. Avui no es dispararà la mascleta de la plaça de l'Ajuntament, es cancela per raons de seguretat, és incompatible amb l'acampada pels drets a l'habitatge que ara ocupa el centre d'enclavament, ja que preval el dret a la protesta. La processó cívica sí que es manté a les 12 en punt, com marca el protocol, la Reial Senyera baixarà pel balcó sense inclinar-se davant de res ni de ningú. I com els hem apuntat, les persones acampades desperten un dia més a la plaça de l'Ajuntament. Ahir a les 7:30 de la vesprada es concentraren en memòria de Mari Carmen. Prop de allí es va convocar una concentració de joves d'ultradreta, però no es va produir cap incident. Els acampats que van formar una massiva cadena a la plaça de l'Ajuntament, cadena humana al voltant de la plaça, els escridassaren a si estan els antifeixistes. També vestits de negre, però amb braçalets rojos i una pancarta amb el lema contra el feixisme, organització de classe. Tot i les hores de tensió, com dèiem, no s'han produït disturbis i els acampats han pogut fer un sentit homenatge a la veïna de Madrid, Mari Carmen Abascal, desnonada, que va morir fa dos dies amb un altar de flors i el so de la música del tabal i la dolçaina. La vivenda continua en el centre del debat polític en esta precampanya electoral, però a més els partits unflen les bases d'optimisme davant de la convocatòria de les urnes. En el PP i el PSOE estan en això, en l'anomenat front ampli, estan en el disseny de les llistes. Tenen de temps fins el 21 d'octubre. De la junta directiva del PP ha eixit el comitè electoral que dirigirà la campanya dels populars i també missatges perquè no els passe el compte de la lletera. Optimisme també el que s'intenta estendre entre les files socialistes que esperen a les urnes i no a les enquestes. Escoltem el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
8: ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los...
9: No podemos estar orgullosos de un país donde se puede desahuciar a una señora de 87 años enferma con un grado alto de incapacidad y que se queda en la calle. Ni siquiera es ideológico, es pura humanidad. Pura humanidad. Y desde luego nosotros, el Gobierno de España, nos sentimos muy interpelados.
4: I notícia de les últimes hores, a Valverde de Júcar, a Conca, la Guàrdia Civil investiga un possible cas de violència de gènere. Els agents van rebre l'avís d'una persona que no podia entrar en una vivenda on sabia que hi havia una parella. En accedir van trobar els cossos sense vida i amb signes de violència d'una dona de 37 anys i un home del que no ha transcendit més dades, però tot apunta és la seva parella. De fet, estaven entre mig de separació, tenien dos filles en comú i no hi havia cap denúncia prèvia. Recordem, el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere és el 017. I en els esports parlem de bàsquet. Anit a nova exhibició del València Bàsquet. Xema Millán, bon dia.
10: Bon dia. Quarta victòria des de Xavi Albert davant un rival sempre complicat com és el Hapoel de Tel Aviv. Els talons ja continuen invictes en la competició després d'imposar-se als israelians per 93-82 en un partit que van controlar des de l'inici amb una gran eficàcia des de la línia de 3 punts. El més encertat va ser Cam Taylor amb 17 punts, però no va estar sol. També van estar afinats Josep Puerto i TJ Shorts. 4 de 4 i el València Bàsquet, que ja encapçala la classificació junt amb el Panathinaikos grec. Escoltem el tècnic Xavi Albert.
11: Si continúo viendo esta línea de competitividad, también los días que toca perder, pero continúo viendo este compromiso y esta manera de aferrarse a los partidos, de competirlos, es lo que más feliz me hace estar, evidentemente. Si cae un inicio como el de ahora, ¿no?, que encadenamos, si hablamos particularmente de la Euroliga, 4 victorias seguidas, muy feliz, pero evidentemente no deja de ser una muestra muy pequeña de una liga que a la que le quedan, bueno, eso, 34 partidos todavía, ¿no? Un gran partit que espero que la nostra afició en víspera del dia festiu vaig a poder gaudir.
10: Les competicions no paren i diumenge el València Bàsquet visita el Barça en l'ACB.
4: Gràcies, Xema. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials de Punt i en el web. Si la pròxima cita a les 9. Continuen en la sintonia de Punt.
12: A Punt Ràdio, notícies. Tot el que ens uneix cada dia a la teua ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
13: ¿A qué relaja mirar al mar o respirar aire puro en el bosque? La naturaleza nos da muchas cosas si lo hacemos bien. La naturaleza devuelve lo que le das. Del 31 de octubre al 8 de noviembre, vuelve un metro cuadrado contra la basuraleza, la mayor acción colaborativa de recogida de residuos. Súmate o crea tu punto de recogida en proyectolibera.org, de Ecoembes y SEO BirdLife.
14: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
15: Carmen de Bizet en Les Arts.
3: el debut de la aclamada Vasilisa Verjanskaya junto al elenco internacional en esta producción de Ted Huffman, con la batuta de Mikel Spotti. Últimas entradas para la inauguración de temporada en la sala principal. Les Arches es art.
5: Hay quien llegó de muy lejos, hay quien nació aquí, hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una, porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
7: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
15: A Punt Ràdio. A Villena, 95.0. Matí directe, Sergi Olcina.
1: Les 8 i 7 del matí comencen a aparèixer les primeres clarors d'este 9 d'octubre de 2020.
15: A Villena, 95.0. Matí directe, Sergi Olcina.

0: amb intensitat. Hem vist ratxes de més de 80 km per hora, però ja no tenim cap tipus d'avís activat. El que veurem en les pròximes hores serà que este vent afluixarà i que ja es calmarà un poquet, almenys en aquestes comarques. A la resta no ho estem notant molt, sí que tenim una brisa, però poca cosa. Veurem com el termòmetre ha baixat moltíssim. El que sí que ha fet este vent de mestral també és vindre amb una entrada de massa aire fred que es quedarà amb nosaltres els pròxims dies i que avui ja estem notant de bon matí. Ens hem alçat amb temperatures de 14-15 graus a Castelló de la Plana, 15-16 a València, entre els 17 i els 19 cap a Alacant. I això són temperatures, sobretot pel que fa a Castelló i a València, que no vivíem des del 18 de maig, és a dir, que quasi 5 mesos sense temperatures tan baixes. I fins i tot, Sergi, avui hem registrat la primera gelada, segons els observatoris d'Avamet, al nostre territori, que ha sigut a Sant Joan de Penyagolosa. Això no passava des del 27 de maig. Així que sí, ja per fi ens acomiadem de l'estiu i ja entrem en una situació un poc més de tardor. Cap a la resta, si ens anem a Utiel, la temperatura ara mateix és de 9 graus i això també no passava des del 28 de maig, així que també a l'interior és avui una jornada molt més freda, a missa gelada que s'ha produït també a Sant Joan de Penyagolosa. Veurem com aquestes temperatures més baixes també es notaran de vesprada i les màximes es quedaran entre els 20 i els 24 graus. On més puja el termòmetre serà a l'extrem sud, és a dir, al Baix Segura i al Baix Vinalopó, on sí que tindran encara més de 25, però la resta ja dic que serà més difícil trobar aquests 25 graus, però en tot cas una temperatura perfecta per a gaudir d'estar a l'exterior i de tots els esdeveniments que tenim avui. Acompanyant en el cel, perquè ja estem veient com no apareix cap núvol i esta situació es mantindrà durant tota la jornada. Poca nuvolositat i això fa que les precipitacions no apareguin i els pròxims dies veurem com es mantindrà esta situació, tant pel que fa a l'estabilitat com pel que fa a la temperatura. Això sí, amb una pujada lleugera del termòmetre, però ja en temperatures més de la tardor.
1: Molt bé, mos quedem en això. Que tingues un bon 9 d'octubre, Antonio.
0: Igualment, parlem el dimarts.
1: Molt bé, d'acord. Però entonces que tingues un molt bon pont. Els altres estarem de guàrdia així, guardant el castell.
0: Gràcies.
1: Fins ara, 8 i 10 del matí.
2: Requena, Ciutat Espanyola del Vino 2026, patrocina este espai.
3: Olem a mar, sonem a festa, parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
5: Carmen de Bizet en les arts. El debut de l'aclamada Vasilisa Verjanskaya junt amb un elenc internacional en esta producció de Ted Huffman, amb la batuta de Miquel Espoti. Últimes entrades per a la inauguració de temporada a la sala principal. Les arts és art.
6: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
7: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
8: A Punt Radio Televisió Valenciana i Extra Digital amb el Dia Gran de les Valencianes i els Valencians. Bon 9 d'octubre.
9: 750 anys després, Jaume I torna a València. La Diputació celebra este 9 d'octubre amb una programació molt especial. Espectacles, recreacions, exposicions i molt més. Una oportunitat per a viure la nostra història i la nostra cultura. Descobrís tota la programació en www.dival.es. Diputació de València.
6: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.

0: A Punt Radio Televisió Valenciana i Caixa Ontinyent amb el Dia Gran de les Valencianes i els Valencians. Bon 9 d'octubre.
1: A Punt Radio. A Orihuela, 100.5.
2: Avui, Maria José Collada i Òscar Pellicer s'encarreguen tècnicament d'este programa que ens durà excepcionalment en l'especial del 9 d'octubre que anem a apropar-vos fins les 2:30 de la vesprada en què el relleu el prendrà la nostra companya d'informatius, Patricia Orts. Tenim que anar ràpid perquè el temps sempre apremia. Saludant ràpidament a Joan González. Què tal, Joan, com estàs?
3: Molt bé, en un dia molt especial.
2: Feliç 9 d'octubre a tot això. També el mateix per a tu, Dani Valero. Què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia. Sí, senyor.
2: Deixeu-me que salude allà en l'espectre celestial a Cristina Birlanga des d'Elx. Cristina, què tal? Bon dia.
5: Buenos días. Feliz 9 d'octubre.
2: Igualment. Allò de la felicitat m'imagino que també es pot traslladar al Partit Popular després de la enquesta que avui planteja el Levante, en el que, tot i ser el Levante, li dona un avantatge important en una recuperació total després de, la desaparició de l'expresident Mazón, recuperant un resultat potser major inclús a l'anterior si es celebraren eleccions autonòmiques. Vosaltres com vegeu això?
3: Consolidant el que pretenen i que per ahir van estirs, no? En totes les enquestes, home, a veure, és normal, no? Mazón, és que el nivell de Mazón encara no el té. O sigui, és que Mazón anava per l'absoluta. El que passa, Predana, evidentment, anava per l'absoluta en el caràcter que tenia. Ve una catàstrofe que enfonsa, evidentment, la figura de Mazón, que de tot el que tenia d'empàtica passa a antipàtica electoralment, i n'hi havia un drama, n'hi havia un drama servit en el Partit Popular. Han posat una figura que és la típica figura d'un home molt pròxim, alcalde de poble, fora de personalismes, de lideratges carismàtics, que era Mazón, era molt carismàtic. Han posat un home molt prudent directament en la política valenciana, que desarticula molt el discurs més agressiu de la Dana, que era normal que estiguera en aquella època, de l'esquerra. Me genera alguna dissonància l'enquesta d'Andiana Morant, jo crec que en fi, que és generosa, no en el Partit Popular, crec que més o menys estirs anaven per ahir, en moltes enquestes que se fan alternatives, que fem alternatives a esta que ha publicat Premsa Ibèrica, i el Partit Popular en el president el que està fent és consolidant el que pretenien i el que ha anat apareguent en molts estudis sociològics de president interí, com hem parlat així, passava a ser un president que va a quedar-se i que no n'hi ha opcions de canviar-lo. Esta enquesta, com tu dius, és una alegria perquè no crec que n'hi hagi ninguna persona en el Partit Popular que s'atrevisca a tocar la seva figura, la de Juanfran, i canviar-lo ara mateix.
6: Enric, perquè això Juanfran voldria que en Génova ho tingueren tan clar com tu perquè de moment no donen el pas, però efectivament mirant les enquestes no sé a què esperen, perquè si no tenen alternativa, sobretot i el que n'hi ha dona per a que sumen els números, que és el més important, efectivament sembla blanc i en botella. Jo no sóc tan especialista com Joan.
2: És que ell això ho té molt treballat.
6: Exacte. Jo me dedico a comparar-les, i a més, com hem fet també en l'Espanyol, he estat molt atent estos dies. Em crida l'atenció de la encomanada per Levante, que tant en el resultat que donaven ahir de les generals a la comunitat com la d'avui, els grans partits aguanten més que en la resta d'enquestes que jo estic veient últimament. A nosaltres ens donava un poc més de sonflat el PP amb 38 en lloc de 41, i era al contrari, Vox tenia 17 en lloc dels 13.
2: Està perquè ho sàpiguen els oients, que són uns estudis fets de maig a este mes d'octubre, no, perdó, de maig a octubre del 2025, els populars es manejaven entre 33 i 34 diputats i la possibilitat de mantenir el govern amb el suport de Vox que quedava en l'aire. Ara les coses han canviat i pugen, a més. O sigui que sí, això ja seria absolutament diferent. Ixa dependència potser fins i tot desapareixeria.
6: El que sí que és un denominador comú és el que se li dona als blocs, i jo crec que ahí sí que pot estar la clau, no? Que en aquest cas crec que sumaven 54 o 53, a nosaltres ens donava 55 i és una majoria ampla per a revalidar el govern actual. I sembla que per ahí van els tirs. També et dic una cosa, em semblen més interessants en este moment les enquestes sobre intenció de vot nacional, perquè se acoplen a una campanya que està en marxa i una votació que es va produir en res, que les autonòmiques. Les autonòmiques és veritat que se poden fer en el temps que vulguis, no estan pel temps, sinó perquè la mera presència de les generals enmig pot canviar absolutament tot. És a dir, no, el votant que se'n va a votar i li pregunten en este moment a qui votaria, pot canviar si té a Abascal de vicepresident del govern d'ací 2 mesos o 3 mesos, no?
3: Clar.
6: Això s'accetjarà al panel, absolutament.
2: Parlava Joan fa un moment d'aquesta empatia i carisma d'Amazon en el seu moment, front a el perfil, diguem, de poble, i agraïdíssim en estos moments, gràcies a això, de Pérez Llorca, que, segons l'enquesta de premsa ibèrica, eixiria en uns resultats molt pareguts a les urnes de maig de 2023. En aquell moment, 41 diputats, 40 entonces, ara serien 41, i 13 que es quedaria en els mateixos. Escoltem també l'opinió de Cristina Birlanga. Cristina.
5: Mira, jo considero de verdad que Pérez Llorca ha dado una estabilidad institucional que desde la DANA nos hacía muchísima falta a todos. O sea, ha conseguido aprobar los presupuestos autonómicos del 2026, que ya es un dato, ha trabajado con Vox mano a mano y además ha mantenido un talante bastante conciliador con el resto de partidos. Y la gente ya está un poco harta de tanta polarización. Entonces, yo creo que eso es lo que transmite y creo que en Génova tendrían que tomar nota y no ahora hacerse con estas encuestas y decidir que venga rebufo de que la gente quiere votar al Partido Popular, vamos a nombrar a otro que no conocemos de nada. Yo, fijaos, quiero hacer una... Parece que no tiene nada que ver con esto, pero de verdad que quiero hacer una reivindicación con esto. A veces en Valencia se les olvida que la Baja, que Elche, de Alicante para abajo también votamos. Yo... Me dice mucho, y a mí me hace muchísima gracia, nada, no me ofende, castellaneta, porque hablo con vosotros en castellano, ¿vale? Yo soy tan valenciana...
2: La comunidad es bilingüe, Cristina, o sea que no había ningún problema.
5: Claro, ya, sí. No, ya sé que no hay ningún problema a nivel legal ni nada, pero lo que yo vengo a decir es que todo este apoyo que está teniendo Pérez Llorca, que habla en valenciano, ¿vale? O sea, es también degradación de la izquierda en la comunidad valenciana, que ha hecho... del lenguaje, ha hecho de nuestra lengua arma política. La Vega Baja, Orihuela, Almoradí, Cayos del Segura, Torrevieja, Elche ahora, porque sí es verdad que tiene una historia con el valenciano más cercana que la Vega Baja,
2: sí.
5: Aporta a esta comunidad muchísimas cosas. Agricultura, el mayor escritor del mundo, que es Miguel Hernández, bueno, de la comunidad, que es Miguel Hernández, todo en castellano, pero es una región que no habla castellano, mi familia es de la Vega Baja, yo me siento 80% ilicitana, 20% de Vega Baja, pero cuando soy la Vega Baja se me transforma al revés, ¿no? Me siento 80% de Vega Baja, 20% de ilicitana. Entonces, lo que yo vengo a decir es que creo que Pérez Llorca, la lengua, las diferencias, las ha sabido tratar de una forma que ha hecho una conciliación. Sin embargo, compromís...
3: Jo no ho veig, pues. Jo veig millor... Jo veig millor a Zaplana que acabar en el conflicte. O sigui, Zaplana acabar en el conflicte valencià de la llengua, i justament una de les pifiades d'este govern per a mi és la votació del valencià, que damunt va perdre. O sigui, justament, jo crec que si el que té que anar a l'espai el Partit Popular... és en eixe assumpte, perquè és de les poques coses que s'ha esbarat Pérez Llorca en la votació del valencià en tots els col·legis que damunt van perdre. Conforme ho plantejaren, i que fins i tot alcaldes del Partit Popular en la Ribera Alta, en l'Alcoià, alcaldies del Partit Popular van demanar el sí al valencià, bueno, perquè era normal en els seus pobles.
6: Però dir que va perdre no crec que siga...
3: Sí, conforme s'ha plantejat amb el PP i Vox, sí. Sí.
6: O sigui, el concepte era donar a triar a les famílies la llengua vehicular en les escoles.
3: No n'hi havia conflicte, s'aplana, l'acaba,
6: bueno,
3: i ara en aquesta legislatura apareix.
6: Siguen justos, o sigui, va donar a triar i les famílies van triar. Si l'objectiu era donar-les a triar,
3: tots sabem per on anaven les caigudes, però dic jo que bueno, s'aplana acaba en un conflicte, fa l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i s'acaba un conflicte, és que l'acaba el PP. I ara mateix, clar que per dependència de Vox, és evident, perquè el PP ahir no haurà entrat, però entrar, i aleshores generar un reviscolament de l'ensenyament i dels instituts i del professorat, justament que no calia. O sigui, que estic d'acord en que no calia, però justament, si tu me dius què ha fet Mallorca, tot el que estem parlant, a apaciguar i tal, què fou dissonant justament en tot el que ha fet? Això, el tema de la llengua.
6: En qualsevol cas, això és mazón, eh? Perquè hi ha que dir que la votació... Bueno, són el conseller, que ara és el d'Hisenda, era el d'Educació de Mazón, i tal. Jo, mira, jo soc de 400 quilòmetres al nord on se sent la companya, jo soc del nord de Castelló, i pense un poquet igual en això, és a dir, el tema lingüístic sí que és veritat que jo crec que és el gran rèdit polític de Zaplana, o sigui, va ser molt valent per part del PP tractar això científicament i aparcar-ho, però no li donaria exclusivament a Mazón i a Pérez Llorca el mèrit de reviure el cadàver, no? I portar-nos a mi, perquè això realment per a mi és Camps l'artista.
2: L'opinió del revifar...
6: Per autonomia, per oposició a interna a Zaplana va ser el que de veres va reobrir això.
2: Jo crec que tot el món està d'acord, Cristina, només una cosa, jo crec que tot el món està d'acord en que el revifar en este cas del Partit Popular després del que va passar en la Dana i l'efecte contrari de l'opinió respecte a Mazón és precisament això que estava dient Joan, el caràcter conciliador fora d'estridències, si molt prop de la gent, és a dir, és que possiblement era el que necessitava esta comunitat en aquest aspecte, Cristina, perdona.
5: No, por supuesto, si yo lo primero que he dicho es el carácter conciliación conciliador. Lo que sucede es que en al otro lado, en el otro espectro de ese carácter conciliador, está Compromís reivindicando la lengua más catalana que valenciana, también os lo digo, intentando polarizar, y eso también hace, o sea, no solamente que Pérez Llorca lo haya hecho bien, porque yo considero que lo está haciendo bien, y además, para sorpresa mía, yo también os tengo que confesar que para mi sorpresa ha conseguido integrar a todos los territorios y a que todos nos sintamos un poco reconocidos y un poco, pues eso, nos reconocemos en este Partido Popular. Pero es que también hay un rechazo a la izquierda valenciana, porque desde otros territorios la izquierda valenciana nos parece absolutamente extraña. No sé cómo explicaroslo, es que no nos tratan bien. La izquierda valenciana nos tienen de ciudadanos de segunda por temas de que estamos bajo, que no nos entienden. Alicante es una provincia que ha estado muy, muy maltratada por Valencia capital, bueno, no me refiero a la ciudad, ¿vale? Por Valencia central. Entonces, todo esto Pérez Llorca parece que como que lo ha pasado por encima. Hablando valenciano todo el tiempo, incluyen a lo mejor... poniendo el valenciano encima de la mesa y sometiéndolo a votación, pero es cierto que no solamente es lo bien que lo ha hecho, que yo considero que lo ha hecho muy bien, sino lo agresiva que es la izquierda valenciana, que también está generando a fecha de hoy un rechazo en el pueblo valenciano.
3: Mira, donant-li la raó a Cristina, n'hi ha tres partits populars, n'hi ha tres províncies i són molt diferents. I per què les enquestes per al PP són més apurades en la província de València, que és totes les enquestes que fem, baròmetres municipals, enquestes per a provincials, etc. I a més ha eixit, no?, ara també en aquesta enquesta. N'hi ha tres partits populars. El primer, el d'Alacant. El d'Alacant és bandera d'Espanya i urbanisme. Ximpum. I aleshores allà està còmode, i el que diu Cristina, doncs efectivament, és alié a tres PPs, al PP de la província d'Alacant. O sigui, és que tu te'n vas per allà a fer estudis sociològics i probablement en moltes ciutats els has de fer en anglès, que es fem en anglès molt. I aleshores allà n'hi ha una realitat del Partit Popular. La segona realitat és la de Castelló, no?, que ja, doncs, n'hi ha una endogàmia, ja Mahuelo era alcalde del Partit Popular, etc. Però també un gran treball per a mi, de les tres províncies, Marta Barragina allí està fent un gran treball i això hi són les enquestes reflectit. O sigui, dels tres PPs provincials, crec jo que el que més metodològic és el de Castelló, i això també es veu en un resultat. I després està el de la província de València, que és el més alier al PP d'Alacant, que és el que governarà en la Generalitat, que efectivament té una realitat, que és la que diu Cristina en Alacant, però no és la de la província de València, que a més és la més dura per al Partit Popular, perquè efectivament així és on més fort està Compromís, on se fan totes les manifestacions de la Dana, de l'ensenyament del València, de Mari Carmen, i per tant és on té, diríem, tota la pressió del Partit Popular.
2: Sí, tot el que estàs dient, ara que t'has referit a Compromís, Cristina també s'ha referit a Compromís, bueno, que ells apareixen en més d'una ocasió, les estelades, etcètera, etcètera.
3: Compromís, perquè Compromís defenga el valencià és normal. Vull dir, és l'essència de Compromís. No voldrà que defenga el castellà Compromís.
2: Estos dies veia que n'hi havia certes opinions que apuntaven a un efecte un poc desunflat de Mònica Oltra.
3: Doncs
2: i un del que s'esperava que anava a ser el Mirlo Blanc esta, en
3: doncs,
2: esta nova
3: mira,
2: ocasió.
3: Sincerament, en aquesta enquesta desunfla Compromís, i pot ser que a nivell autonòmic, estem parlant en aquest programa moltes vegades que n'hi ha tres esferes, la local, l'autonòmica i la nacional, sí. Anem a veure ara la nacional, la primera, i en l'esfera local, en l'esfera local, la investigació sociològica diu que el PP, el Partit Socialista és al revés, és el que se desunfla, i la particularitat d'aquest territori és que Compromís aguanta l'esquerra, però per Compromís, perquè se desunfla el PSOE. Per tant, si ens sorprèn metodològicament alguna cosa d'aquesta enquesta és que Diana Morán se consolida i puja. Sincerament, me'n sorprèn. O sigui, perquè té contrast amb les enquestes i baròmetres municipals. I aquest resultat té contrast en l'àmbit local, però com dic ara, n'hi ha tres esferes. La local, l'autonòmica i la nacional. Abans anaven de la mà una rere l'altra, però ara pot passar una cosa a l'estat espanyol, una sí a casa i una en els pobles. Doncs anem a veure-ho. En l'àmbit local, la primera notícia d'àmbit local en aquesta legislatura és que qui està se queda en les ciutats mitjanes, si està el PSOE en distintes capitals se queda, si està el PP se queda, no és una legislatura abrupta d'un canvi abrupte a nivell municipal. I això és la primera, i la segona la que estic dient, que la peculiaritat és que Compromís aguanta quan se desunfla el PSOE a nivell de totes les enquestes.
2: Pel que estaves dient, Víctor, en quant a la demora que està portant de Gènova amb el nomenament no de Pérez Llorca, ho hem recordat més d'una volta. Al propi Camps se'l va anomenar no in extremis, però dins d'unes dates no massa normals, i després a l'altre, al següent, a Fabra també pràcticament en eleccions.
6: Fabra
2: no, és la primera volta que passa això.
6: Lo de Fabra va ser terrible, però bueno, lo de Fabra va aixir com va aixir. Si volen aixir exemple, que el repetisquen, però si volen guanyar, lo xic seria enfortir. De fet, perd una ocasió clara ara Gènova amb la decisió de no fer-lo candidat abans de les generals, perquè faria una campanya electoral molt més sòlida ja arrencant, presentant-lo com a candidat en els mítings que va fer, mobilitzant el seu electoral d'una manera més gran, i també rebria una, jo crec que una major generositat. No és el mateix, no estàs igual de motivat muntant mítings i reunint gent en les places si ja saps que està resolt el teu, que si està tot pendent i no és... És que és un clima que jo no sé per què ho permeten, però bo...
3: Perquè és gallec, Feijó, i tenen aquesta manera
6: no perquè procedir,
3: de l'Averement Rajoy.
6: És ara l'únic braç del PP que falta per alçar, este és el meu candidat. És un tema de sintonia, jo crec que està molt instal·lada en ixa seu del carrer Gènova la idea de que van perdre les eleccions per culpa d'Amazon, que jo crec que haurien de fer una miqueta més autocrítica del que va passar en el 23, perquè no soles va ser això, ni està demostrat que fora soles perquè hi havia un pacte de govern així a la Comunitat Valenciana, i a més responsabilitzen no soles Amazon sinó al seu equip, que en aquell moment pues, Pérez Llorca estava com estratega, diguéssim, mà dreta de l'expresident. Hi ha un tema, jo crec, que d'elecció personal. També veuen que en el moment que Amazon, el partit, en aquest moment, ara no estan tan unificat, mana un missatge únic del nostre candidat Pérez Llorca, no anem a eleccions, sinó que aprofitem la majoria que hi ha i reconstruïm en base a ella. i es senten com traïts i estan rencorosos. És bàsicament el que
3: està
6: hi ha.
3: Està bé que has dit això, de que se la tenen guardada a Juanfran.
6: És això, jo no pot ser una altra cosa.
3: I els resultats per les eleccions. Però tenen les mans lligades, perquè, per exemple, se valorava que ja no l'assumpte de la figura de Maria José Català per posar-la, que evidentment considere que seria, doncs, tindria molta força com a enunciat, no?, electoral, etc. Però no poden, perquè la Diputació de València, de totes les institucions que n'hi ha, de totes, al marge d'aquesta enquesta, l'únic risc que tenen a dia d'avui, i amb una tendència que també els afavoreix, però era la Diputació de València. Era l'única institució que el PP tenia en risc, i ho saben de sobre.
6: Tant en risc com que fins al moment en què se va triar el president no se sabia qui era ser el president.
3: Per tota la qüestió de Maria José Català, si la lleven de la ciutat de València, el drama està que qui més se perjudica és la Diputació de València, perquè és substancial que la ciutat de València traga bons resultats per mantenir la Diputació. I per altra banda, l'altra persona que estaria en el trio de persones que podien ser, que és Montpó, doncs crec que genera una miqueta més de conflicte en Alacant Juanfran, evidentment, que és d'Alacant. Aleshores, una persona per tindre alguns punts més controvertits com és Montpó dins del mateix Partit Popular i Maria José Català, que seria l'aposta de Feijó, però que no la poden treure d'ahir perquè si la treuen està en xoc els resultats de la Diputació, doncs deixen a Juanfran.
2: Cristina, abans d'anar a Publi, vinga.
5: Nada, yo es que considero que cuando pusieron a Juanfran lo pusieron para unos meses, ¿vale? Fue una decisión que no prevían una continuidad. Yo creo que el Partido Popular está sorprendido de lo bien que se ha admitido la figura de Pérez Llorca y están descolocados. Yo creo que desde el principio estaban buscando una alternativa y ahora resulta que la persona que iba a ser para unos meses, que iba a ser provisional, pues está asumiendo votos.
2: Sí, que la alternativa realment la tenien a la mà i ara s'han donat compte, no vols dir tu.
5: Sí.
2: Bueno, són les 8:34 i ara continuarem parlant d'aquestes coses. També en compte que la candidata del PSPB i ministra de Ciència i també la delegada del govern, veurem si és cert, s'han despenjat de la processó cívica avui. Clar, l'ambient està molt calent i no sé si això estarà dins de les possibilitats, però bueno, és així. Aixes són les últimes notícies que m'arriben. Ho veurem després quan es celebra aquesta processó. Són les 8:34, com vos dic, encara tenim algunes coses més que parlar. Tot va en clau electoral, però fins i tot, i no sé si estaran d'acord els meus companys de taula, tot el que està arrossegant el fet de, bueno, la casual, podríem dir, mort de la senyora que s'ha convertit en adalid de tota esta lluita per la vivenda, com ha sigut Mari Carmen. Però bueno, ara ho comentarem, vinga.
1: Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: El ciclo sinfónico de Les Arts revoluciona el otoño. Tres obras magistrales, tres grandes solistas y tres grandísimos maestros al frente de la orquesta de la Comunidad Valenciana. De octubre a diciembre, el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky, el concierto para violín de Brahms y la cuarta de Mahler. Compra tus entradas en lesarts.com.
7: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar. Tu gente, tu lengua, todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
8: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
9: Alacant, Sapasol. Porque el nostre sol, la

0: i molt de sabor. Descobreix tot el que la nostra província posa en la teua taula. Diputació d'Alacant.
1: La millor música valenciana torna a sonar amb força. Tercer festival Tío Caña. Dijous 8 d'octubre, a les 20 hores. La veu única de Pepe Jimeno, el Botifarra, presenta Ya ve l'aire. I el 9 d'octubre, a les 23 hores, el grup Marea Mediterrània versionarà clàssics de La Gossa Sorda, La Fúmiga i molts més. Parc Municipal Maldonado. Entrada gratuïta. La nostra identitat es fa festa. Organitza Ajuntament de Ribarroja de Túria.
2: 750 anys després, Jaume I torna a València. La Diputació celebra este 9 d'octubre amb una programació molt especial. Espectacles, recreacions, exposicions i molt més. Una oportunitat per a viure la nostra història i la nostra cultura. Descobrís tota la programació en www.dival.es. Diputació de València.
3: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
4: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
0: Apunt Radio. A Benicarló, 92.0.

0: 8 i 38, han passat només 4 minuts. Quina m'acompanya en esta taula de l'estudi de la Ràdio Autonòmica Valenciana en este 9 d'octubre de 2026? Pues per una banda, Joan González, per l'altra, Dani Valero. T'ha dit Víctor antes.
1: Però saps que el meu nom, te puc ensenyar el DNI, és Víctor Daniel?
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Tu també eres dels que patixes el nom compost.
1: És la primera broma que m'ha fet mon pare. I se va ficar un nom per no gastar-lo.
2: Jo soc Joan Miquel, jo el tindré.
0: Bueno, n'hi ha... pues ja posats a confessar, però bueno, això a tot el món, que jo sóc Sergio Juan, o sigui que...
1: En fi. Mira, pues així semblem tres personatges de novel·la.
0: De novel·la d'esta veneçolana. No sé si Cristina té algun combinat també d'estos dignes de mencionar.
3: Jo sí. No, el mío es peor. Yo soy Cristina Yolanda, pero es que con mi apellido hace pareado, ¿vale? Es Cristina Yolanda Birlanga.
0: Ah,
3: entonces,
0: bien,
3: toda bonito. Mi vida parecía una canción. Bueno.
0: Sobre todo en el cole, ¿no, Cris?
3: Claro, en el cole, vamos. Tenía que ser yo una guerrera para que no me pisaran, porque el Yolanda Birlanga daba como mucho juego.
0: Sí, bueno, lluny dels resultats de les enquestes, que, bueno, depèn d'on se facen, en el moment en què se facen i qui les publique, n'hi ha que agafar-les en pinces. A banda de parlar d'això, jo crec que és el tema dels temes. Bueno, n'hi ha dos. Al meu parer. Un és el dels sindicats i com estan intentant assomar el cap en tota aquesta situació després de que... Jo li preguntava ahir als representants sindicalistes així de la Comunitat Valenciana que la sensació és que hagin tingut que remoure-ho tot això. Aquells que estan promovent les acampades i les reivindicacions per a que es moga allò de la vaga general, perquè, vos tinc que dir una cosa, jo la primera que li vaig escoltar bramar, perquè aquestes persones no parlen, bramen, allò de vamos a la huelga general, va ser la del sindicato d'inquilines, a l'Alicia del Río esta, no? Mm. I després segur quan s'han sumat els sindicats, però pareix ser que ells no, que ells diuen que això ja està important nosaltres d'abans. Ells aprofitant aquesta circumstància i la resta, perdoneu-me, aprofitant la casuística com ha sigut, pues, això, la mort de la senyora Mari Carmen, que cadascun des del seu punt de vista està utilitzant-la d'una forma.
1: Home, és evident que igual que tant el govern, el PSOE i com els sindicats estan fent els deures en el pati abans d'entrar a classe en l'últim moment, és tal qual, a ningú se li escapa que els sindicats tenen aguanten més els cavalls quan hi ha un govern socialista.
0: Però als sindicats els ha passat el mateix que ara el PSOE. Sí. No n'hi ha ningú que els negue que en 8 anys no han manejat una sella i ara resulta que de forma apressurada i en la conjuntura en la que estem és quan els han entrat les presses, diguem.
1: En quant a una vaga general, per descomptat, no hem tingut cap i mos ve ara sobtada per aquesta qüestió. Jo, en el tema de Mari Carmen, compartís que, òbviament, cadascú està arrimant la llonganissa a l'escua de la manera que pot. Crec que és al revés, o sigui, és a dir, no, que realment aquesta situació política se produeix perquè hi ha un fenomen social. La empatia per Mari Carmen no és que la decidisca Pedro Sánchez ni el PSOE ni ningú, és popular i espontània.
0: Ah, tu creus que Pedro Sánchez no està darrere de tot això?
1: No, jo el que crec és que el que fa Sánchez és anar darrere d'una realitat que se va produir de manera espontània, és a dir, la imatge va ser molt forta, jo recordé veure-la per primera vegada i és veritat que és garrifa, que és veritat que no és distinta a la d'altres persones, per descomptat, inclús pitjors, hi ha escenaris brutals de gent
0: que s'ha llevat la vida, evidentment, clar.
1: Però escolta, aquesta dona havia parlat, hi havia declaracions d'ella, ha donat entrevistes i la imatge de la seva eixida va connectar. I va connectar i ahí està l'habilitat política de, sobretot quan no tens cap alternativa perquè tens el país com el tens i 30.000 fugues d'aigua com té el Partit Socialista de dir, bueno, pues faig d'això la meva causa. Jo ahí crec que més que criticar que s'aprofita el PSOE d'això, el que hauria de fer el Partit Popular és reflexionar i deixar de cometre errors no forçats, que se diu en el tenis. Perquè jo no sé en quin moment el Partit Popular ha accedit a ficar-se davant de les manifestacions com el receptor. Si era molt senzill, era empatitzar en la gent que està a les places i explicar que això va contra els governants i que principalment hi ha un govern d'Espanya que durant 8 anys se li ha produït una escalada increïble.
0: Però en les places ho tenen clar. Jo no, totes les declaracions que escoltates...
1: Sí, Joan, està a ir.
4: Ahir començar aquí, a dir això.
1: El PP de les Corts Valencianes?
4: No, no, en Madrid també.
1: En Madrid van fer, no, se van posar un minut de silenci per la mort de Mari Carmen.
4: Sí, però al mateix temps generaven... O sea,
1: han dit que tenen gabinets en la plaça i han dit que són perillosos.
4: Començaren malament, contraposant-se, efectivament, com tu dius, a totes les places, però ahir ja començaren a girar la truita en una posició més intel·ligent per al PP, que és a generar dissonància en l'electorat del PSOE. De dir, efectivament, no heu fet res durant 8 anys, que no és cert, perquè sí que han fet coses, però no han així bé ninguna de totes.
1: No han aconseguit.
4: O sea, la paraula més correcta seria no heu aconseguit res en 8 anys, directament no vingueu ara en campanya electoral a aprofitar-se, no? I això iria començar a escoltar-se per tots els llocs. Efectivament, a mi em crida l'atenció altra cosa. A mi em crida l'atenció... no em crida l'atenció que siga Mari Carmen. Mari Carmen és, ja ho hem parlat així, en politologia, en sociologia, és l'element màgic. És un element màgic i és casual, com tu dius també. Això no està premeditat. Això passa i Sánchez, que casa molt ràpid el context, que és el més important en política, és aprofitar el context, i Sánchez és molt intuïtiu, veu que passa això i que li posa el millor escenari davant possible. Però és... Jo també crec que n'hi ha dos mancances en el PSOE. La primera, la de 8 anys, de no haver lograt més coses en l'assumpte de l'habitatge, perquè en les enquestes és l'assumpte transversal més important, és la prioritat nacional de veres. I la segona, que Sánchez no és que aconseguir vendre també com en fora d'Espanya, així els resultats en l'atur, en la seguretat social o en l'economia, que sí que ho ha venut fora internacionalment, i així no. Aleshores, té dos mancances, una la de l'habitatge, que ixa estava en la seva contra, i una altra, una mancança per a mi comunicacional, que ahí sí que m'he sorprès.
0: Un Sánchez que, per cert, l'última rata que li ha eixit era la carta famosa, que hem posat un fragment este matí, al començar el programa, de la senyora Mari Carmen fa un any demanant-li ajuda i realment no li va fer ni cas, vamos, com qui veu ploure, i això acaba d'eixir també, però... I si n'hi ha una cosa que juga molt en contra de Sánchez, però és no... que avui en dia tot apareix, les hemeroteques, les xarxes, Cris, sí.
3: Sí, perdona, però és que no solament esa carta, ¿eh? Jo sí que considero que Sánchez no estava detrás de todo esto, que sí. Se ha subido un tren, como mis compañeros, pero tener en cuenta que fechada en los 5, creo que fue el 5 o el 6 de octubre, sobre el 17 de octubre, es que no me acuerdo, a mitad de octubre del año 2025, uh-huh. El sindicato de inquilinas intentó comprarle o a gestión la casa. O sea, ¿por qué ha salido Mari Carmen?
0: Sí, porque tienen varias en propiedad de viviendas.
3: Sí, tienen muchísimas.
0: Sí.
3: Claro, te dices, no, es que a nombre de sindicatos de inquilinas no hay ninguna vivienda. Faltaría más. Es que no son tontos. Es que se han puesto incluso, han jugado con el lenguaje, que vosotros como periodistas, o sea, sabéis que el lenguaje, una palabra puede cambiar el tono de cualquier frase. Se han puesto la palabra sindicatos, como que defienden a trabajadores, pero ¿qué trabajadores? No sois sindicatos. ¿Vale? Sois asociación o sois sociedad, pero no sois sindicato. Sin embargo, hablamos del sindicato de inquilinas, del sindicato de los trabajadores, no son sindicatos. Entonces, esto es un negocio. El sindicato de inquilinas es un negocio. Y no hay más que ver a la portavoz, la soberbia que se gasta, el empoderado.
0: Sí, la otra día van a posar la imatge ixa de com marcava la premsa, claro, en la forma en que posa els micros. Això va ser un poc desagradable, sí.
3: Claro, pero ¿por qué? Porque es un negocio. Y esta señora hace un año, o sea, el sindicato intentó comprar la casa. Esa carta donde le hacen no le hacen la oferta en firme, pero claro, se pretende, y por lo que han dicho los propietarios, pretendía para solventar el problema, un precio muy por debajo del valor real de la casa. Y creo que todo esto ha sido, pues no nos lo vendes, pues lo vamos a liar. Y por eso hemos elegido a Mari Carmen, que yo creo que de todos, las personas desahuciadas de este país, y os lo digo porque si abrís mi cajón, yo tengo mil desahucios, unos paralizados, otros no, pendientes, de todas las personas, Mari Carmen, lo único que la salvaba era la edad de ser una víctima. La edad. Entonces, de verdad que a mí, yo lamento mucho la muerte de ella y de quien sea, pero... se ha escogido a Mari Carmen porque habían unos intereses económicos por detrás, estoy absolutamente convencida, y a eso se ha subido el PSOE.
1: Yo la verdad que discrepo de esa lectura, porque hombre, esa estrategia de la compra es una herramienta de tratar de donar pases para tindre arguments legals de cara a que no se produzca el desnonament. no crec que siga, bueno, no sé quina estratègia tenen, però també dic una cosa, la gent s'organitza com pot i aquest lideratge així espontàniament, com podria haver sigut una altra persona, però la situació real que hi ha darrere és que tenim un país que efectivament sempre es diu, i això Joan no sap millor que ningú, que se perden les eleccions quan se li toca la butxaca a la gent. En aquest cas, la situació econòmica és raonablement bona i en molts paràmetres no estem en una situació de crisi que habitualment desemboque en una derrota electoral.
0: Tu creus que la situació és bona, que vas a comprar i en un moment gastes 50 euros, que no pots... Jo, per exemple, tinc una nòmina normal i corrent, i no moc el cotxe per lo que em costa posar-li gasolina, per exemple.
1: He dit raonablement bona en quant a que no hi ha un atur desbocat, que no han quebrat empreses, que no estem com en el 2012.
0: En el 2012, clar.
1: És veritat que hi ha una inflació, és veritat que, i aquí està el problema, que no te pots anar a viure a soles. Això és tocar-li la
0: butxaca. És que no pots ni separar-te. I això ho inclou el viure a soles.
1: Sí. I això és el que passa en Espanya. O sigui, jo no mai crec que siga... que se li pugui retraure a la gent aquestes protestes, perquè hi ha un substrat darrere superpotent i superreal. És a dir, en el país on has viscut tota la vida, on han viscut els teus pares i els teus abuelos, ara és difícil viure, t'has d'anar a un altre lloc.
0: Però ningú està en contra de les protestes, Dani. El que passa és que les protestes també estan orientades cap a un costat en el que, a veure, perquè hagis heretat la vivenda dels teus pares, tu no tens per què ser un indeseable. Jo l'altre dia escoltava una senyora a l'alterada esta del Mas Madrid, que ho he dit este matí, un dia li agarrarà un pajarito de com es prenen les coses, que se les pren pitjor que Baldoví, tot sí que ha dit, i això que a Baldoví també li agarren a voltes uns prontos, i esta senyora lo que dia pràcticament és que com tingueres més d'una casa, lo que tenen que fer és llevar-te-la que tu gastar-ne en gastes una.
1: Però
0: i
1: més
0: no en necessites.
1: Madrid, això
0: però
1: no
0: a
1: és...
0: mi això em pareix que ese missatge, sí, que a més s'acopla perfectament la senyora del sindicato d'inquilines, bueno, com a mínim és indecent.
1: Jo crec que...
0: Els teus pares, els meus, és que siga, tot el món s'ha esforçat, inclús tu mateix, per a que ara vinguin estes, és que no puc qualificar-los de ninguna forma, a dir que n'hi ha que furtar-li les vivendes a les persones per regalar-les.
1: És important, davant reivindicacions socials, allunyar-se un poc de la figura que ells, assumint el lideratge, és com les víctimes de la Dana. Pues, han comès, òbviament, si foren una organització reglada i un partit polític, analitzaríem moltíssimes errades comunicatives, estratègiques i tal. Però, al final, què hi ha darrere? Un col·lectiu de víctimes que han perdut la vida i que tenen un dret adquirit per una situació personal. En el cas de la vivenda, a mi el que menys m'importa és els trets característics del lideratge que ostenten. El que veig darrere és un substrat que és una bomba rellotgeria, que el país està anant a fer la mà perquè no se pot viure en les ciutats on se podia viure. I aquesta gent té un dret. És veritat que és injust anar contra els propietaris que tenen sols les dues vivendes. Segurament no està allà el problema. Però ells estan frustrats. Són pólvora. Són pólvora perquè estan patint una realitat brutal. O
0: sigui,
1: estan pagant
0: lloguers
1: per una habitació que més de lo que se pagava fa no molt per una casa.
0: Cristina.
3: A ver, no se puede convertir a un propietario particular en responsable de proporcionar indefinidamente una vivienda a una persona vulnerable. No se puede.
1: Está claro, pero si yo no estoy
3: defensando. Lo siento. Pensando. No. Es que estas personas...
1: Yo estaba a cuestionar, diguéssim, la natura associativa d'això, perquè jo crec que...
3: Pero esta gente que está en
1: la
3: sol...
1: Té raons.
3: La gente que está en sol cree que el propietario se debe a cualquier persona que no tenga casa.
1: La gent que està en sol, cadascuna de son pare i de sa mare. I hi ha gent que
0: no, però el missatge que es llança, Dani, és ixe, no? De
3: que
0: tu tens casa, si
3: en
0: tens dos i no li agrada, una és per
1: vosaltres. Jo he estat en sol. Vaig estar a Madrid esta setmana, feia molt de fred, i vaig haver d'anar a veure sol en una americana, que era l'únic que portava jo d'abric. Me vaig clavar dins, eren les 10 de la nit, a més, una hora que era un poquet intrusiu entrar ahí. Me van rebre molt de... Me van vacilar uns quants, perquè anava en una americana i era raro, o sea, era un personatge super estrany, però mira, eixa plaça està organitzada per barris, perquè la gent al final s'ajunta en les més tals. Hi ha zones on estan, efectivament, els que no se perden un sarau, i la fauna sempre apareix.
3: Si
1: ahí
3: estuviera.
1: Però ahí hi ha uns joves, que hi ha gent que son simplemente
3: maravillosa, seguramente.
0: Claro, pero si es que el dret no el lleva ningú. Si
1: simplemente no es la seva preocupación, no tienen ni idea de política, pero saben que no pueden comprarse una casa, que el seu futuro
3: bueno,
1: está marcado.
3: Pues a lo mejor debería es que saber un poco de política.
1: Yo no la desampararía si fuera la dreta, la verdad.
3: Es el Estado el que tiene que proporcionar viviendas en un primer paso.
1: El que ha de organizarlo para que eso funcione. Vale,
3: déjame terminar el esto. Esta gente que está allí, el 80% serán jóvenes con ímpetu, que no tienen nada que perder, porque la locura y el cambio exponencial de la sociedad española y mundial les han llevado a que la cultura del esfuerzo no es su primera, no es su prioridad. ¿Vale?
1: Me sembla molt injusti, molt generalista dir això.
3: No, perdona. Y yo, con mis hijos, he sido la primera que le he quitado trabas, ¿vale? La primera. Entonces, ahí hay mucha gente con muy buena voluntad, pero están manejados por un sindicato de inquilinas que la buena voluntad yo no se la veo. En primer lugar, por el nombre. Empezamos por el nombre, que a mí eso me duele. Pero es que tú no puedes acusar al propietario de no darte su casa, aunque tenga cuatro, me da igual. Tú tienes que ir al Estado y el gobierno es el responsable de hacer viviendas. La Sareb está vendiendo a particulares construcciones que ya están muy avanzadas porque no se están haciendo cargo ellos. Coge todo lo que tiene la Sareb. Tienes un montón de urbanizaciones casi terminadas. No las vendas, hazlas tú. Pero ¿cuántas viviendas ha hecho? Y no puedes culpar al propietario. Y a lo mejor estos chavales, con tan buenas intenciones, pasando penurias, defendiendo algo que creen justos, deberían saber a quién dirigir sus quejas y no ser el propietario.
4: Ahí está la cuestión, principal. O sigui, tornant a l'electoral, que és, crec que l'assumpte més interessant, efectivament hi ha una figura que
0: és icònica, de la campanya,
4: és l'eclosió de la campanya electoral, és l'aprofitament de Sánchez d'un assumpte molt important. Com estem parlant, genera dissonància, el Partit Popular intentarà generar dissonància, dir, eres tu qui no ha fet res en 8 anys, perquè estàs en el govern directament, però n'hi ha una qüestió de fons, que és la que Sánchez sap de sobre, de dir, vale, d'acord, jo no he fet res, o mai així mal. Però qui està enfront va fer-ho millor. A qui està enfront va pensar més en els vulnerables, va estar més en desacord en els fons voltor, va permetir que te desgraves un pis com abans desgravava, que jo tinc diners, me'l compro i me desgrava, no per a, per a viure, sinó com a negoci. N'hi haurà algun límit a l'especulació? És a dir, jo ho he fet molt mal, però enfront n'hi ha més garanties i jo crec que la ciutadania que està en aquestes places, i això si el PP vol generar una dissonància de que Sánchez no ha fet res, Sánchez xua amb la dissonància de jo hauré fet por, però és que imagineu-vos si entren els d'enfront, PP i Vox, el que va fer en l'habitatge. I ahí està la clau de la campanya. El mèrit de Sánchez és haver fet ara d'aquest assumpte que és tan important per a la majoria de les persones en les enquestes el seu leitmotiv de la campanya. El que va intentar el PP és, i això ja ho veiem, dos coses. Una, bandera i el que és identitat, Ceuta, etc., que aquest assumpte no baixa, i per una altra banda, la judicialització de la política, que com veiem, justament també, ara mateix, estos dies, els titulars judicials ja comencen altra vegada a agafar més força. El PP, judicialització i bandera amb Vox, i Sánchez no eixir de l'habitatge. I una cosa que no fa bé Sánchez per a mi és el rèdit, o sigui, la rendició de comptes del seu mandat econòmicament. I això no sé per què no està rendibilitzant-ho en l'estat espanyol.
0: Queden 3 minuts només. Vinga, Dani.
1: Sí, bueno, ahir és veritat que en aquesta última part, per canviar un poc de tema també, jo crec que efectivament estic en Sergi en que hi ha qüestions que es poden vendre i tenen millor venda cap a fora, com deies tu, perquè són macroeconòmiques i el creixement de l'economia. Pues el creixement de l'economia és una xifra que poc canvia el dia a dia de les persones. Però efectivament té coses que no li convenen en aquest debat, no? Acabem de fer una subvenció ràpida abans d'unes eleccions del carburant per a tractar de baixar-lo un poquet, que això és brutal. O sigui, ja tenim aquesta ferramenta superassentada i institucionalitzada com si fos lo normal, que l'Estat de tant en tant clave un poquet de diners, no? Però el que hi ha és una pujada de preus de tot, que no està compassada amb l'increment dels salaris. Ahir, de fet, és un tema també sindical i empresarial, és una negociació, i això pues, tampoc jo crec que siga una qüestió de que Sánchez no estiga llest, no, és el més espavilat és ell. El tema és que aquest tema no sé si li convé tant.
0: Cristina, en menys d'un minut, per cert, avui Pedraz podia decidir si imputa o no al PSOE a tot això, que és una també de les claus del dia.
3: Sí, sí, además me parece muy bien si el Tribunal Constitucional es capaz desde la Junta en plena campaña electoral. Es que yo no creo que los tribunales deban suspender cualquier tipo de procedimiento que vaya contra un partido político porque hay una campaña. Sobre todo porque creo que todo el mundo tiene que conocer la realidad y eso es continuar.
0: Pues ahí estem. Dani, que tingues un bon 9 d'octubre. Sé que ara te'n vas
1: de
0: Sarao, d'estos obligatoris. O sigui que, i no sé si tu et lliures, no?
1: D'esmorzar també de 9 d'octubre.
0: Clar, ara. Sí, com toca. La veritat és que visquen els bocates de tortilla en creïlla i de llonganissa, que això és el millor del món. Bueno, i en llocs on fan uns bocates grandíssims.
3: En Elche hi ha festival de música, avui,
0: Escolta,
3: l'Oasis.
0: És que en Elche no se'n perdeu ni una, també tinc que dir
3: ni
0: últimament.
3: Ni una.
0: Cristina, bon cap de setmana. Un beset. Adéu.
1: Bon cap de setmana.
0: Anem al butlletí de les 9 del matí. També serà el moment en què, després de les notícies, comença el nostre especial del 9 d'octubre, la festa de tots els valencians, el dia de la Comunitat Valenciana i, com no pot ser d'altra forma, dirigit per esta casa, la Ràdio Pública Valenciana. Fins ara.
5: Són les 9 del matí. A punt, ràdio. Notícies.
6: Bon dia. Festivitat del 9 d'octubre. D'ací a una hora comença l'acte institucional de la Generalitat, el lliurament de les altes distincions. Primer acte d'aquestes característiques per al cap del Consell. De fet, Pilar Pérez Llorca, a l'entrada al Palau, a les 8:30, ha fet aquestes declaracions.
7: Avui és un dia molt bonic per a tots els valencians, no? Per a tots els que sentim la nostra terra. I per tant, el que tenim que és disfrutar-ho molt, estar junts i passar un gran dia, que avui es mereixen tots els valencians passar aquest gran dia.
6: En aquest acte, en nom dels premiats, parlarà Luis Francisco Esplà. I a partir del migdia, la processó cívica pels carrers de la ciutat de València. La celebració d'aquest dia de reivindicació començava a nit amb castells de focs artificials a les tres capitals.
8: Avui ha estat molt bé perquè, com feia algo d'aire, s'emportava molt bé el fum i els colors i tot això se veien molt bé i estava molt... molt xulo, a mi per lo menos m'ha agradat.
9: Pues molt bonic, la veritat, perquè en el temps que fa un poc d'aire, però hem entès prou bé, o sea que superbé, molt contenta, la veritat.
6: Focs artificials i també mostra de balls, de músiques i cançons. Este encontre cultural es va traslladar a un altre punt de la plaça de l'Ajuntament de València per coincidir amb l'acampada pel dret a la vivenda. Més assumptes, la delegada del Govern Central, la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, acaba de parlar fa uns minuts per felicitar el dia als valencians i valencianes i ha aprofitat també per a felicitar la capacitat de convivència pel que fa als actes del 9 d'octubre i l'acampada. Ha anunciat, a més, que avui reforçarà el dispositiu de seguretat a la plaça de l'Ajuntament de València.
10: Eixa la reivindicació i eixe dret de reunió està avalat jurídicament. I ho dic perquè hem vist en els últims dies, en els darrers dies, hem vist com hi ha sentències al voltant d'esta decisió, ho hem vist en altres ciutats d'Espanya. Per tant, hi ha un blindatge legal també en esta situació.
6: Precisament el sindicat de llogaters s'ha convocat per al migdia un minut de silenci per Mari Carmen. La Confederació de Sindicats de Llogateres, en coordinació amb els principals sindicats laborals, fa una crida al conjunt de treballadors i treballadores en el seu record en tots els centres de treball a Espanya, excepció de la Comunitat Valenciana, i també centres d'estudi. Una convocatòria que tot apunta se celebrarà a la plaça de l'Ajuntament. Des d'esta organització asseguren que la lluita pel dret a una vivenda digna no es va apagar, no s'apagarà amb la seva mort i que el seu llegat demostra que hi ha un consens de majories sobre la necessitat d'acabar amb el rentisme que consideren, diuen, una xacra per a la societat. I Quant al trànsit, és dia festiu i estem davant d'un pont que acabarà dilluns inclòs. Per això, Sonia López, la DGT posa en marxa a partir del migdia i fins a les 12 de la nit de dilluns l'operació especial de trànsit per la festivitat del Pilar. Bon dia.
11: Bon dia, Alpídia. Bé, de fet, a hores d'ara, l'enllaç entre la 3 i la 7 al terme de l'Origuilla ja estan allí col·locats els cons d'este dispositiu que a la Comunitat Valenciana preveu més d'un 1.200.000 desplaçaments i al conjunt d'Espanya prop de 6 milions. Com sempre, els demanem molta precaució i, de fet, hem d'informar-los de lamentar una víctima mortal en les últimes hores al nostre territori. L'accident va passar ahir de vesprada a la Nacional 332 al terme d'Oliva. I parlant d'accident, actualitzem la situació. A hores d'ara s'ha produït un accident a l'AP7 a l'altura de Benicàssim en sentit nord cap a Tarragona. En estos moments hi ha 5 quilòmetres de retenció i pel que fa a l'A3 al pas pel viaducte de Bunyol en direcció a Madrid encara queda retenció. El motiu, la avaria d'un camió que ja ha sigut retirat, però sumat a que hi ha un carril tallat per obres, ha fet coll de botella, ha generat més de 3 quilòmetres de retenció que a hores d'ara encara no s'ha diluït.
6: Gràcies, Sònia. I un apunt més. El Pentàgon ha anunciat que retransmetrà la primera execució per afusellament des de 1945. Ho farà el 3 de desembre.
12: Execution by firing squad. Army major betrays his country.
6: Ho acaba d'anunciar el secretari d'Estat de Defensa durant una entrevista. Serà per streaming. Serà la mort de l'ex-psiquiatre militar Nidal Malik Hassan, que va matar 13 persones i va ferir altres 32 a la base de Fort Hood en 2009. La notícia arriba després de la fallida injecció letal de Krista Pike a Tennessee i ha suscitat noves qüestions sobre l'aplicació de la pena de mort als Estats Units. En els esports parlem de futbol perquè este cap de setmana torna a la Lliga, la primera divisió. Xema Millán, bon dia.
13: Bon dia. El PDA reprèn la competició després del paró de seleccions i el primer en actuar serà el Villarreal, que demà s'enfronta al Real Madrid al Bernabéu. Els d'Íñigo Pérez fan este matí l'últim entrenament abans de desplaçar-se a la capital. Serà l'única sessió abans del partit en què el tècnic granota podrà comptar amb tots els seus internacionals. El Villarreal busca donar la sorpresa en un camp sempre difícil. Escoltem Íñigo Pérez.
14: Escenario perfecto para poder exponernos, para poder mostrarnos, sabiendo que la dificultad es máxima y aceptando que habrá momentos en los que el rival te va a exigir y te va a someter.
13: Diumenge serà el torn de l'Elx i del València, que també entrenen avui. Arriba l'esperat debut d'Aguirre a la banqueta valencianista i amb la bona notícia de les recuperacions ja completes de Tàrrega i Diacabí, i també podrien estar disponibles Copete, Fulquier i Rioja. El València visita el Racing de Santander mentre que l'Elx jugarà a casa contra el Celta de Vigo. Ahir, Buba Sangaré ja va treballar amb l'equip, mentre que Lucas Tepeda s'incorpora avui. El compromís del Llevant és dilluns a Oriols contra el Sevilla i avui l'equip descansa.
6: Gràcies, Xema. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i el web. Els deixem amb el programa Matí Directe.
5: Apunt Ràdio, notícies. El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
15: Apunt Ràdio Televisió Valenciana i Caixa Ontinyent amb el dia gran de les valencianes i els valencians. Bon 9 d'octubre.
16: Carmen de Bizet en Les Arts, el debut de la aclamada Vasilisa Verjanskaya junto al elenco internacional en esta producción de Ted Hoffman, con la batuta de Miquel Spotti. Últimas entradas para la inauguración de temporada en la sala principal. Les Arts es art.
17: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
18: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
5: Apunt Radio Televisió Valenciana i Extra Digital amb el dia gran de les valencianes i els valencians. Bon 9 d'octubre.
19: 750 anys després, Jaume I torna a València. La Diputació celebra este 9 d'octubre amb una programació molt especial. Espectacles, recreacions, exposicions i molt més. Una oportunitat per a viure la nostra història i la nostra cultura. Descobrís tota la programació en www.dival.es. Diputació de València.
20: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros.
19: Espectacles, recreacions, exposicions i molt més. Una oportunitat per a viure la nostra història i la nostra cultura. Descobrís tota la programació en www.dival.es. Diputació de València.
20: Hay cosas inolvidables que perviven.

0: valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
1: El cicle sinfònic de Les Arts revoluciona la tardor. Tres obres magistrals, tres grans solistes i tres grandíssims mestres al capdavant de l'orquestra de la Comunitat Valenciana. D'octubre a desembre, el concert per a piano número 1 de Tchaikovsky, el concert per a violí de Brahms i la quarta de Mahler. Compra les teues entrades en lesarts.com.
2: A Punt Ràdio. A Xàtiva, 101.5.

0: 9 d'octubre, Sergi Alsina.
1: Són les 9 i 10 del matí d'este 9 d'octubre de 2026. Enguany les coses s'agarren amb especial ganes. Vos recorde que l'any passat va haver una alerta taronja que va impedir que la majoria dels actes d'este dia gran de tots els valencians, este dia de la Comunitat Valenciana, es duguera a terme. Tot es suspenia degut a ixe avís de pluges que teníem al damunt de nosaltres. Però enguany la cosa és diferent. El cel està totalment espavilat, despejat. De fet, a aquestes hores el sol lluïx amb gana, encara que les temperatures, com heu pogut notar tots, alguns més i altres menys, depenent de la zona geogràfica on vos trobeu, pues s'ha notat més, no?, la baixada del termòmetre. Ens deia Antonio Sánchez ahir que caldria agafar l'abric en molts llocs. Fins i tot a la part del litoral, este matí hem notat la frescoreta. Alguns anem amb suèter, altres ja van amb alguna jaqueta, i per aixir a l'exterior ni rebequetes ni res d'això, ja directament jaquetons o... Per als més fredolins, en este cas un d'ells podia ser José Carnau, que me l'imagine que anirà ja amb la seua parca o el seu abric més abrigats. En fi, la qüestió és que portem en marxa des de les 7 del matí, com és habitual en el nostre programa. Hem ja consumit 2 hores del nostre espai de ràdio, però encara ens en queden 5 i mitja per davant, és a dir, que el nostre espai estava ja oscil·lant per damunt de les 7 hores i mitja de programa. Si s'acabeu d'incorporar, vos donem la felicitació primer, en este 9 d'octubre, a tots, i també l'agraïment per haver-nos triat com a la emissora de referència per a celebrar este dia gran per a tota la gent de Castelló, València i Alacant. Realment, tenim per davant una jornada molt transcendental, la més, podríem dir, de l'any per a la nostra terra. Avui es celebra, com us dic, el Dia de la Comunitat Valenciana, la Festa de Tots els Valencians, i és un dia també de retrobament amb els nostres arrels, que commemora històricament l'entrada de Jaume I a la ciutat de València l'any 1238. Sabeu, sempre m'agrada recordar una conversa que tenia amb el company i amic ja desaparegut fa anys, José Luis Tormo, que quan estàvem en la ràdio, en Ràdio Nou, mos dia: no vos penseu que allò de l'entrada de Jaume I en València seria com quan veus l'entrada de moros i cristians, no? Que tots són boatos, fastos i festa. No, no. Poseu-vos en el context. Allò en aquell moment com seria? N'hi hauria gent descalabrada per tots els llocs. Misèria, malalties, fang, trastos, fred, és a dir, que el panorama, lluny de ser de celebració dins de les circumstàncies, pues també seria com per a posar-lo en quarantena. Bé, la qüestió és que tenim per davant un desplegament informatiu i tècnic d'estos sense precedents, com se sol dir habitualment en les tres províncies. Viurem minut a minut el pols dels carrers, de les celebracions, de tot el que té a veure en este aniversari de la mort del rei Jaume I, també, i del seu gran rival, que no es diga que un servidor no és d'Alcoi, a l'Azrac, que encara continua perdut, com us deia fa un parell de dies, en aquelles muntanyes de la Font Roja, en aquell barranc de la Batalla, on avui creuen aquests dos famosos túnels de l'autovia que porta a Alacant. I és un llegat històric dels dos enemics, també eterns, que avui celebrarem i contarem en este dia de tradició històrica d'esta gran jornada, amb el repàs més rigorós de tota l'actualitat autonòmica, nacional i internacional. Esperem que siga un dia tranquil, com sempre, i no deixeu de quedar-vos amb esta, la Ràdio Autonòmica Valenciana, perquè ja a partir d'este moment sí, oficialment comença este especial del 9 d'octubre, un dia que té que anar lligat inherentment a les qüestions del menjar, a les qüestions que, bueno, sempre tenen que veure, no només per l'aspecte d'eixa celebració del símil amb el Dia dels Enamorats amb els sandonís dels valencians, i que ha fet que la majoria d'aparadors de tota la Comunitat Valenciana

0: persiana canvien, s'enllestisquen, s'arreglen i, sobretot, bàsicament, tots els puestos, ixe clàssic baulet, cofret o caixeta de Sant Donís amb els típics massapans. Jo no sé si és casualitat o casuística, però la primera de totes aquelles que han anat a parar a un dels llocs on precisament estarà farcideta de massapans és Lucía Nadal. Lucía, bon dia.
1: Bon dia, que males persones que sou. No sou bons companys, perquè clar, a veure, aquí heu de portar a primera hora un forn. A mi, això no se fa, Sergi. Estic per emportar-me tot el forn.
0: Veritat, jo em faig càrrec de la teua situació, però bueno, és el
1: no,
0: que
1: no,
0: hi ha.
1: No, ja t'he enviat la foto de l'aparador. En això ja t'ho he dit tot.
0: Però si n'hi ha sí, més aquest. Colors ahir que en Disneylàndia.
1: Sí, sí, és una barbaritat. Bueno, tu comentaves lo dels Dia dels Enamorats i és que estic precisament al forn desemparats al centre de la ciutat, al barri del Carme, i precisament a la porta hi ha un cartell que diu la mocadora de Sant Donís regala dolços, regala amor. O sigui, més clar, aigua. I estic amb la propietària del forn, ella és Amparo Olmos. Amparo, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bueno, i anem a explicar, Sergi, molt breu, perquè este forn és centenari, que ahí es diu prompte, sí. I ara, per sort, continua ese relleu generacional gràcies a Amparo, veritat?
2: Sí, de moment així nascem.
1: Perquè recorde, ho explique també als nostres oients, el forn té més de 100 anys, va començar amb la seva família, va estar uns anys que no el portava la família i ara, per sort, ja fa 40 anys que està vostè al càrrec.
2: Sí, farà pues, uns 40 o 45 anys que estem així ara, a treballar. Fent els dolces, com el forn el va fer ma abuela, y ella pues era fornera. Entonces yo, la neta, está seguint els passos de l'abuela. Se fa tot a mà, els dolços són tradicionals, el pa també se fa tot, es comencem de nit hasta que s'acaba tot.
1: I estem parlant d'un dia tan important com és el dia 9 d'octubre, que és el dia de la Comunitat Valenciana. Acompanya sí o sí, com deia Sergi, este dia els dolços, en este cas del massapan, este aparador, podem veure la infinitat, no, de figuretes que hi ha. I comentaves, Amparo, que encara hi ha tradició, però que a poc a poc s'ha de recuperar una miqueta més.
2: Correcte. Pareix que no sé què dir-te, perquè un any passat va ser un any esplèndid. En guany està notant-se una miqueta de baixó. No sé si és per la situació que estem atravessant, no ho sé, per la economia. Jo crec que és un poquet de tot. Es nota una miqueta de baixó.
1: Quina singularitat té este dolç com és el massapà i per què ens agrada tant als valencians?
2: Pues és que és una tradició nostra del rei Don Jaime. Quan vingué que tiràs moros, jo crec que sí, eh? I va fer els dolços que Palame, l'home valencià de l'Horta, perquè es regalara a la nòvia, a la parella, a la dona. És un present nostre, valencià, del camp. Mirau, les figuretes totes són de camp, de llimes, de figues, tens de tot, tens carxofa, tens creïlles. Mirau, ho tens ahí.
1: No, és una meravella, Sergi, l'aparador, i amb ganes de tastar-los.
0: Veus, tot va lligat als fruits de la terra. Això és molt interessant, la simbologia.
2: Quina coca més bona.
1: Clar, és que Amparo m'ensenya a mi, mira quina coca més bona.
0: Amparo està fent les dents més llargues.
1: Que no li agrada la papusa, saps?
2: Està de categoria, mireu això.
0: No, no sé, això no ho dubtarem en absolut. Que
2: a la coca, això. També n'hem de fer les rosquilletes del Cabanyal, que crec que estan perdudes, sí. Que només que se fan les rosquilletes de paquets, que van, se fa tota màquina, però nosaltres duem les rosquilletes autèntiques del Cabanyal, totes fetes a mà.
1: Super. Així que, Amparo, cal reivindicar un dia com avui les nostres tradicions 100%.
2: Clar que sí, i el pastís de boniato, mireu lo que va, i el pastís de taronja. Jo li poso taronja i mandarina, i està, vos puc assegurar, espectacular.
1: I una miqueta per acabar, i també per a que els oients recorden que avui és un dia especial,
0: sí.
1: Jo sóc aixina cuinera, però no he fet mai massa pa. Quins són els ingredients bàsics?
2: Els ingredients bàsics, el sucre i armela ratllà. Nosaltres li posem sempre un poquet més d'armela, més armela que sucre, perquè tu te'l menges i... perquè és això, armela, té que ser armela.
0: Fer massapà no és barat,
2: però sempre va acompanyadeta del massapà.
1: Menys saps que fer massapà no és barat.
2: No. No,
1: l'armela no està barata.
2: Caríssim. No, ni el sucre. Molt car. Però bueno, bé, això fa. Acabant, vas donant-li a cada figureta lo seu, a la llima, la pintes. Mireu, ho veus ahí.
1: Una meravella, Sergi. Una meravella. Gràcies, Amparo, bueno, que vaig a molt bé el dia. Aneu a estar tot el dia oberts, només fins a migdia?
2: No, estarem més allà a les 4, 4 o 5.
1: Perfecte, pues gràcies per atendre'ns. Bueno, Sergi, menos mal que porte motxilla, vaig a carregar
0: en tot
1: coses.
0: En tot el que pugues, molt bé.
1: No en tot el que puga, però ja he fitxat diverses coses que... Mira, els pastissers de boniato, no te dic jo que no
0: carregues. Escolta, està bé començar el dia per a tindre una miqueta més d'energia i que no et pegui una baixaeta de sucre, pegar algun tastet del que tens per ahir. Tu, que pots,
1: de fet, David s'ha vingut en mi perquè, clar, sí, per si m'ha d'ajudar a agarrar les bosses...
0: Clar, no sé que cosa que en lloc de pujar-te el baixar el sucre, el donar a un mareig i necessitar a que l'assistires. Clar que sí. Bueno, doncs anem xerrant, d'acord?
1: Molt bé, fins ara.
0: Vinga, adéu. Fins ara. D'un lloc passem a un altre, en este cas una miqueta més institucional, perquè sabeu que avui s'entreguen els premis i distincions de la Generalitat. Es fa precisament en ixe Palau de la Generalitat, on ja comencen a organitzar-se les coses i on tenim dos fronts oberts. Un d'ells és Nacho Sánchez, aquí també escoltarem d'ací un ratet, però principalment, perdona, i això ja és una fita històrica també, pot ser comparable a la de 1238, com és tindre a Sílvia Soria en este especial del 9 d'octubre. Sílvia, carinyo, bon dia.
3: L'arribar tan lluny...
4: Hola, bon dia, companys. Acaba de arribar en aquests moments Bàrbara Pardo, que com sabeu és mèrit en este cas esportiu, i acaba de fer el primer manifest abans d'accedir a aquest palau en el que d'ací no res començarà l'acte. També hem vist ja arribar i ha fet alguns testimonis, diguem que sent molt orgullós de lo que avui representa a l'actor Enrique Javier Arce, que en este cas va és com a ambaixador de la Comunitat Valenciana al Col·legi Major de la Seda. El seu president Alberto Català també ha fet un testimoni molt emotiu en el dia d'avui. Dins de lo que són els mèrits empresarials, ja ha accedit al palau Maria Dolors Guillamón, i també he tingut l'oportunitat de parlar i escoltar al representant de l'Associació Cultural Cavallistes de l'entrada de bous de Segorb, que s'ha mostrat especialment agraït. També he tingut el representant de la Fundació Asindown, José Eugenio Vega, i a Mamás en Acció, que sabeu que va sorgir a partir de que Majo Jimeno veiera un xiquet en un hospital i decidira no deixar mai un xiquet a soles. També ha fet 8 testimonis a la porta del Palau. Hem tingut també la possibilitat de saludar ja al president del Sindicat Central de Regants de l'Aqüeducte Tajo Segura, que rebrà l'ordre Jaume I el Conqueridor, Lucas Jiménez. Aixina que encara estem esperant els representants de l'Hospitalitat Valenciana Nostra Senyora de Lourdes, en este cas també a la representant de la Comissió Europea, la funcionària Clara Martínez Alberola, i algun que altre representant que falta de la part empresarial. Així que comença ja a animar-se el Palau en una nit, en un matí, sí, històric, Sergi.
0: Bueno, com portes això d'este retrobament de nou en un especial com el d'avui?
4: Pues la veritat és que molt emocionada, perquè sí? ja feia temps que tenia ganes de xafar carrer, d'anar en els micròfons, d'estar en tots els companys, i és molt emotiu veure com s'engalina en les carrers centrals de la ciutat de València per a commemorar algo tan especial com la nostra identitat. Tinc que dir que els rostres de tots els premiats que ja estan accedint, acompanyats en este cas en moltes autoritats, de tant de la societat civil com dels representants de diferents partits, hem vist molta gent coneguda accedir ja, però torne a dir, en esta catifa roja estan passant sense parar moltes persones, totes saluden, totes somriuen, i es mostra que avui és el dia de l'orgull valencià, Sergi.
0: Sobretot en una jornada, ho deia jo al principi, en el que les ganes es noten més encara després de la suspensió de la majoria de les celebracions l'any passat degut a aquella alerta taronja que es va establir per les putges que amenaçaven. Saps què és el que m'agrada sobretot també? I això és molt nostre, molt de la terra, i ma Mateu estaria d'acord, és en escoltar de fons, Sílvia, tota eixa música popular de banda que acompanya a un ambient festiu com el d'avui.
4: Així és, han començat a sonar aproximadament fa 20 minuts. Hem pogut veure-los com assajaven en el que és la plaça Manises. Estava el president de l'Associació de les Bandes de Música, Domingo, sí, i estaven un poc dirigint-los. Mira, saps qui està accedint en aquests moments al Palau també? Carlos Prades, que segur que saps qui és, el padre de, sí, la Fallera Major de València. Sí. I hem vist també algun empresari des que van a rebre avui sa distinció, concretament Juan Perán, que saps que va començar la seva vida seguint pastor i acaba seguint CEO d'una de les millors empreses de calçat de la nostra comunitat. Imagina, que no parem d'entrar.
0: Acabes
4: no
0: parem de mencionar a Domingo Carles, que per cert es presenta com a candidat a la presidència de la Federació Valenciana de Societats Musicals. Ahir el vam tindre així en la ràdio també. O sigui que crec que avui s'enjunta el millor i el més florit de la Societat Valenciana i en ixe Palau de la Generalitat, en el que anirem connectant més endavant. Gràcies, Sílvia, fins ara.
4: De res, vaig a continuar saludant-los, per ser ben tots guapíssims, com toca.
0: Bueno, tu eres també una persona molt coneguda i no dubte en cap moment que no sé si donaràs prou de tu saludant a tot el món.
4: M'encanta, és el que més m'agrada. Gràcies,
0: ja ho sé,
4: a ti,
0: ja.
4: Besitos.
0: Fins ara, adeu, un beset. Bueno, els reconeixements als valencians que han destacat en els seus àmbits, els homenatges a Jaume I, la música i tota aquesta mocadora que ens presentava Lucía Nadal este matí, són els que marquen el ritme d'este 9 d'octubre. Anem a començar de parlar, per parlar de coses d'aixes que ens toquen de prop, sobretot en una celebració com la d'avui, en la que no ens oblidem, es commemora el nostre origen com a poble, tot centrat en una figura principal, com és el rei fundador, el rei Jaume I. I n'hi ha un lloc fonamental en tota aquesta història, que és Alzira. I Alzira torna la mirada cap a Jaume I i ho fa amb motiu d'aixes 750 aniversari, però de la seva mort, de la mort del monarca. Ho fa des d'una perspectiva diferent a l'habitual, podríem dir. El Museu Municipal d'Alzira, el MUMA, acull l'exposició Jaume I, del rei a l'home, l'última victòria. És una proposta que busca allunyar-se per un moment del personatge històric i del mite del conqueridor per acostar-nos també a l'home que hi havia darrere del rei. Avui parlarem molt d'aixa faceta personal i dels diferents prismes a través dels quals es va veure el rei, al qual avui tenim, evidentment, molt mitificat. De totes formes, tornant a esta mostra, comissariada per la directora del MUMA, Mònica Ibáñez, el que fa és plantejar un recorregut experiencial, podríem dir, pels últims moments de la vida de Jaume I, amb una posada en escena on tenen, pues, un paper fonamental la llum, la música, l'espai i, com no pot ser d'altra forma, en les qüestions històriques, les obres d'art. I és precisament ahí on apareix la gran pregunta que vertebra l'exposició. Quina va ser l'última victòria de Jaume I? Una pregunta que ens convida a redescobrir el monarca des d'una perspectiva molt més humana i emocional. Anem a parlar amb Mònica Ibáñez, com vos dia, la comissària de l'exposició i directora del MUMA. Mònica, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Feliç 9 d'octubre.
3: Igualment.
0: Què vos va portar a voler mostrar-nos esta vegada a Jaume I, no només com el rei conqueridor, com la figura que tots tenim en la ment, sinó també com a persona de carn mortal?
3: Ho has explicat tan bé en el resum que has fet que m'has deixat poc de més que afegir, realment. Però...
0: És que tinc uns guionistes molt bons en el programa, t'ha de dir, eh?
3: Sí, de veres, has fet un resum espectacular. Sí, realment, a banda de fer una exposició, ens hem volgut allunyar de fer una exposició convencional, com molt bé has explicat, que sí que és cert que les peces que exposem ho mereixen, perquè són dos peces clau molt relacionades amb el nostre rei, que li han donat una importància més enllà de les nostres fronteres i que representen molt bé qui va ser Jaume, tant en la vida com en la mort. I t'estic parlant, pues, del nostre llibre dels privilegis que tenim en Alzira i òbviament, del quadre tan famós del rei Don Jaime entrega l'espada a su hijo, de Ignacio Pinazo.
0: Espectacular, Mònica?
3: Espectacular.
0: N'hi ha que anar a veure'l.
3: Sí, sí. Teniu fins al dia 26 d'octubre per a vindre al MUMA, esteu tots convidats per veure aquesta exposició. I com molt bé tu havies apuntat a l'inici, es tracta d'una exposició que és experiencial, realment, perquè és minimalista. Està molt carregada de simbolisme, s'enfronta la vida del rei amb tota la glòria, tot el poder, on es demostra tots els privilegis, l'esplendor de la seua vida realment. I està enfrontada a la mort realment, on la mort és l'única que aconsegueix despullar al rei de la seua realesa i mostrar-nos a aquest home dèbil i malaltís que està en els seus últims moments.
0: Mònica, és que això és la realitat de totes les persones d'aquest món. A banda de que s'emportem el mateix que vam dur, és a dir, res, l'única cosa que ens posa tots al mateix nivell pot ser siga la malaltia i la mort, també als reis mítics com el rei Jaume.
3: Cert. I això és la reflexió que volem que la gent s'enduga quan tisga de l'exposició, a banda de saber respondre a la pregunta que molt bé has llançat, que porta el títol de quina va ser la seva última victòria.
0: Sí.
3: Perquè realment la mort pot en ell, com a tots els humans, com a tots els éssers humans, però realment l'última victòria d'ell és que 750 anys després de la seva mort ell continua viu en la memòria dels valencians.
0: Clar. Hi haurà qui estiga preguntant-se i per què en Alzira? Per què aquesta exposició centrada en els últims moments de la vida del rei Jaume? Jo m'aventure a dir, perquè, clar, suposadament el lloc on va faltar va ser Alzira, o almenys això és el que tenim entès.
3: Sí. Realment, jo no vull embarcar-me en este mare magnum, perquè tu saps que n'hi ha controvèrsia, n'hi ha...
0: Sí, sí, per això t'ho dic.
3: Retractors, clar, clar. Però, com a bona alzirenya, nosaltres volem reafirmar que el rei va morir a Alzira. És cert que, com torna a dir-te, jo no sóc historiadora, jo no vaig a clavar-me en berenjenales, però... Sí que és cert que l'únic que tenim clar és que el rei va passar els últims dies a la Casa Reial. I, com això és cert, històricament, sí. Pues, nosaltres a principi d'any, en gener, demanarem de manera formal a la Diputació de València que ens prestaren esta obra perquè consideràvem que, com este any era el 750 aniversari de la mort de Jaume i un poble com Alzira no podia... O sigui, aquí millor, no?, que mostrar aquesta obra en un any tan senyalat per als alzirenys com ha sigut l'any Jaume, que està declarat any Jaume el primer, sí, en Alzira. Uh-huh. Volíem mostrar aquesta obra. I la sorpresa ens va arribar en el mes de juliol, el dia de la mort de Jaume, quan el president de Diputació anuncia en les xarxes socials que sí que ens presta aquestes obres, tant l'obra gran com els tres esborranys que acompanyen aquesta obra, I ens diu que sí, que per al mes de setembre. Clar, tu pensa una cosa, que estic parlant del 27 de juliol i les peces venien el dia 14 de setembre i teníem el mes d'agost pel mig.
0: Un mes d'agost que en este país normalment sol ser inhàbil.
3: Exacte, exactament.
0: És com si no existís, la veritat.
3: Exacte, entonces, clar, jo volia morir-me perquè vaig pensar, mare meva, a veure com ho faig. Perquè jo no volia penjar el quadre i ja està. Sí. Volíem fer una altra cosa, donar-li un context. I l'exposició que anem a muntar després és un videomapping sobre la vida de la conquesta del rei Jaume en Alzira, com va entrar Alzira. Amb la qual jo ja tenia mitja sala, el sostre pintat de negre, el sistema de l'àudio ja muntat, i vaig pensar per economitzar recursos i temps. I el quadre parlava de mort, el negre, tu saps que associem el negre en la mort, sí. Pues vaig pensar...
0: En quant és al contrari, realment, històricament, el color del dol és el blanc, saps?
3: Sí, però sí, però pensa nosaltres, o bueno, jo per lo menos sempre associo la gent és vist de dol,
0: sí,
3: de negre...
0: El luto és el negre en la societat, sí, contemporània en la que vivim, però un dia vaig descobrir això, que ancestralment el color era el blanc perquè realment el que feia era, atraure a les animetes, les persones que se n'havien d'anar per a que es quedaren amb nosaltres. En canvi, el negre el que feia és allunyar-les i convertir-nos en invisibles. És una història molt curiosa, saps? Però, bueno, tornem, sí, al que parlàvem.
3: Sí, sí, molt xulo. Pues en este cas estem parlant de la representació de la vida. Quan tu entres en la sala, és la vida front a la mort. Sí. I com t'he dit que està, és molt minimalista i molt simbolista, mm, és molt simbòlic, és blanc i negre. La vida està tota representada, l'antesala és tota blanca, sí, té la clau que simbolitza la clau del regne, de la clau que va obrir la porta, li va obrir les portes al Sira, i tenim al fondo el llibre dels privilegis, que són els privilegis que ell mos va donar. És un llibre que està confeccionat al voltant de 1380, mm, i que forma part, pues, d'una sèrie de llibres de privilegis que reunien còpies de documents reials i que tenien la mateixa validesa jurídica que els originals.
0: Mònica, deixes un moment... que parem així la conversa, perquè tinc ara al Palau de la Generalitat, avui saps que s'entreguen els premis i distincions allí, i ara mateix torna a parlar amb tu, d'acord?
3: Suposat.
0: Vinga, Silvia Soria.
4: Estan en estos moments parlant Marina Contellés i Lucía Muñoz, que són, com sabeu, de l'equip espanyol del Gimnasia Rítmica.
5: Deportes, ja que se reconoce muy poco en general el deporte femenino, y pues es un orgullo, sí.
4: Pregunteu-me els objectius que tenen ara.
5: És volver a hacer triplete europeo en el europeo en Pamplona, ya que está en casa. Obviamente seguir siendo campeonas mundiales y conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos.
6: Gracias.
4: No està malament, com a objectius. Bueno, tornem a insistir que ja està quasi, com aquell que diu Sergi, ple, el que és l'equip, la gent que va rebre avui aquestes altes distincions. Hem pogut veure ja com a representant de Ceuta, que van a rebre l'alta distinció de la Generalitat, a Pilar Orozco, que ha sigut la que, com a representant de la ciutat autònoma, avui replegarà este premi. També, jo no l'he vist, però m'han dit que ja ha pogut accedir al Palau el torero, és pla, torero i artista. És que falten encara, són els familiars dels futbolistes Ferran Torres i Alejandro Grimaldo, que ens confirmen que no venen en persona, però que sí que venen familiars. Acabo d'escoltar a les gimnastes, així que com aquell que diu, els empresaris també, i estive gent amb molts representants de diferents conselleries. Jo diria que d'ací no res, la sala noble del Palau estarà plena. Sergi.
0: Ixa sala plena de mosaics i tapissos que són dignes de veure. Sílvia, pues ja saps que quan tingues algo destacat només tens que demanar-nos pas, d'acord, companya?
4: Perfecte, companys,
0: així estarem. Ara, un Palau de la Generalitat que avui veu com l'activitat és frenètica entre els seus murs, que han estat oberts al públic durant estos dies per a poder conèixer el Palau per dins, ha tingut diferents activitats interactives i sobretot moltes coses que descobrir per part dels valencians, que com vos dic, estos dies han pogut visitar una de les grans institucions, per no dir la més gran institució del, diguem, àmbit de la Comunitat Valenciana. Anem a tornar amb la nostra convidada. En este cas, vos recorde que era la directora del MUMA, el Museu el Museu Municipal d'Alzira, que era Mònica Ibáñez, que estava parlant precisament d'aquesta exposició que tenen allí, al voltant de quina va ser l'última victòria de Jaume I. Seria una bona pregunta, directament, en esta mitja conversa que mantenim, Mònica, quina és per a vosaltres aquesta última victòria del rei?
3: El que havíem comentat abans. Realment, la dels 750 anys després de la seva mort, ell continua viu en les nostres vides, en la memòria del nostre poble, sí. I això és realment. I com t'estava comentat, que ens hem quedat a mitges en el tema de l'exposició, quan estàvem en la part de la vida, t'estava comentant que estava tot decorat en blanc, que estava tot en lletres daurades, que fan referència pues, això, a l'esplendor, a la glòria i a la força que va tindre ell en vida. I t'estava comentant la importància que té per a nosaltres com els sirenys esta obra, el llibre dels privilegis que conservem a l'Arxiu Municipal d'Alzira i que molt poques vegades s'ha exposat, i per això també hem considerat que era molt important el que totes valencians pogueren vindre, bueno, valencians i no valencians, pogueren vindre a poder-la gaudir en vivo i en directo. I t'estava comentant que dels 12 exemples coneguts que n'hi ha, el d'Alzira és el més ric i el més elegant, perquè té 6 pàgines miniades que estan dedicades als monarques que concediren els privilegis al Regne de València. I quan l'espectador està embelesat mirant contemplant este llibre dels privilegis, que és preciós, girem el cap a l'esquerra i te trobes davant dels teus ulls un vel gran, negre, que cobreix tota l'escena de la mort. I com és transparent, te deixa entrevore que és, o sigui, el que simbolitza és el teu pas, el pas del rei en este cas, a la mort, val? Sí. Passes el vel de la mort. I entres en la zona tota negra, està tot el pis negre, les parets negres, i trobes una cadira reial, està il·luminada únicament en una llum cenital i representa a el propi rei està veient la seva pròpia mort. És el propi rei qui està davant de la seva mort. I n'hi ha unes frases molt potents en les parets, per això t'he dit que és minimalista. Simplement tenim el quadre que representa l'esborrany que representa el rei sentat en el llit que està molt malalt i la frase que l'acompanya que diu que sols la mort va poder despullar el rei i mostrar a l'home. I després, en l'altra paret, tenim l'esborrany on està Jaume aguantant l'espasa i el peu del fill, de Pere, on se veu que està flexionat com en senyal de reverència cap al pare. I la frase intermitja entre aquestes dues obres és l'últim consell que, com a pare, li va donar Jaume a Pere. que pensem, clar, tot és la museografia ahí és un poc subjectiva, perquè com t'he dit que és una exposició experiencial...
0: Sí. Només tinc una última pregunta que fer-te, Mònica. Quan parlem de Jaume I, normalment ho hem comentat ja més d'una ocasió al llarg d'esta conversa, ho fem des del mite i la història. Només una última qüestió. Ha sigut difícil trobar l'equilibri entre el rigor històric i esta mirada més humana i emocional, fins i tot en alguns casos, diguem, que ha anat més enllà de lo terrenal?
3: A veure, tenint en compte la perspectiva o el missatge, tenint en compte el missatge que volíem llançar, realment no, perquè com molt bé has apuntat abans, tots anem a lo mateix, i és que quan anem cap a la mort no ens despullem de tot, o sigui, on anem a no tindre res. Aleshores, ahí el rigor històric no entra.
0: Sí.
3: I a més, tot el que t'estava comentant és l'últim consell que ell li diu al fill és que l'espasa no li donarà el poder, sinó serà tots els actes que ell faça i que el poble siga capaç de recordar.
0: Bueno, i una espasa que avui, per cert, podrem veure en companyia de la reial senyera, que de forma excepcional i després de 50 anys lluís també junt a aquest símbol, no? Seran els dos símbols per excel·lència que podran veure els valencians. Mònica, és que no t'intens per a més, però tu saps que els micros d'esta casa estan oberts per allò que necessites. Gràcies per haver-nos atès i que tingues, el torno a repetir, un feliç 9 d'octubre.
3: Igualment, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Cuida't, un abraç molt fort.
3: Igualment,
0: des de la ràdio.
3: Un abraç.
0: Adéu. En 20 minuts, les 10 del matí, i este especial del 9 d'octubre en la Ràdio Autonòmica Valenciana no ha fet més que començar.
6: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: A Punt Ràdio Televisió Valenciana i Caixa Ontinyent amb el dia gran de les valencianes i els valencians. Bon 9 d'octubre.
8: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
9: 750 anys després, Jaume I torna a València. La Diputació celebra este 9 d'octubre amb una programació molt especial. Espectacles, recreacions, exposicions i molt més. Una oportunitat per a viure la nostra història i la nostra cultura. Descobrís tota la programació en www.dival.es. Diputació de València.
10: Hay quien llegó de muy lejos, hay quien nació aquí, hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una, porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
6: Buscant Jaume I, la serie sobre el rey conqueridor.
11: La seva vida és sorprenent des del minut zero, des de la seva pròpia concepció.
6: L'home que va marcar el destí dels valencians.
12: Sense Jaume I, els valencians no serien valencians.
6: Estrena 9 d'octubre. En A Punt. A Punt, Radio Televisió Valenciana i la Diputació de València, junts per la difusió del llegat de Jaume I.
13: La millor música valenciana torna a sonar amb força. Tercer festival Tío Caña. Dijous 8 d'octubre, a les 20 hores. La veu única de Pepe Jimeno, el Botifarra, presenta Ya ve l'aire. I el 9 d'octubre, a les 23 hores, el grup Marea Mediterrània versionarà clàssics de La Gossa Sorda, La Fúmiga i molts més. Parc Municipal Maldonado. Entrada gratuïta. La nostra identitat es fa festa. Organitza Ajuntament de Ribarrocha de Túria.
8: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
14: El ciclo sinfónico de Les Arts revoluciona el otoño. Tres obras magistrales, tres grandes solistas y tres grandísimos maestros al frente de la orquesta de la Comunidad Valenciana. De octubre a diciembre, el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky, el concierto para violín de Brahms y la cuarta de Mahler. Compra tus entradas en lesarts.com.
15: A Punt Ràdio. El Racó d'Ademús 98.6.

0: Avui vindrà Vicent Gil, el presentador i conductor de Tastem la Comunitat, a parlar-nos de l'aspecte culinari i alimentari de la nostra societat avui en dia, però tot derivada del que era aquella societat de l'any 1238, anterior i posterior també, no? I de com tots aquells que habitaven aquestes terres menjaven, bevien i, en definitiva, sobrevivien. Però n'hi ha una cosa que s'ha de ressenyar especialment. Si parlem del torró, que és tan inherentment un producte no només típic, sinó lligat a les nostres terres, està íntimament també, diguem, associat a l'herència culinària, agrícola i científica de la societat musulmana de l'Andalús, també implantada així, no?, en les nostres terres. Encara que en la Mediterrània clàssica ja existien avantpassats que mesclaven mel i fruits secs, van ser precisament els musulmans els que van fixar i perfeccionar la tècnica i, podríem dir, van popularitzar, no?, ixa recepta base que donaria pas al que avui en dia coneixem com torró. I envoltat de torrons està precisament també al centre de València el nostre company David González, que, com qualsevol mortal, no ha pogut ni ha volgut perdre l'ocasió, m'imagine. David, bon dia.
1: Bon dia.
0: De cert. Fer un tastet, sí. Que ja mos coneixem.
1: Després de la connexió, tu saps que jo sempre tots els vicis i tots els plaers de la vida els faig després de connectar en tu.
0: Primer
1: la
0: obligació,
1: no donar-te molta enveja.
0: I després la devoció, no?
1: Exacte, clar, que sí, poc a poc anem. Primer a l'ofici i després al benefici. A veure, Sergi, estem en Torrons Galliana.
0: No teniu maldat vosaltres ni res.
1: No, que va. Estem en el carrer Sant Vicent, en el centre de València. Així, la ciutat està alçant-se encara, eh? Ben poqueta gent pels carrers, però ja saps com se posarà esta ciutat de València d'ací a uns minuts, però de moment el que hem pogut respirar, Lucí i jo, ha sigut tranquil·litat, frescor. Avui fa un dia molt fresquet, dona gust passejar pel carrer, i hem entrat així perquè no ens hem pogut resistir a
0: veure. Però què t'ha tret? L'oloreta, els aparadors?
1: Jo em deixé dur per la mirada. A mi, tot això m'entra pels ulls.
0: Yeah.
1: I Amando Galiana, que és el gerent d'esta tenda amb quasi 80 anys de vida, sí, al centre de València. Amando, sí. Bon dia.
2: Buenos días.
1: A veure, conta'm un poc, perquè són molts anys d'ofici. Tu heredes esta tradició de ton pare. I no sé si el dia 9 d'octubre suposa alguna diferència en quant al consum habitual de la gent, si noteu cert ambient festiu, certa major presència de la gent. No sé si n'hi ha certa diferència.
2: No, se ve la gente, mucha más gente en la calle. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que estar abiertos. Estamos ya a principios de la campaña de Navidad. Lo que pasa es que al haber mucho turismo, bueno, habéis comprobado hace un momento, han entrado dos turistas y se llevan turrón. Porque, bueno, no asocian turrón a Navidad. Pero bueno, sí, entran, nos compran figuritas de mazapán, aunque no sean las estrictas de San Dionís, de colores. Compran polvorones, algunas empanadillas, en fin, compran cosas, ¿no? Pero estamos abiertos porque, bueno, hay que estar abiertos el día, ¿no?, el día 9, por lo menos por la mañana. Por las tardes ya no abrimos. Pero vamos, sí, lo que se nota es mucha afluencia de gente y mucha gente mirando los escaparates. Eso sí lo notamos.
1: Pero... Sergi, estàvem parlant abans de connectar en tu sobre la diferència que n'hi ha entre les figuretes de mazapà que tenim així i les de Sant Donís, perquè jo diria que...
0: Clar, són absolutament diferents, no?
1: Tenen certa diferència, però és cert que en un dia com avui jo crec que tenen el mateix èxit. Amando, quines són les diferències al millor que trobem, per exemple? Jo crec que molt menys sucre en aquestes de mazapà, a més del color visualment. Quines són les diferències?
2: No, la diferència és que esto es mazapán puro con azúcar.
0: Claro.
2: A la proporción normal, lo que pasa que la figurita San Dionís tiene sucre, tiene más azúcar, ¿no? Porque, bueno, es más comercial, es todo de molderería, y las nuestras son manuales. Somos de los pocos que seguimos haciendo las manuales, ¿no? Entonces, es como las almendras rellenas las hacemos nosotros, entonces las hacemos manualmente. ¿La diferencia cuál es? Pues que no llevan conservantes, ningún tipo de producto que las mantenga, ¿no? Las mías se estropean antes que las otras, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
1: N'hi haurà que menjar-se-les de pressa, per a que no passi això.
0: Claro, no vagin a fer-se rollins, ¿no?
2: No, las hacemos al momento, de hecho, pues hay una cesta que está llena, sí. Pero esas no son de venta, las de venta están en una lata y las hacemos al momento las hacemos.
1: A veure, estan així, està entrant gent, clar, ràpidament, Amando, per a què te'n vagis a atendre, perquè, clar, Sergi, tu ja saps que així, entra la gent, la vida passa per els nostres micròfons.
0: Escolta, i això està molt
1: ha de
0: bé,
1: continuar, però...
0: Perquè Armando ha dit una cosa molt interessant, que els turistes entren a comprar precisament el torró perquè ells, a diferència de nosaltres, que és algo sí, que no hauria de succeir, no tenen el producte associat exclusivament al Nadal.
1: Clar, exacte. Estàvem parlant lo que el torró... Ja hem arribat a un punt que la gent de fora el té totalment
0: desestacionalitzat,
1: clar, o desvinculat del Nadal. Per a nosaltres és una cosa del Nadal, però per a ells no.
2: De hecho, hemos hecho uno, ya en todas partes hay, ¿no?, de unos 160 gramos, barritas, que es lo que ellos se llaman snack, el turista, y al no asociarlo, lo compra, ¿no? Yo lo pongo como ejemplo cuando vas, no sé, a Noruega y quieres traerte pues un cangrejo de esos del mar de Bering, claro, que vale 70 pavos. Si vas a gastarte 70 euros para regalar a los amigos, es un desastre, te arruinas. No, entonces pues venden las patas,
0: claro,
2: venden troceado, y entonces ya es asequible, 7, 10 euros, pues ya lo compras y compras varios y lo regalas. Y es lo que ocurre, ya habéis visto antes dos chicas que han venido, esto del mazapán y todo, ah, pues el snack este, y ya se han llevado dos barras de turrón del duro, quiero decir... Esta gente que está aquí está mirándolo igual, quiero decir, todo, al no estacionalizarlo ellos, eso nos ha provocado que antes abríamos 6 meses al año, incluso 4, y ahora abrimos los 12 meses. Porque se vende, ¿no? Y bueno, ya sabéis cómo está el turismo aquí en el centro.
0: Sí, es muy curioso eso que está dient també, perquè...
2: Es difícil encontrar a alguien que hable nuestro idioma.
0: Claro, abans...
1: Família de tradició, claro. Sergi, família de tradició torronera de tota la vida. Sí, el primer, el que conega el carrer Sant Vicenç, que així té l'avió que presideix la tenda, i després, que m'ha agradat moltíssim, la xapa del carrer de plaça Xixona, la xapa que un poc fa referència als orígens.
2: Sí, no, esa placa tiene su historia, porque esa es donde hace el chalet mi padre se hizo un chalet en la Eliana, ¿no? Pero es en una calle muerta que hace una plaza, ¿no? Y entonces solicitó al ayuntamiento, como no estaba urbanizándose, si se podía ponerla, y entonces el ayuntamiento lo autorizó y es la plaza de Xixona, y en la puerta del chalet que era de mis padres, ¿no? Y bueno, esa placa la trajimos aquí, ¿no? Pero vamos, que sí.
0: Bueno, simbòlic, però és una història molt curiosa.
1: Sí. Relació xixonenca, clar que sí. Amando, te deixem que atengues, que la gent està així esperant per a endur-se el torró, el mazapà, el que siga, per a disfrutar de la jornada d'avui. Molt bon 9 d'octubre.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs Sergi, així ja saps, així començarà a entrar la gent, començarà a vindre eixa clientela, turistes, la gent d'ací, i en definitiva avui és un dia per a pecar en aquest aspecte, en l'aspecte del menjar, ja ho saps.
0: Sí, que avui... amb la qual cosa crec que alguns tindreu que anar directament a confessar-se. Aprofiteu que avui està oberta la catedral i que l'entrada és per a tots.
1: Després passarem per
0: allà. I aneu i vos confesseu una miqueta que ja...
1: El camí està marcat.
0: Per això,
1: el camí està marcat.
0: El camí del pecat.
1: Sí,
0: més que el de la catedral.
1: Però després acabarem ahir.
0: Ja sí, ho sí, sé, sí. Ja. Bueno, xerrem d'ací un ratet, d'acord?
1: Vinga,
0: fins ara, David, fins ara. Ciao. Ell diu que no, però ja tenim testimonis. A veure, la policia no és tonta i actua per la nit, i sabem que tant Lucy com ell ja han començat a traure profit d'este matí de les seues visites. Si vos pareix, com us deia al principi, este 9 d'octubre no només es celebra en València, si bé els actes centrals estan pràcticament focalitzats, no?, en ixe Palau de la Generalitat, i on es produeix la celebració de la processó cívica, on la senyera enguany acompanyada de la rei, de l'espasa del rei Jaume I, protagonitzen, no?, un dia com este. Però, com vos dia, també a tres llocs ens fem ressò del que està passant, i a més tirem mà dels nostres companys que a diari s'ocupen de tota l'actualitat local i comarcal. Precisament, com pegant un bot molt gran, podem tocar l'extrem nord de la nostra comunitat, visitant Vinaròs i deixant escoltar a Emili Fonollosa i el que ens conta del que... És un reflex de la societat un dia com avui en Vinaròs News. Emili, bon dia.
3: Hola, bon dia des de Vinaròs News. Vinaròs celebra avui divendres el Dia de la Comunitat Valenciana amb actes institucionals i culturals a l'Avinguda de Jaume I. A les 11 del matí, en aquesta avinguda, hi haurà la reunió, o la trobada, millor dit, de la Corporació Municipal, acompanyada per reines, dames i cavallers de les festes, per tal de fer el corresponent i habitual homenatge al rei Jaume I amb la corresponent ofrena floral. Després de les intervencions institucionals, la interpretació de l'himne de la Comunitat Valenciana marcarà un dels moments més emotius. En acabar la part institucional, l'activitat continuarà amb la demostració de la muixeranga de Vinaròs. La colla muixeranguera s'encarregarà d'aixecar les seues figures humanes. El tancament de la celebració anirà a càrrec de la rondalla vinarosenca Mar i Terra, que oferirà un repertori de cantades i peces tradicionals. A Benicarló, ahir dijous, hi hagué el concert de la cantant Naina, i pel que fa avui, a les 11:30, començarà el tradicional cercavila amb sortida des de l'Ajuntament i a càrrec de la colla de Trabucaires del Campanar, amb participació de la colla de Gegants i Cabuts, la banda de l'Associació Musical Ciutat de Benicarló, la colla de Dolçainers i Tabaleters i el grup de danses La Sotà, fins al museu, on es farà la ballada final a càrrec de l'esmentat grup La Sotà. A migdia serà l'acte institucional a la plaça del museu. Hi haurà parlament de l'alcalde, interpretació de la muixeranga a càrrec de la colla de Dolçainers i l'himne de la Comunitat Valenciana. Finalment, a les 12:30, s'oferirà rosa de paper als jardins del museu a càrrec de la companyia de dansa Marroc. Es tracta d'un homenatge al poeta Vicent Andrés Estellés pel seu centenari. I finalment, dir que a Peníscola, pel 9 d'octubre, es fa el piro musical ajornat en el seu dia pel mal oratge. Així mateix, estos dies hi ha les experiències dels rodatges. Amb els escenaris de rodatge de la ciutat decorats i amb l'atrezzo dels rodatges de les grans produccions audiovisuals que ha allotjat aquesta població, els participants podran sentir-se com Tyrion Lannister de Juego de Tronos o Charlton Heston del Cid, a les ordres d'un director de cinema i acompanyats per equip tècnic recreant un rodatge real. Res més des de Vinaròs News.
0: Gràcies, Emili, que tingues un bon dia de Vinaròs News. Anem precisament a les Riberes, on està José Miguel Ortola, al front del 6-doble. José Miguel, com estàs? Bon dia.
4: Hola, què tal? Molt bon dia, companys i companyes, i feliç dia a tots els valencians i totes les valencianes en este 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana. Una data que se celebra a totes les localitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa. Anem a centrar-nos en dos poblacions, en Alzira, perquè l'acte institucional tindrà lloc a les 11 del matí i enguany canvia d'escenari. Se celebrarà a la plaça del Carbó, just davant de l'Ajuntament, on la ciutat commemorarà esta jornada tan significativa per als valencians. Però si hi ha una localitat que es porta la palma en quant a activitats, eixa és Carcaixent, que es troba immersa en les seues festes majors i patronals. La programació com començat ben pront a les 8 del matí amb un concurs de pesca. A partir de les 9 ha arribat la 31a edició del Dia de la Bicicleta, amb eixida des del Parc Navarro de Ras i amb activitats, exhibicions i concursos que tindran lloc a l'Hort de Soriano. També a les 9 ha començat una trabucada de moros i cristians pel carrer Jaume I i altres vies del municipi. A les 11:30 començarà un dels actes més solemnes, la processó cívica de la Corporació Municipal, que recorrerà diversos carrers fins a arribar a la plaça d'Espanya, on es farà un homenatge al rei Jaume I el Conqueridor. A continuació, es dispararan 21 salves en honor al monarca. Ja de vesprada, a les 5, la plaça d'Espanya acollirà una actuació de la banda de rock Ramonets, dirigida especialment al públic familiar. I a partir de les 8 menys quart de la vesprada, el protagonisme torna a ser per als moros i cristians, amb el pregó. I a les 8, arriba l'ambaixada mori cristiana, que recrearà l'entrada del rei Jaume I a les nostres terres. La jornada acaba farà música. A les 11:30 de la nit, el Parc Navarro de Ras acollirà l'actuació de Four Moons i, posteriorment, una disco mòbil. En definitiva, un 9 d'octubre amb propostes molt diferents tant al Cira com a Carcaixent, com a totes les localitats de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, però amb un mateix objectiu: celebrar la història, la cultura i les tradicions valencianes.
0: És molt curiós tot allò que celebra avui al voltant de les tres províncies, Castelló, València i Alacant. Anem a visitar la capital de la Vall d'Albaida, Ontinyent, on està Maria Reig, al front de l'Oclar. Maria, bon dia.
5: Molt bon dia des d'Ontinyent, ciutat que celebra amb una intensa programació el 9 d'octubre. Així, ahir dijous, Ontinyent acollia un concert a càrrec de Capella de Ministres, Amors i Cançons. Era un homenatge al rei Jaume I en el 750 aniversari de la seva mort i oferia un viatge sonor a la música dels segles XII i XIII. Avui divendres, 9 d'octubre, l'acte central és el ple extraordinari que es celebra tots els anys i en el qual la ciutat ret homenatge a persones i entitats que han destacat per la seva trajectòria. Els guardonats d'enguany són el rector de la Universitat de València, Juan Luis Gandia Cabedo, la ciclista Sofia Rodríguez, Ontinyent Rural, l'Assemblea Docent, l'empresari José Vicente García i l'hostaler Juan Robledillo. Prèviament a l'acte, tindrà lloc un passacarrer en el qual participaran el grup de danses d'Ontinyent amb la música del Regall i el Ball de l'Àguila de l'Associació de Gegants Incabets, acompanyats per la colla. Per l'altre costat, la programació d'actes també inclou el Festival de Dansa Prismàtica, que porta a Ontinyent espectacles i tallers de dansa els dies 9, 10 i 11 d'octubre, a la plaça de la Concepció i al Parc de les Mamàs Belgues. A més de l'acte institucional, cal recordar que el barri del Llombo també celebra la seva festa, amb una intensa agenda d'actes, que van començar el passat cap de setmana i que avui, 9 d'octubre, inclouen una missa de campanya, un campionat de bàsquet 3x3, una mascletà i un dinar de germanor pel matí. Per la vesprada, els actes continuaran amb una desfilada de carrosses i danses populars.
0: Pues, com vegeu, molta programació i moltes coses que contar i transmetre-vos a través d'esta, la Ràdio Pública Valenciana, en tots els dials que tenim repartits per les tres províncies, Castelló, València i Alacant, i que habitualment anem recordant-vos en la nostra programació. Avui és un dia gran per a tots, perquè és la nostra identitat, perquè en aquella època el rei i tota la gent que lluitava amb ell i volia reconquerir totes les nostres terres les recorria de dalt a baix. No era una faena fàcil, però en fi, nosaltres rememorem tota aquesta època i ho fem així en aquest especial del 9 d'octubre que vos estem portant allà on estigueu a través de qualsevol freqüència de la ràdio en l'especial 9 d'octubre.

0: Una història curiosa, ara que escoltava els nostres convidats des de les diferents publicacions locals i comarcals, és si vos haveu fixat alguna volta en qui són els que ens miren des de les altures en algunes de les nostres festes. En la Comunitat Valenciana la història no només volíem dir es llegeixen els llibres, també, diguem, dansa en els carrers. A veureu, lluny del que vos pugueu imaginar, estic parlant dels gegants i els cabuts, ixos colosos, a voltes de fibra de vidre, altres de cartó pedra o d'altres materials, que avui en dia, afortunadament, custodien les nostres tradicions. Podíem anar fins i tot al segle XIII, a una època de batalles, pactes i llegendes on els grans rivals històrics tornaven a vore les cares en els nostres pobles. Si fem un repàs d'algunes d'aixes localitats en les que dansen els gegants de forma tematitzada en l'època, en el Ban Cristià, en València, en el Gemesí, i de forma monumental, ho fan també en Alzira, amb figures de més de 4 metres, el rei Jaume I el Conqueridor i la seva esposa, Na Violant d'Hongria, que desfilen amb un rigor històric realment impecable. Però la història té dos cares. En Alcoi, per exemple, el gran protagonista és el seu llegendari oponent, el cabdill andalusià de l'Arrac, el dels ulls blaus. Ara podran parlar-nos d'ell també, perquè és una figura a la que no devem de desdenyar en absolut. En les terres de l'Alcoià, el gegant de Jaume I i el visir musulmà ballen front a front, recreant una rivalitat que va marcar el destí de les nostres terres. I ara fa un moment que escoltàvem a Maria Reig, un fascinant mosaic al que sumen localitats com Ontinyent, també representen els reis musulmans, els reis moros en este cas, els reis cristians i també els reis jueus, on es recrea la convivència de les cultures cristianes, musulmanes i jueves de l'època medieval. Així que la pròxima vegada que mireu cap a dalt en qualsevol festa, busqueu la corona o busqueu el turbant i saludeu a la història viva de la nostra comunitat. Bé, les 10:02 del matí d'este especial del 9 d'octubre és inevitable tornar al Palau de la Generalitat, on tenim allí a Sílvia Soria i on tots els convidats estan ja molt pendents d'aquesta entrega de premis i distincions per a retre homenatge, evidentment, a tots els distingits. Sílvia.
1: Així és, ja més tranquil·la, perquè la veritat és que ha sigut una hora molt intensa, Sergi i oients, perquè el carrer de Cavallers, pues ho deu imaginar, estava ple de gent. En la part on se veu l'església, la catedral, la part del jardí d'Estarongers, està plena de gent, perquè ja s'ha tranquil·litzat, han passat les autoritats, els premiats ja estan tots dins. Els primers en arribar ha sigut els del mèrit empresarial, especialment Lola Guillamón, que ha sigut de les més primerenques en arribar al Palau este matí. També hem tingut l'oportunitat de conversar i escoltar a la representant de la ciutat de Ceuta, als representants de la Fundació Ashindau, que torna a insistir que han sigut dels primers que han accedit al Palau, i ja posteriorment, un a un, darrere d'un, jo crec que un goteig prou tranquil i ordenat, i en estos moments tots estan dins, i l'últim en arribar, que no farà, Sergi, ni 5 minuts, ha sigut l'alcaldessa de València, Maria José Català, que ha vingut vestida d'un roig impressionant, que ha entrat passejant en força. Tots així comentàvem, així en plan broma, que venia en color Rita. I bueno, la veritat és que en aquest moment és tranquil·litat absoluta i ens estan comunicant i confirmant des de la presidència que no res arrencarà ja l'acte institucional. Així que ja tranquil·litat absoluta, la part emocional està dins del Palau, en aquesta sala noble, i veurem com va transcorregant aquest acte. En aquest punt, absoluta tranquil·litat. Tornem a insistir, i després d'una hora d'accessos tranquils, però també plens de paraules d'emoció, a les quals tots han destacat l'agraïment a la Generalitat i a un dia com el d'avui, per tal de ser els rostres, els noms i les veus dels valencians en este 9 d'octubre.
0: Com té que ser. Gràcies, Sílvia. Continuarem parlant al llarg del matí. Una abraçada molt forta.
1: Gràcies.
0: Bueno, moltes de les persones que han accedit avui i estan també cobrant protagonisme per la seva presència en este especial del 9 d'octubre són els que visiten ixe palau, que no han pogut fer declaracions directes als nostres micròfons, però sí que ho han fet en diferit, com per exemple el propi president de la Diputació, Vicent Mompó.
2: A veure, avui el 9 d'octubre és un dia per celebrar totes les valencianes i valencians, però com hem dit sempre, no? També un dia per commemorar, no? Per recordar d'on venim, per defendre les nostres identitats, la nostra llengua, la nostra cultura, i per passar-lo en companyia de tota la gent que vull disfrutar el 9 d'octubre. Bueno, jo crec que tots els 9 d'octubre són diferents, cada dia que passa és diferent, jo crec que és important celebrar cada dia que passa, sobretot els dies que són per a commemorar com formeu el dia. Jo vaig dir, jo crec que les senyes d'identitat, els símbols, són per a respectar-los tots. Jo crec que és una festa de totes i de tots, i en sintonia i en educació jo crec que tot se va fer.
0: I altres de les premiades, en este cas en altres ocasions, com ho van ser el 9 d'octubre de 2022, són Mamás en Acció. Es van endur la medalla d'or de la ciutat de València al seu mèrit, precisament en ixe 9 d'octubre, a les que també han assistit a ixe Palau de la Generalitat.
3: Pues perquè no m'esperava mai que, no sé, que nos donaran este reconeixement com a valenciana, pues jo crec que és un orgull, sinó que estic molt agraïda. És un reconeixement a les decenes i centenes de persones valencianes que un moment de la seva vida digueren compte amb mi, que avui segueixen ahí, als peus dels llitets de tots els xiquets en els hospitals, i dels empresaris valencians que me digueren: Majo, tu ocupat de que els xiquets no estiguen a soles, jo m'ocupe del resto, i 10 anys després segueixen acompanyant-nos.
0: És un dels nostres actors més internacionals, encara que no ho cregueu. És un dels protagonistes de La Casa de Papel. Es va fer especialment conegut en aquest paper en el que donava vida a un personatge que ens caïa mal realment a tots. Recorde que en l'entrevista que li van fer així en la ràdio a Enrique Arce vaig arribar a dir-li: si és que a voltes t'agarraria del coll directament, i va dir: ui, no és l'única que li passa. Però realment és una persona encantadora, com vos dic, Enrique Arce, que és un dels guardonats d'avui també.
4: Premio de embajador de la Comunidad Valenciana y bueno, súper contento, súper orgulloso, con muchas ganas de este día, de este evento y muy honrado. Yo lo llevo haciendo desde antes de que hubiera siquiera un premio, no lo sé, para mí llevar el nombre de Valencia por todo el mundo, de Valencia, del Valencia, de lo que significa esta ciudad y esta comunidad, para mí es lo más grande que se puede hacer y lo he hecho y lo seguiré haciendo, o sea, es como una obligación que me pongo a mí mismo.
0: La veritat és que són moltes les persones que avui tenen veu per a poder parlar en este especial del 9 d'octubre que tenim en marxa en esta la Ràdio Autonòmica Valenciana. La veritat és que mires on mires, pel que jo vos contava fa un moment, no n'hi ha punt de tota la geografia que no estiga lligat a aquelles fites del rei Jaume I. Qualsevol pedra que s'hagi construït, qualsevol vestigi que quede, té a veure amb totes aquelles persones que en un moment determinat van xafar aquestes terres i van lluitar per el que, vulguem o no, avui en dia som. Precisament, Amadeo Civera és l'arxiver oficial de Llíria. Ell està en estos moments visitant-vos així en la ràdio. Què tal? Bon dia, com estem?
5: Bon dia.
0: A veure que posem bé el micro. Ai, xina, és que em pilla un poquet lluny. Avui, precisament, podíem parlar del monestir de Sant Miquel de Llíria, que complix, entre altres coses, bueno, tot està més o menys en eixes edats, no? 700, 775, 750, 725, però el monestir de Sant Miquel de Llíria, molt lligat també al que estem comentant, el que complix són 700 anys.
5: 700 anys és la data que s'agarra, 1326, 2026, 700 anys, però en realitat l'origen del santuari, del beateri, és de l'època de Jaume I.
0: I quina història és la que amaga darrere?
5: Té una història molt bonica, moltes llegendes, perquè la muntanya de Sant Miquel és una muntanya sagrada. No n'hi ha que anar al Tíbet, ni n'hi ha que anar a tres llocs per a meditar, reflexionar. N'hi ha molts punts distribuïts per la geografia valenciana o el territori espanyol, com vulguis tu, i on aquestes muntanyes han tingut un caràcter culturalment religiós. A Llíria, per exemple, tu saps que el Tossal de Sant Miquel, la cultura ibèrica, és molt important i té els seus santuaris. Els estudis arqueològics així no m'ho demostren. Distribuïts per la geografia valenciana o el territori espanyol, com vulguis tu, i on aquestes muntanyes han tingut un caràcter culturalment religiós. A Llíria, per exemple, tu saps que el Tossal de Sant Miquel, la cultura ibèrica,

0: Y un icono de la época, un influencer, era San Miquel. San Miquel és el prototip de guerrer celestial diví en la lluita contra l'islam. Entonces, en l'època de Jaume I, ja t'he dit, 1240, ahí se van establir unes dones que duien una vida espiritual molt en desacord en la Iglesia, en les pautes de la Iglesia, i aquestes dones que se recluixen ahí, pues, tenen una capella, un oratori, i el referent per a d'elles és San Miquel, perquè San Miquel és el guerrer que tots els cavallers de l'època de la Reconquesta volen imitar. I és la creació o l'origen, el que passa que no està documentat, però històricament això és l'evolució.
1: Per cert, don Sant Miquel que celebraven fa uns dies, si no estic equivocat, no fa molt.
0: Sí. La festa que l'Església dedica als arcàngels és la festa del 29 de setembre, que és la festa de la dedicació. Miquel, Rafael, Gabriel, Uriel, etc. Que són els que reconeix la Iglesia. Aquesta festa és molt important. A Llíria, i per, no només per a Llíria i per a tota la comarca, sinó les comarques centrals de la província de València. Ha tingut sempre molta influència a Sant Miquel, i el peregrinatge a Sant Miquel el 29 de setembre, i la fira que va concedir, una fira que avui és com les fires de mercat de qualsevol poble, que la de Llíria des de 1400 i algo, de l'època de Juan II, el germà del Magnànim.
1: Enguany celebrem això 700 anys del monestir, fundat en 1326, si jo no estic equivocat i les meves dades són exactes, pel propi rei Jaume II, que va espentar el monarca a triar precisament aquest turó de Llíria per a ubicar el monestir.
0: Diverses raons són les que els que ens dediquem a investigar i a historiar són les que varen influir en Jaume II per a elegir. Jaume II està vivint uns moments molt, molt difícils de la seva vida familiar. El fill li va donar botifarra, el fill de
1: Jaume. Tots els disgustos que va voler i més, no?
0: Entonces, este home pues, se refugia un poquet en la cosa religiosa i demana la protecció del cel.
1: Ara continuarem en aquesta història, però pràcticament comença aquest acte d'entrega de distincions que vos transmetem almenys una miqueta des d'ací, des de la Ràdio Autonòmica Valenciana, ja mateix des del Palau de la Generalitat.
2: Molt honorable president de la Generalitat, autoritats, guardonats i guardonades, familiars, alicantins, castellonencs i valencians. Molt bon dia. La grandesa d'un poble pot contemplar-se en els seus monuments, recordar-se en les seues victòries o mesurar-se en la seua prosperitat. Però la seua verdadera grandesa resideix en les persones que l'han construït al llarg dels segles, al llarg dels anys. Avui celebrem el dia de la nostra terra, el que som, la nostra història, el nostre poble, el llegat del rei en Jaume. En ell nasqué el regne de València, s'establien els furs, el nostre autogovern, la nostra llengua, la nostra senyera, la nostra identitat. Esta terra oberta a la mar sempre ha sigut terra de treball, de comerç, de cultura i de creativitat. La nostra identitat naix de l'horta, del secà, dels tallers i dels mercats, de la música, de la mar i de la llum que Sorolla va pintar. Naix de la faena ben feta i de l'esforç quotidià. Naix d'una llengua, d'unes lletres, les d'Isabel de Villena, d'Ausias Marc, de Jonot Martorell, del valencià. Este és el poble valencià. Un poble format per milions de valencianes i valencians que han treballat, han creat, han educat i han mantingut viva la llengua, les tradicions, la cultura, la música i l'amor per esta terra. Un gens en blanc que va començar vora 800 anys i que al llarg dels segles hem anat cobrint de pinzellades extraordinàries en el treball dels homes i dones que l'han inspirat. Som hereus d'un gran llegat i responsables d'un millor futur. Avui, la Generalitat reconeix persones, entitats i institucions en trajectòries i realitats diferents que han deixat una empremta extraordinària a la nostra societat, que han contribuït a cuidar, a engrandir i a transmetre amb orgull l'herència rebuda. Trajectòries i realitats diferents, però totes elles expressió d'uns valors que engrandixen una societat,

0: l'esforç de qui busca superar els seus propis límits, el talent de qui crea, la curiositat de qui investiga, la iniciativa de qui emprèn, la vocació de qui protegeix, la generositat de qui acompanya i la responsabilitat de qui treballa pel bé comú. Un poble diu molt de si mateix quan decideix a qui honra. Diu quins valors admira i quins referents vol deixar als que vindran. A totes les persones i institucions distingides en este 9 d'octubre, gràcies. Gràcies per convertir el vostre treball, el vostre talent, la vostra dedicació i el vostre compromís en un patrimoni compartit de tots els valencians i les valencianes, en un llegat infinit. Qui oblida el passat, oblida a si mateix. Moltes gràcies.
1: Pues ese es el ambiente que se respira en el Palau de la Generalitat en estos primeros momentos de la entrega de distinciones, en el que me imagino ya directamente continúen los parlamentos que podemos escuchar en directo a través de la radio pública. El siguiente es el presidente de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, que rep la ovación de todos los asistentes, en este caso todas las autoridades civiles, militars, m'imagino que també eclesiàstiques, que es reunissin com és habitual en aquest tipus de celebracions.
0: Decret 14/2026 de 7 d'octubre del president de la Generalitat, pel qual concedeix la medalla de la Generalitat al mèrit esportiu a Bàrbara Pardo Mas. Nascuda a Antella, és una de les peces clau del piragüisme espanyol. Des de 2017...
1: El haver pujat precisament a eixa atril, el president de la Generalitat espera entregar els guardons que ara mateix esteu escoltant. Com us diem, en eixa ambient que escoltem en directe des de el Palau de la Generalitat en este 9 d'octubre, en la entrega de distincions i també tot allò que avui envolta una celebració com esta. Bé, són les 10 i 16. Sabeu que també tenim el post posat en el carrer amb els nostres companys repartits per diferents punts de tota la geografia de la Comunitat Valenciana. Però, a tot això, jo volia fer-vos, com es diu, un pensament que té que veure amb la casa, amb la gent de la casa i el treball que fa, perquè com no podia ser d'altra forma, apunt, tant la ràdio com la tele en el seu aspecte visual, es suma també a la celebració d'este 9 d'octubre amb una programació especial, també estrenes de molta alçada i entre elles un documental. Jaume I, l'influencer medieval. Si ho penses bé, en aquella època la gent fins i tot era molt més influencer del que és ara i s'ho curraven, diguem, d'una forma molt més dura del que es puga fer actualment, no?, a través de les xarxes. Este documental de Jaume I, considerat influencer de l'època, revisa la figura del rei des d'una perspectiva contemporània i també posa el focus en la seva capacitat de construir un relat propi, projectar una imatge pública i influir, com estem dient, en les generacions posteriors. Un documental que porta testimonis gràfics, testimonis d'àudio i una producció documental que podeu veure avui. Serà a les 5:45, les 16:45 en la televisió, i que, entre altres coses, ha dirigit una de les que sap molt bé en tota aquesta matèria, com és Mati Alcaraz, amb la que parlarem ja mateix.
2: Ara contarem com fórem engendrats i de quina manera fou el nostre naixement. El rei en Pere no volia veure la nostra mare, la reina. I aquella nit que amb dos estigueren junts a Miravalls, volgué nostre senyor que nos fórem engendrats. I quan la reina, nostra mare, se sentí prenyada, se'n tornà a Montpellier. I nostre senyor volgué que el nostre naixement tinguera lloc en casa dels de Tornamira, la vespra de Santa Maria Candelària.
1: Mati Alcaraz, bon dia. I era hora de que tu i jo ens trobarem així en este, el terreny de joc.
3: Bon dia, Sergi. Encantada de compartir este estudi que tants bons records em porta.
1: És de veres, la de cosetes que haurem fet. Bueno, ara estàs emocionada especialment perquè totes les estrenes comporten una miqueta de nervis.
3: Estic un poc nerviosa, sí.
1: Però això, veritat, ho comentem això, a micro tancat, sí, sí. És difícil en tu.
3: És difícil, sí, perquè jo no, la veritat, no sol posar-me molt nerviosa, encara que sí que sóc com una miqueta tacaeta, però no, no sol posar-me nerviosa davant de la faena. Però avui sí, tinc ahí una cosa.
1: Quant
3: però
1: temps?
3: Això és bo també, no?
1: Clar, això, home, si no fora per aquests nervis, que seria de nosaltres, los artistes. I quant de temps heu estat treballant en el documental?
3: Des del mes de maig. Quasi es diu Pronte.
1: Sí.
3: Des del mes de maig, però és que ha sigut un treball realment apassionant, perquè primer, clar, primer està el procés de documentació, després de selecció de les persones que vas a entrevistar, d'elaboració d'un projecte. Això no naix així a... Ai, m'ha vingut una idea, ja
1: se
3: està.
1: Se m'ha ocorrit i
3: clar,
1: ja està.
3: No, no, això d'un treball gran. Clar, tens la idea de presentar Jaume primer com un líder actual, com un influencer, quan tu has comentat, és el títol del documental, i això és l'arranque, no?, un poc el dir... Per què li diem influencer a Jaume I? Però, clar, a partir d'ahir, però a partir d'ahir has de formar l'equip, treballar conjuntament en l'equip, que és importantíssim per a fer qualsevol projecte televisiu i bueno, qualsevol projecte de vida. No? No, pues, tu soles vas... No vas a cap lloc. No,
1: soles avui en dia ni mai s'ha pogut fer res.
3: Jo tinc la sort de tindre un equip fantàstic. El director, la persona que ha estat en mi, mama, segur Juan Pablo Valero, el realitzador, però després tot l'equip, Toni Polit, que és un director de fotografia fantàstic, Cristian Herbàs, la telecàmera que ens ha ajudat, Vicky Palacios, tot l'equip, la veritat. Tinc que estar molt agraïda a este treball.
1: Hem parlat des del primer moment de... i aquest caràcter d'influencer que tenia Jaume I.
3: Ja descol·loca un poc,
1: sí, però
3: i provoca
1: de tants
3: un poc
1: anys...
3: de debat, però jo volia que passara
1: però això. Però això el convertís en un ser intergeneracional.
3: Clar, és que és portar,
1: no?
3: Portar una figura del segle XIII al segle XXI,
1: sí.
3: Perquè hem volgut actualitzar la figura del rei conqueridor. Fa 750 anys que va morir Jaume I, però el rei està viu. El seu llegat immortal camina entre nosaltres, ens ha deixat una identitat, ens ha deixat una llengua, ens ha deixat el territori que avui tenim i la manera que tenim de ser els valencians i valencianes. Aleshores, nosaltres volíem això, no? Mostrar-lo com un líder actual, com una persona que veu passar la seva vida, ja ho veureu en el documental, com ho resolem això, i una persona que, com tu has dit en la presentació, pues projecta una imatge pública, diguem que crea un contingut exclusiu, parla en primera persona, conta la seva veritat en aquest llibre dels fets, que és el gran nexe vertebrador i que articula tota la narració audiovisual que nosaltres hem creat en este documental. I clar, ell escriu o dicta aquest llibre dels fets, ho fa en primera persona, és la primera autobiografia d'un rei medieval i té aquesta memòria selectiva. I sa memòria que vol projectar cap a un futur, cap a les pròximes generacions del seu llinatge. Aleshores, des d'aquest arranque, des d'aquest punt de partida, construïm aquesta figura simbòlica de l'influencer amb tot el rigor històric. Perquè he de dir que al principi, quan jo plantejava aquesta idea, pues, els professors universitaris, els catedràtics, s'assustaven un poc. Clar, dinar, a veure aquesta xica que tenen...
1: Però on mos dix, no?
3: A veure per on mos dix.
1: Sí.
3: Però bé, després jo crec que han estat satisfets. I què és això? Que és una manera també d'acostar estar-lo a les noves generacions, que la gent jove puga sentir-se atreta per la figura del rei Jaume I i que es pregunten per què. Li poden dir influencer.
1: Claro, i sé que és una pregunta molt tòpica, però després d'haver treballat tots aquests aspectes i haver-lo estudiat profundament per a dur endavant este documental, de veritat es podria dir que era un ser, una persona, un home avançat al seu temps?
3: Era una persona
1: que
3: tenia clar el que volia fer, jo crec que des de ben menut, saps?
1: És que des de ben menut va ser algú
3: des
1: que...
3: Des de ben menut, rep la corona molt menudet, en 5 anyets, crec.
1: Sí, sí.
3: És molt bonic l'episodi, el capítol del llibre dels fets, quan descriu en les Corts de Lleida, no?, com el coronen rei al braç de l'arquebisbe, perquè era, diguem que el tro era... les cames de l'arquebisbe, era xicotet, i li posen la corona sentaet damunt de les
1: això,
3: cames de l'arquebisbe, que era parent seu.
1: Ho poses en el temps clar, actual i dius, quina cosa més... Sí. Coronar a una criatura, sí, que tenia que estar al braç, no?, com el rei de tot.
3: Després va estar molt influït durant molt de temps per els nobles d'Aragó i de Catalunya. I tal,
1: els
3: però
1: templaris.
3: I els templaris, que el van criar en Montsó. A tots aquests escenaris hem anat, i es veuran en el documental.
1: Sí que has estat en el Canyís i tot.
3: Claro,
1: també m'agrada molt el Canyís.
3: En Montsó, en Montpeller, que és una ciutat fabulosa, la ciutat on va néixer la vespre de la Candelària el rei Jaume I en 1208, i en Poblet, que és on està soterrat, i contem bueno, Poblet és que és un lloc fabulós.
1: És que està escoltant-te amb atenció i crec que té ganes de dir alguna cosa i incidir. Amadeo Cibera, que és el cronista de Llíria en este cas, que era un dels convidats i que t'escolta amb atenció, però crec que té ganes, no, d'incidir en alguna d'aixes coses.
4: No, estic escoltant-la i m'agrada molt el que està dient perquè va molt, molt ben encaminat.
3: Sí, és que en Poblet és que és, bueno, vam entrevistar també a l'abat de Poblet, que ens conta tots els avatars, no? Tot el, de com què va passar, no?, en la tomba del rei conqueridor, que està allí en els seus ossos i en la resta d'ossos de reis de la corona d'Aragó, i ahí hi ha molt que rascar, eh? Com està soterrat, els caps de Jaume I.
1: Exacte, una d'aixes llegendes que sí, encara sí, porten
3: no,
1: entre mans.
3: No, això és realitat, eh? Sí, el rei està soterrat allí, en la seva tomba n'hi ha dos caps, ah? Algú no serà del rei, no?
1: Claro, la llegenda es correspon a que uno dels dos caps no és d'ell, sí, evidentment.
3: És que la vida de Jaume I està camina entre la llegenda i la realitat, per entre això. El mite i la història.
1: De les preguntes que vos feu en el documental és això, en quina mesura és intocable? Quan va morir? On va morir? Etcètera, etcètera.
3: En quina mesura és intocable? Si és una pregunta que jo feia als entrevistats i que, per exemple, Josep Vicent Escartí, no?, el catedràtic de literatura medieval i moderna de la Universitat de València, diu: en quina mesura és intocable Jaume I? En la mesura de que és el fundador, el creador, el pare, no?, del nostre poble, no?, del nostre territori, i és de veres és intocable. La figura de Jaume I, encara que tampoc s'ha de mitificar, eh? Vull dir, ja que
1: això
3: també desmitifiquem,
1: ja ens ho han
3: eh?
1: Contat, que el mitifiquem també, molt. Sí,
3: també
1: sí.
3: És un
1: no
3: documental...
1: deixava de ser una persona de carn mortal.
3: Clar, de llums i ombres, és un rei amb molts clars obscurs, i este documental també entra ahí, s'hi deixa ahí, no?, en ixa vessant un poc desmitificadora, com tot mite fundacional, com diu Josep Torró, també cal desmitificar-lo, i també donem veu, també ens fem ressò de la veu dels vençuts, perquè no podem oblidar que així, durant 450 anys, així i en Mallorca, doncs n'hi havia unes altres persones que vivien així, que consideraven este territori seu també, no?
1: Perdona, jo com a alcoià soc fan de l'Arrac.
3: L'Arrac que... també té molt protagonisme.
1: Per favor, i que també es complix l'aniversari de la seva mort.
3: Sí, senyor, perquè a més és molt important.
1: A més, són els rivals.
3: Clar, van morir els dos l'any 1276 i en poquets dies de diferència.
1: Sí, sí, sí, eh? Sí. Sí, això és
3: en
1: molt
3: abril
1: curiós.
3: A l'Arrac, i en juliol, el 27 de juliol del 76, de 1266, el rei Jaume I.
1: És cert que en quant a llegendes tampoc es va trobar mai el cos de l'Arrac, no, no. Es suposa que està en aquella zona del barranc de la Batalla, on avui en dia passen aquests túnels de l'autovia, però a l'Arrac jo crec que avui parlarem d'ell, necessita també, pot ser fins i tot un documental a banda, és de veres, ja posats, sí, un altre documental.
3: Això és un no parar.
1: Avui parlarem també d'aquest document que va ser per a permetre a la gent des del castell de la Madalena quan van baixar a la plana, però vosaltres heu tingut accés, parlant de documents, a l'últim que va signar el rei.
3: Sí, és una... Mira, jo, que com soc periodista i m'agrada lo dels titulars i traure alguna exclusiva, sempre estem... Ai, a veure què podem traure de nou. Clar, quan el planteig és un documental de Jaume I, també és veritat que jo ja n'havia fet dos, no volia fer el mateix documental de sempre, volia donar-li un altre aire, no?, com una mirada més contemporània,
1: sí, no,
3: però també des del
1: sobretot,
3: punt de vista audiovisual, clar. I també de contingut, no? Aleshores, des del punt de vista de contingut, què podíem traure de nou? En això em va ajudar molt el professor Antoni Furió, catedràtic de medieval de la Universitat de València.
1: Que parlarem amb ell avui també.
3: Ah, perfecte, perfecte. Perquè ell estava fent una investigació i em va dir que havia localitzat l'últim document que havia signat el rei, que és un dels documents de la Cancelleria Reial que està en l'arxiu de la Corona d'Aragó. I aquest document està datat el 20 de juliol. És l'últim que signa, i el signa en Alzira. Si voleu saber més, mireu el documental, va? Veureu per què tot això té a veure en el lloc on va morir, sí. Perquè ahir també n'hi ha moltes teories.
1: Home,
3: on va morir, en València, va morir de camí d'Alzira a València, va morir en Alzira, doncs el professor Furió desenvolupa la seva teoria en el documental,
1: avui
3: i
1: parlant...
3: ja ho veurem a les 5 menys quart.
1: Clar, fa una horeta estàvem parlant precisament amb la directora del Museu Municipal d'Alzira, que, clar,
3: ells
1: és que...
3: va morir.
1: És d'Alzira, diuen que va morir allí. Tu saps la propaganda que és això? Per l'amor de Déu, això és importantíssim.
3: I és bonic que això continuï així. És bonic,
1: diu
3: és
1: Sofia
3: bonic
1: Álvarez,
3: perpetuar.
1: Sí,
3: és bonic
1: cap a
3: perpetuar
1: casa.
3: Això.
1: Claro.
3: No se sàpiga on va morir, és bonic.
1: Sí, perquè sempre deixarà latent una incògnita que un dia els periodistes donarà per a resoldre,
3: clar,
1: no?
3: Clar,
1: i donarà exclusiva. Bueno, Mati, doncs
3: bueno,
1: aquest
3: document és la primera volta que es grava, això tinc que dir, és la primera volta que es grava en televisió. I
1: m'imagino que en unes mesures excepcionals, perquè totes aquestes coses, només de que es pegui la llum...
3: No sé, ho podeu imaginar, són molt escrupulosos i a més fan bé.
1: Sí.
3: Per a permetre'ns poder gravar aquests documents van patir, Van patir les condicions molt extremes de rodatge, però bueno, s'entén.
1: Tu estàs acostumat a aquestes coses.
3: Sí.
1: No m'estranya que estigui sobreexcitat després
3: estic
1: de tot el que has passat per a posar-lo en...
3: Sí, del treball que hem fet, realment estic satisfeta.
1: Vinga, doncs avui, al quart a les 5, estarem pendents de la
3: perfecte.
1: Tele per a poder escoltar, per a poder veure-ho, val?
3: Moltes gràcies per deixar-me compartir
1: Alcaraz,
3: la meva emoció.
1: A tu per vindre a actuar amb mi un dia.
3: Gràcies.
1: Que tinguis un bon 9 d'octubre.
3: Fins igualment.
1: Adéu.
3: Feliç 9 d'octubre a tots.
1: Les 10 i 28, pràcticament, i 29, poquet a poquet, va avançant este matí del 9 d'octubre, la festivitat dels valencians, la festa de la Comunitat Valenciana. Un dels punts neuràlgics i on hi ha més activitat avui, com comprendreu, és l'Ajuntament de València, i ara mateix connectarem amb ells. Però abans, un alto en el camí, que és reglamentari.
5: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: 750 anys després, Jaume I torna a València. La Diputació celebra este 9 d'octubre amb una programació molt especial. Espectacles, recreacions, exposicions i molt més. Una oportunitat per a viure la nostra història i la nostra cultura. Descobrís tota la programació en www.dival.es. Diputació de València.
7: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
8: Cada dia, milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
9: Matricúlate en la UNED si quieres marcar el ritmo en tus estudios y en tu vida. Gracias a su método online y semipresencial, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte y tienes 31 grados para elegir. Matricúlate hasta el 21 de octubre. Más información en unedvalencia.es. UNED, tu universidad pública.
5: A Punt Ràdio. A la Marina Alta, 93.5.

0: Especial 9 d'octubre, així en la Ràdio Autonòmica Valenciana, on estigueu, dona igual el punt de tot el territori, fins i tot fora, podeu escoltar-nos. I per què dic fora? No només per aquests punteigs que s'escapen quan estàs, jo què sé, per la part d'Albacete, per la part de Terol, inclús per la part que toca Múrcia i fins i tot Tarragona, que encara podeu sintonitzar la ràdio, sinó perquè avui en dia, més que res, a través de les aplicacions i internet, la ràdio, que és immortal, i això m'agrada molt dir-ho, es pot escoltar en qualsevol lloc, fins i tot a l'altra banda del món, i fins i tot en l'espai, perquè les senyals que envien a l'espai, no vos oblidem, són de ràdio. Estem en el Dia dels Valencians, és 9 d'octubre, la festivitat gran de la Comunitat Valenciana, són les 10:32. Fa un moment estàvem parlant amb Amadeo Cibera, que és el cronista de Llíria, al qual salude de nou, i que espere, bueno, estiga resultant interessant, com bé m'acabes de dir, les converses que estem tenint així en la ràdio.
1: Sí, sí, és molt interessant, i la senyora que se n'acaba d'anar ha sigut impressionant tot el que mos ha relatat, i està per veure'm el documental.
0: Que incombustible és la figura del rei Jaume, veritat?
1: Sí, sí, la figura de Jaume és impressionant. La seva vida política, la seva vida religiosa, l'aspecte que vulguis, en qualsevol aspecte és molt interessant aquesta figura, que és molt important per nosaltres els valencians.
0: Fins i tot, i ho comentàvem amb Mati, vist des d'un punt de vista contemporani, que haguera pogut quadrar perfectament, bueno, igual es pegaria contra la paret si veguera algunes coses, però haguera pogut ser un personatge actual, no?
1: Era molt valent. Jaume I era molt valent i una persona molt forta, perquè com has sentit a Mati, i això ja ho he estudiat també, la vida d'ell de menut és una vida serosa, molt interessant.
0: Educat estrictament.
1: Sí, sí, clar. Sí. Va recibir pressió per tots els puestos, però va ell ser una persona, ja t'he dit, un talent impressionant, fins a la seva mort.
0: Potser mos faria falta avui en dia un Jaume I.
1: Bueno, no estaria mal.
0: No estaria mal, veritat. Baltasar Bueno, company, com estàs? Benvingut a la ràdio.
2: Hola, molt bon dia, gràcies.
0: No sé quantes coses que ven encara que dir del rei fundador d'estes terres, veritat?
2: Jo crec que moltes. Sobretot el que pensaven els àrabs de Jaume I. I és una figura polièdrica, com diu Amadeu molt bé, molt complet, no? Però que n'hi ha coses d'ell que no les sabem encara, que no mos les han contat, perquè tots els anys, canviant l'1 d'octubre, fem un copia i pega del llibre dels feis i d'ahí no eixim, no? Jo l'altre dia donava una conferència en la que parlava de la cara B de Jaume I i la cara B de la conquista de València,
0: sí,
2: que és la versió de los perdedores, de la versió dels vençuts, la versió dels que se tinguin que anar a l'exili.
0: Perquè altres es van quedar, els va permetre quedar-se.
2: Exacte, és dir, que molts se n'anaren per forçats o per por, també molts se quedaren,
0: sí,
2: però en una segon forna, en 1509, que no té res que veure en Jaume I, ahí es tiren ja tots, no deixaren a ningú. Le buscaren hasta per les muntanyes.
0: Sí, allò va ser la neteja total, ja, no?
2: Exacte. És dir, que jo crec que una cosa que convidava un poc era a la reflexió. Jaume I és molt interessant, però hi ha coses que desconeguem, com per exemple lo que mos conta, per exemple, els historiadors aragonesos,
0: sí,
2: o Ubieto, per exemple. Jaume I conquereix València perquè l'obliga a l'Iglesia. No sé si ja heu parlat de...
0: No, encara no. Estem començant ara
1: no
0: a preparar la paella. Sí, no m'ha arribat ell.
2: Jaume I era de cuidar, és a dir, que tenia el seu temperament.
0: Tenia, com diuen per allí dalt, per la província de Castelló, tenia la seua mala pica, no?
2: El seu geni.
0: El seu geni, sí.
2: Jaume I, per exemple, quan el Cabildo de Saragossa elegís a un clergue per a ser bisbe de Saragossa, a ell no li agrada ese candidato, volia ficar a un amic d'ell, i el que fa és mana impersonar al candidato per a que no el consagraren bisbe de Saragossa. Entonces el papa Gregori IX l'excomulga. A Jaume I l'excomulga. Tingué dos excomunions, Jaume I. La primera va ser...
0: Era reincident damunt,
2: per,
0: no?
2: per haver detingut al bisbe este.
0: Sí.
2: Cau, en un moment determinat, cau greument malalt. Ell mateix ha demanat la confessió, però li diuen que no, que com ha comès un delicte molt grave, que era impedir que a un el consagraren bisbe,
0: sí,
2: i l'excomulguen.
0: Per molt rei que fora,
2: És quan el papa Gregori IX encarregat amb Raimundo de Penyafort que parlaran en ell i que aplicaran a un arreglo per alçar-li la pena d'excomunió. Quina és la pena que li imposa la Iglesia? Conquerir la taifa valenciana, el regne moro valencià.
0: I era dit i fet perquè, si era algo, era una persona molt religiosa,
2: sí,
0: evidentment,
2: sí,
0: criat,
2: sí,
0: pels,
2: sí,
0: templaris.
2: Sí, sí.
0: Escolta,
2: sí, però
0: tus deseos son órdenes,
2: però
0: no?
2: Però los príncipes medievales eren tots de cuidado.
0: Ah, claro, pues home, a les proves me remito. Jaume I, escolta, tantes dones, avui ho parlarem també, tantes dones va tindre, tantes dones, bueno, alguna d'elles, a Teresa Gil de Ridaure la va repudiar, i aquella va anar, aquella sí que va anar a dir-li al papa, escolta, què li ha fet Dio perquè entrati així, no?
2: Sí,
0: aquestes coses tan curioses.
2: Eren de cuidar. Bueno, entonces, lo que li manen és que farà una croada contra la, bueno, per a conquerir el regne moro de València. És a dir, és una cosa que normalment no se conta, no apareix en el llibre dels fets, i que no se conta, i és curiós.
0: Ara començarem a desmenuçar totes aquestes històries. Anem a l'Ajuntament de València, com vos deia abans, a aquestes hores, 10:38, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. Allí està el punt neuràlgic de totes les celebracions d'avui, del 9 d'octubre. Per una banda, Lucía Nadal, aporta-mos una miqueta de llum. Hola de nou.
3: Què tal? Molt bé, doncs mira, si estic a la porta principal de l'Ajuntament de València, ja està tot pràcticament enllestit. Mm-hmm. Sí que és cert que només estem mitjans de comunicació i sobretot també Policia Nacional, com està comentant la resta de companys, que és un any diferent, és una imatge insòlita la que estem vivint avui, i sí que és cert que, clar, totes les autoritats estan al Palau de la Generalitat, i quan comença l'acte, que tindrà lloc així a les 12 del migdia, ixa baixada de la Reial Senyera, començarà ixa processó cívica. Contar-te també que hi ha molta expectació, hi ha públic ja també darrere de les tanques que rodegen la plaça de l'Ajuntament,
0: sí.
3: I bueno, com a coses interessants que contar, pues que la senyera, la Reial Senyera, segurament, no sé si ho heu comentat, és la única bandera que porta un títol igual al d'un monarca, per això mai
0: no
3: es pot inclinar.
0: No s'inclina davant res ni ningú.
3: Correcte, exacte, que jo, és cert que tots els anys ho recorde i ho torne me torne a documentar i ho torne a llegir, perquè d'un any per a un altre no ho recordava.
0: I la senyera i l'Oriol de Orihuela, en este cas, també.
3: Sí, i a més és que no pot, per això no pot eixir,
0: claro,
3: per la porta, perquè si tu la tragueres per la porta l'hauries d'inclinar,
0: l'hauries,
3: claro, de tombar, i no pot ser. Per això eix des del balcó i la baixen de manera vertical, no? Això és una de les coses que fa també diferent esta baixada de la senyera. L'actual data de 1928, perquè l'anterior estava molt deteriorada, però hi ha una bona notícia que també coneguerem fa un poquet, fa una setmana pràcticament, i és que l'Ajuntament ha adjudicat a l'empresa Artesania Suà i SL el contracte per a realitzar una nova rèplica de la senyera, que segurament, i en teoria, si tot va bé, tots els terminis d'eixa nova confecció es complixen, desfilarà l'any que ve, l'any 2027, i l'any 2028 precisament la que eix avui complirà 100 anys. I comentar també que intentarem parlar amb ell, segurament, si podem, que enguany l'alcaldessa de València, Maria José Català, ha designat el regidor de Vox, del grup Vox, José Gosálvez, com a,
0: sí,
3: portador d'esta Reial Senyera durant aquesta processó cívica, que, com dic, començarà, si tot està també en hora, a les 12 del migdia. Ja ell ja ha fet la seva participació, en este cas traslladant o acompanyant des del Museu Municipal, des del Museu Històric Municipal, ací a l'Ajuntament, al Saló de Cristall, on està ubicada ara la senyera. Ell va dir que va ser un dels moments més importants que viurà com a valencià, el portar la senyera durant tota la processó cívica, així que intentarem també raonar en ell quan vinguem cap ací, cap a la plaça de l'Ajuntament.
0: I en París, ja has vist l'espasa?
3: No, és que està tot dins, i dins hem de dir que no podem entrar, perquè ja hem fet averiguacions,
0: sí,
3: i només poden entrar els mitjans gràfics per a fer fotografies. Nosaltres no podem entrar en este moment.
0: Doncs dir-li que portes unes ulleres d'eixes de meta i que vas a fer unes quantes fotos per a la ràdio.
3: No cola, Sergi, no cola. Ho ha intentat David, ha intentat colar-se, però de moment només s'ha pogut colar al bany.
0: Doncs mira, parlant de David, t'acomiada a tu i ara vaig en ell. D'acord, Lucy, fins ara.
3: Adéu, fins ara.
0: Adéu, Gozalvez, tu què estàs fent?
4: Jo ara mateix estic un poquet més allunyat d'eixe centre de la plaça de l'Ajuntament, d'eixe frontal de l'edifici consistorial on està Lucía. I així el que tinc, mira, perquè veges, tenim a moltíssima gent ja omplint les primeres fileres properes a aquesta plaça. No podem accedir a ells perquè n'hi ha un dispositiu de seguretat, ja ho heu comentat, extraordinari per a l'ocasió. Jo
0: considerable, no? Clar.
4: Sí, és molt complicat, i així al costat també tinc el vehicle que trasllada la senyera. O sigui que tenim així una imatge de poc a poc com la plaça va prenent ambient. I tu li preguntaves a Lucy per l'espasa. Nosaltres de moment no l'hem pogut veure, però sí que l'hem pogut veure des del dia 6 d'octubre tots els valencians i valencianes que han volgut entrar perquè estaven exposades en eixe saló de cristall.
0: És una coseta que a tu i a mi també mos ha quedat pendents, entre totes aquelles que tenim, anar a veure l'espasa
4: ja,
0: del rei
4: sí,
0: Jaume.
4: És que si el dia durara 38 hores, pues podríem, però clar, com dura
0: 24... I a lo millor no tindríem prou tampoc.
4: No es donaria, ja. No es donaria tampoc. Saps que és molt extraordinària la presència de l'espasa perquè l'última vegada que va eixir en esta processó cívica va ser fa 50 anys, en el 70. Sí. Era també una data molt especial perquè en el seu moment va ser eixe 700 aniversari de la mort del rei Jaume I i ara, 50 anys després, torna a eixir al carrer. Però clar, hem de matisar algunes coses sobre aquesta espasa perquè està considerada com la que va utilitzar Jaume I, com la que va empunyar Jaume I en eixa conquesta de 1238.
0: Pues imagina't, si ho penses bé, la de maldats que haguera fet eixa espasa, clar.
4: Clar, clar, clar. Però el que sí que podem assegurar, perquè evidentment no tenim, no podem presentar-la com que estiga aprovat, que siguera la que va empunyar Jaume I, sí que podem dir que la vinculació que té amb esta cerimònia i en l'Ajuntament de València sí que és també ben extensa, perquè la primera volta, i així entra la simbologia del número 6, també va ser en un any acabat en 6, en 1666, Sergi, va ser quan esta espasa del rei Jaume va desfilar per primera vegada, va formar part d'esta processó. La informació municipal ens diu que esta peça estava molt vinculada a la memòria de la conquesta i per tant no havia de continuar oculta, perquè ocultar-la si podia eixir i ser mostrada a la ciutat. I clar, en un any tan especial com este 2026, que tindrem a l'espasa desfilant, tenia que tindre un portador que corresponguera a la importància que té la pròpia espasa. L'encarregat enguany de traslladar l'arma pels carrers serà Ramon Brull, que a lo millor als oients pel nom no els diu res, però ell
0: no
4: ha sigut
0: nou,
4: durant molts anys interventor en el consistori, en l'Ajuntament. És un càrrec que de fet té la seva vinculació amb la figura del racional, que era el cap de comptes del regne en el seu moment, en la seva època. I més enllà de la seva responsabilitat econòmica en eixe antic regne, el racional tenia eixe honor, diguem, de dur l'espasa de Jaume I en la processó de Sant Donís, en el que avui ens arriba com a festivitat del 9 d'octubre. Per tant, l'alcaldessa de València, Maria José Català, ha designat en reconeixement d'aixa trajectòria professional que ha dut Ramon Brull i, en definitiva, és un honor per a ell tindre eixa oportunitat de custodiar-la en el dia d'avui. Després intentarem parlar amb ell també per a que ens conte com es viu este dia, perquè a més ell es jubila dins de molt poquet, està en el seu últim any
0: està en la recta final, com aquell que diu. Bueno, David, doncs anem parlant al llarg del matí, d'acord?
4: Vinga, després tornem a connectar. Gràcies.
0: Vinga, fins ara. Té un vot encara més gran, on anem a la província d'Alacant, on en el Campello també estan duent a terme diferents celebracions. Mira, avui és un dia de retrobades, com aquell que diu. En retrobe també amb la companya Bea Ponce. Bea, què tal? Com estàs?
5: Bon dia, Sergi Alcina. Jo molt bé, i no podia estar en millor puesto per a celebrar este 9 d'octubre. Estem com bé estàs dient en Campello, que és curiosament un dels municipis de les comarques alacantines on més, i jo diria que millor, se celebra el 9 d'octubre. I és que aquí no només se fa com una commemoració institucional, sinó perquè han sabut al llarg dels últims anys, de les últimes dècades, connectar la història valenciana amb la seva identitat com a poble. Com a mostra, te puc contar que hem arribat així l'equip de punt, que no tocaven encara les 9 i ja estava sonant a tota Nyespla pels altaveus, la Dolçaina i el Tabal, en directe, que estaven des de la plaça de l'Església i estaven despertant al poble sencer que s'alçava i mirava per els balcons en cara de son, però en bona cara, en cara de...
0: Que bueno, més simbòlic això, ja això, no, Bea? Clar, sí, sí, sí, de que el dia sí, començava, sí. Clar.
5: Efectivament. Han fet en aquest moment una xocolatada i tots eren preparatius per als primers actes, però és que n'hi ha un secret, n'hi ha una raó, n'hi ha un motiu perquè la gent viu així tan apassionadament el 9 d'octubre, i és que Campello, en seta el Campello, en seta ja este mateix cap de setmana les festes de moros i cristians, i això fa que tot el poble estiga ja, diguem, en peu de guerra i disposat a disfrutar de qualsevol festa, ja siga el 9 d'octubre o els moros i cristians. A les 10, les xiquetes i els xiquets d'ací de les comparses han protagonitzat ja l'entrada infantil cristiana i mora, i també els xiquets estan en aquests moments així al Castell Fester fent la representació de l'entrada de Jaume I a València. Després faran una altra coseta que no vull que se m'oblide perquè és curiós així, sí, a les comarques alacantines, que és la mocadora de Sant Denis, molt típica en València, ho sabem, sí, però no tant pel sud de la Comunitat Valenciana, i així sí que se respecta, es manté eixa tradició.
0: M'imagino que amb les seues particularitats també, no, Bea?
5: Sí, sí, clar, sí, molt enfocada, ara ens ho contarà, perquè ens acompanya Alejandro Sánchez, que és el president de la Junta de Moros i Cristians. Bon dia, Alejandro.
6: Bon dia, moltes gràcies.
0: Upa, veig que hem tingut ahir una miqueta de tall de senyal amb el Campello. Ara, hem recuperat. És que s'havia tallat un poquet, Bea, disculpa.
5: Ah, però heu sentit el convidat, la presentació del convidat que teníem, Alejandro
0: Sánchez? Sí, sí, sí, una síl·laba d'ell, però sí, hem escoltat la presentació del convidat.
5: Molt bé, jo li estava traslladant la teua pregunta, i és que si se fan en alguna particularitat aquesta mocadora de Sant Denis així.
6: Així, afortunadament, en Campello tenim la particularitat de, i l'excusa de fer dos festes, de fer el 9 d'octubre i iniciar els moros i cristians. És una festa molt rica i afortunadament la podem celebrar a més les dos excuses per a fer festa avui.
5: A mi m'ha cridat l'atenció, per què escolliu els xiquets i les xiquetes per a fer aquesta entrada moral i aquesta representació del Jaumet, que dieu vosaltres?
6: Exactament, avui es fa també la representació del Jaumet, que és com la primera part que dona inici ja a les festes de moros i cristians, i es fa un tipus de càsting, per així dir-lo, entre els col·legis. Cada any fa un col·legi diferent, una xiqueta o un xiquet, que fa de Jaume I i fa la representació en el Castell Fester, i és una excusa, és una excusa del 9 d'octubre i dels moros i cristians per iniciar les festes, sí.
5: I suposa que això també és una garantia per a implicar els veïns d'ací del Campello en les festes des de bon començament, des de que són xiquets.
6: Efectivament, avui també tenim l'entrada infantil, i avui és un dia que és per als xiquets. Comencem amb els xiquets i és una excusa també, clar, per a... S'inicien la festa, li posen ganes i després, pues, qui diu que puguen ser càrrecs, puguen ser ambaixadors, bandereres, capitanes, clar.
5: Anem ja posant la llavoreta. I després, Sergi, tenim a partir de les 12 un acte que a mi m'encanta, que són les danses de l'Alacantí, en les que participen, a mi m'havien dit 600 persones...
0: Que no són poquetes, 600 persones, com us contava Bea Ponce, amb algun tallet d'ixos de senyals, però bueno, la tecnologia té aquestes cosetes i sobretot depenent del dia, del vent i de les circumstàncies, a voltes podem mantindre eixa senyal directa o no, no sé. Ahí sí, ara sí que t'escoltem de nou, Bea, ara t'escoltem de nou. Vale. Estàs contant-nos el que t'agrada a tu molt de les danses.
5: Sí, sí, és un acte, pues jo diria que multitudinari, perquè participen 600 parelles, i hi ha un grup així que enguany fa el seu 40 aniversari, que és el grup Salpassa, que s'ha dedicat a investigar les danses autèntiques de fa més d'un segle, i són les que recuperen. Avui és molt curiós perquè fan un recorregut arreplegant els balladors, les parelles de balladors pel poble, fins que arriben a la plaça. Els primers en ballar són... Bueno, Alejandro corregirà. Com els diuen?
6: Sí, els caps de dansa, sí.
5: Caps de dansa, que cada any canvien, i després ja s'unís la resta de parelles per a fer totes aquestes danses. És un any especial, Alejandro, precisament per aquest 40 aniversari del grup Salpassa.
6: Efectivament, fan el 40 aniversari i afortunadament som associacions que som germanes. Tenim molts socis en comú i hem fet molts actes en col·laboració uns amb altres i fan el 40 aniversari. La Junta Festera l'any passat va fer el 40, avui farem el 41 aquest any, però tenim moltes excuses per a fer festa. El 40 aniversari, 41 aniversari, Moros i Cristians, el 9 d'octubre...
0: Sempre és bon motiu.
6: Podem dir-ho, sí. Efectivament.
0: Sempre és bon motiu per a fer festes, de veres.
5: Ai, si és que, no sé, jo crec que ja vos he convençut, no?, que no podia estar en millor lloc en estos moments per a celebrar.
0: De totes formes,
5: celebrar.
0: Una pregunta, Ponce, t'agraden molt,
5: sí,
0: les danses,
5: però tu eres
0: de les que danses?
5: Ai, jo no, però m'encantaria. Ah. Jo, és veritat, no tinc tradició, no sóc de les que dansa, però m'encanta veure i m'encanta veure sobretot com disfruten els dansadors, saps? I els balladors.
0: És tot un espectacle, n'hi ha que reconèixer-ho, eh? I una destresa que no tot el món tenim, cada cosa el que siga. Sí.
5: Home, i tu imagina't 600 parelles de balladors.
0: Sí, per sincronitzar
5: imagina't
0: això.
5: Imagina't l'espectacle.
0: És de veres.
5: Nosaltres ho gravarem, ho podran veure per a punt, també.
0: Molt bé. Doncs, pues, Bea, anem xerrant, val?
5: Molt bé, agraïm a Alejandro que està així amb nosaltres en tota la feina que tenen avui. Moltes gràcies, Alejandro.
6: Gràcies, Alejandro. I anima tota la gent a vindre a Campello, eh?
0: Sí.
5: Recordeu que les festes comencen el 11.
0: És de veres. Bueno, jo de menudet anava molt allí a Campello. Passava els estiu en les 5 torres, que m'imagino que encara existiran, i és un lloc que no oblidaré i que sempre m'ha agradat moltíssim, el Campello. Gràcies, Alejandro, i Bea. Fins ara. S'ha d'allar de nou la senyal. Bueno, és una crònicus interruptus la que hem tingut, però agraït del tot de poder haver estat en el Campello, que com vos dia és un lloc que sempre m'ha agradat molt. I a David m'imagina que també, perquè ell és molt, molt alacantí i molt d'allò. Estem encara amb els membres de la taula. D'una banda, Amadeo Fibera, que és precisament el cronista de Llíria, i el nostre company Baltasar Bueno, que mos havíem quedat a mitges en aquests aspectes més desconeguts del rei Jaume, que com tots era una persona mortal, amb les seues llums i les seues ombres, però que, clar, han transcendit més les llums, com seria lògic, si no estaríem on estem, veritat, Amadeo?
1: La veritat és que sí, mos ha arribat l'oficial, faltaria l'oficioso, però l'oficioso pues, és molt d'especular i molt d'averiguar i encontrar informació, però la veritat és que Jaume ho mereix.
0: Fa molt l'haver contat en aquest llibre dels fets, veritat, que és com el diari, el quadern de bitàcora, el testimoni en vida de tot el que va fer.
1: La veritat és que és un llibre molt interessant per tot el que mos aporta i tot el que el rei va relatant de tot el que ell feu.
0: I si no hagués sigut per això, no coneixeríem la meitat de les coses que va fer o ha volgut que transcendiren, encara que moltes d'elles ho penses i dius, escolta tu, a banda de que serien extrapolables a esta època i falta mos faria alguna d'eixes lliçons, evidentment no només contava lo bo, també contava lo roïn.
2: Lo bo que té el llibre dels fets és que és la crònica de guerra, com antigament, ara no, però bueno, ara encara, però que, per exemple, en la guerra del Marroc o en les guerres d'Àfrica nostres,
0: sí,
2: n'hi havien periodistes que se n'anaven allí i contaven dia a dia tot el que anava passant, per què i tal, no? És a dir, el llibre dels fets és la crònica de guerra de la conquista de Jaume I, que és un testimoni importantíssim. Són els que, quan la crònica l'escriu el qui guanya, conta el que vol o conta el que li interessa o subratlla o oculta lo que no li interessa. I últimament és que m'agrada defendre la teoria de que mos fa falta conèixer la versió, la cara B, com ho conten els cronistes i els historiadors àrabs. Per exemple, a Jaume I, els cronistes i historiadors àrabs li diuen el tirano.
0: Ja s'ha clavat en el teu sector, però de l'altra banda. Per a ells una ànima càndida no era, evidentment.
2: Exacte, no?
0: Claro, era canyero.
1: Era una tila.
2: Parlant a lo de les excomunions, se les comulguen una segon vega,
0: sí,
2: perquè em van a tallar-li la llengua al bisbe de Girona. un dia se confessa a Jaume I en el Vive Girona.
0: Sí.
2: I el Vive Girona era contant per ell el que...
0: Home, però perquè aquí li s'ocorreix, ell estava baix, baix el secret, no podia, secret de confessió.
2: Un clergue no pot contar lo que sent en confessió, és un secret, pues Jaume I...
0: Pues massa poc li va passar.
2: Però Jaume I... I el tornaren a excomulgar, és a dir, que era Jaume...
0: Per tallar-li la llengua.
2: Jaume I era...
0: Però, amore, perdona'm, no és que si jo estic a favor de que li tallaren la llengua, però com a mínim, si tu has anat i li has contat aquestes coses a l'home, vaig secret de confessió, escolta, que va en la faena, com se t'ocorris cascar-ho?
2: És que és molt greu, el que clar, va fer el bisbe aquell,
0: pues sí.
2: Era va tirar-lo al carrer a la mestra. No?
0: Va excomulgar-lo a ell, al bisbe.
2: I una altra cosa que va fer Jaume I, que no se conta,
0: sí,
2: és que ell era un poc gitano. Era pactista.
0: Un poquet trilero, podria
2: ell,
0: dir.
2: Ell, no? Ell pega pocs tirs, ell el que va fer és anar fent pactes, aliances, en els mateixos musulmans, en Paterna i no pega un tir.
0: Però això vol dir que era listo.
2: Exacte, era molt intel·ligent, era un bon polític.
1: Sí.
2: Ell arriba, per exemple, a Paterna, perquè ell el que va fer primer va ser conquerir tots els poblets al costat
1: de
2: València. Anava a poc a poc. I després de Castelló cap a sí, no? Però, per exemple, quan aplega a Paterna, és de Paterna s'adelanten, li envien ambaixadors i negocien, pacten la rendició de Paterna. És a dir, tu seràs el nou senyor de Paterna, però deixem-vos treballar amb nosaltres.
1: Nosaltres treballem.
2: És a dir, Paterna entonces tenia 21 alfars, s'anava molt bé, la ceràmica en Paterna, com el manista sempre... antigament sempre anava molt bé. Entonces, te pagarem els tributs, tu seràs el senyor, però no mos toques els negocis. Entonces, ell entra a Paterna i Paterna no...
0: Un poquet com els judíos, la pela és la pela i tu el que vulguis, però clar, això no mos ho toques, no?
2: En Paterna ara, quan fan festes de morts i cristians, no conquereixen ningú castell com en vosaltres, com els del coll, no? Que,
0: sí.
2: Que, com, que ja és que els moros... Els
0: un dia els guanyen els moros, després ja guanyen els cristians, no. Definitivament.
2: El memorial de la festa de morts i cristians de Paterna està molt ben fet.
0: Mana nassos, Baltasar i Amadeu, que en la que tenim, en el fregau que tenim en aquests moments en Ceuta, que estiguem així celebrant els moros
1: no,
0: i cristians.
2: No, però no hi ha que aplicar, no hi ha que aplicar el que passa entonces i tal. Lo que, per exemple, hi ha una cosa molt interessant dins de lo dramàtic,
0: sí,
2: és l'exili dels valencians musulmans a Túnez. Tu vas a Túnez ara i vestigis valencians, paraules valencianes, arquitectura valenciana, la trobes per tots els costats. L'arquitectura àrab, per exemple, és les cases en terrats plans.
0: Sí.
2: Pues n'hi ha on... Molts pobles en Túnez, que no són blancs, són de teulà. Perquè això ho importen els valencians musulmans que tirem d'ací,
0: sí,
2: se'n van allà i tota, diríem, tota la manera de treballar la terra, de construir la gastronomia, la indumentària,
0: però escolta,
2: ho porten a Túnez.
0: Com va succeir al revés? Els 800 anys que estan ací, exacte, tot el que mos implanten els musulmans és el que tenim avui en dia. Com comentava al principi, al començar, sense anar més lluny, el torró. Però el torró, els sistemes de rec i moltes coses, arquitectura, etcètera, etcètera, que avui en dia encara són d'ús comú, ens venen heredades dels musulmans.
2: Clar.
1: Però el que ha dit Baltasar és curiós. Arabistes valencians... uno de cargueixen molt, molt important d'este personatge, Julián Ribera Tarragó, este va ser enviat per l'Acadèmia de la Història a comprar manuscrits àrabs de València. I gràcies a Ribera Tarragó i a Codera n'hi ha un llibre fabulós que és la Tacmila, la Tacmila de Abenalabar, que València té el carrer, el carrer
0: sí,
1: de Abenalabar.
0: Abenalabar, sí, sí.
1: I en aquesta Tacmila n'hi ha una ressenya importantíssima de tots els literatos valencians. Jo ahir vaig fer un estudi sobre els de Llíria i n'hi ha uno de Llíria que s'ha ben allà, que això és importantíssim, però gràcies a tots els manuscrits que se varen comprar, perquè, com ha dit Baltasar molt ben dit, esta gent quan pega a fugir, per a ells, igual que els judius, l'important era dur-se les claus de la casa, mm-hmm, pues els àrabs valencians, quan se'n van, se porten els manuscrits, i aquests manuscrits, així, n'hi ha molt poquet. Ves als museus d'ací valencians i veuràs que poquet n'hi ha de làpides musulmanes o de manuscrits. Per què? Perquè tot el que se poguen dur d'aixes característiques...
0: Claro, però perquè ells es denostem molt, però a veure, tenint en compte la circumstància, la societat, evidentment eren unes persones molt avançades, tenien uns coneixements molt, en medicina, en arquitectura...
1: Era una societat,
0: eren uns salvatges, també ho érem nosaltres, perquè la circumstància portava d'això, no? Però sabuts ho eren un rato, per això donaven...
1: Quan estàvem parlant de, estava dient Baltasar de la conquesta de València, tens que pensar que el papat encapçalava, però no pagava les conquestes a Terra Santa, allò és un fracàs, i entonces el papat elegeix a l'Andalús i diu, aquí tenim una nova... un nou territori gran, molt ampli, perquè la península Ibèrica era un reducte molt xicotet.
0: Sí, es quedava xicoteta.
1: Per a conquistar. I, a més, claro, ell el que fa, perquè ell va ser molt bon polític, era convencer a tots els cavalleros perquè tots els teus dugueren a totes les huestes, dugueren a tots, perquè, claro, era rapinyar una cultura que en aquells moments era la més exquisita, la més selecta, en nivell cultural, en nivell econòmic, sedes, espècies, una quantitat de productes que no coneixíem. Clar. I entonces tot això és una forma d'enriquir-se ràpidament, era aquesta conquesta, per això a València acudixen tots, encabant la desil·lusió. Quan se fan la batalla del Puig i moltes coses d'aquestes, Jaume diu, pare un momentet, així no entra ningú. Perquè tots volien fer, com havien fet en Mallorca, entrar a rapinyar, saquejar i bandolejar. I això, Jaume primer, així en València ho evita.
0: Mm-hmm. Bueno, anem a mantindre...
2: De l'altura intel·lectual, perdona, seguint un poc el fil de...
0: Sí.
2: Molt interessant. De l'altura, de la finura cultural d'aquella gent de que sabien molt de medicina, d'astronomia...
0: Importantíssima, això, medicina i astronomia.
2: De matemàtiques, sí. La poesia. La poesia àrab valenciana...
1: És molt bonica.
2: Com la de Abenalabar, no? És preciosa, però és preciosa. Jo no he vist poetes tan sutils, tan fins, tan poetes.
1: Molt senzills, però
0: i tan sensibles,
1: molt
0: no, al mateix temps.
2: Com els nostres. N'hi ha Barranquí, que era el cronista d'Altea, el futbolista... que se dedica después a montar una editorial, la editorial Aitana,
1: sí,
2: ya va a faltar. Y se va a dedicar a publicar cosas. Yo recordé un volumen de poesía árabe de poetas valencians, porque ahí, al seu restaurante que tenía en Altea, le hablaba un literato árabe, de estos, uno de estos que tenía el capricho de estar en Altea.
0: Sí.
2: Y entonces este le va a traducir... obres, com estava contant Amadeu, obres que escrigueren els nostres i que ningú ha destapat. Li va de, i existeix i se... Bueno, uh-huh. És preciós. I curiosament, quasi tots els poetes que apareixen en aquest volum, que era una antologia, una cosa molt, molt selecta, no? Eren poetes d'Alzira i poetes de Russafa. Que curiós.
0: Mira, el tema de Russafa també és digne de mencionar i sobretot, bueno, avui en Russafa es fa una ofrena al rei Jaume I on es colga ixa corona de llorer molt, molt proper de la porta de ma casa on realment es suposa que es va produir
1: ixa... Firmar les
0: capitulacions en Russafa. Anem a continuar mantenint converses a estes hores 11 i 4 del matí d'este 9 d'octubre de 2026, celebrant el Dia de la Comunitat Valenciana. Estem parlant dels orígens realment, però inclús anem una miqueta més enrere en el temps. Si n'hi ha una figura central, i això és la de Jaume I. No hi ha dades que ho confirmen, però no és complicat imaginar que el rei Jaume és segurament un dels personatges històrics de qui més s'ha parlat i s'ha escrit, però també s'ha imaginat al nostre territori. I poca ficció, diria jo, s'ha fet almenys... televisiva o cinematogràfica per a un personatge en el que tenen encara moltes coses que descobrir. Però, clar, parlar no sempre és sinònim de saber coses o de saber moltes coses. En moltes ocasions, ixa multiplicitat d'històries al voltant de la figura de Jaume I aporta també de la mà de la creació de mites o llegendes que no sempre es corresponen amb la realitat, que és el que venim comentant també des del principi. Quina part de tota la imatge que tenim del rei Jaume és certa i quina podria ser només interpretació? Bueno, anem a donar resposta, no només amb Baltasar i en Amadeo, sinó també amb Antoni Furiol, que ja saludem. Antoni és catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València i autor d'obres com El rei conqueridor, Jaume I, Entre la història i la llegenda, de la qual vam parlar ja fa molt de temps. Antoni, què tal? Bon dia, professor.
7: Bon dia.
0: M'imagine que estava escoltant part de la conversa que manteníem en estos moments en la taula, no?
7: En efecte. Ben atent estava.
0: I quines conclusions podria traure o aportar d'allò que estàvem comentant per afilar-ho en el que anem a parlar?
7: Bé, efectivament, el Jaume I és un personatge que es mou entre la història i la llegenda al llarg...
0: Antoni, deixem uns minuts, perquè en estos moments està compareixent el president de la Generalitat en esta entrega de distincions del 9 d'octubre en el Palau de la Generalitat, i tornem a la conversa.
8: Secretària primera de la Mesa del Senat, senyor vicepresident del Parlament Europeu, il·lustríssim senyor president de la Diputació de València, molt honorables presidents de la Generalitat, presidents i presidentes dels òrgans estatutaris, excel·lents membres de la Mesa de les Corts, excel·lentíssims senyors diputats nacionals i senadors, rectors magnífics, il·lustríssims senyors diputats autonòmics, familiars i acompanyants, autoritats civils, empresarials i sindicals, acadèmiques, militars i religioses, mitjans de comunicació, senyores i senyors, avui celebrem el 9 d'octubre, el dia en què els valencians recordem d'on venim, reafirmem qui som i decidim què volen ser. Una efemèride que enguany té un significat especial, perquè fa 750 anys de la mort de Jaume I, fundador del Regne de València. Una commemoració que ens convida a tornar la mirada cap al llegat que, 7 segles i mig després, encara està fort i encara està viu. Un llegat que no es vol tancar, sinó incrementar, i que creix en cada generació. És un llegat que s'ha prolongat durant segles i que s'ha fet divers i plural per a conformar la Comunitat Valenciana del segle XXI. Un camí iniciat a la fundació del Regne com una entitat amb personalitat política pròpia dins de la Corona d'Aragó, que va continuar la incorporació de les terres d'Utiel, Requena i Villena a les províncies de València i Alacant en el segle XIX, i que es va enriquir amb les famílies que arribaren des de la resta d'Espanya durant la segona meitat del segle XX i que feren créixer les nostres grans ciutats. I que continua a l'arribada dels nous alacantins, castellonencs i valencians, vinguts de tot el món, que han triat esta terra per a estudiar, treballar i, en definitiva, per a viure. Som, per tant, una terra feta de capes de gent que ve a treballar, a respectar les nostres lleis i costums, mentre aporta lo bo i millor que sí mateixa i fa seu a esta terra per a ser un valencià més. Ese és el llegat que defineix la Comunitat Valenciana. Orgullosa de parlar en valencià o en castellà en llibertat, el de persones que parlen altres idiomes que s'acosten cada dia a les nostres dos llengües. És un llegat de benestar, és un llegat de convivència en què hem de construir el que volem deixar a les noves generacions de valencianes i de valencians. Cada generació és filla del seu temps. Som la suma de les lliçons que hem après, algunes molt amargues, però també lliçons d'empatia i d'orgull. I totes som filles del mateix èxit, l'actitud en què hem assumit i afrontat els reptes que s'han presentat i que hem superat, i de valencians. Cada generació és filla del seu temps. Som la suma de les lliçons que hem après, algunes molt amargues, però també lliçons d'empatia i d'orgull. I totes som filles del mateix èxit, l'actitud en què hem...

i que no necessita renunciar a res per a ser, al mateix temps, una part essencial d'Espanya i d'Europa. Mirem el Mediterrani des de fa segles. Sabem que créixer significa obrir-se, acollir, dialogar, comerciar, aprendre i compartir. Eixa és la nostra fortalesa. Una terra que s'obri al món generant, conservant i compartint coneixement. I en eixa aposta, tenir la voluntat i tenir més fets, com a que la primera universitat espanyola cobri un campus en Xina, siga valenciana, o que els premis més prestigiosos a l'excel·lència científica, concedits per un jurat amb premis Nobel de tot el món, es dona així i porta el nom de Jaume I. Això és com honrem el passat, llaurem el present i afrontem el futur. Fent créixer tot el que hem rebut, fent créixer junts el nostre llegat. Senyores, senyors, l'autogovern és l'expressió contemporània d'eixa voluntat col·lectiva. No és només el record d'allò que vam ser, és la ferramenta en la qual decidim allò que volem ser. I el que volem ser no es demana, s'exerceix, es defen, així i ara, així i on faça falta. L'autogovern ens permet gestionar els nostres serveis públics, protegir a les persones, defensar els nostres interessos, afrontar les dificultats i obrir noves oportunitats. És també la garantia que les nostres senyes d'identitat pertanyen a tots. La senyera no té peatges. La llengua no demana més que la complicitat de l'afecte. I les nostres tradicions no tenen propietaris, són de tots. Este 9 d'octubre és una oportunitat per a proclamar, amb serenitat, però amb fermesa, que ningú té dret a apropiar-se d'allò que és de tots. Sentir orgull per allò que hem rebut també implica una enorme responsabilitat. Cada generació rep una herència i ha de decidir què fa en ella. Pot limitar-se a conservar-la, o pot enriquir-la, ampliar-la i entregar-la millorada als que venen darrere. Eixa és, probablement, la millor manera de celebrar este 9 d'octubre, no celebrant només allò que vam rebre des que es van precedir, sinó plantejant què volem deixar als que vindran després. Quina comunitat valenciana llegarem als nostres fills? Quina terra volem entregar als nostres jovens? Quina societat volem construir per a les pròximes generacions? La resposta és un horitzó que tots podem compartir. Pensem com pensem i vinguem d'on vinguem, però que junts podem fer-ho realitat. Volem una terra que cuide més i millor, una sanitat que no es deixa soles quan la salut falla, una educació que porte cada xiquet tan lluny com el seu talent i uns servicis socials que acompanyen els nostres majors i les famílies que passen un mal moment. Perquè cuidar no és una concessió, és la primera obligació d'una societat decent. Volem una terra on els nostres joves puguen formar-se, treballar, tindre una vivenda i formar una família així. Una terra per força quan expulsa el seu talent. I volem que la seva primera opció sempre siga quedar-se. I per això necessitem una economia que facilite la vida a les famílies. Són terra d'autònoms, són terra d'agricultors, de comerciants i d'industrials. La nostra feina és no posar traves, perquè no hi ha benestar sense prosperitat. Volem també una terra més segura i més protegida. Ara fa 2 anys, la Dana es va colpejar amb una crueltat que no oblidarem mai. Les víctimes i les seues famílies estaran sempre a la nostra memòria. Per això treballem per la reconstrucció i en una terra millor preparada. Hi ha una cosa que dona sentit a tot això, la veu pròpia del poble valencià. Una veu que no necessita cridar, però que s'ha de fer escoltar. No és la veu de l'enfrontament ni el victimisme, sinó la veu d'un poble treballador, obert i generós. Este poble que no vol ser més que ningú, però que no accepta ser menys que ningú. Valencians sense complexos, no la sucursal de ningú. Espanyols sense dubtes i europeus sense reserves. Per això hem de defensar els nostres interessos amb serenitat, determinació i rigor institucional. Hem de reclamar un finançament just, perquè fa massa anys que els valencians paguem com el que més,

0: però rebem més que altres. I això no és una opinió, és una injustícia. I les injustícies no es gestionen, ni es pacten, es corregeixen. Hem de defensar l'aigua que necessita el nostre camp, perquè l'aigua no és de dretes, ni és d'esquerres, és de qui la necessita. I nosaltres la necessitem ja. D'igual manera que necessitem les infraestructures que reclamen les nostres empreses, els recursos que necessiten els nostres municipis i les inversions imprescindibles per a continuar creixent. No demanem privilegis, demanem igualtat. I la demanem des del diàleg, amb arguments, lleialtat i serenitat, però també amb fermesa. I ho fem convençuts que els grans desafiaments requereixen grans enteniments. Hi ha polítiques que haurien de superar els governs. La vivenda, l'educació, la ciència, les infraestructures, la cohesió territorial o la sostenibilitat de serveis públics no poden començar de zero cada quatre anys. Perquè els valencians no viuen en la confrontació. Viuen pensant en arribar a final de mes, en la salut dels seus pares, en l'educació dels seus fills o en la carretera per anar a treballar. Els valencianes i els valencians esperen solucions, no esperen soroll. Senyores i senyors, 750 anys després de la mort de Jaume I, tenim un deure de futur amb el nostre llegat, perquè no parlem només d'allò que rebem, parlem del que volem deixar. El llegat no es gasta mai, és una garantia, una capa que es posa damunt de totes les capes anteriors que conformen la terra on vivim. Una terra amb història, amb institucions, cultura, llengua i personalitat pròpia. Una terra que ha sabut superar dificultats, reinventar-se i avançar sense perdre les seues arrels. Arrels diferents i plenes d'ambició, com correspon a la nostra gent. Gent com els premiats d'enguany, els que en dirigeix cara. Per a dir-vos que també formeu part del llegat infinit de la Comunitat Valenciana. I per això, gràcies. Gràcies i benvolguts premiats. Vosaltres sou la capa més recent d'aquest llegat, la que demostra que el llegat continua viu. Gràcies per ajudar-nos a ser millors. Gràcies pel vostre talent. Gràcies per la vostra dedicació, per les vostres admirables trajectòries i els vostres èxits que sentim i celebrem com a propis. Vos mirem i a través vostre mirem cap avant amb la mateixa determinació i il·lusió que vosaltres heu tingut i que forma part ja del llegat dels valencians i valencianes com a guia i com a exemple per a ser millors. Tots aquests valors, tan vostres i ara tan nostres, els necessitem per a continuar escrivint la nostra pàgina de la història. Perquè el nostre millor temps no ha de ser necessàriament el que avui recordem. El nostre millor temps és el que encarem entre tots a aquesta hora. El que estem fent, el que construïm junts. El resultat d'aquest esforç col·lectiu d'avui seran uns anys, o en uns anys es diran, si vam estar a l'altura d'allò que van rebre i si hem sabut convertir la identitat en convivència. La història en responsabilitat i l'orgull de ser alacantí, castellonenc o valencià en futur. Més de 5 milions de persones celebren en pau i en llibertat el seu dia. El dia gran d'esta terra, la vostra, la nostra, la de tots, única i excepcional. El conqueridor ens va deixar un reine. Nosaltres hem de deixar una comunitat valenciana més pròspera, més segura i més unida. I ho farem com ho han fet sempre els valencians. Treballant, sense fer soroll i sense demanar permís per a ser el que som. Moltes gràcies i molt bon 9 d'octubre. Visca la Comunitat Valenciana.
1: El discurs del president de la Generalitat en esta entrega de distincions del 9 d'octubre des del Palau de la Generalitat, on acabem d'escoltar a Juan Fran Pérez Llorca. Sílvia, podem resumir en poques paraules el que acabem d'escoltar, precisament, institucionalment, eixa locució.
2: Pues mira, el president de la Generalitat ha apel·lat a l'esforç col·lectiu per a construir una comunitat valenciana amb serveis públics forts, que siga més pròspera, més segura, que tinga veu pròpia. Per suposat, ha reclamat, no ha desaprofitat l'ocasió, finançament just, i ha tancat, com acabo d'escoltar, felicitant a les persones. Si farem un resum, jo diria que el més destacat és que ha iniciat, com és també normal, el seu discurs al·ludint al 750 aniversari de la mort de Jaume I, però també ha deixat missatges sobre la seguretat, la cura, advocat a una terra que cuide més i millor, hi ha una claríssima al·lusió a la sanitat pública forta, a l'educació de qualitat, a serveis socials dignes, i ha deixat frases molt emotives, com que una terra que perd força quan expulsa el seu talent, i ahir s'han fet una reflexió sobre les necessitats de suport econòmic als nostres autònoms, als agricultors, als jovens, als emprenedors. No ha faltat, com també s'esperava, al·lusions al record de la Dana, o al·lusions molt directes a l'orgull del sentiment valencià, del que ha dit el poble valencià tots nosaltres com un poble treballador, obert i generós. Ha fet al·lusions a que no tenim que tindre complexos, ha fet al·lusions a l'orgull de pertànyer a Espanya. Ha dit claríssimament en aquesta reivindicació històrica dels valencians de l'Auia, igual que el del cas del finançament, sí. Però de l'Auia ha deixat inclús una frase molt recurrent. L'Auia no és ni de dretes ni d'esquerres, és de qui la necessita. Ha fet referències a que no demanem privilegis, sinó que volem ser iguals, igualtat, i com no, als arrels, al llegat infinit, ha destacat les senyes d'identitat, ha fet inclús algun record al que hem sigut reine en aquesta reivindicació històrica que també avui ha marcat aquest discurs a l'autogovern. I jo em quedaria, Sergi, en totes aquestes paraules, en una frase, que realment són quatre paraules que van molt en la línia del que està passant en els últims temps. Els valencians esperem solucions, no sorolls. I això seria, des del meu punt de vista, les expressions, les paraules i l'enfoc, un resum clar del que acabem d'escoltar en boca del president Pérez Llorca en el Dia dels Valencians.
1: I, a més, sempre en aquest caràcter que ens crida tant l'atenció poderosament, en aquest to, sempre sense alterar-se, tranquil i neutral, que és el que el caracteritza des del principi. En fi, Sílvia, doncs continuem parlant, d'acord? Que sé que ahir n'hi ha en aquests moments molt de moviment. Fins ara.
2: Sí, comença a manejar-se ja la gent i tot això sí, continuo insistint que hem vist un matí durant l'acte institucional molt tranquil en el que és la part externa del Palau.
1: Vinga, una abraçadeta.
2: Adéu, fins ara.
1: 11:22, vos recorde que en la taula estem amb Baltasar Bueno, amb Amadeo Cibera, que és el cronista de Llíria. S'acaba d'incorporar a la taula un altre cronista, que és Julio Badenes, el cronista del Puig. Què tal, com estàs, Julio?
3: Molt bé, Sergi.
1: I no sé si hem recuperat la telefonada que teníem amb el professor Furió, que, clar, tampoc anem a tindre-ho ahir al telèfon escoltant la locució del president Pérez Llorca, que no ha deixat de ser interessant. Professor Furió, què tal?
4: Molt bé.
1: Us ha vingut al pèl, li demane disculpes, però ja sap que aquestes coses institucionals i els directes són així.
4: Endavant.
1: Bueno, mos havíem quedat parlant del que és el personatge, no només de l'any, sinó de la història, almenys per a nosaltres, els valencians. Jaume I representa, professor, per a la societat valenciana, l'origen, el punt de partida, encara que abans d'ell, evidentment, també hi ha història. Però més enllà del monarca i el conqueridor, des d'una part especialitzada, com la seua, qui va ser el rei Jaume?
4: Bueno, és molt, molt difícil acostar-se a un monarca medieval. Fa pràcticament, bueno, fa 8 segles, 800 anys que va néixer, 750 que va morir. El que tenim són els indicis, les empremtes, les petjades que ha deixat en la documentació, en la crònica que ell mateix va escriure. Va escriure no vol dir que l'escrivira directament, la va dictar, perquè per això tenia servidors. L'escriptura no estava molt ben considerada com a professió en aquells moments, però sobretot és que la figura de Jaume I ens arriba a través del filtre de la memòria de successives generacions de valencians, que l'han vist a ell com el fundador, però no sols com el rei conqueridor, el rei fundador, sinó també com a una època, diríem, daurada de la història dels valencians. No, no, sols per ser l'època inicial, l'època primigènia, originària, sinó també perquè la veuen com a una època de llibertats, de concessions, no?, als nous pobladors que arribaven en busca de terra, en busca de llibertats.
1: Estàvem parlant tu abans en esta taula, t'escolten la gent que està ací també, però jo le torné a fer la pregunta. Per què la figura d'esta persona ha aconseguit traspassar els segles i les fronteres? On recau aquesta singularitat?
4: Claro, la singularitat és justament el que estava dient, el fet d'identificar el seu regnat no sols com a fundacional. La història dels valencians, en tant que poble, arrenca amb ell. La història del territori comença molt abans. Comença, bueno, des de les primeres poblacions prehistòriques, els ibers, els romans, els musulmans, però la història dels valencians en tant que poble comença amb Jaume I. No existeix cap regne de València anteriorment. Això és un dels factors que més han influït en la consideració que se li ha tingut posteriorment. Però l'altra cosa que deia és que, per exemple, els revoltats en les Germanies, els llauradors de la Segona Germania en el segle XVII, els revolucionaris liberals del segle XIX, els renaixentistes de la segona meitat del XIX, la Renaixença, o els valencianistes del segle XX, sí, han vist en ell una mica el referent de les seues respectives lluites.
1: És que ja em volia arribar, el professor. Ha sobreviscut tant al pas dels segles, que no és la mateixa la visió d'ell que tenim ara, que la que es tenia, jo que sé, per exemple, a finals del XIX o principis del segle XX, no? Hi hauria que fixar-se com ha evolucionat aquesta imatge que ens hem fet del monarca.
4: Efectivament. Hi ha un que, no sé si és molt conegut o no, però que val la pena destacar, de les successives capes o de les successives imatges que s'han elaborat del rei, que s'han compartit, en 1938, en plena guerra, s'esqueia el 700 aniversari de la conquesta de València, 1238, en plena guerra, i decideixen celebrar-ho. Cal dir que en l'època republicana els monarques no estaven ben vistos, però el nom de Jaume I, durant tota la guerra, continuà donant nom a un cuirassat de l'armada republicana. La república li tenia un cert respecte a Jaume I, que la portà durant la celebració a presentar-lo com un rei ja no sols progressista, per les llibertats que havia concedit, per les llibertats democràtiques, fins i tot deien, com a un rei demòcrata, quasi podríem dir com a un rei republicà, si l'oxímoron val. I immediatament que s'acaba la guerra, els vencedors troben que no s'ha celebrat bé, no s'ha celebrat a l'altura, tornen a celebrar la conquesta de València i en aquells moments el presenten des d'un prisma totalment distint, com a un monarca no progressista, sinó tot el contrari, conservador, cristianíssim, més interessant encara és com conceben la conquesta de València, perquè hi ha una equiparació total amb el present. Aleshores, els moros tenen el seu equivalent amb els rojos. Els cristians de Jaume I són les tropes nacionals, les tropes franquistes que han conquistat València. La mateixa conquesta de València per Jaume I té el seu ressò en la conquesta o alliberament de València que han fet les tropes franquistes. I finalment, Jaume I es veu reencarnat en la figura del general Franco.
1: Una última coseta,
4: és una visió dels anys 40, sí. No sobreviurà molt, en els anys 60, 70, efectivament, cada generació construeix la seva pròpia memòria, la seva pròpia visió del monarca i del seu llegat, sí. I el mateix passa actualment.
1: És cert. Breument i per últim, ja moltes de les qüestions que van envoltar el regnat i la vida de Jaume I s'han tractat els últims dies en el cicle Jaume I del passat al present, 750 anys de la mort del monarca. L'èxit d'aquest cicle és la mostra de l'interès que encara, podríem dir, desperta la seva figura.
4: Efectivament, no és exactament un cicle, sinó ha estat un congrés organitzat per les universitats valencianes, la Universitat de València en primer lloc, per la Generalitat i per la Diputació de València. Ha reunit una quarantena d'investigadores i investigadors de 15 universitats de tot l'estat, fonamentalment de l'antiga Corona d'Aragó, que s'han acostat al monarca, al seu temps, a través de distintes perspectives, la història del dret, la història política, la història institucional, la història de l'art, en fi, fins i tot les commemoracions i les representacions de la figura del monarca a través dels segles. Sí, han estat tres dies ben atapeïts, sí. I esperem que la publicació de les actes, bueno, permeta difondre moltes de les coses ben interessants que s'han aportat en el Congrés.
1: Esperem que així siga. Antoni Furió, catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València, també, com he dit al principi, autor de diverses obres, com El rei conqueridor, Jaume I, Entre la història i la llegenda. Gràcies per haver-nos atès i gràcies per haver passat amb nosaltres un dia com avui. Feliç 9 d'octubre.
4: Ha estat un plaer.
1: Feliç igualment, fins ara. Són les 11:32.
3: El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: 750 anys després, Jaume I torna a València. La Diputació celebra este 9 d'octubre amb una programació molt especial. Espectacles, recreacions, exposicions i molt més. Una oportunitat per a viure la nostra història i la nostra cultura. Descobrís tota la programació en www.dival.es. Diputació de València.
6: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
7: A Punt Radio Televisió Valenciana i Extra Digital amb el Dia Gran de les Valencianes i els Valencians. Bon 9 d'octubre.
8: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
9: Cada dia, milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en a Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: 750 anys després, Jaume I torna a València. La Diputació celebra este 9 d'octubre amb una programació molt especial. Espectacles, recreacions, exposicions i molt més. Una oportunitat per a viure la nostra història i la nostra cultura. Descobrís tota la programació en www.dival.es. Diputació de València.
7: A Punt Ràdio. A Alacant, 96.5.
10: A Punt Ràdio amb la història de la nostra comunitat. Especial 9 d'octubre.

0: Bueno, tinc un compendi de cronistes, perquè crec que tinc Aureliano a l'altre costat del telèfon, que és el cronista d'Alzira. Mira, precisament parlant d'Alzira, Aureliano, què tal? Bon dia.
1: Hola, Sergi, bon dia, què tal, com estem?
0: I un altre cronista, el de Llombai, que és Vicenç Sanz, que el tenim
1: molt
0: també.
1: Molt amic.
0: Bueno, m'imagino que molt amic també d'Amadeo
2: i de Julio. Estem tots en la mateixa taula, Aurelià, Vicenç.
1: I de, mare meva, i de Julio, Badenes.
3: Bon dia, amic.
0: Crec que puc saludar també a Vicenç, no, Vicenç?
4: Bon dia, com estem?
0: Bon dia, doncs pues mira que acabe de fer així un congrés de cronistes sense donar-me compte.
2: Així no feu falta així la taula, sí, els dos. Sí,
4: sí. T'agraï la convidat, però jo en aquest moment estic a la plaça de l'Ajuntament i és un poc...
2: Ja ho sé.
0: Bueno, escolta, com està la cosa en la plaça de l'Ajuntament? Ja que està,
4: bueno, Vicent? Però molt godeta, perquè l'accés per a poder entrar han tingut que rodar pel carrer Sant Vicent,
0: sí.
4: Ara estan entrant tots i ara pues, estan tots formant, acaben de ficar l'himne... Bueno, és una situació un poc caòtica, però suposo que ara en seguida s'ordenarà.
0: Este matí en dia alguna de les companyes de la casa que era un poquet berlanguiana la imatge, sí. en la plaça de l'Ajuntament.
4: Sí, en certa forma sí, perquè així es comença a veure diferents grups, diferents entitats, diferents... I, clar, un s'entran per ací, altres per allí,
0: sí.
4: No te deixen accedir a lo millor a llocs on habitualment estan pel tema de la campa, claro. És un poc enguany surrealista.
0: Bueno, amb Aurelià no ho tenim fàcil parlar del rei Jaume i algunes de les, sí, circumstàncies, però en tu des de Llombai no sé quina és l'aportació que mos podries fer, Vicenç.
4: A veure, realment, Jaume I i Llombai té poca vinculació, no és com el Tira, el Puig, quatre ciutats molt vinculades al monarca,
0: sí.
4: Però sí que és de veres que el seu record està present. Allí, de fet, ahir van ser els piquers de l'escola els que van fer l'homenatge al rei, com cada any tenim una vinguda també dedicada al nostre rei, i sobretot seria pues, una llegenda que ha quedat del seu temps, segons se contava, i després fos les notícies en el llibre del repartiment, bàsicament.
0: Escolta, és molt interessant el que acabes de dir. Jo recorde de menudet en el col·le com se'ns apropava la figura del rei i ho veies des d'un punt de vista realment apassionant. Això continua sent així, clar.
4: A veure, ara jo crec que té menys intensitat que antigament i depèn del professor o del mestre que tinguin, perquè al final vosaltres han de transmitir-ho als alumnes.
0: I vols dir que ahir també hem arribat a seleccionar i a mirar-nos-la una miqueta o agarrar-nos-la parlant clar i, com es diria, en esta terra en paper de fumar, fins i tot en coses referides al rei Jaume?
4: No, però passa una cosa, que en els llibres de text, com a vegades són generals,
0: sí,
4: pues no n'hi ha ningun apartat ni ningunes fulles dedicades al rei. Jo, per exemple, ahir en l'Institut de Turisme, el que vaig fer és que en algunes classes una part de la classe la vaig dedicar per explicar lo que era este dia,
0: sí,
4: lo que era la figura del rei i lo que significava, per a que els alumnes ho conegueren. N'hi havia gent que ho sabia, però n'hi havia gent que a lo millor, ai, pues demà és festa, ja, però per què és festa o que celebrem o que commemorem?
0: De quina edat estem parlant, Vicent?
4: En este cas, els meus eren des de primer de l'ESO a quart de l'ESO.
0: Escolta, són d'institut, ja estan...
4: Jo institut.
0: Claro, sí. És a dir, que ja estan granaets, ja haurien de saber algunes coses, no?
4: Sí, sabien les cançons i que la cançó de Jaume I i el Cent Soldat, però després, com a fonament, el problema és que a nivell de text,
0: sí,
4: a lo millor n'hi ha un paràgraf en tot el text que parla de la conquesta de València, de
0: està
4: Jaume
0: clar.
4: I,
0: bueno,
4: i a lo millor parla sense parlar del paper de legislador.
0: Parlant d'això, de parlar precisament ara que ha acabat l'acte de l'entrega de distincions, Vicent, gràcies per haver estat amb nosaltres. Tenim a Nacho Sánchez, un plaer, i a Sílvia Soria en ixa eixida del Palau, on estan arreplegant les diverses reaccions. Nacho.
5: Pero sin entrar demasiado en detalles políticos. Y yo creo que ha sido acertada la posición que ha tomado el presidente con una visión, como les digo, institucional en el día de hoy, que nos tiene que representar a todos, que es un día de unidad y un día en el que conmemoramos ya casi 800 años desde la reconquista del Reino de Valencia para la cristiandad, para lo que es nuestra cultura tan amenazada hoy, la cultura de los derechos humanos, amenazada con las políticas de fronteras abiertas del gobierno de Sánchez. Yo creo que ha sido un discurso adecuado a la fecha que celebramos. Y permítame también felicitar a todos los valencians y a les dones valencianes en el día també de la Mocaorà i que celebrem tots junts en unitat, en pau, per el carrer, la processió cívica i que passem un bon dia i un bon any sempre, tots els dies, tots els valencians junts.
0: Visca els valencians
5: i visca el Regne de València.
0: És a José María Llanos, el síndic i portaveu del grup parlamentari Vox en les Corts Valencianes. Sílvia, crec que eres tu precisament la que tenia el micro el micro posat, no? Ahí.
3: Així és, exactament. En este cas està valorant ara les enquestes que tots els polítics que estan així avui del Palau
0: sí.
3: estan parlant d'això. Escoltem si te sembla bé el que està dient ja no se'l respecte.
0: Molt bé.
5: I me pareixen que estan ben cuinades segons qui fa la enquesta, no? Nosaltres no creem en les enquestes, creem en el pols del carrer. I el pols del carrer diu que la tendència és que la gent, els valencians i tots els espanyols ja s'han donat compte de lo que és l'esquerra, esta esquerra radical que ens ha portat a la ruïna, a la misèria, i hi haurà un canvi en el que Vox tindrà una gran força.
3: Ja vegeu, cridades al canvi i en este cas denúncies claríssimes, Sergi, a la radicalitat. Diu que el carrer té el pols, així que anem a veure avui i en els pròxims mesos quin és el pols del carrer, justament. Continuem i cintes polítics, companys.
0: Sí, doncs estem pendents d'allò que aneu transmitint-nos. Per cert, parlant de representants, podíem escoltar també a Nando Pastor, el portaveu del Partit Popular en les Corts Valencianes, que també acaba de parlar allí a l'eixida del Palau.
6: El día a día, cuando se trabaja bien, cuando se solucionan los problemas de los valencianos, cuando se está a lo que se debe y no en el cálculo político como otros, pues la gente lo ve, lo valora y se refleja en unas encuestas que dan un resultado muy interesante, muy bueno para el Partido Popular. Nosotros, eso sí, siempre pies en el suelo, las encuestas son las encuestas y nosotros a seguir trabajando. Todavía queda mucha legislatura y, por lo tanto, a seguir dejándonos la piel en aquello que nos preocupa y ocupa, que no es otra cosa que la solución a los problemas de los valencianos.
0: Estem parlant d'unes enquestes que coneixíem este matí que donaven ja una pujada i una recuperació del Partit Popular així en la Comunitat Valenciana després de l'efecte negatiu que va tindre la Dana i també després de l'eixida de l'expresident Mazón. La resta de resultats tenien que veure precisament amb l'estabilitat del Partit Socialista i també la de Vox, que és la que estava valorant en estos moments fa no res el seu síndic José María Llanos. És un moment de reaccions precisament és que clar, mos ha pillat un 9 d'octubre en unes eleccions anticipades acabades de convocar en un ambient totalment caldejat en els carrers que, de fet, ha fet que se condicionen alguns dels actes, entre ells la suspensió de la mascleta en la plaça de l'Ajuntament, que tindrà les seues conseqüències jurídiques també, perquè estem parlant d'un Vic i estem parlant d'algo que no es pot ni traslladar, ni alterar, ni manejar, i que, degut a la... no sé si falta de previsió o almenys poca premura en les decisions per part de la delegació del govern, fins ahir es va tindre que prendre la decisió per part de l'Ajuntament de que havia que suspendre ixa mascletà del 9 d'octubre. Vull dir en això que fa uns anys estàvem acostumats a, en festes, en falles, en celebracions com el 9 d'octubre, no escoltar parlar de política o no referir-se directament a la política, però un any pràcticament és inevitable que tinguem que estar clavats en farina i evidentment escoltant resultats d'enquestes i sobretot perspectives per a unes eleccions almenys generals que d'ací no res ja les tindrem ahir i d'ací no res també estarem clavats en campanya si no podem dir ja que encara que no siga de forma oficial ha començat on tots els polítics estan ja intentant donar la seua. Va ser molt polític també ja que t'acabes d'incorporar l'últim Julio a esta taula. Fa segles el propi Jaume I, que li dia jo a Amadeo. Igual un dia mos faria falta un Jaume I.
7: Bueno, anem a veure. Jaume I i l'home medieval té unes categories mentals totalment diferents a les nostres. I això és un procés de socialització que prenem des de ben xicoteig. Entonces, el que no podem és... valorar a Jaume I des de la nostra perspectiva. Això és ahistòric i això és trencar la història i la possibilitat d'entendre un personatge molt important per a nosaltres.
0: Estem escoltant el síndic i portaveu de Compromís en les Corts, Joan Baldoví. Clar, és que este és un moment en el que estan eixint tots. Escoltem.
5: Per tant, res més a afegir. El 9 d'octubre d'enguany serà l'últim any que el Partit Popular presidisca aquesta Generalitat.
3: Estan preguntant-li de nou per les enquestes com a tots els polítics que estan així en Sergi Buí del Palau.
5: Padrón, alguns piquen i altres no. En tot cas, les enquestes sèries, les enquestes serioses apunten sempre en un creixement sostingut de Compromís. I jo ja ho he dit, Compromís no serem la sorpresa. Compromís, en les pròximes eleccions, estarem en el govern de la Generalitat i posarem
8: a fer vacances al Partit Popular i a Vox.
3: Bueno, continuen també la resta de companys parlant ara als premis de Ceuta per acabar amb el Baldoví, esta distinció.
8: Podria tindre, jo he aplaudit, si no m'ha vist, si estava pendent de mi, no ho sé. Jo li diria al senyor Rando Pastor que és una vergonya que les víctimes de la Dana encara no hagin estat present en el Saló de Cors de la Generalitat. Això sí que és una vergonya.
3: Bueno, pues ja escolteu, està Baldoví fent referència sí. A que, perquè li han preguntat si no ha aplaudit el moment en què li han lliurat l'alta distinció a la Ceuta, a la ciutat de Ceuta. I ell s'ha escapat d'aquesta valoració i ell ha fet referència directament a l'absència de les víctimes de la Dana, i sinó que no ha respostes.
0: Però al final sabem
3: companys,
0: si ha aplaudit o no ha aplaudit, no ho sabem,
3: pues sembla
0: no?
3: Que no? Sembla que no. No,
0: perquè l'altre dia Giuseppe Grezzi tampoc va aplaudir en l'Ajuntament de València i això va ser amplament comentat, clar, perquè no pues, pots confondre unes coses amb altres.
3: Així és, així fora s'està comentant perquè els periodistes només estan dins de la sala de sí. La sala noble, però sí que hem escoltat alguna referència, per exemple Nando Pastor ha dit que Baldoví no havia aplaudit i sa distinció, per això li hem preguntat i no ha volgut contestar-nos. Ho he escoltat en directe, que el que ha fet és desviar l'atenció de la qüestió.
0: Sí, escolta, no voldria tallar la connexió, més que res per no estar interrompint els nostres convidats contínuament, perquè vale. Sé que ara estan eixint...
3: Cada dos minuts.
0: Claro, cada no res estan eixint autoritats, consellers... presidents, etcètera, etcètera, i clar, premiats, i jo crec que podríem més o menys mantenir una conversa, perquè clar, estic veient en la senyal institucional que tenim interna de la casa com el pati interior del Palau de la Generalitat està encara ple de convidats, i m'imagino que podem veure tot tipus de personalitats, clar, com és habitual en un dia com avui.
3: Així és, està la sala, el pati, com bé estàs referint, Sergi, pleníssim d'autoritats. Acabem veure ara, en este precís instant, que és Lucas Jiménez, que és el president de Scratch, que han rebut l'ordre, la medalla de l'ordre Jaume I.
0: Sí.
3: Sabeu que és una... Bueno, és, ells defensen el travessament Tajo Segura, és el sindicat de l'aqueducte del Tajo Segura, i bueno, per primera vegada han rebut esta altíssima distinció. I des d'ací el que puc veure... Pues sincerament, a molta gent saludant, estem veient ara Muñoz, el socialista que està, i Diana Morán, que en este precís instant ix per la porta lateral del Palau i s'està apropant als medis per a fer valoració del discurs. Així que escoltem també a la ministra, que ve acompanyada darrere al primer ministre d'Hisenda, Arcadi Alsina, que escoltem també les reaccions de Diana Morán, que en estos tres instants valora el discurs d'este 9 d'octubre.
0: A veure què mos conta.
9: I he de dir que realment pensava que anava a fer un bon discurs, dic, li escriuran un bon discurs, ha sigut un discurs absolutament decepcionant. Em sembla que Pere Diorca és conscient de que este és el seu primer discurs i el seu últim discurs per al 9 d'octubre i que no té res que aportar a la comunitat valenciana. És decepcionant que el president de la Generalitat, quan menciona els problemes dels valencians i les valencianes, acaba sempre tirant la pilota fora. Jo vull recordar-li al senyor Pere Diorca que el culpable de que els nostres hospitals per la vesprada estiguin tancats i que no facin operacions i que la gent tinga les altes llistes d'espera és ell. És ell. Vull recordar-li que els nostres col·legis on van els nostres xiquets estiguen caient a trossos i que tinguin unes aules massificades i que el professorat estigui exhaust, el culpable és ell. Vull recordar que l'acampada que hi ha ara mateix a l'Ajuntament de València amb tanta gent jove que reclama un dret a la vivenda, els qui han votat en contra i per tant els qui estan del costat dels fons buitre és el Partit Popular, és ell. Per ser responsable i competent en matèria de vivenda i que l'únic que han fet en esta legislatura ha sigut fer-se unes vivendes i repartir-se-les entre ells.
3: Són les paraules de la ministra Diana Morán, el moment que continuen veient com hi sent Sergi més autoritats.
0: Tan constructiva ella i didàctica com sempre, sí. Diana Morán.
3: No és ninguna sorpresa la valoració de la
0: ministra. No, la veritat és que no.
9: A que el 9 d'octubre que ve, com a presidenta de la Generalitat, les víctimes de la Dana entraran al Palau a
3: i de nou al·lusions a la Dana.
9: Aquesta govern negligent i indecent no ha sigut capaç de donar-nos.
0: Bueno,
3: Sergi, si vols intenta apropar-me també a algun altre desbordonatge, estic veient que ells...
0: Sí, ho té molt clar Diana Morán per a ser de totes les candidates la més desconeguda i la que més impacte té, sí. Inclús en la taula ha despertat alguna que altra reacció, sí.
3: Sí, és així.
0: Pues
9: si enquesta del carrer és la de les famílies, els professors i els xiquets i xiquetes reclamant una educació pública a un consell que està privatitzant i fent retallades. Això és una gran enquesta. L'enquesta està en la gent jove que
0: reclama
9: està del costat dels fons buitres. La enquesta està en els treballadors i treballadores que segueixen reclamant un sistema de pensions i salaris dignes front a un Partit Popular que ja està tontejant en eliminar les pensions, pues que les baixes laborals també puga ser un dret que se lleve a les persones o als treballadors que pateixen algun tipus d'enfermetat. De manera que eixa és la meva enquesta. I ja li dic jo que jo represente a eixa ciutadania. Així que de la nostra mà, de la meua mà, el Palau de la Generalitat per fi serà obert a aquestes persones, a aquests valencians i valencianes que necessiten que els seus drets, que la seva lluita i que la seva dignitat estiga representada dins del Palau de la Generalitat.
0: Bueno, acaba de mesclar moltes coses, Diana Morant, sí. Inclús ha fet de futuròloga. És que està baixant en estos moments ja la senyera en el balcó de l'Ajuntament i, clar, se mos amuntona un poc la faena perquè avui ha sigut un dia d'agenda un poc complicada. Sílvia, deixa'm que vagi a l'Ajuntament perquè en el moment puguem començarem a narrar i xa, si pareix que n'hi ha alguna salveta, puc continuar en tu, Sílvia. En dies, perdona.
3: Perfecte. Si ja veig era algun premi o algun convidat, avise, Sergi. De moment estan sent polítics, sí, polítics i polítics, no, sí. Únicament.
0: Bueno, ara veig que està buidant-se ja relativament ixe pati interior de la Generalitat. Evidentment, l'ambient és de festa, però anem directament a l'Ajuntament de València. David González, fa un moment que veiem com intentaven treure la senyera, que ha tornat un poquet enrere, però ara ja estan preparats per a treure l'altra volta.
10: Paciència, paciència, Sergi, paciència. Que encara queda un ratet, que encara queden 9 minutets.
0: Jo, tu i la resta paciència. Tenim programa per davant, també t'ha de dir.
10: Mira, sí, sí. Per això, anem a poc a poc. Mira, te vaig a contar que ara mateix estan eixint de la porta principal de l'Ajuntament els membres de l'Acord d'Honor de la Fallera Major de València, de Carmen Prades, estan eixint ara mateix i s'estan col·locant, estan prenent el seu puesto. També tenim ja a la banda de música sonant, tenim aquesta representació institucional arribant i prenent el seu lloc per esperar el moment que jo crec que és el moment més esperat ara mateix per tots, eixa baixada de la senyera, però no, encara no, Sergi, anem poc a poc perquè queden uns minutets. Sí que està tot preparat, tot engestit, estem nosaltres també, Lucy i jo, esperant a que isca l'alcaldessa de València, Maria José Català, a veure si podem parlar en ella en este dia tan especial.
0: Que avui m'han dit que va de roig, especial. Roig... corporatiu, quasi com aquell que diu, no? Que sempre havia estat distingint diguem la figura de l'Ajuntament de València en este cas. Que, vamos, que s'ha vestit de roig avui.
10: Sí, pues jo te dic que mira, a ella no la veiem, eixe roig intens sí. no el veiem, però sí que veiem
0: no
10: alguns
0: Sílvia, que
10: regidors vistem. Ah, clar, és que té avantatge, veiem els regidors de la Corporació Municipal, veiem a diferents regidors de l'Ajuntament de València, Juan Carlos Caballero, Papi Robles, Borja San Juan, en definitiva, estan arribant poc a poc tots eixos components d'aquest
0: clar, és que la gent arriba
10: veiem també
0: des de...
10: a Vicent Montpó, clar. Esteban González Pons, en definitiva, una representació institucional amplíssima, a la que no veiem de moment és a l'alcaldessa que suposem claro, que s'està traslladant des d'eixe Palau de la Generalitat.
0: Evidentment, clar. Ja estan arribant allà.
10: Les distàncies són curtes, però som humans.
0: Bueno, però està tot ple de personal, és lògic, sí, sí.
10: Sí, sí, clar, estan arribant tots i de moment el que veiem és eixa... eixes ganes de que arribi el moment, tots prenen el seu... puesto ara mateix i res, si no m'equivoco estem a pràcticament 7 minuts del moment que tots esperem. Ara mateix estic veient jo al interventor de l'Ajuntament amb espasa en mà. És un dels protagonistes en el dia d'avui, la protagonista és l'espasa, però ell com a persona que té l'honor de dur-la, està així ja ara mateix en front d'esta façana imponent de l'Ajuntament de València que ja espera el seu moment, vale, el moment anem... en el que veurem el descendiment de la senyera per a
0: pues
10: si
0: endavaneu pas
10: de seguida tornem per a si.
0: Sí, ixe moment i vos donarem pas ràpidament en directe a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Volia acomiadar Aureliano amb el que hem pogut parlar molt poquet. Aureliano, m'hauria agradat...
1: Ben poc, la veritat és que sí.
0: Sí, però bueno, ja saps com és això dels directes i sobretot quan les institucions estan pel mig i les agendes n'hi ha que quadrar-les, es complica la cosa.
1: Però no, jo solament recordar la vinculació del monarca que va ser sí. Extraordinari. extraordinària amb la ciutat d'Alzira. El rei va conquerir la vila musulmana del Jazirat el 30 de desembre de 1242 i pràcticament va acabar els seus dies així, a la nostra ciutat, així on va renunciar la corona, podem dir perfectament que com a rei, com a sobirà, va morir a Alzira, independentment de com ho fera físicament, que va poder ser perfectament a la ciutat de València. I bueno, aquesta vinculació extraordinària del monarca a Alzira es recorda sovint i es recorda de moltes maneres.
0: Mm-hmm. Bueno, està bé això. I a més, en un lloc com Alzira, en el que no anem a entrar en discussió, però bueno, ja mos acabes de dir tu i mos acabes de confirmar que
1: sí,
0: evidentment...
1: Sí, com a rei, efectivament, el rei testa així, des d'Alzira comunica a l'arquebisbe de Tarragona,
0: sí,
1: que ha renunciat a la corona, en tant quan si renuncia a la corona en Alzira, com a rei mor a Alzira. Dic com a rei,
0: com a
1: no
0: rei,
1: físicament, el rei Jaume I mor a Alzira.
0: Això ha sigut molt polític, Aureliano, el matisar sí, sí, directament aquest aspecte.
1: Sí, sí, sí,
0: bueno,
1: sí,
0: m'ha contat Mònica, la directora del Museu Municipal, que la exposició està molt xula.
1: És una passada, perquè a més, a part de mostrar-se aquest quadre magnífic d'Ignacio Pinazo Camarlén, sí, que representa sí, els últims moments, els últims instants del rei Alzira, ahí està donant-li, entregant-li l'espasa al seu fill, està donant-li els consells, imagineu-se, una persona en una malaltia, ja no té ganes de res, no té ganes de res, però bueno, i després en l'exposició es mostra una de les imatges més antigues del monarca, que és precisament una miniatura que representa el rei i forma part del llibre de privilegis de la vila, que està en l'arxiu municipal de la ciutat, un centre d'investigació que he tingut l'honor de dirigir durant 41 anys, i és una de les representacions més antigues del monarca de finals del segle XIV.
0: Bueno, doncs pues mos quedem en això, que ja són molt bones notícies. Aureliano, moltes gràcies.
1: Estaríem hores i hores xerrant.
0: Ja ho sé, ja, i lo que passa que anem molt saltejats, però ja sí, ho sé que estaríem hores xerrant. De fet, jo recorde que en el 800 aniversari vam tindre un any sencer dedicat a Jaume I en la ràdio i encara que n'hem pogut tindre un altre any sencer. Gràcies.
1: Com passa el temps. Gràcies,
0: sí, com passa el temps. Una abraçada molt forta.
1: Igualment.
0: A 4 minuts per a que siga el migdia en l'Ajuntament de València l'activitat és frenètica, s'ha buidat completament el Palau de la Generalitat, però ja em diuen que l'alcaldessa està pel balcó, i ese balcó que sempre és protagonista de tots els grans esdeveniments i les grans celebracions, almenys en el cap i casal, i per la línia interna veig jo com sí que ja comença a moure's ixe trasllat,
10: ja i ixa baixada senyera, de la senyera. Ja està visible, si voleu.
0: Sí, sí, ahí estic escoltant a David González i també hi ha Lucía Nadal, que esteu els dos ahí. Esteu els
10: dos ahí. Vinga, Lucía, avant, endavant, Lucía.
11: Bueno, estem així en primera fila, exacte, ara en aquests moments sí que ja podem veure la senyera que eixirà al balcó, mm-hmm, i com comentàvem abans, eixirà vertical, la baixaran des del balcó de l'Ajuntament fins a la plaça, per a que arranque eixa processó cívica d'enguany d'este 9 d'octubre. Un acte solemne, com hem dit també abans, i amb molta rigorositat i, bueno, molta expectació també. I esperant a que descendisca per el balcó i comence, com dic, ixa processó que enguany, bueno, va més o menys ahora, eh? Jo pensava que s'anàvem a retardar una miqueta més, però
0: no, estem
11: però
0: bé,
11: no,
0: estem
11: al
0: bé,
11: final estem bé. Anem bé. Sí, però ha arribat un moment que no arribava així cap autoritat, perquè clar, estaven tots al Palau de la Generalitat i no arribaven, i és cert que han complitat l'hora i d'ací uns instants començarà a baixar.
0: Estem parlant de 3 metres 30 d'alçada i 18 quilos de pes, en tot el que comporta,
11: sí,
0: la senyera.
11: Sí, ojo, que és poca broma, uh-huh, que portar-la tota la processó, que dura al voltant de pràcticament quasi 2 hores, més, sí, o menys, uh-huh, és un sacrifici important i bueno, la persona encarregada, ho hem dit abans, és el regidor de Vox, José Gosalvez, i ell pues, ja va dir que era tot un orgull. Escoltem ara l'himne regional.
0: L'himne regional i també els aplaudiments de la gent mentre baixa la senyera. Escoltem l'ambient.

0: Hem escoltat les salves i els primers compassos de l'himne regional mentre ja es disposen pràcticament a baixar la Reial Senyera des del balcó de l'Ajuntament de València en este 9 d'octubre, en el que n'hi ha moltes ganes de celebració, com vos contàvem al principi, perquè caldria recordar que l'any passat no van haver actes de celebració perquè precisament teníem una alerta taronja que donava pluges intenses i no es va poder dur res a terme, però pràcticament ni per la vesprada, perquè de fet estem parlant de l'entrada de moros i cristians i enguany aquestes 3.000 persones, de fet inclús recuperen els convidats d'algunes de les poblacions més afectades per el temporal del 29 d'octubre del 24 que avui participaran en aquesta entrada de moros i cristians. Descendix en aquests moments la Reial Senyera des del balcó de l'Ajuntament i això vol dir que d'ací no res pues començarà aquesta processó cívica fins a la Catedral de València, on es celebrarà el Tedeum. És un dia importantíssim per a tots nosaltres i és un dia llargament acaronat en la que moltes personalitats, evidentment, avui veuen també el seu dia gran. I molts valencians es congreguen en aquesta plaça de l'Ajuntament de València per a celebrar un dia com avui. Vegem l'acord de la Fallera Major de València, les corts de les Falleres Majors de València i una quantitat de públic no inusual, però avui, gràcies al bon temps que fa, sí, en quantitat, com sempre, agitant les seues banderes, les seues senyeres i, sobretot, fent sentir i fent notar l'esperit de valencians, que en definitiva és el que celebra avui. I aquest dia important que ens identifica i, sobretot, ens dona a conèixer com a poble des d'aquell moment en el que el rei Jaume I va entrar en la ciutat de València, el fet que avui es commemora. I una figura de la qual mai acabem de parlar, perquè, sobretot, a banda de ser l'origen, és l'artífex de tot el que avui en dia som. El propi rei i totes les figures que l'envoltaven. De fet, avui, entre altres coses, també parlarem d'aquelles dones que van conformar l'altra part, no? La part femenina, l'altre costat i un prisma diferent a través del qual es va veure el monarca, en el que, parlant de visions, parlàvem amb el professor Furió, se té una visió diferent d'ell depenent de l'època, de la data i del segle en el que estiguem, però també hi ha que tindre en compte que en Aragó se'l veu d'una forma i en Mallorca, l'altre regne, se'l veu i se'l considera d'una altra manera. Així que, bueno, no deixarem mai de parlar d'ell. I és sorprenent, perquè no sé quants 9 d'octubre portarà un servidor fets i retransmesos en la ràdio, però tots els anys descobreixes i parles coses diferents del rei Jaume I. Lucía Nadal, tu que estàs ahí en l'Ajuntament de València, acaba de descendir ja definitivament la Reial Senyera.
1: Però, com si fora Lucía Nadal, te conte...
0: Sí, perquè esteu els dos en el mateix lloc, jo soy un mandau.
1: Estem en el mateix lloc, sí, i nosaltres anem a demanda teua, ja ho saps. Però bueno, ara m'ha tocat a mi i te conte que ara mateix ja...
0: No seran els estragos dels torrons i els massapans, no?, el que estan provocant això.
1: No me parles ara de massapans i de torrons, Sergi, per favor, que estem en un moment solemne, estem en un moment molt important i ara mateix ja està així, continua sonant la música, continua sonant eixa banda que acompanya a aquest esdeveniment, que ara mateix, si no m'enganye, és el regidor de Vox, José González, el que ja porta en les seues mans eixa Reial Senyera. Ara mateix estan formant davant d'ella i hem viscut este moment amb moltíssima emoció, amb moltíssima solemnitat. La gent ha arrencat a aplaudir per ací, per els voltants de la plaça. És un moment molt emotiu, ho hem dit, ho estem recordant, però fins que no passa no estem ací i no podem contar-ho de primera mà. I efectivament, ací els pels de punta.
0: Tu mos contaves, a més,
1: la sensació general.
0: La novetat, no. Mira, veig també a Cristóbal Soler, que està dirigint la banda municipal de València, com sempre, que enguany, entre altres coses, la espasa acompanya la Reial Senyera i crec que, no sé si des d'on estàs tu o des d'on està Lucy, es veu com el portador també la mostrava en un moment realment històric, perquè estem parlant de 50 anys i molts no ho han conegut o no ho haveu conegut i ara per primera volta te m'ho podreu veure.
1: Exacte, sí, jo per qüestions de temporals, espai temporals, jo no ho havia viscut i clar...
0: Però bàsicament per no haver nascut a temps.
1: Exacte, sí, bàsicament.
0: Sí. I això és la veritat, sí.
1: I sí, Ramon Brull, que és el custodi de l'espasa, ja la té les seues mans, ell portava amb ella des d'abans de que baixara la Reial Senyera, per a ell, ja ho he contat abans, és un moment molt especial, suposo que per a José González també, González, perdó, i ara...
0: Que tu precisament...
1: Mira,
0: el
1: Sergi,
0: confundisques en aquests cognoms, tu que eres dels que sempre dius digueu-me el meu cognom.
1: Doncs, és barat, he dit el meu, què vols que te diga?
0: Has dit el teu, clar, tu agranant cap a casa.
1: Mira, clar que sí. Ara es preguntarem, jo volia a veure si en el procés de la processó cívica podem apropar-nos a ells i que ens conten, perquè no sé si és una situació que s'imaginaven viure en algun moment de la seva vida. Jo m'imagine que no. I, clar, hem de recordar que ara recau l'honor de dur la reial senyera en José González de Vox, però és un honor que passa normalment, habitualment, de partit en partit dels que conformen
0: la corporació,
1: el consistori municipal. Recordem que l'any passat el tocava a Borja San Juan, però per aquestes condicions climatològiques no el va realitzar. Abans ho feren Papi Robles en 2024 i en 2023 va ser Maria José Català, l'alcaldessa de València, que en el primer any que ostentava aquest càrrec d'alcaldessa de la ciutat portava
0: aquesta
1: reial senyera. Va ser ella l'encarregada. És una qüestió, és un protocol que es realitza per a que tots els components de la corporació municipal tinguin l'honor de dur esta reial senyera. Per tant, evidentment, durant molts anys hem vist també com Rita Barberà en alguna ocasió, alcaldessa de València, ho feia en el seu moment quan ella era l'alcaldessa d'esta ciutat.
0: Sí.
1: I, en definitiva, és un ritual que suposa molt per aquell que la porta. Aixina que avui, en lloc de tindre un afortunat solament, tenim a dos, perquè a José González l'acompanya Ramon Brull, com diguem, custodi de l'espasa, interventor municipal, exacte. Continua sonant la música d'esta banda municipal, sí, Sergi.
0: L'himne regional, com és habitual en tot este tipus d'esdeveniments, dirigida per Cristóbal Soler, mentre la gent, en este cas, solemnement aguanta el tipo, com té que ser, i que veja allò que algú no es comporta, que això, nobleza obliga, no? En el moment acabe la interpretació de l'himne, que està ja pràcticament en els seus últims compassos, començarà aquesta processó cívica que, com dia Lucía Nadal, estarà a vora les 2 hores en arribar a la Catedral de València on es celebrarà aquest Tedeum, del qual parlarem també amb els nostres convidats i amb Jaime Sancho, el deam de la catedral, que vindrà a parlar-nos del Tedeum, que ancestralment també és aquesta celebració litúrgica que es va instaurar precisament en commemoració del que avui estem parlant. Escoltem els últims compassos de l'himne.

0: És el so en directe des de la plaça de l'Ajuntament de València. Sí, veritat que poses pèls de punta, com tu has dit.
1: Sí, sí, sí, és un moment molt especial. Ara sona
0: l'himne
1: nacional i així escoltem també, si te pareix, Sergi.
0: Vinga.

0: Ha acompanyat especialment de l'oratge, n'hi ha que dir, David, i lluïx el sol. En quan es donaven unes previsions, inicialment fa una setmana i pico, de pluges, de núvols i pluges, però que ha canviat radicalment per a que puguem celebrar com toca este dia de la Comunitat Valenciana.
1: I gràcies que ha canviat, perquè l'any passat és cert que, per desgràcia, eixa alerta taronja que tu comentaves va fer que es complicara la celebració. Fins a última hora estàvem en un ai per veure si eixa processó cívica es podia celebrar. Finalment es va haver de suspendre, era una qüestió de seguretat també per la climatologia, i enguany sí que tenim l'oportunitat de gaudir d'un dia que és meravellós. Jo no sé si la gent ha carregat així la jaqueta, però segur que els que la portaven se l'han hagut de llevar ja, perquè així 19 graus tenim en esta plaça de l'Ajuntament de València i sol radiant.
0: Sí, bueno, anem a escoltar a Lucía Nadal, que crec que està demanant-nos pas també. Lucía.
2: Sí, així estic precisament amb el portador de la senyera, amb José González. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Un dia molt especial per a vostè, veritat?
3: Muchísimo, de los más importantes de mi vida, lógicamente, y que de mi vida política y profesional también, sí.
2: Va viure vostè ja el moment d'aquest trasllat, no?, des del Museu Històric així al Saló de Cristall de l'Ajuntament de València. No sé, suposa molta responsabilitat, imagine també, esta processó cívica portar esta reial senyera que té tanta història.
3: És un honor i una grandíssima responsabilitat, perquè esta senyera, lógicamente, y que de mi vida política y profesional también, sí.
2: Va viure vostè ja el moment d'aquest trasllat, no?, des del Museu Històric així al Saló de Cristall de l'Ajuntament de València. No sé, suposa molta responsabilitat, imagine també, esta processó cívica portar

0: como portador. Y bueno, y para agradecer también a todo el pueblo valenciano el apoyo en esta procesión, que seguro que va a discurrir por cauces normales, y que esperemos que la señora Bernabé consienta y cumpla con su misión y su trabajo, y así sea.
1: Un últim apuntet, ja en un to un poc més simpàtic. S'ha preparat vostè perquè la senyora té un pes considerable?
0: Pues la verdad es que no me he preparado. Quiero decir, la vida te lleva por donde te lleva y el día a día es muy complicado. Pero bueno, yo también me han dicho que la propia señora, hay partes del recorrido que te lleva ya sola, con el apoyo de todos los valencianos alrededor, y casi que te lleva en volandas.
1: Pues moltíssimes gràcies i que disfrute d'este 9 d'octubre i d'esta processó.
0: Moltes gràcies.
2: És una fita, però l'home m'imagina que històrica, no? I tot un honor ser en part protagonista de portar l'espasa.
3: Sergi. Lògic.
2: Dime, David.
3: Sergi, estic amb Ramon Brull, el portador d'esta espasa del rei Jaume I. Ramon,
1: un segonet, perquè va parlar l'alcaldessa.
3: Ajuntament. Un segonet que va
2: que
3: parlar
2: escoltem l'alcaldessa. Sí.
3: Primer l'alcaldessa per aquella línia i de seguida parlem amb Ramon.
2: És lògic, perquè és un moment en el que ara estan ixint tots i és lògic que
4: la veritat mitjans... és un missatge de felicitació per a tots els valencians en nom de tot l'Ajuntament de València en un dia tan únic, tan propi, tan identitari, tan nostre com és el dia del 9 d'octubre, en el 750 aniversari de la mort de Jaume I, en una processó cívica que després de 50 anys trau de nou la seva espasa i que es va celebrar en tots els honors. No? La veritat és que pense que estos dies han sigut dies complexos, exigents, però crec que la major mostra del caràcter del poble valencià s'està produint en estos dies. Ahir en esta plaça convivien distintes sensibilitats, distintes manifestacions i reivindicacions amb total respecte, no? I jo penso que avui ha de ser un dia igual, de concòrdia i de concòrdia. Que tots se sentissin còmodes en el 9 d'octubre, perquè la plaça de l'Ajuntament de València no és de l'Ajuntament de València, és la plaça dels valencians i de tots. La processó del 9 d'octubre és la processó cívica de tots, i el dia 9 d'octubre és el dia de tots els valencians. Així que felicitar a tots i a totes les valencianes, esperar que tots facin consum en els gremis, en els forners i en els confiters de València, i que compreu tots la corresponent moca dorada, que se recibís amb molta alegria. Així que, per favor, feu aquest gest de carinyo i d'amor i d'estima, que és el dia dels enamorats valencians, i que disfrute tot el món molt del seu dia, no?
5: Alcaldessa, en castellano, por favor.
2: Pues acabem d'escoltar l'alcaldessa. En valencià ara li demanen que faci les declaracions en castellà.
4: Es distinto por muchísimas razones. Es distinto porque es el 750 aniversario de la muerte de Jaume I. Es distinto porque después de 50 años sale de nuevo la espada de Jaume I en la procesión cívica. Y es distinto porque, obviamente, ha sido unos días de muchísimas celebraciones para intentar conmemorar, digamos, ese aniversario, ¿no? Distinto también porque se han producido en esta plaza distintas reivindicaciones, distintas sensibilidades, se han concentrado en el mismo lugar, pero como ayer pasó por la noche, se ha producido con absoluta concordia y respeto, cosa que yo creo que representa mejor que nada el carácter de los valencianos. Es verdad que nos hubiera gustado celebrarlo con pólvora al final de la llegada de la procesión cívica, porque la pólvora es un elemento identitario propio de nuestro pueblo y hoy no podrá ser. Ha sido una renuncia en aras a que todas las distintas sensibilidades de la plaza pudieran convivir en este espacio, pero sí es verdad que hemos podido organizar con diálogo con las personas que están aquí concentradas y acampadas, hemos podido organizar la procesión cívica con todos los honores, sin desviar ni un ápice su recorrido, para que la Real Señora entre al Ayuntamiento de Valencia con todos los honores. Así que bueno, pues yo creo que hay que lanzar un mensaje de concordia, concordia, concordia y concordia, que ya demasiado polarizada está nuestra sociedad, ya demasiada tensión existe en la calle, que nadie le ponga un ápice ya más de tensión a la calle de nuestras ciudades. La gente necesita tranquilidad, necesita solución a sus problemas, necesita vivir en paz y necesitamos concordia y respeto.
6: Vale, gracias.
1: Les paraules en directe de l'alcaldessa de València, Maria José Català.
2: Sí, que hem escoltat, a més, en versió bilingüe, perquè primer s'ha dirigit en valencià. Correcte. Tot el món, i després en castellà, perquè li ho ha demanat una de les companyes periodistes. Sé que estava pendent David, de parlar amb el senyor Brull, el portador de l'espasa, també ha tingut a Gosalves, que precisament és

0: qui porta la senyera. Els dos avui són molt protagonistes precisament perquè porten els dos emblemes més representatius d'aquest 9 d'octubre, i la veritat és que entenem, no?, que mos demaneu pas així com de forma sobtada, perquè és l'instant, no?, en el que pràcticament comença la processó cívica, però també és l'instant en el que conflueixen quasi totes les autoritats d'una forma, diguem, més tranquil·la que a l'eixida de, o a l'entrada del Palau de la Generalitat. És curiós perquè avui el roig predomina, diria jo, ixe roig alcaldessa al que fem referència, recordant-nos de Rita Barberà, perquè les nostres companyes, d'una banda, Amàlia Sebastián porta ixe roig, l'alcaldessa porta ixe roig i Melu també porta ixe roig, però en fi, no, David no, David sé que no va de roig, veritat, David?
1: No, jo no vaig de roig, però el que tinc així al costat, Ramon Brull, ara sí, li veiem molt tranquil. Bon
2: sí,
1: dia.
2: Efectivament, tranquil, satisfet i orgullós de viure este present històric com a portador i custodi de l'espasa del rei Jaume I el Conqueridor.
1: Ho ha dit vostè, i m'agradaria, això ràdio no es pot transmetre, però el somriure d'orgull que porta Ramon Brull en el dia d'avui és una oportunitat i un honor dur esta espasa, i no sé si en algun moment de la teva vida t'havies imaginat arribat a este moment.
2: Sí, així és, en absolut. Per a mi ha sigut una sorpresa de fa pocs dies, en el que la senyora alcaldessa, que li tingué l'honor de proposar-me que fora el portador de l'espasa, i la veritat és que ha sigut una enorme satisfacció, no solament com a servidor de les meues funcions com a interventor general municipal d'este ajuntament, sinó que culmina de seus mesos la meua etapa professional, i és un reconeixement a la meua llavor i als meus principis que els ha portat en tota la meua vida, i en aquests últims 27 anys ha sigut una gran satisfacció i un immens honor. I com a valencià, permetis que li diga que és un privilegi com a valencià ser portador de l'espasa i participar en esta professó tan volguda i tan entranyable del poble valencià.
1: Ja ho ha dit vostè, però volia incidir en això, és tota una vida dedicada a este consistori.
2: Sí, compliré 51 anys en les funcions de fiscalitzar i comprovar i auditar els comptes municipals. En una primera etapa en l'Ajuntament del meu poble, Paiporta, després en l'Ajuntament del Gemesí, estigui 15 anys servint com a interventor delegat i els últims 4 anys com a interventor general de la Comunitat Valenciana, i qui m'anava a dir que després de 27 anys estaria servint en el cap i casal en les meues funcions. Per tant, sóc un home molt afortunat, a la vegada que me trobe molt satisfet i molt orgullós per tota aquesta trajectòria professional, defensant, entre altres, els principis de l'honradès i el servici públic, que me trobe molt identificat.
1: Per últim, senyor Brull, jo estic així davant de l'espasa, Sergi, jo la tinc a uns centímetres de les meues mans. Què és el primer que ha sentit vostè al tindre-la tan prop, perquè imposa?
2: És un sentiment de responsabilitat, d'en recordar-me les persones que l'han portat abans de la meua persona, i per tant és una sensació única, una sensació que me ompli tant que me honra este acte, i de veritat torno a repetir, estic molt content, estic molt orgullós, i és un honor per a mi ser el portador, repetís, com a valencià i com a servidor públic en aquest Ajuntament de València, este moment, disfrutar-lo i participar en aquest dia de festa de la nostra Comunitat Valenciana.
1: Un honor i una recompensa ben merescuda. Senyor Ramon Brull, moltíssimes gràcies. Continue disfrutant d'aquest 9 d'octubre, d'aquesta jornada.
2: Gràcies a vostès, que m'ha permetit, a través d'aquest mig de comunicació, projectar i comunicar la noble tarea de treballar en dignitat i servir al servici públic en una sèrie de valors que deuen de continuar-se.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Està contentíssim l'home.
1: És un home emocionat, sí. És un home orgullós, Sergi. Mm-hmm. És, en definitiva, la persona encarregada de custodiar esta espasa del rei Jaume I,
0: sí,
1: en este recorregut que...
0: Bueno, jo veig en les imatges de referència com la Guàrdia Municipal de Gala ja muntada, per cert, encapçala esta processó, que d'ací no res començarà, si voleu, ja, en base al temps que ara en tenim, han hagut demanant-nos pas des dels diferents punts i recorreguts d'esta processó cívica. És que tinc l'estudi encara ple de gent i en molts d'ells encara no puc pràcticament ni parlar, com en Julio Badenes, per exemple, que ha estat allí tot el matí complint i estant estoicament al costat del micro, però no mos ha donat temps pràcticament ni a xerrar. No sé què podrien comentar de tot això que vegem, però si és un dia, és un dia institucional, sobretot perquè n'hi ha molt que celebrar, i el que parlàvem, Julio, i el que ens queda per descobrir encara, veritat?
3: Clar que sí. Bueno, el llegat de Jaume I no és un objecte, és un llegat que va dins de nosaltres. Jo ara mateix estic parlant valencià, i això ho portem des de que venen ací els repobladors de Catalunya i Aragó. Les nostres festes, les nostres tradicions, tot això va dins de nosaltres. Això no és un objecte ali a nosaltres. Això ha anat passant generació darrere generació, i és el llegat que mos ve de Jaume I realment. No és un objecte que l'agarrem o no, sinó que sempre va dins de nosaltres, i dominar-lo i conèixer-lo és ser més lliures.
0: I deia jo, preguntava, deixarem algun dia de descobrir coses noves sobre el monarca, origen de tot això que avui en dia som, com dius tu?
3: No, sempre descobrint noves coses, tornes a llegir la crònica, veus algo des d'una altra perspectiva, algo que no havies vist abans ho veus ara d'una altra manera, ho enjuntes en un altre aspecte, descobreixes noves coses, nous documents, estudies el patrimoni. Ara estem fent les excavacions al castell del Puig, el castell des d'on Jaume I i el Cid Campeador, 150 anys abans, varen preparar tota la conquesta de València. El Jaume I era admirador del Cid i pràcticament va portar a cap la mateixa estratègia que el Cid a l'hora de conquerir València. I ara mateix estem excavant-lo i descobrint totes les fases des de la prehistòria fins al segle... el segle XIV, que és on es destruïix el castell a propòsit per a que ningú pogués fer-se en ell i conquerir València.
0: És curiós, no?, com inclús el propi Jaume I tenia els seus referents històrics.
3: Home, per supost, Jaume I té un referent molt gran en el Cid Campeador. Eixe és l'estratega més important de tota l'edat mitjana. El Cid Campeador.
0: Baltasar, com parlava en Julio, és una figura que estarà contínuament en revisió, això és inevitable.
4: Sí, jo insisteix que en la idea de la primera part, no?
0: Tenim el president de la Generalitat i el nostre company Nacho Sánchez, que precisament està amb ell en este recorregut de la processó cívica.
1: Sí, Sergi, soc David, però sí, estic amb Juanfran Pérez Llorca al costat en esta façana de l'Ajuntament. Senyor president de la Generalitat, molt bon dia.
5: Bon dia.
1: Bon dia, ha sigut un gran dia i sobretot és un dia molt important per a tots els valencians, que és el que se sent tindre com a president, primer any, en estar així.
5: Bueno, la veritat és que ha sigut un sol esplèndid, no? I és la millor forma de celebrar un dia tan bonic per a tots els que tenim orgull de pertànyer a aquesta terra, no? Tots els valencianes i tots els valencians, però també molta gent que no són valencians i que li tenen molt carinyo i molt afecte a la nostra terra, també és un dia per a ells, no? I jo crec que és un dia on tenim que posar en valor totes les coses que ens uneixen, que jo sempre ho dic, que ens uneixen moltes més coses que ens separen, i per tant avui tenim que posar això en valor i demostrar aquest caràcter obert, alegre, no?, i hospitalari que tenim tota la societat valenciana.
1: Ho he mostrat moltíssima gent per així vivint este moment, i no sé, com a president també, què és el que ha sentit vostè personalment?
5: Bueno, la veritat és que jo sempre he celebrat el 9 d'octubre, no? Ho he celebrat com a societat civil quan no he tingut càrrecs en l'administració pública, i ho he celebrat en la meva trajectòria política perquè em sent molt valencià, no? I avui estic pensant també en tant de poble, no? No sols així a la capital, no? En tant de poble de la Comunitat Valenciana, bé sigui de la província de Castelló o la d'Alacant o també la de València, que estan eixint tots els valencians i totes les valencianes a celebrar amb orgull, com no pot ser d'altra manera, el que són com a poble. No?
1: És el sentir del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Moltíssimes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Doncs, Sergi, ja ho escoltàveu, Juanfran Pérez Llorca en el dia d'avui, així, en la façana d'aquest Ajuntament orgullós d'estar així, i ho contava, jo intentava...
0: En el seu primer 9 d'octubre, tenia que dir-ho també.
1: És el seu primer, sí, li preguntava per això, perquè ell ho ha viscut, evidentment, en la part d'alcalde d'un municipi, però des d'esta part no l'havia viscut, per això volia preguntar-li per aquesta part un poc més sentimental, no? I sí que ens deia que efectivament ell ho ha viscut de manera molt emotiva, no espera menys.
0: És lògic.
1: D'ací, si vols tornem, que així t'estem demanant pas perquè l'actualitat ho demana, però ara continuarem demanant-te pas perquè així tot continua movent-se, però sí, allí en l'estudi teniu a moltíssima gent que sap molt sobre este dia i que ens pot enllumenar un poc més sobre el que s'ha posat el 9 d'octubre.
0: Gràcies, David, fins ara. Baltasar, t'havia interromput jo per la connexió i la premura de tindre el president de la Generalitat, però al mateix temps pensava que quants 9 d'octubre portes tu ja?
4: Pues yo le porté, sense exagerar, 50.
0: Veges.
4: O sea, yo desde que m'emprengui a imprimir en la COP, en Ràdio Popular,
0: sí,
4: pues tots els anys m'enviaven a mi i he conegut 9 d'octubre de tots els colors, de totes les pluges, de tot. Però el que preguntaves antes, jo insistís que en el que deia en la primera part, no? En que tenim que eixir de la versió cristiana, de la tradició cristiana, de la conquesta de València.
0: Tu estàs avui molt de l'altre costat, per lo que veig.
4: No, jo ja fa temps...
0: Eres mira, pitjor que jo, i mira que jo ho porto en la cara, no puc negar-ho, eh?
4: Una visita... No, m'ho va descobrir una visita a Túnez.
0: Sí.
4: Quan tu vas a Túnez, per tots els costats, camps, arquitectura, séquies...
0: Sí.
4: Notes el sello valencià, no? Entonces, n'hi ha una cosa que se tenia que preguntar, perquè a soles... contem o sentim en la conquista de València o la figura de Jaume I per mig del fil argumental del llibre dels fets, que és important, però és una visió unilateral, és a dir, encara que és un document important, recordem que quan el vencedor escriu la història, l'escriu de manera interessada, sigui el vencedor que sigui. Quan el perdedor escriu la història, també l'escriu a la seva manera.
0: Clar.
4: Entonces, com en totes les coses, el que jo crec que és important és conèixer les dues versions, les dues parts. Per a mi, això de que és raro i molta gent s'escandalitzarà del que dic, no? Però això de que...
0: Bueno, ja, avui en dia ja no ens escandalitzem de res.
4: El Jaume I m'ho portà a la llibertat. Anem a veure, en política, i això s'estudia en dret polític,
0: sí,
4: la primera classe de dret polític que te donen és els grups de pressió s'alternen en l'exercici del poder. Ha passat tota la vida. Grups de pressions dictatorials, democràtics, tot és una pugna per apoderar-se. Jo, per mi, el que passa així és que hi ha una guerra de religió. Una guerra de religió, és a dir, de religió islàmica i de religió cristiana. Els cristians que volen dominar el territori valencià. I que, a més, també hi ha una debacle, que això no s'estudia. És a dir, hi ha una baixada... Afecta molt a l'economia, a la cultura... Afecta molt... N'hi ha una baixada, després la recuperem...
0: Sí,
4: però,
0: de tota la conjuntura.
4: Però perdem molt. O sea, i resulta que aquest exili, aquests valencians musulmans que tirem a patades de València, per exemple, se'n van a Túnez o se'n van a Oran, i li aporten coses molt positives.
0: A aquella gent d'allí. Bueno, David González, crec que estàs amb Vicent Mompó, no?, el president de la Diputació.
1: Estic, el tinc així al meu costat, Vicent Mompó, president de la Diputació de València. Molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
1: Com està vivint vostè este 9 d'octubre, des d'ací?
6: Pues jo crec que, com tots els 9 d'octubre, no?, al final cada un és diferent, però el que mai falta, no?, és aquesta emoció i aquest orgull de ser valencians en el nostre dia gran, no?
1: És un dia també per exaltar això que ens uneix a tots els valencians, des de la part més nord fins a aquest punt del sud, però, en definitiva, com ho viu un president de la Diputació de València?
6: Pues precisament en aquest missatge, no? Jo crec que és el missatge que hauríem d'agarrar tots. Són moltes les diferències que tenim, això també ho sabem, però són moltes més les coses que ens uneixen, no? I un dia com avui, el 9 d'octubre, que és el dia de tots els valencians, pues, m'agradaria això, no? que traguem al carrer pues, ixa grandesa que tenim al poble valencià, ixes coses que ens uneixen a tots, i sobretot que també reivindiquem el nostre, com diuen sempre, no? Els valencians són gent d'arrimar el muscle, però com diuen sempre, no vull ni un euro més, però tampoc vull ser menys que ningú, no? I al final, estos dies jo crec que haurem de servir per això, per donar-nos compte que tots junts tinguem més força, que els equips sempre són millors que us sols, i que dies com avui pues, està per això, no? per celebrar i per commemorar el que som.
1: Ahí está el missatge del president de la Diputació de València, Vicent Bonpó, moltíssimes gràcies i continue disfrutant d'esta jornada com a part d'esta comitiva de la Processó Cívica.
6: Diputat, moltes també, moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies. Sergi, escoltaves bueno. El missatge de Vicent Bonpó, sí. Que també amb un somriure d'un costat a l'altre de la cara, en definitiva, és, jo crec que... Sergi, l'oratge acompanya al final, al cap i a la fi.
0: És un dia d'aixòs com esplèndid, si fos quasi de primavera, no? Més que de tardor.
1: Exacte, sí. És un dia radiant i així tenim a aquestes autoritats també radiants en la jornada d'avui. O sigui que, res, continueu per allí, per l'estudi, i quan n'hi hagi cap novetat, assistem.
0: Bueno, en què podíem rematar, Julio, amb tu i amb Baltasar?
3: Pues mira, Jaume primer el que fa és que ell conquesta un regne i el que fan és que s'apropien de tota una estructura musulmana que han construït els valencians i valencianes musulmans. Un urbanisme, unes séquies...
0: Ho he dit jo abans al començar, és que totes aquestes infraestructures...
3: Unes poblacions, claro. Ixes estructures materials... són les que va utilitzar tots els nous pobladors catalans i aragonesos. Ells el que van a fer és bueno, tots els pobles de l'Horta tenen el seu origen i el seu fonament en la cultura musulmana, i els cristians que venen de fora,
0: fins i tot el nom d'algunes poblacions que no han variat, claro.
3: Farnals, per exemple, la documentació més antiga que hi ha de l'Horta és un document del CID, que per cert és on hi ha l'única firma del CID, Ego Rodericus, i és el document més antic de l'any 1088, on es nomena el Puig i la Pobla de Farnals. I el que fan els catalans i aragonesos que venen de fora, pues, és portar una cultura, unes creences, un parlar, una religió, etc., que se va adaptar, o més bé van adaptar la estructura material que s'han apropiat i han furtat als musulmans, i a partir d'ahí se va anar formant com un embut poc a poc, més ample, fins a arribar al segle XXI, i ahí se formen més valencians i les valencianes actuals. Però l'empremta musulmana no es pot explicar qui som en l'actualitat sense l'empremta musulmana, evidentment.
0: Sí,
4: som híbrids. Ara la paraula híbrida està molt de moda, no? Som una mescla, és a dir, que la toponímia, lo dels noms del poble, la gastronomia, tot, som muy amb o no huigam, som morós.
0: Fins i tot, per acabar, Julio, l'oftalmologia, ells eren uns avançats en cirurgia oftalmològica, tot i que...
3: Només tens que veure la gran pel·lícula del Médico.
0: Exacte.
3: La novel·la.
0: Sense anar més lluny.
3: Ahí te dones compte, i així en València, evidentment, els metges de... Bueno, de Jaume I eren jueus, sí. Evidentment.
0: Vamos, que aquell no pegava punta sense fil també. Baltasar, Julio, gràcies per haver vingut i per la paciència que heu tingut, perquè ja sabeu que aquestes coses són com són, en els directes i en les coses institucionals. Cuideu-vos i que tingueu un bon 9 d'octubre.
3: Igualment, un abraç.
0: Fins ara. 12:34.
7: Olem a mar, sonem a festa, parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: A Punt Radio Televisió Valenciana i Caixa Ontinyent amb el Dia Gran de les Valencianes i els Valencians. Bon 9 d'octubre.
9: 750 anys després, Jaume I torna a València. La Diputació celebra este 9 d'octubre amb una programació molt especial. Espectacles, recreacions, exposicions i molt més. Una oportunitat per a viure la nostra història i la nostra cultura. Descobrís tota la programació en www.dival.es. Diputació de València.
7: Buscant Jaume I, la sèrie sobre el rei conqueridor.
10: La seva vida és sorprenent des del minut zero, des de la seva pròpia concepció.
7: L'home que va marcar el destí dels valencians.
11: Sense Jaume I, els valencians no serien valencians.
7: Estrena 9 d'octubre. En Apunt. Apunt, Radio Televisió Valenciana i la Diputació de València, junts per la difusió del llegat de Jaume I.
12: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
13: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
9: 750 anys després, Jaume I torna a València. La Diputació celebra este 9 d'octubre amb una programació molt especial. Espectacles, recreacions, exposicions i molt més. Una oportunitat per a viure la nostra història i la nostra cultura. Descobrís tota la programació en www.dival.es. Diputació de València.
12: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
7: Apunt Radio Televisió Valenciana i Extra Digital amb el Dia Gran de les Valencianes i els Valencians. Bon 9 d'octubre. Apunt Ràdio. A la Ribera Baixa, 102.2 i 103.5.
8: Sergi Alsina, especial 9 d'octubre.
0: Això és com el Hablando. Vol dir que tenim que continuar en este especial del 9 d'octubre en la Ràdio Pública Valenciana, a Punt Ràdio, a les 12:38 del matí. Pues parlàvem de 7 hores i mitja de programa, de les quals ja portem unes quantes complides, però encara estarem fins les 2:30 en què Patricia Orts ens durà tota l'actualitat del dia i tot el que, paral·lelament a este dia de festa amb nosaltres, està succeint. Portava jo un ratet, mira que és complidor i disciplinat, ell, Vicent Gil. Com estàs,
14: amic? Molt formal, bon dia.
0: Molt formalet, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Escolta, estaràs d'acord, com no pot ser d'altra forma, en el que comentàvem. La majoria de les coses que mengem avui en dia no les menjaríem si no haguéssim sigut pels musulmans.
14: Bueno, la majoria no, però moltes sí. Perquè, per exemple, nosaltres el porc és un menjar habitual nostre i ells no el poden tastar. Però sí que, per exemple...
0: Bueno, alguno quan no vol, eh?
14: Bueno, quan no els veuen, a lo millor pot ser.
0: El cuixot n'hi ha qui li agrada molt.
14: Pot ser.
0: Sí, sí.
14: Però, per exemple, la reposteria nostra és... No, jo no diré que és 100% àrab, però un 80% àrab, sí. O sigui, i tots els cultius que tenim i la manera d'emprendre els cultius, això el seu deguem a ells. Jo no diria, com ha dit el nostre convidat d'antes, que el seu furtarem, és el que sol passar quan
0: vam heretar.
14: Claro, tu entres en un lloc nou i tu t'aprofites del que t'interessa.
0: Sí.
14: El que no t'interessa no, però el que t'interessa sí. I la nostra agricultura s'ha beneficiat moltíssim de la manera d'entendre l'agricultura als àrabs, fins i tot el minifundi que ara està acabant-se, perquè hi ha el llauraor que vol viure del camp té que tindre almenys 100 fanecaes, si no és així, com antes que un llaurador tenia 20 fanecaes i en això els comprava a casa als fills per casar-se i es donava estudis, això ja s'ha acabat, els minifundis han acabat i ara ha de ser concentracions importants de terra. Però ixe minifundi l'heretaren també d'ells.
0: Sí, ixa forma de fer. Escolta, a més, molts dels cultius, conforme tu dius, van vindre d'ells perquè eren, evidentment, productes que...
14: Ah, no,
0: que
14: van no, importar.
0: Que no, però, bueno, això continua passant al llarg dels anys i dels segles. Avui dia, ho comentàvem un dia en els convidats que teníem de les cooperatives, degut al canvi climàtic i sobretot com està evolucionant, n'hi ha cultius que han tingut que deixar-los i agarrant en uns altres, o sigui que estem evolucionant poquet a poquet. Bueno, anem amb Nacho Sánchez, que està precisament en el meollo de la qüestió, i estem escoltant de fons l'ambient que està replegant el nostre company Nacho Sánchez a les 12:40. Vol dir que n'hi ha algo de moviment, no?
15: Sí, Sergi, que a passar els polítics per a arribar a la Catedral de València. Estem més o menys a l'entrada de la plaça de la Reina. Hi ha hagut molts julits i crítiques a Joan Baldoví i ara mateix també als partits, a síndics dels partits socialistes. També és cert que està havent aplaudiment per sectors de la gent que està així veient la processó cívica, però ha sigut un moment un poquet tens en un dia com avui.
0: De tot,
15: els xiulis de Joan Baldoví.
0: Estem escoltant els xiulis des d'ací, és a dir,
15: sí.
0: Està l'ambient molt agitat pel que comprove.
15: Ha sigut en aquest moment concret, la resta ha sigut associacions culturals de moment, han sigut associacions cíviques i a tot això ambient de concòrdia i d'unió, però en aquest moment en el que ha passat per ací tant Joan Baldoví com síndics del Partit Socialista, del PSPB, sí, pues, hi ha hagut un moment de tensió. I com tot, pues, afloren els xiulis, pues, també han aflorat aplaudiments de gent que possiblement estigui d'acord amb ells.
0: Sí, perquè de tot acaben en la vida. Bueno, pues ara continuem xerrant. Gràcies, Sánchez, fins ara. Tenim a David González, precisament, mira, una Sergi, personeta sí, encantadora.
1: Sí, amb una personeta que porta tot l'any vivint experiències que jo crec que qualsevol xiquet no s'imaginaria. Marta Mercader, fallera major infantil de València. Com estàs? Bon dia.
16: Muy bien.
1: A ver, ahora te vemos detrás de la valla viviendo este momento muy intensamente. ¿Qué es lo que te está pareciendo a ti este 9 de octubre? ¿Qué es lo que te transmite este día?
16: Pues mucha emoción, es el día de todos los valencianos y pues muchísima ilusión.
1: Te veíamos pendiente de la señora, muy emocionada también. ¿Qué es lo que te hace sentir este día?
16: Pues la señora es una parte fundamental de toda Valencia y pues también me parece súper emocionante poder haberla visto desde tan cerca y pues muy guay.
1: Ahora voy a hacerte una pregunta un poquito más triste, que es que vale. tres días te quedan de cargo. ¿Cómo estás?
16: Pues a ver, un poco triste la verdad, porque se acaba el año, pero también pues las cosas se tienen que acabar y tenemos que dejarle el reinado a la siguiente, que también se lo merece.
1: Exacto, ahora pasan las siguientes. ¿Qué mensaje le mandas a la siguiente niña que llegue a ser fallera mayor infantil de Valencia?
16: Vale, pues aún no sé quién es, pero la verdad que lo disfrute mucho, que en un abrir y cerrar de ojos esto se acaba.
1: Marta Mercader, moltíssimes gràcies. Continua disfrutant del dia.
16: Gràcies.
0: És una ricura.
1: Escoltaves ese testimoni, és molt tendre escoltar a Marta Mercader,
0: ja
1: que ha sigut
0: sé,
1: una
0: ja,
1: fallera major ja, infantil, que ha sigut molt espontània, molt viva, sempre al llarg de tot el seu regnat.
0: Jo recordo els assajos, David, l'any passat, perquè és molt vivaratge, els assajos de l'exaltació, sí, que la teníem que anar parant perquè es que anava com una moto.
1: És un terratrèmol de xiqueta, sí.
0: Veres, sí.
1: Però
0: sí,
1: és molt espontània i això dona gust parlar en ella. De seguida, quan tinguem altra cosa, Sergi, te sí, demanem pas des d'ací. Continuem cap a la catedral.
0: Estem escoltant alguns dels xiulits, aplaudiments també. És un dia de contrastos, tot que dic, és un dia de celebracions.
14: Bueno, però això és típic.
0: Sí.
14: Sempre n'hi ha qui està conforme en unes coses i disconforme.
0: Tots els anys, això és un habitual del 9 d'octubre.
14: Mentre sigui només xiulits no passa res.
0: Sí.
14: Això és l'important. Que parlaves antes de les fruites, que, claro, és que la població nostra,
0: sí,
14: no sols de València, de tota Espanya, ha variat. Entonces, aquests nous habitants també reclamen el tindre aixòs aliments que te venen de fora.
0: Qui anava a dir-vos que teníem que estar ara plantant aguacates o pistatxos, Vicent?
14: Bueno, ja, anem a veure. És una solució, vull dir,
0: sí,
14: el camp busca recursos. Tots sabem com ha acabat la taronja i després el caqui. Entonces, ara, una eixida és l'aguacate. I el pistatxo, cuidado, que sí, no se fa pistatxo i estem consumint molt de pistatxo i estem important molt de pistatxo de fora. I el pistatxo...
0: Dels iranís, precisament.
14: Dels iranís, els iranís. Sí. I està utilitzant-se molt en la gastronomia. No sols en reposteria, sinó també en plats. Està utilitzant-se...
0: Home, ahir vaig comprar jo en el supermercat una salsa per la pasta que era de pistatxo, sí, de pistatxo i de carxofa, a més. Sí. I, home, el color del pistatxo és inconfundible.
14: Això ho veus enseguida.
0: Sí, però qui anava a dir-ho, no? Com estem derivant en el canvi dels cultius i com tenim que evolucionar depèn a l'oratge.
14: Ja dic, està utilitzant-se molt. De fet, n'hi ha una empresa valenciana, Nova Terra Foods, que tenen la seu o estan construint la nova seu a Inalval, 5.000 metres quadrats de magatzem, que es dediquen a això, a comprar pistatxo i a distribuir-lo. O sigui que... Ahí estamos.
0: Bueno, la veritat és que n'hi ha moltes coses encara que comentar. M'alegro un munt de que hagis vingut, perquè, per cert, com està anant el programa? Estàs content? Estàs satisfet?
14: Jo estic molt content.
0: De la teva experiència.
14: El que passa és que una de les meves exigències és que els protagonistes del programa estiguen en directe. Entonces, claro, és un divendres de 12 a 1 del migdia i tindré cuiners de 12 a 1 del migdia no és fàcil, però...
0: Home, sobretot perquè estan en moment de faena.
14: Per això te digo que aixina i tot, aquells que tenen equipo de cuina suficient poden vindre i jo els ho agraeix molt.
0: Escolta, com ha evolucionat tot això també, l'empoderament del sector culinari i com s'han convertit, deien del periodisme que era el quart poder, jo diria que el quint ve a ser venen a ser els cuiners, els
14: xefs... És que, Sergi, avui en dia n'hi ha diverses classes de turisme, per supost, però està el gastroturisme. O sigui, la gent, molta gent, quan determina a on va a passar les seues vacances o el seu cap de setmana o el que siga, ja té clar a on va anar a dinar i a on va anar a sopar, i a voltes inclús se tria el destí vacacional en funció de la proposta gastronòmica. I en València tenim la sort de tindre una proposta gastronòmica excepcional, espectacular, que sí que és veritat que d'alguna manera la tenim un poc centrada en els arrossos, però bueno, això fa també que tinguem un encant especial.
0: Al tanto en el tema dels arrossos, que al final acabaran donant-nos un disgust com Sant Cantem,
14: Bueno, en els arrossos ja mos l'han donat. Enguany n'hi ha un disgust doble, primera perquè està entrant molt d'arròs de l'estranger i inclús alguns estan etiquetant-los sense tindre en compte la traçabilitat i n'hi ha gent que el compra pensant que és arròs valencià. Que no passa res, que si compres un arròs estranger i està bo, doncs tu sabràs, però que cada un...
0: A veure, n'hi ha especialitats que per nassos tenen que ser estrangeres. Claro. A veure, ara que estem tots en el paverío este del sushi, per exemple, té que ser una varietat d'arròs que, si no té que ser molt pareguda, té que vindre precisament de terres orientals.
14: Bueno, però...
0: Pregunte.
14: I aquest arròs, sí, però dona igual perquè és un arròs...
0: Jo el faig en arròs redó, normal,
14: Claro, que com diu Santos... Els únics que han sabut donar gust a l'arròs han sigut els valencians. Claro. Perquè tu te'n vas a Xina o te'n vas al Japó,
0: home, bollit només i ta-ta-ta-ta-ta en el palillo.
14: Ja està, per ells és un complement. Ells després l'adornen en coses i tal. Exacte, és un complement alimentari o alimentici. I no és igual com nosaltres, bueno, si tenim una varietat d'arrossos. No hem parlat de la paella valenciana, que això és un icono, que està ahí, que tal, però independentment de la paella valenciana, o sea, és una locura. Mira, per exemple, avui, a Burjassot, per al 9 d'octubre ja porten un grapat d'anys celebrant una tradició que és les calderes. Les calderes d'arròs en fesols i nap.
0: Que bo, escolta.
14: Que ho fan ahir a la Pinada, a la Casa de la Cultura, i reparteixen una barbaritat, unes 3.000 racions d'arròs en fesols i naps.
0: Bueno, anem al carrer altra volta, perquè arriba en estos moments la Reial Senyera, la podem veure per la línia interna pel carrer Sant Vicent, Nacho Sánchez.
15: Correcte, arriba la Reial Senyera així a la plaça La Reina, està ara mateix col·locant-la, que sembla que se li havia descol·locat un poquet a José González.
0: És que ho diem fa un moment, Nacho, són 18 quilos de pes,
15: sí, sí, sí.
0: I 3 metros 30.
15: No, és que estava moguent la mà el José González, sí. Perquè sembla que li pesava. De fet, s'està col·locant bé el guante, que està que sembla que era massa pes i l'estan reorganitzant just ara mateix quan també arriben les autoritats polítiques darrere d'ell, darrere de la Reial Senyera.
0: Sí, veig per exemple a Llanos Masso, veig el president de la Generalitat, l'alcaldessa català, etc. Sí, és a dir, que va totes les autoritats van darrere de la Senyera, evidentment, acompanyant el gran
15: correcte.
0: Emblema. Clar.
15: Sí, sí, correcte, de moment, te dic, sense els xiulits que sí que hi ha hagut pues, instants previs, així, al mateix lloc, que sí que han patit altres autoritats. En este cas, de moment, no podem dir que hi hagi xiulits.
0: Bé, això és important, sobretot que n'hi hagi un poquet de tranquil·litat. Veig la Melena Rubia també.
15: Concòrdia, com sí, deia sí, Maria sí. José Català.
0: És de veres, com té que ser, i a més això s'ha notat molt, tinc que dir-te, Nacho, en els diferents, no discursos, sinó reaccions que s'han donat a l'eixida del Palau de la Generalitat, que haureu escoltat també, que n'hi ha hagut que lluny de calmar una miqueta els ànims, si hagueren pogut els hagueren encès, i crec que un dia com avui això no procedeix. Era com una espècie de pacte no escrit que teníem tots, que en festes o en celebracions com aquestes, la política va quedava un poquet relegada, però pareix que no mos podem aguantar d'això i teníem que anar encenent un poquet la metxa. En fi, és el que hi ha.
15: Sí, correcte. Mira, t'afegeixo un detall, que és que José González s'ha hagut de llevar el guant, li han donat aigua, o sigui que estava reposant, però parada en boxes, podríem dir, si parlarem en termes esportius, com sóc jo, parada en boxes i, sí. I de seguida continuarà transportant la Reial Senyera.
0: Molt bé, xerrem en un moment, d'acord, Nacho?
15: Gràcies, amics.
0: Fes tu també parada en boxes, si vols. Bueno.
14: Això ha estat molt bé perquè quan estan entrevistant-lo ha dit que la Senyera te porta a tu no portes a la Senyera.
0: Sí, és molt curiós això.
14: I això és molt poètic, és molt bonico, però, claro, 18 quilos, cascar-te tota la professió, això al final te passa factura.
0: Bueno, ja que estàs tu així, Vicent, tenim a Juanjo Rausell, el president del gremi de pastissers, que crec que està proper del Tedeum, i això, bueno, són paraules majors. És a dir, que té el temps comptat, però la tenim.
14: Juanjo, anem a veure. El gremi de panaders i pastissers té el privilegi de poder participar en la professió cívica des de l'any 1462.
17: Això és, efectivament, és un gremi o dels gremis més antics i tenim pues, el privilegi de poder eixir en els gremis el dia de la comunitat del 9 d'octubre, clar.
0: Pues doneu compte que no som conscients dels segles que portem celebrant això i alguns dels gremis també la solera que tenen és que acabes de parlar del 1400 i pico.
14: 1462.
0: Ah, això és molt de temps.
14: Te donen el privilegi de participar o el dret de poder participar en la professió cívica. Una professió en la que precisament avui el gremi de panaders i pastissers té un protagonisme especial perquè és el dia de la mocadora. I ahir, bueno, tota València, tots els forts valencians, això ha sigut un esclat de massapà.
17: Efectivament, la veritat és que estem molt contents perquè s'ha retrobat el valencià en el seu producte autòcton de la nostra festa pròpia. I ja portem uns anys que això està sent un espectacle, perquè s'està fent millor producte i la gent està abocats a la panaderia i la pastisseria valenciana, artesana i de barri, i estem molt contents. De fet, enguany...
0: Juanjo, deixa'm un moment, que jo sé que tu estàs necessitat de temps també per premura, sí. Però les coses succeeixen i tinc que connectar de nou amb el meu company Nacho Sánchez.
17: Pues res, mira, moltes gràcies.
0: Sí. Nacho.
15: Sí, escolteu els aplaudiments, són ara mateix per a la Reial Senyera que està passant ara mateix. Estan passant bé, li estan cridant en positiu ara mateix a l'alcaldessa Maria José Català, però la notícia és que en aquesta parada en boxes que vos contava han arribat uns encaputjats i han començat a increpar a tots, absolutament a tots, i afortunadament ara s'ha posat en marxa la processó cívica de nou i han deixat darrere ahir ses encaputjats. Que, com
0: però molt valents ells, no? Encaputjats, a cara descoberta, sí. No?
15: No, correcte. I a més, mira, un acte, com dèiem, de concòrdia, és que la gent, siguera el color que siguera, la gent que no va encaputjar, la gent normal, podríem dir, sí. Ha començat a dir-los que s'anaren fora, que això no va d'ideologies. Així estem en un acte de concòrdia, cadascú pel sant que pensa, però a cara descoberta, no encaputjat.
0: Claro, no, pues ho deia jo, que és que uno és molt valent a través d'un perfil de xarxes sense posar qui eres o tapant-te la cara. Però
14: això bueno, sol passar, eh? Claro. Els violents van sempre la caputxa.
0: Sí, però si són valents que vagin a cara descoberta i així tot el món podrà saber qui és i, a més, sabrem qui són els que reivindiquen.
14: I perquè normalment el violent sol ser covard.
0: Yeah. En fi, pues gràcies, Nacho, per haver-nos contat. No sé si Juanjo pensava que l'havia acomiadat, però no l'havia acomiadat. Ha penjat, no? Ha penjat. Clar, es pensava que l'havíem llargat.
14: Bueno, no res. Ho hem de contar que si hi ha un producte gastronòmic per excel·lència el 9 d'octubre,
0: sí,
14: és la mocaura. I la mocaura, vamos, són dolços de massapà, però és una tradició ja molt antiga que té dos parts. I les dues molt relacionades en Jaume I. La primera part és quan se regalen fruites. Les dones àrabs, les moretes, quan...
0: La simbologia, el que
14: exacte,
0: feixes tu.
14: Quan entra Jaume I a València, li ofereixen les fruites i el producte de l'horta valenciana. I eixes fruites, eixes productes de l'horta valenciana és el que després reproduixen els massapans dels nostres forners artesans. Hasta que aplega un moment. Aplega el moment de la batalla d'Almansa, guanya el Felip V, el rei Borbó, ixen els decrets de nova planta i, entre altres coses, se prohibeix ixes celebracions que antes se feien per el 9 d'octubre, que, a més, cremaven un grapà de pólvora. Solo de la pólvora no és una qüestió d'ara, això ho han
0: fet tota
14: la vida. No, també
0: és ancestral el tema de la pólvora, sí.
14: O sea, se parlen de 13.000 coets que es tiren entonces. Entonces el primer rei Borbó això ho prohibix.
0: Estem escoltant xiulits, estos xiulits en compten que van dirigits a Mònica Oltra, en este cas també, que està participant i que és l'ambient que tenim de fons en eixa processó cívica. Són sons que ens bueno, en criden poderosament l'atenció, però que anem retransmetent perquè tenim quatre persones en l'exterior.
14: Ho hem de contar,
0: i és
14: clar.
0: Lògic, ho hem de contar, això, perdona'm.
14: Pues no, bé, com diem, aplega eixe moment, si no recorde mal, era l'any 1738, una cosa d'eixes, i se prohibixen tirar coets. Tots els pastissers, que és gent molt creativa, diuen, bueno, i què farem? Pues bueno, en eixa mocaura incluïxen la piuleta i el tronaor,
0: sí,
14: que és una representació en massapà d'aixos focs artificials que se tiraen. I bueno, de totes formes, hi ha que dir-los als que siguen que tinguin algun problema amb el sucre, amb la diabetes, que vagin en compte perquè el massapà és armel, aixafar i sucre.
0: Sí, sí, bàsicament és glucosa.
14: Al 50%. O sigui que cuidao, hi ha que anar a espai en això. N'hi ha llocs que li afegixen una miqueta de licor, n'hi ha que li posen una miqueta de mel, però bàsicament és això.
0: Bueno, David González, ara sí que ja directament podem dir que la senyera està a portes de la catedral, veritat?
1: En estos justos moments està sí, entrant la reial senyera, esta catedral de València ara mateix es deté a les seues portes i el que contava Nacho fa uns minuts, hem viscut aquests moments tensos en el recorregut, en aquest final, en aquest enfilament final del carrer Sant Vicent i ara mateix sí, el que podem contar és que es deté esta processó cívica enfront de la catedral de València que espera el moment del TVU, aquest moment també molt emotiu en esta catedral de València, sinó que Sergi, des d'ací, en uns segonets entrarà la reial senyera i...
0: Estan tota els maseros, l'arquebisbe, tots esperant ja directament l'arribada de ixa senyera, de la reial senyera, per la Porta dels Ferros, si no m'enganyo, no?
1: Exacte, sí, estan a les portes d'esta catedral de València i crec que tinc així per propet a Sílvia Soria, que crec que també es pot contar perquè ara mateix està produint.
0: És que ara vos enjuntareu tots, per cert.
18: Així és.
0: Toquen les campanes.
18: En aquest moment, Sergi, sí. En aquest moment s'entra. Entra en aquest moment per la Porta de Ferro i està travessant ja la portada barroca, acompanyada per totes les autoritats. Dir-vos que durant el rato que hem estat així esperant en la porta de la catedral ha sigut prou tranquil, sí que s'han escoltat, igual que en la resta del recorregut, xiulits quan han accedit a la plaça. Compromís, part solista, però també en aplaudiments a les autoritats del Partit Popular i sobretot als gremis i sobretot també a la gent que representa, per exemple, el Rapenat, l'Ateneu, la part més social, no?, de València. En estos presos estan, s'ha parat la senyera, no sabem exactament quin és el motiu, sí que estan fent-se fotografies, s'està esperant que s'ordene des de dins, perquè cadascun dins de la catedral té un espai de vida. Ja d'ara, arranca ja, cadascun en el seu puesto, protocol, el protocol ja complint-se, i en este precís instant, Sergi, accedís a la catedral la Reial Senyera. I sí que ja donem per tancat la part de la professor i en part de la part religiosa d'este matí.
0: Com és el Tedeum, del que parlarem d'ací no res, perquè ja estava Jaime Sancho pels nostres estudis. La qüestió és que ixes el directe, ixes l'ambient, per a unes coses i per a altres, que estem retransmetent-vos, sobretot ací en la Ràdio Autonòmica Valenciana, en este directe de la ràdio pública, en el moment en què estan directament sonant les 13 hores, la una de la vesprada. Vicent, sé que vaig tallant-te contínuament, però ja saps com són aquestes coses. És el teu primer 9 d'octubre en la ràdio?
14: Sí, en la ràdio sí.
0: Ja t'acostumaràs.
14: Sí, a que... ja ho tenim clar. Que ara que hem entrat en la catedral i que estem tocant la part religiosa,
0: sí,
14: hi ha que dir que avui celebrem el Sant Donís. Que Sant Donís és curiós, era l'anomenaven l'apòstol de les Gàlies, perquè ell va ser enviat en l'any 250 per a evangelitzar als galos, que encara estaven allí en tot el rotllo d'Asterix i Obelix, i este home va ser martiritzat, junt a Rústico i Eleuterio. I al final el
0: decapitaren. Tenien un costum molt lleig en aquella època, de martiritzar el personal i fer-los un mal.
14: No, i tallar-los el cap.
0: Sí, bueno, i fer-los a la brasa, i bullir-los, i totes aquestes coses
14: que
0: feien. A més, Sant Llorenç.
14: Però decapitar-los, sí. Però lo curiós és que Sant Donís és el sant Sèforo. Sèforo se diuen aquells sants que es representen sense el cap, i el cap el porten agarrat baix del braç. Ell és el més cèlebre dels poquets sants sèforos que n'hi han, i conta la llegenda que quan el decapitaren,
0: sí,
14: ell agarrà el cap, va seguir caminant i va seguir predicant l'Evangeli. O sigui, una cosa curiosa.
0: Fas càrrec de la situació?
14: Molt fort.
0: Sí, sí, la
14: veritat. Molt fort, perquè, ojo, tot això passa a la colina de Montmartre.
0: Ja.
14: Lo que no ha aconseguit averiguar és què té que veure Sant Donís per ser el sant dels enamorats.
0: Bueno, pues podíem intentar averiguar-ho. Vaig a convidar-te a que participes en la conversa que també tinc ara entre mans, perquè, bueno, hem parlat molt al llarg de tot el programa i segurament ho farem al llarg de tot el dia encara, de la figura de Jaume I, que és l'origen de tot el que avui en dia som. Però per conèixer bé la data que avui commemorem, Vicent, i celebrem, és necessari fer parada en un altre aspecte clau de la història del 9 d'octubre. Com era la València i els valencians en aquells anys, precisament tot lligat a la forma en què vivien, en què cultivaven, cuinaven, etcètera, etcètera. En un segle XIII, coneguts per molts com un període d'acceleració. Més contemporàniament hem arribat a parlar de la revolució industrial, de la il·lustració, etcètera, etcètera. Però en aquell moment era de l'acceleració. Per a fer-ho, el que anem a fer és afegir a la nostra conversa Enric Guinot, que és catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València. Professor, què tal? Bon dia.
19: Hola, molt bon dia.
0: I feliç 9 d'octubre.
19: Igualment.
0: Bueno, així estem Vicent Gil i un servidor per a poder parlar d'allò que li parega. Però ja que estàvem clavats en matèria, parlem del naixement d'una nova societat en el segle XIII amb la conquesta del rei Jaume. Però podríem preguntar per què?
19: El 1237-38 la corona d'Aragó, de la qual era el rei Jaume I, va encetar un procés de conquesta que era una segona etapa de lo que havia estat la conquesta de la illa de Mallorca uns poquets anys abans. Són conquestes com les d'aquell segle sobre territori que era de l'Àndalus, que anomenem, de població musulmana, i el que comporta la conquesta no és merament l'arribada d'uns guerrers o d'una noblesa, sinó la construcció d'una nova societat a les terres valencianes. Ha hagut moltes societats des d'èpoques prehistòriques al territori valencià, i el segle XIII és un d'aquests moments de canvi. Parlaves d'acceleració, és de canvi, de transformació. La societat musulmana, els musulmans valencians, tenen unes formes de viure, unes formes d'organització política, econòmica, religiosa, lingüística, i arriba nova gent que s'hi posa per les armes i a poc, amb el repartiment i el llibre del repartiment, van assentant-se sobre aquest territori. I clar, no hem de pensar que merament que se senten, ocupen una casa, cultiven unes terres, sinó que n'hi ha que organitzar la vida col·lectiva, hi ha que organitzar les formes religioses i fer esglésies, hi ha que organitzar formes de municipals, de col·lectives. Implica crear mercats i fires. No és que els musulmans no tinguin mercats i fires, sinó que ara són noves que entren en contacte amb els circuits comercials d'Europa, no els del nord d'Àfrica, que eren les musulmanes. Se funden viles noves, se fan noves roturacions de terres i s'amplia l'espai cultivat, se fan nous camins i se creen també formes de poder. Per un costat, senyories, senyories dels nobles, senyories feudals, però també govern del rei, govern dels oficials del rei. I en aquest sentit, unes noves lleis que van anomenar-se Furs de València i noves formes d'organització política i administrativa. I no oblidem els impostos.
14: Però, professor,
19: nous impostos.
14: Una part d'aquesta població segueix sent musulmana, encara que se converteix en els conversos, tota la història aquesta, però aplega un moment que els expulsem, els moriscos. No recordo mal, jo crec que Rafael Guaraf va ser un dels últims pobles en moriscos. Què va suposar allò quan tirem els moriscos d'Espanya?
19: A veure, el segle XIII, a l'època de Jaume I, ja hi ha una expulsió d'una part de la població valenciana musulmana, els que vivien així, perquè els repobladors que venen el que fan és repartir-se el que tenen els que han expulsat. Uh-huh. I per tant, durant quasi quatre segles, fins a 1609, va conviure població musulmana i la població de original de repobladors cristians del segle XIII i la gent que continua arribant en els segles posteriors. I a poc hi hagué més població que anomenem cristiana valenciana que població musulmana. I això és la que finalment, ja en un context molt diferent, en el segle XVII, la monarquia hispànica decidís expulsar per raons del gran conflicte internacional amb els turcs. I el perill que representava una població musulmana en el territori.
14: No, i perquè havien hi hagut alguna que altra sublevació, sobretot per allà per Despenyaperros i d'aquests puestos, i entonces això li donava una miqueta de pànic als senyors feudals i als reis.
19: Sí, això és més el context del segle XVII, més tard, no el de temps del segle XIII, en què efectivament hi ha molta tensió. A fi de comptes, per a repartir terres Jaume I, se les ha de llevar a qui les tenia, que era la població musulmana valenciana. I això és el que provoca resistències, conflictes, i que durant quasi quatre segles convisquen població musulmana i població cristiana al que és el Regne de València. Però,
0: bueno,
19: clar,
0: en part per als que ell també perdona, es converteixen en els mossàrabs, si no m'enganye, que són aquells que diuen, bueno, sí, anem a quedar-nos, però...
14: Però t'has de convertir.
0: Claro, t'has de convertir, part a part.
19: No és exactament així.
0: A veure, contamos-ho.
19: Mossàrabs eren els cristians que se quedaren vivint
14: en moros, exacte,
19: de l'Andalus a partir del segle VIII. Uh-huh. Segle VIII. I uh-huh. Això, quan ja és la conquesta de Jaume I, ja no hi ha mossàrabs, no se'ls anomena així. Són els mudèjars, que són els musulmans que ara viuen en un estat i una monarquia cristiana, que és la de Jaume I.
14: Jo, professor, n'hi ha una cosa que antes ha preguntat Baltasar i jo em pensava que estirs anàvem per un costat i anàvem per un altre. La imatge de Jaume I, com era percebuda per els seus enemics? Era algo aixina com el Cid Campeador, que li se tenia un respecte militar?
0: Bueno, de fet, ja has escoltat que ella admirava profundament el Cid Campeador.
19: A veure, les realitats del segle XIII no són exactament com ens han arribat a nosaltres, perquè les nostres fonts d'informació sobre aquestes qüestions simbòliques, de culturals, no són sols la informació d'aquell moment quan va viure Jaume I, sinó és a través de relats, de cròniques que s'han escrit en segles posteriors. I alguna de les grans biografies de Jaume I que han tingut més èxit són del segle XIX o de principis del segle XX, per exemple, de l'època de la Renaixença. Llavors, clar, això no està contant la realitat del segle XIII. No hi ha aquests conceptes que són de segles posteriors i construïts en visions del món que són més modernes i més recents. Per tant, efectivament, el que sí que és cert és que Jaume I, després de la seva mort, però ja en època medieval, va ser entès, interpretat per la pròpia societat valenciana i especialment per la ciutat de València, pel seu Consell Municipal, com el rei fundador. I sí que se li va atribuir d'aquesta aura de que és una nova etapa, és la nostra, no són com els que vivien abans en època ibèrica o romana,
14: no.
19: I d'aquesta és la que som nosaltres els hereus, perquè venim d'això.
0: Claro, professor, deixem que despedisca la meva companya Lucía Nadal, sí, que la teníem en el centre de València i sentia que tornar als estudis. Lucía.
20: Què tal? Així estic. No m'he menejat.
0: Bueno,
20: sí que m'he menejat, sí.
0: Vos heu menejat i vos esteu menejant més del que mos puguem imaginar, entre altres coses, sí. Clar. Perquè n'hi ha
20: la
0: molta
20: veritat
0: activitat.
20: És que ha sigut tota una sort poder disfrutar en primera fila, perquè estàvem davant d'eixa baixada de la senyera de l'Ajuntament del Balcó. Ara està celebrant-se el Tèdeum a la catedral. En concret estic a la plaça, o millor dit, al carrer del Palau, que és una part de darrere de la catedral, d'una de les portes laterals, en confluència amb la plaça de l'Arquebisbe i el carrer Avellanes. Mm-hmm. Ara, quan finalitzi el TDU, com tornarà a reprendre aquesta processó cívica cap a la plaça de... cap al parterre. Així que, de moment, es queda David per ací, eh?
0: David, Sílvia i Nacho, que estem ahí. Gràcies,
20: correcte,
0: Lucy,
20: correcte.
0: Mos vegem ara mateix.
20: Adeu, fins ara.
0: Fins ara. Bueno, estàvem parlant precisament en estos moments amb el professor Enric Guinot. N'hi havia una qüestió que volia plantejar-li. Estem parlant de...
20: prendre aquesta processó cívica cap a la plaça de... cap al parterre. Així que, de moment, es queda David per ací, eh?
0: David, Sílvia i Nacho, que estarim ahí. Gràcies,
20: correcte,
0: Lucy.
20: Correcte.
0: Mos vegem ara mateix.
20: Adeu, fins ara.
0: Fins ara. Bueno, estàvem parlant precisament en estos moments amb...

0: en la societat. És això, el que he dit abans, els musulmans no s'organitzaven ni política, ni religiosament, ni socialment, com van a ser repobladors de la València de temps de Jaume I. Per tant, lo interessant de l'època d'aquest rei és que s'està construint en terres valencianes una societat que no existia abans. Per a lo bé i per a lo roïn, perquè crear senyories feudals que cobren impostos i rendes a la gent que treballa a les terres, pues no és lo més... el millor per a la gent. Clar. Però, per tant, sí que és veritat que tot això passa en un parell de generacions en aquest segle XIII i molt de lo que se funda en aquest moment se crea el propi rei, com els ajuntaments, els municipis, les corts, els furs, han durat segles i som hereus. Nosaltres, de totes aquestes coses que se crearen en aquest moment, sí, pot ser d'acceleració històrica.
1: No, però això és molt important. O sigui, la reconquista de... o la conquista de Jaume I, una de les coses més importants que té és que otorga al regne de València, primer a crear un regne que no existia, i a aquest regne li otorga una carta magna, una constitució. Els furs estagueren, bueno, els decrets de nova planta, sí, estagueren en vigor i estagueren funcionant molt bé. Igual, ojo, que també ho va fer en Mallorca.
2: Fins que algú va vindre i ho va estropear tot, claro.
1: Claro.
0: Sí, sí, efectivament, Jaume I, per això el concepte de rei fundador, jo crec que és molt, molt convenient, és l'adequat per a definir-ho, perquè és el que marca la pauta de transformacions importants que, a més, en alguns casos, com els propis furs de València, no estaven encara estesos ni... en funcionament a Catalunya i Aragó en aquell moment. El primer municipi al qual Jaume I li va donar lliure elecció als seus veïns dels càrrecs de govern, els jurats, és el de la ciutat de València. És un poc com si experimentara a terres valencianes els canvis polítics que se van donant en aquesta època. I en aquest sentit marca una transformació profunda en evolució, lògicament, arriba als nostres dies. No ha hagut mai una ruptura entre els municipis, el poder municipal que crea Jaume I i els nostres ajuntaments actuals. I la gent d'aquell moment, els repobladors, són els que van a parlar valencià i és el valencià que parlem nosaltres. N'hi ha una, vull dir, que és un moment realment clau de la nostra història. Uh-huh. I és veritat que això no ho va fer sols el rei Jaume I. És un personatge cabdal, però ho va fer tota la gent del poble, la gent de les ciutats, que va vindre de repobladors i començaren a construir el que és el món dels nostres avantpassats.
1: Parlant del rei, Jaume I va ser un rei templari? Vull dir, hasta quin punt...
2: En l'estricte sentit de la paraula.
1: No, claro, perquè a ell realment...
2: El crien els templaris.
1: L'eduquen els templaris en el castell de Montsó. A més, Guillem de Montrodon, que era el gran maestre de l'orde en la corona d'Aragó, va ser el seu preceptor. Això te marca...
0: A veure, sí, és una idea la dels templers, que efectivament per un costat està associada a la infantesa, als primers anys de vida i primera adolescència de Jaume I, i per altre costat és veritat que té molta difusió en circuits no tant acadèmics, sinó de gent interessada en el passat, identificar-ho com un rei del temple templer, en els seus valors polítics, morals, etc. La veritat és que la història... quan la vas investigant i avançant, no és tan optimista respecte a aquests criteris. L'Orde del Temple i el segle XIII és una institució que té uns principis morals, de un comportament molt estrictes, i això li seria ensenyat segur. Després, la vida del rei... precisament no és que siga la que seguís, la seva vida privada, diríem, la que seguís els preceptes d'una ordre religiosa tan estricta com els templers. I no és ese sentit...
1: Home,
0: no, sí,
1: el celibato, des de luego, no era el fort de Jaume I.
2: Des de luego, en Xapart no.
0: Ja ho he dit vostè directament.
1: El celibat no era el fort, però bueno, sí que era molt religiós, era auster, era un tio molt disciplinat, i el que és més important, que li va servir després en la seva faceta de rei, quan va créixer, perquè, clar, ell, Pere el segon mort, ell només tenia que 5 anys, però quan va fer fadrí, una de les coses que més li aprofitaren va ser la formació militar que li donaren els templaris.
2: Clar, entre altres coses.
0: Sí, Sí, jo dic que formació.

0: militar no es a ellas soles, es la época.
1: Claro.
0: Los monarcas, las familias reales, la nobleza, se forman en la educación militar para la guerra.
1: Bueno, fins
0: y
1: hoy
0: ella
1: en día,
0: es un rey
1: profesor.
0: Conquistador.
1: Claro.
0: Sí.
1: Bueno, no, li diria que no tenim temps per a més, encara que hem disfrutat molt d'esta conversa amb vostè. Gràcies per haver-nos atès i que tingueu un bon 9 d'octubre.
0: Pues igualment, gràcies per l'interès i que siga un bon 9 d'octubre per a tots i totes.
2: Per a tots i per a totes, sí senyor.
1: Sí senyor. Bon dia. Fins ara.
0: Bon dia.
1: Ambient de fons en aquests moments de l'interior de la catedral on sona l'orgue.

0: Jaime Sancho, el canonge emèrit i gran expert en història i art de la Seu, ha sigut escoltar l'orgue de la catedral i en seguida, prestar atenció. Què tal?
1: Arribiscolat.
0: Jaime, sí, com estem? Benvingut.
2: Molt bé, bon dia.
0: Quant de temps, però quants 9 d'octubre, en esta i en l'anterior ràdio hem arribat a parlar moltes voltes, hem enterrat papes, proclamat, hem fet de tot ja.
2: Pues sí, és veritat. Molt de gust.
0: Igualment. Hi ha una cosa que crec que és el principal que devem d'explicar, sobretot si mos escolta gent de noves generacions que no tenen les coses molt clares i que és important transmetre-los d'on venim i el perquè de moltes d'aquestes qüestions. I és el vincle històric que n'hi ha entre l'entrada del rei Jaume I, aquell 1238, i la consagració de la primitiva mesquita com a catedral amb el cant del primer Tedeum.
2: És veritat, perquè Jaume I ja en les corts de Monzón havia fet el voto d'edificar una catedral en València dedicada a Santa Maria.
0: Sí.
2: És una cosa molt important perquè València no tenia en aquell temps una jurisdicció eclesiàstica pròpia, un bisbe propi i tal. Al voler, lo primer, fer una catedral és donar una personalitat a València, una independència eclesiàstica, una autonomia, i fer lo que era l'empresa de la catedral en aquell temps era l'empresa de la ciutat.
0: Mm-hmm. I com ha anat evolucionant, no?, ixa cerimònia del Tedeum al llarg dels segles, a la Seu, en comparació a veure a com es vivia en ixes èpoques passades.
2: Clar, aleshores era tot molt... n'hi havia menys gent. Era tot més artesanal, no? Mm-hmm. Però és cert que lo essencial, que era esa processó cívica que va fer-se ja en temps de, sobretot, de Pere el Ceremoniós. Després ja, primer era la festa de Sant Dionís, també una processó, Sant Jordi, i tot això era unificat en una mateixa qüestió, el cant de Acció de Gràcies del Tedeum.
0: Per convertir València al cristianisme.
2: Sí, per... era un... es veia com una... com diuen en el dret romà, una usucupatio. No era pròpiament un començar de nou, sinó un recuperar una cosa que ja n'hi havia, perquè la tradició cristiana, o sigui, sí, no era fundar com si fos un fet colonial, com l'arribada del cristianisme a Mèxic o a Colòmbia, sinó que era una recuperació...
1: Recuperar, és evident que València, antes de musulmana, ja era cristiana.
2: I durant l'època musulmana mai va deixar d'haver un culte cristià en València.
0: Mm-hmm. Després està el que representa per al propi cabil, no?, i per a la pròpia catedral, que la reial senyera, avui acompanyada de l'espasa del rei Jaume, després de 50 anys, accedisca a eixa seu cada 9 d'octubre per presidir este acte, que sí que ho és, això és innegable, Acció de Gràcies.
2: Sí, és veritat. És una cosa que s'ha interromput en algunes vegades per les guerres, per circumstàncies d'aquestes, sí, dramàtiques.
0: N'hi ha qui no ha volgut accedir al Tedeum, etcètera, etcètera, sense saber, sí, diferenciar el que és històric i el que és religiós, que això també és una altra cosa.
2: N'hi ha que la presència de la senyera és molt emblemàtica de la ciutat,
0: sí,
2: però la senyera no és... És una... diríem, una senyal que va renovant-se con el tema, fer-se noves, no? No és la senyera de Jaume I, que no existia probablement, no? Era els signes reials. I han continuat fer-se nous senyeres, no? I lo important és el signe de la senyera quan entra a la catedral té honors reals. I l'arquebisbe a la porta a recibir-la com si fos el rei, no?
0: Claro.
2: I, en fi, és tot un honor. Sí,
0: de fet, és que té tractament reial.
2: Sí, sí, és cert, sí.
0: Uh-huh. En una societat, Jaime, cada volta més pluralitzada i depenent del lloc també laica, tot n'hi ha que dir-ho, quin missatge d'agraïment, podríem dir, continua llançant un himne tan antic com és el Tedeum als valencians, per exemple, d'avui en dia?
2: És que inclús la societat més laica occidental té els seus arrels cristians, o sigui, ha nascut del dret de la mitjana, del dret del segle, de l'escola de Salamanca, de Suárez...
0: Sí, això és com els que rebutgen el tema dels musulmans i ho portem en la cara, que és impossible... O sea, no creure que la meitat, en este cas encara, descendim de la societat musulmana que n'hi havia.
2: Sí? Genèticament, claro. Sí. I en coses culturals també, de llenguatge, de, claro, paraules... Sí.
1: En la toponímia dels nostres pobles.
2: Home, sí, imagina't. A molts valencians quan se vistin de moros o de cristians, el vestir de moros arriba molt bé, millor que el de cristians.
1: Sí, es para millor, es para millor.
0: Bueno, és que no podem negar-ho.
1: Jaime, sí, sí, que antes s'han quedat, jo he estat intentant averiguar per què Sant Donís l'han fet el sant dels enamorats valencians. Per què és el Sant Valentí dels valencians, el Sant Donís? Hi ha alguna raó especial?
2: No, no n'hi ha alguna raó especial. Sant Donís és el primer bisbe màrtir de París i es celebrava des de l'antiquitat. Tinc una missa avui dia en la missa al romà. I en València, pues, no sé per què motiu, perquè un motiu pot ser comercial o una cosa d'estes de la moca orà i aquestes coses, no?
1: Però jo crec que al final, me pareix a mi que ha sigut una conseqüència de la moca orà, perquè, claro, Sant Donís el decapiten en Montmartre el 9 d'octubre, i per això la celebració del 9 d'octubre d'ací coincideix en la festivitat de Sant Donís.
0: Sí, potser n'hi hagi un lligam, no?
1: Claro, com que en eixa festivitat els novios o els matrimonis, els homes, regalen a les seues amaes la moca d'orà, a lo millor, i ja que coincidència l'ha convertit en els enamorats, en el sant dels enamorats valencians.
2: Són coses que comencen un poquet per un interès de moltes coses, com el dia de la mare o el dia del pare, que el meu pare dia sempre que tot això era mentira per gastar diners i no el celebrava mai.
1: Bueno, així no podem dir que ho ha inventat el Corte Inglés, perquè això és de molts anys antes. Eh?
0: Afortunadament, perquè el Sant Valentí sí que és un invent d'exclusiu.
1: Això sí que és un invent. Sí,
0: sí, sí, sí, dels propis grans almasems. Per cert, Jaime, el 9 d'octubre no només es celebra, si no estic enganyat, la festa de la Comunitat Valenciana, sinó també la dedicació de la catedral a la Mare de Déu de l'Assumpció. I aquestes dues festivitats tenen que complementar-se. Com es fusionen aquestes dues celebracions en un mateix matí?
2: Bé, pues d'una forma orgànica, diríem, perquè tot està unit. Avui és una festa litúrgica en totes les parròquies de València, l'aniversari de la seu. En totes les diòcesis del món, les parròquies celebren l'aniversari de la seua seu. Mm-hmm. I així en València pues, celebrem este aniversari d'una consagració que va ser, com diríem, progressiva, perquè en un primer moment, el 9 d'octubre, el que se va fer pròpiament va ser la cerimònia de consagració, que durava quasi tot un dia complicadíssima, i era un edifici provisional, com era la mesquita, no? El que va fer-se és una purificació, que la va fer l'arquebisbe de Tarragona, que era llegat pontifici, i que seria com una reconciliació, un poc d'aigua beneïda, o prou d'aigua beneïda, i després una oració.
0: Jaime, ara mos fa falta molta aigua beneïda, però hauria de passar una avioneta dels incendis i ballar-mos a tots en aigua beneïda.
1: El hisopo anava escampant aigua a dreta i a esquerra. Això mos fa falta ara, que escampi a dreta i a esquerra.
2: És veritat, sí, a dreta i a esquerra. I no se va fer ninguna missa el 9 d'octubre. La primera missa es va celebrar el dia següent, que era diumenge.
0: Sí.
2: Això a vegades no sé. No va celebrar-la l'arquebisbe de Tarragona, sinó que va ordenar celebrar-la a Berenguer de Castellbisbal, que era confessor del rei, i va ser nomenat per el mateix arquebisbe de Tarragona bisbe de València, eixe dia. I Berenguer de Castellbisbal no va ser ordenat de bisbe perquè va haver un conflicte i es va nombrar a Ferrer de Pallarès, que va ser el que efectivament el primer bisbe ordenat. Però este Castellbisbal...
1: Ahí se'n vingui el lío que el papa va excomulgar a
2: Jaume. Le va tallar la llengua a Berenguer.
0: Sí, a veure, mos han contat antes que li va confessar Jaume I certes coses al bisbe i el bisbe se'n va anar de la boca. Va dir, no te n'aniràs més.
2: No, és que era l'assumpte de la matrimoni con Teresa Gil de Ribaura.
0: A la que va repudiar.
2: Per lleprosa. I llavors el rei va dir que ell no havia donat... un compromís de matrimoni serio, sí, con la doña Teresa. I després el rei va confessar al seu confessor, Castellbisbal, que havia mentit, perquè sí que en veritat sí que li havia donat el compromís. I el confessor se lo va dir al papa, perquè era una qüestió diplomàtica.
0: I aquell va agarrar i li va tallar la llengua. Sílvia Soria, contamos.
3: Pues mira, en estos moments per el lateral de la catedral estan començant a eixir, estem ara veient com és l'Horrat Penat. Per tant, la senyera que podeu veure segurament en les imatges és la de l'Horrat Penat, i estan ja el que són els gremis i la primera part, els primers que han eixit després d'este Tedeum, estan en estos moments accedint a la plaça de la Verge. Així que en uns segons esperem veure ja, mira, en estos moments vegem ahí el cartell i la senyera, exactament. Mm. Esperem que eixca la bandera. De moment la Real Senyera no ha eixit de la catedral, però sí, tornem a insistir, les associacions i entitats per el lateral, per el lateral de la catedral de València.
0: Gràcies, Sílvia. Ara tornarem a parlar de nou. Per cert, una última cosa, a Jaime Sancho, com a gran coneixedor de la història de la catedral de València, i avui, especialment que tots els ulls estan posats allí, quin detall artístic o històric de l'edifici se'ns escapa a tots els valencians i no hauria d'escapar-se-mos?
2: Bé, n'hi ha molts secrets de la catedral, no? Però jo pense que els que venen a la catedral...
0: Que no estan a l'alcance de qualsevol dels mortals com vosaltres, sinó com vostès, eh?
2: No, sí, però si me ho demanes te lo mostre.
0: Claro, jo, vamos, ja ho sap que sí. Sé que la curiositat nostra sempre ha sigut satisfeta.
1: Una conversa en la intimitat, claro, ara sí. Se pot dir.
2: Reconditori, per exemple, que és un lloc magnífic en la sacristia, que no té escala, hem posat una escola provisional,
0: sí.
2: Decorat tot en pintures, on es conservava la espina... i el mecanisme per a la porta caladissa que baixa, és un lloc realment interessant. I després, visitant la catedral, pues veus que la gent, a mi me dona un poquet de pena, no?, com coses importantíssimes, com que n'hi ha en el museu, obres d'art, o en la mateixa catedral de Cimbori, per exemple. La gent passa, veig un vista, un amic, regard, i continua parlant com si res, no?
0: És curiós, no?, perquè en la quantitat de persones, de milers de persones que passen tots els dies per la catedral i creuen eixes portes, a lo millor se'n van sense veure el més interessant.
2: No, jo penso que veuren perquè quasi totes les persones...
0: És de consum ràpid, com aquell que diu, no, Jaime?
2: No, però no tan ràpid, perquè porten un audioguia
0: sí.
2: Que té els números...
1: Va indicant-los.
2: I va indicant-los tots els passos. I la gent veus que se para. Moltes vegades s'assenta davant de l'altar major, de baix del cimbori, i la gent fa una visita de 3/4 d'hora o aixina. Després estan els grups organitzats, que porten un guia, que ponem els audioguies també.
0: Un guia autoritzat, per cert.
2: Sí,
0: que
2: clar, però...
0: Que són els que
2: però
0: saben.
2: Que són, sí, però per exemple, con el vaixell, no?, con els cruceros, no?
0: Sí.
2: Interessant, una cosa que va declinar molt, moltíssim con l'epidèmia, però després ara s'està recuperant. Pensant que alguns peregrins tradicionals, que eren els russos, han deixat de vindre, perquè venien moltíssims russos.
1: Home, bueno, els russos no venen per altres raons, però, ja. Però és curiós que siga precisament el públic dels creuers un dels principals visitants de la catedral.
2: Sí, perquè és una cosa organitzada que té tres possibles visites. Poden vindre a la catedral, al centre més de València, Ciutats de la Ciència i tot això, i n'hi ha una altra visita curiosa, que és a les coves de Vall d'Uixó.
0: Sí.
2: I en vez de veure la ciutat, se van a les coves de Vall d'Uixó.
0: Curiós,
1: eh? I a les bodegues de Requena, eh?
2: Sí.
1: Cuidado, eh?
0: Home, és que ara tu saps, el turisme gastronòmic i l'enologia pesa molt.
1: Enoturisme.
0: Jaime, no se'n vaja, perquè encara mos queda un ratet, i n'hi ha una altra qüestió que té que veure precisament amb Vicent Gil, ara a la 1:30 en punt, que voldria comentar. Si n'hi ha una cosa que ens recorda la reconquesta de Jaume I i tots aixòs enfrontaments, podríem dir, és el fet de que els musulmans, tornem als musulmans, van dominar les nostres terres durant 8 segles. És una herència, evidentment, que no va sucumbir a la victòria cristiana i a l'expulsió dels moriscos segles després. I la millor mostra d'això és... Tornem altra volta a lo mateix, Vicent, la gastronomia. Sense influència del món àrab, avui en dia el plat estrell, per exemple, de la nostra gastronomia, pues a lo millor no seria la paella. Bàsicament perquè potser no n'hi hauria arròs, entre altres coses. Què més mos van deixar aleshores els musulmans i com ho van aprofitar els cristians? Ho hem mencionat per damunt, fins i tot a primera hora del matí en el programa hem anat directament a una torroneria. Pues anem a veure què es menjava, anem a conèixer què menjaven i de què s'alimentaven en aquesta època de Jaume, saludant a Juan Antonio Nieto, que és investigador principal del grup de cultura, alimentació i salut de la Universitat Internacional de València. Juan Antonio, què tal? Bon dia, buenos días.
4: Bon dia, muchas gracias por invitarme a un día tan especial como es el día de hoy.
0: Felicitarte también y desearte un feliz 9 de octubre.
4: Igualmente.
0: Oye, vamos a hablar primero sobre la herencia gastronómica que nos dejan los musulmanes, porque yo he dicho que a lo mejor sin ellos no existiría, por ejemplo, la paella. Vicente ha levantado una ceja, pero yo te pregunto a ti.
1: No, no, o el arnadí.
0: Per exemple, sí. O les monjàvenes.
1: Claro, és que jo sobretot l'herència musulmana jo la veig molt centrada en la reposteria.
0: Sí.
1: Però per supost l'arròs, que avui en dia és el producte icono de la gastronomia valenciana. Mm-hmm. Hombre.
0: Juan Antonio.
4: Sí, yo creo que la respuesta inmediata es totalmente. Efectivamente podemos hacer luego más matices sobre la repostería, etcétera. Pero la respuesta inmediata es totalmente. Los musulmanes introdujeron ingredientes alimentarios que no teníamos, no había en Valencia anteriormente, como el uso y el cultivo de arroz. No fueron los únicos. Otros ingredientes culinarios importantes también, la naranja amarga, no es la misma que la actual naranja, pero el uso de la naranja, el limón, la espinaca, la berenjena, también importante en la gastronomía valenciana, ¿no? Entonces, efectivamente, hay preparaciones culinarias valencianas actuales que no podríamos tener y entender sin esa influencia musulmana previa. Mira, un caso que es curioso es el de la pasta. Tradicionalmente asociamos la pasta con Italia.
0: A los italianos.
4: Pero se abre un debate en los últimos tiempos que los musulmanes ya preparaban unas pastas secas finas, que es lo que básicamente llamamos fideos. No son como los fideos actuales, serían una especie de antecesores, ¿no? A los fideos. Entonces, tampoco podemos entender platos tradicionales como la fideuá sin este tipo de ingredientes, ¿no? Entonces, la huella de la gastronomía musulmana en la actual gastronomía valenciana, yo creo que es algo innegable.
0: Has donat precisament ahí en una clau. No parlem únicament d'aliments, sinó que també parlem de tècniques i d'instruments.
1: De plats preparats, també.
0: Clar. ¿Veritat, Juan Antonio?
4: Sí, correcto, correcto. Es cierto que la mayor influencia que tuvieron los musulmanes con respecto a técnicas está más centrado sobre todo en lo que es la agricultura, ¿no? Conforman esa primera huerta valenciana, la horta valenciana que conocemos hoy en día, traen acequias, norias. Entonces, el mayor impacto va a ser sobre todo en lo que es la horta y nos permite eso, ¿no? Nuevos ingredientes. Pero también trajeron otras innovaciones, como sobre todo a un nivel culinario, la mezcla de sabores dulces y salados, que es más propia de culturas más de carácter exótico, musulmanas, el uso de frutos secos molidos en la gastronomía, la aromatización de platos con especias, es decir, la preparación de platos muy especiados, con especias como la canela o el azafrán, que, bueno, pues en la valenciana musulmana estuvo muy extendido el cultivo de azafrán. Que no podemos decir que ellos lo introdujeran, porque los romanos, pues hay escritos que nos sugieren que ya podrían haber cultivado azafrán, pero desde luego la explosión del cultivo de azafrán se da con los musulmanes, ¿no? Uh-huh. Entonces, permitió la influencia musulmana un cambio en lo que es la gastronomía valenciana en cuanto pues, a sabor, a platos con sabores y aromas más intensos, pero equilibrados, no excesivamente punzantes.
1: ¿Y en cuanto a instrumentos?
4: En cuanto a instrumentos, hubo algunas innovaciones, pero no son tan relevantes. Pero sí,
1: porque
4: hay una que
1: los cristianos que comían con las manos. ¿Los cubiertos es una herencia árabe?
4: No, no, los cubiertos no son una herencia árabe. Los musulmanes también comen con una mano. Los cubiertos surgirán después, principalmente a partir del siglo XIII. Uh-huh. El principal, digamos, instrumento que introducen los árabes es la olla vidriada. Las ollas vidriadas tienen una pátina de un esmalte vidriado y entonces hace a la cerámica menos porosa. Y esto es importante porque permite cocciones más largas en las que el agua se evapora menos y por tanto sí supuso un cambio en cómo se preparaban los guisos, ¿no? Permitía guisos más largos, más refinados, que no introducen el guiso porque ya se utilizaba, pero sí que permite ese cambio, ¿no? En digamos, el paso previo a preparaciones culinarias de guisos largos durante tiempo prolongado.
0: De fet, el que acaba de contar Juan Antonio, si no estic enganyat i forma part de les parladories, els musulmans mengen exclusivament en la mà dreta, perquè l'esquerra suposadament és la que es reserva per a la higiene personal i no s'utilitza per a tocar el menjar. Per tant, el tema ixe dels coberts quedaria un poquet descartat, si no estic equivocat. ¿Veritat, Juan Antonio?
4: Correcto, correcto. De hecho, en la época medieval cristiana, los cristianos también comían con las manos. Solo se utilizaba en ocasiones la cuchara, sí. Y los cuchillos solían no ser tampoco individuales. Entonces, no es los cubiertos no son una herencia musulmana. De hecho, a día de hoy, en las culturas musulmanas, és comú comer con la mano derecha.
0: Sí, sí, sí. Una coseta, perquè ens queda molt poc temps. Amb la Reconquesta i el retorn del domini cristià, podríem dir també es produeix una barreja de cultures culinàries. Això, efectivament, afecta la gastronomia. Per tant, què podríem deduir que és el que acaba menjant-se en aquesta època de Jaume I? Perquè, entre altres coses també, i això moltes voltes no ens ho plantegem, és importantíssim la separació de classes socials. No era el mateix ser ric i poderós que ser pobre, una rata carrejera.
1: Bueno, això segueix passant avui en dia.
0: Ja, però...
1: No tots poden menjar gamba de Dènia.
0: Ja, perquè... no, això segur, ja t'ho puc dir. Però imagina't en aquell moment, podia significar menjar o no menjar, fins i tot, no?
4: Sí, totalmente. Bueno, la alimentación siempre a lo largo de la historia ha servido como un diferenciador social, con intención o de manera indirecta, pero siempre ha sido. Y en la Valencia de Jaume I no es una excepción. Las clases pobres, vamos, el campesinado comía a base de pan acompañado con legumbres y hortalizas cocidas, muchas de ellas de herencia musulmana, debemos decir, en relación con lo anterior, ¿no? El pan, además, solía ser un pan que se elaboraba con cereales, digamos, menos nobles, que eran mezclas de trigo y cebada o un trigo con harinas poco finas, poco molturadas. Sin embargo, bueno, se conseguía comer unos platos que se llamaban sops, que era un trozo de pan mojado en caldos, que podían ser vino o aceite o algún tipo de guiso, ¿no? La carne prácticamente ni la probaban, podríamos decir, era muy excepcional. Se solía consumir en festividades, ¿no?
1: Solo para los nobles. La nobleza es la única que podia disfrutar de les carnes.
0: Clar, per als quals m'imagino que caçaven per a ells i menjarien carn certament exquisita, diria. En fi, pues Juan Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos acompañado en este fragmento del programa. Que tengas, repito, un feliz 9 de octubre.
4: Igualmente, muchas gracias.
0: A ti, un abrazo muy fuerte. Les 13 i 40 minuts del matí d'este 9 d'octubre, festivitat dels valencians, dia de la Comunitat Valenciana. Sílvia Soria, veig que en estos moments la senyera ja ha encarat el carrer de la Pau, no?
3: Així és, en este precís instant, entre aplaudiments, no sé si esteu escoltant a la gent, perquè el carrer de la Pau està de com a home. Així com este matí veiem alguns punts que no hi havia tanta gent, a aquestes hores està a tope el centre de València, rebenta la senyera, i estic just al costat de l'espasa del rei Don Jaume, i entre aplaudiments la gent la saluda, l'aplaudís, és increïble la emoció que n'hi ha en aquests moments en este carrer. Sergi, estan donant els primers passos, sí, encarant-se al parterre, i torne a recordar i torne a dir aplaudiments per a l'espasa, aplaudiments per a la senyera i aplaudiments també per als cossos de seguretat quan passen. Així que molt emocionant, i en pocs minuts estarem en la figura, en el centre, en el que és el culmen d'este acte central del dia d'avui.
0: Quan es durà a terme i s'ofrena en l'estàtua del rei Jaume I. Gràcies, Sílvia. Ara continuarem parlant. Aprofitant que tenim encara així a Jaime Sancho. Jaime, el Tedeum que s'interpreta habitualment, que ja ha acabat fa un ratet a la catedral, però no volia deixar que se n'anara sense plantejar això, compta, per exemple, amb la tradició coral de la coral catedralícia, si no m'enganye, i l'orgue de la Seu. Però quina importància té, en este cas, la música sacra a l'hora de solemnitzar qualsevol dels moments d'estes característiques?
2: Bé, tens que tenir en compte que la liturgia cristiana, sí, la oficial, sempre és cantada. És com una òpera. El que passa és que es van parlant, misericides, resades que diuen, però la forma normal d'expressar-se devia ser sempre el cant, com en antiguitat i en altres religions. Però en València la seu té una tradició musical molt important, uns arxius, grans compositors han estat en València, i el Tedeum que es canta actualment és una composició moderna de Josep Climent, dels anys 80, que le van encarregar en valencià, perquè sempre s'havia interpretat en llatí, com està en tantes composicions.
0: És una, com dirien ara, una new version, no?
2: Sí, la llengua sí. I la música és d'un estil més modern.
0: Més contemporani, clar.
2: Sí.
0: Jo abans, quan li preguntava allò de que és com si fora una visita express i no es queden els visitants en el que haurien de quedar-se, és perquè crec que no arribem a ser conscients del tot, com sempre, de tot el que tenim, i quan entrem a un lloc com en la catedral, tot el que amaguen no només eixos murs, sinó el terra i la història que estem xafant en eixos moments, o xafen els turistes, eh?
2: És que la Catedral de València és el tercer o quart edifici que n'hi ha ahí, no? Un edifici romà, un edifici gòtic, musulmà...
0: Que per molta cristià, aigua que hagi caigut mai ha arribat a...
2: El que passa allí és que aquests edificis en una part sí que han descobert, perquè al fer el nou museu farem una excavació molt gran que va descobrir ruïnes romanes i visigòtiques i musulmans, i tota la catedral, si excavar en qualsevol lloc...
0: El que trobaríem, no?
2: No, perquè han fet, per exemple, sepulcres nous, fer dos criptes, dos sepultures per tindre preparades, i es van trobar per ceràmica, restes de séquies, sempre un perfor per tot el centre de València.
1: Clar. Però és curiós com el patrimoni religiós forma part del patrimoni cultural i del patrimoni arquitectònic de les nostres ciutats i els nostres pobles.
0: Afortunadament, sí.
1: Ha estat fent un recorregut per pobles del Penyagolosa,
0: sí.
1: I una de les coses que t'ensenyaven els alcaldes eren les esglésies.
2: Clar, és que...
1: Anem a llevar l'església, clar.
2: En els pobles abans n'hi havia un testimoni dels tres poders. El rei, que era el castell, o les muralles. El senyor, que era el palau del comte tal, o el palau comunal. I la parròquia.
1: L'església, que era la casa del pueblo.
2: Dos institucions han desaparegut. Els senyoríos han desaparegut i quasi tots els palaus que n'hi havia gòtiques en València es van destruir en el segle XIX o XX per fer mercats, per a fer places. Els castells, ja, els mateixos reis catòlics i tal, van destruir-los i les muralles. L'únic que queda aquí a la societat són les esglésies, que a més no només són com un esqueleto o dinosaurios, sinó que estan vives, per això se conserven. I són un testimoni. Jo, quan és el retorn de poble, també, pues he fet visites turístiques dels xiquets de l'escola o de tal a la parròquia. Una visita turística, perquè és l'únic que on pot veure el renaixement, el gòtic, el barroc, i tot en un estil molt civilitzat, no?
0: Està clar. Bueno, pues Jaime Sancho,
1: Sergi, antes de que se'n vaig a Jaime, és que un amic m'envia una placa que crec que està en algun lloc, en algun edifici d'Alzira. I com antes parlàvem d'eixa empenta que tenia el rei Jaume I per la seva educació templària, que era una ordre profusament religiosa, m'envia una placa on hi ha un tros del testament de Jaume I, que diu: amar i protegir totes les persones i el poble, fer regnar la justícia i velar per a que els grans no oprimisguen els menuts. Aixes paraules, avui en dia, les pot subscriure qualsevol bisbe i qualsevol retor.
2: Clar, perquè en aquell temps no existia distinció.
0: I qualsevol polític, Jaime.
2: Una distinció molt gran.
1: Sobretot.
2: Entre la vida civil, diríem, laica i religiosa, era tot el mateix. El rei tenia un lloc en els concilis i tal, perquè era representat del poble cristià, seglar, en la Iglesia.
0: Clar. Bueno, ha sigut un plaer com sempre, Jaime Sancho, que estigui amb nosaltres en la ràdio, que molts anys continuem fent aquestes coses i puguem contar-les a les generacions que venen darrere.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Una abraçada molt forta. David González, escolta, estem arribant pràcticament al final del matí, però encara ens queda un poquet, no?
5: Sí, encara ens queda. Sergi, què tal? Com esteu per ahí, per l'estudi?
0: Encantats de la vida, escolta. No com alguns que de bon matí ja estan passejant-se entre xocolates i torrons i massapans i també codejant-se en les altes esferes de l'autoritat, però bé, dins del que toca ho portem bé, sí.
5: Doncs mira, ara te vaig a tractar de fer una cosa més difícil que el que hem fet fins ara.
0: A
5: mi m'imposa molt això de ser els ulls dels oients en això de la ràdio, però mira,
0: míralo,
5: per a que ens ubiquem.
0: Que model.
5: Jo estic ara mateix en el cantó, en l'encreuament, entre la plaça d'Alfons el Magnànim i el carrer La Pau. I tu imagina la postal, que bonico és veure este carrer de gom a gom, de gent al costat.
0: I si carrer en uns edificis espectaculars, modernistes.
5: En uns edificis, en unes façanes que són una autèntica meravella. I el que veig, a banda de la Reial Senyera abocant este carrer, amb eixa església de Santa Catalina darrere, que fa d'esta postal una autèntica meravella. A poc s'aproxima eixa Reial Senyera per este carrer La Pau. Avui és un dia de goig, avui és un dia de felicitat, i així a poc a poc van arribant totes les comitives. La comitiva de Junta Central Fallera ha passat per així fa uns minutets, amb Carmen Prades al front, i ara mateix són totes les que estan arribat. Ha hagut un xicot de moment de tensió quan passava Joan Baldoví, perquè ha rebut alguns xiulits en la seva arribada a este punt, però ara mateix pareix que reprenem la normalitat en estos moments, i ara aplaudiments perquè s'apropa la comitiva que porta eixa Reial Senyera, una processó cívica que hem de recordar que fa este recorregut que arriba fins ací després de l'eixida de la catedral, de la porta romànica que ha contat Sílvia Soria des d'allà, i que ha tornat a passar per eixa plaça de la Mare de Déu, i que després, abocant este carrer La Pau, arriba ara sí a esta plaça d'Alfons el Magnànim, a esta plaça del Parterre, on així arribarà d'ací uns minutets, vos ho podrem contar de seguida, i ja sabeu
0: avui
5: que tot ser, continua.
0: Avui pot ser ha sigut un bany de realitat per a molts dels representants públics i alguns dels polítics, a més, d'esta ciutat i d'esta comunitat. Per cert, també estàs davant d'alguns dels arbres més antics i més vells de la ciutat de València, tot hi ha que dir, els que n'hi ha en el parterre.
1: Els ficus,
0: atenció al que tens davant. Bueno, David, pues xerrem en un moment, d'acord?
5: Vinga, doncs ara parlem d'ací un moment. Ara, així, mira, arriben els timbalers, o sigui que la senyera està a punt d'entrar en esta plaça, Sergi.
0: Queden quasi 10 minuts per a que siguin ja les 2, és a dir, que estem a punt de complir les 7 hores de directe.
1: Tu fixa?
6: De nord a sud de la Comunitat Valenciana, la veu de la nostra gent. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: A Punt Ràdio Televisió Valenciana i Caixa Ontinyent, amb el dia gran de les valencianes i els valencians. Bon 9 d'octubre.
8: 750 anys després, Jaume I torna a València. La Diputació celebra este 9 d'octubre amb una programació molt especial. Espectacles, recreacions, exposicions i molt més. Una oportunitat per a viure la nostra història i la nostra cultura. Descobrís tota la programació en www.dival.es. Diputació de València.
9: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
10: En Valencia tenemos cocina con identidad, llena de guisos tradicionales, arroces espectaculares y menús adaptados a todos. En Los Gómez estas cosas pasan, con los sabores de siempre, los que nos hacen sentirnos orgullosamente valencianos. En el centro, en San Vicente y Calle Correos, y también en Puebla de Farnals Playa. Reserva ya en grupolosgomez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
6: A Punt Ràdio. A Elda, 96.2.
11: En Valencia sabemos que la excelencia se cocina a fuego lento. Nace Linaje Casa Paco Gómez, un nuevo espacio donde estas cosas pasan. Pescados salvajes y carnes con maduraciones premium. La nueva propuesta de Grupo Los Gómez te espera en Convento Santa Clara 13. Reserva en grupolosgómez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
12: Cada dia, milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
9: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
6: A Punt Ràdio. A la canal de Navarrés, 101.5.

0: Abans de saludar a Carles Magranera, anem a fer una cosa, connectar amb Sílvia Soria, perquè estem pràcticament al final del matí d'esta celebració d'avui, almenys pel que fa als actes corporatius del 9 d'octubre. Veritat, Sílvia?
1: Així és, en este precís instant la Reial Senyera està ja a peu de l'escultura de Jaume I, del rei Jaume I, rodejada. La imatge és molt bonica, de tots els estàndards de les diferents entitats, gremis i associacions que l'han acompanyada durant esta jornada. Acaben de fer la entrega i jurament d'un ram de flors. Bueno, no és un ram, ja sabeu que sempre és una corona de flors.
0: Sí.
1: Una corona, però ara mateix el que han entregat la corona són l'actual president del Tribunal de les AUIES, Enric Aguilar, i l'anterior, que actualment ostenta el càrrec de vicepresident, Soria. Així que en estos presidents l'única corona que n'hi ha a peus de l'escultura és la del Tribunal de les AUIES, i arriba ara la segona, que anem a veure exactament qui representa a entitats i culturals i gremis de València. Estan encara, per tant, donant les primeres, no les de les institucions, mentre la Reial Senyera manté ferma davant de l'escultura. Una escultura, per cert, preciosa, adornada en les flors de la Nostra Senyera, ese groc, ese roig, sí, i ese blau al voltant. Així que la imatge també té que ser preciosa des de la part de dalt, des dels drons. Així que comença aquesta última part de l'acte d'avui, Sergi.
0: Gràcies, Sílvia, que tingueu una bona tornada. Ara ja també acomiade pràcticament a David i en un ratet ens trobem. Una besaeta, companya.
1: Gràcies, per ser que quan acaben tornen pel Pintor Soler Barcas, qui vulgui veure la senyora encara podrà.
0: Molt bé, fins ara. Gonçalves, que te queda no res també, ja.
2: Què tal? Sí, jo no veig a Sílvia Soria perquè estarà molt proper de mi, pel que contava, perquè jo estic ara mateix en la tribuna de mitjans de comunicació en esta
0: entrega. Tu eres senzill sempre, pel que veig. Estàs en els llocs més modestos.
3: Pues Sílvia menudeta, i crec que va de roig.
0: Sílvia menudeta, sí.
2: Sí, mira, ja la veig. Em saluda Sílvia Soria a l'altre costat.
0: Claro, tots de roig.
2: A l'altre costat de la plaça.
0: De roig, ho he dit abans. De roig alcaldessa.
3: El rojo alcaldessa.
0: El rojo alcaldessa.
2: Roig passió, avui, el que porta. A més, no passa desapercebuda, l'alcaldessa de València, ja, María José Català, amb eixe roig intens, com vosaltres dieu. I ara mateix es va produir eixa entrega de les corones per part de totes les corporacions que han format part d'esta processó cívica d'avui, que ha sigut un goig contar-vos-la des d'ací. I el que deia Sílvia, ací estem als peus d'esta escultura de Jaume I, que marca eixa data del 9 d'octubre de 1238, eixa data del dia de Sant Donís, com indica la placa que l'acompanya, així que així continuem rebent eixes distincions per part de les autoritats que estan així amb eixa senyera, en eixa Real Senyera, que està present davant de l'escultura. I res, ja saps que si ens requeriu en algun moment, seguim per així una estoneta més, Sergi.
0: Molt bé, gràcies, David. Que bonic és el parterre i tot el que envolta el parterre, Toña, que dir-ho. Bueno, donar-li les gràcies també al nostre company Nacho Sánchez, que mos ha acompanyat al llarg del matí en esta retransmissió de l'especial del 9 d'octubre. Ara tot queda en torna al voltant d'aquesta estàtua equestre del rei Jaume I. Això que escolteu de fons, precisament, és perquè la següent conversa que tinc a continuació és perquè, a veure, hi ha una manera d'apropar-se a la història que no passa només pels llibres, pels documents o fins i tot pels monuments, com estàvem comentant fa un moment, i és escoltar-la, recuperar les músiques que van formar part d'una època o intentar reconstruir a través d'elles com sonava aquell món. A mi m'ha agradat molt com cada volta que hem pogut parlar ens ha transmès en eixa passió la forma de transmetre-mos també al mateix temps la història, perquè és el que ha fet Capella de Ministrers amb El Conqueridor, música en temps de Jaume I. Ells sempre tenen una producció a punt. En este cas és un disc que arriba coincidint amb eixe 750 aniversari de la mort del rei Jaume i que proposa un viatge musical per la seva època. És a dir, que estem parlant de trobaors, de música sacra, de repertori andalusí, el cant de la Sibil·la, 7 obres que ens porten per diferents territoris i tradicions de la corona d'Aragó i pels regnes de taifes orientals. Com no pot ser d'altra forma, doncs, al capdavant de Capella de Ministrers, una formació amb quasi 4 dècades dedicades a recuperar i divulgar el patrimoni musical, està Carles Magraner, violagambista, musicòleg i director del grup. I que estic disgustat perquè no ha pogut vindre, però bueno, el tenim a l'altre costat del telèfon. Carles, què tal? Bona vesprada ja a aquestes hores.
4: Bon dia, bona vesprada a tots els valencians, enhorabona, felicitats a tots. I no puc anar perquè en el meu poble m'han fet ambaixador avui. Estic així a punt d'escoltar la mascleta i és un honor compartir tot això amb vosaltres.
0: Bueno, primer és l'obligació i després la devoció.
4: Exactament.
0: Bueno, com sona aleshores l'època de Jaume I?
4: Sona molt diversa. És un... Saps que escolteu? Són els avisos de la
0: matèria. Serà ja el segon avís, almenys, no? El primer.
4: El segon avís. Si res comença, ja no podrem parlar.
0: Ràpidament,
4: és un món apassionant, el món de l'edat mitjana. Pensem tota la influència que va tindre el Jaume I des de que va conquerir València fins que ens van abolir els furs en l'any 1707 per Felip II. És una època apassionant. I el que ha volgut fer en Capella de Ministres és recuperar aquesta sonoritat, com fer un viatge en el temps i veure com s'escoltava la música que Jaume I portava en la conquesta, aquella música religiosa que venia de l'escola de Notre Dame, dels monestirs cistercens, com cantaven els trobadors, els cantautors de l'època, les seues gestes, els sirventers, en cançons, i també, com a tercer pilar d'esta música, com sonava la música dels conquerits, que ens sembla apassionant pensar que València ja tenia una cultura i una influència humanista grandíssima abans de ser conquerida per Jaume I, i segurament això l'influiria ell per el respecte que va tindre per als altres.
0: Carles, ràpidament, perquè sé que ara mateixa començarà la mascletà, el conqueridor es distribueix en més de 28 països. Què creieu que pot entendre o sentir un oient, per exemple, de Japó, Alemanya o els Estats Units quan escolta aquestes peces tan vinculades a la nostra història?
4: Escoltarà la nostra riquesa, perquè un dels objectius de Capella en aquests quasi 40 anys que celebrem l'any que ve ha sigut mostrar tot el que érem en el passat, perquè quan tu saps el que ha sigut pot pensar en el futur i pot pensar on seguissin els seus passos. Escoltarà una riquesa, escoltarà una música bellíssima, des del, com has dit, el cant de la Sibila, que es representa tantíssim, i escoltarà unes músiques desconegudes, moltes vegades inclús exòtiques, que formen part del repertori habitual que Capella de Ministres porta arreu del món.
3: Carles, antes de que el comenci la mascleta, ixa feina arqueològica que heu fet, hi havia documentació, hi havia partitures, com heu fet això?
4: Sempre, pensa que nosaltres, jo treballo sempre des de la partitura, amb influències de la música tradicional, perquè no podem oblidar que la nostra riquesa patrimonial està en el paper, però també en la tradició oral. València és una de les terres que més tradició oral té. La nostra música tradicional és de les més importants que n'hi ha en tota Europa i mai li donem la importància que ha de tindre. Així és, músics, molts venen de conservatori, però també molts venen de la tradició oral, els músics que treballen en Capella de Ministres. I és fonamental aquesta mescla per entendre ben bé com se feia la música en el passat.
0: Està clar. Carles, ara sí que comença eixa mascleta. Allí on estàs tu? Gràcies, que vagi tot molt bé.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Vine-te en un dia a la ràdio, vinga, d'acord?
4: Com vulgueu, vinga, una abraçada.
0: Fins ara, adéu. Acaben de sonar les senyals horàries que indiquen que són les 2 de la vesprada i, bueno, a Vicent Gil n'hi ha que agrair-li, entre altres coses, que hagi estat amb nosaltres en un horari no massa lluny de l'habitual, tot n'hi ha que dir-ho, però sí en una temàtica diferent.
3: Però mira, ja t'he dit que venia escoltant el programa perquè estem passant el cap de setmana en Campello,
0: sí.
3: I m'ha agradat aquesta entrevista que has fet perquè jo no sabia que avui hi havia moros i cristians a Campello.
0: Home, per favor, com així se t'escapen aquestes coses?
3: Però vaig aprofitar i vaig a fer una visita a esta vesprà.
0: Molt bé, doncs espero que hagis estat a gust, Vicent. Cuida.
3: Molt a gust.
0: Ens trobem la setmana que ve, el divendres que ve, entastem la comunitat.
3: De 12 a 1 entastem la comunitat. A més, anem a parlar de la gent de Serra.
0: Quasi res, diu això.
3: Ahir, en plena Calderona, en el cor de la Calderona.
0: Que tingues un bon cap de setmana i un bon pont, si és que s'agafa pont.
3: Moltes gràcies, sí.
0: Adéu, Vicent. Un minut sobre les 2 de la vesprada. Si voleu, mos detenim una miqueta i saludem a algú més que l'hem mencionada en més d'una ocasió este matí, vinculada a Alzira i, sobretot, amb una història apassionant. Una història que, com sempre, almenys gràcies al que ens han deixat, es pot.

0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: A Punt Ràdio Televisió Valenciana i Caixa Ontinyent amb el Dia Gran de les Valencianes i els Valencians. Bon 9 d'octubre.
2: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
3: En Valencia tenemos cocina con identidad, llena de guisos tradicionales, arroces espectaculares y menús adaptados a todos. En Los Gómez estas cosas pasan, con los sabores de siempre, los que nos hacen sentirnos orgullosamente valencianos. En el centro, en San Vicente y Calle Correos, y también en Puebla de Farnals Playa. Reserva ya en grupolosgomez.es. Colabora Turisme Comunidad Valenciana.
0: A Punt Radio. A la costera, 101.5.

0: Anem a veure, si parlem de la conquesta de Jaume I, altre lloc protagonista que ens ve de seguida al cap, com no podria ser d'altra manera, és la ciutat de Castelló. Per què? Pues perquè enguany commemora el 775 aniversari de la seva fundació. Per a celebrar-ho, com és lògic, també la ciutat ha celebrat un fum d'actes durant estos mesos que combinen la programació cultural i festiva amb la divulgació històrica. No fa falta que vos recordem, però farem memòria. Com sabeu, l'origen de la ciutat està estretament lligat a un pergamí atorgat pel rei Jaume I el Conqueridor el 8 de setembre del 1251. El rei va signar a Lleida el document que autoritzava el trasllat de la població des dels voltants del Castell Vell fins al Pla, és a dir, la Plana. El privilegi del trasllat suposa, per tant, una referència documental precisa per a explicar un moment decisiu en la configuració de la ciutat. I qui millor per a parlar-nos de tot això que Isabel Ferrandis, que és l'arxivera municipal de Castelló, però també vicepresidenta de l'Associació d'Arxivers Valencians. Isabel, què tal? Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Sergi. Un plaer poder compartir una estoneta de diàleg amb tu i amb el públic que ens escolta, per tant, genial.
0: I, clar, sobretot per una persona que sap molt bé el que va explicar-nos. Primer, felicitar-te en este 9 d'octubre i també per eixe aniversari de la ciutat, el 775, que són uns quants. Com a professional en este tema, Isabel, i com a curiositat també, com es conserva actualment eixe document original que estàvem comentant del privilegi del trasllat, que, per cert, si no estem equivocats, es troba a l'Arxiu Històric Nacional de Madrid, no està en casa.
1: No, el privilegi del trasllat es troba en l'Arxiu Històric Nacional, a Madrid. Nosaltres el que hem fet ha sigut una petició perquè ens el deixen en préstec aquests 3 mesos per a poder mostrar-los en la ciutat.
0: Bueno, manen assos, no?, que sent nostre ho tinguen en Madrid, com altres tantes coses.
1: No, sí, això ho tenim en molts altres casos, però bueno, el rei signava el document en el municipi que fora, en aquest cas el va signar a Lleida, sí. Però la documentació reial se guardava tota junta en un altre lloc i per el transcurs dels segles pues, ha anat passant d'un lloc a un altre. Ara està en l'Arxiu Històric Nacional de Madrid.
0: Escolta, però per a ser una espècie de document amb certa vulnerabilitat, m'imagino, per segles que han passat, serà una espècie de, diguem, objecte, per dir-ho d'alguna forma generalitzada, que també requereixen cert tipus de tractaments especials, sobretot per a la seva conservació. No deixarà de ser paper o pergamí.
1: És un pergamí.
0: Clar.
1: És un pergamí, és xicotet, fa 13 centímetres per 21. Sí. En aquest cas és un pergamí xicotet, en l'arxiu en tenim molt més grans, però este fa 13 per 21. La temperatura i la humitat té que ser l'adequada per a la seva conservació, per la qual cosa entenc que en l'Arxiu Històric en Madrid el tindran a bon recaudo, que diem. Mm-hmm. Quan se va fer el trasllat del privilegi del trasllat, vaiga la redundància, de Madrid a sí, pues va vindre en un correu, que és la tècnic de l'Arxiu de Madrid, que acompanyava el pergamí en el seu... En el seu viatge, quan va arribar, estava dins d'una caixa de fusta, dins d'un paper lliure d'àcid per a no danyar-lo, se va extraure de la caixa en guants, se fica dins d'una vitrina en controlador d'humitat i tindre una temperatura correcta mentre estan mostrant-lo en la sala d'exposicions. Vull dir, està tot, com si diguem, controlat i estudiat perquè el pergamí no sofrisca ningú tipus de dany.
0: Poc més que faltava una sommelier perquè l'obrira en totes condicions, eh? És com si estigués parlant més, sí, d'una botella d'estes de vi també en molts... d'una ànfora de vi en molts anys, pràcticament.
1: Pues mira, compte que este és de 1251. Sí. No crec que n'hi hagi ningú vi tan antic. El pergamí és més antic encara que la botella de vi.
0: De totes però formes, sí. Han comentat, Isabel, les mesures que té. Tu m'has dit, n'hi ha documents més grans. Crec que lo normal era que foren més grans. Este és un poquet tamany a 5, no? Quasi.
1: N'hi ha pergamins de molts tamanys. Jo en tinc un dalt que és pareix un llençol, fa quasi 2 metres i pico de llarg.
0: Però això aquesta gent solia ser un poquet exagerat per fer aquestes coses. Un tamany tan xicotet m'ha estranyat.
1: Bueno, no té per què. No deixa de ser una ordre que dona el rei. Sí. El donar un privilegi a un municipi, en aquest cas a un castell, perquè pogueren baixar al pla. Però és com si tu feres una nota, pues, tinc que anar a comprar llegums, tinc que anar a comprar ous, o tinc que anar
0: a veure, Isabel, i que fas una nota. Però no és un pòsit, precisament, recordant que tens que comprar ous, era una cosa molt important, que la gent canviava de lloc, es traslladava.
1: Sí, però n'hi ha altres, com el de fer la fira, que després parlarem d'ell, si voleu, i és molt més gran, o el d'otorgar a Castelló els privilegis i les lleis tal qual tenia la ciutat de València, sempre i quan s'agarren els furs, també és més gran. Vull dir, no per la temàtica del pergamí és més gran o és més menut.
0: Ja.
1: Lo important és el text que n'hi ha dins del pergamí.
0: Jo ho mesuré tot per la importància, però ja que estàs mencionant el text, si no m'enganye, està en llatí, no?
1: Sí.
0: Però tu ens intentaràs transmetre el que diu en valencià, encara que no vaig a negar-te que també em posaria una miqueta escoltar-ho en llatí. Què és el que es pot llegir a aquest pergamí, Isabel?
1: Mira, el pergamí diu tal qual. Sapien tots que nos, Jaume, per la gràcia de Déu, rei d'Aragó, de les Mallorques, de València, comte de Barcelona i d'Urgell i senyor de Montpellier, que nos i els nostres donem llicència i íntegra potestat a vos, dilecte nostre, en Ximénez Pérez d'Arenós, lloctinent nostre al regne de València, perquè pugueu canviar la vila de Castelló de Borriana a qualsevol lloc que us parega dintre del terme del mateix castell de Castelló. Concedint que tots els pobladors que en la dita vila sojornassen o en ella tingueren cases i horts, els tinguen els mateixos i els successors perpètuament, francs i lliures, sense cap cens, tribut, ús, servei i qualsevol altra exacció al qual a nosaltres, als nostres o als d'altres persones, per les mateixes cases i horts, mai a pagar estiguen obligats.
0: I tot això en una quartilla?
1: Sí, són 10 línies. Després fica donat a Lleida, el sext idus de setembre, que equival al 8 de setembre,
0: sí,
1: de l'any del senyor 1251, i està el signe de Jaume I,
0: sí,
1: per la gràcia de Déu, i com a testimonis Guillem de Montcada, Caroz, Ramon de Tiroz, Guillem d'Aguilló, Joan de Rocabertí i l'escrivà Guillem de Roca.
0: Val, tu perquè estàs molt acostumbrada a veure aquestes coses i les signatures de tot este personal ahí, com si fora qualsevol cosa, però Marta, Patricia, jo estem al·lucinant així només de pensar en qui se, a veure, en qui aquests personatges han signat i tu tens, has tingut en les teues mans aquest paper de mos comprens, no?, dins de la nostra simplesa.
1: Sí, però qualsevol pergamí que tingam,
0: sí,
1: està signat normalment per els notaris. I els notaris, les firmes del notari ja són superboniques.
0: Yeah.
1: Vull dir, no espereu que la firma del rei... Quants documents firmaria el rei al cap del dia? Jo tinc una firma, que és la gran, com si diguem, i després, quan tinc que firmar moltes coses,
0: sí,
1: tinc la xicoteta. Pues entenc que el rei...
0: Sí, com allò de la firma i la rúbrica, no? Una cosa absolutament diferent, ja. Yeah, yeah.
1: Però sí, és bonico veure tots aquests documents. És molt bonico.
0: Claro, ja m'ho imagino. I més enllà de les firmes que estem comentant, algun segell que també m'has mencionat, no sé quins altres detalls curiosos, marques, o qüestions que podrien, diguem, demostrar l'autenticitat del document, del pergamí. Qualsevol cosa que mos pogués cridar l'atenció i que pogués mencionar-mos, Isabel?
1: Este pergamí du ja lligat un segell, sí, vale? Que si tu veus el pergamí, baix té com dos foraets i una doblez, i per ahí dins se passava com un filament on anava lligat un segell, normalment eren de cera, on se ficava el sello del rei en aquest moment.
0: Sí, perquè en aquell entonces la lacra era de cera, realment.
1: Jo crec que sí.
0: Vale.
1: Este pergamí justet no està.
0: Yeah.
1: El duia lligat un segell, yeah, vale? Que si tu veus el pergamí, baix té com dos foraets i una doblez, i per ahí dins se passava com un filament on anava lligat un segell, normalment eren de cera, on se ficava el sello del rei en aquest moment.
0: Sí, perquè en aquell entonces la lacra era de...

0: estava enroscat, si és que anava enroscat, lligar-lo.
1: No, s'enrotllava el pergamí i després en la cinteta era quan s'enugava i ahí és on estava el sello. Normalment estan dins d'unes càpsules metàl·liques.
0: Sí, això és el que... Bueno, igual jo m'he explicat mal. Ja veus tu quina paradoxa. Que em dedica a això i m'hagi explicat mal. Que has... no, veus com no, es nota que tu eres la que saps i ho has explicat bé al final? Clar. Escolta, Isabel, tornem als orígens del naixement de la ciutat. Què és el que va succeir després d'aquesta firma? Com va ser aquest procés de repoblament, perquè va ser un trasllat, de consolidació urbana, m'imagino que fins al que es coneix. No sé si hi ha també altre tipus de documents, de pergamins que ho certifiquen o que de forma cronològica potser ho establisquen, per exemple, de famílies que hagueren o no hagueren volgut, en tot cas, perquè a més això Marta m'ho comentava, haver-se negat a establir-se o abandonar el vell solar de la Magdalena.
1: Com se fa per repoblament, vull dir, a veure si m'explique. Quan Jaume I va entrar a la ciutat de València, van començar a caure els mosàrabs que n'hi havia,
0: sí,
1: i els castells es van despoblar i les terres que tenien i els castells. I en el repoblament el que fa el rei és otorgar cases, otorgar terres als que l'han ajudat a reconquistar aquestes terres.
0: Has mencionat els mossàrabs, però els mossàrabs realment no eren els musulmans, diguem,
1: convertits.
0: M'imagino que et referies als musulmans, no?
1: De Hars o... Sí, podem dir-los de diverses maneres i segons, sí, segur que un historiador t'ho explicarà millor
0: ja,
1: que jo. Home,
0: no, però de totes però formes, això va ser un detall,
1: per l'època. Els musulmans que vivien en aquestes terres...
0: Sí.
1: Després va vindre l'expulsió, sí, i se van repoblar les terres, en aquest cas crec que van ser aragonesos i catalans.
0: Sí. Bueno, això també ha passat inclús a l'inrevés. La gent que ha fugit, sobretot de la despoblació en terres de l'interior de Castelló, i tu sabràs bé, tots pràcticament és que no van baixar a Castelló, a la plana, se van anar directament a Catalunya. Sí. Cosa molt habitual. Bueno, el dia jo que així tot va ser tot un detall per part del rei Jaume I a donar l'oportunitat a aquells musulmans que van voler convertir-se en lloc d'haver sigut expulsats, haver sigut això, reconvertits i tindre la seva opció de supervivència o de sobrevivència, si en les terres, en el Regne de València.
1: Sí, l'any, crec que va ser el 1247, quan va ser l'expulsió de Jaume I.
0: Claro, per l'època i conforme se feien les coses, escolta, molta diplomàcia era,
1: Bueno, Jaume I el que va fer va ser això, donar cases i terres que havien sigut abandonades pels musulmans,
0: sí,
1: a pobladors, en aquest cas ja crec que tenia catalans i aragonesos, a ocupar aquestes terres, no deixen de ser perquè unes terres se treballen, necessites treballadors i deixes terres treballar i se trauen uns fruits que són els que fan que el teu poder augmenti.
0: Escolta...
1: Tens que tindre terres, menjar, en aquest cas, i tot acaba produint uns diners i fan que tu sigues més poderós. No?
0: Sí, perquè en aquell temps, sense tot això, no eres ningú, absolutament, clar.
1: Sí, si m'anem després ja a les èpoques senyorials, si no tenies vasalls que treballaven les teues terres, no tenen pagat en els censos que tenien que pagar per haver treballat les terres, per lo qual tu no tenies diners, per lo qual no tenies poder. Bàsicament, dit així d'una manera molt ràpida.
0: Sí, perquè ho entenguen, està molt bé això, sí, que ho hem d'entendre. Escolta, en este sentit, en aquest trasllat també hi ha un nom propi, que és el de Ximent Pérez de Arenós. Parlamos una miqueta d'este personatge i el paper que va jugar, crec que era un lloctinent, en l'execució d'aquesta mudança, per entendre-ho d'alguna forma, d'aquest trasllat, i el repartiment de les noves terres, al fil del que estàs explicant-vos.
1: A veure, Ximénez Pérez d'Arenós era el lloctinent del rei. El rei no podia estar en totes les seues terres, per la qual tenia que tindre delegades, com si diguérem atribucions. Pues este Ximénez Pérez d'Arenós era el que tenia atribuïda... com si parlara en nom del rei, no? Per dir-ho d'alguna manera. Ell és el que va dir, pues el Jaume I vos otorga el privilegi de baixar del castell a sentar-vos a un lloc de la plana, i Ximénez Pérez de Arenós era l'encarregat de fer-lo efectiu. El rei li dia a un que tenia que ser en un territori dins del terme del propi castell. Pues entenc que Ximénez Pérez d'Arenós, d'això no tenim documentació, però de dir, pues aneu a la de Benirabe o aneu a l'alqueria de la que fora, no?
0: Sí.
1: Però no

0: tenim constància com a tal d'això. Tenim altres documents que ens parlen de, per això, que se'ls donen privilegis a certes alqueries que en un futur devindrien la ciutat de Castelló.
1: Està clar, la veritat és que és una història xulíssima. Per acabar, Isabel, ja ho hem contat, enguany s'estan duent a terme molts actes amb motiu d'aquest 775 aniversari, però hi ha un especialment curiós i també bonic, com és una exposició a l'edifici del Menador Espai Cultural. Fes-nos un poquet dels nostres ulls i de la gent que està escoltant-nos i conta-nos què és el que es podria veure i què és el que es pot veure allí, perquè si no estem equivocats, potser encara estiguem a temps. Fins pràcticament d'ací un mes, el 8 de novembre, per a poder visitar-la.
0: Sí, l'exposició està en el Menador, com bé has dit, se diu El privilegi d'existir, 1251-2026. El document que va canviar la història de Castelló, i estarà fins al 8 de novembre, fins al 7 de novembre. Sí, fins al 8 de novembre, perquè siguin 3 mesos, des del 8 de setembre al 8 de novembre. I allí se pot veure el document original del privilegi de trasllat, que és el que vos havia comentat que vam demanar a l'Arxiu Històric Nacional, sí. I és encedit perquè estiga en aquesta celebració. És la peça estrella de l'exposició, el pergamí del trasllat, però ja vos he dit que el seu tamany és merudet, però sí. També tenim altres documents en l'exposició, n'hi ha mostres arqueològiques, n'hi ha cartografia històrica, n'hi ha recursos audiovisuals i fotogràfics,
1: Que cosetes d'interès n'hi ha, i que si algú va especialment buscant el pergamí, que tampoc es decepcione quan vegi que la cosa no complís les seues expectatives de tamany, no?
0: Que és més menuda de lo que se suposa, però bueno, sí.
1: Això sol passar en la vida real,
0: la
1: també.
0: La colònia viene, no? El perfume viene en frascos pequeños, no importa el tamany, sí. Sinó el contingut del pergamí, i en este cas el del trasllat era molt important. Allí tenim, podem veure altres documents, han fet reproduccions facsímils, sí. de documents que tenim així en l'arxiu municipal, com pot ser el de la fira, sí. O pot ser el d'emmurallar la ciutat, el de donar-li a la ciutat de Castelló els privilegis de la ciutat de València, com si diguem quan se va fundar la ciutat com a tal, que tinga jurisdicció pròpia, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí,
0: no?
1: sí, que es convertirà ja en un nucli independent.
0: I aquests documents els tenim en l'arxiu municipal, però han fet reproduccions facsímils per mostrar-les allí. O abans del pergamí, l'exposició se divideix en 4 espais. Quan arribes és més visual i tens el sonit de fondo que aniria acompanyat a la baixada d'Ixe Castell, a la plana. La segona sala és abans del pergamí, i ahí tenim el llibre de repartiment, en lo de les, quan se li donaven privilegis a les alqueries que te comentava.
1: Sí.
0: O tenim un pergamí de l'any 1244, que el tenim així en l'arxiu municipal.
1: Saps en què estava pensant? Ja és que estem acabant pel temps.
0: Que t'estic avorrit.
1: No, sí. En absolut, que va, no, per l'amor de Déu, com dius això. No, estava venint-me al cap una entrevista que li van fer a un xic de Castelló, que ho ha fet, a més, per gust, que crec que ha creat una espècie de videojoc en el que precisament es tracta això, la temàtica és la baixada de la gent a la plana, des de la Magdalena, i estava, mentre tu em parlaves, estava venint-me al cap allò, i és una cosa molt interessant, perquè l'havia recreat ahir en intel·ligència artificial, etc. És a dir, que la història va prenent diferents matisos, i a més, junt a les noves tecnologies, també es pot transmetre i es pot contar a la gent. I això és xulíssim. I no estaves avorrint-me per a res.
0: Tu pensa que eixa baixar del castell a la plana,
1: sí.
0: És el que podríem dir que és la romeria de la Magdalena, de Castelló.
1: Sí, exacte.
0: O els fanals que duien els pobladors del castell, la llum que feien els fanals baixant a la plana, són les gallates.
1: Ja ho sé.
0: I tot té la seua, i que una persona de Castelló és que ha fet este document, entenc que serà un com un xoc o un...
1: Sí, és una espècie de videojoc, sí, és una cosa, sí. molt curiosa. Si aconseguis...
0: Serà qüestió d'investigar-lo.
1: No, intenteu localitzar-lo i si no vos ajudarem i veuràs, és molt xulo, no és sons i tot, una cosa molt, molt bonica, que a més també vam estar parlant amb ell. Bé, pues Isabel Ferrandis, de veritat que ha sigut tot un plaer poder parlar amb tu i que mos hagis contat com a arxivera municipal de Castelló i vicepresidenta de l'Associació d'Arxivers Valencians, que eixa serà una altra entrevista que te farem un altre dia, tota esta fantàstica fantàstica història de com es va atorgar el privilegi per part del rei Jaume I que la gent de Castelló baixara d'eixe castell a la plana directament. Una abraçada molt forta des de la ràdio.
0: Moltes gràcies, per a mi també ha sigut un plaer i espero que això que els oients hagin gaudit i que no saps que han avorrit molt repassant i recordant un poc la història de la nostra ciutat, encara que hem anat aixina un poc a voto pronto, no hem seguit un eix cronològic aixina com tal, però bueno, espero que s'escantés i que ho gaudeixen, clar.
1: Ja el dic jo que sí, Isabel, gràcies, bon dia.
0: Moltíssimes gràcies, un beset.
1: 14 i 22, ràpidament encara, David González, és el remat a este matí, el remat redó, diria jo, no?
2: Posem el remat, i és el remat redó, perquè jo estic així, ara mateix al costat de l'alcaldessa de València, de Maria José Català. Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Alcaldessa, jo tenia, li vaig a confessar, moltes ganes de parlar amb vostè avui.
3: Ah,
2: perquè,
3: sí?
2: Perquè va vostè amb este roig radiant sí. I amb un somriure de costat a costat. Com està vostè?
3: Estic molt contenta, molt orgullosa de la ciutat a la que represente. Que ha demostrat concòrdia, respecte, altura de mires i orgull de pertenència i d'identitat.
2: Enfilem este carrer Barques cap a l'Ajuntament, estem en l'última part d'esta processó cívica i alcaldessa també, vostè sap el que és estar ahí portant la Real Senyera?
3: Ho sé que és molt exigent perquè la senyera, la Real Senyera té plena d'orgull i la veritat és que jo penso que és una de les millors records que tinc del 9 d'octubre el ser portadora, perquè el carrer, la sensació de que la gent vol, aprecia els seus arrels és espectacular i pràcticament no la notes, pesa més de 20 quilos, però te porta, no?
2: Pesa més de 20 quilos i...
3: Pesa més de 20 quilos, la senyera pesa, pesa.
2: I vostè sap el que és dur la alcaldessa Maria José Català. Moltes gràcies per atendre'ns en directe, en matí directe, sí, en la ràdio de Punt, i a continuar disfrutant de la jornada.
3: Moltes gràcies, gràcies.
2: Doncs, Sergi, escoltàvem a Maria José Català, sí, a mi se somriure, que no ha abandonat el seu rostre des de que ha eixit de l'Ajuntament
1: bueno,
2: a les 12 del matí.
1: Que, bueno, que tindre allò que vos ha contat jo més d'una volta quan hem coincidit en algun acte, la gent l'apoya, li dona suport i, a més, es nota no, l'efecte que se li té a Maria José Català per part de la gent que està en aquests moments assistint a l'acte determinat, com avui és, per exemple, doncs, eixa processó cívica i eixa desfilada posterior als actes del 9 d'octubre.
2: I te vaig a contar una cosa, que sí, continuava moltíssima gent, Sergi, així als costats d'este carrer Barques. Estem ara mateix enfilant la plaça de l'Ajuntament.
1: Sí.
2: N'hi ha moltíssima gent, encara aquestes hores són pràcticament les 2 i 23 minuts, crec, del migdia, i continuava moltíssima gent així. Posem el remat a la jornada. No sé si, per així, jo tenia propet a Sílvia Soria, no sé
1: sí, que està
2: per ahí. No
1: sí,
2: sé,
1: està,
2: si, no?
1: Sílvia.
4: Ai, companys.
1: Que sospires.
4: Després de l'alcaldessa, qui pot tancar un especial del 9 d'octubre? Sí, a veure, penseu, qui pot ser la dona que mos dona l'últim missatge?
1: La màxima representant de la festa, no?
4: Carmen Prades, la nostra Fallera Major de València. Bueno, Fallera Major, contenta en les últims paraules d'este especial de A Punt Ràdio per a tots els valencians el dia de l'orgull, no? El nostre orgull.
5: Estic molt contenta i simplement donar-vos les gràcies de part de l'estretxe, de la meva cor d'honor i en el meu propi, a tots els valencians i totes les valencianes que ens han acompanyat en este matí tan especial per a nosaltres i durant tot l'any, que han sigut meravellosos i que els portem per sempre en els nostres cors.
4: Un any que no oblidaràs mai i segur que València tampoc t'oblidarà ni a tu ni a tota la cor.
5: Gràcies.
4: Pues gràcies i en nom de tots els valencians, gràcies per el treball que feu.
5: Gràcies.
4: Bueno, ja vegeu, jo crec que millor no se podia tancar un dia com el d'avui.
1: No, està clar això. A més, mira, estic sentint València de fons. Això vol dir que d'ací no res es produirà aquesta telefonada en la que també canviarà el futur i l'any de dos persones, d'una xiqueta i d'una senyoreta, que seran les noves falleres majors de València, i en no res estarem en gener en les exaltacions i a partir d'ahir sonarà el fallero ja de forma incansable fins que acaben
2: però,
1: les falles.
2: Però, Sergi, espérate, anem a disfrutar tot?
1: Sí,
2: vale?
1: És que jo, sabeu que jo ja vaig pensar, jo ja estic en Nadal, a més.
2: És que tu ja m'has posat en falles i ja m'has saltat, és que ja m'has saltat la festa.
1: Home,
2: no?
1: Els dos, ja sé que mencionàveu les falles i com a dos coets, mai millor dit, haver-ho saltat.
4: O sea, home, mos agraden un poquet.
1: Però si és que això ja està ahí. Per cert, anireu esta vesprà a l'entrada de Moros i Cristians?
4: Claro, no se puede perder. Es el día de todos los valencians.
1: Claro sí. Dos cosas importantes. Primer, sí. Que l'any passat no es va poder celebrar perquè l'amenaça de pluges no va deixar. Tenien que haver participat alguns dels pobles afectats per la dana i, si no m'enganye, participaran en guany precisament en reconeixement a aquelles persones que ho van passar mal. És a dir, que la desfilada, que és la 21, si no m'enganye, d'esta vesprà mereixerà la pena veure-la. Però bé, tots els actes d'avui mereixen la pena.
4: Mira, Sergi, en estos moments entra la senyera, la reial senyera, en estos moments accedís just davant de la façana de l'Ajuntament, mm-hmm. Així que a poc, pas a pas, està arribant al lloc des d'on ha partit este migdia. La Cort d'Honor i la Fallera Major en fila per a rebre-la de front, i al lateral, a la dreta, estan totes les associacions i entitats en els seus estàndards. Així que una imatge que jo crec que resumís perfectament l'espírit que avui ha fet la crida al poble valencià, que és el de la unitat, el de la solemnitat i el de l'orgull de sentir-se valencians.
1: Escolteu una cosa, tenia unes figures que hem vist durant tot el matí i hem escoltat, són els maseros i els timbalers, que no passen desapercebuts perquè ahir estan, no. I que un dia crec que hauríem de dedicar-los també un apartadet especial a la seva simbologia i la seva funció, perquè alguns d'ells són els treballadors exclusius de l'Ajuntament com a maseros. De fet, l'altre dia vaig veure l'entrevista d'un d'ells, el significat de la paraula masero, que ve de massa, etc, etc, i que en tots els actes estan presents. Això estaria xulo explicar un dia.
4: Sí, acaben d'entrar ells ara mateix a l'Ajuntament i en este mateix instant en fila ja, la real senyera. Entra, nada, ja, està ja a la sombra de les columnes, de la columnata que li van entrar a l'Ajuntament.
2: Recordem que no entra per la porta, clar, entra com eixit.
1: Com eixit, per el balcó, evidentment.
4: Exactament.
1: No pot ser d'altra forma. Pues la veritat és que ja en tenim un mes, un 9 d'octubre més. M'alegre molt, com dia este matí, d'algunes retrobades i que hàgim sobreviscut tots a este especial de 7 hores i mitja de durada i que ja vos esperem així. Bueno, vos esperem si veniu amb el que teniu que vindre. Si no, no, també vos tinc que dir.
4: No, anem de seguida, mírala. És que és
2: portem
4: bonica,
2: cosetes, portem algo portem.
1: Se vienen coses, no?, com se digo ara en el ámbito de la Modernor. Bueno, pues gracias Silvia Soria y David González. Como siempre, ha sido
2: moltes gràcies.
1: D'acord? Cuideu-vos, ara ens vegem. Fins ara.
2: Un abraç.
4: Fins ara.
1: A la resta de tots els que esteu escoltant la ràdio, pues què dir-vos? Que des de les 7 del matí que hem estat junts, primer, agrair-vos que hagueu estat ahir, si heu compartit el matí amb nosaltres. Si vos heu anat incorporant o entrant o eixint per les vostres obligacions durant aquestes 7 hores i mitja de retransmissió, pues també, que enhorabona per haver estat al nostre costat i també per haver-nos triat com a emissora de referència. A la gent del programa, tota la gent de producció, de guió i de coordinació, i als tècnics i tècniques de la ràdio, també moltes gràcies. I sobretot dir-vos que això no ha acabat així, precisament, amb estos actes institucionals matinals. Ara, d'ací no res, els nostres companys d'informatius, amb Patricia Orch al front, vos transmeten i vos conten tot el que ha sigut actualitat, el discurs de Pérez Llorca, l'entrega de distincions i tot el que és notícia, perquè, com vos dia abans, el món ha continuat transcorregent mentre nosaltres estàvem de celebració, i totes aquelles coses d'interès que acompanyen a la programació d'esta, la Ràdio Autonòmica Valenciana a Punt Ràdio. D'ací no res, també tindrem Forcat, tindrem entreteniment, ho tirarem tot per l'aire en un especial del 9 d'octubre també, i la resta de tots els programes que, com sempre, esperem que siguin els que trieu. Nosaltres ens trobem de nou a les 7 del matí el proper dilluns, encara que siga festa. Adeu a tots.
6: Són les 2:30 i això són les notícies del migdia.
7: Una terra amb història, amb institucions, cultura, llengua. Més de 5 milions de persones celebren en pau i en llibertat el seu dia.
8: Un missatge molt important, concòrdia, concòrdia i concòrdia.
6: Bé, en estos moments la reial senyera acaba de pujar, està pujant en estos moments al balcó consistorial. Una volta ha acabat ja la processó cívica. Allí, als peus de l'Ajuntament de València, està la nostra companya Carme Boro. Carme, bona vesprada.
9: Hola, Patricia, molt bona vesprada, efectivament. Ara esteu sentint de fons des de 21 salves d'honor amb les quals se baixa i apuja la reial senyera, que com sempre ho ha fet recta, sense inclinar-se davant de ningú, ni davant de res, perquè són els honors que té esta reial senyera. Acabem en aquest moment, efectivament, està sonant també la marxa de la cita per acompanyar a la Reial Senyera i també a l'espasa del rei Jaume I, que de manera extraordinària que... perquè ja fa 50 anys que ho va fer, va eixir en el... en esta processó. Estan sentint els aplaudiments i contempla acompanyat vist al final a la senyora per aquests 2.5 quilòmetres de recorregut dels principals carrers amb les tradicionals parades de la catedral i el parterre per fer la plena florar a l'estàtua equestre del rei en Jaume. Per tant, amb aquest acte protocolari es posa punt i final als actes de matí del 9 d'octubre.
6: Gràcies, Carme Hort, de Perissa Connexió en directe des de la plaça de l'Ajuntament de València. Ja sabem que enguany es complissin 750 anys de la mort de Jaume I. És una xifra redona, ja ho hem dit esta setmana. Ja sabem que és un any especial perquè al cor de la plaça hi haurà 1.500 persones acampades també. La majoria són joves en demanda d'una vivenda digna, cosa que ha fet impossible celebrar la masletà que estaria a hores d'ara disparant-se. Per això, el desplegament policial també ha sigut inèdit. Un cordó de furgons de la Policia Nacional han separat la zona d'acampada literalment del recorregut de la processó. Hi havia més de 1.700 persones efectius de seguretat desplegats. Les persones acampades també havien dit que retirarien totes les tendes que afectaran el pas de la Reial Senyera. Tot ha transcorregut amb total normalitat i abans d'arrencar el seguici que acaba de finalitzar a les portes del consistori, hem parlat amb l'alcaldessa de València, amb Maria José Català. Ha dit que estos dies s'ha treballat per la unió i la responsabilitat. Ha volgut també destacar una paraula del seu missatge, Concòrdia. Diu que la plaça és de tots i que caben tots.
10: Un missatge molt important, concòrdia, concòrdia i concòrdia. Demostrem el poble que som un poble que unit, ens uneixen moltes més coses de les que ens separen i avui és un dia per a tots. La ciutat és de tots els valencians, la plaça és de tots els valencians, la Real Senyera és de tots els valencians i tots han de sentir-se còmodes en el dia d'avui.
6: Bé, enguany el portador de la senyera, el que ha carregat amb els 18 quilos que pesa, ha sigut el regidor de Vox. Davant ha desfilat també l'espasa del rei conqueridor, un fet que només s'ha produït dos voltes en la història de la processó. I al carrer la gent ens parlava de què suposa per a elles i per a ells esta celebració.
11: Jo quan veig la senyera m'emociono moltíssim, perquè és algo que ens representa a tots. Entonces me sent molt representada en ella.
12: I avui ha sigut un dia molt emocionant per mi, perquè és el primer dia que veig este acte tan valencià i tan nostre.
13: La bajada a la bandera, la subida i la mascleta, que no l'han quitat.
14: Tenim que celebrar la nostra cultura, les nostres tradicions, la nostra llengua i tot el que som.
15: Fem vídeo per passar-lo per tot Espanya.
16: Valencianitat, la nostra pàtria, una història, una llengua i molt d'amor per la terra.
6: Bé, esta és la senyal que ens continua arribant des de la plaça de l'Ajuntament, els equips d'Apunt que estan retransmetent fil per randa el que està passant en estos moments al llarg de tot el recorregut i en estos moments en la plaça de l'Ajuntament on està interpretant-se l'himne de la Comunitat Valenciana.

0: I sí, és el so que ens arriba ara des de la plaça de l'Ajuntament. Són les 2 i quasi 35 minuts, però la jornada festiva d'avui ha començat pel matí amb el lliurament de les altes distincions de la Generalitat i de la Gran Creu de l'Ordre de Jaume I i la resta de guardons en un acte solemne, com sempre, en el Saló de Cos del Palau de la Generalitat, que ha presidit el cap del Consell per primera volta, Juan Fran Pérez Llorca. Bona vesprada, Òscar Martínez.
1: Hola, bona vesprada. I qui han rebut la ciutat de Ceuta, el torero alacantí Luis Francisco Esplà, els futbolistes valencians Ferran Torres i Alejandro Grimaldo, campions del món en l'últim mundial, i les gimnastes valencianes de l'equip espanyol de gimnàstica rítmica Marina Contelles i Lucía Muñoz, també altres persones i institucions valencianes de diversos àmbits. En nom de tots i totes ha parlat el torero Esplà, qui ha demanat els guardonats ser far i guia de la societat, ha reivindicat el mestissatge, el millor exemple del qual és Ceuta, on conviuen diverses cultures i religions.
2: Un exemple major. No existe un invento mejor en la humanidad que el mestizaje. Y si eso es algo real, Ceuta lo demuestra.
1: I l'acte l'ha tancat el discurs del president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha demanat mirar cap al llegat divers i plural de la comunitat valenciana, ha dit.
3: La senyera no té peatges. La llengua no demana més que la complicitat de l'afecte. I les nostres tradicions no tenen propietaris, són de tots. Este 9 d'octubre és una oportunitat per a proclamar, amb serenitat, però amb fermesa, que ningú té dret a apropiar-se de lloques de tots.
0: Les 2 i 36 minuts, a la tècnica Sofía Álvarez. Més notícies en este 9 d'octubre.
4: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
0: Bé, finalment, no hi haurà macroabocadora a Zarra, a la comarca d'Ayora-Cofrents. La Generalitat desestima la construcció d'esta planta de tractament de residus que tenia previst instal·lar una empresa privada i la plataforma contra l'edificació, que ha sigut molt combativa, sol·licitant que no s'edificara, ha desconvocat les mobilitzacions previstes.
1: La Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental de la Conselleria de Territori i Medi Ambient ha resolt arxivar per caducitat l'expedient que l'empresa Treco, gestió de residus, va presentar l'any 2022. L'anunci l'ha comunicat el conseller de Territori, Vicente Martínez Mus, als alcaldes i alcaldesses de la comarca en la inauguració de la Fira 25 del primer tall de la Mel d'Ayora.
5: Declaració de caducitat i arxivo del procediment del vertedero que se pretende instalar, se pretendía instalar en Zarra. Creo que era una demanda de los alcaldes. Ayer mismo estuvimos reunidos con este tema en la agenda, con un como único tema de todos los alcaldes de la comarca que estaban muy preocupados.
1: Segons la resolució Medi Ambient, reconeix l'incompliment dels terminis per part de Treco per a contestar diversos requeriments per a l'aportació de nova documentació. La plataforma contra el macroabocador de Zarra s'ha felicitat que ja siga història i ha desconvocat les protestes que tenia previstes.
0: I el Comitè Noruec de Nobel ha atorgat este matí el Premi Nobel de la Pau a Navacenem Navy Pillay pels seus esforços en promoure la pau arreu del món.
1: Sí, Navy Pillay, magistrada sud-africana de 85 anys, va ser alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans i fins fa poc va presidir la Comissió Independent de l'ONU sobre el territori palestí ocupat. És la que va qualificar com a genocidi les matances de l'exèrcit d'Israel a Gaza. I avui està en la Cort Internacional de Justícia en el cas en què s'acusa Myanmar de genocidi de la minoria musulmana Rohingya. Segons el Comitè del Nobel, ha exercit un paper decisiu a l'hora de garantir que se processen crims de guerra, els crims de lesa humanitat i el genocidi.
0: I imaginem el que pot estar pensant en este moment un altre Nobel de la Pau, l'expresident nord-americà Barack Obama, perquè si res no ho impedís, el seu país, els Estats Units, retransmetran la primera execució per a afusellament des de la Segona Guerra Mundial. Un grup de soldats acabarà amb la vida de l'ex-psiquiatra militar Nidal Malik Hassan, que va matar 13 persones en la base de Fort Hood en 2009 i que estava condemnat a la pena capital. La data prevista és el 3 de desembre, podria veure's en directe, com ha confirmat el mateix secretari de la guerra, Pete Hegseth.
6: And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be, and we'll make sure that people are able to.
1: Bé, ho farà un pilot d'afusellament, com ha de ser, diu, i tot el món ho podrà veure, serà públic, perquè tot el món ha de saber que el que ha fet té eixes conseqüències. El Pentàgon dona un pas de gegant en contra de la lletra de la Declaració Universal de Drets Humans i s'alinea així amb les pràctiques d'organitzacions terroristes, com ara l'Estat Islàmic, o nacions com l'Iran, Afganistan o Corea del Nord, on sí es practiquen les execucions públiques.
0: I a les 2 i quasi 40 minuts anem a conèixer la previsió de l'horatge per a estos dies que ens queden per a molts de festa.
7: Molt bona vesprada. Avui tenim temperatures més baixes des del mes de maig. Ha sigut una jornada ja de tardor i amb ambient que s'ha quedat un poquet més assolellat en la major part del territori, cap al sud encara amb alguns núvols, però en general avui el dia està marcat pel cel ras i per la baixada en la temperatura. Este matí ens hem alçat amb la primera gelada de la tardor a Sant Joan de Penyagolosa amb 1,6 graus negatius i a la resta, a les capitals, hem estat en 14 graus a València i Castelló i a Alacant ens hem quedat en els 17-18 graus. Avui la màxima s'espera que arribi cap al litoral entre els 23 i 25 graus. A l'interior estarem entre els 22 i els 18 graus. Així que una jornada, en general, molt més fresqueta. Veurem com els pròxims dies la temperatura no canviarà molt. Encara estarem amb valors de tardor. Pujarà lleugerament dissabte de vesprada i després diumenge, tant de vesprada com de matí, seguirà pujant el termòmetre. Dilluns serà el dia més càlid d'este cap de setmana llarg. Tot això amb el cel encara assolellat, alguns núvols alts, però poca cosa, sense precipitacions i ambient estable.
4: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
0: La Rei el Senyer ha acabat fa uns moments i ja el següent contat el recorregut pels carrers de València. A les 12 en punt baixava pel balcó del consistori on començava la processió cívica. Com a novetat enguany, amb protagonisme compartit amb l'espasa del rei Jaume I i amb l'acampada per a la vivenda en la plaça. Lourdes Espinosa ha seguit la processó.
8: Sí, Patricia, el moment més emocionat ha sigut la baixada de la Reial Senyera pel balcó de l'Ajuntament entre salves d'honor, sense inclinar-se davant de ningú. I entre el seguici estava l'alcaldessa de València, Maria José Català.
9: Avui un missatge molt important, concòrdia, concòrdia i concòrdia. La ciutat és de tots els valencians, la plaça és de tots els valencians, la Real Senyera és de tots els valencians i tots han de sentir-se còmodes en el dia d'avui.
8: Enguany el portador de la Senyera és José Gossalves, regidor del grup municipal Vox.
10: Unos 20 kilos de Senyera, de peso de la història, sobretot. Pero bueno, la propia señora, con el empuje de los valencianos, ella sola te lleva prácticamente que en volandas.
8: I per primera volta en 5 dècades l'espasa del rei Jaume I, la que el va acompanyar en 1000 batalles, ha tornat a acompanyar la Reial Senyera durant la processó. I altra imatge inèdita, la plaça de l'Ajuntament, en la presència de l'acampada reivindicativa per la vivenda. El pas de la Reial Senyera arranca aplaudiments entre els milers de persones que acompanyen avui esta processó cívica.
11: Tots els anys venim per honrar la bandera i veure la bandera i veure la festa.
12: Vinc tots els anys, soc valencianista. No?
8: Després la Reial Senyera ha entrat a la catedral. Allí ha sonat el Te Deum, himne d'acció de gràcies per la conquesta de València. Una volta acabat l'acte religiós, la comitiva continua fins a la plaça d'Alfons el Magnànim per l'ofrena floral i d'ahir tornada fa uns segons a l'Ajuntament de València.
0: Bé, com dèiem, les celebracions institucionals arrencaven de matí a les 10 amb el lliurament de les altes distincions al Palau de la Generalitat, un acte solemne on s'ha guardonat entre altres a la ciutat de Ceuta, el torero Luis Francisco Esplà i els esportistes valencians que han fet història. Ha seguit l'acte Matilde Alcaraz.
13: Avui, en el Palau de la Generalitat, s'ha distingit i premiat una ciutat, Ceuta, pel seu compromís amb la convivència i la solidaritat. S'ha premiat als i les esportistes valencianes que enguany han fet història en la selecció de futbol i en gimnàstica rítmica. I s'ha premiat un torero, l'alacantí Luis Francisco Esplà, que ha parlat en nom de tots els guardonats. Esplà ha recordat les obligacions d'esta distinció.
2: Nos obliga a ser faro y guía de la sociedad. Nos devuelve los pies a la tierra.
13: I ha demanat als premiats
2: que no defraudéis esa medalla que os han puesto, esa medalla que os acerca al pueblo.
13: Reconeixement també al mèrit cultural, esportiu, empresarial, científic i al treball per la igualtat. Reconeixement i premi de les lletres per al poeta Carlos Marzal.
14: Es un premio que, bueno, que lo han tenido algunos de los escritores que más admiro, Francisco Brines, Juan Gil Albert, Vicente Andrés Esteller, Joan Fuster.
13: I dos ambaixadors de la Comunitat Valenciana, el Col·legi de la Seda i l'actor Enrique Arce.
15: Para mí llevar el nombre de Valencia por todo el mundo, de Valencia, del Valencia, de lo que significa esta ciudad y esta comunidad, para mí es lo más grande que se puede hacer.
13: Veus premiades per ser exemple d'excel·lència.
0: I este matí el president Pérez Llorca ha pronunciat com a president el seu primer discurs en un 9 d'octubre, un parlament amb referències a la problemàtica actual de la vivenda o la migració. Tampoc ha faltat les clàssiques reivindicacions al govern d'Espanya, com ara més autogovern o un finançament just. Lola Oliver.
16: El fil argumental del llegat des de Jaume I pivota en tot el discurs del president Pérez Llorca, primer i en el context actual per a posicionar-se sobre immigració.
3: Nous alacantins, castellonencs i valencians, vinguts de tot el món, que han triat esta terra per estudiar, treballar i, en definitiva, per a viure. Som, per tant, una terra feta de capes de gent.
16: Llega també per a reclamar consensos entorn de reptes urgents.
3: La vivenda, l'educació, la ciència, les infraestructures, la cohesió territorial o la sostenibilitat de serveis públics no poden començar de zero cada 4 anys.
16: En un discurs íntegrament en valencià, Pérez Llorca es pronuncia sobre la llengua.
3: Ese és el llegat que defineix la comunitat valenciana. Orgullosa de parlar en valencià o en castellà en llibertat. La senyera no té peatges. La llengua no demana més que la complicitat de l'afecte.
16: Després, el lema institucional de la campanya, el llegat per a introduir la identitat.
3: Valencians sense complexos, no la sucursal de ningú. Espanyols sense dubtes i europeus sense reserves.
16: I Pérez Llorca torna al llegat en el capítol de reivindicacions al govern d'Espanya.
3: L'autogovern és l'expressió contemporània d'eixa voluntat col·lectiva. Hem de reclamar un finançament just. Hem de defensar l'aigua que necessita el nostre camp.
16: Menció a banda per a les lliçons amargues, la Dana.
3: Les víctimes i les seues famílies estaran sempre a la nostra memòria. Per això treballem per la reconstrucció.
16: I per acabar, el llegat que vol transmetre.
3: Nosaltres hem de deixar una comunitat valenciana més pròspera, més segura i més unida.
0: Bé, el tradicional discurs del president de la Generalitat pel 9 d'octubre, les tradicionals també valoracions dels partits amb representació parlamentària en les Corts, que basculen entre les crítiques de l'oposició, el PSC i Compromís, i l'alabança, la lloança del Partit Popular.
1: Bé, de major a menor, per al síndic del Grup Popular, Juan Fran Pérez Llorca ha fet un discurs sense tacha, Nando Pastor.
17: El president, con toda la nitidez del mundo, con toda la claridad y con toda la contundencia del mundo, ha reivindicado aquello que los valencianos nos merecemos y aquello que el gobierno de Madrid, el gobierno de Pedro Sánchez, ha venido de manera sistemática negándonos. Cosas tan elementales, tan necesarias, tan lógicas, que no tienen color político como puede ser el agua, como puede ser la financiación o como pueden ser las infraestructuras.
1: La secretària general del PSPB i ministra de Ciència, Diana Morant, l'ha considerat decebedor perquè, en la seva opinió, Pérez Llorca ha defugit de la seva responsabilitat.
18: Vull recordar que l'acampada que hi ha ara mateix a l'Ajuntament de València amb tanta xanxove que reclama un dret a la vivenda, els qui han votat en contra i, per tant, els qui estan del costat dels fons buitre és el Partit Popular, és ell. Per ser responsable i competent en matèria de vivenda i que l'únic que han fet en aquesta legislatura ha sigut fer-se unes vivendes i repartir-se-les entre ells.
1: I de pla i buit l'ha qualificat el síndic de Compromís, Joan Baldoví.
19: Avui més que mai s'ha evidenciat que este govern està en les antípodes del poble valencià. Un consell que no es mereix el poble que té i un discurs absolutament buit.
1: El síndic de Vox ha dit que ha sigut un discurs en sintonia amb el dia festiu d'avui, José María Llanos.
20: Un discurs adequat a la fecha que celebramos. Y permítame también felicitar a tots els valencians i a les dones valencianes en el dia també de la Mocaorà i que celebrem tots junts en unitat, en pau.
0: I el 9 d'octubre es viu de moltes maneres diferents, però amb un sentiment compartit per molta gent. Hem recorregut diversos municipis per comprovar com els valencians i valencianes celebren aquesta festivitat. Sílvia Sáez.
21: De nord a sud del territori, el 9 d'octubre s'ha celebrat als carrers amb història, tradició i festa. A Benicarló, la cercavila de gegants, dolçainers i danses tradicionals ha omplit la ciutat d'identitat valenciana. A Castelló, la desfilada de les tres cultures ha tornat a reivindicar un llegat compartit.
22: Esa història i esa tradició, rememorar-la i transmetre-la a les futures generacions.
21: Al Puig, entre danses, rondalles i cants, l'ermita de Sant Jordi ha recordat el lloc des d'on Jaume I va preparar la conquesta de València. També a Gandia, la reial senyera ha protagonitzat un dels moments més emotius de la jornada.
23: Ha sigut un acte molt emotiu, hem viscut com valencians que som.
21: A Dénia, la música, la dansa i una globota han posat l'ambient festiu en una celebració que encara continua. Mentrestant, a Alacant, l'esplanada s'ha convertit en una gran pista de ball al ritme dolçaines, tabals, nanos i gegants.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder nacional del Partit Popular, Feijó, han felicitat la comunitat valenciana per la festivitat del 9 d'octubre.
1: Sí, el primer Sánchez en el seu compte d'X, citant el poeta Ausias Marc. De les events, el mos deseix complir, va escriure Ausias Marc fa 6 segles, avui, eixos vents els espenta un poble que treballa, es reconstruïx i que sap on vol anar. Bon 9 d'octubre, valencianes i valencians, ha escrit el president. I després, Alberto Núñez Feijó ha escrit també en X per a frenar noves glòries a Espanya, tots a una veu, germans vingau. Tot el meu reconeixement i compromís amb els valencians, alacantins i castellonencs, que mereixen seguir creixent, creant oportunitats i mirant al futur amb ambició.
4: A Punt Ràdio. Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: Més coses. La Confederació de Sindicats d'Inquilines i els sindicats majoritaris Comissions Obreres i UGT han convocat un minut de silenci este migdia en tots els centres de treball i estudi a Espanya, que a casa nostra ha coincidit amb el festiu del 9 d'octubre i que han acabat amb aplaudiments.
1: Mari Carmen Abascal, de 87 anys, va morir dimecres passat en l'Hospital de Madrid, on va ser ingressada després que l'empresa Urba Gestión la desnonara del pis on havia, on vivia de lloguer des de feia 70 anys i hores abans que firmara de nou el contracte per a recuperar-se a casa. Desenes de persones continuen apropant-se al portal de la vivenda on s'ha alçat un altar amb missatges de record i estima a Mari Carmen.
0: I el magistrat Santiago Pedraz no imputarà de moment el PSOE en l'anomenat cas Leire, considera que encara han d'investigar més. El Partit Popular va demanar a l'Audiència Nacional la imputació dels socialistes en el cas de les clavegueres del partit. Lorena Diego, bona vesprada.
5: Sí, bona vesprada. Pedraz no descarta la responsabilitat penal del PSOE seguint l'estela d'anticorrupció que veu prematur imputar el partit de Sánchez, tot i que existeixen indicis. Ara Pedraz esperarà que es completen diverses diligències per aclarir una possible imputació. Gui Sánchez ha oferit la primera entrevista a eldiario.es després de l'avançament electoral i diu que no descarta indultar l'exfiscal general abans de les eleccions.
6: Estamos estudiando ahora mismo todas las leyes, no lo descarto.
5: Fet que en el PP creuen que respon a una necessitat de Sánchez de pagar els favors que té pendents amb García Ortiz. Miguel Tellado.
7: La cloaca se presenta a las elecciones generales. Pretenden indultarlo en pago a los servicios prestados.
5: Per cert, el cara a cara entre Sánchez i Feijó serà el 16 de novembre i amb l'Esquerra encara en construcció, el PSOE busca una llista conjunta al Senat.
0: I els Estats Units, els ho comentàvem al principi d'este temps de notícies, retransmetran en directe l'afusellament d'un militar condemnat a mort. Es tracta de Nidal Hassan, un ex-psiquiatre que va matar 13 persones al 2009. El seu afusellament per un grup de soldats voluntaris serà el primer que fa este país, els Estats Units, des de la Segona Guerra Mundial. Eva Terol.
24: El Pentàgon ha confirmat que Nidal Hassan morirà afusellat i la seva mort podrà veure's en directe a tot el món. Ens assegurarem que la gent puga veure-la, que és pública, ha dit el secretari de Defensa Pete Hegseth. El condemnat a mort és un ex-psiquiatre militar que el 2009 va matar 13 persones a Fort Hood, a Texas, i en va ferir 32. El pròxim 3 de desembre, a la mateixa hora i al mateix lloc on ell va obrir foc, un grup de soldats voluntaris dispararà contra ell fins a matar-lo. Serà la primera execució pública que es fa als Estats Units en quasi un segle i la primera per afusellament des del 1945.
25: This is not a video game. It's not, you know, like a horror movie.
24: Això no és un videojoc o una pel·lícula de terror, és una execució, diu este expert.
25: We're not in the 1480s anymore.
24: I a més, ja no estem en 1480, afegeix. No obstant això, reconeix que legalment res no impedeix a l'administració Trump mostrar una execució pública, una pràctica que és habitual entre els terroristes del Daesh o països com l'Afganistan o Corea del Nord.
0: I nova polèmica al voltant de l'ICE, de la policia antiimmigració de Donald Trump.
1: Sí, perquè un agent ha disparat i ha ferit un home que anava acompanyat d'un xiquet de 5 anys a Nova York. Ell és un migrant de nacionalitat dominicana amb antecedents que ara es recupera a l'hospital. I esta acció de la policia antiimmigració de Trump ha generat una allau de protestes.
0: Més coses, falten 7 minuts, 6 minuts per a les 3 de la vesprada. A punt, esta casa actualitza la figura de Jaume I, 750 anys després de la seva mort. Ho fa amb un documental que s'estrena esta vesprada a les 5 menys quart de la vesprada a la televisió d'A punt. Jaume I, influencer medieval, analitza com el rei conqueridor va construir la seva pròpia imatge i el seu relat de poder a través del llibre dels fets com si fora un influenciador. L'autora d'este reportatge és Matilde Alcaraz. Si no, poden seguir-lo esta vesprada a les 5:15, estarà en el web de la de Apunt per a que puguen escoltar-lo i veure-lo.
13: En la vida de Jaume I, la història i la llegenda s'entrecreuen fins i tot abans del seu naixement. Obria els ulls a Montpeller el 2 de febrer de 1208. Ho conta en el llibre dels fets, la crònica que l'ajuda a construir la seva imatge, el seu relat vital, la seva veritat. Escoltem el catedràtic emèrit de la Universitat de València, Antoni Ferrando.
2: El llibre dels fets és, diguem-ne, l'acte fundacional del regne de València. Més clar aigua.
13: Però este llibre és el fruit d'una memòria selectiva. Conta només allò que li interessa. Jaume I es converteix així en protagonista del seu temps i de la memòria dels segles posteriors, com si fos un influencer medieval. Laura Peris és medievalista.
8: Podem considerar a Jaume I un influencer de la seva època, sense cap mena de dubte.
13: El documental que s'estrena esta vesprada en la televisió d'Apunt recorre els principals episodis i escenaris de la vida del rei dels valencians. La seva infantesa al castell de Montsó, la conquesta de Mallorca o la de València, tot amb la seva veu. El rei conta la seva vida i també la veu passar.
9: I quan veiérem la Nostra Senyera dalt de la torre, descavalcàrem i ens giràrem cap a Orient i ploràrem dels nostres ulls i besàrem la terra per la gran mercè que Déu ens havia fet.
13: Enguany fa 750 anys de la mort de Jaume I. L'equip del documental ha pogut gravar per primera volta l'últim document que va signar abans de morir. Està signat al Zira, el 20 de juliol de 1276. Es conserva a l'arxiu de la Corona d'Aragó a Barcelona. A partir d'eixe dia ja no se sap on està el rei, perquè ja no signa cap document més. Per això, segons assegura el catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València, Antoni Furió...
10: El rei pogué morir en Alzira, pogué morir en el viatge d'Alzira a València o pogué morir en València.
13: Un rei amb llums i ombres que ha deixat una empremta immortal en el poble valencià. Josep Vicent Escartí és catedràtic de Literatura Medieval i Moderna de la Universitat de València.
11: El rei en quina mesura és intocable? En la mesura que significa el naixement del nostre territori.
13: Esta vesprada en Apunt, Jaume I, l'influencer medieval.

Bé, acabem bé. Arribarem a les 3 de la vesprada quan repassarem les principals notícies d'este 9 d'octubre amb la Fúmiga, que està a punt ja de dir adeu als escenaris en esta llarga gira que s'està portant per diferents punts de tota la geografia espanyola. El dia 30 i 31 d'octubre diuen adeu al Roig Arena, evidentment amb tot més que venut, per a pena de molts, perquè tenen moltíssims i moltíssims seguidors a la Comunitat Valenciana i fora. Esta cançó llavors tot el món la coneix com No te vaig estimar, que és el que se repetís en la tonada. Amb ells, amb la Fúmiga, amb este llavors arribarem a les 3 de la vesprada.

0: Arribem a les 3 d'este 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana, i a estes hores la Direcció General de Trànsit posa en marxa l'operació especial del llarg cap de setmana que va del 9 d'octubre al dia de la Hispanitat de dilluns, Òscar.
1: Sí, la DGT preveu més d'1,2 milions de desplaçaments per les carreteres valencianes. Dels més de 5,7 milions a tot Espanya ha mobilitzat guàrdies civils de trànsit i mitjans aeris per a garantir la seguretat de conductors i conductores. Fins diumenge, la DGT manté activa una campanya especial de vigilància i control de les distraccions al volant.
0: I els actes institucionals al motiu del 9 d'octubre s'han desenvolupat amb tota normalitat.
1: Sí, en el Palau de la Generalitat i en els carrers del centre de València, amb la baixada de la Reial Senyera i la processó cívica que han conviscut amb l'acampada pel dret a l'habitatge a la plaça de l'Ajuntament. En l'acte de lliurament de les altes distincions, el cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, ha cridat a treballar sense fer soroll per una Comunitat Valenciana més segura i unida.
2: Una terra amb història, amb institucions, cultura, llengua. Més de 5 milions de persones celebren en pau i en llibertat el seu dia. El dia gran d'esta terra, la vostra, la nostra, la de tots. El conqueridor ens va deixar un reine. Nosaltres hem de deixar una Comunitat Valenciana més pròspera.
1: L'oposició del PSPP i Compromís han qualificat de decebedor el discurs del president que el PP ha alabat. I dues manifestacions recorreran el centre de València pel 9 d'octubre esta vesprada, la convocada per Acció Cultural del País Valencià i la de la Coordinadora Sindical Obrera.
0: Ho deixem així, que passen bona vesprada a totes i a tots. A les 4, ja saben, actualitzem en el nostre butlletí de notícies, però poden estar informats sempre a través del nostre web. Adeu.
3: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: ¿A qué relaja mirar al mar o respirar aire puro en el bosque? La naturaleza nos da muchas cosas si lo hacemos bien. La naturaleza devuelve lo que le das. Del 31 de octubre al 8 de noviembre, vuelve un metro cuadrado contra la basuraleza, la mayor acción colaborativa de recogida de residuos. Súmate o crea tu punto de recogida en proyectolibera.org de Ecoembes y SEO Birdlife.
5: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
6: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
3: A Punt Radio Televisió Valenciana i Extra Digital, amb el dia gran de les valencianes i els valencians. Bon 9 d'octubre. A Punt Ràdio. A Elx, 98.4. Així comença El Forcat, l'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: Hola, molt bona vesprada. Què tal esteu passant el dia? Espero que molt bé, perquè no és un dia qualsevol. 9 d'octubre, el dia dels valencians. Així sí que vaig a per davant la nostra felicitació, tot i que hem tingut un especial en esta casa en el que hem felicitat a tot el món. Bueno, avui no podem plantejar un programa a l'ús. Avui el Forcat no pot ser com tots els dies. Anem a fer un repàs. Ja m'agradaria tindre a tots o fer almenys un repàs complet, però sí el més destacat d'una llista de persones, empreses o entitats destacades que han tingut presència d'una forma destacada també dins de les distincions que otorga la Generalitat Valenciana en un dia com el d'avui. En fi, anem a fer història. Una mena d'efemèride forcatera de 9 d'octubre. I el primer que tinc que fer, de nou, és felicitar els premiats d'enguany, el Sindicat Central de Regants de l'Aqueducte Tajo Segura, Scratch, l'organització que representa regants i usuaris d'aigua vinculats al trasbassament Tajo Segura, principalment de la regió de Múrcia, de la província d'Alacant i de part d'Almeria. Hem parlat moltes vegades en ells, hem escoltat les seues declaracions i avui volem felicitar-los abertament, però també mirar enrere en els que han sigut protagonistes en altres ocasions. Així que Scratch té un paper molt important, però no és avui l'únic. La gent del sector toma i cobra protagonisme. Que, per cert, tenim així, al meu costat, a una de les dones que té aquesta distinció. M'ha vingut la medalla i tinc que dir-vos que tinc una enveja insana. Regina Monsalve, benvinguda a casa. Traes tu medalla de la distinció.
1: Ei, me vas dir que avui és el dia i avui és el dia. Ah, la veritat és que és un record important. Va ser una sorpresa impressionant.
0: I
1: de veritat és un,
0: sí, que no
1: un reconeixement,
0: no?
1: No se olvida. No se olvida el puesto, no se olvida esa
0: el moment.
1: Sí, però que és té a més hem rebut tu i jo premis, però esta té una solemnitat, té un reconeixement dels teus. I això...
0: Això és diferent.
1: Això és diferent.
0: Pues ara me contaràs si alguns detalls, anècdotes, que per ser parlant de reconeixements, hi ha que reconèixer el treball dels tècnics tan important sempre, Si no, no ens escoltaríem, per molt que t'ho xerrarem així, davant del micròfon. Així que gràcies a Patricia Valero, que avui és la tècnica, la responsable de la part tècnica d'aquest especial. Així que benvinguts. Repassem qui ha fet història en les distincions del 9 d'octubre al sector primari.

0: Primer anem a ubicar. Regina, anem a ubicar. Dies com el d'avui, la Generalitat Valenciana que otorga diferents distincions i diferents reconeixements institucionals. Entre elles, l'alta distinció de la Generalitat, la distinció al mèrit empresarial i social, al mèrit científic, al cultural, al mèrit per accions, en favor de l'igualtat, en fi, una sèrie, també societat inclusiva, en fi, un poquet de tot, no? No és una única distinció. L'alta distinció de la Generalitat és el màxim reconeixement i es concedeix a persones, entitats o institucions per la seva trajectòria, les seves actuacions o serveis de caràcter eminent en defensa dels interessos generals de la Comunitat Valenciana. La distinció de la Generalitat reconeix, per tant, que s'han prestat serveis, servicis extraordinaris i que han protagonitzat actuacions especialment rellevants per a la societat valenciana. La distinció al mèrit empresarial i social reconeix trajectòries i actuacions en eixe àmbit, en el empresarial. El científic otorga persones que han destacat per la seva contribució en qualsevol àmbit, coneixement, investigació, ciència, cultura, lògicament també en l'àmbit cultural. I de mèrit per accions a favor d'igualtat i societat inclusiva destinada a reconèixer pues, en favor de la igualtat, inclusió, cohesió social, etc. Quina va ser la teua? Recordem un poc. Què és el que va rebre Regina? I ara després ens ubiquem
1: la del mèrit empresarial i social.
0: Ah, mira, és bonico, no?
1: És molt bonico i la causa que me van dir, jo no me l'esperava i era molt... era, és com si hagueras fet algo sense donar-te compte i dir, ostres, és veritat. O sea, havia ficat el nom dels enginyers, dels tècnics, del sector agrari valencià, però sobretot d'aquesta capacitat tècnica que sempre ha tingut la Comunitat Valenciana, sempre en aquest tono positiu, que sempre és un discurs que jo he mantingut, no? Molt innovador, molt positiu, que ja estava bé de parlar soles del sistema primari, del sistema agrari en negatiu, i que tenien que ficar-nos nosaltres com que érem un referent, i som un referent en tot el món.
0: Era l'any 21, pot ser?
1: Era l'any 21.
0: 21, i se sumava a molts altres. Has fet referència a que t'ho hem tingut algú del Ministeri,
1: sí.
0: I este és especialment important. Enginyera agrícola, representant de l'àmbit en molts aspectes. Ara estàs vinculada al món ecològic, en el CAE, també en Intereco, però a sort te canvia la vida. O sigui, tindre una distinció com aquestes, la gent ho reconeix o continues més o menys igual?
1: Continues igual.
0: O sigui, és una qüestió emocional teua que...
1: Sí, és una qüestió de... Jo penso que a lo millor molta gent es sorprèn de sentir el, esto, no? O sigui, ese dia...
0: Que no ho sabien que tu tenies a lo millor.
1: No. Que, no, perquè lo vas comentar l'altre dia, que se tenia que fer un... Perquè estàvem parlant, qui va este matí a l'acte, no? Perquè hem estat convidats i, per supost, hem anat. I és el per què, i dius, ai, és que tinc el programa... I tu, per què?
0: Tu tens la discussió, tu tens el premi, sí. Tu és un reconeixement del 9 d'octubre.
1: O sigui, exactament.
0: Te canvia, no? Per dins, no per fora.
1: Te canvia per dins perquè lo primer que he dit és un reconeixement de la teua terra, i això sempre costa una miqueta més. És més fàcil que te reconeguen fora que dins.
0: De fet, arribares a esta, quantes tenies ja?
1: Puf.
0: És cert. Arribat a esta ja en tenia moltes abans, inclús de Madrid, inclús del Ministeri, pròpiament dit.
1: Sí, d'Europa, pues... o sigui, jo he tingut el CICIC, de tot. I va plegar este, i jo pensava, si jo no... Perquè en altres puestos, a lo millor, si te postules per la teua investigació, per un treball en concret, per un projecte que t'han donat en Europa, però realment en este jo no...
0: Sí, que no t'ho esperes.
1: No, ningú me va promocionar, o sigui, no va ser una iniciativa, va ser una iniciativa única i exclusivament de
0: se proposa de internament, claro, se proposa internament des de les diferents conselleries, sí. Que coneixen cada sector, cada departament, proposen i se valoren. Pues anem a fer un repàs. Tu t'has parat a pensar i a mirar, no? Qui són els que abans que tu han tingut aquest premi? És més destacat,
1: sí, i dona vèrtic, perquè que eren importants, i eren gent que sempre havia fet algo per el territori, o sigui, projectes de
0: el primer és fortíssim.
1: El primer és fortíssim.
0: Ho repassarem.
1: Que o sigui, però la seva trajectòria és sobretot el que és el territori en quant pues, la forma que té que tindre, el replanteament de les parcel·les sí. agrícoles...
0: De lleis normatives...
1: De lleis normatives que han fet història... I jo sempre pensava en gent de València que ha fet lleis importants, sobretot el que és el territori en quant pues, la forma que té que tindre, el replanteament de les parcel·les sí. agrícoles...
0: De lleis normatives...
1: De lleis normatives que han fet història, i jo sempre pensava en

0: parlant d'això, de com organitzar el territori, com organitzar el rec, com organitzar la venda, i de repent...
1: Apareixes tu.
0: Apareix jo que...
1: En poques paraules, te senties
0: com... I crec que sóc l'única dona, a més.
1: Sí, sí, això anava a matisar. Ja m'adona... És que per això estàs avui així, perquè damunt és l'any de les agricultores, eh? No s'oblidem d'això. Pues anem, per tant, a repassar. Qui va ser el primer en rebre esta distinció? Don Pasqual Carrión. Ara vos contem.
2: Pasqual Carrión no va ser qualsevol. Este il·lustre enginyer agrònom va néixer a Sacs el 3 de novembre de l'any 1891 i va morir a València el 15 de setembre de 1976, als 84 anys. Els primers anys de la vida de Pasqual van transcórrer al voltant de la plaça del Parador de Sacs. Va néixer al número 12, en l'anomenada Casa de les Columnes, una de les vivendes més representatives de l'arquitectura tradicional del municipi. La família, tant per part de pare com de mare, disposava de nombroses propietats. Però una de les més destacades va ser la casa familiar on va créixer. L'edifici encara conserva elements originals, com la porta realitzada pel mestre Requinto i els característics mascarons femenins de la primera planta. A més, la casa tenia adossat un altre element molt vinculat a la família i a l'activitat agrícola de l'època: el seu propi celler. Una curiositat de la seva vida. Segons els arxius de Sacs, els seus avis materns i paterns eren germans i els pares de Pasqual Carrión eren cosins, que coses de la burguesia de finals del segle XIX. Com es pot imaginar, Pasqual Carrión va viure una infantesa acomodada a Sacs, però quan només tenia 16 anys, tota la família es va instal·lar a Madrid, on va ingressar a l'Escola Especial d'Enginyers Agrònoms de l'Institut Agrícola d'Alfons XII. Allí es va casar amb Dolores Alpañes Prats, una jove de Sacs que, a més, pertanyia a la seva família. El sogre, pare de Dolores, també era exportador de vins i propietari de vinyes a Sacs, Salines i Villena. Inclús disposava d'un celler a la capital. La projecció social i professional de les dues famílies era tal que el seu casament, amb fotografia inclosa, es va publicar en les pàgines del diari ABC del 4 de juliol de 1916. La seva trajectòria professional va cobrar especial rellevància durant la Segona República, en impulsar la llei de la reforma agrària. Conta un cronista local de Sacs als arxius municipals que al llarg de tota la seva vida va estar molt vinculat a la seva vila natal, on acudia tots els estius a passar les vacances entre els seus amics, aprofitant la seva estada a Sacs per posar al dia la seva ingent obra escrita. Des dels seus primers articles, l'any 1913, fins al seu últim llibre, La reforma agrària de la Segona República i la situació actual de l'agricultura espanyola, publicat el 1973, sense oblidar el seu llibre més conegut, Els latifundis a Espanya. Un dels episodis més importants que relacionen Sacs i Pasqual Carrión va ser la fundació del celler cooperatiu Sant Blas. La seva implicació era tal que al principi la cooperativa es va instal·lar en el celler privat de la família. El seu caràcter emprenedor ja havia quedat comprovat quan en 1928 ja havia creat el Sindicat Agrícola i la Caixa Rural de Crèdit. Els seus reconeixements no tardaren en arribar a la seva mort. Sacs li va dedicar una important avinguda i ja havia reconegut la seva tasca en favor dels agricultors l'any 1926, nomenant-lo fill predilecte. En 1984, la Conselleria d'Agricultura d'aquell moment va crear el Premi d'Investigació Agrària Pasqual Carrión. I en setembre de 1986, la Corporació Municipal, dins dels homenatges dedicats amb motiu del desè aniversari de la seva mort, va acordar ratificar el seu nomenament com a fill predilecte i la col·locació d'una placa a sa casa natal. I així, el 9 d'octubre de 1987, l'alcalde de Sacs va recollir l'alta distinció que la Generalitat havia atorgat, a títol pòstum, al senyor Pasqual Carrión. I en 2007, l'IES de Sacs va passar a denominar-se Pasqual Carrión.
1: Què te sembla? Quina història? I sí, és a títol pòstum, lògicament, perquè el va rebre en el 86 i l'ha replegat l'alcalde, com ha dit Sergi, en el 87. Tota una autoritat, perquè este home va canviar la història de l'agricultura en Espanya.
0: És des de lo...

0: és un referent, és, són aquestes persones visionaris, aquestes persones que no, que lo seu lo consideren de tots i una obligació, no en a curt plaç, que és moltes vegades un part de mi, del meu discurs, no? No mirem com, perquè ja venim d'una cultura en la Comunitat Valenciana on s'han fet coses molt, molt grans, no mirant en que el benefici és per als teus, sinó per a moltes generacions endarrere. Uh-huh. I este home és justament sí, sí. Això.
1: Home, ell va estimular, redactar, replantejar aquesta reforma agrària de la Segona República. Tu saps el que analitzava? Perquè tinc entès que n'hi havia moltes dades i aprofundia sobretot en el gran problema de la distribució de la terra. No ha canviat la cosa, eh? Tu saps de què anava aquella reforma? Perquè crec que participaven d'una forma molt directa també en la modernització, etc. Això s'estudia o...?
0: Això, sí, claro. Això s'estudia molt, justament. O sigui, tot això és cultural i la veritat, la Comunitat Valenciana no és com comunitats que tenim al costat, no? Que l'herència o l'hereu és el major i el que fan és que la finca no es partisca. Així no, així...
1: En esta reforma se dividia, no?
0: No, lo que fan és agrupar. A lo millor te tocava un trosset d'ací, un trosset d'allà, un trosset... Bueno, pues a mi... que tots els trossets estiguen
1: junts per a poder produir.
0: I això és encara avui s'està fent, no? Que és la concentració parcel·lària, que és una forma que és un dels grans problemes que tenim així, que és el minifundisme. Galícia també té ese minifundisme, és cultural. Si existe esa història de que la herència se té que repartir entre tots els fills, uh-huh. Entonces, a la fi la finca es part en molts trossets. Uh-huh. Són minifundisme. Te fa menys competitiu i, sobretot, és un problema molt greu per a la modernització de l'explotació. Perquè rentabilitzar maquinària i rentabilitzar... Ell incorpora també un objectiu que encara s'està... Encara és un... Se retorna,
1: no? Encara no s'ha tancat?
0: Encara no s'ha tancat, no? Que és la explotació comunitària del territori. Uh-huh. O sigui, no fa falta que tot el món, tots els fills se dediquen a l'agricultura, lògicament. Això és un problema que hem tingut. A lo millor solo es dedica uno. Pues, i a lo millor en tres generacions se dediquen dos. Entonces, que l'explotació se puga fer de forma comunitària.
1: O sea, que don Pasqual Carrión i Carrión...
0: I cooperatives. Ese home ja creia en les cooperatives
1: sí, i això... El model cooperatiu...
0: I això és ese punt d'eixida.
1: Uh-huh. Bueno, pues ell diria Carrión i Carrión, pares germans, Pasqual Carrión i Carrión. Ja veig jo que va llançar aquesta reforma i va deixar començar a plantejar dubtes que encara avui estan debatint-se. Es va crear a partir del seu treball l'Institut de Reforma Agrària, se va modificar la pròpia llei, se van fer canvis polítics que després entre República i altres estats pues la cosa no acaba de quallar. Però ahí està com va, de fet, modernitzar el concepte de la realitat del sector.
0: És ficar-lo damunt de la taula i dir això és un problema. I això és un problema que tenia que solucionar-se. Perquè si no, pues la cosa continua
1: i ahí estigui. Don Pasqual Carrión, eh? Que molta gent l'associa únicament a un institut d'educació secundària, mira el que hi ha tot darrere, imagineu-se. Bueno, i arribem, peguem un vot més, a 1988. Entre aquests anys i el 88, jo no he trobat gran representació en les distincions, però ja en el 88 arribem fort. Perquè arriba el reconeixement, jo crec que més especial i significatiu, el Tribunal de les Aules de la Vega de València.
2: I aquest mateix tribunal va tirar endavant i arriba un moment, doncs, crec que sobre el segle XIX total, ja se parla com a Tribunal de les Aigües. Però està clar que el Tribunal de les Aigües ve d'aquest Tribunal de Sequiers de l'època àrab. Uh-huh. Estem parlant de pues, 1000 anys. El que molta gent no sap és que quan ve allí a veure el tribunal hi ha persona que ahí m'ha dit és que ha vingut 5 vegades i mai veig xubins. N'hi ha molt pocs xubins. Però el que la gent no sap és que el que realment fem els síndics, cada un la seva zona, penseu que un és de la zona de l'arròs, l'altre de la zona de cítrics, l'altre de la zona de verdures i tal. El que nosaltres fem, cada una a la seva zona, és mediar, per supost, fer justícia, o sigui, el que va fer mal va pagar-ho, però fer justícia per a que no arriben els xuïts a la porta dels apòstols. Pues mira, per ser síndic n'hi ha que ser llaurador. O sigui, no, si tu no treballes la terra, tu no pots ser síndic. Però també n'hi ha que ser propietari, i això té una explicació. I no val el que només sigues propietari i no llaurador. Per què? Pues fijeu-se que si només tirarem 100 anys arrere, la majoria de l'horta pertenecia a la burguesia valenciana. O sigui, els llauradors érem arrendataris. Jo recordo a ma abuela parlar de que li anava a casa el senyoret. Entonces, claro, per exemple, pues, un senyor de València podria agarrar i dir, che, pues a mi me fa il·lusió ser, com jo tinc més fanecades que ningú, pues jo puc ser síndic i me sent en el tribunal i tal. Pues no, vostè tindrà tota l'horta o la majoria de l'horta, però vostè no pot ser síndic perquè vostè no treballa a la terra i no li interessa. O sigui, si arriba l'au o no arriba, a vostè li té igual. Com a síndics, cada un en la seva séquia ens envia de manera gratuïta. El llaurador té la justícia gratuïta i, a més, pot apel·lar, pot fer, o sigui, pot anar totes les vegades que vulgui d'una manera gratuïta. Clar. I, a més, una altra cosa, sobretot, important, és que és justícia ràpida. Però se deu de formar el tribunal, i se forma, ja saben que moltes vegades no va haver denunciat. Una, per si de cas, i l'altra, perquè el tribunal té dos parts. Té la part jurídica, que tots coneixem, que és la que tot el món ha vist, però després té una part administrativa, que és que tornem a l'autogestió que estàvem parlant al principi. Entonces, quan s'acaba aquesta part jurídica, entrem, pugem dalt a la casa vestidor, que és la nostra sede, i allí és d'alguna manera on se repartim l'aigua, on tots els problemes que hem pogut haver en la setmana se fiquen damunt de la taula i se solucionen.
3: Mil años impartiendo justicia y interrumpidamente es porque se hace bien y las cosas que están bien hechas no hay que cambiarlas.
4: Y hemos ejercido esto de mil años sencillamente para mí, para mi modo de entender, porque siempre el Tribunal de las Aguas ha sido apolítico.
5: Yo creo que si nos salimos o nos vamos por otros conceptos ya no seremos el Tribunal de las Aguas. Nuestra esencia son las aguas. Que se repartan bien, como te he dicho, y que no haya malos usos.
3: Cuando llegó Jaime I, el conquistador, a Valencia y vio cómo se regaba y cómo se dirimían los conflictos, estipuló que todas las cosas siguieran de la misma forma que en tiempo de los sarracenos, en época de Ramón III. Entonces, desde ahí hasta nuestros días, ese respeto que siempre se le ha mantenido al Tribunal de las Aguas.
6: Una cosa muy importante es que en estos mil años, que ha pasado de todo, que hemos pasado guerras, que hemos pasado de todo, y el Tribunal, sin embargo, lo aguanta todo. O sea, el Tribunal aguanta, por ejemplo, dictaduras, aguanta guerras. Por ejemplo, en la época de Felipe V, cuando de alguna manera abule hasta los fueros de Valencia, sin embargo, el Tribunal aguanta.
4: Habrá distintos formatos, habrá distintas presentaciones, pero alimentarse no solo es una necesidad, es un placer. Mientras haya un agricultor, estará el Tribunal de las Aguas. Pues yo estoy convencido que siempre habrá un agricultor que atenderá estas tierras.
7: Es que, óigame, usted un médico lo necesita puntualmente, un abogado lo necesita puntualmente, pero un labrador lo necesita todos los días porque usted come 3 o 4 veces al día.
3: La pervivencia del Tribunal de las Aguas está ligada a que exista agricultura, igual que ha vivido durante 1000 años, pues que sigamos capaces de tener 1000 años más de agricultura. Mientras hayan agricultores, tendremos Tribunal de las Aguas, tendremos Huerta de Valencia, tendremos un paisaje y un vergel que es la Huerta de Valencia, envidia de todas las ciudades.
4: Yo creo que pertenecer a un tribunal de esa carisma representa mucho. Y tienes un amor propio muy fijo y muy fuerte. Aquí habrá muchas innovaciones que no van a perdurar, pero esta sí ha perdurado es porque hay sentido común y hay lógica. Y sobre todo porque reposa en principios que podemos calificar de universales.
3: Creo que el honor de poder ser síndico del Tribunal de las Aguas y representar algo tan sagrado como es el Tribunal de las Aguas, pues es el honor más grande que yo como agricultor, hijo de agricultores, puedo tener, ¿no?
8: Cavallers, donen vostès permís per tancar este tribunal? Es tribunal. Es tanca el tribunal. Ah, no.
1: Bueno, bueno, bueno, quina institució, eh? Jo crec que un dels grans orgulls. I estava així contant-me, Regina, que també tens la blusa.
0: Sí, jo quan era presidenta del col·legi vam fer un reconeixement als primers enginyers agrícoles, que ja feia molt de temps, i vam fer una missa en la iglesia, en la catedral, i vam fer moltes uns events, i el tribunal va tindre la deferència d'invitar-nos a una sessió.
1: Molt bé.
0: Vam estar con tota con els primers la primer agrícoles. Promoció d'enginyers agrícoles de València, d'ací. Imagina't, molt emocionats, i la veritat va ser un acte molt bonic. Després vam entrar dins, vam firmar en el llibre d'honor i estem...
1: La casa vestuari i tot.
0: En tot.
1: 17 anys fa que som patrimoni material de la humanitat. 17 anys, eh? L'any que ve estem també d'aniversari. I donem un xicotet vot més en este repàs a la història dels especials Forcat de 9 d'octubre.
9: El altaveu del sector primari en Apunt Ràdio. El Forcat.
1: I ara mirem al 2005. Si vos dic que va néixer en el 49, és un gran empresari, és president d'una gran companyia des del 81, va participar en la transformació de l'empresa familiar fins a convertir-la en una de les principals cadenes de distribució alimentària d'Espanya, per no dir d'Europa o del món, i la seva trajectòria està directament relacionada en la cadena de valor de l'alimentació. Cobrís tot, distribució, comercialització... En fi, ja esteu imaginant-vos, no? Un empresari de prestigi que, si tot el món valora els seus èxits, pues ara recordarem el que per a mi és digne d'un altre premi. Estic parlant de Don Juan Roig. Ell va ser l'alta distinció de la Generalitat en 2005 i torna a dir que com a empresari i emprenedor pues té models que agraden a uns més i a altres menys, però evidentment els beneficis que aporta a la societat ningú està discutint-los ja. I si, Regina, tenim que recordar algo, és el seu paper en la Riuà, en la Dana.
10: Tenemos que hacer algo por la sociedad, además de lo que hemos hecho por el jefe, ¿no? De poner que esto ya lo llevamos en el ADN y automáticamente empezamos, el día 30 empezamos a reconstruir las tiendas de Mercadona, pero teníamos que ayudar, y entonces esto, pues de aquí nos salió toda la inspiración y era lo que nosotros lo que dijimos es: tenemos que ayudar con una condición, que sean ayudas directas y finalistas. Y eso a nosotros nos ha aclarado muchísimo, y nosotros, yo lo decía, ¿qué hemos hecho? Pues creamos la acción de Alsemse, que esto lo que significa es una palabreja que para los portugueses y para los no valencianos y todo eso, ¿no? Que significa levantémonos, que es lo que dice el himno de la Comunidad Valenciana, y de ahí cogimos la palabra Alsemse. Luego Alsemse, ¿no? Pues podía haber puesto en peu, que hubiera sido más fácil la pronunciación, de Alsemse cuesta muchísimo, ¿no? Y es normal, ¿no? A mí también lo veo complicado. Con todo esto, ¿qué hemos hecho? Lo que yo quiero decir es, nosotros lo que hicimos es reaccionar muy rápido. Una de las cosas que hicimos, por ejemplo, que yo lo pongo mucho en valor, es el día 29 por la noche, la alquería, que está Enrique aquí, la abrimos, la alquería es donde se entrenan las categorías inferiores del Valencia Basket, la abrimos para todos los afectados, de gente que pasaba por Valencia y se le llenó el agua, se le llenó el coche, y el hombre iba a Murcia, venía de Barcelona y se encontró con todo el berenjenal y no sabía ni a dónde ir, ni dónde, no se conocía. Alguien le dijo eso. O una mujer salió al día siguiente, que iba a dar a luz, y salió de la alquería. Pasó la noche en la alquería. O sea, nosotros la abrimos y fue una decisión de Rick, sin consultar, como muchas que hace, y esa la acertó al 100%, ¿no? Y lo abrimos y todo eso. Pues igual que eso, hemos hecho por los jefes, hemos hecho por los trabajadores, le hemos dado a 1000 trabajadores que estaban afectados, les hemos dado una ayuda económica para el coche, para la vivienda o para cada uno con eso. A los trabajadores, a los proveedores también les hemos ayudado, pues en algunos les adelantamos pagos, porque claro, también hemos tenido muchos proveedores afectados que han salido. Y luego nos quedaba la sociedad, que es todo lo que hemos hecho de Alsense y el legado, ¿no? Hemos hecho todo esto de aquí. Y además, pues mi mujer Hortensia Herrero, la vicepresidenta de Mercadona, pues ha hecho también colegios públicos y la danza y la indumentaria fallera. Y mis hijas Hortensia, Carolina, Amparo y Juana también han hecho aportaciones personales para la reconstrucción de toda la zona cero. Y mi hermano Fernando con Pamesa y con el Villarreal también lo ha hecho. En total, nosotros hemos hecho 108 millones, que esto es lo más fácil, a gente de forma directa conocida. Claro, pusimos un equipo de 150 personas físicamente en Marina de Empresas, de trabajadores de Marina de Empresas, de DEM, de Lanzadera y de Ángels, y además de Mercadona, claro. Y paralizamos durante un mes, igual que paralizamos la alquería durante 2-3 meses, la Marina de Empresas la paralizamos durante un mes para poder hacer esto, pero teníamos que tenerlo controlado. Entonces nosotros lo que hicimos es, nosotros hemos llegado a 4.600 pequeños empresarios que tenían pequeños comercios incluso competidores nuestros de carnicerías, de charcuterías y todo eso, que yo le decía a Héctor que a esos no de broma les decía que cómo ayudamos a nuestros competidores, pero les ayudamos a nuestros competidores y muy orgullosos están de, pues nosotros una cosa es ser competidor y otro es enemigo, ¿no? Y toda la gente, pues los horneros y todo eso, pues estamos contentísimos. Además, yo voy por allí y me aplauden. Lo único que no hacen es cerrar, porque el 85% de los 4.600 han abierto y van a abrir el 100%.
1: Volia escoltar-ho sencer, perquè és que jo li ho he dit personalment. Ole, ole i ole. Mos va ajudar moltíssim en la zona afectada. I tu i jo comentàvem, estaves comentant que els vivers, els viveristes, que tu també tens vincul amb els viveristes perquè participes, no?, en lo de Viles en Flor.
0: Viles en Flor, sí.
1: Els ajuda d'una forma molt especial perquè tenen una circumstància en l'assegurança que els fa no poder accedir a ajudes, no? O almenys clar, aquelles ajudes.
0: A tot, és que, clar, la dana va arrossegar tot i, ja i no era una pedra, no era un granís, no era... No, és tot. Entonces, les assegurances no cobrissen lo de dins d'un viverista, perquè canvia totalment.
1: Sí, o sigui, perquè roda. Exactament. El viver constantment està canviant el valor del contenido.
0: Exactament. Uh-huh. Tu fas un assegur d'un cultiu i és tants arbres, tanta la superfície, és la... però en el segur dels viveristes, no lo que està dins, uh-huh, no, ten la infraestructura.
1: Per a que ens entenguem, diguem que asseguren la externa, lo que és la part
0: del invernadero,
1: el hivernacle i tot, sí, això, lo que no es modifica, però clar, és que dins igual n'hi ha una setmana un valor i als 10 dies n'hi ha un altre valor.
0: I a més, com va ser d'una forma tan inesperada, pues a lo millor n'hi ha maquinària que la deixes ahí i dices ui, està,
1: i demà no. I és ajudar als
0: lliuristes. Moltíssim.
1: Diners en mà.
0: Sí, sí.
1: Ai, senyor. Pues anem, per tant, des d'ací la felicitació també en este recorregut que estem fent i anem a veure què més coses, entitats, persones, dir coses, perquè també hi ha hagut institucions que no estan definides en una persona física. Però anem a continuar en este repàs.
9: A Punt Ràdio. Sílvia Soria.

0: I especial va ser l'any 2006 i 2008, perquè van ser premiats homes i dones de la mar. Ahir la cosa és la solidaritat la que va ser el premi realment. Un dels reconeixements més especials relacionats amb el món de la pesca va arribar aquest any per a la tripulació del pesquer alacantí Francisco i Catalina, vos en recordeu, per aquesta actuació humanitària. L'embarcació Francisco i Catalina, de 36 metres d'eslora, va rescatar el 14 de juliol del 2006 un total de 51 immigrants subsaharians a 100 milles de Malta. Entre ells hi havia 8 dones, dos d'elles estaven embarassades, i una xiqueta de 2 anys. Increïble. Bueno, encara veiem com passa tots els dies. Viatjaven en una patera. Tot i que el rescat es va produir en aigües pròximes a Líbia, el pesquer es va dirigir cap a Malta per ser el port més pròxim. Tanmateix, les autoritats d'aquest país van impedir inicialment que desembarcaren. Després de 8 dies, gestions diplomàtiques, bastaris, totxes informatius, l'evacuació de 3 de 51 immigrants, el vaixell va arribar finalment al port, a La Valeta, a Malta, i allí varem desembarcar. Per la seva actuació en alta mar, els dos membres de la tripulació Francisco i Catalina varen rebre, per tant, aquesta medalla al mèrit civil. El patró del Francisco i Catalina era José Durà, que també era armador del pesquer Nuestra Madre de Loreto, que està en Santa Pola. Aquesta embarcació havia rescatat el 13 de juny d'aquest mateix any 25 immigrants i el cadàver d'una persona que viatjaven en també en una patera a la deriva. Recordem com ho contarem així en els informatius d'esta casa.
1: I la següent història no deixa de ser surrealista. Situació crítica a la que viu un barco de Santa Pola en aigües internacionals prop de Malta. Fa 48 hores que han rescatat 51 immigrants d'una patera a la deriva i ara les autoritats malteses s'han desentès completament. Els subsaharians recalaran finalment a Espanya.
2: El pesquer Francisco Catalina va salpar d'este port fa 3 setmanes cap a Malta amb 12 mariners a bord. Fa 2 dies va rescatar en alta mar 51 subsaharians que navegaven a la deriva, entre ells una xiqueta de pocs mesos i una dona embarassada. El govern maltès no ha volgut fer-se càrrec d'estes persones i no els deixa arribar a port. Els tripulants espanyols van rescatar els 51 nàufrags amb un pesquer com este. Tan sols els queda aliment per a una setmana i per a 7 persones, però afortunadament una embarcació maltesa es dirigeix a ajudar-los i a portar-los menjar. Apenes tenen comunicació en alta mar. Avui el patró major de Santa Pola ha aconseguit comunicar-se amb ells per ràdio.
3: En molta dificultat, no tenen cobertura i no ha sigut possible tindre una conversació fluida. Però el patró, com m'ha sentit que estava preocupat per tranquil·litzar-me, m'ha dit que no me preocupe de res, que la situació està totalment controlada a través dels embassaments i de pesca. Que estava tranquil, que estava tot controlat.
2: Altres quatre embarcacions estrangeres es troben en la mateixa situació. En este cas, l'ambaixada espanyola s'ha fet càrrec i portarà tots els immigrants a Espanya.
0: Això, per tant, el 2006 i 2 anys més tard, 2008, la Generalitat va tornar a reconèixer el món de la pesca en aquesta ocasió amb una distinció a les tres tripulacions de les embarcacions de Santa Pola, Nuestra Madre de Loreto, Clot de Lillot i Corisco. Per lo mateix, solidaritat en el mar, que en el mar, Regina, és una llei.
4: És una llei, però jo pense que a lo millor l'any que ve podríem recordar-nos d'este sector, del sector pesquero, i ser solidaris en ells, perquè avui... dedicar-se al sector pesquero és una heroïcitat. Se lo estan ficant molt, molt difícil. No només és el costos del gasoil, de tot això que tela, sinó que és la limitació dels dies que poden feinar. Estan fent-lo molt bé, s'estan recuperant molts caladeros i aun així se lo estan ficant cada vegada més difícil.
0: Així és, un sector que patís. I passem al 2010. Don Antonio Gil Olcina, alta distinció, tot una autoritat, eh? Geògraf, investigador especialitzat en altres matèries, geografia d'històrica, aigua, regadiu. El seu treball sobre els sistemes de regadiu i de les obres hidràuliques permet relacionar este reconeixement en l'agricultura, per tant, i la gestió de l'aigua en aquest any, 2010. Aquell 9 d'octubre del 2010, Gil Olcina va parlar en nom dels premiats. Va ser el que es va dedicar a tots unes paraules. Les cròniques recullen part de la seva intervenció, va parlar de l'aigua com a element essencial i vertebrador, quina raó té, de la comunitat lesiana i la reutilització i regeneració de recursos. I continuem en este recorregut i anem a l'any 2014. El reconeixement més important localitzat en aquest any per al sector va estar molt compartit. El Consell va concedir aquest any la distinció de la Generalitat a quatre organitzacions representatives del nostre camp. La motivació oficial destacava, pues, lògicament, el treball, la tasca de suport i assessorament que fan els agricultors i ramaders, la defensa del sector competitiu, que sempre estan reivindicant que siga rendible, la preservació del medi, tot el que tantes vegades parlem. Era l'Associació Valenciana d'Agricultors, la Unió Llauradora i Ramadera, la Federació Provincial d'Agricultors, Ramaders i Empresaris Forestals de Castelló, FEPAC, la desapareguda FEPAC, i a Saja Alicante, Jovens Agricultors. Indiscutible. Aquí el premi, vamos.
4: Indiscutible.
0: És una manera de
4: premiar a tots els agricultors i a tota la gent que continua en el camp.
0: Totalment. I representen entre tots a tots. I el 2018, també molt emotiu, perquè va ser el juzgat privatiu d'Auies d'Oriola, de la distinció de la Generalitat, Orihuela, com a ells els agrada que es diguin. Institució històrica de la Vega Baixa, relacionada amb l'administració i la distribució de les aigües també de rec. Vegem que el rec sempre té un pes específic. La seva trajectòria connecta directament amb nosaltres, l'agricultura, el regadiu, l'organització territorial del territori, la història, el patrimoni, un dels nostres orgulls.
5: A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Es posible que una institución de la Edad Media no solo haya sobrevivido hasta nuestros días, sino que siga funcionando, resolviendo problemas del siglo XXI? Pues sí, es posible. Y esa es exactamente la historia que vamos a desgranar hoy.
6: De la mar a la montaña, amb Sílvia Soria. El Forcat.
5: ...750 años, ahí es nada. En el sur de España, un tribunal que se fundó, fijaos, en el año 1275... sigue reuniéndose hoy en día, y lo hace aplicando una ley que se basa en la costumbre y en una sabiduría que se ha ido acumulando durante siglos. Y este tribunal no es un tribunal cualquiera. Su jurisdicción es el agua, que en esta tierra es el bien más preciado. Y al gobernar el agua, lo que ha hecho ha sido modelar un paisaje completamente único, la Huerta de Orihuela. Un auténtico oasis creado y mantenido, literalmente, por el ingenio humano. Aquí es donde arranca nuestra historia. Vamos a ver cómo esta institución tan antigua no es que solo gestione la tierra, es que la define por completo, a través de cómo controla el agua. Para entender la importancia de este tribunal, lo primero es entender el lugar. La Vega Baja del Segura es una de las zonas más secas de toda Europa. Llueve poquísimo y la evaporación por el calor es altísima. O sea que sin una gestión inteligente del agua, la agricultura y, bueno, la vida misma serían casi imposibles. Y aquí se ve el contraste de una forma brutal, ¿verdad? A la izquierda, la aridez natural de la zona. Y a la derecha, la solución. Una red de canales de riego increíblemente compleja. Una obra que crearon hace siglos los pobladores islámicos para convertir este valle seco en un auténtico vergel. Y aquí está la genialidad de todo esto, el sistema doble. Porque no se trata solo de llevar agua a los campos, sino también de saber quitarla. Las acequias traen las aguas vivas del río para que los cultivos beban. Pero tan importantes o más son los azarbes, la segunda parte del sistema. Estos canales drenan las aguas muertas, o sea, el exceso, para que la tierra no se llene de sal y además para que esa agua se pueda volver a usar más abajo. Una auténtica obra maestra de ingeniería sostenible. Vámonos ahora a los orígenes, a la historia, para ver cómo este sistema ha hecho unas raíces tan tan profundas que fue capaz de sobrevivir a una de las transiciones políticas más bestias de la historia de España. Y este es un punto absolutamente clave. Después de la Reconquista, en el siglo XIII, los nuevos gobernantes cristianos podrían haber arrasado con toda la infraestructura islámica. ¿Pero qué hicieron? Nada de eso. El sistema era tan bueno, tan eficaz y tan vital para que la región fuera rica, que lo adoptaron y lo protegieron por ley. Y aquí vemos cómo la costumbre se fue convirtiendo en ley. No fue algo de un día para otro, ¿eh? Fue un proceso de siglos. Desde ese reconocimiento del rey Alfonso X hasta las ordenanzas más modernas del siglo XIX, cada paso fue consolidando y adaptando la institución, pero siempre sin perder su esencia original. Y Y esta es la frase clave, el momento fundacional de todo. En 1275, el rey Alfonso X nos inventó una ley nueva. Lo que ordenó fue que todo siguiera haciéndose como solían tomar su tanda en tiempo de moros. Es el reconocimiento, negro sobre blanco, de que la sabiduría de los que habían gestionado el agua antes era simplemente la mejor ley posible. Entonces, ¿cómo se organiza todo este poder? Pues de una forma que nos puede sorprender, de abajo hacia arriba. Los propios usuarios del agua, los regantes, se juntan en heredamientos por cada acequia. Bien, estos grupos eligen a sus representantes, a los que llaman síndicos. Y son estos síndicos, entre ellos, los que eligen al juez de aguas. Es una democracia directa y totalmente funcional, que nació, simple y llanamente, de la necesidad. Pasemos ahora a ver cómo este marco legal tan antiguo sigue siendo súper relevante hoy en día, cumpliendo una función que es, de hecho, esencial para toda la comunidad. Su función actual es doble. Por un lado, actúa como una especie de junta de administración. Se ocupa del mantenimiento de toda la infraestructura, de organizar cuándo se limpian los canales, de repartir los gastos. Y por otro lado, es un tribunal de justicia, pero uno muy ágil y oral, que resuelve los piques entre regantes ahí mismo, sobre el terreno. Y ojo, que nadie piense que esto es solo una anécdota local. La economista Elinor Ostrom, que ganó un premio Nobel, estudió precisamente estos tribunales de aguas de España. Vio en ellos el ejemplo perfecto de cómo una comunidad puede autogestionar un recurso común de forma sostenible durante siglos, superando eso que los economistas llaman la tragedia de los comunes.
7: Molt semblant al tema de les aguies. Bueno, i continuem perquè ens queden pocs minuts i encara tenim algun que altre reconeixement important. 2019, ANECOP, Cooperativa Agroalimentària de segon grau, que no para de donar-nos alegries, perquè és un dels models que està funcionant molt bé. I arribem al 21, que va ser el teu any.
4: El meu any.
7: Regina, evidentment, en ese premi que vos comentàvem al principi, i Federico Félix, la distinció sí. També, que compartiu la distinció, nada más y nada menos que con Federico.
4: A més, tot el rato al meu costat parlant, ens vam passar molt bé.
7: Que simpàtic és, eh? A més, és un home entranyable, té una llarga història. Sí, algun dia tindrem que fer un especial perquè és una empresa vinculada a la indústria alimentària, a la estiu i bueno, ha fet moltes coses dins del món empresarial valencià. I bueno, estaves tu i ja un poc més endavant, bueno, anem al 22 i tinguérem el Foro Citrícola, que el mèrit empresarial va ser per a ells, per el seu paper en l'activitat econòmica i cultural a les comarques, i la cooperativa Viver. Home, la cooperativa Viver. Tenim a la persona que va replegar el premi en persona, perquè mos conté encara que siga l'anècdota, no?, de que va viure ell, sí, és David sí. Carot. Hola, David, buenas tardes o buenos días, o como consideres.
8: Hola, buenos días, ¿qué tal?
7: ¿Cómo estás?
8: Pues mira, trabajando, recogiendo nueces.
7: Ah, mira, que no sí, se sí. diga, ¿eh?, incluso los días de vacaciones. Bueno, David, ¿cómo recuerdas ese momento del 22 de recoger esa distinción? Eso debe ser muy especial, ¿no?
8: Bueno, pues la verdad, ¿no?, que cuando entras a la sala donde se dan los premios, pareces allí un extraterrestre, ¿no?, rodeado de gente importante, con lo cual tú no crees tan importante ni sabes muy bien qué haces allí en un principio, ¿no? Pero bueno, cuando nos dieron la distinción, pues un momento muy, muy emotivo, porque al final representas a Iber, a todos los de Iber, a todo el pueblo de Iber, que al final es lo que importa, ¿no? Quien vaya a recogerlo da igual, pero ha sido el hecho de poner a Viver y a la cooperativa todo el trabajo, pues eso, a darse a conocer, pues un premio que sale en todos los medios de la Unión Valenciana, y en fin, pues estuvimos muy, muy felices, muy contentos de estar allí, claro.
7: Hombre, se premió el modelo de gestión, señor presidente, ¿cuál es el secreto?
8: Bueno, el secreto yo creo que es la constancia, un modelo muy social, muy cooperativista, y como todos bien saben, el punto fuerte de la cooperativa son los socios, y los socios son los que hay que cuidar, y yo creo que a partir de ahí es donde ha sido nuestra arma de trabajo.
7: Claro, ¿y ahora hacia dónde? Porque yo no sé si ese premio impulsó, animó, abrió puertas, fronteras, ¿sirvió para algo, bueno, una distinción así, o sencillamente para decir vamos por el buen camino?
8: Yo creo que lo primero, el motivo de orgullo de Diver, ¿no?, de ser galardonados en el 9 de octubre por el presidente de la Generalitat, y eso siempre queda en la memoria, ¿no? El premio está puesto en la vitrina de como el mejor premio que hemos conseguido hasta ahora, evidentemente, y bueno, nosotros seguir nuestra ruta de trabajo y más si cabe, ¿no?, con más alegría y con más pasión después de recibir el premio, claro.
7: Hablaremos en uno que no sea especial, un programa que no sea especial, recuerdos de distinciones, pero enhorabuena también por aquello vivido y por todo lo que hacéis. Moltes gràcies. Gràcies, David. Un besito.
8: Bueno,
7: un testimoni que, evidentment, no volem aprofundir més perquè estem recordant. No estem parlant de reptes, tornarem sobre ells. En el 23, Carmencita, tot un referent en el món empresarial. En el 24, Caixa Rural, la Vall de San Isidro. Paco Torreblanca, mèrit empresarial i social. I en el 25, hi hagué polèmica de nou les organitzacions agràries. Recorde que va ser per la seva tasca després de la Dana, estigué la Unió Llauradora, que va declinar la invitació, no volia replegar el premi. Ho anunciaren el dia 8 d'octubre. També estava aquest any, el 25, la Federació de Cooperatives Agroalimentàries i de nou ABA. I Cristóbal, tenim que tancar en ell.
4: Sí, per suposo.
7: Tenim que tancar en ell i la seva felicitació, perquè qui millor que el president d'ABA.
9: El 9 d'octubre és un dia molt especial per a la nostra terra. Celebrem el Dia de la Comunitat Valenciana. És el dia de tots els valencians. I com no, entre ells figurem els agricultors i ramaders que produïm els aliments, mantenim el territori i cuidem el medi ambient. Des de l'Associació Valenciana d'Agricultors, ABA Asaja, entre els actes que celebren n'hi ha un de reconeixements i hem recibit l'alta distinció de la Generalitat Valenciana en reconeixement al treball que fem en defensa dels agricultors i ramaders, i no una, sinó dos voltes. La veritat és que estem molt orgullosos de l'alta distinció que les organitzacions professionals agràries hem recibit en 2014 i 2025. Això ens impulsa a seguir reivindicant un futur digne per als agricultors. Volem i reivindiquem, com diguem, preus justs, relleu generacional que ho facilite i competitivitat i innovació agrària.
7: Has d'escoltar Regina cridant-li a Cristóbal per el fixe
4: no
7: i el mòbil
4: pini...
7: És que no li para això amb el telèfon
4: no,
7: mai.
4: No li para, no li para.
7: Bueno, mon anem, que acabes de passar bon dia. No caurà, espere que vinga, no?
4: Sí,
7: o arriba
4: sí,
7: ja, espere,
4: sí.
7: Espere. I la medalla me la quede.
4: Bé,
7: que la quede. Jo vull medalla, oi, sí, que xulo. Sí. Continua treballant i te guanyo la segona.
4: La veritat és que a vegades penses, mare de Déu, jo encara era molt... era una miqueta més jove, tampoc és que...
7: Tampoc era tant, jove. Tampoc és pa tant.
4: Però dius, mare de Déu, ja, si ja. Me'n donen un reconeixement així,
7: no?
4: I
7: no,
4: tal.
7: No t'han jubilat.
4: No m'han jubilat, no m'han jubilat. Però sí, de tota manera, el recorregut, el programa m'ha fascinat perquè ha sigut un recorregut al sector primari que pense que mai s'havia fet i pense que els temes han sigut sempre l'aigua, importantíssim, la terra, la distribució de la terra... I un factor important en tot el sector, ja siga ramader, que encara no ha eixit ningú, bueno, una miqueta jo, però perquè sí que soc de ramaderia, la pesca, l'agricultura, i és la solidaritat.
7: Sí,
4: la solidaritat d'aquest sector.
7: Solidaritat per ells, per gent de cor gran, recordeu que cal consumir productes valencians, perquè nosaltres el bioro ho tenim a casa. Feliç dia dels valencians i de les valencianes. A tots.
4: Exactament. Gràcies.
7: Adeu.
4: Moltes gràcies.
6: El camp, les muntanyes, els ports i la gent que els treballa a El Forcat. Amb Sílvia Soria.

0: Tot el que ens uneix cada dia a la teua ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Els dissabtes i els diumenges al matí t'oferim l'actualitat de les societats musicals valencianes i els seus components.
1: Tot per delectar-vos i fer-vos sentir el plaer de la nostra música.
0: Fem banda, amb Imma Mateu, els caps de setmana de 7 a 10 del matí. Deixa't seduir per la nostra música. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La tauromàquia envestix no sols els toreros, els joneguers, fins i tot els banderillers, sinó que arremet contra l'oient mitjançant els sons que, al cap i a la fi, són l'essència pura del periodisme radiofònic taurí. El mateix que l'art de lidiar ho és per a la festa nacional i per als seus fidels seguidors. Terra de Bous, el genuí programa taurí. Divendres de 7:30 a 8:30 de la vesprada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Veus amb un instint únic. Saber el que està succeint i la inquietud de contar les coses tal com són. Des de l'origen de la notícia o des del cor de la redacció, tens dret a saber-ho tot i al detall. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Són les 4 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
2: La Reial Senyera ha acabat passades les 2:30 de la vesprada el recorregut pels carrers de València. A les 12 en punt baixava pel balcó del consistori on començava la processó cívica. A més, enguany, com a novetat, amb protagonisme compartit amb l'espasa del rei Jaume I i amb l'acampada per la vivenda. Lourdes Espinosa ha seguit esta processó.
3: El moment més emocionat ha sigut la baixada de la Reial Senyera pel balcó de l'Ajuntament entre salves d'honor, sense inclinar-se davant de ningú. I entre el seguici estava l'alcaldessa de València, Maria José Català.
4: Avui un missatge molt important, concòrdia, concòrdia i concòrdia. La ciutat és de tots els valencians, la plaça és de tots els valencians, la Real Senyera és de tots els valencians i tots han de sentir-se còmodes en el dia d'avui.
3: Enguany el portador de la senyera, José Gosalves, regidor del grup municipal Vox.
5: Unos 20 kilos de senyera, de peso de la història sobretot, però bueno, la pròpia senyera con el empuje de los valencianos, ella sola te lleva pràcticament que en volandes.
3: I per primera volta en 5 dècades l'espasa del rei Jaume I, la que el va acompanyar en 1000 batalles, ha tornat a acompanyar la Reial Senyera durant la processó. I altra imatge inèdita a la plaça de l'Ajuntament en la presència de l'acampada reivindicativa per la vivenda. El pas de la Reial Senyera arranca aplaudiments entre els milers de persones que acompanyen esta processó cívica.
6: Tots els anys venim per honrar la bandera i veure la bandera i veure la festa.
7: Vinc tots els anys, soc valencianista.
3: Després la Reial Senyera ha entrat a la catedral. Allí ha sonat el Tedeum, himne d'acció de gràcies per la conquesta de València. Una volta acabat l'acte religiós, la comitiva continua fins a la plaça d'Alfons el Magnànim per l'ofrena floral i d'ahir tornada a l'Ajuntament de València.
2: I este matí, Juanfran Pérez Llorca ha pronunciat com a president el seu primer discurs en un 9 d'octubre. Xavier García del Valle.
8: Sí, un parlament amb referències a la problemàtica actual, amb la vivenda o la immigració, i tampoc han faltat les clàssiques reivindicacions al govern d'Espanya, com ara més autogovern o un finançament just. Lola Oliver.
9: El fil argumental del llegat des de Jaume I pivota en tot el discurs del president Pérez Llorca, primer i en el context actual per a posicionar-se sobre immigració.
10: Nous alacantins, castellonencs i valencians, vinguts de tot el món, que han triat esta terra per a estudiar, treballar i, en definitiva, per a viure. Som, per tant, una terra feta de capes de gent.
9: Llega també per a reclamar consensos entorn de reptes urgents.
10: La vivenda, l'educació, la ciència, les infraestructures, la cohesió territorial o la sostenibilitat de serveis públics no poden començar de zero cada 4 anys.
9: En un discurs íntegrament en valencià, Pérez Llorca es pronuncia sobre la llengua.
10: Ese és el llegat que defineix la comunitat valenciana. Orgullosa de parlar en valencià o en castellà en llibertat. La senyera no té peatges. La llengua no demana més que la complicitat de l'afecte.
9: Després, el lema institucional de la campanya, el llegat per a introduir la identitat.
10: Valencians sense complexos, no la sucursal de ningú. Espanyols sense dubtes i europeus
11: sense reserves.
9: I Pérez Llorca torna al llegat en el capítol de reivindicacions al govern d'Espanya.
10: L'autogovern és l'expressió contemporània d'eixa voluntat col·lectiva. Hem de reclamar un finançament just. Hem de defensar l'aigua que necessita el nostre camp.
9: Menció a banda per a les lliçons amargues, la Dana.
10: Les víctimes i les seues famílies estaran sempre a la nostra memòria. Per això treballem per la reconstrucció.
9: I per acabar, el llegat que vol transmetre.
10: Nosaltres hem de deixar una comunitat valenciana més pròspera, més segura i més unida.
2: El discurs del president de la Generalitat ha provocat reaccions diverses en els partits amb representació parlamentària en les Corts. Per al síndic del Grup Popular, Juanfran Pérez Llorca ha fet un discurs sense tacha. Nando Pastor.
12: El president, con toda la nitidez del mundo, con toda la claridad y con toda la contundencia del mundo, ha reivindicado aquello que los valencianos nos merecemos y aquello que el gobierno de Madrid, el gobierno de Pedro Sánchez, ha venido de manera sistemática negándonos.
8: La secretaria general del PSPB i ministra de Ciència, Diana Morant, ha considerat el discurs decebedor perquè, diu Pérez Llorca, ha defugit de la seva responsabilitat.
13: Vull recordar que l'acampada que hi ha ara mateix a l'Ajuntament de València amb tanta gent jove que reclama un dret a la vivenda, els qui han votat en contra i, per tant, els qui estan del costat dels fons buitre és el Partit Popular.
8: De pla i buit l'ha qualificat el síndic de Compromís, Joan Baldoví.
14: Avui més que mai s'ha evidenciat que este govern està en les antípodes del poble valencià. Un consell que no es mereix el poble que té i un discurs absolutament buit.
8: I el síndic de Vox ha dit que ha sigut un discurs en sintonia amb el dia festiu d'avui, José María Llanos.
15: Un discurso adecuado a la fecha que celebramos. Y permítame también felicitar a tots els valencians i a les dones valencianes en el dia també de la Mocaorà i que celebrem tots junts en unitat, en pau.
2: I en els esports parlem del seleccionador nacional de futbol, Luis de la Fuente, que es troba a València. Xavi Alberola ens dona més detalls. Bona vesprada.
16: Bona vesprada. Luis de la Fuente ha vingut a València per a conèixer personalment un mural que ocupa la façana del Centre Municipal d'Activitats per a Persones Majors al barri de Montolivet. L'obra de l'artista Alberto León representa a Luis de la Fuente en el moment que els jugadors el mantegen després de proclamar-se campions del món. D'esta manera, l'Ajuntament de València ha retomenat homenatge al tècnic i els jugadors que han aconseguit el segon campionat del món.
2: Tornem a les 5 amb més informació, així, a Punt Ràdio. Es deixem ara amb Cadena de Valor.
0: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
17: A Punt Ràdio Televisió Valenciana i Caixa Ontinyent amb el dia gran de les valencianes i els valencians. Bon 9 d'octubre.
18: Hay quien llegó de muy lejos, hay quien nació aquí, hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una, porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
19: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar. Tu gente, tu lengua, todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
0: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana. En A Punt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Xavi González.
20: Molt bona vesprada. Benvinguts, benvingudes a aquest espai econòmic, a aquest espai empresarial d'A Punt Ràdio d'avui. És 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana, així que feliç dia a tots i totes. Un dia de festa. Un divendres que de segur molts heu decidit aprofitar per fer una escapadeta i disfrutar d'estos 4 dies festius que tenim per davant. Per tant, moltíssima precaució en les carreteres si és que heu d'agafar el cotxe. Nosaltres vos acompanyarem en esta hora que tenim per davant amb un programa especial enfocat precisament en parlar, en analitzar la realitat d'alguns sectors que fan que estos dies festius siguin importants ja no solament per a la nostra cultura i per a la nostra identitat com a poble, sinó també en el terreny de l'economia. En primer lloc, De segur que si viviu en localitats on la mocadora és una tradició, les pastisseries i els forns no donaran a l'abast durant estos dies. Així que avui parlarem amb el Gremi de Forners i Pastissers, no solament per parlar de la festa, sinó també dels reptes i dels desafiaments als que han de fer front. Recordem que vivim una crisi de preus, l'energia s'ha encarit notablement en els últims mesos i els forns ho noten. Com està afectant esta pujada de preus de l'energia a este gremi? Són suficients les mesures que planteja el govern per pal·liar estos efectes? De seguida ho analitzarem tot. I per altra banda, si sou dels que no vos quedeu en casa i aprofiteu, com comentàvem, per a fer un viatge, avui parlarem del turisme d'interior. Amb l'arribada de la tardor, estes destinacions van guanyant atractiu i es preparen ja per a l'inici de la temporada d'hivern. Ara bé, quina és la realitat dels allotjaments d'interior? Com fan front al gran repte de la desestacionalització? Este tipus de turisme crea riquesa a tota la cadena de valor o solament als hotelers? Avui parlarem tranquil·lament de tot això i veurem que ja no ens conformem solament en fer una visita o en passar uns dies en una caseta a la muntanya. Avui en dia busquem algo més, busquem experiències. Així que a banda de fer l'anàlisi econòmic de tot això, també vos recomanarem alguna experiència que podeu disfrutar en la Comunitat Valenciana. Així que ja sabeu, amb els dolços preparats i amb un fum de plans per a la resta del pont, comencem així. Cadena de Valor.
11: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
20: És un dia festiu, però també m'acompanya així, en la taula, Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo, com estàs?
21: Hola, Javi, molt bona vesprada i bon 9 d'octubre també per a tu.
20: Igualment.
21: Avui com cada dia, amb moltíssimes ganes, no pot ser una excepció de compartir amb els oients la vessant econòmica i també la vessant financera que té este 9 d'octubre, per al que hem preparat un programa molt especial.

0: Ho estàvem comentant, avui és 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana, i per tant, també Sant Donís, el dia dels enamorats valencians, una celebració estretament vinculada a una de les tradicions gastronòmiques més arrelades de la nostra terra, i és la mocadora. Les pastisseries i els forns s'omplin estos dies de fruitetes, d'hortalisses de massapà, acompanyades de la piuleta i el tronador, i sos dos dolços que recorden els antics artefactes pirotècnics amb els que es celebrava esta jornada. Darrere de cada mocadora hi ha moltíssimes hores de treball artesà. Hi ha empreses, persones treballadores, proveïdors, comerços de proximitat i una activitat econòmica que troba en els dies previs a este 9 d'octubre un dels moments més importants de l'any. Clar, estem parlant d'un producte que va lligat al territori, difícil de deslocalitzar i capaç de generar activitat als barris i als municipis. Però el sector també afronta dificultats importants. L'augment dels costos de producció, l'encariment de les matèries primeres i, sobretot, de l'energia, la competència dels productes industrials, els marges ajustats, la falta de personal qualificat i, sobretot, també l'absència de relleu generacional amenacen la continuïtat d'alguns negocis. Al mateix temps, els forns i les pastisseries han de respondre als nous hàbits de consum, innovar i comunicar millor el valor d'allò que elaboren. Per conèixer com s'ha desenvolupat esta campanya de la mocadora i també analitzar la situació econòmica, empresarial i el futur dels forns i les pastisseries artesanals, parlem amb Juanjo Rausell, que és president del Gremi de Forners i Pastissers de València. Juanjo, bona vesprada i feliç 9 d'octubre.
1: Hola, bona vesprada i feliç.
0: I comunicar millor el valor d'allò que elaboren. Per conèixer com s'ha desenvolupat esta campanya de la mocadora i també analitzar la situació econòmica, empresarial i el futur dels forns i les pastisseries artesanals, parlem amb Juanjo Rausell, que ell és president del Gremi de Forners

0: Home, realment la feina és molt important i els resultats poden ser al voltant d'entre l'1,5% i el 2% de la facturació anual que se pot en tot el que són els 4 o 5 dies de Sant Donís, el previ Sant Donís, i n'hi ha un poquet de post-Sant Donís en el qual pues, la gent encara disfruta un poc les frutes de massapà.
1: Mm-hmm. Clar, és cert també que, com estaves comentant, este post-Sant Donís, que a partir de demà, quan vas al forn i continues veient aquest aparador colorit, bonico, preciós, la tentació la continues tinguent i això també està molt bé, no, Juanjo?
0: Home, és molt important. La veritat és que per als forners i pastissers de València és molt important que la gent identifique el seu producte autòcton valencià, dia dels enamorats. O sigui, ho tenim tot, tot en un mateix producte. Mm-hmm. Entonces, és important que visualment estiguen les tendes, els forns ben arreglats, però sense raó, perquè al final som la identitat d'un poble i aquesta identitat, vulguem o no vulguem, se representa en un producte de molt de color i en un estendès, pues, ficades impressionantment ben arreglades.
1: És així, no?
2: És així, Juanjo. I com ha evolucionat? Volíem saber, la mocadora, es venen mocadores més menudes? Es busquen elaboracions mirant un perfil més personalitzat? O el consumidor continua apostant per aquest format més tradicional?
0: Mira, en tots aquests anys, després d'un desgastament importantíssim per part del gremi, han aconseguit que no passarà a la història un altre producte valencià, com han passat molts. Però no sé si és raó, portem ja uns 10-15 anys com a molt, que li han pegat molt fort a la publicitat del nostre producte, han sigut acompanyats per mitjos de Diputació, Ajuntament, Generalitat, gent de fora que també està empuixant un poquet en aquest tema, i entonces han anat apujant sempre, tots els anys han anat apujant entre un 4 i un 5% les produccions, i han anat eixint. O sigui, vol dir que l'acceptació és espectacular per part dels valencians, i a part també han modificat, perquè antigament pues, les mocadores eren molt grans, les famílies eren molt més grans, ara tu pensa que és un producte de comboi, que te'l pots menjar en la família, se redueix. També han aparegut formatos més menuts, perquè han aconseguit que la gent jove també xue un poc en el nostre producte, i la veritat que és mocaors, pues, bueno, és anecdòtic, però a el que més interessa és que la gent disfrute d'un producte i que no se perga mai un altre producte valencià, clar.
1: Mm-hmm. Clar, comentaves el fet, no?, de que el mocador al final és més anecdòtic, sobretot perquè ve de la tradició, no?, de com emportar-se este producte, i que a poc la gent jove també comença a sumar-se a esta tradició. Com ha evolucionat el perfil del comprador de la mocadora? La tradició continua viva entre les generacions més joves o creus que n'hi ha que incidir en aquestes campanyes que estaves comentant, en aquests mitjans que estan més a l'abast de la gent jove, com són les xarxes socials i demés?
0: Efectivament, pues mira, nosaltres estem intentant que per mitjà de les xarxes socials arribem a la gent jove, i de fet s'ha arribat, i de fet també el gremi fa unes setmanes també ha fet alguns cursets per als xiquets. Per què? Perquè al final els xiquets moltes vegades no li agraden les coses perquè no les tasten. Efectivament, estiguem en les pedanies de la ciutat de València i varen fer uns cursets per als nanos en el qual nosaltres li estudiem el massapà, ells se feien les frutetes i, clar, és que hi ha aquest xiquet que va descobrir en aquest moment el massapà. En un principi li donava un poquet d'això de reparo de tal de menjar-ho perquè pensava, imagineu-se que és un massapà, pues, bueno, la textura no és una plastelina, però pareix, i per els colors. Però, bueno, començaren xiquets a tastar-lo i, de fet, se varen quedar sorpresos, sobretot els pares, que és el que més me crida l'atenció.
1: Més t'impacta, no? Perquè és un producte tan nostre.
0: Claro, que diuen, és que mai han volgut, però li ho han de tastar alguna vegada. Claro. I és el problema. I després també te dic una cosa en favor de la panaderia i pastisseria artesana. S'ha menjat molt massapà industrial que no té res a veure el sabor.
1: Ni la textura,
2: no,
1: tampoc.
2: Ni la textura, tampoc, no.
0: Efectivament. Entonces, claro, els xiquets, si comencem a donar-los ja, perdoneu l'expressió, Frankfurt, pues no seran lo que és un entrecot.
1: Correcte.
0: Si coses n'hi ha que els pares, sobretot, tindrien que anar mirant-se un poc. I per part nostra, fer més campanyes i més campanyes per ajudar-nos qui fora o com fora, per a que aquest producte arribi als més menuts, que són al final del cap els consumidors del futur.
2: Mm-hmm. Efectivament, Juanjo, i és que la mocadora i els massapans són un producte molt artesanal, tenen ametlla i tenen sucre com a ingredients fonamentals. Voldríem saber en este plan econòmic, sobretot, com han evolucionat enguany estos costos de les matèries primeres que necessiteu per elaborar el massapà.
0: Sí. Pues mira, en les matèries primeres sols...

0: hem tingut, bueno, tinguem la bestialitat que passava fa 4 o 5 anys referent al sucre, que tots saben que fou una campanya de la compra d'azucarera espanyola. Després se va minorar el preu, el preu del sucre, bueno, és un preu que se pot mantindre. L'armela enguany ha vingut a pujar entre un 10 i un 15%. Entonces, pues bueno, claro. Así lo que significa es molta il·lusió, moltes vesprees la meva dona, jo i algun fill, perquè al fi i al cap, claro, ara mateixa lo que, el potencial més important de l'empresa és la mà d'obra que té, i la mà d'obra no la pots castigar, aunque siguen fetges que n'hi ha que apretar, la veritat, però bueno. Hi ha que ser conscient d'això.
1: En aquest sentit, clar, comentant una miqueta també, totes les variants i tots els elements que han de tindre en compte és força les pastisseries tradicionals, perquè a aquest cost del 10-15% del preu de l'armela que estaves comentant, cal afegir l'energia, els salaris, que també evolucionen, els joguers, el transport, el packaging, no?, l'embalatge, que cada dia està més important. Clar, en aquests moments, quin és el cost que més està pressionant una miqueta la rendibilitat i aquest marge de benefici d'esforç i les pastisseries tradicionals?
0: Pues mira, ara mateix estem ficats enmig d'una guerra que no quedarem a ninguna porta per entrar en ella, i entonces, claro, a partir d'ahí, tot això dels preus del gasoil, de l'electricitat, tot això és el que més dolent està sent, aunque n'hi ha l'ajuda per part del govern en l'aspecte de la baixa dels cèntims, pues bueno, encara que l'únic que passa que la panaderia artesana té un problema molt gran, però és senzilla raó, perquè pensa que nosaltres som productors, som venedors i en molts casos som transportistes.
1: Distribuïdors, sí.
0: Efectivament. Llavors, què passa? Que no entrem mai, ni entrarem en el seu moment, quan hi ha aquella llei de proteccionisme de les electrointensives, no entrar a la panaderia artesana. En el tema del transport tampoc entrarem en aquells descuentos que se feien per al transport. Entonces, claro, hem anat assumint uns costos que desmesurats. Però jo seguís pensant que el problema greu, més greu que té, és que la mà d'obra no està especialitzada. I no està especialitzada, n'hi hauria que entendre que és un producte molt manual, extremadament manual, i si no hi ha una experiència prèvia, quan jo faig 10 frutetes, a la persona que li estic ensenyant m'està fent 3. Entonces, claro, el problema que tenim és que on s'encareix? Pues bueno, pues en un problema eterno que té este país, en el tema de la formació professional, que ja veurem com s'anirà aclarint, però jo pense que ara mateixa el problema més greu que té el sector és la mà d'obra.
2: Claro, Juanjo,
0: que no és que siga cara, No és que siga cara.
1: Però aquesta productivitat...
0: Treballa i cobra.
1: Clar, que estaves comentant. I bueno, i a banda, això sí que també ho hem comentat moltes vegades, que els costos laborals, ja no solament el que són els salaris, sinó el cost laboral, porta pujant des de fa més de 4 anys, que també és una cosa que repercutis, però bueno, que ho deixem una miqueta apartat per el que estaves comentant.
2: I Juanjo, i l'encariment que estaves comentant durant els últims anys, ja des del sector ho ha advertit que no sempre es va poder repercutir aquests increments de costos en el preu final del producte. Clar, continueu treballant molts negocis amb marges excessivament reduïts?
0: Pues la veritat és que sí. Lo que pasa que igual als consumidors li sembla rara la pregunta i la contestació, però el problema que tenim és ixe. Nosaltres el problema que tenim, si tu tens una fàbrica on produeixes, va ficar el cas del pa, 8.000 barres l'hora, tens 8 lineals i treballen 24 hores al dia i un dia se tanca per a netejar la línia, ixe pa, ixe xavo, perdoneu l'expressió, ixe xavo. Quan un forner artesà està fent pa, el qual estem treballant en les masses mares, estem parlant de llargues fermentacions, estem parlant d'incluir molta llum per a mantindre aquestes llargues fermentacions, coguem en forts elèctrics perquè resulta que patir de grans varietats de pa, al final els costos són els que són. I, de fet, moltes vegades n'hi ha productes que estem treballant en uns beneficis de risa, entre cometes. L'únic que passa que, bueno, que la panadera artesana és una cultura, el propietari és cultura, i els valencians no deurien, ni els espanyols en general, la veritat, no deurien de perdre aquesta part de la cultura, perquè som l'única reminiscència que hi ha mateixa de productes antics, i això és el que el consumidor deu de valorar antes de valorar sols el preu. I tu pensa que nosaltres estem intentant fer coses més saludables, coses que no duguen ni retenedors d'humitat, ni productes que acceleren les fermentacions. Claro, Nosaltres tenim que treballar amb molta paciència. El que passa és que la paciència a vegades s'acaba.
1: Clar, s'acaba i moltes vegades el mercat també demana altres ritmes. En aquest sentit, Juanjo, tu tens la percepció de que el consumidor, de que els valencians saben valorar les hores de treball i la qualificació professional també que hi ha darrere, ja no solament d'una mocadora, que, bueno, no ho sé, però entenc que tots són conscients del treball artesanal que n'hi ha darrere, sinó també darrere d'una viena de pa, com estaves comentant, tenir a massa mare ben fermentar, o en unes rosquilletes que al final és la recepta que porteu arrossegant durant generacions.
0: Pues mira, jo pense, perdó, en línies generals, jo pense que el consumidor m'ho està respetant molt bé, entre cometes. Sempre hi haurà consumidors que, per desgràcia, tenen que enviar productes per uns preus, les seues bolxaques, això sempre va a existir. La panera artesana, igual que la pastilla artesana, està vivint un moment molt interessant de reconeixement, de visualització. La gent m'ho respecta, veuen que hi ha un treball, que hi ha unes hores, que hi ha uns equips que creem, que nosaltres creem riquesa per al voltant nostre. Quan tens un forn en un barri, al voltant d'ell van apareixer altres negocis. I això està més que estudiat. L'únic que passa que hi haurà que parlar un altre dia o no del problema dels baixos i tal. Però jo pense que ni ara mateix un reconeixement front a la panaderia i participació interessant molt interessant per part dels consumidors, però, claro, les bolxaques són els que són i moltes vegades se pensen que els nostres pans o els nostres productes són més cars quan tot el que estem intentant vendre-los és més salut que altra cosa. Productes més saludables que realment pues, tenen un cost de treball, però jo penso que en general la veritat és que el consumidor pensa que sí que ens està respetant.
1: I en este sentit, Juanjo, este melo que acabes d'obrir, el problema dels baixos, conta'ns una miqueta a què te referixes.
0: Bueno, és molt fàcil, entre cometes, així el problema que estan tenint en València, sobretot, bueno, en tota Espanya, referent al tema dels pisos turístics, tots aquests baixos que estan desapareguent. N'hi ha una pressió añadida sobre qualsevol comerç de proximitat, no que sigui un fort, que sigui una tendeta, que tal, perquè, claro, els alquilers que s'estan pagant o se pretenen cobrar, entre cometes, estan fora de mercat, fora per a poder treballar en ells. Els únics que poden mantindre aquests alquilers són gent que va a fer que aquest local estigui traient una productivitat brutal. Però on està el problema? Que és una cosa que hauria de mirar-se localment, de la comunitat i en Espanya, en les tres administracions. És tan important jugar aquestes cartes quan estem deslocalitzant els barris, quan estan desapareguent tots els comerços menuts, quan l'únic que tenim són centres comercials. Entonces, claro, arriba un moment en què supermercats i centres comercials és l'únic lloc on podrem anar a comprar o podrem anar a disfrutar quan jo, perdoneu, soc del Cabanyal, a mi m'encanta eixir pel barri, veure el meu barri, comprar en esta tendeta, comprar en l'altra, i ara mateix és que no tinc ni tendetes on comprar.
1: I és el problema, no? Que cada vegada queden menys comerços de proximitat, que ja no solament és comprar, és també fer barri, perquè coneixes el veïnat que te trobes per allí i coneixes a banda també les persones, les famílies que està darrere d'aquest negoci.
0: Claro, i això és molt important, penso jo que una ciutat hauria de fer-se un mirar prou. Perquè al final hi ha casos ja que estan, hi ha estudis fets de la ciutat de Orlando i tot allò. Bueno, està claríssim, tu saps a la ciutat i és una ciutat cementeri. Tens que eixir fora, tens que anar als centres comercials. Si està tot estudiat. L'únic que passa que cometen l'error 25 vegades, pense que quan arriba la 26 haurien de treure el peu d'ahir. Senyores, això és que acabarà en els barris. Així
2: sí,
0: clar.
2: Sí, sí. Ja, és que està clar que hi ha que repensar i aquest model econòmic, aquest model estructural que hi ha per a donar-li sa força al comerç de proximitat. I uns altres, este és uno dels problemes més seriosos al que feu front. Un altre és des de fa ja molt de temps, és la falta i sa falta de relleu generacional. O deies, cada vegada es valora més aquest producte artesanal que feu, n'hi ha una visualització major del vostre sector. Però això s'ha transformat també en un interès a nivell laboral? És a dir, existeix realment un relleu generacional?
0: Anem a veure. Un relleu generacional dins dels treballadors estem aconseguint alguna cosa. Relleu empresarial és una altra història. Per una senzilla raó. El Gremi de València hem estat moguent-se durant molts anys, hem obert molts fronts, inclús tenim convenis firmats en ONG per a formar gent en exclusió social, De fet, jo, en la meva empresa, n'hi ha 6 persones que venen d'aquest projecte, que han après un ofici, que tenen una necessitat de treballar, gent que està treballant molt bé, gent molt, molt, que s'estan convertint en uns bons professionals, que ja porten 3 anys en mi, i per part, després també tenim la relació molt bona en formació professional i tal, però, claro, és un model, la formació professional en Espanya, que no funciona. I ara veurem si en el model este de la nova formació dual pues podem anar incluint gent, però en Espanya és un problema que tu mires al voltant en tota Europa i l'únic que té un sistema tan caduco, tan vell i tan poc productiu és la formació professional espanyola. Entonces, claro, si tu te'n vas al voltant de França, on existeixen les càmeres d'oficis, on el sector és el que està produint, entre cometes, produint treballadors per al sector, claro, aixòs xicons ja ixen a deprenint una setmana en classe i 3 setmanes en les empreses. Clar. I aixòs xicons ja cobren un sol. Entonces, claro, llevaríem per 2 parts, llevaríem lo que és el paro juvenil que tenim tan alt en Espanya, i per una part estaríem formant treballadors per a tots els sectors, perquè això no és un problema sols de la panaderia.
1: No, que va,
0: és un problema en general.
1: Dels oficis tradicionals, correcte.
0: Efectivament, hi haurà que ficar-li mà, pense jo, i ser ja... A veure si en el model nou de dual, que jo també, el gremi també s'ha oferit per a que us funcioni això. A l'empresari li va costar diners formar a la gent, però bueno, també mos costa diners quan contratem una persona que té pocs coneixements i la formem nosaltres. O sigui que realment el cost va ser, entre cometes, el mateix o inclús un poc menor.
1: La inversió se realitza una miqueta abans. I en este sentit, Juanjo, estaves comentant que relleu de treballador sí, relleu empresarial no tant. Quin creus que és el principal obstacle o per què està passant això?
0: Excessivament una burocràcia espectacular en el tema de la panaderia i la pastisseria és espectacular. Me referisc a que al final tu tens una llicència i quan estem treballant, tal i de qual, tenim unes inspeccions de sanitat que jo no me queixe de que n'hi hasquen, jo vull que n'hi hasquen, soc el més indesat que n'hi hasquen, però tenen que pensar que n'hi ha que adaptar-se, totes les normatives europees n'hi ha que adaptar-les al país. I el país dona l'oportunitat de que s'adapten a les comunitats. Inclús n'hi ha una adaptació local. Entonces, claro, tu no pots vindre així a un obrador, tindre una inspecció de 3, 4 o 5 hores, on hi ha 3 forners treballant i un d'ells és el propietari. Tu pensa que durant 4 o 5 hores tens una inspecció allí en el qual el propietari, o sea, el 33% de la mà d'obra que està treballant en aquest moment, té que deixar-se de treballar, per atendre als inspectors. Claro, això és un... N'hi ha que pensar que la panaderia i pastisseria, menys mal i gràcies que estem molt atomitzats a tot el Mediterrani. Entonces, claro, en cada barri, ara això són menys, no? Però en cada barri n'hi ha 1, 2, 3 forns xicotets menuts. I això és la grandesa de la panaderia i la pastisseria artesana, que a tu te pot agradar això d'un puesto i això d'un altre puesto, no té per què ser el mateix puesto. Entonces, claro, això mos condiciona, i entonces vem que n'hi ha molta gent que se jubila antes d'hora, n'hi ha molta gent que els fills soles per no dur el papeleo perquè són, li agrada el sector, li agradaria funcionar, no volen entrar, i molts pocs, però bueno, encara n'hi ha algo, molts pocs xavals i xavales s'atreveixen a obrir negocis nous de panaderia. Això és un dels hàndicaps que n'hi ha. I després, claro, tot el que és que al fi i al cap som en pesetes molt xicotetes que tenen que dur controls molt grans.
2: I Juanjo, hem comentat abans aquesta competència que dueu amb els supermercats, les cadenes, les franquícies, els punts de venda també de productes industrials. Es pot competir només amb el preu o la supervivència del sector passa necessàriament per aquesta diferenciació a través de la qualitat i de l'elaboració artesana dels productes?
0: Efectivament. La panaderia artesana ja fa anys, i això de València, que hem sobrevivit a molts grans supermercats, que ara ja són internacionals, per no dir el nom. Entonces, lo bo i lo important de la panaderia artesana és l'especialització. Nosaltres tenim que oferir un producte d'alta qualitat. Tenim que treballar en masses mare, aconseguir els nivells glicèmics més baixos, pans en el que el gluten és quasi testimonial, pans que no se disparen de preu per a que la gent pugui gaudir d'ells. Entonces, claro, así lo que n'hi ha que tenir una gran varietat de producte, és foràneos, pues bueno, anar incorporant com s'han incorporat a la, al dia a dia de la panaderia, però jo pense i soc partidari de que els foranios n'hi ha que donar el seu espai, però no podem perdre ningú producte més nostre. Entonces, claro, n'hi ha que compartir temps, n'hi ha que compartir producte, però lo important, pense jo, en la panaderia és que quan tu entres en una panaderia artesana te sorprengues. Perquè al fi i al cap, els grans supermercats o els supermercats, els grans lineals, ja no són competència de la panaderia artesana, la veritat. La gent que ve a una panaderia artesana sap el que ve.
2: Sí, clar.
0: Ve per un tipus de producte. En canvi, quan tu vas a un supermercat, tu penses que al final vas a comprar de tot i de pas agarres dos, tres bienes, un paquet de croissants que tu en ta casa els vols cruixents, però tu ja te'ls venen molts perquè van dins d'una bolsa, o sea, són hàbits de consum que la gent ha anat adquirint mal adquirits, però bueno, la realitat de la societat, de la forma en la que vivim, de que arribem tard a tots els puestos, pues entonces, claro,
1: mos duen aquestes coses. Sí, exacte. Sí. Juanjo, estaves comentant la importància també de tindre una gran varietat de producte per part dels fons tradicionals. Clar, els hàbits també alimentaris cada vegada demanden una miqueta més coses, no? Que si reduir el sucre, controlar els al·lèrgens, tots aquests tipus de pa que venen d'ací, no? De si farina o l'altra farina, vaya a consumir productes integrals i demés. Vaja, com està responent o com s'està adaptant la pastisseria tradicional a aquestes demandes que fa 20-30 anys no existien?
0: Pues mira, jo pense que la immensa majoria dels forns i pastissers de València s'estan adaptant a la carrera i d'una forma espectacular. No hi ha que oblidar que València és una espècie de punta de llança de la panaderia artesana a nivell nacional. Tenim grans professionals en València i fa molts anys que es començarem a fer coses rares, entre cometes. Entonces, claro, n'hi ha que veure que, supongam, ma casa tens 20 tipus de pans. Però no sols en ma casa, en molts forns. Treballem en llargues fermentacions, treballem en espeltes, treballem en centenos, han anat incorporant tot aquest tema, i sobretot els integrals. I la gent està demandant producte con toca i ben fet, i la immensa majoria dels altres estan intentant-ho fer. On te trobes en el tema dels dolços? Ja fa anys que es començarem a llevar-li sucre a les nates, a intentar jugar en altres tipus de sucres. O sea, que ahí n'hi ha una evolució i n'hi ha un treball previ que la gent ha anat acostumant el que són els paladars a el que és més saludable. Perquè tu penses que tu quan deixes d'Europa, quan estàs unit mateixa o a Anglaterra...
2: Això no té nom,
0: Ja, però me refereixo que tu saps que a mi me dona molta ràbia una cosa que és, està extremadament dolç.
1: Sí.
0: Pues que està molt bo.
1: Sí, està massa dolç.
0: Perdona, no. Això està massa dolç. Entonces, n'hi ha que anar ajustant... Home, hi ha una anècdota tonta, però bueno, a mi me donaren un pot de nata perquè sabia demasiado a vaca.
2: No.
0: Dic, senyora, pues compres un spray on la compra normalment, perquè això és nata, l'altre no sé el que és, però bueno. Entonces, claro, tenim que jugar moltes vegades a cartes molt difícils de jugar en l'aspecte que nosaltres hem intentat readaptar, que la gent el paladar el trobe altra volta, i trobar ixa forma que teníem antigament de treballar, sobretot el dolç, el panquiamo i tal, que a tu te recorde algo. Exacte. No que t'estigues menjant una cosa dolça, sinó vendre una sensació, i la sensació que te duga a un puesto. Entonces, claro, ahí es cuando tú ves que el client se torna fiel en dècimes de segon.
1: Mira, esta sensació de record i de tornar a un moment de la teua vida crec que és un dels superpoders que teniu les pastisseries i els forns tradicionals, que solament quan entres per la porta i notes aquesta oloreta que fa, ja saps que has encertat en ese forn i que el que te vas a trobar dins és un producte de qualitat. Juanjo Rausell, president del Gremi de Forners i Pastissers de València, propietari també del forn La Taona de l'Abuelo, moltes gràcies per atendre'ns en este 9 d'octubre, gràcies per, sobretot, traure el temps per a xerrar amb nosaltres de tots els desafiaments i reptes que té el sector per davant.
0: Pues moltes gràcies a vosaltres, perquè damunt, a part de tot, és que estic davant d'una bandejeta de frutetes que me vaig a menjar. Perquè mos fills ja han pegat a fugir. Vale, moltes gràcies per recordar-se.
1: Gràcies, Juanjo, i disfruteu d'este 9 d'octubre. Bona vesprada.
0: Vinga, adéu. Bona vesprada, adéu.

0: En este 9 d'octubre que cau enguany divendres, molta gent aprofita com fa Cactus en esta cançó i viuen un cap de setmana una miqueta més llarg, perquè aprofiten estos dies festius, aprofiteu estos dies festius per a preparar una escapaeta, que això sempre dona alegria, la veritat. Una oportunitat, al cap i a la fi, per a descobrir que més enllà de la costa, la comunitat disposa d'una oferta turística molt diversa, formada per allotjaments rurals, gastronomia, patrimoni, naturalesa i també activitats per a tota classe de gustos, edats i visitants. Temps d'Interior treballa des de l'any 2009 en la promoció d'esta oferta diferent de plans d'oci i de turisme. Este projecte, Temps d'Interior, reunís cases i hotels rurals, restaurants, empreses que organitzen experiències gastronòmiques, culturals i de turisme actiu en les comarques d'interior de València, Castelló i Alacant. Per conèixer com s'està desenvolupant este pont, per analitzar també les possibilitats econòmiques i empresarials del turisme d'interior, hem convidat avui ací el nostre estudi a la responsable de comunicació de Temps d'Interior. Ella és Laura Vivas. Laura, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Bueno, benvinguda ací a Cadena de Valor. Feliç 9 d'octubre i gràcies per acompanyar-nos en este dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bé, estem ja en esta vesprada del dia 9 d'octubre. Per tant, per a molts allotjaments de Temps d'Interior, una vesprada, una jornada mogudeta, plena d'arribada de visitants. Quina és la primera valoració que feu de ponts com este del 9 d'octubre?
1: La primera valoració és molt positiva. Abans de començar el pont, ja els allotjaments de temps registraven una ocupació mitjana al 74%. Uh-huh. I pues, ara tenint en compte també les reserves d'última hora, esperem poder acostar-nos a un 85%. Són bones xifres, similars a les registrades en anys passats, i bueno, pues, cosa que també ens permet parlar d'una demanda estable i d'un bon comportament per al pont.
2: I Laura, ja que anem a mirar un poquet més cap al futur, si mirem cap a l'hivern, en quines comarques o quines destinacions s'ha concentrat tradicionalment més la demanda?
1: Segons la informació que ens traslladen els nostres associats, l'interès està prou repartit per l'interior de les tres províncies. Tenim destinacions com els ports, amb Morella, l'Alt Maestrat, amb Culla, la zona d'Utiel Requena, la Vall d'Albaida, amb Bocairent, i també pues, altres destinacions de l'Alt Palància, la Vall d'Aiora, Cofrents o la Canal de Navarrés.
0: I en este sentit, ara estaves comentant, no?, que amb les reserves d'última hora s'arriba al 85% més o menys d'ocupació. Amb quanta antelació fem les reserves? El turista continua planificant les escapades o cada vegada més espera una miqueta a veure, jo què sé, la previsió meteorològica o a veure, perquè clar, avui dia tenim tots un fum de plans, que per organitzar-te l'agenda compten això. Com s'organitza el visitant?
1: Si parlem, bueno, un pont com aquest, no, qui reserva amb antelació, sol eixir guanyant, sobretot perquè té més opcions per a triar. Els més previsors per a aquest 9 d'octubre ja van reservar entre agost i setembre. Les reserves d'última hora sempre funcionen més per a quan parlem de parelles o per a escapades curtes. Però si parlem de famílies, grups o que volen alquilar cases completes, és més complicat. I una cosa important és que l'última hora no significa necessàriament un millor preu. En dates de molta demanda, esperar també pues, significa pues, tindre menys disponibilitat o menys capacitat d'elecció.
2: Uh-huh. I ho acabes de mencionar ara, no?, que aquests perfils, per a aquest tipus de ponts estem parlant d'un perfil predominant si parlem de parelles, famílies, grups d'amics, o són més bé persones que busquen un tipus de turisme més actiu?
1: No podem parlar d'un únic perfil, encara que sí que és veritat que en aquest pont estan destacant especialment les parelles, però també tenim famílies, grups d'amics i sobretot en cases rurals de lloguer complet. Per exemple, també tenim persones que viatgen en aquest pont amb la seva mascota, que cada vegada en són més. I bueno, des de temps també intentem reunir aquesta diversitat de perfils i per a que puguen també viatjar amb la seva mascota i que puguen trobar una proposta que encaixi amb la seva manera de viatjar.
0: Uh-huh. Ahí veiem una miqueta, no?, aquestes noves tendències o aquestes noves realitats, com evoluciona també la demanda. En aquest sentit, Laura ens ha portat així a l'estudi la guia de temps, que la veritat que és una guia absolutament preciosa, és un enquadernament increïble, la veritat. Temps d'interès Ministeri reuneix allotjaments, restaurants, empreses d'experiències en les tres províncies. Quantes empreses formen actualment part del projecte i, sobretot, com ha anat evolucionant aquesta xarxa des de que es va posar en marxa Temps d'Interior en 2009?
1: Uh-huh. Actualment, Temps, són vora 60 empreses i establiments associats. El projecte va començar a 2009 sent un club d'allotjaments. Després, en 2013, s'incorporaren els restaurants i a 2014 les empreses d'experiències. Per tant, l'evolució no ha sigut només quantitativa, sinó que també ha passat de ser un club sols d'allotjaments a representar una oferta molt més transversal de turisme d'interior, connectant empreses que comparteixen una mateixa manera de pensar i de treballar i per apostar per la qualitat i la professionalització.
2: Uh-huh. I Laura, conta'ns, què és el que està buscant principalment una persona que tria l'interior de la Comunitat Valenciana? Estem parlant de que busca tranquil·litat, naturalesa, gastronomia... què és això que no pot trobar en una destinació urbana o de costa?
1: Pues mira, com deia abans, hi ha molts tipus de viatgers, aleshores n'hi ha molt tipus de motivacions a l'hora de fer una escapada. Jo diria que és una combinació de totes elles, perquè no són excloents. Al final sempre pensem que visitar l'interior és aquesta desconnexió, però cadascú ho pot fer d'una manera diferent. Per a uns és estar en contacte amb la natura, per a altres pot ser siga disfrutar de la gastronomia o descobrir el patrimoni o simplement descansar. Sí. I precisament ahí està una de les fortaleses de l'interior, que n'hi ha moltes maneres de viure aquesta desconnexió.
0: Uh-huh. Clar, en la vostra oferta per a trobar aquesta desconnexió tenim absolutament de tot, ho estaves comentant abans, no? Cases rurals, masies, hotels, edificis històrics... Quins tipus d'allotjament tenen una major demanda i com ha anat evolucionant una miqueta les preferències de la vostra clientela?
1: Com deia, que n'hi ha molts perfils de viatger, les famílies i grups sempre van a cases rurals de lloguer complet i les parelles sempre es decanten més per hotels boutique o per allotjaments més singulars. El canvi que realment estem notant és que el client és molt més exigent, que està molt més informat i que abans de reservar compara, consulta opinions i no valora sols el preu, sinó que també busca el confort, la qualitat de les instal·lacions i especialment la qualitat del servici i del tracte amb el personal.
0: I Laura, has comentat, no?, la demanda dels hotels boutique que demanen sobretot les parelles. Els hotels boutique és una tendència que cada vegada està més present també en les plans, en els allotjaments, en l'oferta d'interior?
1: Sí, perquè moltes vegades les parelles busquen, escapades que siguin més...
0: Més especialitzades,
1: sí,
0: tal vegada.
1: Sí, més especialitzades i busquen alguns servicis que igual en un hotel més per a tots els públics, no? Uh-huh. Sempre parlem que són aquests establiments són only adults, uh-huh. Estan especialitzats en parelles i duen unes experiències més per a parelles.
0: N'hi ha moltíssims d'aquests hotels que a dia d'avui també tenen moltíssim d'èxit, sobretot en xarxes socials, perquè ofereixen unes vistes espectaculars, no? Uh-huh. O l'experiència de dormir baix les estreles perquè és una bambolla gegant. És una cosa, una tendència, no?, que cada vegada va a l'alça.
2: Clar, són unes experiències afegides, no? A lo que
0: exacte,
2: és,
0: no solament
2: passar un cap de setmana,
0: sinó en eixes vistes, a més.
2: Efectivament, uh-huh. És que si mirem, Laura, la vostra oferta que teniu per a tardor, tota l'oferta inclou passejos a cavall, vols en globus, barranquisme, espeleologia, kayak, un fum d'activitats. Podríem saber quines són, de totes aquestes, quines solen funcionar millor durant aquests mesos de tardor?
1: En general, totes tenen bona acollida, encara que estem veient molt d'interès pels passejos a cavall i també per les activitats a l'aire lliure, sobretot ara que les temperatures a l'interior són més agradables. Sí. I tenim propostes molt diferents. A la Vall del Cabriel, per exemple, es poden combinar activitats com rafting, kayak, barranquisme o senderisme. A Vilafamés també tenim una proposta de cicloturisme en bicicleta elèctrica per el Pla de l'Arc. I també hi ha qui busca just el contrari de l'adrenalina, busca propostes més suaus, amb ioga, meditació i benestar, que a Banyeres de Mariola tenim opcions.
0: Clar, estaves comentant un fum d'experiències, perquè avui en dia, al cap i a la fi, és el que demandem. La realitat és que si algú de nosaltres ha fet barranquisme o caia, que estaves comentant, Laura, la veritat que són activitats molt divertides, que te trobes, no?, que te sorprenen, que te trauen d'eixa rutina, però també teniu experiències per a aquell que no busca ni aventura, ni adrenalina, ni ninguna d'aquestes coses.
1: Sí, també tenim moltíssimes alternatives. Tenim, per exemple, escapades d'agroturisme, on pots visitar un celler i fer un tast de vins, conèixer una cooperativa o participar en un taller de mel. També tenim propostes gastronòmiques o escapades de salut o de benestar amb ioga o meditació. Uh-huh. I bueno, pues l'interior també es pot disfrutar sense presses i sense necessitat de buscar aventura.
0: Això de tot el que té a veure amb el món del vi, amb la meditació, amb la tranquil·litat, jo crec que ens vindria bé un cada setmana a Arturo.
2: Un cada setmana
0: a l'equip de Cadena de Valor.
2: Anar-se en un celler, menjar bé,
0: tranquil·lament,
2: descansar.
0: Això sempre va molt bé, la veritat.
2: Ho acabes de comentar ara un moment, Laura, la gastronomia. La gastronomia és ja una motivació principal per a triar una destinació rural?
1: Sí, i per a alguns viatgers la gastronomia és directament el que els fa triar una destinació. I tenim moltíssims exemples, per exemple, els vins de Requena Utiel, l'oli de Viver, o productes molt arrelats a l'interior d'Alacant, com pot ser la pericana, la mel o els seus embotits. I al final és que quan tastes un producte local també estàs tastant i coneixent el lloc, la seua gent, bueno, pues les seues tradicions, i això explica que cada vegada tinguin més interès les visites als cellers o a les cooperatives i visitar els productors locals.
0: Clar, en aquestes experiències, al cap i a la fi, el que experimentem o el que se crea és aquesta relació entre el producte i el visitant, una relació que ja va més enllà de simplement la transacció econòmica, sinó que també se crea o entens tu com a consumidor tota aquesta identitat i tot el treball que hi ha darrere. En aquest sentit, Laura, com se construeix una escapada completa? Perquè avui en dia ja habitual, no?, combinar allotjament amb aquestes experiències que estaves comentant.
1: Mm-hmm. Sí, és molt habitual i de fet en temps sempre treballem en clau experiencial. No es tracta només de vendre un llit, sinó de construir una experiència al voltant de l'estada. Moltes vegades sempre pues, bueno, pensem què ens agradaria fer estos dos dies, o bueno, el viatger tampoc té per què conèixer tot el que ofereix un destí.
0: Clar.
1: I ahí els allotjaments també tenen un paper important com a prescriptors. El mateix establiment pot recomanar visitar un celler o tastar els formatges de la zona o descobrir una ruta que encara no coneixies.
2: S'anem a endinsar ara un poquet en aquestes dades econòmiques, en aquesta desestacionalització. Laura, una de les grans dificultats del turisme rural és precisament l'estacionalitat. Continuen existint diferències grans, que notables, entre els caps de setmana i els dies laborables, o entre, per exemple, les temporades de major demanda i esos mesos, possiblement més freds, de menor activitat?
1: Sí, o sigui, l'estacionalitat continua sent un repte. Sí que quan parlem de turisme rural, bueno, volia fer un matís, perquè el turisme rural és un producte, no tot el que passa a l'interior té per què ser turisme rural, i moltes persones que viatgen a les zones d'interior busquen, per exemple, benestar, i no té per què ser buscar aquesta ruralitat. Aleshores, amb això també juguem i des de temps pues, intentem generar motius, no?, per a viatjar durant tot l'any o entre setmana, no? Per exemple, les persones jubilades que tenen més flexibilitat, o inclús també apostem per aquest públic internacional, no?, que es troba a la Costa Blanca i que intentem pues, que conega durant la seva estada, que conega l'interior.
0: En aquest sentit, temps treballeu o permeteu reservar directament amb els establiments sense tindre aquestes comissions, no?, que se perden moltes vegades en alguns portals, webs i demés. Què suposa este model per a la rendibilitat de les empreses?
1: Pues com temps és una associació, la nostra prioritat són les empreses associades, i aquestes empreses, bueno, pues paguen una quota per a formar part del club i han de complir primer uns estàndards. Nosaltres no cobrem comissió per les reserves, és a dir, posem el viatger en contacte directe amb l'establiment i la reserva es fa directament amb l'empresa. Al mateix temps, això el que fa, bueno, el que ajuda és que les empreses puguen posicionar-se i puguen diferenciar-se sota una marca que és Temps i que treballa amb uns criteris comuns de qualitat. Aleshores, som eixe recolzament, no?, per a les cases rurals que són més xicotetes i que moltes vegades necessiten un poc d'impuls.
2: Clar, i perquè els establiments associats han de superar aquestes auditories per garantir certs nivells de qualitat. Quins requisits han de complir aquests establiments, i perquè també és important, no, disposar d'aquesta marca que comentes a temps, una marca comuna que el que està fent és generar aquesta confiança entre els viatgers.
1: Temps bueno, té uns estàndards de qualitat exigents. Per a formar part del club de producte han de complir una sèrie de requisits i superar dos auditories, una online i una altra presencial. I bueno, pues no mirem només si l'allotjament és bonic, o, és a dir, s'avalua tota l'experiència del client, pues mira, la qualitat de les instal·lacions, el confort, la neteja, els servicis, la comunicació o com rep i atén l'empresari, no, al viatger, al seu client. I aquesta exigència és el que dona valor a la marca al final. L'objectiu és que quan un viatger vega temps, el reconega que darrere tenim uns estàndards de qualitat i de servici, i que puga triar amb confiança.
0: En este sentit, ara estàvem parlant fa només uns minuts amb Juanjo Rausell del gremi de forners i pastissers, i ens estava comentant una miqueta els reptes que ells tenen per davant. Jo no sé si les empreses de turisme d'interior, les empreses de temps, també tenen problemes per trobar personal, mantenir la rendibilitat, aconseguir la visibilitat que necessiten.
1: Sí, cada empresa, no, té una realitat diferent i cada empresa té els seus problemes. Sempre, pues mira, en restauració una de les dificultats sol ser trobar personal. Després tenim pues l'augment de costos energètics o de funcionament i l'estacionalitat també, com comentava abans, o la dificultat, no, que tenen les empreses més xicotetes per arribar al mercat i guanyar visibilitat. I també, bueno, alguns municipis, les comunicacions o la falta de determinats servicis també pot condicionar l'activitat. Aleshores, sempre bueno, pensem que treballar en xarxa és importantíssim i que temps actua també com un lobby de turisme d'interior, és a dir, som aquesta veu conjunta, no, que representa els interessos de les empreses, del sector i bueno, davant les administracions públiques.
2: Que si estem parlant de món rural, estem parlant d'un dels principals problemes que té el món rural, que és la despoblació, no? I com pot ajudar aquest turisme a mantindre aquests negocis, a crear nous, a generar ocupació, a fixar població? Pot convertir-se aquest turisme rural, aquest turisme interior, en una ferramenta real contra la despoblació, o al contrari, cal evitar carregar al turisme tota aquesta responsabilitat?
1: Sí, a veure, crec que el turisme és una ferramenta més contra la despoblació. Quan una empresa turística funciona en un municipi, l'impacte va molt més enllà del mateix establiment, és a dir, se beneficia el proveïdor d'aliments, l'empresa de manteniment, el forn, la farmàcia, els comerços, o bueno, al final tots els professionals de la zona, i també pues, es genera activitat econòmica i ocupació. Tenim, per exemple, un cas a Viar, que inicialment ell només tenia un allotjament, i que bueno, pues després va incorporar el servici de cafeteria i de restauració, i al final ja no va ser sols per als turistes, sinó que també tota la gent del poble, tots els veïns, pues anaven a menjar o a prendre un cafè. Aleshores, pues estem fent... O sea,
0: és un motor.
1: Clar, és un motor.
0: I en aquest sentit, com creus que s'ha de trobar l'equilibri també? Perquè, clar, amb l'augment de visitants també ens obliga moltes vegades a protegir alguns espais naturals, sobretot des de la pandèmia cap així. Recordem que la pandèmia, aquella botxeria que ens en va entrar a tots per fer rutes, sí, que era l'únic que podíem fer, no? Però, bueno, com es pot trobar aquest equilibri entre turisme i vida quotidiana?
1: Pues, bueno, la clau està en aquesta responsabilitat compartida. Hi ha una part que depèn del visitant, no? Que ha de ser, pues, tindre una actitud de respecte, ser responsable, però també hi ha una altra part que depèn de les empreses i sobretot també de la governança turística dels mateixos municipis. I creixer de manera amb valors sostenibles, és a dir, pues, que això que implica planificar, implica ordenar els fluxos de visitants, de cuidar els recursos, i fer també que tant empreses com administracions i veïns i visitants treballen també amb aquests valors.
0: I en aquest sentit, ja per acabar, Laura, si algú ens està escoltant i diu, mira, m'ha pillat el bou i jo no me puc planificar res, què ens recomanaries? Alguna proposta per a descobrir l'interior de la comunitat?
1: Pues a veure, sent ja 9 d'octubre, jo diria que l'ideal seria, no, que ja tingueren l'escapada reservada, però bueno, puc dir algunes opcions. Sí, sobre... Si aneu amb amics, per exemple, podeu anar a Cortes de Pallars, allí podeu reunir-vos tots i aprofitar per descobrir els canons del xúquer o fer un passeig fluvial per l'embassament. O també, si el que voleu és menjar bé, podeu anar fins a Morella i descobrir la gastronomia de l'interior de Castelló, o bueno, baixar fins a Banyeres de Mariola, que allí teniu propostes també de cuina ecològica i saludable que són molt interessants.
0: Una meravella tot el que podem trobar en temps, són experiències de qualitat, com ens ha explicat Laura, experiències que a més també ajuden al desenvolupament econòmic, cultural, empresarial i ordenat de les localitats de l'interior de la Comunitat Valenciana. Laura Vivas, portaveu de Temps d'Interior, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a descobrir tot el que tenim. Gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: Nosaltres arribem així al final d'este cadena de valor d'avui 9 d'octubre. Ha estat un plaer acompanyar-vos en un dia festiu i donant veu també a alguns sectors que se tornen en un motor econòmic, com hem comentat, en un dia així. Arturo, nosaltres acabem ara, però demà tornem.
1: Demà no, perquè és cap de setmana.
0: Correcte, Javi. Ja, ja ho sé.
1: Ja tens ganes de que torna a començar la setmana, però...
0: És el que té treballar festius, que no. Ja no saps el que és.
1: Nosaltres, l'economia ha de parar un poquet del cap de setmana, però nosaltres no se n'anem de pont. El dilluns 12, així estarem, com sempre, en el nostre horari habitual de 4 a 5 de la vesprada.
0: Que acabo de disfrutar d'este 9 d'octubre. Bona vesprada, adeu.
1: Bona vesprada.

0: són les 5 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Les celebracions institucionals pel 9 d'octubre han arrencat este matí amb el lliurament de les altes distincions en el Palau de la Generalitat, un acte solemne on s'ha guardonat, entre d'altres, a la ciutat de Ceuta, al torero Luis Francisco Esplà i als esportistes valencians que han fet història. Ha seguit l'acte Matilde Alcaraz.
2: Avui, en el Palau de la Generalitat, s'ha distingit i premiat una ciutat, Ceuta, pel seu compromís amb la convivència i la solidaritat. S'ha premiat als i les esportistes valencianes que enguany han fet història en la selecció de futbol i en gimnàstica rítmica. I s'ha premiat un torero, l'alacantí Luis Francisco Esplà, que ha parlat en nom de tots els guardonats. Esplà ha recordat les obligacions d'esta distinció.
3: Nos obliga a ser faro y guía de la sociedad. Nos devuelve los pies a la tierra.
2: I ha demanat als premiats
3: que no defraudéis esa medalla que os han puesto, esa medalla que os acerca al pueblo.
2: Reconeixement també al mèrit cultural, esportiu, empresarial, científic i al treball per la igualtat. Reconeixement i premi de les lletres per al poeta Carlos Marzal.
4: Es un premio que, bueno, que lo han tenido algunos de los escritores que más admiro, Francisco Brines, Juan Gil Albert, Vicente Andrés Esteller, Joan Fuster...
2: I dos ambaixadors de la Comunitat Valenciana, el Col·legi de la Seda i l'actor Enrique Arce.
5: Para mí llevar el nombre de Valencia por todo el mundo, de Valencia, del Valencia, de lo que significa esta ciudad y esta comunidad, para mí es lo más grande que se puede hacer.
2: Veus premiades per ser exemple d'excel·lència.
1: Finalment, no hi haurà macroabocador a Sarra, a la comarca d'Ayora-Cofrents. La Generalitat desestima la construcció d'esta planta de tractament de residus que tenia previst instal·lar una empresa privada i la plataforma contra l'edificació ha desconvocat les mobilitzacions previstes. Xavier García del Valle.
6: Sí, la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental de la Conselleria de Territori i Medi Ambient ha resolt arxivar per caducitat l'expedient que l'empresa Treco, Gestió de Residus SL, va presentar en 2022. L'anunci l'ha comunicat el conseller de Territori, Vicente Martínez Mus, als alcaldes de la comarca en la inauguració de la 25a Fira del Primer Tall de la Mel d'Ayora.
7: Declaració de caducitat i arxivo del procedimiento del vertedero que se pretende instalar, se pretendía instalar en Zarra. Creo que era una demanda de los alcaldes. Ayer mismo estuvimos reunidos con este tema en la agenda, con un como único tema de todos los alcaldes de la comarca que estaban muy preocupados.
6: Medi Ambient reconeix l'incompliment dels terminis per part de Treco per a contestar diversos requeriments per a l'aportació de nova documentació. La plataforma contra el macroabocador de Zarra s'ha felicitat perquè ja siga història i ha desconvocat les protestes que tenia previstes.
1: Comitè Noruc del Nobel ha atorgat este matí el Premi de la Pau a Navanethem Navi Pillay pels seus esforços en promoure la pau arreu del món.
6: Sí, un segonet.
1: Navi Pillay, magistrada sud-africana de 85 anys, va ser alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans i fins fa poc va presidir la Comissió Independent de l'ONU sobre el territori palestí ocupat, la qual va qualificar com a genocidi les matances de l'exèrcit d'Israel a Gaza. Avui està en la Cort Internacional de Justícia en el cas en què s'acusa Myanmar de genocidi de la minoria musulmana Rohingya. Segons el Comitè del Nobel, ha exercit un paper decisiu a l'hora de garantir que se processen crims de guerra de lesa humanitat i el genocidi. I del reconeixement de l'activisme per la pau a la retransmissió de la primera execució per afusellament des de la Segona Guerra Mundial als Estats Units.
6: Un grup de soldats voluntaris acabarà amb la vida de l'ex-psiquiatra militar Nidal Malik Hassan, que va matar 13 persones en la base de Fort Hood en 2009 i que estava condemnat a la pena capital. La data prevista és el 3 de desembre i es podrà veure en directe, com ho ha confirmat el mateix secretari de guerra Pete Hegseth.
8: And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be, and we'll make sure that people are able to...
6: Ho farà un pilot d'afusellament, com ha de ser, diu, i tot el món ho podrà veure. Serà públic perquè tot el món ha de saber, assegura, que el que ha fet té eixes conseqüències. El Pentàgon dona un pas de gegant en contra de la lletra de la Declaració Universal dels Drets Humans i s'alinea així amb les pràctiques d'organitzacions terroristes com Estat Islàmic o nacions com l'Iran, Afganistan o Corea del Nord, on sí que es practiquen les execucions públiques.
1: I obrim ara una finestra al món de l'esport. Com cada 9 d'octubre, la Generalitat, com hem comentat a l'inici d'este butlletí, premia els esportistes valencians més destacats. Xavi Alberola, en qui ha recaigut enguany eixe honor?
9: En dos campiones de gimnàsia rítmica, Marina Cortelles de Silla i Lucía Muñoz de València, que han a replegar personalment els guardons. Les escoltem.
10: Un orgullo haber conseguido este hito y estamos muy felices por este reconocimiento.
11: La gimnasia pues cuesta que fuera se vea y esto pues cada vez ayuda más a que se vaya viendo.
9: També han tingut el màxim reconeixement els dos valencians integrants de la selecció nacional de futbol, Ferran Torres, de Foios, i Alejandro Grimaldo, de la Pobla de Vallbona. Per últim, la Generalitat també ha reconegut els èxits mundialistes de la piragüista d'Antella, Bàrbara Pardo.
1: Es deixem ara en companyia de Tot per l'Aire. Nosaltres tornem a les 6 amb més informació.
0: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Radio Televisió Valenciana i Extra Digital amb el dia gran de les valencianes i els valencians. Bon 9 d'octubre.
12: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
13: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. Feliz Día de la Hispanidad. Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
0: A Punt Ràdio. A Orihuela, 100.5. Estàs a punt? Nosaltres estem preparats. Ara va tot per l'aire.
1: Què tal? Com va? Molt bona vesprada. Ja estem així. Avui amb un programa especial pel 9 d'octubre. Felicitats a tots els valencians. Bon 9 d'octubre. Perquè ser valencià és una cosa molt difícil d'explicar, però molt fàcil de reconèixer. Ser valencià és discutir amb algú sobre si la paella porta això o allò i convertir una recepta quasi en una guerra civil. És tindre una mascleta que tremole fins a l'ànima, una horchata quan apreta la calor i un xinanó que serveix per a saludar, sorprendre, queixar-te o començar una conversa amb qualsevol amic. És tindre mar, muntanya, horta, barris, pobles, festes i una capacitat extraordinària per a fer festa pràcticament de qualsevol cosa i a qualsevol hora. Perquè ser valencià és dir això de això està així al costat i que estiga a 40 minuts en cotxe. És arribar i dir iefi de putes, què feu? És dir que no tens gana i acabar menjant-te pràcticament tot l'arròs al forn com si no hi haguera un demà. Però sobretot ser valencià és tindre ixa manera nostra d'entendre la vida, de riure'ns de nosaltres mateixos, de fer-nos un poc els duros, de queixar-nos absolutament de tot i després ser els primers en arribar el muscle quan fa falta, perquè al final ser valencià no és només haver nascut a un lloc, a la Comunitat Valenciana. És una manera particular de parlar, de menjar, de celebrar, de disfrutar, de patir i sobretot de viure. I avui així volem parlar precisament d'això, de les coses que ens fan valencians, perdó, de les que ens representen, de les que ens fan riure i viure coses excepcionals. I també d'aquelles que, encara que no diguem massa, ens fan sentir orgullosos. Perquè sí, amics, serem moltes coses, però damunt de tot som valencians.
14: María Caballero, ¿qué tal? ¿Com estàs? Bona vesprada.
15: Què tal, Dani Meroño? Oi.
14: Has començat molt forta,
15: és que avui vinc forteta, forteta.
14: Quin és l'ai?
15: Feliç 9 d'octubre a tots els valencians i a totes les valencianes orgulloses, orgullosos de formar part d'aquest col·lectiu, d'esta festa, i també molt contents d'estar avui en directe, en tot per l'aire, per a fer un programa molt nostre, no?
14: Molt valencià, molt de la terreta.
15: Sí.
14: Un programa especial, en directe, dins d'aquesta programació especial que està fent a Punt Ràdio des de les 6 del matí i que nosaltres estarem fins a les 7 i mitja de la vesprada parlant de València, dels valencians, d'Alacant, de Castelló, de tot el que envolta la comunitat valenciana i d'este bon 9 d'octubre que jo crec que ens deixarà moments espectaculars així al programa.
15: Sí, i sobretot el demostrar que ens sentim molt, però que molt orgullosos de ser valencians, de tot el que representa i de tot el que significa haver nascut o haver viure en la nostra terra.
14: Sí, la veritat és que és una dada que... Sí que és de veres una data que sí que és de veres que de normal és especial perquè després contaré una cosa personal perquè clar, avui també és el dia dels enamorats valencians.
15: Sí.
14: I per això és molt especial perquè molta gent no ho sap, bueno, de fet no ho sap ningú, però nosaltres demà
15: sí.
14: Fem...
15: aniversari.
14: Fem 11 anys junts.
15: 11 anys junts. I sí, però...
14: És la nostra particular Moncaurà, avui.
15: Home, clar, no. La nostra i la de tots els valencians.
14: Però la nostra especialment.
15: Per a Gaudí.
14: A nosaltres
15: ens va...
14: ens va a rejuntar la ràdio i ens torna una altra vegada a enlairar.
15: I jo crec que va ser un 9 d'octubre.
14: Va ser realment, un 9 d'octubre, realment, sí.
15: Ara va de bo, que també
14: ara
15: és molt
14: va
15: valencià,
14: bo, sí.
15: No, dir-ho, i com va ser de matinada del 9 d'octubre, pues diem que és el dia 10, però realment podríem canviar-lo. Correcte.
14: Avui tenim una pregunta molt especial, perquè avui, com la cosa va del 9 d'octubre i de valencians, hem fet una pregunta molt divertida.
15: Sí, perquè nosaltres volem... a veure, jo crec que un bon valencià se'l pot reconèixer només... parlar quatre cosetes, no? I per això hem volgut dir a la gent que ens explique què significa ser valencià sense dir que és valencià, per
14: a veure,
15: exemple.
14: Com eres valencià sense dir-ho, no?
15: Correcte. No eres un bon valencià si no menges una paella el diumenge. No eres un bon valencià si no saps el que és berenar rosquilletes. No eres un bon valencià si no has dit alguna vegada de...
14: Xenano!
15: Xenano, on vas, no? Pues això és el que volem avui, volem festejar també la nostra manera peculiar de parlar, de comunicar.
14: Ore,
15: sempre.
14: Com eres valencià sense dir-ho, no?
15: Correcte. No eres un bon valencià si no menges una paella el diumenge. No eres un bon valencià si no saps el que és berenar rosquilletes. No eres un bon valencià si no has dit alguna vegada de...
14: Xenano!
15: Xenano, on vas?

0: en X, l'antiga Twitter, arroba tot per l'aire AP, i que estem en directe en el de YouTube de Apuntmedia. Hola, hola a tota la gent que ens està veient a través del nostre YouTube. També podem participar en directe en el chat que hi ha en YouTube per a formar part d'aquest programa molt especial i on volem que la gent també
1: participe
0: i que forme part, no, de tot per l'aire d'avui.
1: Estem en Maria Caballero, estem en Sílvia Laborta a la producció, estem en José Navas al comandament tècnic de la nau, estem també amb altres dos punts de connexió especials amb el 9 d'octubre. Es comencem, com sempre, amb Carles Navarro. Carles, què tal, com estàs, on estàs?
2: Pues mira, a veure si això vos sona de algo, a veure si vos dona alguna pista. Sense voler, als que són valencians, a esta marxa se mos en va per lo menos el peuet.
0: Correcte.
2: Maria
0: sí,
2: i Dani.
0: Sí, totalment.
2: És una altra manera de ser valencià, com vosaltres estàveu comentant. Mireu, estic a la desfilada de moros i cristians de la ciutat de València, un acte molt tradicional que se celebra cada 9 d'octubre i que reuneix al centre de la ciutat a vora 2.000 participants, entre persones que desfilen i músics que participen en esta desfilada, sense comptar al nombrós públic que repleta els carrers, com per exemple el Parc de la Glorieta, que és on estic jo ara, que és on està la Fundació Bancaixa, el carrer de la Pau, carrer Sant Vicent, carrer de les Barques, bueno, pràcticament tot el centre de la ciutat de València està ple de gent, està ple de gom a gom amb persones que no volen pedres esta manifestació tan valenciana com són les festes de moros i cristians. Acaba de veure passar a la capitana cristiana, Susi Sant Andrés, que no he pogut parlar amb ella perquè de seguida l'han pujat a la plataforma. Ella ja està recorregant el carrer de la Pau, però així encara queden molts cristians primer, perquè desfilen els cristians primer i després desfilaran els moros.
1: Molt bé.
2: Jo me quedé per així. Sí. Mireu, porta tantes festes de moros i cristians a les esquenes que vos he de dir que aquestes eren les úniques que no he vist de la Comunitat Valenciana.
1: Ale!
0: De veres?
1: Ja tens, el pack complet de totes les festes. Ja les has vist totes.
0: No, el que li falta a Carles és desfilar ell.
1: Ah, també.
2: No he desfilat mai, és
0: clar,
2: veritat.
0: Podries, Maria, formar part d'alguna fila.
1: També estaria molt bé. També estaria molt bé.
2: Pues mira,
0: el capità Moro te pega.
2: Això ho pague jo.
1: Rei,
2: no?
1: Moro, com te diuen a vos, Rei Moro.
2: Exacte, Rei Moro.
1: Carles, te deixem per ahir a la desfilada de moros i cristians perquè tenim un altre punt de connexió i és la nostra companya Sofia García, que està també al carrer. Sofia, què tal? Com estàs?
3: Hola, bona vesprada, què tal?
1: Conta'ns, on estàs tu?
3: Estem a la plaça de Sant Agustí, des d'on començaran les dues manifestacions previstes per avui, per al dia 9 d'octubre, que començaran a les 6 de la vesprada. Per així, l'ambient és molt normal, de dia normal, el trànsit continua obert i, de fet, ja t'he dit que sí que ha passat gent amb samarretes de la manifestació, però no es paren així a esta plaça, que damunt està en obres.
0: Ah, que mos han dit
3: és que la concentració serà en la carretera.
0: Van a tallar el tràfic, això sí, clar.
3: Sí, tallaran el trànsit, sí. I les dues manifestacions començaran així, passaran per Xàtiva i Colón, però després una s'anirà cap al Panterre i l'altra passarà per Port a la Mar, carrer de Navarro Reverte i acabarà en Plaça Amèrica.
1: Perfecte, Sofia, estem pendents d'aquesta doble manifestació que n'hi ha també al centre de València. Si n'hi ha alguna cosa, després connectem i ens la contes. Gràcies, Sofia.
3: Adeu.
1: I nosaltres que se n'anem directament cap a les altres notícies que avui són molt especials. Molt especials, Maria, perquè avui hem fet especial curiositat de Jaume I.
0: Home, clar, Dani, més curiós que la vida de Jaume I, jo crec que no hi ha res per al dia d'avui del 9 d'octubre. Te tinc que dir, entre les grans curiositats de Jaume I, va ser un rei amb només 5 anys. Imagina't començar a treballar amb 5 anys, però com a rei. Jaume I va pujar al tron de la Corona d'Aragó quan només tenia 5 anys després de la mort de son pare per el catòlic. Evidentment, durant els primers anys no governava ella soles i va estar envoltant de nobles i de tutors.

0: però aquell xiquet acabaria convertint-se en un dels grans monarques i els més importants de la nostra història. També t'he de dir com a curiositat que un ratpenat...
1: No, però abans. Amb 5 anys, amb l'edat que...
0: Que tindrà Màxim este any.
1: Max, sí. Max ja va ser...
0: Rei.
1: Nomenat rei.
0: Tu imagina't.
1: A
0: veure, Max és el rei de la casa.
1: És el rei de la casa, sí.
0: Però imagina't de ser un rei, però de veres, no?
1: Quin perill, quin perill.
0: Sí, amb només 5 anys. Això ja estava...
1: Amb 5 anys ja estava ahí.
0: Sí. Ja...
1: Ja manava.
0: Ja manava i jo crec que ja va anar a ser com a rei, no? Ell sí. Tenia molt clar que volia fer història i la va fer.
1: N'hi ha molta gent que naix per a ser cap, per a ser jefe.
0: Sí.
1: I n'hi ha altres que naixen per a ser de la noblesa. Sí. I jo crec que és el cas de Jaume I.
0: També, el que t'estava comentant, Dani, sabem que així a la Comunitat Valenciana, per a nosaltres, sí, un ratpenat simbolitza moltíssim, no? Ens sentim molt identificats, sí, amb el ratpenat. De fet, moltíssims associacions, equips utilitzen el ratpenat per a identificar-se. Bueno, Jaume I també va tindre una història amb un ratpenat, perquè gràcies a una rata penada va salvar l'exèrcit de Jaume I. La llegenda diu que un ratpenat va tindre un paper clau durant la conquesta de València. Segons la tradició, l'animal va alertar les tropes cristianes d'un atac nocturn dels musulmans. Jaume I hauria pogut així evitar una emboscada i salvar bona part del seu exèrcit. I d'ací ve, segons la tradició popular, la relació del ratpenat amb l'escut i la simbologia de València.
1: Que curiós, no? Que curiós.
0: Sí, gràcies. Clar, com diuen que la rata penada no veu, però quan està tot a fosc sí que és un gran animal que és capaç, no?, d'identificar els sorolls, perquè sí que tenen una molt bona audició.
1: Sí.
0: I va ajudar a Jaume I, i d'ahir que siga un animal tan representatiu de la nostra terra.
1: M'agrada molt perquè m'agrada la figura d'una rata penada, perquè imagina que haguera sigut un porc a l'escut de Jaume I, del València, de Llevant, un porc ahí.
0: Ja te tinc que dir una cosa, has dit porc i a mi m'ha entrat gana. Jaume I també tenia moltíssima gana, si era dels nostres, podria formar part del nostre equip. De fet, no era només aficionat a les conquestes, també tenia fama de menjar de valent. El llibre dels fets conté nombroses referències a menjars, banquets i a una alimentació durant les campanyes militars. En aquella època, menjar bé era quasi un luxe, especialment per als soldats. Així que, perquè conten les cròniques, el conqueridor no perdonava precisament un bon menjar.
1: És que clar, serien com esportistes d'èlit, no?
0: Clar.
1: I haurien de dinar i sopar molt bé per a després estar forts a la batalla.
0: Sí, però n'hi ha raïssos que potser pues, no són de tindre molta gana. Este era de... tenia bon
1: tenia
0: sac.
1: Fam,
0: tenia bon sac. I també tenia fama el rei Jaume I de anar per ahí trencant cors.
1: Era un conqueridor també de cors.
0: Conqueridor de cors. Era un conqueridor de cors. Podem dir que va tindre una vida sentimental com molt intensa. Jaume I va tindre una vida sentimental prou moguda, es va casar diverses vegades i va tindre nombrosos fills, tant legítims com fora del matrimoni. Els seus matrimonis, a més, no eren només qüestions d'amor, sinó també importants aliances polítiques. Va tindre almenys 8 fills legítims i diversos descendents extramatrimonials. I al final, aquella família tan nombrosa també acabaria condicionant el repartiment dels seus territoris.
1: Ale, era un conqueridor també al terreny sentimental.
0: Era de terres i de cors.
1: De cors, no? Mm-hmm. És que li agradava menjar bé, li agradava conquerir cors. I a més, guanyava les seues batalles, ho tenia tot.
0: I va deixar tota la seva vida escrita, per si de cas.
1: Com?
0: Sí, Jaume I va ser un dels pocs monarques medievals que va deixar escrita, o va fer escriure, la seva pròpia història. El llibre dels fets conta les seues batalles, les seues conquestes, viatges i fins i tot episodis personals. És pràcticament l'autobiografia d'un rei del segle XIII, una espècie de memòries medievals que ens permet saber com veia el món un dels personatges més importants de la nostra història.
1: Molt bé, pues estes han sigut les notícies, les altres notícies avui especial. Jaume primer.
2: Per a ofrenar noves glòries a Espanya.
1: Tots a una veu, quina cançó més bonita, més bonica, i tots a una veu, avui s'han donat unes distincions per part de la Generalitat Valenciana pel dia del 9 d'octubre,
0: sí.
1: I la veritat és que no podem estar més contents de les persones, i especialment una a qui l'han donat esta extensió de la Generalitat.
0: Sí, com tu dius, Dani, cada 9 d'octubre la Generalitat Valenciana entrega les seues distincions per a reconèixer persones i entitats que destaquen per la seua trajectòria i per la seua contribució a la societat valenciana. I enguany, entre les entitats distingides, ha hagut una que ens ha fet especial il·lusió. Primer, per la gran labor que fan, treballen perquè cap xiquet i xiqueta estiga a soles en un hospital, i després perquè darrere de Mamás en Acció hi ha una gran amiga, que és Majo Jimeno. Majo, molt bona vesprada.
3: Hola, Maria, què tal?
0: Enhorabona per esta distinció.
3: Ui, moltes gràcies, mira, me torno emocionada.
0: com estàs vivint avui el dia, Majo?
3: Pues la veritat que molt contenta, molt agraïda. I pues això és un dia molt emocionant per a Mamás en Acció. Estic molt agraïda, de veritat.
0: Què sentires, Majo, quan t'assabentares que Mamás en Acció rebria una distinció de la Generalitat Valenciana?
3: Pues la veritat és que t'ho diuen molt justet, perquè mos ho digueren fa dos dies. I pues no sé, també m'ho digueren que no contara encara que... perquè se tenia que aprovar, mos contaren que mos havien proposat i després podia que nos aprovaran el ple del Consell. Així no, aquí ja sabré si eren els pitjors, no? No poder contar-li a l'equip, als voluntaris, dir-los pues, que donava igual si nos la donaven o no, nos havien tingut en compte i això, pues, per a mi com a valenciana, pues, és un reconeixement ja en si mateix.
0: Uh-huh. I este matí, quan has recollit el guardó, en qui has pensat primer?
3: Pues primer he pensat en totes les persones que avui han dormit en l'hospital, han dormit en la fe, han dormit en el clínic, que estaven entrant i sin dels turnos avui, és que estan esta vespràs, que han estat tots els dies, i és que porten 10 anys als peus de tots els llitets dels nostres xiquets en els hospitals. I al mateix temps he pensat en els nostres xiquets. I en el... I també, si no te dic que és mentira, he pensat en pues, això xicotet d'orgull valencià, no? De, pues, una iniciativa que neix així en València i que està fent que cada dia n'hi hagi menys xiquets malets i sols en els hospitals de tota Espanya. I que ojalà, no?, algun dia puguem no fer falta perquè tots els xiquets tinguin una família en la que creixer. Mm. I això seria mm-hmm. el verdader premi que mai podríem recibir.
0: Qui t'anava a dir a tu, Majo, que rebries este reconeixement el dia que trobares a ese xiquet a l'hospital i pel que vas fundar Mamás en Acció, eh?
3: Pues sí, la veritat és que no, que va. En la vida ho podria imaginar, no. No podria, impossible.
1: Majo, han sigut molts xiquets i xiquetes els que han passat per Mamás en Acció. Te'n recordes de molts? Avui ha sigut un dia en el que has pensat en molts d'aixòs xiquets?
3: Pues la veritat és que sí, però no volia pensar en ell, perquè jo sóc... Pues mira, me fa molta vergonya, però la ploraeta sempre va per davant. Per molt que jo ho intente, cada volta que me veig en un puesto d'aixina, pues és que no puc deixar de pensar en... Avui també pues, sentia lo injust que és que jo estigui ahí, perquè no cabíem tots. I clar que estic davant, però estic davant cada dia, perquè avui és un dia bonico, avui és un dia de celebrar, d'agrair, no?, de donar gràcies a tots els que ho fan possibles, però els xiquets es duen al cap tots els dies, però sobretot en els dies que no són bonicos, en els que vols tancar o vols dimitir o vols regalar l'organització, i ahí és quan es portes al cap i dius, mira, esto no va de mi, esto va d'ells, i si se n'anem, se tornen a quedar soles, i esa és la força que te dona per seguir impulsant el projecte. Així que ells avui estaven ahí, però estan cada dia darrere de tot el treball.
0: Començar és en 2013, ja han passat molt de temps, més de 3.000 voluntaris, esteu presents en 13 ciutats, acompanyeu xiquets i xiquetes en més de 50 hospitals. Majo, quan mires tot el que heu aconseguit des d'aquella primera història en la FET, imaginàveu que arribaríeu tan lluny?
3: Que va, impossible. Impossible. De fet, quan jo vaig trobar-me en el primer xiquet, no?, i vaig voler-lo acompanyar, no tenia ni idea de lo que estava creant al quedar-me aquella nit allí. Ni idea tenia. De veres vos ho dic. O sigui, que tot això ha sigut pues, sense donar-me compte, no? Jo sempre penso que jo mai vaig voler crear una organització. Jo tenia el meu treball, tenia una filla, després tingui un altre, no?, durant 8 anys. Jo he treballat i he portat la vaccinació com he pogut i pense que jo solament volia acompanyar un xiquet i fíjate, un xiquet mos dugué a un altre i a un altre i després a un altre hospital i després a una altra ciutat i aixina, aixina, quan mirem avui diguem, uau, en quin moment hem pogut fer tot esto, la veritat, no m'ho crec.
0: I fins i tot heu estrenat documental.
3: Sí, este any s'estrenó en el cine, de més, la pel·lícula Leonas, que està basada en la història de Mamas en Acció, i on hi són els testimonis de voluntaris i conten les històries reals de històries meravelloses que han passat en els hospitals i que, bueno, és que Leonas jo crec que serà el legado, no?, de Mamas en Acció per a que tot el món puga conèixer de veritat què passava quan els voluntaris cruzaven aquestes portes.
1: I Majo, clar, ara ja esteu ficades al mapa i clar, això continua evolucionant. Per a tota aquesta gent que està a l'altre costat de la ràdio i vulga col·laborar amb Mamas en Acció, què ha de fer? Tant si vol participar d'una manera com d'una altra, què ha de fer?
3: Pues nosaltres fa un parell d'anys ens vam donar compte que treballàvem una causa que se podia extingir. Vull dir, nosaltres pues, no podríem acabar a lo millor en síndromes, en enfermetats, però sí que podíem acabar en la soledat no desitjada dels xiquets que estan malets i damunt sols, no? I entonces vàrem fer un plan. Si tot va bé, en 2030 podríem dir que estaríem en tots els hospitals de referència infantils en Espanya i ja no n'hi hauria en Espanya ningú xiquet que tinguera que estar a soletes quan damunt estiguera malet, no? Entonces, qui vulga formar part d'això, pues té dos formes de fer-ho i és unir-se com a voluntari. En les ciutats en les que ja estem, les convocatòries s'obrin cada temps, no estan sempre obertes, però seguint la nostra pàgina web sempre van estar al dia. I les ciutats en les que no hem arribat, pues estant ahí, diguem, compta amb mi perquè quan arribem puguem comptar en ells i tenir aquesta comunitat de voluntaris per ficar en marxa, no? El pròxim 28 d'octubre arrencarem en Granada i serà la nostra ciutat número 15 i podrem fer-ho gràcies a totes aquestes persones que durant un temps han estat escriguent-nos i diguem quan vingues a Granada compta amb mi, no? Pues ojalà que totes les persones que estan fora d'altres ciutats facin el mateix perquè puguen comptar en ells. I si algú diu jo no podria o no és el que m'apeteix o ho veig un poc difícil però vull que vosaltres sí que ho feu, pues sempre poden ajudar-nos en un xicote donatiu per a que puguem anar arribant a tots els puestos on mos falta. I tot això se fa a través de la nostra pàgina web, mamasenacción.es.
0: Avui has rebut, Majo, una distinció que reconeix la vostra tasca, però si pogués triar el reconeixement més important per a Mamas en Acció, qui seria?
3: Pues seria el de dir ja no tenim ningú xiquet en ningú centre perquè tots estan en una família en la que van a créixer. I això seria el major reconeixement i el major premi i regal que Mamas en Acció tindria mai.
0: I si avui pogués, Majo, tornar a aquell dia a la fe i parlar amb aquella Majo que encara no sabia tot el que li vindria damunt, què li diries?
3: Pues mira, li diria confia, perquè si li contara tot el que venia després segur que abandonava. Aixina que li diria confia, que van a passar moltes coses, algunes molt boniques, altres molt roïns, però tu confia que esto no va de tu.
0: Ja no te molestem més, Majo. T'ha donat temps a celebrar-ho?
3: Pues sí, estic així en casa, la mar de contenta i feliç, en els meus fills, en Borja, descansant, perquè ha sigut un madrugón per estar allí, i aprofitant este temps junts, perquè pues això, la vida va molt ràpid, veritat, i quan te dones compte, ve un pont i l'únic que vols és estar juntets i no fer moltes grans coses, sinó disfrutar del dia.
0: Disfrutar de la vida, clar que sí. Majo, un plaer. Moltes enhorabona, gràcies. Amiga. Un beso molt gran.
3: Moltes gràcies, Maria, un beso molt fort. Adeu, adeu.
1: Moltes gràcies a Majo Jimeno, de Mamás en Acción, però tenim un altre protagonista, perquè també la ciutat de València otorga uns reconeixements molt especials, Maria.
0: Sí, cada any, a motiu del 9 d'octubre, l'Ajuntament de València també entrega els seus honors i distincions, uns reconeixements que volen posar en valor les persones i entitats que han contribuït de manera destacada a la ciutat, ja siga en l'àmbit social, cultural, esportiu o científic. I de tots ells, també hi ha un metge valencià que des d'ací ha contribuït a canviar la vida de milers de famílies. Parlem de José Remoí, fundador junt a Antonio Pellicer de l'Institut Valencià d'Infertilitat, que va néixer a València en l'any 1990 i s'ha convertit en un referent internacional en reproducció assistida, catedràtic, investigador i docent. Acaba de rebre el títol de fill predilecte de València, un dels màxims reconeixements que pot concedir la nostra ciutat, Dani.
1: José Remoí, enhorabona. ¿Cómo está?
4: Buenas tardes.
1: El primer de tot, ¿qué significa para vostè rebre este reconeixement de la ciutat on va néixer i ha desenvolupat gran part o bona part de la seva trajectòria?
4: Hombre, es el máximo reconocimiento que un valenciano puede recibir. Es el mayor orgullo que un ciudadano valenciano puede recibir, un reconocimiento de su ciudad. O sea, es lo máximo. Es una emoción y una alegría que la he compartido con la familia, con los amigos, con todos los que me rodean, de una forma increíble.
0: Doctor, vostè ha rebut reconeixements professionals al llarg de la seva carrera, però este suposa que té un significat molt més especial, no?
4: Este llega al corazón.
0: Ah.
4: Sí. O sea, sí que han habido reconocimientos académicos, científicos, sociales, tanto a la institución del IBI como a nivel personal. Pero, o sea, hijo predilecto de Valencia es una cosa muy entrañable, es llega al corazón. Entonces, siempre estará en el podium de todos los reconocimientos, por muchos que pudieran venir, que no creo, pero este ocupará el top.
1: Tornem als anys 90. Vostè i Antonio Pellicer funden l'Institut Valencià d'Infertilitat, i he de preguntar-li com naix la idea, què volíem fer que aleshores encara no s'estava fent?
4: Bueno, pues nosotros éramos dos jóvenes ginecólogos que nos estábamos formando en Estados Unidos y que realmente en los años 90 no teníamos mucho futuro, y lo que decidimos era crear un modelo semejante a cómo se trabajaba en Estados Unidos, que era trabajar exclusivamente en una subespecialidad, que en nuestro caso era la reproducción. El mundo de la infertilidad, el mundo de la fecundación in vitro y toda esta área de la pareja. Entonces, era muy poco habitual el que un ginecólogo se dedicara solamente a una parte de la especialidad. Generalmente el buen ginecólogo era el que hacía los partos más difíciles y el que operaba los cánceres también más complicados. Era un abanico muy grande. Nosotros apostamos solamente por una cosa muy concreta, que era la reproducción. Esto era algo disruptivo, innovador en la sociedad española de los años 90.
1: Y, doctor, sí que es de veres que, claro, quan començareu el projecte, vostès imaginaven que acabaria convertint-se en un referent internacional, perquè mira que ha passat gent per l'IBI.
4: No, absolutamente. es imposible ver, 36 años después, dónde estaríamos. No, absolutamente no. Sí que confiábamos, sabíamos que íbamos a triunfar, eso sí, no de esta forma, absolutamente. Pero porque habíamos visto el modelo de trabajo en Estados Unidos. Estados Unidos en ese momento, los años 90, era una sociedad que iba por delante de la nuestra. Entonces era cuestión de tiempo que en España llegara a los mismos patrones de conducta social. Entonces, y además confiábamos mucho en nosotros, porque nosotros desde el minuto cero había tres puntales muy grandes: la clínica de excelencia, o sea, tratar a los pacientes con los mejores tratamientos, con la vanguardia, porque estábamos actualizados, además de hacer investigación y de siempre estar relacionados con la universidad, es decir, la docencia. Empezamos a crear una escuela que se fue extendiendo primero por toda Hispanoamérica, fundamentalmente por el idioma, y entonces se fue creando una escuela. Sí que sabíamos que íbamos a triunfar, pero no de este modo.
0: Uh-huh. I en els anys 90, doctor, la gent parlava obertament dels problemes per a tindre fills o era un tema tabú?
4: Tabú. Sí. Totalmente tabú.
0: Costava, veritat?
4: Sí, muchísimo. O sea, era un estigma. La gente venía escondidas a la clínica. Por favor, no juntarme con gente de mi mismo pueblo. Por favor, no llamarme por mi nombre. Por favor, citarme a otras horas. Siempre con un halo de clandestinidad muy importante. Era totalmente tabú. Ahí hay que darle las gracias fundamentalmente a Hollywood.
0: Sí.
4: Sí, a Hollywood, porque fueron primero las estrellas internacionales de Hollywood las que empezaron a hablar abiertamente de su maternidad a través de la reproducción asistida, a través de la fecundación in vitro. Y eso, en los años 90, ya un poco más avanzados, fue una normalización de estos tratamientos. Entonces, si lo hacía fulanita de tal, que era toda una diva y una estrella,
0: claro,
4: pues me abría la puerta a mí a no ocultarme. Pero sí, era un tabú muy importante, y no digamos también la infertilidad masculina, la esterilidad masculina, eso absolutamente. Entonces, porque debemos de recordar que la esterilidad siempre es de dos, de claro, mujer y de hombre, uh-huh, de pareja. Entonces, afortunadamente eso quedó atrás. 36 años después es ya, bueno, pues es lo más normal del mundo. Además, es abierto decirlo que hoy en día tenemos más mujeres mayores, mayor número de mujeres mayores de 40 años en las consultas que menores de 35 años, que en cualquier momento que nos cruzamos por la calle Colón con una mujer que va con un recién nacido que tiene más de 40 años, por arriba del 90% de las situaciones ha sido a través y gracias a una clínica de reproducción asistida.
0: Uh-huh. També és de veres, doctor, que gràcies a vostès moltíssimes famílies han pogut tindre descendència. Què se sent de fer tan feliç a tantes famílies?
4: Sí, és una felicitat important. I eso lo pude comprovar incluso en la cabalgata de Reyes Magos de hace unos años, que fui Rey Mago.
0: És de veres.
4: La cantidad de niños y de familias que me encontré a lo largo de la calle La Paz y la calle San Vicente y todo. Eso es muy emotivo. Me gustaría añadir un dato que creo que es importante. El 12% de los niños que nacen hoy en España son gracias a la fecundación in vitro, gracias a las técnicas de reproducción asistida. Eso es mucho.
0: Sí.
4: Eso es mucho.
0: I gràcies també a la gran labor i la gran tasca que fan des de l'IBI, doctor, perquè a banda de tot el treball, n'hi ha que sou molt propers, que realment cuideu molt als pacients, que feu una assistència molt personalitzada per a tots ells.
4: No puede ser de otra forma. O sea, el paciente siempre tiene que ser el centro de el núcleo de la atención en una consulta médica. El paciente siempre es lo más importante.
1: Doctor, què li queda per fer ara? Que ja és fill predilecte de la seva ciutat, de València.
4: Ay, quedan por hacer muchas cosas. Pero por lo pronto, disfrutar de la nominación, del nombramiento, y seguir amando a València, trabajando por ella y por su gente, como lo he hecho hasta ahora.
1: I li faig l'última ja, i la comedem, que sé que està de viatge. ¿Qué espera usted, València?
4: València, yo en el vídeo que hizo el ayuntamiento dije que València es capaz de hacer posible todo lo que es imposible. València es maravillosa. València, con la sencillez que tenemos los valencianos, con a veces la polarización de la Valencia fallera en la Valencia que se va a esquiar en Fallas, con todas estas cosas, que València no se sabe vender, que València siempre ha estado de espaldas al mar, es una ciudad maravillosa. Es una tierra de luchadores, de gente sencilla, de gente que, sabiendo que hace las cosas bien, rompe fronteras.
0: Doctor, ¿ha pogut celebrar el guardó?
4: Bueno, lo celebré con toda mi familia el día de la nominación, del nombramiento, en el ayuntamiento, rodeado de amigos y sí, ahí en ese momento tuve oportunidad de celebrarlo.
1: Gracias,
4: pero
1: doctor.
4: Yo creo que lo celebraré, terminaré de celebrarlo la semana que viene, que es mi cumpleaños, entonces juntaremos las dos cosas.
0: Gracias. Pues a disfrutar molt, doctor.
1: Gràcies, doctor, per atendre els micròfons de Punt Ràdio i enhorabona per Isi
4: Guardó. Gràcies a vosaltres. Gràcies.
1: I també gràcies a la nostra amiga Susana Remoí, que sí, ens ha facilitat la possibilitat d'entrevistar al doctor, que, clar, estava de viatge i ha fet una xicoteta pausa en la seva agenda per atendre-nos en un dia tan especial com és este 9 d'octubre. Estem pendents de les xarxes socials, després llegirem missatges, però crec que ja tenim per ahir a Sofia i a Carles. Es comencem per Sofia, que crec que ja està per ahir preparada. A veure. No, anem a primera pausa, perquè està preparant una coseta. Anem a fer una xicoteta pausa i a la tornada anem amb Sofia i a Carles.
5: La vesprada és tot per l'aire.
6: A Punt Radio Televisió Valenciana i Extra Digital, amb el dia gran de les valencianes i els valencians. Bon 9 d'octubre. Buscant Jaume I, la sèrie sobre el rei conqueridor.
7: La seva vida és sorprenent des del minut zero, des de la seva pròpia concepció.
6: L'home que va marcar el destí dels valencians.
8: Sense Jaume I, els valencians no serien valencians.
6: Estrena 9 d'octubre. En A Punt. A Punt, Radio Televisió Valenciana i la Diputació de València, junts per la difusió del llegat de Jaume I.
9: La millor música valenciana torna a sonar amb força. Tercer festival Tío Caña. Dijous 8 d'octubre, a les 20 hores. La veu única de Pepe Jimeno, el Botifarra, presenta Ya ve l'aire. I el 9 d'octubre, a les 23 hores, el grup Marea Mediterrània versionarà clàssics de La Gossa Sorda, La Fúmiga i molts més. Parc Municipal Maldonado. Entrada gratuïta. La nostra identitat es fa festa. Organitza Ajuntament de Riba-roja de Túria.
6: A Punt Ràdio. A l'Alt Maestrat 101.3. Estàs escoltant Tot per l'aire en A Punt Ràdio.
1: Tornem ara sí a Tot per l'Aire. Crec que ja està preparada ara sí Sofia a la manifestació. Sofia, què tal? Com estàs? Com va aquesta reivindicació en este 9 d'octubre?
10: Hola Dani, hola Maria, pues estem així, ja el trànsit s'ha tallat, s'ha començat a omplir el carrer perquè la manifestació està a punt de començar, falten pocs minuts per a les 6 i estic així amb els manifestants d'este 9 d'octubre. Hola, què tal? Bona vesprada, com t'hi diuen?
11: Soc Mercè.
10: Hola Mercè, què tal? Què fem així, què estem reivindicant en el dia d'avui?
11: Pues jo vinc per un tema d'educació, perquè continuo reivindicant les condicions que de la vaga indefinida del curs anterior, que sí que se va arribar a algun acord de mínims, algo de mínims, però portem ja un mes i 9 dies i 8 dies de treball, i el que es veu, per exemple, a simple vista en el meu dia a dia a la feina és els ràtios, jo no he trobat cap millora, i a part les infraestructures no estan en condicions.
10: És la primera vegada que te manifestes per esta qüestió o en este 9 d'octubre?
11: No, vaig fer la vaga del curs anterior. Sí, bé, he continuat la vaga d'ensenyament, d'educació.
10: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Dani, Maria, estem així, ja estan juntes les dues manifestacions, estaran a punt de començar. Si voleu, tinc també per així altre xic, si dona temps.
0: Sí, clar, si dona temps, sí. Clar.
10: Hola, què tal? Com t'hi diuen?
12: Hola, Marc.
10: Hola Marc, què tal? Què fem així que estem reivindicant en el teu cas?
12: Bé, bueno, el 9 d'octubre sempre reivindiquem el naixement del poble valencià, no? I enguany especialment, nosaltres som docents i venim d'una vaga educativa en molt de desgast que el govern ens va escoltar molt poquet, i enguany, pues, aquí, aprofitant el 9 d'octubre, farem un xicotet sector educatiu, reivindicant un poc pues, aquelles coses que vam començar a reivindicar l'any passat.
10: Molt bé, Marc, moltíssimes gràcies. Pues res, Maria, Dani, jo continuo per així en la manifestació i connectem.
0: N'hi ha molta gent, sí, Sofia?
10: Sí, n'hi ha molta gent i n'hi ha molta gent de diversos grups. Hem escoltat el grup dels manifestats per l'escola. Uh-huh. N'hi ha altres que reivindiquen també altres qüestions. Si voleu, després
1: sí,
10: vaig
1: clar,
10: després cap a l'altre grup, perquè és de veres que n'hi ha molta gent i estan com separats.
1: Molt bé.
10: I no arriba ara a ells.
1: Vale. Molt bé, no, Sofia. Estem pendents d'aquesta reivindicació, perquè, clar, és 9 d'octubre i n'hi ha diverses manifestacions, concretament dos autoritzades, i clar que sí, tot el món té dret a eixir i a reivindicar les seues carències o qüestions i idees. També estem al carrer perquè estan els moros i cristians i el nostre capità moro, Carles Navarro, ja està per ahí també.
13: Así estic, en el carrer de la Pau, en esta desfilada tan tradicional de moros y cristians, que en un principi el recorregut d'esta desfilada anava a patir una xicoteta modificació per eixa acampada per la vivenda, però pareix ser que al final el recorregut és el de sempre. Ara, com dic, el bàndol cristià està travessant el carrer de la Pau. Mireu, jo m'he trobat on és el meu poble, vaig a veure si les puc entrevistar.
1: Vale.
13: Jo no sé si podré. Sí, Susi m'està dient hola. Susi, què tal? Bona vesprada.
14: Una vesprada fantàstica, maravillosa.
13: Escolta, Susi, en primera fila, eh?
14: Home, claro, com no, com té que ser.
13: A veure, és la primera vegada que veniu a estos moros i cristians?
14: Sí, jo sí.
13: Tu sí? I què t'estan semblant?
14: Una meravella, home, una meravellós. Esto no hi ha que perdre seu mai més.
13: Com tu, que estàs així en primera fila, des de quina hora estàs així senta?
14: Pues des de les 4:30.
13: 4:30? Va, què heu fet avui en el 9 d'octubre? Contameu, Susi, què heu fet avui? Què heu fet avui en el 9 d'octubre?
14: Home, pues este matí han vingut a veure el passeig de la senyera, ¿vale? Después hem anat a dinar i després...
13: Què heu dinat? Què heu dinat?
14: Home, anem a veure, pues polpet, carrillaes, en el seu vinet, el seu postre...
13: No vos priveu de res, eh?
14: Claro que no, com a girians no se privem de res.
13: Escolta, esteu passant sub, entonces?
14: Fenomenal.
13: Sí, s'aneu a quedar fins que s'acabe?
14: Home, claro.
13: Ja que teniu la cadira, no?
14: Home, ja que l'han pagat, se quedem.
13: Ai, escolta, que heu pagat la cadira? Escolta, a veure, vale, és que si la gent que està sentada en les cadires té com unes pulseres de color groc, què vos ha costat la pulsera?
14: 5 €.
13: 5 €? Per a quantes hores?
14: Tota la vespre.
13: Bueno, entonces no està mal el preu.
14: A veure, hasta que s'acabe.
13: No,
15: No està mal el preu.
14: No, no està mal. No m'ha dolgut gens ni miqueta pagar-ho. Gens.
13: Molt bé, Quirianes, passeu-seu molt bé i bona representació que tenim així en la capital. Moltíssimes gràcies. Adeu, adeu. Más si n'hi ha gent així en el carrer de la Pau que me tenia que trobar a tres Quirianes. Amparo, Susi, la traductora, que no sé com es diu. Vaig a continuar preguntant perquè ja t'he dit que estic en el carrer de la Pau i això està ple de gent. Ara que tinc així un hueco, vaig a preguntar a aquestes dones. Molt bona vesprada, buenas tardes. ¿Cómo estem? ¿Cómo estamos?
16: Muy bien.
13: ¿Sí? ¿Primera vegada, primera vez aquí en Los Moros y Cristianos?
16: Yo no.
13: ¿No? ¿Vienes todos los años?
16: No, esta es la tercera vez.
13: ¿Y qué tal?
16: Muy bien.
13: ¿De dónde vienes?
16: Yo de Aldaya.
13: De Aldaya, vens de Aldaya, aleshores. ¿T'agrada entonces la festa dels Moros y Cristians?
16: Sí, sí, me gusta.
13: ¿De quin bàndol eres més, del cristià o del moro?
16: Del cristià.
13: ¿Per què?
16: Perquè soy cristiana.
13: ¿Eres cristiana en Aldaya? ¿De quina comparsa va? ¿Fes promoció, dona?
16: No, de la comparsa no, catòlica cristiana.
13: Ah, catòlica cristiana. Esto es en el més ampli sentit de la paraula.
16: Correcte.
13: És cristiana. Molt bé. ¿Vostè també ve d'Aldaya?
17: Sí, igual. Somos amigas.
13: ¿Y qué tal la festa esta de Moros y Cristianos?
17: No había venido nunca y me gusta mucho.
13: ¿Sí? ¿L'ànima la seua amiga?
17: Exacto, ha sido ella.
13: Sí. ¿Habeu passat el dia en València?
17: Hemos venido a comer, pero... Y hemos venido aquí a verlo, sí.
13: ¿Des de quina hora estem así sentades?
17: A 5, no mucho.
13: Y la pulsereta vos ha tocado pagar, ¿eh?
17: Sí. No pasa nada, es lo que hay. Por lo menos estamos a gusto.
13: Sí, aneu a quedarse fins el final, fins que pase el Capità Moro.
17: Sí, puede ser, sí, claro. Sí.
13: Gràcies, xiques, eh? A passar-ho bé. Adeu, adeu, adeu. Mira, a este home se li van hasta les mans. A este home se li van hasta les mans de la marxa. Se li van... ¿Dónde está usted? Mucho... ¿De dónde es usted?
18: De Yátova.
13: Es de Yátova.
18: Hablo castellano, ¿no?
13: Perfecto, maravilloso también. ¿Tiene por aquí alguna banda, no? Entiendo.
18: Claro. A ver, y la familia tocando, ya han pasado.
13: ¿Y qué tal han tocado?
18: ¿Cómo van a tocar? Fantástico. Además, la música a mí me encanta, o sea que toda es buena.
13: Yo estaba viendo cómo se le iban las manos con la marcha, ¿eh?
18: Es que me gusta mucho la percusión.
13: ¿De qué es más, de moros o de cristianos?
18: De moros.
13: ¿Por qué?
18: No sé, me gusta el ambiente.
13: ¿Ha desfilado alguna vez?
18: No.
13: ¿Le importaría desfilar?
18: Pues sí, no me importaría.
13: ¿Se va a quedar toda la tarde?
18: Sí.
13: ¿Sí? ¿Hasta el final?
18: Creo que sí.
13: ¿Ha venido a pasar el día a Valencia?
18: Sí.
13: ¿Y qué han hecho en este día? ¿Qué han hecho esta mañana?
18: No, he venido a mediodía.
13: Ah, a mediodía, han comido por aquí.
18: Cenaremos y nos iremos.
13: ¿Tienen sitio reservado para cenar? Porque el centro está imposible.
18: Sí, eso ya se encarga las señoras de encargar.
13: ¿Quién se encarga? ¿Quién se encarga? Bore, va. Venga, va. Nema, bore. Les de Yátova. Bore, va. Que me están diciendo por ahí que os tenéis que encargar de la cena vosotras.
19: ¿Nosotras?
13: De reservar.
19: Sí, ya lo tenemos todo ya.
13: ¿Sí?
19: Mi cuñada.
13: ¿Dónde vais a cenar?
19: Hoy, en el Gran Mercat.
13: ¿En el Gran Mercat? Se lo voy a... ¿Quién es él? ¿Quién es...? El que estaba entrevistando, ¿quién es?
19: Mi suegro.
13: ¿Tu suegro? Voy a decírselo. Que tu nuera dice que vais a cenar en el Gran Mercat.
18: ¿Y qué te parece?
13: A mí me parece maravilloso.
18: ¿Ah, sí? Pues bueno, pues espero que así sea.
13: Yo espero que tengáis una silla más para mí.
18: Ah, pues oye, encantado.
13: Oye, me alegro mucho de haber hablado con vosotros, a disfrutar del desfile.
18: Y yo también, de todo.
13: Venga, gracias, gracias, gracias. Adeu, adeu, adeu, adeu. Veïns que han vingut de Yátova, Maria, Mare, Dani,
0: guai.
13: Per a disfrutar, sí, per a disfrutar, perquè tenien la banda de Yátova està tocant així en este desfile de moros i cristians. Sí, i han vingut a veure, pues això, a disfrutar de la banda, de la família, i després ja allarguen, com us ha contat este amic de Yátova, després ja allarguen i se'n van a sopar. Per ahí, va que la gent aguanta. Com se nota que demà dissabte la gent no treballa.
0: Home, claro, ja, claro.
1: I tu què vull, a fer doblet?
13: Jo la veritat és que avui estic un poc cansat, però bueno, les marxes mores i les marxes cristianes que estic escoltant així en el carrer de la Pau, escolta, espera, que he vist una dona.
0: A veure.
13: Buenas tardes, bona vesprada. Que l'he vist bostezar.
20: No le oigo.
13: Que l'he vist bostezar.
20: No.
13: Ah, no estava bostezant.
20: Me encanta.
13: Ah, no se está aburriendo.
20: Nada, en absoluto. Todo lo contrario.
13: ¿De dónde es?
20: De Valencia.
13: De aquí de Valencia. ¿Desde qué...? Ah, veïna del carrer de la Pau. Des de quina hora estem així, sentades?
20: Des de les 4, no?
13: Des de les 4 de la vesprada.
20: Sí, senyor.
13: I està...
20: Val la pena.
13: Això li preguntava, si se ho està passant bé.
20: Molt bé.
13: De quin bàndol és, de moro o de cristià?
20: Yo cristiana.
15: Cristiano también.
21: ¿Por qué?
20: Porque te...
21: Porque toca.
15: Claro, toca y toca y ya está.
21: Perfecte, senyores. Moltes gràcies. Gràcies, adéu.
22: Vale,
21: que pensava que havia badallat aquesta dona.
1: Sí, semblava que estava dormint-se. Carles, que moltes gràcies. Estem pendents del que passa en aquesta desfilada mora, esperant també als cristians. Gràcies, Carles.
21: A vosaltres, adéu, adéu.
1: I també recordem que estem pendents d'aquesta manifestació de la Comissió 9 d'Octubre de l'Acció Cultural del País Valencià i també de la manifestació de la coordinadora obrera sindical, on està la nostra companya Sofia. Després ens contarà moltes més coses de com marxa aquesta manifestació que estava programada per a les 6 de la vesprada. Maria, després de la pausa per informatius,
0: tenim un documental de Jaume I que s'estrena avui a aquesta casa. També parlarem de música de Jaume I i la nostra agenda cultural amb Raquel Navarro.
1: Tindrem moltes coses en este especial 9 d'octubre. Per cert, a la tira estan fent els bous a la plaça de
0: Bous de València.
1: I estava Luis de la Fuente.
0: Home, clar.
1: El seleccionador espanyol que ha estat avui també al Palau de la Generalitat.
0: Li agraden molt els bous.
1: A mi se reconeixement també per a dos jugadors, Ferran Torres i Grimaldo, que són jugadors seus, i ell estava convidat per la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana de Salva Gomar. Nosaltres anem a fer una xicoteta pausa per anar al butlletí informatiu, perquè ja estan els nostres companys informatius encapçalats per Rubén Dempere per a donar l'última hora del que és un dia especial, este 9 d'octubre, el dia de tota la Comunitat Valenciana, el dia de tots els valencians.

0: Són les 6 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Ara, a les 6 de la vesprada, està convocada al centre de València la tradicional manifestació convocada per la comissió 9 d'octubre a la plaça de Sant Agustí. Està el nostre company Àlex Sanjaime. Bona vesprada, Àlex.
2: Bona vesprada. La manifestació que encara no ha arrencat, que du el lema Guanyem el País i que, com heu comentat, convoca cada any, cada 9 d'octubre, la comissió que porta el nom d'aquest dia de la Comunitat Valenciana. La comissió 9 d'octubre, hi ha presència, molta presència de gent, encara no podem calcular quina és l'assistència de gent que participarà en la manifestació, que encara no ha començat. Està organitzada per diferents associacions polítiques, socials i sindicals, molta presència policial per tal de que transcorrega en total normalitat i sense incidents. No es veuen tampoc persones que puguin increpar ara mateix, com diem, a l'inici de la manifestació en la plaça Sant Agustí, i que encara no s'ha iniciat aquesta marxa que, com diem, du el lema Guanyem el País.
1: Gràcies, Àlex Sanjaime. Això pel que fa a esta vesprada. Este matí la Reial Senyera ha acabat, passades les 2:30 de la vesprada, el recorregut pels carrers de València. Xavier García del Valle.
3: Sí, a les 12 en punt baixava pel balcó del consistori entre salves d'honor i sense inclinar-se davant de ningú, entre el seguici i l'alcaldessa de València, Maria José Català.
4: Avui un missatge molt important, concòrdia, concòrdia i concòrdia. La ciutat és de tots els valencians, la plaça és de tots els valencians, la Real Senyera és de tots els valencians i tots han de sentir-se còmodes en el dia d'avui.
3: Enguany, el portador de la Senyera ha sigut José Gosálvez, el regidor del grup municipal de Vox.
5: Unos 20 kilos de señera, de peso de la historia sobre todo, pero bueno, la propia señera con el empuje de los valencianos, ella sola te lleva prácticamente que en volandas.
3: I per primera vegada en 5 dècades, l'espasa del rei Jaume I ha tornat a acompanyar la Reial Senyera durant la processó cívica. I una altra imatge inèdita, la plaça de l'Ajuntament, amb la presència de l'acampada reivindicativa per la vivenda. El pas de la Reial Senyera ha arrencat aplaudiments entre els milers de persones que acompanyaven avui esta processó cívica.
6: Tots els anys venim per a honrar la bandera i veure la bandera i veure la festa.
7: Vinc tots els anys, soc valencianista.
3: Després, la Reial Senyera ha entrat, com sempre, a la catedral on ha sonat el Te Deum, l'himne d'acció de gràcies per la conquesta de València. I una volta acabat l'acte religiós, la comitiva ha continuat fins la plaça d'Alfons el Magnànim per a fer l'ofrena floral i d'ahir torna de l'Ajuntament de València.
1: I comencem ara un pont, parlem de l'oratge, fem una ullada a com es preveu este pont que avui encetem. Bona vesprada, Joan Carles Fortea.
8: Bona vesprada, Rubén. El comentari més destacable seria que tenim ja nits de tardor, les temperatures han baixat i de quina manera la passada nit, era el comentari d'este matí. Valors que han fins i tot tingut alguna gelada puntual a Sant Joan de Penyagolosa, que no passava des del mes de maig. Temperatures en el litoral que han estat totes elles inferiors als 20 graus, no hem tingut cap nit, cap observatori amb una nit tropical i continuarà així. Està prou pròxima nit serà igual de freda que l'anterior, un poquet en temperatures més altes cap a les zones de muntanya, però cap al litoral de nou valors inferiors als 20 graus en general. I pel que fa a les màximes de demà, temperatures també com les d'avui també han baixat de manera clara respecte a ahir. Ahir tocarem encara els 30 cap al Vallsegura, avui han quedat al voltant dels més altes del 24-26 graus. En altres punts, els capitals han estat entre Castelló de la Plana, València, Alacant, també entre 24-27 graus. Demà, valors similars pel que fa a les màximes o lleugerament més altes. El més destacable també és que el vent de mestral, que ha estat bufant amb ratxes fortes cap al nord de Castelló, a Maina, demà bufaran les brises, la mar encara avui estava alterada, tenia mar de fons, encara ho estarà demà al matí, per tant precaució a la zona litoral, però tendirà encalmada en vista diumenge, i tot apunta que també dilluns l'oratge serà molt estable, i amb unes temperatures que les màximes estaran entre els 26 i els 30 graus a tot estirar en algunes zones, principalment del sud, però les nits continuaran sent fresques i típiques de tardor, per tant, podem dir que hem entrat en la tardor ja de nit, de dia temperatures que podien qualificar d'agradables i amb sol en general i amb alguns núvols alts, per tant, tranquil·litat meteorològica.
1: Gràcies, Joan Carles Fortea. I parlem ara d'esports, la visita a València del president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Louzán, i del seleccionador nacional, Luis de la Fuente. Ens ha deixat una bona notícia. Xavi Alberola, conta'ns.
9: El president de la Federació, Rafael Louzán, ha comunicat a les autoritats i als mitjans de comunicació presents a Montolivet que el seu desig és que Mestalla siga l'escenari per a la disputa d'un partit de la selecció. Es tractaria concretament d'un partit de quarts de final de la Nations League a disputar entre els dies 25 i 29 de març. Sentim Rafael Louzán, president de la Federació Espanyola de Futbol.
10: Del 25 al 29 de marzo esperemos que la propuesta, porque hay que elevarla a los órganos de la federación, pues podamos estar aquí en esta comunidad celebrando un partido de cuartos de final, en este caso de la Nations League, para lo cual, como saben, estamos clasificados ya.
9: I un apunt més sobre l'acte, perquè cal lamentar tres ferits lleus. L'acte havia alçat molta expectació, la gent s'ha pujat dalt d'una farola, esta ha vençut i hi havia tres persones ferides que han sigut ateses pels serveis mèdics.
1: Ferides lleus, no?
9: Ferides lleus, afortunadament.
1: Gràcies, Xavier Alberola. Nosaltres tornem a les 7 amb més informació, actualitzem tota la informació ací en A Punt Ràdio. Us deixem ara en companyia de Tot per l'Aire.
0: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
11: A Punt Ràdio Televisió Valenciana i Caixa Ontinyent amb el Dia Gran de les Valencianes i els Valencians. Bon 9 d'octubre.
0: Buscant Jaume I, la sèrie sobre el rei conqueridor.
12: La seva vida és sorprenent des del minut zero, des de la seva pròpia concepció.
0: L'home que va marcar el destí dels valencians.
13: Sense Jaume I, els valencians no serien valencians.
0: Estrena 9 d'octubre. En A Punt. A Punt, Radio Televisió Valenciana i la Diputació de València, junts per la difusió del llegat de Jaume I.
14: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
0: El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. La vesprada és Tot per l'Aire.
1: Continuem en Tot per l'Aire, són les 6 i 7 de la vesprada i és moment de estar un poc més seriosos i parlar de la figura de Jaume I, perquè avui tenim una gran cita esta nit, perquè s'estrena un documental que ha produït esta casa i que jo crec que és moment de parlar d'ell.
15: Sí, avui 9 d'octubre, Dani, parlem de Jaume I, però ho farem d'una manera diferent, viatjant als llocs on va passar la història, perquè darrere de molts castells, muralles i pobles que coneixem hi ha episodis que potser no ens han contat mai. I precisament d'allò és el que ens proposa Buscant Jaume I, la nova sèrie documental d'A Punt que s'estrena esta nit i que al llarg de 10 capítols recorre el territori valencià per a reconstruir d'una de les etapes que més han marcat la nostra història, per a descobrir com s'ha fet este viatge, quines històries amaguen els nostres pobles i què queda avui de tots ells. Està amb nosaltres el director i productor de la sèrie, José María Villagrasa. José María, molt bona vesprada.
16: Hola, moltes gràcies per convidar-nos.
1: Avui s'estrena Buscant Jaume I. He de preguntar el primer, com naix este projecte?
16: Aquest projecte té una vida molt llarga. O ha tingut una vida molt llarga. Però bueno,
1: tenim temps, per a parlar d'aquesta vida tan llarga.
16: Bueno, aquest projecte té 10 anys.
1: 10 anys?
16: Sí, però bueno, per vicissituds de la vida, al final, per acortar-lo, no? Perquè una de les empreses que ha col·laborat ha sigut un projecte que és Rutes Jaume I, que és un projecte que es va fer fa molts anys, que fa un recorregut per tota la geografia valenciana, amb el tema Jaume I, i gràcies a aquest projecte ha sigut possible l'altre, perquè si no és molt complicat, no? Bàsicament, això comença quan fa 3 anys es va fer un especial de Buscant Jaume I, un especial que recorria les ciutats més importants de lo que seria la trajectòria vital del monarca, i aquest especial, que era de viatges, va funcionar molt bé. O sigui, va tindre una ressò en l'audiència. L'any següent van fer Buscant els Borja. Va funcionar també. D'alguna manera dius, home, si no és el mateix un especial que una sèrie, eh? Sí. No té res que veure. Però bueno, dius...
1: Hi ha interès.
16: Hi ha interès, no? Per què? Perquè jo crec que, sobretot, l'interès neix dels protagonistes.
1: Clar.
16: És a dir, tu pots aquí portar el qui siga, però Jaume I continua sent Jaume I.
1: Sempre.
16: No? I això sempre, d'alguna manera, invita a la curiositat, no? Jo sempre dic, soc una mica crític, no? El Jaume I el traiem, el portem fora el dia 9 d'octubre i el dia següent el posem al calaix.
15: Sí, és de veres.
1: Això és de veres. No. Se'n recordem només d'ell en 2-3 dies a l'any.
16: Jo dic, el traiem a passejar i després el tornem hasta l'any vinent. No? Jo crec que es mereix una estabilitat, no? Bueno, vam proposar un projecte de 10 capítols, uh-huh. És un recorregut de nord a sud de la comunitat. Uh-huh. Van tindre que fer, perquè l'altre dia en la presentació de Diputació van fer-me la pregunta, bueno, quin criteri has fet per fer la selecció de les ciutats? Perquè és molt complicat.
15: Clar,
16: perquè penseu que, per exemple, en aquest projecte de la web, que en el seu dia va tindre una subvenció del Ministeri de Cultura, hi han 123 poblacions. Clar, és que el pes de Jaume I en tota la geografia valenciana és que està en tots els pobles.
1: És que viatjava molt.
16: Estava pràcticament d'un cap avall tot el temps, no? Tenia un territori molt, molt ample, no? Va ser un rei molt viatger. Què passa? Al final van decidir, com criteri editorial, fer una selecció de les poblacions que en el moment de la crònica, de la conquesta, eren importants. I ens quedem en el que és el primer regne de València, és a dir, la línia Alcoi, Villar... Uh-huh. I van tractar de fer un criteri com equilibrat, no? Hi ha tres programes de la... I el primer d'aquesta nit és sobre la figura de Jaume I, després hi ha tres capítols dedicats a la província de Castelló, quatre a la de València i dos a la d'Alacant. És a dir que, d'alguna manera, hem tractat de fer un equilibri territorial, perquè jo crec que, sobretot, a part de demostrar el que és Jaume I, ens interessa molt mostrar el que queda de les ciutats, no? De les poblacions. Per què? Perquè és veritat que una persona d'Oriola o una persona d'ells, a Morella, és com que si quedés a l'altra punta de l'univers.
1: Sí, és que està molt lluny.
16: És un problema. Bueno, sí, jo sé, per exemple, no vaig ara, jo sé que, per exemple, Jaume I no té el mateix ressò a Castelló o a València que a Alacant. No vaig a dir... No vaig a entrar. Però, bueno, tampoc és molt complicat, no? Mm. Alacant durant molts anys depenia de la corona de Castella, a València té la seva peculiaritat. Jo us diria que Castelló probablement és la província que té un... No sé, això depèn de moltes coses.
1: Sí.
16: I aquest va ser, en principi, la idea, no? Fer aquest recorregut històric i patrimonial.
15: Mm-hmm. Torrent, Paterna, Bétera, Alzira, Cullera, Xàtiva, Enguera, Montesa, Torres. Són molts municipis pels quals tota la gent passa habitualment. Ens podem trobar amb sorpreses quan descobrim què va passar allí fa quasi 8 segles?
16: Jo crec que ens podem descobrir, o sigui, podem trobar-nos amb sorpreses si les compten.
15: Clar, les no diuen, en el documental.
16: La nostra idea sí. Jo tinc que dir-vos que hi han dos llocs que jo he recorregut tota la geografia valenciana en el que les càmeres de televisió han entrat per primera vegada.
15: Sí.
16: Dos llocs. Vaig a dir-los.
15: Sí, clar.
16: El monestir de Benifassà, que és un convent de clausura.
15: El documental.
16: La nostra idea sí. Jo tinc que dir-vos que hi han dos llocs que jo he recorregut tota la geografia valenciana en el que les càmeres de televisió han entrat per primera vegada.
15: Sí.
16: Dos llocs. Vaig a dir-los.

0: una pintura mural del segle XIII que està amagada allà en un racó.
1: Sí.
0: Però, o sigui, que hi ha coses, després hi ha espais que tots coneixen, no? Perquè anem a Morella, al castell, és a dir, que realment... Què és el que ens interessa? En cada lloc explicar els aconteixements normalment relacionats amb Jaume I, però tractem d'alguna manera de dir, bueno, la figura de Jaume I és una figura com d'arranque, no? Tu arribes a un... El que nosaltres volem és... Jaume I arriba, Jaume I es troba una cultura amb uns ciutadans que són musulmans, la majoria. I a partir d'aquí hi ha una reorganització cultural de l'espai. I aquesta reorganització cultural té la seva vida al llarg de molts segles, no?
2: José María, somnies ja amb Jaume I, de tant que has estudiat la seva història, has treballat amb els capítols, som més a vell?
0: Vaig a contar una anècdota. La meva dona me vol matar.
2: Està per ahí, a més.
0: Portem 20 anys amb Jaume I.
1: 20?
0: Sí, perquè en l'any... Ja quan es va... Quan es van fer els 800 anys de l'aniversari, les províncies va treure un col·leccionable que eren les rutes de Jaume, però bueno, aquest col·leccionable el vaig fer jo ja. I clar, després ja, això és curiositat professional, clar, quan van tancar Ràdio i Televisió Valenciana, vaig dir, què faig? I em vaig retornar amb el projecte aquest, amb el qual... I, a més, aquest projecte, ja a títol personal, en el seu moment va rebre una ajuda del Ministeri de Cultura. Per què? Perquè aquest és un projecte que té vocació europea. Uh-huh. Aleshores, què ha passat? Jo he recorregut totes les ciutats d'Espanya, de França i d'Itàlia, en les quals Jaume I
2: ha tingut presència,
0: no? Per exemple, en Agre, no? Que és quan es casa, a Montpellier, lògicament, a Toulouse, en fi, a tots aquests espais, amb el qual Jaume I el tinc ja... Tinc ganes de parar.
2: Però viatjaves amb la teva dona o a soles?
0: Alguns amb la meva dona i altres a soles.
2: Si és amb la dona viatge, està molt bé, no?
0: Però bueno, la veritat és que reconec que ha sigut molt interessant, perquè sobretot li dones una vida diferent als espais, no? Fas una, quan arribes, veus i dius, mira, realment la vida era... I a més, una de les coses que en la sèrie hem volgut entrar, en la mesura que hem pogut, és fer-li entendre com era el segle XIII. No? O sigui, ara, per nosaltres és molt fàcil anar a un lloc, però és que quan tenien que fer un castell a la muntanya, tu penses, tenien que fer una enginyeria. És molt complicat. És molt complicat. La vida era diferent.
2: I després de tants anys fent coses amb la història de Jaume I, és difícil trobar coses noves que contar?
0: Jo crec que fonamentalment sobre la figura de Jaume I i el segle XIII està explicada. Jo crec que l'interessant és descobrir què ha sigut després, què ha passat després en les poblacions, no?
2: Quina ha quedat, no?
0: Què ha quedat, com s'han reconstruït els pobles, els espais, perquè hi ha espais que no es construeixen en el mateix moment. I a mi el que m'agrada és dir, bueno, a partir d'aquí és on neix un altre tipus d'història, perquè abans tenia història. O sigui, aquí no podem negar que efectivament en qualsevol lloc que tu vas, inclús les tradicions que continuen venen dels temps dels àrabs. Jo tinc una anècdota, i aquesta és molt personal.
2: A veure.
0: La meva àvia em feia sèmola d'arroz con leche calenta, dolça, de primer plat.
2: Dolça?
0: I això jo vaig trobar que era una recepta musulmana.
1: Sí.
2: Que fort.
0: Sí, hi ha un llibre del segle XIII, i jo dic, això és el que me dona la meva àvia.
2: Que fort.
0: No som conscients de tota la cultura.
2: Dels arrels que deixaren.
1: Correcte.
0: Dels àrabs, dels musulmans, els cristians, i a més tenim que pensar que és una cosa molt curiosa. En l'únic territori que es celebra lo de moros i cristians és aquí. Per què no es celebra a Andalusia? Per què no a Catalunya? Per què no? Hi ha una peculiaritat que jo crec que neix del caràcter pactista de Jaume I.
1: I com a director, quin és el repte més gran d'explicar fets que van passar quasi 8 segles?
0: A la producció es van trobar un problema molt real, i és que no hi ha iconografia del segle XIII.
1: Clar.
0: Relatar el segle XIII

0: molt complicat. En la sèrie hem anat a fer un experiment, és lo de la IA. Uh-huh. La IA és molt cara, eh? Si vols fer una IA en condicions, és molt cara.
1: La bona és cara.
0: La bona és cara. Aquí, sobretot, hem fet una IA molt, jo diria, ambiental, uh-huh, acurada històricament, se'ns passen coses. Vamos a ver, vaig a explicar. Home, una. Per exemple, el setge de València.
1: Sí.
0: Clar, jo he fet un castell, una ciutat, el rei Jaume, jo no he posat el riu, perquè és que arriba un moment que no pots arribar a
1: tots els detalls,
0: no,
1: a de manera tan minuciosa. Clar, clar.
0: Per exemple, hi ha una cosa que he dit aquests dies, i a més vull aclarir-lo perquè jo crec que és important, el tema de les barres, no? Mm-hmm. Jèrica, l'expert de Jèrica, ens va explicar davant d'un retaule del segle XV, José María, posaven les barres que cabien.
1: Ah.
0: Diu, mira que retaule, veus que l'estandarte són dos. Mira els cavalls, quant tenen? 10. Teresa Gil de Vidaure, que va ser la tercera dona, tenia l'autorització d'utilitzar les barres reals. El seu escut són 5 barres.
2: És que no cabien.
0: Clar, clar. Lo que cabia, lo que entrava. No, després s'ha estandarditzat, no? En lo que ens ha arribat fins ara. Què ha passat? Que jo, per exemple, feien la IA, no? I de cop i volta diu, ostres, que se t'ha colat una bandera espanyola perquè, clar, té els mateixos colors.
1: Claro.
2: Clar.
0: Coses d'aquestes hem tractat de curar-la. Uh-huh. De curar-les. Normal, en tots els capítols hi ha una peça de IA. I peces curtetes de IA. Per nosaltres ha sigut molt enriquidor, per lo que tu dius, clar, és molt complicat.
1: És superdifícil.
0: És molt complicat. I hem tingut que jugar amb els experts, amb una dinàmica de realització que siga més o menys interessant, correcta, i sobretot que contes històries que puguen interessar a l'audiència. Al final, tens que arribar a aquest punt.
2: Uh-huh. I José María, heu treballat amb molts experts, amb molta documentació, que és fonamental, no? Com es treballa amb les cròniques medievals i els especialistes per a convertir tota aquesta informació en història, en imatge i també en un documental de 10 capítols? Perquè clar, és molta documentació, heu de triar, heu de filtrar moltes coses.
0: Ens ha ajudat molt la tria dels experts locals, perquè clar, són els que tenen l'anecdotari local. Clar, si tu no tens un expert, no sé, per exemple Alcoi, no? El coi de cop i volta ens diu l'arxivero, aquí tenim un document del segle, crec que serà del 13, no, del 14, on explicaven històries de litigis judicials. Clar, si no te'l conta un expert local, tu no el tens.
2: Clar.
0: I ha sigut un treball molt complicat, lo dels experts locals, per una qüestió que entendreu en seguida. Nosaltres tenim un pla de producció. Si nosaltres anem a Biar un dia, no podem canviar, tenim que buscar experts, però és que potser només tenim un.
2: I que estigui aquest dia.
0: Jo conto una anècdota, bueno, una altra anècdota. Hi havia una població que els tres experts de la població en un moment determinat no podien anar. I em veia obligat a trobar gent de fora. Què vaig fer? Canviar el dia de gravació.
2: Clar.
0: No tenia
2: una
0: altra. No tenia una altra. És a dir, ha sigut molt complicat el tema de l'encaix, no? Sobretot per lo que he dit, que hi ha part, hi ha un problema, hi ha, aquest és de producció. Tu quan comences la producció, si et passa alguna cosa, no passa res, encara tens, però com et passa alguna cosa l'últim dia, ja no tens capacitat de reacció. I jo recorde que un dels dies complicats va ser la gravació a Biar. La gravació a Biar va ser en una ona de calor amb 38 graus.
2: Uau!
0: I jo no vaig anar en aquest cas, però bueno, la gent de producció, bueno, és que l'expert va dir que ell es negava a les 4 de la vesprada de posar-se al, i van tindre que agafar
2: un altre lloc.
0: I és d'agrair que aquesta gent entrés a col·laborar, perquè realment ha sigut complicat. Bueno, si parleu amb Mireia, la pobreta es feia una pujada de castells i una baixada a horaris intempestius. I he de dir que jo tinc que agrair que realment tota la gent de producció, realització, guió, ha fet un treball extraordinari, que cadascú ha aportat el que ha tocat, i tinc que dir-vos que Mireia s'ha pegat una paliza de cuidado. Sí.
1: Realment, per lo que estàs contant, José María, anem a descobrir coses noves de Jaume I, encara que, com hem comentat, hem parlat molt i pareix que coneguem molt la seva història.
0: Coses generals les coneixem,
1: sí,
0: Però al fer un recorregut per les poblacions, clar, començant a sortir totes les històries de cada població.
1: Clar, perquè una cosa és conquerir el territori i l'altra és construir un regne. I la sèrie també aborda aquest procés, no?, de configuració del Regne de València.
0: Efectivament, efectivament, perquè primer perquè en el conquesta València hi ha una articulació legislativa, però després aquesta articulació legislativa té, per exemple, les cartes de poblament en cada lloc. Clar, les cartes de poblament impliquen una refundació de la ciutat amb unes característiques totalment diferents en cada espai.
2: José María, quantes vegades has vist i has revisat el documental?
0: Masses de les que m'agradaria.
2: Sí?
0: Més de les que m'agradaria.
2: Perquè suposa que eres perfeccionista i que sempre li veus alguna cosa que canviaria això.
1: Esta nit no el veges, per si de cas.
0: Me toca, és una qüestió de militància.
2: Esta nit a les 21:45, hem de dir que és a les 21:45, que hem canviat l'hora l'última setmana.
0: Sí, ha sigut allà.
2: Per a que la gent ho sàpiga. L'has vist moltes vegades? Quantes vegades l'has revisat? La teua dona també l'ha revisat. Tu l'has vist ja? L'has vist ja? Sí?
0: No, només ha vist un beta. Un capítol beta, Només ha vist un capítol beta. Moltes vegades, però també hem tingut un ritme de producció i d'edició que no em permetia... Però tinc que dir-vos que sí, que alguns capítols, més que altres, en alguns capítols han eixit més amb més fluïdesa, altres han sigut més complicats, però bueno... Jo diria que com mínim tres vegades, segur.
2: I per a gent que esta nit punxe a punt la televisió a les 21:45, què es va trobar? Com podem donar-li un xicotet aperitiu del que es trobarà?
0: Jo crec, sobretot, el que jo crec que es trobarà és en... que és el que hem tractat. És un programa que és divulgatiu. És un programa històric. Però sobretot el que hem volgut és que sigui un programa àgil i que la gent tinga un interès per el que s'està relatant. Nosaltres tractem d'articular el relat d'una manera àgil, amb documentació, amb la IA, però sobretot el que nosaltres pensem és que estem contant algunes coses que els experts les coneixen, però la majoria de la gent no.
1: Això és supercomplicat, José María. Vull dir, no abocar tota la informació històrica que n'hi ha de l'època, sinó fer-la atractiva i seleccionar...
2: Perquè és molt farragós,
1: clar, i seleccionar, és que és complicada, sí. Seleccionar realment el que l'espectador que estiga a casa va dir, uau, no? Que va estar tot el rato sorprendre's de lo que està veient a la tele.
0: Mira, jo us diria una cosa. Probablement si nosaltres poséssim els dos capítols de cop amb qualsevol persona, el tercer capítol diria, estic fart de veure castells. Però clar, tenim que pensar que això es veu d'una setmana en setmana. És a dir, per la gent que veu el capítol s'ha refrescat. I trobar, evidentment, històries que són totalment diverses. I sobretot, espais geogràfics diversos.
1: I ficar en valor. I
2: ficar en valor
1: els municipis.
0: Els espais geogràfics, els municipis. Jo crec que una de les parts importants és... jo conto una anècdota. Quan vam fer el primer Buscam, un amic meu em va dir, m'ha agradat molt, sobretot perquè m'heu portat a llocs que jo no coneixia i m'heu contat històries de les que no tenia coneixement.
2: No, i que també, a lo millor, molta gent que està veient el documental diu, a veure si passa pel meu poble, perquè així està Jaume primer, a veure si està així al meu poble.
1: O a lo millor, la pròxima vegada que vas a aquest puesto, a aquest poble, dius, mira, vaig a tornar, no?, però amb un altre ulls per a descobrir,
0: sí,
1: no?
0: Sí, bueno, jo, quan vam fer en el seu moment el programa, que va ser un programa fer per turisme, jo... Bueno, quan vaig allà dic, si tu vas a un poble, veus un castell i no te lo expliquen, en mitja horeta t'has anat.
2: Clar.
0: Si te lo expliquen, a lo millor la mitja hora es converteix en una hora i pico. Si de cada monument t'expliquen coses, una visita d'anar que fas de pressa es converteix en una jo diria una visita de plaer, no?
1: Sí,
0: totalment. En la que estàs tranquil i des del punt de vista turístic, bueno, si te toca i arriba a l'hora de dinar, pues te quedes a dinar.
1: És veres,
2: I abans de fer-te... Vaig a fer-te l'última. Què és el següent? Més coses de Jaume
1: primer. Deixa que descanse, pobre meu, deixa.
2: No, la seva dona m'ha mirat malament. Li he preguntat què és el següent.
0: El següent en qui se...
1: El següent projecte,
2: El següent projecte relacionat amb Jaume primer o vols...
0: anem a veure què passa.
1: Que descansi i que disfrute d'estos 10 capítols.
0: Anem a veure què passa, perquè no depèn de nosaltres. Jo tinc molt clar que tu has fet un treball, has posat tot de la teua part, però al final això és una final de Champions. O sigui, l'audiència és el que te dirà si interessa o no interessa. Al final aquest és... Jo, una de les coses que sí que hem tractat quan hem fet el programa és posar-me en el lloc de l'audiència. Jo sempre parlava, tu pensa que tu tens davant una senyora, un senyor, un xiquet que està allà en el tal, i probablement que està mirant altres coses, tens que pensar que aquest és la gent que veurà el programa.
2: Com funcione, jo ja aviso a la teua dona que està així a la...
1: Que vas peixera, a fer la maleta.
2: Que va aixecar el fant per a 10 anys més de Jaume primer, eh? O d'esborxa, no, o d'esborxa. No. José María Villagrasa, moltes gràcies per estar així a nosaltres a Punt Ràdio.
0: I
2: esta nit a les 21:45 tenim una cita amb Jaume primer.
0: Moltes gràcies.
2: Buscant a Jaume primer.
0: I que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Gràcies.
2: Moltes gràcies, perquè ha sigut meravellosa la entrevista, perquè avui és un dia molt especial i, clar, jo crec que hem de tractar de tindre aquest reconeixement amb Jaume primer.
1: Sí, i si ha sigut interessant tot el que ens ha contat ara José María, imagina't, Dani, esta nit, a partir de les 21:45, descobrir el primer capítol d'aquest documental de Buscant a Jaume primer, una autèntica meravella que durant 10 capítols anem a poder disfrutar
2: tots
1: els valencians en la tele de Punt.
2: I no només amb imatge i amb un documental podem disfrutar de Jaume primer en un dia com avui, perquè, a més, amb la música també tenim una finestra oberta.
1: Correcte, Dani. Esta vegada anem a parlar de Jaume primer, no a través de les batalles ni dels llibres d'història, sinó de la música, perquè fa quasi 800 anys també hi havia cançons d'amor, de poesia, música religiosa i melodies que viatjaven d'una cultura a una altra. I recuperar aquest univers és el que ha fet Capella de Ministres amb El Conqueridor, música en temps de Jaume primer. Un disc que ens proposa un viatge sonor a l'edat mitjana i que arriba en el 750 aniversari de la mort del rei. Al capdavant d'esta formació valenciana referent internacional en la recuperació de música històrica està Carles Magraner, que ja està amb nosaltres. Carles, molt bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
1: Carles, avui celebrem el 9 d'octubre i vosaltres ens proposeu una manera diferent de recordar a Jaume primer, escoltant-lo.
3: Sí, ja fa molt de temps que estem proposant músiques per a fets històrics de la nostra història, i evidentment en aquest any tan significatiu per a tots els valencians no podia faltar fer-li un homenatge al rei en Jaume amb aquest disc que recopila les músiques que podien haver escoltat en aquell temps.
2: Això anava a preguntar-te, Carles, perquè, clar, el títol és El Conqueridor, música en temps de Jaume primer, però quan escoltem el disc estem escoltant música d'aquesta època o cançons que Jaume primer va arribar a sentir com pròpies?
3: Bé, mai sabrem si les va escoltar o no, però sí que és música de l'època. És música que venia... En principi, fixa't que el disc està dividit en tres parts. Una és la música religiosa, que li diuen l'ars antiqua, o sigui, la música que es feia en aquell temps i que venia des de França, sobretot des dels monestirs cistercians, venia una manera d'escriure la música que començava ja amb la polifonia. La polifonia és el moment en què es comença a generar-se, quan ja se canta a diverses veus una cançó. Això se va inventar, per dir-ho d'alguna manera, en l'escola de Notre Dame, en París, ja baixava. I aquestes costums van vindre en el rei en Jaume perquè eren les que es feien els monestirs de Poblet, els monestirs de Tortosa, i baixaven, evidentment, amb ell i amb la conquesta. I aquestes serien les primeres cançons que s'escoltarien en aquelles mesquites reconvertides al cristianisme o en aquelles noves de nova planta que es podrien fer en aquests temps. Ja és una fita històrica i sabem que les cançons, perquè se conserven en estos... en el monestir de Santes Creus, en el monestir de Santa Maria de Ripoll, en el Sant Jeroni la Multa, se conserven unes melodies que són coetànies al rei en Jaume. I després tenim un altre bloc que es diria la música profana, la dels cantautors de l'època. I és que sí que sabem que n'hi haven uns trobadors que en aquesta disputa que vam tindre quan Reyen Jaume va decidir anar cap al sud i no quedar-se a l'Occitània, el van seguir. Entre ells està Raimon de Mirabal, Berenguer de Palau o Pons d'Hortafà, o també Matiu de Caer. Sí, tenim els noms, tenim la part de la seva vida, i algunes de les cançons estan escrites dedicades al mateix rei en Jaume, perquè els trobadors no solament escrivien cançons d'amor, com veu dit abans, o cançons de cançons d'Alba, Cervantes, que narren fets polítics, i cançons de lloança. Hi ha un en concret que és que tanca aquest bloc de música trobadoresca, que es diu Tan Suïs Marrits, que és un plany a la mort de Jaume I, escrit a València el mateix dia 26 de juliol de 1976, i ens fa com una biografia després de mort del rei Jaume, tot en lloances. Clar, saber moltes vegades fins a quin punt tot això era veritat o no, no ho sabem, perquè el trobador també es voldria buscar un lloc, una feina, després de mort el rei, i segurament n'hi haurien més lloances que crítiques en esta mateixa obra. I com no, ens falta, a mi personalment, ens falta un tercer pilar d'aquest homenatge, perquè no solament la música religiosa, sinó la profana també, però també pensar en aquells valencians que vivien en aquestes terres abans de la conquesta i que tanta riquesa cultural tenien. Tota la poesia i la música andalusina en la València de Ceres 12 i 13, que segurament escoltaria també, perquè molts dels reis que van vindre, no només els homes primers, sinó els posteriors, eren grans amants de les danses morisques, de la música andalusina, perquè ells convivien entre nosaltres i segurament les músiques eren compartides.
1: Clar, per lo que estàs contant, Carles, aquella època convivien tradicions cristianes i andalusines amb les seues pròpies formes d'entendre la música. Quins sons, quins instruments o formes musicals ens ajuden a reconèixer aquest univers cultural?
3: És difícil, clar. Perquè quan més anem en el temps, menys informació tenim, i en la música, quan més arreu, fixa't que fa 750 anys.
1: Clar.
3: Sí que conserven les partitures de tota la música religiosa i tota la música trobadoresca, se conserven en una notació específica, però el que no conservem és de música andalusina res, perquè sempre ha sigut una música que s'ha transmès de manera oral, inclús avui en dia. Un dia, si viatges al Marroc o viatges al nord d'Àfrica, totes les músiques que interpreten no n'hi ha partitures, i sense tocar-les, com una transmissió de pares a fills i de avis a pares. I el que hem buscat és en aquestes músiques, ajudant d'especialistes, evidentment, en la matèria, buscar aquelles nubes, i d'elles extraure algunes cançons de les quals sabem que són les més antigues i potser tenien reminiscències del que sonava en aquells temps passats. El que sí que sabem segur és la poesia, perquè hi ha algunes poesies que es parlen, per exemple, de la Russafa de València, o un plany a la València després de perduda. O sigui, hi ha un plany que a més m'agrada molt i ha resultat molt emotiu escoltar músiques de la gent que diria així quan ploren la pèrdua de la terra en la que vivien.
1: I com es decidís com ha de sonar una peça que ningú ha escoltat mai o tal com es va interpretar en el seu moment? És complicat?
3: Sempre reconstruir la música del passat sempre és un fet que requereix de moltes eines. Evidentment, la primera d'elles és el coneixement d'allò que estàs fent, i segon, tindre la matèria prima a la que treballes, o tindre la música o tindre la poesia, perquè sense res no podem reconstruir. Així tenim la sort que tenim quasi tot. Inclús una tercera cosa, que és la ferramenta, que és l'instrument. Per això sí que està clar que en carrera d'administració sempre toquem amb instruments vinculats a l'època en la que s'escrivia aquesta música, i d'això, encara que no se'n conserven originals, fixa't, perquè són ferramentes molt fràgils, fets de fusta, delicats, que han desaparegut en el temps. Els primers instruments, per exemple, els primers violins o les primeres violes, que conservem ja són del segle XVI, anteriors no tenim pocs. Després tenim sí que en arqueologia s'han trobat algunes flautes, s'han trobat alguns elements sonors que sabem que la música ha existit no des de fa 750 anys, sinó de més. I inclús el que sí que tenim són molta iconografia. Molta iconografia, inclús en terres de lo que era la teva teifa de València, en Múrcia, se conserven alguns elements en els que sí que se veuen dones, moltes dones tocant els llaüts. S'ha trobat també en la darbuca i en l'aspecte cristià, evidentment que n'hi ha molta iconografia de violes, de flautes, de cornamuses, d'instruments que formen part de la vida diària de lo que era la noblesa en, mm-hmm. en aquella època, el món cortesà i la gent que viatjaven del rei. Diuen que el rei no sabia ni escriure ni llegir i tampoc era un amant de la música, es que sembla, com era el seu sogre, Alfons el Savi, que va escriure totes les cantigues dedicades a Santa Maria, però de segur que en l'entorn tindria música, perquè l'única manera d'escoltar-la era tenint els músics allí.
1: Capella de Ministrers va néixer en el 87, porta quasi 4 dècades recuperant i divulgant música històrica. Carles, després de tants anys investigant i interpretant repertoris de diferents èpoques i cultures, què és el que encara te sorprèn?
3: Bueno, sorprèn l'acceptació que té la gent avui dia d'aquestes músiques.
1: Que bé!
3: Perquè moltes vegades el fet que fem els investigadors sobre aquestes músiques és un fet de taula, és un fet de biblioteques, és un fet d'individualitat, no? En el que treballem en les músiques i sempre el que pretenem és transmetre-ho als teus coetanis. Quedar-se o dir això és música del passat i que no tinga ninguna emoció en el present, a mi no em diria res. A mi el que m'emociona és saber que aquestes músiques, encara quan les interpretes, la gent li emociona, primera d'una manera estètica i després d'una manera intel·lectual, perquè la gent sap que la música que estàs interpretant, encara que no sonàs exactament igual, perquè tampoc se toca en el lloc on se tocava. Mm-hmm. Les músiques no estaven fetes per a fer-se en concert, estaven fetes d'una manera més funcional, conforme és la música tradicional avui dia. Eren músiques que s'inflarien després de sopar o se farien per celebracions, per a moments puntuals de la vida, com és la mateixa música tradicional. Però avui en dia tota aquesta música la portem a un escenari i la folkloricem, en certa manera, no? Però la gent, quan ell mateixa va fer un concert i el va fer a Cosentaina, i la veritat va ser apassionant veure la reacció de la gent, demà mateix a toquem el coll, i la gent s'emociona, la gent participa, la gent li agrada escoltar aquestes músiques perquè, en certa manera, encara les trobem un poc nostres. S'identifiquem en les músiques encara que s'han perdut la tradició d'escoltar-les durant el temps.
2: Carles Magraner, director de Capella de Ministrers, el Conqueridor, música en temps de Jaume I, gràcies per estar en un dia tan assenyalat com és el 9 d'octubre, així amb nosaltres en Tot per l'Aire en Apunt Ràdio. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres, bona vesprada, bueno, i bon dia des de l'Ancians.
1: Igualment, gràcies, Carles.
2: I nosaltres anem a fer una xicoteta pausa i a la tornada ja anem amb l'agenda cultural, també farem connexions amb Carles i Sofia, però primer una xicoteta pausa.
4: Estàs escoltant Tot per l'Aire en Apunt Ràdio. Apunt Ràdio Televisió Valenciana i Extra Digital amb el dia gran de les valencianes i els valencians. Bon 9 d'octubre.
5: La millor música valenciana torna a sonar amb força. Tercer festival Tío Caña. Dijous 8 d'octubre, a les 20 hores. La veu única de Pepe Jimeno, el Botifarra, presenta Ya ve l'aire. I el 9 d'octubre, a les 23 hores, el grup Marea Mediterrània versionarà clàssics de La Gossa Sorda, La Fúmiga i molts més. Parc Municipal Maldonado. Entrada gratuïta. La nostra identitat es fa festa. Organitza Ajuntament de Ribarroja de Túria.
6: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
7: Tenim un llegat amb 750 anys d'història. Tenim tot el que vols sentir. Apunt Ràdio. Tenim molta vora amb tu. Bon 9 d'octubre.
4: Què fem este cap de setmana? Amb Raquel Navarro.
2: Continuem tot per l'aire, són les 6:43 de la vesprada, continua Maria Caballero i arriba l'agenda cultural a la nostra Raquel Navarro. Raquel, què tal, com estàs?
8: Bona vesprada. Bona vesprada, molt bé, molt contenta.
1: N'hi ha moltes coses a fer bueno, este cap de setmana.
8: Ja se n'han fet moltes avui, han començat ja fort.
2: Sí, sí, sí.
8: En el 9 d'octubre, però encara en queden moltíssimes altres, perquè entrem en un cap de setmana llarg, un pont que segur que moltíssima gent ja té planificat, però per si acaso no és així, jo vos porte la cultura per a aquests dies i en especial per al que queda del dia d'avui. Com que és el dia gran dels valencians i les valencianes, comencen repassant el que podem trobar a les tres capitals de província.
1: Val.
8: A Castelló i Alacant ja ho han celebrat este matí amb danses tradicionals, música regional i molta pólvora. I mentrestant, a València, ara a les 7 hi ha una lectura dramatitzada del llibre dels fets al Museu d'Història i entrada de moros i cristians pel centre de la ciutat.
1: Mm-hmm.
8: Dissabte i diumenge al Parc Central es recrearà un campament militar de l'època de Jaume I i a més demà tenim també l'entrada de moros i cristians infantils i les ambaixades de la conquesta. I diumenge ofrena floral a la catedral seguida d'arcabusseria pels carrers del centre.
2: Que guai, hi ha
8: i
2: moltes coses.
8: Moltíssimes. I més, si posem la lupa als nostres pobles, trobarem encara molt més.

Des del sud de la nostra comunitat comencem per la cultura popular, perquè Xàbia celebra dissabte una mostra de balls tradicionals amb la colla Els Xarcoters i diumenge Dénia posarà el punt final a una setmana de celebracions amb el primer aplec de gegants i bèsties de foc, una trobada que omplirà els carrers també de figures festives. També a la Marina, Gata de Gorgo celebra fins diumenge la fira Gata al carrer amb artesania, comerç local, i al Coll la Glorieta concentra bona part de l'activitat d'estos dies amb la Fireta Alcoiana i Artesana, parades de productes típics i la Fira del Llibre en València. Esta vesprada encara n'hi haurà signatures i la presentació del llibre disc Cançons de Camacrua, d'Esteban Ferrer, que sona així.

0: negre.
1: Sona bé, eh? És guai.
2: Sona bé. És un llibre disc. Cançons de Cama Crua, d'Esteban Ferre. I no ens movem del coll perquè tenen uns dies molt complets. Aquesta cada setmana n'hi ha també propostes per a tots els públics. Dissabte, circ familiar en barri, i a la vesprada, Perversió, un espectacle que repassa els clàssics del rock valencià amb humor. I al Teatre Calderón, ens ho acabem de contar, Capella de Ministers i Carles Magraner recuperen la música medieval amb Jaume I, Amors e Cançó. Diumenge, els més menuts podran gaudir de Ramoneig amb 1, 2, 3, 4 i la Fireta es tancarà amb la nova muixeranga del Gemesí.
1: Tot això en el coll?
2: Tot això al coll. Sí. Només en el coll.
1: Quina barbaritat.
3: És que al coll, Jaume I, ojo,
1: sí,
3: eh?
1: Sí, sí, ja, però bueno, que és que n'hi ha un munt d'activitats.
2: A totes hores, tots els dies, sí, sí. I no només això, si ens acostem als altres pobles de l'Alcoià i del Comtat, Muro d'Alcoi celebra este divendres el seu cross solidari, seguit d'un dinar de germanor i concurs de paelles.
3: Que guai.
2: I a Banyeres de Mariola combinen també tradició i festa amb danses i un correfoc per tancar la jornada.
3: Vale.
2: I no se'n podem anar de la província d'Alacant sense recordar que diumenge tenim l'últim concert de La Gossa Sorda, una última festa on el grup tanca definitivament una gira que ha reunit, atenció, unes 200.000 persones, que en són moltes, i ha donat veu a 40 col·lectius socials. És un comiat que fan des de casa i al lloc on tot va començar. I si seguim el recorregut de l'agenda cultural, ara passem la frontera de la província de València per seguir coneixent de prop tota la programació dels nostres pobles, que aquests dies, com podeu veure, estan
1: de gom a gom, sí.
2: A Ròtova, la Safor, la companyia Xana Teatre representa una obra que es titula En Jaume I. Demà dissabte, a les 11:30 del matí, a la plaça Major, els més menuts podran conèixer millor la nostra història. De moment, escoltem un trosset.
4: Voleu que vos conte la història del regne de València? Sí? Sí? Sí? No puc! M'ha pegat un colp al cap i ara no recorde quina és la història del regne de València. No està tot perdut perquè se m'acaba d'ocórrer alguna cosa. El meu amic i vassall Ximo m'ha dit: ara te faré jo uns dibuixets. I entre els dibuixets, el que tu pugues recordar, si els xiquets i les xiquetes te volen ajudar, entre tots podem reconstruir quina és la història del regne de València. Voleu ajudar-me, per favor? Sí? Voleu ajudar-me?
2: I seguim a la Safor. A Gandia tampoc paren. Ara a les 7 de la vesprada al Jardí de la Casa de la Cultura, Jorge Gumbau, conegut com el xiquet de Betxí, presenta Barreja, un espectacle que recupera coples que corren risc de quedar en l'oblit i les combina amb jotes, fandangos, cançons populars, romansos i malaguenyes. I ho farà acompanyat d'una banda amb dolçaina, contrabaix, guitarra, mandolina, banjo i percussió. L'entrada és gratuïta i sona així de bé.

0: I la programació continua este cap de setmana a Gandia amb activitats esportives a la mar, visites guiades al Monument Faller i música. Dissabte, Back to Waves farà un concert de versions i a les 11 de la nit la plaça del Tirant recuperarà la festa Breix, que va ser suspesa per la pluja durant la fira i les festes. Diumenge hi haurà un festival de milotxes, música en directe i cercavila fallera abans de la mascleta nocturna de les 9 i el sopar popular Foc a la Mar. I dilluns els Jocs a la Mar posaran el punt i final a la programació, també a Gandia, sense parar ni un segon.
1: Quasi desbanca el coll, eh?
0: Sí, mare meva! Però és que allà on anem trobarem de tot, perquè si es posem a repassar tots els pobles i totes les programacions, podríem estar parlant fins demà, perquè són molts els municipis que estos dies celebren el 9 d'octubre, evidentment, i cadascú fa a la seva manera,
1: no?
0: Sí. M'agradaria també posar l'ull en els pobles més xicotets, perquè allà també hi ha molta cultura. Per exemple, a Terrateig, a la Vall d'Albaida, esta vesprada recuperen els jocs tradicionals al Palau, una manera de fer que els més majors doncs ensenyin als més xicotets els jocs de tota la vida.
1: Ah, que guai.
0: I com Terrateig, tenim també a la Vall d'Albaida Agullent, Benicolet, Montaverner, Benigànim i tants altres pobles que tenen estos dies una programació especial amb cercaviles, danses, mocadoraes, vale, i tabals i dolçaines i de tot.
2: I de tot.
0: A Bocairent, que també tenen una programació molt, molt extensa, ens queda per a demà a les 8 de la vesprada un espai de poesia amb lectura oberta de poemes per a tot el que vull ganar. Tot això també motiu del 9 d'octubre. I la nostra cultura és, i més especialment avui, passa també per les nostres festes, no? Per això no ens podem oblidar de tots els municipis que estos dies estan en plena celebració. Mm-hmm. Montés, el Campello i Albaida amb els seus moros i cristians, Nules, Olocau, Petrer, la Pobla Llarga, la Vall d'Uixó, amb les festes patronals en honor a la Sagrada Família i el Santíssim Crist, o Pilar de Lauradada amb les festes en honor a la Mare de Déu. I molts altres pobles que ens deixem, però que estos dies també ens recorden que les nostres arrels i la nostra cultura també es viuen al carrer, en les festes i sobretot en la nostra gent. I ara, atenció, entrem ja a l'última part de l'agenda cultural.
1: Uf, sí.
0: Arribem a la província de Castelló, anem pujant, i arriba la vostra part favorita, que és el trivial de l'agenda.
2: Maria Tremola! Tremola, María.
1: Es que de la semana pasada...
2: Lo de hielo.
1: Macaigú, pero todos expuestos.
2: Pero lo de la Coca-Cola.
1: Pero lo de la Coca-Cola. Digo, no, la casa ya, hombre, yo una casa ya sí que sé lo que es, pero la Coca-Cola...
2: Pero lo de la
1: yo,
2: Coca-Cola...
1: No sabía.
2: Porque vas a cuestionar que la Coca-Cola va a ir de hielo.
1: Ah, vale.
2: Ahí eso va a ser... Yo creo que la polémica va a arribar,
0: claro,
2: porque
0: igual
2: tú
0: la
2: María va a cuestionar que la Coca-Cola va a nacer.
1: No, yo no voy a cuestionar. Yo lo único que va a decir es que no lo sabía, pero yo no voy a cuestionar absolutamente nada.
0: Realmente lo que cuestionabas es que Dani va a acertar a la primera.
2: Correcto.
1: Eso es lo que yo cuestionaba.
2: Tú puedes cuestionar que Walt Disney estiga al congelador y tal, pero lo de la Coca-Cola y el hielo es una historia.
1: Que yo cuestionaba, gracias Raquel por recordar. Claro, que tú sabías.
2: Hombre,
1: de primeres. Sense dir pràcticament...
2: Si dius...
1: Fica la música de tensió, que encara mos quedarem sense temps,
0: vinga.
1: I només queden 6 minuts.
0: Vull fer les preguntes obertes als dos.
2: Obertes.
1: Perquè que guanyen.
0: Crec que són complicades.
1: Sí?
0: Que, per almenys per mi ho han sigut.
1: Vinga. A veure, va.
0: Primera pregunta. Quin municipi de la Plana Baixa, la província de Castelló...
1: Vale, estem a Castelló.
0: Té... 7 platges, vos les dic.
1: 7?
0: 7, vos les dic. Pedra Roja, El Grau, Beniesma, Masbó, l'Estanyol, la Torre i el Bellcaire. I en l'estiu de 2026, totes van obtindre la qualificació d'excel·lent en les analítiques de l'aigua.
2: Uf.
1: Diria 2, però no me vaig...
2: Jo estic dubtant també, però...
1: De 2?
2: Sí. I crec que ho sé, però no vaig saber.
0: Digueu els dos,
1: no, no ho saps. No ho saps.
0: Digues que si fiqui la pata.
2: Una altra pregunta.
1: No.
2: Altra pregunta.
0: Altra pregunta, a veure si descartis.
1: Va.
0: Quin municipi té poc més de 8.000 habitants i fa frontera amb Nules, Xilxes i la Vall d'Uixó?
2: Jo crec que ja ho sé.
1: Jo també. Sí, però sí que si ens enganyem, què?
0: Va, digue'm a la de 3, és 2 a la volta.
1: A la de 3?
0: Va. Una, dos i tres.
1: Moncofa. Mentira! No ho sabia! Ja m'ho enganyà! Jo estava entre Moncofa i Alcosebre. però com ha dit Nule, jo dic que té que ser Moncofa.
0: Acert, acert, ho ha acertat, ho ha acertat. Parlem de Moncofa, molt bé, molt bé.
1: No ho sabies.
2: No, no, no, és que m'he esperat perquè... a veure si dies al i jo mon igual al contrari i jo dic
0: molt bé, molt ben coordinat, eh? Molt bé,
1: ho he dit jo,
0: sí.
1: Este pa mi, eh?
2: Molt vinga, està pa tu,
0: la setmana passada.
1: Que bé.
0: Ah, cert, parlem de Moncofa, que també és al carrer estos dies per celebrar el 9 d'octubre. Ara mateix tenen partida professional de pilota i després cercavila amb dolçaines, tabals i el gegantó Antoniet el mariner. I a les 8 corre foc. I per a rematar la nit, sopar de calderes i a partir de les 11:30, música amb l'orquestra Monkey Band. I ara de Moncofa a Peníscola. La festa arribarà ben entrada la nit amb la recuperació del foc barroc. És un espectacle piromusical a càrrec de la pirotècnia Tomàs de Benicarló. Serà a les 11:01 de la nit. A les 12:01 de la nit a la platja Nord, amb una combinació de música i foc. I l'espectacle s'havia d'haver celebrat a l'agost, però es va ajornar pels incendis de la Serra d'Espadà.
1: Ens queden 3 minuts, bueno, 2, perquè Dani se vol anar ràpidament. Alguna cosa 3. Que no vulguis que es quede sense comentar,
0: ràpidament,
1: Raquel.
0: Ràpidament.
2: I si no te faig la pregunta del dia, que també està guai.
0: Vinga.
2: La pregunta del dia.
0: No estic preparat, a veure.
2: La pregunta del dia és... com pots dir que eres valencià sense dir-ho? Per exemple, menjar paella els diumenges. Si no menges paella els diumenges, no eres valencià.
0: Vale. Tinc una, crec que... és que no m'agraden molt els tòpics.
1: Però
0: diria que sóc d'allà on el món s'explica en diminutiu. Perquè sempre parlem de xicotet, de...
2: Molt bé.
1: És verdad.
2: És de veres.
0: Sempre parlem en el diminutiu.
2: Esta coseta.
1: Esta coseta.
2: Anem a menjar una paelleta, tal. És de veres, de veres.
1: Maria de València diu, no eres un buen valenciano si no has dicho alguna vez che, sin darte cuenta. Vicent Alcira diu, no eres un bon valencià si no t'has menjat una paella enyenya i has acabat criticant-la.
2: Espera, que José Navas té la seua. A veure, José.
1: Molt bé.
2: Si no fes jujá.
1: És de veres. I diu Pau... de Gandia, no eres un bon valencià si no has defensat que la millor fideuà es fa a Gandia i punt. No anem a dir-li a Pau lo contrari.
2: Vinga, una més. Dona temps a una més.
1: Es diu Jordi de Xativa. No eres un bon valencià si no has suat en una mascleta i has dit que ha sigut espectacular encara que t'hagin xiulat les orelles mitja hora.
2: Sí, molta vegada diu, ha sigut una merda i ha dit espectacular.
1: M'ha encantat.
2: Sí, ha sigut la primera, millor, espectacular.
1: La millor.
2: Raquel, te vas de Pont?
0: Sí, me'n vaig de Pont en les meves amies a Calp.
2: Okay.
0: A una caseta rural, allí a disfrutar.
2: Ale, ale,
1: molt
2: que
1: bé.
2: Bé,
1: pues a disfrutar-ho molt, Raquel.
0: Moltes gràcies
1: per l'agenda, que completa, eh?
2: Que completa.
0: I encara em falta coses per dir, però, sí, allà on aneu trobareu alguna cosa.
2: Segur, perquè n'hi ha festa, perquè és el dia gran de la comunitat. Gràcies, Raquel. Nosaltres anem a fer una xicoteta pausa, que ja està preparat Rubén Dempere amb el butlletí informatiu, per a donar l'última hora del 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana.

0: Són les 7 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Des de les 6 de la vesprada recorre el centre de València la manifestació convocada per la comissió 9 d'octubre. Seguint la marxa està la nostra companya Amparo Fernández. Bona vesprada.
2: Bona vesprada, Rubén. Sí, són dos exactament les manifestacions que s'han convocat avui el dia 9 d'octubre a les 6 de la vesprada, pràcticament puntuals. Han eixit les dues. Ara mateix ens trobem a l'altura pràcticament de la Porta de la Mar, al final del carrer Colom de València, on se separen aquestes dues manifestacions. La primera, la més multitudinària, la que ha estat convocada per Acció Cultural del País Valencià. Ara mateix el que esteu escoltant són les proclames que estan repetint des de la Coordinadora Obrera Sindical. Ara mateix agarren rumb distint per a finalitzar en aquests manifestos que les dues manifestacions van a llegir. Hem de dir que és una manifestació multitudinària per les dues parts, però sobretot dos manifestacions absolutament blindades per policia nacional. Este matí ja s'indicava des de la delegació del govern que s'ampliava aquest dispositiu a 1.700 policies nacionals, 500 més del que estava previst, però la imatge que vos podem transmetre des d'ací, Rubén, és aquest blindatge absolut a les dues voreres. Són centenars els policies que veiem pràcticament al nostre pas. També comentar, molta camiseta verda dels sindicats de l'ensenyament, molta presència i també entre el públic els animen al passar. No hi ha hagut de moment cap aldarull, no hi ha hagut cap incident de manifestar, però sí que és cert que a l'altura del pas de la plaça de Bous, alguns dels que estaven a l'interior d'aquest país, d'aquesta plaça de Bous, han insultat alguns dels manifestants que han contestat, per exemple, tocant música torera i les bandes que acompanyen a aquests sindicats. De moment, com diguem, normalitat en aquesta festivitat que també se reivindica aquesta vesprada del 9 d'octubre.
1: Gràcies, Amparo. I tenim ja la valoració d'esta jornada reivindicativa que ha fet Anna Oliver, la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià.
3: Volem un País Valencià ben finançat, en una condonació del deute, que amb lleis pròpies, que puga governar, que puga dictaminar sobre el dret civil valencià. Evidentment que parla en valencià, que respecta l'escola i enguany ens acompanya una columna educativa i que, sobretot, que evite la reiteració de la desgràcia que patirem el 29 d'octubre.
1: I este matí, Juanfran Pérez Llorca ha pronunciat com a president el seu primer discurs en un 9 d'octubre. Xavier García del Valle.
4: Sí, un Parlament amb referències a la problemàtica actual, amb la vivenda o a la immigració. I tampoc han faltat les clàssiques reivindicacions al govern d'Espanya, com ara més autogovern o un finançament just. Lola Oliver.
5: El fil argumental del llegat des de Jaume I pivota en tot el discurs del president Pérez Llorca, primer i en el context actual per a posicionar-se sobre immigració.
6: Nous alacantins, castellonencs i valencians, vinguts de tot el món, que han triat esta terra per a estudiar, treballar i, en definitiva, per a viure. Som, per tant, una terra feta de capes de gent.
5: Llega també per a reclamar consensos en torn de reptes urgents.
6: La vivenda, l'educació, la ciència, les infraestructures, la cohesió territorial o la sostenibilitat de serveis públics no poden començar de zero cada quatre anys.
5: En un discurs íntegrament en valencià, Pérez Llorca es pronuncia sobre la llengua.
6: Ese és el llegat que defineix la comunitat valenciana. Orgullosa de parlar en valencià o en castellà en llibertat. La senyera no té peatges. La llengua no demana més que la complicitat de l'afecte.
5: Després, el lema institucional de la campanya, el llegat per a introduir la identitat.
6: Valencians sense complexos, no la sucursal de ningú. Espanyols sense dubtes i europeus sense reserves.
5: I Pérez Llorca torna al llegat en el capítol de reivindicacions al govern d'Espanya.
6: L'autogovern és l'expressió contemporània d'eixa voluntat col·lectiva. Hem de reclamar un finançament just. Hem de defensar l'aigua que necessita el nostre camp.
5: Menció a banda per a les lliçons amargues, la Dana.
6: Les víctimes i les seues famílies estaran sempre a la nostra memòria. Per això treballem per la reconstrucció.
5: I per acabar, el llegat que vol transmetre.
6: Nosaltres hem de deixar una comunitat valenciana més pròspera, més segura i més unida.
1: El discurs del president de la Generalitat ha provocat reaccions diverses en els partits amb representació parlamentària en les Corts. Per al síndic del grup popular, Juanfran Pérez Llorca ha fet un discurs sense tacha. Nando Pastor.
7: El president con toda la nitidez del mundo, con toda la claridad y con toda la contundencia del mundo, ha reivindicado aquello que los valencianos nos merecemos y aquello que el gobierno de Madrid, el gobierno de Pedro Sánchez, ha venido de manera sistemática negándonos.
4: Per la seva part, la secretària general del PSPB i ministra de Ciència, Diana Morant, l'ha considerat decebedor perquè, en la seva opinió, Pérez Llorca ha defugit de la seva responsabilitat.
8: Vull recordar que l'acampada que hi ha ara mateix a l'Ajuntament de València amb tanta gent jove que reclama un dret a la vivenda, els qui han votat en contra i, per tant, els qui estan del costat dels fons buitre és el Partit Popular.
4: De pla i buit l'ha qualificat el síndic de Compromís, Joan Baldoví.
9: Avui més que mai s'ha evidenciat que este govern està en les antípodes del poble valencià. Un consell que no es mereix el poble que té i un discurs absolutament buit.
4: I per al síndic de Vos, este ha sigut un discurs en sintonia amb el dia festiu que estem vivint. José María Llanos.
10: Un discurso adecuado a la fecha que celebramos. Y permítame también felicitar a todos los valencianos y a las dones valencianas en el día también de la Mocaorá y que celebren todos juntos en unidad, en pau.
1: I al món, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha imposat 8 noves sancions al Tribunal Penal Internacional, justament en el dia en què s'ha atorgat el Premi Nobel de la Pau a Navi Pillay, una jutgessa que va formar part d'este tribunal.
4: Sí, Donald Trump reacciona així a la concessió d'un guardó que ha reclamat repetidament per a ell mateix i torna a castigar un organisme que persegueix, entre altres coses, els delictes de genocidi i que Trump intenta asfixiar econòmicament. Pel que fa al Nobel, el comitè noruec que atorga el Premi de la Pau ha reconegut en Navi Pillay els seus esforços en defensa del dret internacional. La jutgessa té 85 anys i va començar com a advocada contra l'apartheid al seu país, a Sud-àfrica. Continua en actiu després d'una extensa carrera desenvolupada en les principals institucions de justícia internacional.
1: I fem ara una parada informativa a les carreteres per a conèixer les incidències que en estos moments es registren a les principals vies de la Comunitat Valenciana, recorden, amb motiu del pont del 9 d'octubre. Darío Carnicero, bona vesprada.
11: Buenas tardes. Hasta ahora, situación tranquila en la red de carreteras de la Comunitat Valenciana, ya que tan solo encontrarán circulación en aumento en el acceso a Valencia por la A3 a la altura de Loriguilla y ya en su incorporación a la autovía A7, mientras que en el resto de red de carreteras y principales accesos y salidas de las tres capitales de provincia se circula sin complicaciones.
1: I en els esports, després de la parada pels compromisos de les seleccions, la Lliga torna este cap de setmana. Xavi Alberola, dels nostres, quin equip serà el primer a competir?
12: El Villarreal ja es troba a Madrid, on demà a les 9 de la nit jugarà el Bernabéu contra el Real Madrid. Els groguers voldran demostrar que les dues últimes victòries no són fruit de la casualitat. Escoltem el jugador del Villarreal, Ilias Akomak.
13: Que ganes en un estadio como el Bernabéu, jugando contra el Madrid, al equipo le da un punto de confianza muy grande y vamos a ir a por eso.
12: D'altra banda, diumenge l'Elx rebrà el Celta, mentre que el València visitarà Santander en l'estrena de Javier Aguirre en la banqueta valencianista. Finalment, el Llevant i el Sevilla tancaran la jornada dilluns a la nit.
1: Tornem amb més informació a les 9 de la nit. En Contrapunt, els deixem ara amb Tot per l'Aire.
0: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
14: A Punt Ràdio Televisió Valenciana i Caixa Ontinyent amb el Dia Gran de les Valencianes i els Valencians. Bon 9 d'octubre.
15: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 d'octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
16: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
0: A Punt Ràdio. A Alacant, 96.5.
17: Dame agua, que de correr eres la más.
0: La vesprada és tot per l'aire.
1: Continuem tot per l'aire, són les 7 i 9 de la vesprada i avui és 9 d'octubre, però clar...
17: Celebrem el dia de la comunitat.
1: I és el dia dels enamorats valencians i per això avui, Maria, clar, havien de tindre un bon forn.
17: El millor forn, n'hi ha que dir-ho, clar que sí.
1: I conta'ns. Sí, qui perquè nosaltres?
17: Realment nosaltres els valencians no regalem roses, tenim una manera molt més dolça de dir t'estime a la nostra parella i és amb la mocadora. I per això hem convidat avui al programa al forn Les Delícies d'Albal i està amb nosaltres David Anaya. David, molt bona vesprada.
18: Bona vesprada.
17: Com ha anat el matí, David?
18: Molt de treball.
17: Sí.
18: Portem una setmaneta de molt de treball.
17: He pogut contar quantes fruitetes heu venut avui?
18: En comptes, molt, no se pot comptar les fruitetes, però sí que el quilos han sigut pues uns 30-40 quilos.
17: Només avui? O durant...
18: No, en tota la setmana. Ojalà.
17: Clar.
18: Ojalà.
17: Perquè n'hi ha que dir, jo ni pensava que només la mocadora se podia comprar avui.
1: El mateix dia.
17: El mateix dia, el 9 d'octubre. Però, David, és de veres que durant tota la setmana, no? La gent ha pogut comprar-la.
18: Sí, nosaltres portem ja dues setmanetes que el fiquem a la venda, i sí que portem la setmana grossa és esta, esta. Sí. Ahir, avui és el gros, però sí que portem poquet a poquet, va venent poquet a poquet, tota la setmana.
1: I sí que és de veres que, clar, un està pensant en la moca orà, en els enamorats, en el 9 d'octubre, però clar, n'hi ha gent que ha anat a comprar fa dues setmanes, però ha anat més dies.
17: Ha tornat a comprar-te.
18: Ha tornat, hem fet este any, les he fet nosaltres i ha sigut molt bo perquè a part que el tastem nosaltres també, han estat bons i la veritat és que ves el client que ha comprat i ha tornat a comprar. Això és molt bona senyal.
1: I es manté la tradició perquè, clar, pensem, és una tradició de fa molts anys i, clar, com
17: les
1: està ara...
17: No?
1: Les noves generacions, amb el Sant Valentí i totes aquestes coses, però encara continua la tradició,
18: sí,
1: David.
18: Sí que continua la tradició, sí. I que se nota que la gent jove, gent major, totes les edades.
1: Que guai, que guai. La veritat és que està molt bé perquè... Perquè sí que és de veres que pensem que ens oblidem del nostre passat, de la nostra cultura, i la cultura valenciana és això.
17: Jo crec que és una tradició super bonica. David, em deies que enguany, per primera vegada, heu fet vosaltres les fruites, el massapà.
18: Massapà.
17: Clar, realment són pocs ingredients. Els ingredients són molt senzills, però lo complicat és quiscabó, no?
18: Quiscabó.
17: I com s'aconsegueix? Bueno, pots donar el truc o no?
18: El truc no te'l vaig a donar.
17: Vale, no, m'encanta.
18: Sí que és veritat que la recepta està per tots els llocs.
17: Sí.
18: Pot veure, però cadascú el fa allà com vol. I fica el seu granet, que jo crec que diferencia als demés. Entonces, voy a hablar en castellano.
1: Sí, sí.
18: Entonces, claro, es nosotros nuestra receta, la hemos elaborado
17: ¿sí?
18: con la tradicional, pero tenemos nuestro puntito que hemos querido tocar para diferenciarnos.
1: Uh-huh. I David, avui vos heu alçat molt pronte per a fer més. I clar, hem dit, si tens alguna, però és que ho has venut tot.
18: L'ho he venut tot.
1: Perquè demà volies fer com unes rebaixes per al que m'ha sobrat, vinga, per a la gent que despistada. Però és que ho has venut tot.
18: Tot. Ha sigut l'any passat sí que no se vendió tot, però este any sí que s'ha vendit tot.
17: I quina ha sigut la fruiteta que més demana la gent, la que més crida l'atenció?
18: A veure, el que més són les fruitetes. Les fruitetes i hortalisses, el que més se venen.
17: Sí.
18: Sí que és veritat, tu fas de tot el mateix. Si fas 100 d'una, fan 100 de l'altra, intentes fer de tot. Entonces fas un lote. I entonces no és que diguis la fresa la poma, no. És, al final... Tot se ven con tot.
1: Sí, sí.
18: Sí que veurà que la piuleta i el tronador
17: és
18: un poquet menys.
17: Sí.
18: Se ven un poquet menys, però també se venen.
17: Sí, sí.
18: Al final el que m'ha quedat ha sigut dos caixetes de tronador i piuleta.
1: I a veure, vaig a dir-ho, la teua història, o la teua història i amb la teua dona, és curiosa, perquè vosaltres, abans de la dana...
18: La poma, no. És, al final, tot se ven con tot.
1: Sí, sí.
18: Sí que veurà que la piuleta i el tronador
17: és
18: un poquet menys.
17: Sí.
18: Se ven un poquet menys, però també se venen.
17: Sí, sí.
18: Al final el que m'ha quedat ha sigut dos caixetes de tronador i piuleta.
1: I a veure, vaig a dir-ho, la teua història...

0: estava en arrel amb, amb el poble, en una tendència.
1: A veure, la meva dona sí que, sí que, sí que sap de reposteria. Jo ni idea. Jo ni idea. Nosaltres veníem de la telefonia, i valem veure la, l'oportunitat, i la meva dona, que és més, més, més que jo, més,
2: més cabuda.
1: Més cabuda no, és més,
0: més llançada, més llançada, valenta.
2: Ah, llançada. Més valenta.
1: Molt més valenta que jo, jo soc un cagat. Però ella és molt, molt, molt tira per acabant. I ella me va dir que sí, que sí, que sí, es començaré.
2: Però és molt sacrificat, no, el negoci?
1: Sí, a veure, la panaderia, la panaderia és molt sacrificada. Tenim un obrador, és molt, molt sacrificat. Però bueno, tot és ficar-se. També tenim una molt bona plantilla. Mm-hmm. Tenim una molt bona plantilla de 5 persones, mm-hmm, a part de nosaltres dos. I les, a veure, si no lleguen a ser per la plantilla, nosaltres no, no anem cap avant. La plantilla és dos cames.
2: No?
1: Ja no vaig a dir una cama, són dos cames, la plantilla que tenim. Si no llega a ser per la plantilla, que si no fora per elles, jo crec que després de Dana no estaria la, l'empresa. Clar, perquè la panaderia no estaria, sinó
0: que
1: creies.
0: La Dana va ser un abans i un després, no? Per a, sí, per a vosaltres.
1: Sí, un abans i un després. Nosaltres no la quedarem després de la Dana 5 mesos, no va fer ni 6 mesos després.
0: Uf,
1: nos la quedarem després i perquè els antics propietaris no la anaven a mantindre. Mm. I nosaltres apostarem i, però sí que sacrificar, però la plantilla torna a repetir-me, però la plantilla és molt bona, entonces si la plantilla no, no haguem pogut fer res.
0: I l'acollida, i l'acollida de la gent, no? De
2: no, jo suposo que també el poble també. Agraïts, no? Perquè és un forn de sí, tota la vida, sí, que s'anava a perdre.
1: Sí que és veritat que, la, que després de la Dana va ser el primer forn que obrí i es començaran a donar pa sense... a vendre pa, a donar pa sense estar obert al públic des de la porta.
2: Uh-huh.
1: I se feien unes coles perquè clar, no havia res.
2: Clar,
1: en el Val
2: n'hi havia res. N'hi ha que recordar, Dani, que el Val va ser un dels municipis
0: més afectats.
2: Molt afectat. Per la Dana i els primers mesos. Bueno, jo crec que encara és complicat, ara ja menys, però els primers mesos van ser molt, molt durs per al Val, eh?
1: Molt durs, molt durs. Jo teníem la de telefonia i era molt durs, molt durs. Ahí te planteixes moltes coses, moltes coses. Si continuar, no continuar, jo, en este cas en la telefonia. Al final, després, se embarcaren en la panaderia, però que és molt dur, és molt dur. Jo no el desitja de ningú.
0: I sí que és de veres que més enllà de la Mocaurà i del 9 d'octubre, teniu plans per a l'aniversari de la Dana? Ens ha avançat alguna coseta que teniu en ment?
2: Però no se pot contar.
1: Això no se podia contar. Però
2: no,
0: però, no, però no, fa, no cal que ho digues, però que sí que com a forn del Val, que heu patit la Dana en primera persona, teniu coses en ment,
1: sí,
0: a
1: veure, sí que és veritat que el divendres era el dia del pa mundial i sí que volíem fer una aportació als nostres clientes i volíem donar pa. No sabem encara quant pa anem a poder donar, perquè
0: clar,
1: costa molt elaborar, però sí que volem donar pa, perquè ja el varen fer
2: l'any passat.
1: El varen fer el mateix i donaren 450 barres de pa.
2: 450 barres de pa, quina barbaritat. Clar, jo no podria treballar.
0: No, t'ho menjaries tot.
2: Sí. No, això t'anava a preguntar, pues, David. T'anava a dir...
1: Pues saps el que passa? Que tu quan tens el forn, sí que menges. No vas a dir que no menges, però perquè tens que tastar, tens que tot.
2: Sí.
1: Però no te cregues que t'apeteix tot el mal... Tot
2: no?
1: No. A mi.
2: Jo cada desfile agarraria un parell.
1: Personalment, a mi no... Al final, fas tantes coses, que no és que l'avorrisques, perquè no avorrisques, però, sí, però que al final no...
2: Sí,
1: no,
2: és que
1: no,
2: tens tot el dia
1: no
2: davant,
1: gula,
2: no?
1: No és gula, no ja, tens gula d'estar tot el...
2: Jo tindria gula.
1: No, se te quitaria.
2: Sí?
0: I a la teua dona li has regalat moca ara o no? O ja...
1: Pues se m'ha passat.
2: No te crec!
0: Upa! Mare meva, David!
1: I m'estaràs escoltant, sí. Se m'ha passat.
2: Què dius? Emporta't esta, mira, d'un fort que coneguem del Val.
1: Sí,
2: este
1: és d'un fort. Però m'han dit que és molt bo, però jo no ho conec. És molt bo, és el
0: millor del Val.
2: Regala-li. Home, al sofà. David, esta nit al sofà. Ja t'ho dic.
1: Esta nit al sofà, pues, fallo, Gran.
0: David, que moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Nosaltres, que sé que has fet un esforç, que sé que avui has matinat, que sé que portes tota la setmana treballant a tope.
2: De valent, sí.
0: I que la gent del Val està molt contenta amb tu i nosaltres també. Esta és la teua casa. Pots tornar sempre que vulguis. Nosaltres anirem.
2: Anirem, home,
0: anirem.
1: Tots invitats.
0: Gràcies, David.
1: Moltes gràcies a vosaltres. I més en este dia, que és el dia 9 d'octubre, el dia dels valencians. Moltes gràcies.
0: Gràcies per estar-se nosaltres. I nosaltres anem amb

0: Sofía y Carles, que están ya preparados por ahí. Es comencem per Sofía. Sofía, ¿estás por ahí?
1: Hola Dani, hola María, ¿com va?
2: Com va la manifestació, Sofía?
1: Pues mira, les manifestacions ja han acabat.
2: Sí?
1: I ara s'han juntat.
2: Ai, hem perdut...
1: Una manifestació.
0: A veure...
1: Una manifestació. Ara. Estem així... Digues, digues.
0: No, no, que s'estava tallant un poquet perquè a lo millor n'hi ha inhibidors i s'estava tallant un poquet.
1: Ah, pot ser. Res, ja que les manifestacions s'han acabat, ha acabat una en Porta a la Mar i l'altra en el Panterre, han acabat fa 5 minuts només. I s'han juntat, com us deia, en les cançons de en la música dels Moros i Cristians. Avui així el centre de València està ple
2: de gom a gom.
1: Tenim de tot.
0: I Sofia, quanta gent més o menys has vist a la manifestació d'Acció Cultural i també de Coordinació?
1: Sí, he de dir-te que Acció Cultural eren més, el Panterre estava ple de gom a gom. I és de veres que l'altra, la de la Porta a la Mar, sí que eren menys, però eren. I sobretot el que he vist és que n'hi havia molta gent de l'escola.
2: Manifestant-se
1: sí, per l'escola. Perquè, moltíssima gent, moltíssima.
0: Clar, una era més amb el focus en el 9 d'octubre, l'altra era més de la reivindicació laboral i social, la de coordinadora obrera sindical, per això. I queda gent encara al Panterre i estan ahí un poc fent ixa concentració, no?
1: Sí, gent així en concentració i això, però ja t'he dit que...
0: No hi ha hagut cap problema.
1: Tenim festa per un costat i per l'altre la manifestació.
0: No hi ha hagut cap problema de seguretat ni enfrontaments, no?
1: Ningun incident així ha sigut molt pacífic. És de veres que la part del final de la manifestació sí que estava plena de policia,
2: sí?
1: De policies, perquè estava pues, la gent més jove, diguem, n'hi havia gent de totes les edats, però la gent més jove estava cap al final i ells sí que portava policies per
0: seguretat.
1: Per al voltant d'ells, sí, per seguretat, però sense complicacions, així, ha sigut una marxa tranquil·la.
0: Perfecte, Sofía. Pues, tallem comunicacions perquè, afortunadament, aquesta doble manifestació acaba bé sense cap problema de seguretat, així que ja pots disfrutar del pont, Sofía, que ja acabes per avui.
1: Sí, molt bé, moltes gràcies a vosaltres, que gaudiu també.
2: Un beset, adeu, Sofía.
0: I tenim per ahí també a...
2: Al Moro, al rei
0: Capità
2: Moro.
0: Capità Moro, Carles, que està per ahí també...
3: Así estoy, fixadme ahora en cómo están fento les dos filades de falleres majors de València, que són les encarregades de la cloenda d'esta desfilada. Tinc així molt propet a Maria Estela Arlandis. Maria Estela, no sé si m'escolta, en el cas sí, Maria Estela Arlandis, fallera major de València del 24, te veig assajant a tope.
4: Home, sí, estic assajant les meues xiques perquè tenim que donar-li el cabo a Berta i després Berta Carmen, o sigui que tenim feina, per un tubo.
3: O sigui que vos aneu donant el testimoni una a l'altra, no?
4: Sí, saps què passa? Que l'any passat va ploure,
3: sí.
4: N'hi havia alerta i no vàrem acomiadar-nos sent com toca, no? O sigui que avui és com toca, li donem el cabo a Berta i després ja Berta Carmen ja... Lo que vulga.
3: Maria Estela, crec que si els contes no me fallen seran els teus últims Moros i Cristians com a soltera?
4: Ai, com a... Ja te dic, sí, perquè me caste el 25 de juny després de Sant Joan, o sigui que sí, soltera, sí, sí.
3: Els últims com a soltera, l'any que ve participaries també?
4: Ai, pues no ho sé, si me conviden jo, per supost, perquè és una festa que a mi m'agrada moltíssim, respecte a Muntó, o sigui que bé, és una festa meravellosa.
2: Carles.
4: Si me conviden jo, perfecte.
3: Digues, Maria, digues.
2: No, que abans d'acomiadar-te de Maria Estela, donar-li un bes molt gran de la meua part, perquè és
3: sí.
2: Amiga de la família, per a que li vale. Digues que estem així en l'estudi. I a veure si la setmana que ve se pot vindre.
3: Me diu Maria Caballero,
4: ah,
3: directora,
4: sí, Maria,
3: la meua
4: sí,
3: jefa.
4: Home,
3: la
4: sí, jefa. Maria, com estàs, bonica? Com estàs, amor?
2: Molt bé, tu què tal? No té persona, Maria Estela.
4: Sí, el què? Que te diu molt bé. Ah, pues jo també, molt bé, així que estic.
3: Que me diu Maria que a veure si la setmana que ve o en els propers dies te pots passar per l'estudi.
4: Ai, pues ojalà, sí, però saps què passa? Que en la telefonada estic ocupada i després de la proclamació, com soc de les 5 falles majors de València,
2: que
4: encara pues, tenen que pujar les escales, pues bueno, però si lo que siga, si és un ratet o lo que siga jo, una estoneta jo, sí que me puc anar i apuntar parlant una miqueta de falles, que és el que ens agrada.
3: Maria Estela, complix, dona fe. Maria Estela, claro. Que vaig a molt bé la
4: desfilada. Ai, claro, moltes gràcies, un beset molt gran.
3: Gràcies, gràcies. Me'n vaig a per Berta Peiró, que la tinc per ahí. La tinc per ahí a Berta Peiró. Estan donant-li ara unes indicacions, no sé si podré arrencar-li algunes paraules. A veure si puc apropar-me. Berta Peiró, què tal? Fabrera Major del 25.
5: Sí.
3: Escolta, ja preparada per a esta desfilada?
5: Preparadíssima, perquè l'any passat es van quedar sense el 9 d'octubre i este any amb moltíssimes més ganes que l'any passat, si es pot dir això, perquè l'any passat van plorar a l'Ajuntament, van plorar, però este any plorar de felicitat per estar ací.
3: O sea, que vens amb ganes.
5: Amb moltíssimes ganes, i espere que qui escolte això, que es fique a punt en la televisió.
3: I en la ràdio, que se ve en la ràdio.
5: I en la ràdio també, però que veig els tratges, per favor, per xarxes socials, on siga, perquè anem, vamos, impressionants.
3: De què aneu?
5: D'africanes.
3: Aneu d'africanes?
5: Tocava, hem tocat tot el possible. Sí. Hem anat de mores i tocava africanes per al 9 d'octubre, que crida molt l'atenció.
3: Te va passar el testimoni, Maria Estela, no?
5: Jo crec que sí, és el que toca, no?
3: I tu després a Carmen.
5: Ai, sí, és, home, això per supost que sí. Per supost que sí, hi ha moltíssimes ganes.
3: Preparada ja per a telefonada, proclamació, preparada per a tot ja, ¿verdad?
5: Estem totes preparadíssimes. De fet, hem quedat totes per a veure la telefonada juntes.
3: Ficareu a punt, suposo, no?
5: Clar que sí, per favor, home. Quina pregunta és aquesta? Per favor.
3: Berta, que vaig molt bé la desfilada. Moltíssimes gràcies.
5: Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies, adeu, adeu. Estes són les paraules de Berta Peiró, fallera major de València de 2025, que ara van a fer tot aquest ritual que tenen les falleres d'anar donant-se el testimoni unes a altres. Així, adeu, Maria Estela, adeu. Així estan ja totes preparades en este punt d'inici, així en la plaça de Tetuán. Si voleu, fem repàs de totes les xifres que s'han donat esta desfilada. Més de 2.000 participants entre persones que desfilen i músics, sense contar la quantitat de públic que hi ha en tot el recorregut, que comença així, com dic, en la plaça de Tetuán, travessa, jo crec que el carrer més bonic de la ciutat de València, que és el carrer de la Pau, Poeta, Querol, carrer de les Barques, i acaba en Marquès de Sotelo, ahí en la plaça de l'Ajuntament. Resaltar que en un principi este recorregut anava a patir una xicoteta modificació per eixa acampada per la vivenda que està i que hem estat informant estos dies en la plaça de l'Ajuntament, però finalment no s'ha hagut de canviar res i respecten el recorregut original. Que això acabarà al voltant de les 10 de la nit, que primer ha desfilat el bàndol cristià, ara està desfilant el bàndol moro, que per cert no ho hem dit, però Berta Peiró és la padrina d'esta desfilada, d'estes festes de moros i cristians, així en la ciutat de València. M'acaba de trobar a Sofia García, que m'està fent un vídeo. Sofia ha aparegut així de sobte.
2: Estan totes puestos, Sofia.
3: Però jo no sé com arribar tan ràpid des de... Ah, no, que estava en el parterre. Sí, estava així, al costat. I res, que la festa així al centre de València continua. Moltíssima gent, com dic, per cert, 5 euros el preu de la cadira, ahir al carrer de la Pau, per a tota la vesprada. Jo crec que no està mal per a gaudir d'un dels millors espectacles festius tradicionals, populars i culturals que tenim a la Comunitat Valenciana. Jo crec que 5 euros
2: està molt bé. No, està molt bé, que és tota la vesprada,
3: Per això te dic, i és un concert a l'aire lliure, gratuït, de les bandes valencianes, que són les millors bandes de tot el país.
0: Molt bé.
3: Jolín. És que no se pot demanar més. No volíeu valenciania, així la tenim.
0: Vale, Carles, Carles.
3: Digues.
0: Que descansa ja. Descansa ja, que portes tot el dia treballant.
3: Parte 12 hores en un micro en la mà. Jo ja no sé ni per
0: exacte,
3: on.
2: Vinga, va, el dilluns te donem festa, va.
0: Vinga, dilluns festa.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Vale. Carles.
3: Vinga, parella.
2: Adéu.
0: Bon cap de setmana, adéu.
3: Igualment, bonicos, adéu.
0: Ale, nosaltres que anem a ja posar ese punt i final a un dia, el de tots els valencians, que ha sigut espectacular, meravellós, que afortunadament ha acabat amb...
2: Superbé.
0: Jo crec que amb total normalitat, dins de tot el que està passant en el dia a dia, i que nosaltres hem volgut fer aquest reconeixement a la figura de Jaume I, a la festa i també a la gastronomia valenciana amb el Dia dels Enamorats. Jo te regale per a tu.
2: Que morro, Maria, tens, tu també vas a dormir al sofà.
0: Que demà és el nostre aniversari. 11 anys!
2: Ai! Que nosaltres el dilluns estem,
0: Sí, el dilluns,
2: que
0: encara
2: que siga
0: 5.
2: Festiu, nosaltres estarem així, tot per l'aire el dilluns més.
0: I també estarà José Nava segurament el dilluns. Sílvia no, Sílvia descansa. Gràcies Sílvia, gràcies José, gràcies Maria, gràcies Sofia i gràcies Carles. Se n'anem, vos deixem amb Terra de Bous, així, en A Punt Ràdio. Que no vol la guerra, que es cuida la terra, que endolça la mar. Serem el tro que farà despertar la ràbia del no passar.
6: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: Tenim un llegat amb 750 anys d'història. Tenim tot el que vols sentir. A Punt Ràdio, tenim molta vora amb tu. Bon 9 d'octubre.
6: El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: Les 7:30 de la vesprada en este dia tan especial, en este divendres gran per a tota la comunitat valenciana, en este 9 d'octubre, que a més és un dia molt taurí. En este moment en directe està passant a la plaça de Bous de València, està celebrant-se aquesta correguda, important correguda morante de la Puebla, Andrés Rocarrey i Tomàs Rufo. Rocarrey, de moment, ha tallat una orella de pes en el seu primer bou. Tomàs Rufo també ho ha fet, una orella de pes en el tercer, primer del seu lot, i ara és Andrés Rocarrey qui està en este moment començant la feina de muleta del seu segon bou, que és el quint de la vesprada. Un dia, una jornada esta molt especial, perquè a més hem de parlar d'una presència taurina molt important al llarg de tot el dia, perquè este matí en aquests guardons que s'han entregat en commemoració del rei Jaume I, el mestre Luis Francisco Esplà ha sigut gran protagonista, no només perquè ha sigut un desguardonat, sinó també perquè ha pronunciat aquest discurs en nom de tots els premiats. Un privilegi per al mestre alacantí, que s'ha emocionat i que escoltarem també així. I molta presència en este pont de la hispanitat també tindran en la graella de A Punt Televisió, i després anirem contant. Anem a començar ja, perquè s'amunteguen els compromisos, l'actualitat mana. D'ací a no res estarem en directe en la plaça de Bous de València, connectarem en directe amb la retransmissió dels nostres companys d'A Punt. Benvingut, benvingudes, així comença Terra de Bous.
9: Terra de Bous, tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres en A Punt Ràdio. Terra de Bous, amb Germà Estela. A Punt Ràdio.
8: Una plaça de Bous, la de València, que s'ha omplit de gom a gom, grans personalitats també al carreró, moltíssima gent, i ara mateix Rocarrey, que està intentant guanyar-li la partida a un bou d'Álvaro Núñez, que està fugint, que no vol pelea, però s'ha trobat davant, bueno, pues un torero que està en un moment extraordinari, especialment en este final de temporada, que Rocarrey jo crec que ha despertat també d'eixe efecte morante i ha dit: jo també sóc un número 1 i ho vaig a demostrar. O per cert, que Andrés Rocarrey ha anunciat també que esta és la correguda que posa fi a la seva temporada espanyola. Comença a partir d'ara tot el seu periple americà. Hem escoltat també, ha parlat als micròfons d'A Punt Andrés Rocarrey amb la nostra companya Marta García, i bueno, pues a la mort del seu primer bou, això és el que ens ha dit.
10: És una tarda llena de responsabilitat, però també de bastante il·lusió. És la última de mi temporada aquí en Espanya, i la verdad que he estado ilusionado y espero, bueno, quiero terminarla bien, ¿no? Y sobre todo aquí en Valencia, que el público es tan bueno y tan pasional.
5: Pasional sobre todo por ti, tres tardes este año en Valencia, eje de la que ha sido nuestra temporada la valenciana. ¿Especial para ti el público de aquí? Ya la última pregunta.
10: Muy especial.
5: Pues con esa valoración nos quedamos. Muchísimas gracias y suerte.
8: Així n'ha parlat Andrés Rocarrey fa uns minuts en directe. Continua en eixa faena a la plaça de Bous de València. Moltíssima gent als tendidos i moltíssima gent també al carreró. Moltes cares conegudes, per exemple, està present Samuel Navalón. El seleccionador nacional també ha volgut estar present en la vesprada d'avui. i el mestre Luis Francisco Esplà, que no ha volgut perdre's tampoc aquesta gran correguda d'esta anomenada Fira d'Octubre. No és l'única correguda, no és l'únic festeig, evidentment, però sí que és el més important. Quallà en la faena, Andrés Rocarrey, i d'ací a uns minuts anem a connectar en directe, ja ho he dit, amb eixa retransmissió, amb els nostres companys, amb Jorge Casals i també amb Manolo Carrión, que estan contant també per a televisió en directe com està quallant el toro a este bou, a este quin bou de la vesprada, Andrés Rocarrey, el peruà. També ha tallat una orella de molt de pes Tomàs Rufo, molt content perquè té una relació molt especial en València i la vesprada d'avui no ha sigut menys, encara li queda un bou, però així n'ha parlat de la vesprada Tomàs Rufo.
11: Siempre he dicho que el Mediterráneo es como mi segunda casa, la verdad que caí de pie en mi presentación en esta plaza y bueno, pues como siempre digo, feliz de torear, pero sobre todo de hacerlo aquí.
5: Muchas gracias y suerte.
11: Muchas gracias.
8: Ara sí, anem en directe a esa retransmissió, connectem amb la televisió, amb els nostres companys del que està passant en València.
10: Bueno, como lo ha esperado, qué maravilla.
12: Qué eterna ha sigut y ser natural.
10: Bueno, está, se le ve muy fresco también a Rocarrey, pese a ser la última corrida de la temporada española. Pero parece que está en fallas, Jorge.
12: Ja connectem amb els nostres companys del programa Terra de Bous de Apunt Ràdio, amb Germà Estela al capdavant. Estem així visquent la faena al cinquè bou de la vesprada, un bou de condició mansa que ja s'ha fet amb ell Rocarrey en una faena la mar d'interessant. Escolten vostès el públic com ovaciona el torero peruà. Dir-los als oients del programa Terra de Bous que fins al moment estem vivint una correguda de bous de lo més interessant. Morante de la Puebla ha deixat una molt bona faena repleta de detalls al primer bou de la vesprada. Li han demanat fortament l'orella, però el president s'ha enrocat i ha dit que no n'és. I després Rocarrey, que també ha deixat una molt bona actuació, molt ferma, de molt de valor i molt interessant al segon bou de la vesprada. I ara també a este cinquè bou de la vesprada, que al que està quallant-lo magníficament sobre el pitó dret i està formant una autèntica botxeria així a la plaça de Bol de València. Escolten vostès al públic.
10: Està formant
12: totalment entregat amb el torero peruà, que té mitja porta gran oberta.
10: Le está formando un taco, le ha formado un lío al toro. La verdad es que le ha dejado la muleta en la cara puesta, tirando por abajo, y el toro no ha tenido más remedio que seguir la muleta, porque no tenía por dónde irse.
12: Estan escoltant vostès al torero valencià Manolo Carrión, que ens acompanya en esta llotja de comentaristes. Recordar que avui la plaça està pràctica, està plena, es va esgotar el paper des de fa 10 dies. Més de 10.000 persones estan presenciant esta correguda de bous històrica. I també recordar als nostres oients del programa Terra de Bous que Tomàs Rufo està també la mar de bé, l'ha quallat al natural al tercer bou de la vesprada. També un bou de mansa condició que ha tingut faena en esos terrenys molt a prop de taules.
10: Fíjate cómo le baja la mano muchísimo.
12: Bueno, el públic de València que està vivint de manera molt intensa esta faena de Rocarrey ahí en esos dos ratlles de picar, en esos terrenys de sol. Veig en vostès el públic alçat en peu. Com està emocionat amb Rocarrey, amb el torero peruà, en l'última faena de la seua temporada espanyola.
10: Pues una faena de màxima entrega i pròpia d'una gran figura del toreo, perquè ha sabido entender al toro a la perfección, hasta el punto de conocer, ¿no?, ese fondo que al final ha terminado ofreciendo el toro.
12: Ja ha canviat la xuda per l'estoc de matar Rocarrey. Hi ha silenci d'expectació, però no vol acabar la faena sense abans deixar estes bernadines ajustadíssimes.
10: Madre mía, ¿cómo se lo ha pasado?
12: Les bernadines que formen part del seu repertori sempre per a tancar les faenes i que arisonen la pell, Manolo.
10: Además es que le cambia la trayectoria en el último momento.
12: Y nos creguen que está mira. En la distancia curta, ¿no? Li dona distància i avantatges al bou d'Álvaro Núñez, que ara fuig. Vegem vostès on estan, i sos terrenys pràcticament en el centre del Rogle. Ahí té més dificultat el torero, eh?
10: En los mismos medios, que además le puede arrollar en cualquier momento, porque el toro en esa embestida mansa, pues lo único que quiere es huir.
12: Però i la gent que està entregadíssima amb el torero peruà, que tindrà ja que entrar a matar. Anem a veure si aconseguís i sa orella que li falta per obrir de nou la porta gran així a la plaça de Bous de València.
10: Pues una faena de premio gordo, Jorge, sin duda. A ver si tiene suerte y lo mata, porque no va a ser fácil el toro para cuadrarlo. Va a tener que aprovechar la más mínima oportunidad. Ahí parece, ahí lo tiene.
12: En la sort contraria, silenci d'expectació a la plaça de Bous de València, respectuós també, ahí la sorpresa.
10: Es el típico toro que como lo pinche se le puede poner complicado, porque no le va, le va a empezar a andar mucho y va a ser dificultosa la labor de perfilarse.
12: Està molt a prop dels torils, d'aquesta màniga on ha eixit este bou d'Álvaro Núñez, allà es perfila ara en la sort natural, ja canvia la sort.
10: Hace muy bien en no precipitarse, porque es consciente de que tiene en la mano un gran triunfo. Ahí ya le anda mucho en esos terrenos, está más descompuesto el toro. Yo fíjate lo
12: bueno, y entre col y col, Yetuga. Bueno, y en els mateixos terrenys on li ha plantejat la faena, allí mateix es disposa per entrar a matar-lo, Carrey, en la sort natural.
0: Oh, bueno,
12: i de nou, estocada fins la bola del torero peruà, entrant a manar a matar molt espallet.
10: Qué despacio ha entrado a matar, y ahora la plaza es una auténtica locura. Jorge.
12: Está en peu la plaça de Bous de València, aplaudint la bona estocada amb crits de torero, torero a Roca Rey. És un autèntic ídol así a València.
10: Está la estocada en lo alto y no va a tardar en doblar de un momento a otro.
12: Ningú confiava en les condicions d'este Bowmans d'Álvaro Núñez. Recordem que havia alçat moltes protestes. Sona un avís, un recao presidencial. És a dir, que porta 10 minuts des de que va agafar la muleta el torero peruà.
10: Sí, a ver si el toro ahí en esa, en esos terrenos de toriles, como manso que es, acaba echándose, mira, ahí
12: está. Dir-los als nostres oients també de Punt Ràdio, que ara mateix acaba de doblar el bou als peus de Roca Rey. I anem a veure, perquè ja comencen a flamejar els mocadors a la graderia. I esperem que esta vegada sí la llotja presidencial atenga esa forta petició del públic valencià i Roca Rey puga tallar de nou una orella i puga eixir a muscles per la porta gran en esta interessantíssima correguda de bous del 9 d'octubre a la plaça de Bous de València. Escolten vostès esa petició majoritària.
10: Pues ha cuajado una faena muy meritoria, un toro manso, encastado. Nadie, prácticamente nadie, salvo él, tenía fe en el toro.
12: Ningú donava un duro.
10: Es verdad que le hemos visto esa condición que, de que los toros a veces, cuando se quedan solos en último tercio, acaban embistiendo, y él lo ha visto perfecto.
12: Orella, ahí tenen a Luis Maicas, que acaba de donar-li esa orella a Roca Rey, per tant.
8: Pues ahí estaven les paraules en directe del nostre company, dels nostres companys, Jorge Casals i el mestre Manolo Carrión, contant-nos des de la plaça de Bous de València el que estava passant. Roca Rey ha tallat eixa segona orella de la seua vesprada, per tant, Roca Rey obrirà i eixirà muscles en esta vesprada tan important del 9 d'octubre com a gran triomfador de moment de la vesprada, a expenses de lo que passa en el últim bou, el que tanca ja esta correguda en València, de mans de Tomàs Rufo. Però de moment això és el resultat en temps real, això és el que acaba d'ocórrer, el que acaben d'escoltar també. Andrés Roca Rey ha tallat la segona orella de la vesprada en la correguda que posa punt i final a la seua temporada espanyola, obrint ja i encetant d'eixa temporada americana. Andrés Roca Rey, que continua sent ídol en esta plaça de Bous de València, una plaça molt especial per Andrés Roca Rey. Estan escoltant de fons aquest ambient que està vivint-se en la plaça de Bous de València quan es replega en este moment Andrés Roca Rey esa orella de mans de l'alguacil de València. Ho fa amb parsimònia, de manera cerimoniosa, de manera tranquil·la i amb la majestat habitual del torero peruano, que ha tornat a dir a València en esta última correguda que ell també és un número 1, al igual que ho és Morante. pues passeja en orgull aquesta orella, com estava dient-los. Roca Rey ha fet un final de temporada francament explosiu, espectacular, donant pues, a tots els aficionats i les aficionades pues, arguments, sobretot arguments per a que ningú se n'oblide de que és un número 1 i de que Roca Rey pues, és, té fusta i té fibra per a ser figura del toreig per molts anys. I si Morante de la Puebla havia d'alguna manera també bueno, pues, opacat una miqueta el triomf de Roca Rey, Roca Rey per la seva via de la veritat, del valor, ho ha fet al llarg de la temporada sencera, però especialment com estem contant, especialment en este tram final de la temporada. Bueno, pues això és el que està passant, no és el que ha passat només, és el que està passant ara mateix a la plaça de bous de València, a expenses de que ja isca ese últim bou de la vesprada, Morante de la Puebla, que ha fet dos bones faenes, però no ha tallat orella. Feia quasi dos anys que Morante de la Puebla no tornava a la plaça de bous de València i se reencontre, pues ara fi, a la seva temporada, com saben, el proper dilluns 12 en la plaça de bous de les Ventas, en Madrid. I a partir d'ahí, com ja he dit, què passarà? Pues no ho sap ningú. Ander Rocarrey, ja ho hem dit, que ha tallat una orella al primer bou amb petició de la segona, que no va arribar. Luis Maicas, el president, que va estar així en este programa també, pues, només li ha donat una primera orella. La segona orella, que acaba de tallar fa uns minuts, està donant la volta al rogle en este moment, i la veritat és que ha estat molt bé, en un bou molt manso. La veritat, Álvaro Núñez, que bueno, jo crec que li ha fet feina perquè ell ha volgut, principalment. I queda saber que és el que passarà amb Tomàs Rufo, el torero de Pepino, que ha tallat una orella de molt de pes i queda un bou. Esperem que el bou bueno, pues doni arguments també a Tomàs Rufo per a fer coses grans. Bueno, dèiem que avui és un dia molt especial, que avui és 9 d'octubre, que avui és el dia gran dels valencians i les valencianes, i la gran celebració, l'orgull, no? L'orgull gran de ser valencià, un sentiment que va més enllà, no només de la història, sinó també dels segles. Per això, també, avui s'han entregat els premis de l'Orde de Jaume I. Molts guardonats, molts protagonistes, també Ceuta ha tingut el seu protagonisme, l'esport, la literatura, les lletres, de la mà del poeta Carlos Marzal, que a més és un gran aficionat als bous, però la presència taurina principalment ha vingut de mans del mestre Luis Francisco Esplà. Per molts motius, Luis Francisco Esplà ja se va anunciar fa uns dies que era un dels guardonats en este any tan especial, en este aniversari. Ja saben que el mestre Alacantí compleix 50 anys d'alternativa en este 2026. La va prendre a Saragossa en l'any 1976, de mans de Paco Camino, i amb el Niño de la Capea com a gran testimoni. Bueno, 50 anys després, el poble valencià, el govern valencià, el Consell, li ha otorgat eixa gran creu de l'ordre de Jaume I, esa gran representació dels valors valencians, de la història valenciana, com a valencià il·lustre que ja és. L'anunci de Luis Francisco Esplà com a guardonat se feia aixina, d'esta manera.
13: L'alta distinció de la Generalitat i la gran creu de l'ordre de Jaume I el Conqueridor a Luis Francisco Esplà Mateo. Rep l'alta distinció i la gran creu de l'ordre de Jaume I, Luis Francisco Esplà Mateo.
8: Això passava este mateix matí. El mestre Luis Francisco Esplà era protagonista, però per un motiu doble. No només per ser un dels guardonats, evidentment, per aquest gran premi, sinó també perquè ha tingut l'orgull i també la responsabilitat de ser ell el que ha parlat en nom o representant a la resta dels premiats. Una responsabilitat molt gran que, a més, el mestre Luis Francisco Esplà ha fet d'aquesta manera. Anem al directe, perquè està parlant Morante de la Puebla en directe. Anem a escoltar-ho.
14: La plaza de toros de València. Mis compañeros Manolo Carrión y José Casals estaban recordando también sus tardes aquí y también sus momentos en algún que otro 9 de octubre, como el de hace 20 años. ¿Qué es Valencia?
15: Bueno, Valencia es una plaza tremendamente importante, ¿no? Una plaza de primera, donde los toreros venimos con mucha responsabilidad de, bueno, de contentar a un público pues exigente y cariñoso también.
14: Ahora le queda Zaragoza, también le queda Madrid, de aquí tres días. Importantísima esta temporada y le deseamos toda la suerte del mundo. ¿Habrá más temporadas con Roca Rey? Es que le tenía que hacer la pregunta.
15: Bueno, ojalá, ¿no? Todo, bueno, ya dependerá de no sé de qué, pero lo primero que quiero es acabar esa temporada y bueno, si sí es verdad que hay un compromiso muy fuerte como es Madrid y otros también como Zaragoza. Y bueno, después de eso pues veremos, descansaremos, no sé, la verdad. Pero la temporada ha sido bastante fuerte.
14: Ha sido muy fuerte y yo me quedo con el ojalá. Muchas gracias por atendernos y que acabe bien la temporada.
15: Muy bien, muchas gracias.
8: Palabras en directo del mestre de la Puebla del Río, de José Antonio Morante Camacho, con ya existe el último bau de la vesprada al Rogle de València, Naranjeros Diu, un bau de 509 kilos, un bau seriós per davant, un bau que, bueno, pues és l'encarregat, serà l'encarregat de tancar esta vesprada de bous, vesprada gran de bous, a la plaça de bous de València. Bueno, que Morante ve la Puebla, que sí, que té presència en Saragossa, evidentment també perquè ell, com saben, ha sigut el promotor d'aquest monument per al doctor Carlos Valcarreres, i evidentment també ha d'estar present no només per a descobrir aquest monument, sinó per a oferir també a l'afició aragonesa el seu toreig. I aquest gran remat el 12 d'octubre també en la correguda de la Hispanitat, que ja s'ha convertit pràcticament en una tradició el fet que Morante de la Puebla siga protagonista en aquesta correguda, en aquest dia i en aquesta jornada tan especial i tan espanyola. També ha volgut Morante de la Puebla estar present, com diem, en este 9 d'octubre, en este dia tan especial, en el dia de tots i totes les valencianes. Bueno, pues anirem contant el que passa també a la plaça de Bous en este bou que tanca la correguda, però anem a escoltar el que ha dit el mestre Luis Francisco Esplà, perquè ha parlat sense papers. Ell ho ha dit, venc en representació de la resta dels premiats. És una gran responsabilitat parlar en nom de tots ells, perquè són grans científics, grans poetes, grans esportistes, i en definitiva jo sóc només, com ell ha dit, només un torero. Però Esplà ha parlat i ha emocionat també a l'auditori, que ha estat molt atent a les paraules del gran mestre Alacantí. Així n'ha parlat el mestre Esplà, un torero il·lustrat.
16: Me cabe el honor y la responsabilidad de dirigirme a ustedes en nombre de tanta excelencia. Lo voy a hacer sin ningún papel, porque a veces las palabras escritas mienten la sinceridad. Las únicas que se pueden leer escritas son las de poetas, como mi amigo Carlos Marzal. Esas no mienten nunca. Soy, sin duda, el menos indicado por méritos para dirigirme y representar la voz de los premiados. Pero si yo no poseo esos méritos, sí los posee el toreo. Y por eso estoy aquí. El toreo comparte absolutamente todo lo que hoy se ha desgranado aquí con distintas actividades. Hay un hilo conductor en todo esto. Son distintas las profesiones, son distintas las actividades, pero tenemos algo de lo que participamos absolutamente todo. Sobre el sustrato de una voluntad, con una buena siembra de virtudes, es como todos estos premiados han abonado la excelencia. Sin duda, es lo que se premia hoy. La excelencia. Hay medallas que nos elevan, premios, condecoraciones por el resto, sobre el resto de los mortales, sobre el resto de la sociedad. Que venga Trump y te la ponga en un campeonato del mundo es una de ellas. Los premios científicos que se dan en las grandes urbes. Los premios, en este caso medallas, de nuestras gimnastas rítmicas también os elevan sobre el resto de esto. Pero yo, que vengo de una sociedad de tradiciones, recuerdo cómo las familias cristianas, cuando nacía un niño, le regalaban una medalla. Esa medalla tenía el poder de, según íbamos creciendo, devolvernos constantemente a la infancia, de no hacernos perder las raíces en ningún momento. Yo recuerdo mi medalla con un ángel de la guarda y creo que esta medalla conserva ese espíritu, la que hemos recibido, nos devuelve los pies a la tierra. Esta no es una medalla que nos otorgan desde los cielos, desde las cumbres. Es una medalla que nos regala el pueblo. El pueblo nos acerca de nuevo a él. Pero no crean que estas bondades no tienen también su complicación. Nos obliga a todos los que hemos sido condecorados, señalados, en el futuro a mantener esa actitud de coherencia. Nos obliga a ser faro y guía de la sociedad. Nos obliga, y aquí tenemos el ejemplo de Ceuta, a esa fidelidad a la norma, a las leyes, en ese sincretismo en el cual ha vivido históricamente la ciudad de Ceuta. Creo que podemos hallar el mayor de los ejemplos de convivencia. No existe un ejemplo mayor. No existe un invento mejor en la humanidad que el mestizaje. Y si eso es algo real, Ceuta lo demuestra. Por tanto, solo quiero pediros que no defraudéis esa medalla que os han puesto, esa medalla que os acerca al pueblo, esa medalla que os hace ser ejemplo de virtudes y, sobre todo, ejemplo de vida. Muchísimas gracias.
8: Esa medalla, esa distinció, ejemplo de virtudes, ejemplo de vida, y aparte el mestre Esplà de la categoría, la importància del mestizaje, i té tota la raó, perquè és de veres que la resta dels anys i al fill a la cap, el mestizatge, la barreja entre cultures és el que fa l'eixida, l'eiximent de noves cultures. Per això és important el que ha dit el mestre Esplà, que ha parlat evidentment com a torero, com a premiat, però evidentment també no només s'ha apoyat en la tauromàquia, s'ha apoyat en tot, en les artes, en l'esport, en l'investigació, en les lletres, literatura, en la política també, per a parlar de la responsabilitat de cadascú davant la societat, quan principalment és un referent mitjançant, per exemple, el premi que avui ha rebut. Així que important motiu també el discurs del mestre Esplà d'este matí. Per cert, que el mestre Esplà està present en aquest carreró de la plaça de Bous de València, igual que més matadors de Bous. Hem parlat de Morante de la Puebla, l'hem escoltat en directe, així n'ha parlat als micròfons d'apunt de la televisió també. Morante de la Puebla estarà present en Zaragoza, però avui, parlant de metges, ha rebut un homenatge també, se li ha descobert la seva imatge, el doctor Máximo García Padrós, en la plaça de Bous de Las Ventas, en Madrid. També un altre dels grans referents de la medicina taurina, de la cirurgia taurina, merescudíssima també, Fortes, entre d'altres toreros, han estat presents en eixa matí tan especial. I dic Fortes perquè, com saben, Fortes, Saúl Jiménez Fortes, ha sigut un dels toreros als que Máximo García Padrós li ha salvat la vida. No només ha salvat a l'home, no només ha salvat el torero, li ha salvat la vida. I aixina, per extensió també, Carlos Valcarreres, com saben, li ha salvat la vida a moltíssimes figures del toreig, Ortega Cano, Juan José Padilla i el banderillero Mariano de la Viña. Aixina que tots reconeguts i tots contents, perquè evidentment la tauromàquia eleva la seua grandesa també d'eixa manera, no? Honrant als metges, no només als toreros, no només a les figures. De moment, Tomàs Rufo comença la seua feina de muleta, està cuidant molt el bou, un bou que de moment no termina d'entregar-se, està a la plaça sencera, en moments d'expectació, a l'espera d'aquest comportament del bou, que de moment sembla que ha eixit una miqueta adormit, una miqueta parat, sense molta vida, en principi. Anem a confiar no només en la casta, en el fons del bou, anem a confiar també en l'ofici, les ganes, l'ambició i el coneixement dels terrenys i del bou del propi Tomàs Rufo, que demana calma ara mateix i torna a eixa nova sèrie del toreig en redó, citant el bou de llum. Anem a escoltar el que sent València. I el remat en el pas de Picte està a València, desitjant, jo crec, i espentant també per a que Tomàs Rufo puga tallar aquesta segona orella i obrir en companyia d'Ander Rocarrey també està a plaça de Bous de València. Ja ha sigut triomfador de falles Tomàs Rufo en dues ocasions i bueno, pues en este remat, en aquesta correguda, en aquesta vesprada tan important, bueno, pues jo crec que li ve molt bé, no, als toreros rematar la temporada d'aquesta manera de cara al 2027. Continua endavant en la faena, pitó dret ara i des de la distància citant el torero de Pepino de Toledo, Tomàs Rufo, en esta vesprada de Bous de València, en este dia gran, en este 9 d'octubre. Ahí està, citant el bou que de moment és de fe, molt està cabotejant i és un bou que, bueno, pues no termina d'entregar-se, no? Anem a escoltar-ho. Pues molt intel·ligent Tomàs Rufo en sèries que estan sent curtetes, que no són llargues, no vol apretar massa el bou, evidentment per a que la faena de muleta tinga recorregut i temps de duració també per a tallar esa necessària orella que necessita Tomàs Rufo. Bueno, pues ara està tancant el bou, anem a tornar de seguida a la plaça de Bous de València. Abans, uns consells perquè estem en la ràdio, perquè estem en el Dia Gran de València de la Comunitat Valenciana, 9 d'octubre.
9: Terra de Bous, Germà Estela.
6: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Ràdio Televisió Valenciana i Extra Digital, amb el dia gran de les valencianes i els valencians. Bon 9 d'octubre.
17: Cada dia, milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en a Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
18: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
6: A Punt Ràdio. A Benicarló, 92.0.
19: Hola, soy Marco Polope y quiero saludar a todos los oyentes de Terra de Bous en A Punt Ràdio.
8: Marco Polope, ya saben vostès que es el flamant triomfador de este últim circuit valencià Bellonegades de la tercera edició, tercer triomfador, que ens ha enviat una salutació molt forta. Escoltarem també a Marco Polope, si no és avui, serà dins de molt poquet perquè té molt a contar, no?, de la sensació, perquè ja està també dins d'eixa Liga Nacional, de la final de la Liga Nacional de Bellonegades, que celebrarà Sanlúcar de Barrameda, i Xina que té una nova oportunitat de triomfar. Serà difícil, serà complicat igualar eixe palmarès de l'anterior guanyador, de l'anterior triomfador, que com saben va ser Mario Vilau, el torero català, que va guanyar no només el circuit valencià, sinó que a més va guanyar també eixa final de la Liga Nacional de Bellonegades. I un esforç gran el que està fent Tomàs Rufo, el que ha fet ja Tomàs Rufo en este últim bou de la vesprada, perquè el bou s'ha parat molt, moltíssim, ha anat a menys, ha anat apagant de més a menys, i evidentment li ha costat a Tomàs Rufo, bueno, pues, que la faena no caiguera, i ha fet un esforç també en el tram final, bueno, pues, apropant-se, acurtant les distàncies i fent, bueno, pues, el que s'ha de fer, no? Per lo, com se diu habitualment, per lo civil o per lo penal. El cas és que s'ha de deixar la pell, ara se perfila en eixa sort contrària, el bo que se li ve de sobte, li ha sorprès i torna de nou a igualar el bou. Molta importància té la vesprada d'avui, està tenint la vesprada d'avui, la que està desenrotllant-se en directe a la plaça de Bous de València, al Coso de Montleón. Esa plaça de Bous, per cert, que està plena, de gom a gom, no n'hi ha localitats, però la gran expectació se perfila. Ara sí, Tomàs Rufo, en eixa sort contrària, deixat, ha punxat en ese primer moment, desafortunat el punxazo, perquè a partir d'ara l'orella se posa més complicada, més difícil. Ha demanat calma també Tomàs Rufo, torna a buscar aquesta igualada del Bou, un Bou que està ja molt apagat, molt apagat, i li va costar, li costarà a Tomàs Rufo eixa segona orella tallar, eixa segona orella. I ara uno se'n recorda, clar, quan ha hagut petició de la segona orella en el primer Bou i el president que no l'ha donada, bueno, pues evidentment també uno se'n recorda que la pel·lícula seria molt diferent, la crònica d'esta vesprada. Se torna a perfilar en la sort natural Tomàs Rufo, el torero de Toledo, i ara sí, ha deixat eixa estocada sencera, però això és València, plaça de primera categoria, i jo crec que, bueno, pues l'orella dependrà segurament de la força, de la petició, de la quantitat de mocaors que n'hi escan en els tendidos quan la gent comença també a anar-se'n a poc dels tendidos, i no sabem què passarà en ese bou final, en este tram de la fira, d'esta fira d'octubre, que no acaba aquí, ni molt menys, continua endavant, perquè aquesta fira demà té una nova cita en València amb una jornada sense cavalls. Els alumnes de les escoles taurines tenen una gran oportunitat, entre elles un alumne d'Alacant, Rodrigo Villalón, que té molta a guanyar i que està fent una gran temporada. Demà farà el passeillo també en València, i després també en aquest remat el dia 11, diumenge 11, una jornada en cavalls, això sí, amb Ignacio Garibay, el mexicà, el alacantí. Estem escoltant de fons, ja saben que estem escoltant la retransmissió, és a dir, l'ambient que n'hi ha en València, que s'ha quedat una miqueta fred després d'aquesta espasa que no ha entrat, i evidentment Tomàs Rufo, bueno, pues que no talla aquesta segona orella que li feia molta falta, no? Per així com triomfador també en la vesprada d'avui, així que de nou parlem de la història, es torna a repetir d'un nou triomf d'Andrés Rocarrey en esta vesprada. De nou se reencontra, se retroba en la seua afició de València, i dic la seua afició perquè des de sempre ha sigut, bueno, per a Rocarrey, València, des de que estava sense cavalls, ha sigut una gran plaça de bous, i ha sigut els començaments, no?, d'Andrés Rocarrey en molts aspectes, i sobretot en la seua carrera, no? Està parlant ara mateix Tomàs Rufo en directe. Anem a escoltar-ho, a veure si podem escoltar a Rufo en directe. Del que ha sigut la vesprada. No escoltem les paraules de Rufo. Bueno, pues així ha sigut la vesprada en València, així ha sigut aquesta gran correguda del 9 d'octubre, correguda d'expectació. No ha sigut esta de decepció, però sí que s'esperava més, no? S'esperava més, bueno, pues en quant a les orelles tallades, i sobretot, bueno, i parlant de tallar, un torero se talla la coleta, és el banderiller Javier Gómez Pascual, que ha triat esta plaça de bous de València i esta fira d'octubre per a dir adeu a Rogles, un gran professional de molts anys. Ara València li tributa una gran ovació, el públic es posa en peu, i Javier Gómez Pascual, que diu adeu a Rogles tallant-se la coleta en una vesprada gran, els aplaudiments de Morante de la Puebla, de Andrés Rocarrey i de Tomàs Rufo també. Bueno, pues és el quart banderiller que ha anunciat que se retira en este 2026. Javier Gómez Pascual diu adeu. Luis Blázquez, el valencià, ja ho va fer en Sevilla fa unes setmanes. Daniel Andrés Oliver, també banderiller alacantí, també diu adeu a Rogles. I Curro Vivas, que també ha anunciat que diu adeu en esta temporada 2026. Bueno, pues estem veient el remat també de la vesprada en València. La joventut de nou torna al Rogle. Els xiquets també abracen als toreros, els selfies, el mòbil. I anem a escoltar el nostre company Andrés Verdaguer, perquè ha estat seguint també esta correguda, esta vesprada en València. Volia, Andrés, donar-te la benvinguda al programa i també que ens contes com has viscut, com ha sigut per a tu esta vesprada gran del 9 d'octubre a València. Bona vesprada.
20: Molt bona vesprada. Estan abandonant els Rogles, la quadrilla de Morante de la Puebla, estan invadint la gent jove, sobretot els xiquets, els ja adolescents, i Serrogle acompanyant a Morante la pula per la porta de quadrilles, esperant que alcen a muscles al torero peruà Andrés Rocarrey. Una vesprada en la que l'ambient ha sigut de gran expectació. S'ha esperat moltíssim d'esta vesprada. Els voltants de la plaça pràcticament des de migdia estaven pues, entre el concurs de retalladors que s'ha viscut este matí, este migdia, així en la plaça de Bosc del Carrer Xàtiva. I en esta vesprada, en un ple absolut, jo no recorde, i mira que jo el 9 d'octubre l'he viscut des de pràcticament l'any 92, sempre en la plaça de Bosc de València, sí, sí. Des d'aquell mà mític, el Soro Ponce, en la correguda de Cebadagau, aquell mà que va ser dos anys, pues jo des d'aquell moment recorde viure este 9 d'octubre a Xina, i ara és Rocarrey, ídol, i que avui tanca la seva temporada en Europa pues per la porta gran de la que és una de les seues places fetitxes, predilectes, ja on sempre pues, ha fonamentat els seus trius, les seues temporades i pues, ixa demostració de màxima figura. Envoltat per una multitud, Rocarrey abandona la plaça de Bosc. Una correguda que per allà ha sigut fàcil, sobrat, actitud de figura, ha solventat amb facilitat pasmosa pues, les dos línies dels seus dos bous d'Álvaro Núñez, una correguda que li ha faltat un poc de picardia, sobretot.
8: De vida de també,
20: caràcter,
8: no?
20: De casta. Vida n'ha tingut, bueno, vida, sí, caràcter, casta, un poc de geni, un poc de dificultat, un poc
8: de bravura.
20: Bravura, anem a dir. Sí,
8: sí, sí, sí, sí, correcte.
20: Perquè no ha sigut una correguda que saps que ha caigut ni que li ha fet falta forces. El Rocarrey està sobrat en el seu lot. Els ha baixat la mà, els ha apretat, els ha guanyat el pas avant, s'ha fet en ells segons les dificultats que li han anat mostrant. En este últim tenia un caràcter molt mansurron en els primers terços, però una vegada s'ha quedat a soles i el Rocarrey ha tirat el pas avant, s'ha fet en el bau i ja no li ha perdut de vista la muleta. Sempre la muleta en la cara i sempre molt ben col·locat. Cris de torero, ara quan abandona per la porta gran, cara al carrer Xàtiva, Andrés Rocarrey la porta per la porta gran de València. I dir que la bona notícia és este ple de noia localitats i que el 9 d'octubre té vida la plaça de Bosc de València. Evidentment, avui ha marcat una fita omplint esta plaça. I s'encanten les ganes de veure a Morante a la Pula en la seva
8: plenitud. Això t'anava a preguntar, Andrés. Com has vist tu a Morante al llarg de la vesprada?
20: Jo l'he vist capaç. En el primer bau ja m'agrada de capa, però després al bau li ha faltat un punt de tirar avant, de transmissió, de tindre un final millor. Li ha faltat profunditat. Morante l'antes millor per la mà dreta. Per la mascara li faltava un tranquito de més a eixa vestida. Després li ha tret, però el bau se n'ha vingut a menys. Igual que este últim de Tomàs Rufo, també. Sent el millor bau en els primers terços, el de més caràcter, se n'ha vingut molt avall en l'últim terç.
8: Sembla també que ese final de Rufo, bueno, pues ja acortant distàncies, i ese pinchazo, la veritat és que ens ha deixat freds,
20: sí,
8: no, a tots, no?
20: Sí, sí.
8: Perquè la plaça de sobte s'ha quedat callada i com que s'ha esfumat aquesta orella, no? Que tanta falta li feia, sí, a Rufo,
20: sí.
8: No?
20: Ha estat esperant, però el bau ha hagut un moment que ha baixat la terciana i li ha faltat ixa transmissió a l'últim. I a lo millor Tomàs també ha allargat la faena un punt de més volent buscar ixe ritmo final que la gent tampoc li ha permès, perquè
8: claro.
20: Avui era un públic molt morantista, inclús en el quart bau, en el bau Rosito, que és un nom mític en la,
8: sí, sí, sí,
20: en la línia de Cubillo. Quan ha sigut Rocarrey a fer el quite, el públic ha protestat ixe quite. Saps? Esperant,
8: sí,
20: que,
8: sí, sí, sí. Sí, sí,
20: que Morante a Pola tinguera ixe bau dos, tres tandes de més per a poder expressar-se, però la veritat és que el bau també se n'ha vingut molt més avall i després... no ha hagut eixes tocades ni...
8: Jo que he vist la correguda, Andrés, jo que he vist la correguda per televisió, evidentment, perquè he estat així, preparant el programa i fent el programa en directe, estem en directe. De fet, el rostre de Morante, jo l'he vist a Morante un rostre, una mirada cansada, esgotat. És la sensació que m'ha donat. És a dir, a mi me... Jo crec que li va costar, li va costar el que li resta de temporada en Espanya, ese compromís de Saragossa i sobretot esa vesprada de Madrid, no? A nivell anímic i a nivell físic també.
20: També és, pues, que tu esperes que tens que ixe bo, que te done ixe pas, que te ajude, que tinga, que puga fluir. I avui això no ha passat. Hi ha hagut disponibilitat de Morante, el Capot, el començament de faena d'este quart bou. Després han faltat més coses per anar construint. Morante de la Puebla és un torero que no ha eixit per la Porta Gran de València en tota la seva carrera. Enguany mateixa ho aconseguia en Albacete, en una que puga fluir. I avui això no ha passat. Hi ha hagut disponibilitat de Morante, el Capot, el començament de faena d'este quart bou. Després han faltat més coses per anar construint. Morante de la Puebla és un torero que no ha eixit

0: Dante no continua no tenint sort en València, i mira que ha vingut. Sí. Bueno, feia 2 anys que no tornava a València, però és de veres que Morant ha estat molts anys en la fila de falles, evidentment, però no és de veres sí. que no ha tingut sort, que no, vamos, no ha xipat la porta gran de València, que és una de les que jo crec que li faria més il·lusió.
1: Jo crec que sí, perquè és una plaça primera, així té grans faenes, vull fer a 10 anys que un 2005 es va anunciar en un mamà en el Juli, i és una de les grans faenes de Morant de la Pola sin València, sense triomf rotund, però que tots recordem conforme va torejar aquí dia, deixant autèntics cartells de bous, i 2013-2014 també recordem grans moments de Capot i faenes de Moleta sense acabar d'arribar al triomf, però deixant detalls impressionants i s'han quedat les ganes. Tota l'expectació estava ficada avui en
0: Morante, claro, claro. Evidentment.
1: I és això. Roda bueno. Rey és torero de València. No hi ha res que discutir-li.
0: Està clar.
1: Però
0: està clar.
1: La bueno. Facilitat que ha demostrat avui, pues, això és el que s'ha vist.
0: Cap de setmana taurí, molt taurí en València. Jo he parlat avui en este 9 d'octubre, dia tan especial a nivell comunitat valenciana, el dia gran de la comunitat. He parlat de la presència constant del toreig que ha hagut durant tot el dia. El mestre Luis Francisco Esplà este mateix matí, que ha donat un discurs, jo crec que molt emotiu, en la línia del que és Esplà, del que sempre ha sigut Esplà, sent protagonista també en eixos premis Jaume I, i de vesprada també pues, un pla fort, com ha sigut aquesta correguda que ha esgotat totes les localitats, que ha venut tot pràcticament, evidentment no era per a menys en este remat de la temporada. Eixa fira d'octubre, Andrés, no només acaba així, perquè n'hi han 2 vesprades més de festejos i de cites en la plaça de Bous de València.
1: Es queda demà la novillada sense picadors, en la que està anunciada una novillada prou sèria de Daniel Ramos, que esperem que estigui a l'altura també de l'esdeveniment, i que xavals com Jorge Escamilla de la Escola Taurina de València o Hugo Macià, que venen de València, més el torero alacantí,
0: Rodrigo Villalón, correcte,
1: pues puguen expressar-se, perquè són els 4 puntals, parlant de la comunitat valenciana, 4 puntals de mà en la novillada sense picadors, que són d'ací, Utiel, Algemesí, Alacant i Borriol. Són els 4 puntals que sostenen també la correguda demà. I el 7 demà, el diumenge, dia
0: sí,
1: 11,
0: sí, senyor,
1: tenim la novillada de Casa de los Toreros, en la que estan anunciats el alacantí Javier Cuartero i el Algemesí, un altre Algemesí, Juan Alberto Torrijos, que ve de triomfar en el seu poble.
0: Amb Ignacio Garibay.
1: De Xonera, de Taronxador. I Ignacio Garibay. Són punts d'interès, són punts forts, i que han partit de... Per cert, no sé res. Saps algo d'Israel Guirao? Madrid?
0: Del no. Que ha passat en eixa... Sí. La final, no? Camino hacia las ventas.
1: Sí.
0: Pues encara sí. No ha trascendit. Encara no ha trascendit.
1: Perquè era... Ese és l'altre moment, l'altre punt calent per als valencians d'esta vesprada.
0: I diumenge 11 també hem de dir que Román en Ferrera també estarà en la correguda d'Alfa Martín en Madrid, que és important, no?
1: Correcte.
0: Bueno, pues anem a saber el que ha passat en Israel Guirao, perquè la veritat és que s'amunteguen les notícies.
1: De buscar i ser com està la situació en les ventes i Israel Guirao, que participava en la final del Camino hacia las Ventas.
0: Bueno,
1: i,
0: pues
1: antes, i sent clar favorit sí, perquè havia sigut el primer.
0: Sí, han destacat el toreig natural d'Israel Guirao, que ha quallat al Jonec, encara que sembla que de moment no, la fitxa no està definitiva. Israel Guirao, silencio i una orella tallada.
1: I una orella, sí. Una orella en Madrid. Bé.
0: Silenci, tras 2 avisos i una orella.
1: Bé.
0: I la resta de la terna, Marco Peláez, sí. Ovación, tras aviso y silenci. Y silencio para Joaquín Manzur, silencio tras aviso y silencio tras aviso. Así que
1: vale.
0: Triunfador, pues, pueden decir, la única orella que se ha tallado ha sido la de Real Guirao, del Valencia.
1: Triunfador de Camino hacia las Ventas.
0: Sí, señor. Sí, señor. Una altra bona notícia i gran notícia també, Andrés.
1: Sí, que ha sigut triunfador en Villaseca, en Sevilla, en Dax, en Madrid. Ha tallat una orella, suposo que li donaran. I demà crec que també torneix a un altre servei.

0: también de la Comunidad de Madrid, el sureste de Madrid.
1: Bueno, pues Andrés Verdaguer, que s'amuntega la feina en este cap de setmana tan taurí, en este divendres 9 d'octubre especialment, hem estat pendents de tots. Ha sigut un plaer, company, vindràs per ací per a parlar bueno, pues en més condicions, no només això, sinó sí, de més coses. Un abraç molt gran i enhorabona.
0: Felicitat en el dia a tots els valencians, sí, el dia 9 d'octubre.
1: Bon 9 d'octubre a mi, company, gràcies. Bueno, pues una miqueta d'Andrés Calamaro i està el triomfador Pol López, escoltant-nos, i ara entra de seguida.

0: Hola, molt bona nit. Continuem amb la programació especial d'este 9 d'octubre, dia de tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana. A punt, ha dedicat esta jornada a relatar-los pas a pas els principals actes commemoratius que han omplit tots els racons del nostre territori, Juanma.
1: Hola, Amàlia. Enguany, amb la vista posada especialment en la figura del rei Jaume I en el 750 aniversari de la seva mort. Un dia molt especial per a tots, en el que contem també en la presència, en els nostres estudis, del president de la Generalitat, president també del Partit Popular en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que ha viscut el seu primer 9 d'octubre com a màxim responsable de la Comunitat Valenciana.
0: President, molt bona nit i
2: bona
0: benvingut.
2: Bona nit,
3: un plaer estar així.
0: Bé, com dia el meu company, és el seu primer 9 d'octubre com a president, està a punt de complir el seu primer any com a cap del Consell. El 9 d'octubre sempre és especial i també és sempre moment de fer balanç. Per això el primer que volia preguntar-li, en quin punt situa vostè la nostra comunitat i quin seria el seu model per al futur?
2: Bueno, en primer lloc, on que estiga acabant-se el dia d'avui, jo vull aprofitar per a felicitar a tots els valencians i a totes les valencianes pel seu dia, no? Diu a la presentació que avui també celebrem el 750 aniversari de Jaume I, no? Ell ens va deixar un llegat a tots els valencians i a totes les valencianes, i nosaltres hem de treballar perquè aquest llegat continuï i millore, no? I així introduïsc un poc la resposta a la teua pregunta, no? Jo crec que tenim la sort de viure en una terra magnífica, en una terra que és d'oportunitats, no? I que jo crec que la situació de la Comunitat Valenciana torna a estar on tenia que haver estat sempre, que és les autonomies davanteres del nostre país, d'Espanya, no? Avui som una comunitat autònoma que estem en la primera posició en creació de llocs de treball, especialment en creació de treball per a les dones. També per als joves, una de cada dos joves que troben treball a Espanya el troben a la nostra terra, a la comunitat. Estem vivint un any molt bon quant a inversions. Arriben noves empreses, noves inversions a instal·lar-se a la comunitat. I això fa que tornem a ser aquesta terra d'oportunitats que jo crec que en algun moment van deixar de ser i que ara tornem a estar al capdavant. Per tant, crec que la situació és bona, però hi ha que tenir els peus a la terra. També hi ha problemes per a resoldre a tot Espanya i també a la Comunitat Valenciana, com és la vivenda o com hem de seguir treballant per millorar la sanitat o les polítiques socials. Però és cert que la situació conjuntural de la comunitat en aquests moments és molt bona.
1: President, estem en un 9 d'octubre, és un dia en el que susciten moltíssimes qüestions any rere any, qüestions com el nostre pes com a comunitat, la vertebració, el pes que té la pròpia comunitat, la identitat. Hi ha moltes sensibilitats diferents en la nostra terra. Pensa vostè que alguna vegada arribarem a un ampli consens en aquest tema?
2: Bueno, jo sóc una persona de consens i sempre he treballat per això, des que em dedique a la política. Jo sempre poso que en valor ser un polític que ha començat des del més baix, no? De ser regidor d'un poble menut en l'oposició, després ser un regidor en el govern, després ser alcalde, després ser diputat provincial, diputat autonòmic i acabat sent president de la Generalitat. He passat per totes les, jo crec que per totes les fases que està un polític, i això fa que estigues molt connectat al terreny, no? Som terra, de més, que històricament ens hem caracteritzat per entendre-nos. Hi ha una cosa que sempre dic de Jaume I i que la gent no sap, no? Jaume I va conquerir el regne de València pràcticament sense confrontacions, sinó pactant en els àrabs, en els musulmans que estaven així al nostre regne i conquerint a base d'acords, no? Jo m'identifico molt en aquesta forma d'entendre la vida. Haurà algun dia consens? Pues a mi m'agradaria, però és cert, hi ha que ser realistes, que vivim una situació molt polaritzada. Estem baix un govern d'Espanya que ha intentat sempre dividir els espanyols, no? Entre bons i roïns, entre dretes i esquerres. Jo crec que les coses no poden funcionar, no poden funcionar així. Es necessita sentit comú i sobretot es necessita voluntat. Jo crec que hi ha una part, especialment la que sou representada pel govern de Pedro Sánchez, que mai ha tingut voluntat d'unir els espanyols, sinó que ha viscut ell bé separant els espanyols. No?
0: President, estem vivint, diguem-ne, un 9 d'octubre un poc estrany, marcat precisament per aquest anunci de les eleccions anticipades per part del president del govern, i amb la crisi de la vivenda, com vostè comentava, en el centre de la política. Estem vivint manifestacions, acampades en València i Alacant en contra per a defendre el dret a la vivenda. Com valora vostè aquesta tensió política i aquesta tensió que se viu als carrers?
2: Bueno, jo sempre mostro molt respecte per, per a les persones que reivindiquen, que es manifesten i que defensen una forma de pensar, no? Bé, jo sempre tinc que mostrar cert respecte, però és cert que jo crec que ara hi ha molts interessos partidistes, no? I que a raïs d'haver convocat unes eleccions que reflexa sobretot el fracàs de les polítiques de l'esquerra, no? L'esquerra du 7 anys governant a Espanya, no? I que hem vist en estos dies com una dona de 87 anys era desahuciada de sa casa, reclamava solucions i al fi, ja que reconeix-ho, sa dona ha mort fora del seu hogar, no? Jo crec que això reflexa que les polítiques de vivenda que s'han dut fins ara no han sigut positives, no han sigut bones. Evidentment, el sistema democràtic també té lagunes, també té defectes, no? I jo crec que el cas d'esta dona, Mari Carmen, és un exemple que el sistema no és perfecte. I com es perfecciona un sistema? Governant i legislant, arribant a acords i fent lleis que donen més seguretat i més garanties a les persones. A través o posar-se darrere una pancarta o agitant o dividint no solucionen mai les coses. Jo crec que el cas Mari Carmen i el cas de la vivenda en aquest moment reflexa que han sigut una legislatura on no s'ha governat, on no s'ha legislat i que s'ha estat més centrat en resistir, en estar sentat en el poder, en estar assentat en el poder i no pensar en les persones, no? Per tant, jo sempre dic que quan hi ha problemes tenim l'obligació i la responsabilitat els que estem al capdavant de les administracions de buscar solucions i crec que el govern d'Espanya no les ha buscat, no?
0: Parlem del carrer, d'aquestes persones que estan acampades, que se manifesten i que demanen solucions. Pensa vostè que hi ha solucions a curt termini en el tema de la vivenda?
2: Sí que hi ha solucions, hi ha que buscar les solucions. Mire, nosaltres tenim la sort de viure en una comunitat autònoma que en diàleg hem aconseguit que es tornen a fer vivendes de protecció pública. Duem 8 anys sense fer-ne ninguna, no? Els 8 anys de Podemos, de Compromís, del Partit Socialista, no se'n van fer cap a la Comunitat Valenciana. I això que ha fet? Ha gravat el problema de la vivenda més encara a la Comunitat Valenciana. Tenim els mateixos problemes que hi ha a la resta d'Espanya, però a més hem perdut 8 anys en construcció de vivenda pública. I com s'ha arreglat aquest problema? Parlant i dialogant. Avui hi ha un pla en marxa que ens permet, que ens va marcar l'objectiu de construir 10.000 vivendes de protecció oficial, i hi ha 6.600 ja en marxa, en municipis governats per diferents formacions. S'ha arribat a un acord en municipis governats per el PSOE, en municipis governats per Compromís, del Partit Popular i també de partits independents per a fer un pla de creació de vivenda pública. Esta mateixa setmana he visitat vivendes en construcció en Alacant, ho hem anunciat, vivendes preindustrialitzades en pobles d'Anna, com Carcaixent o Consilla. Per tant, un dels problemes de la vivenda s'ha d'arreglar construint-ne més i donant més facilitats a les persones que volen adquirir una vivenda. I després hi ha una altra cosa molt important. El 30% del cost d'una vivenda, del cost que té una vivenda, són impostos. Per tant, si verdaderament vol haver un compromís polític en què les persones tinguin accés a la vivenda, el que hi ha que fer és baixar impostos. I sobretot impostos que estiguin vinculats a la vivenda. Això ho hem fet a la Comunitat Valenciana. Hem reduït l'impost de transmissions patrimonials. Ja hem adoptat mesures d'ajuda especialment a les persones vulnerables i a la gent jove. A Espanya, ningú dels partits que ha governat, bé sigui el Partit Socialista o els seus socis, que sí tenim a Compromís, que forma part de la coalició de Sumar, mai ha volgut adoptar una mesura per baixar els impostos o per baixar l'IVA. Jo per això insistisc que la gent demanda solucions i les solucions es fan en treball, en esforç i governant. I jo sincerament crec que s'han fet molts anuncis, que s'anuncien moltes coses, però que en la pràctica no s'ha dut res endavant.
0: Però creu realment que aquestes polítiques públiques de vivenda són efectives? Perquè la gent al carrer no ho acaba de percebre de la mateixa manera.
2: Bueno, perquè la gent al carrer no ha pogut dir-les. Hasta que no hem volgut o ha hagut un govern, com és el govern del canvi de la Comunitat Valenciana, que s'ha pres en sèrio aquest tema. Evidentment, ningú té una vareta màgica. I evidentment, les coses duen el seu temps i el seu procés. Però construir més vivenda i que la vivenda sigui més barata per reduir impostos, crec que són dues bones fórmules per anar millorant el greu problema de la vivenda en Espanya.
3: Jo entenc que la responsabilitat no és només autonòmica, també té una molt bona part l'Estat, però li pregunto a vostè. Recordarà que fa 10 mesos, quan va vindre així en la seva primera entrevista, li vas preguntar pels nostres nanos, pels nostres xiquets, i per si algun dia, tal com estan les coses, podran adquirir una vivenda. I parla ara de solucions. Veurem aquestes solucions?
2: Claro que les veurem. Jo estic molt orgullós d'aquests 10 mesos de treball en matèria de vivenda, no? Perquè en aquests 10 mesos hem incrementat el parc de vivenda pública a la Comunitat Valenciana, i això és una realitat, no és una promesa, no és una declaració d'intencions, és un fet. Mira, en aquests 10 mesos, un jove a la Comunitat Valenciana pot tindre la el finançament del 100% de la seva hipoteca, perquè ho hem fet a través d'un acord de l'Institut Valencià de Finances, no? I a més ho hem augmentat a l'edat de 50 anys, perquè és cert que avui hi ha persones que complixen amb la societat, que han estudiat o treballen, tenen el seu salari, paguen els seus impostos i en canvi no tenen el finançament suficient per a comprar una vivenda. Ahí està l'administració i ahí tenim que ajudar-los. I això s'ha fet a la Comunitat Valenciana. O recentment hem aprovat mesures per ajudar els joves a pagar-los els gastos de regís, de notaria, de gestoria, que, mire, venen a costar entorn als 1.000, 1.500 euros. Això va fer-se a la Comunitat Valenciana. Jo en 10 mesos he adoptat totes les mesures que han estat a la meva mà per a ajudar a minorar aquest problema.
3: Pues te parla de joves. Pel que li vaig escoltant en els últims mesos, també és important per a vostè, són importants els autònoms. Com pensa ajudar-los?
2: Bueno, els autònoms, especialment els que comencen una activitat, el primer que hi ha que ajudar-los és reduir-los la pressió fiscal. Per què? Perquè generalment, quan una persona obre el seu negoci, té més gastos que en un altre moment, de la seva trajectòria, i, per tant, el que no pot fer l'administració és estar carregant-lo la base d'impostos. Així hem aprovat una quota zero de 2 anys pels autònoms que comencen el seu projecte, i, a més, són 4 anys de quota zero en els autònoms que damunt són joves, no? Que generalment el jove és el seu primer negoci, el seu primer projecte, i li costa més. Jo crec que això són polítiques reals, jo crec que això és el que demanda la gent en el carrer. I hi ha una data per a mi molt important. Som la comunitat autònoma d'Espanya que més autònoms decideixen invertir o dur endavant el seu projecte en esta terra perquè confien en ella i perquè confien en les decisions que estem prenent. Jo crec que és una bona mesura per ajudar-los. Mire, jo crec que qualsevol persona que té un negoci el que vol és estabilitat, per una banda. Jo crec que hem oferit estabilitat en aquests 2 anys de govern a la Generalitat Valenciana, i el que vol és seguretat. I vol que aquelles coses que es plantegen, que s'aproven, li arriben. I jo intento des del primer dia mostrar una administració molt més propera a la gent, molt més propera a l'autònom, molt més propera al jove, molt més propera a la persona major que també té les seues necessitats i que estic segur que parlarem al llarg d'aquesta entrevista, perquè crec que, insistisc, que els que estem al front de l'administració el que hem de fer és discutir menys i solucionar més.
0: President, el pròxim 29 d'octubre es compliran 2 anys d'aquesta dramàtica dana que va arrasar molts pobles de l'Horta Sud, que va acabar amb la vida de 231 persones. S'han fet moltes coses, queden encara moltes coses per fer. En quin punt es troba la reconstrucció?
2: Bueno, és cert que sí, hi ha hagut una reconstrucció de 2 velocitats. No? A més, per una decisió política acertada per part de l'administració de la Generalitat i per una decisió que jo crec que no ha sigut acertada per part del govern d'Espanya, i que no ho diu un president que és d'altra formació política, també ho diuen els alcaldes socialistes afectats per la dana. No? Jo crec que després d'aquest dia tan tràgic, i que van tenir que afrontar una reconstrucció, una recuperació, tots sabíem que aquesta recuperació tenia que ser una urgència, tenia que ser atendre una emergència. I, per tant, una de les coses que jo crec que va fer acertadament l'administració, la que jo represento ara, va ser tramitar totes aquestes obres per emergència. Això acurtar plaços i donar moltes facilitats per a que la gent torni a tindre normalitat. I avui hi ha una dada que no es pot discutir. Avui més del 90% de les obres que es va comprometre la Generalitat a fer la reconstrucció ja estan acabades. No? Queden molt poquetes obres ja per acabar. I a l'altra banda tenim algunes infraestructures que tenia que fer el govern d'Espanya i que ni siquiera han començat perquè tenen una tramitació molt farragosa i perquè no han acortat plaços a l'administració. Per tant, jo crec que encara queden coses per fer, algunes molt importants i que encara ens posen en risc, com són les obres antirriades, que era el primer que tenia que atendre el govern i que encara no ho ha fet, perquè no va tramitar per emergència coses que tenien que tramitar-se. I, a més, són coses, sincerament, de sentit comú, no? De sentit comú. I es va tardar molt en reaccionar, no? Jo, una de les primeres mesures que vaig fer en aquests 2 mesos com a president va ser demanar una cita amb el president del govern d'Espanya i plantejar-li que havíem de reunir-nos, que no podíem donar una imatge de confrontació per atendre un problema real que estaven patint molts valencians i moltes valencianes, que era la reconstrucció, que era una mala imatge per a les administracions. I li vaig demanar que crearen aquesta comissió mixta, on estiguin representats tots els ajuntaments, totes les administracions, i estiguin el govern i la Generalitat Valenciana. I s'ha fet, però és cert que arriba tard. Perquè ho vaig dir també quan vaig estar en aquesta casa. Quan va passar la tragèdia del volcà a les Illes Canàries, a La Palma. En uns dies es va constituir una comissió mixta que va ajudar a gestionar millor aquesta recuperació. Així s'ha tardat un any i mig. I ha tingut que anar un president de la Generalitat a demanar, per favor, que es constituïra aquesta comissió mixta. I aquest temps l'hem perdut. Si aquest temps ara costa molt de recuperar. Però jo, a més, quan no vull discutir en això, no vull que entrar en una guerra de relats, jo una volta més i públicament m'oferisc al govern d'Espanya, quan acaben les nostres obres, a seguir treballant en les obres que tenen ells previstes. Perquè som una administració que estem per a col·laborar, especialment per a col·laborar quan es tracta de tornar a la normalitat en els pobles afectats per la Dana. I així faig altra volta aquest oferiment, perquè el govern compta amb nosaltres, que estem disposats a seguir ajudant fent obres, i per suport per aquestes obres, però el que necessitem també és un pla de finançament. No?
0: En este mateix plató, quan vostè va ser investit president, també ens va dir que un dels principals objectius com a president de la Generalitat era restablir les vies de comunicacions entre la Generalitat i les associacions de víctimes de la Dana. En quin punt es troben en aquests moments? Considera que ho ha fet?
2: Mire, jo he sigut sempre molt respectuós amb elles. No? Jo el primer dia crec que vaig fer algo que no ha fet encara ningú, que era demanar perdó per algo que creia que havia que demanar perdó. Jo sempre vaig dir que les administracions no van estar a l'altura de les circumstàncies quan va passar la Dana. I dic les administracions. Jo vaig demanar un perdó per la que jo represente, que és la de la Generalitat Valenciana, perquè crec que totes tenien que assumir la seva part de responsabilitat. L'administració de la Generalitat s'ha assumit. Han hagut responsabilitats polítiques que s'han assumit. En el govern d'Espanya ninguna, no? Inclús ha protegit al president de la Confederació Hidrogràfica, o a Emet, que jo crec que aquest dia no van estar a l'altura. El perdó no cura res, però el perdó alivia. I crec que és, quan tu no s'enganya, és just reconeix-ho, no? I des d'aquest dia em vaig oferir a totes les víctimes a mostrar-los una administració molt propera, molt oberta a atendre les seues necessitats, i em vaig comprometre que totes aquelles ajudes que necessitaren i que es donava l'administració, les resolveríem lo antes possible. Això ho he complit. I jo cada dia que he passat tinc una cosa clara, que totes les víctimes de la Dana, totes les seues famílies, mereixen moltíssim respecte, i jo puc dir-li, puc garantir-li que l'administració que representa la Generalitat Valenciana està fent-ho en tots i cada un dels seus departaments.
3: President, parlem de l'infrafinançament. Ja sap que és un tema que està enquistat durant els anys. Hi havia una proposta del govern d'Espanya que no van acceptar vostès. Veurem alguna vegada resolt aquest tema?
2: Bueno, mire, en aquest tema m'han permès que diga que jo tenia raó. Quan el president Sánchez em va dir que anava a tractar el tema del finançament, em vaig donar compte que no estava dient-me la veritat. Em vaig donar compte que no anaven a proposar res i que no anava a aprovar-se res d'esta legislatura. I miren, acaba ja la legislatura. I no hi ha finançament ni per als catalans, ni per als separatistes catalans, que són els que l'havien demanada, no? Era tot una mentira. Jo ho vaig dir el primer dia. I miren, les proves ahí estan. S'ha acabat la legislatura i no hi ha finançament. Però no hi ha un finançament que no volia ningú. Que ni siquiera les autonomies governades per el Partit Socialista s'ho creien. Soles o boines separatistes, i ni siquiera ells ho tenen, no? Per tant, haurà algun dia una solució al finançament, quan hagi un govern seriós a Espanya, que no mire protegir-se ell, sinó que mire que hi ha que tindre un problema, hi ha que sentar a tots els presidents autonòmics per arribar a un acord.
3: En el debat de política general, fa uns dies, va fer moltes propostes, ara les anirem desglossant, però volia parlar primer de com està l'ambient en les Corts. Hi ha massa tensió. Ho ha esmentat vostè abans. És possible baixar el nivell molt alt de tensió?
2: És possible si uno vol. Si uno no vol, no és possible. Jo, des del minut 1, he mostrat interès en arribar a acords. I fixa's, parla vostè del debat de política general o de l'estat de la comunitat, com vulguin dir-li, no? Ciutadans. Jo vaig anar allí aquest dia a donar la meva visió com veig jo la comunitat del futur, no? I vaig dur allí unes 50 propostes, 55 concretament, per a debatir-les, per a parlar, per a millorar-les, per a enriquir-les, i que foren bones per a tots els valencians i totes les valencianes. I em vaig trobar una oposició que no volia parlar del futur de la comunitat. Vaig ser una caixa buida, intentant atacar la meva honorabilitat, el portaveu del Partit Socialista. I van entrar ells a una discussió sense voler parlar. Jo volia parlar allí de la sanitat, d'un pla que va millorar la sanitat de la Comunitat Valenciana, o d'un pla que millora l'educació, o d'un pla que va generar-nos 2.000 places de residències a la Comunitat Valenciana. Volia parlar de l'aigua que es necessita a la província d'Alacant, del problema de la ceràmica, de la necessitat de seguir creixent i seguir atraient empreses a la comunitat. De tot això volia parlar, de tot això volia debatir, i em vaig trobar allí una posició que estava més interès en la crispació. Però clar, uns són i representen el partit de Pedro Sánchez, que ja sabem el que aporta, i altres són el soci de Pedro Sánchez d'Espanya, com és Compromís. Per tant, es pot arribar a consens? Sí, si dos parts volen. La meua part està per la llavor. Crec que els altres no, sincerament.
0: Presidente, en este cas li hem de preguntar sobre ese dossier anònim que segons el PSPB assenyala possibles irregularitats en la seva gestió en l'Ajuntament de Finestrat. Ha pogut llegir este document?
2: Pues mire, és algo curiós, no? És algo curiós que apareguera un dossier anònim, sense firmar-lo ningú, que parlara d'un atac clar a la meva honorabilitat com a responsable públic, i que aquest mateix dia la pròpia ministra i candidata socialista a la Generalitat diguera que era molt greu i que aquest mateix dia anava a dur-lo a la Fiscalia Anticorrupció. I miren, ja ha passat una setmana i mitja i no ho han dut. I en aquesta setmana i mitja resulta que algunes acusacions de les que em van fer i que es van presentar querelles a la Fiscalia han sigut totes arxivades, no? Jo me n'he recordat molt de les cloaques del PSOE, dels dossiers, de les investigacions, de les mentires, dels informes, i m'he recordat molt del que ha passat a Espanya, perquè jo crec que està passant a la meva persona, no? Ha hagut un atac a la meva parella, ha hagut un atac a la meva família, ha hagut un atac a la meva persona, però tot en proves infundades, no? Jo sóc una de les persones que sempre diu que si algú comet una irregularitat hi ha que dur al juzgat i investigar-ho. I això va dir el Partit Socialista el dia que tenia aquest famós dossier, però no l'ha dut. Per què no l'ha dut? Perquè jo crec que la finalitat no era buscar justícia o comprovar si s'han fet les coses bé o mal. Es tractava de danyar la meva imatge. Acabem de veure estos dies com s'ha pogut provar que a la jutge que investigava el germà de Pedro Sánchez del Partit Socialista o l'entorn del Partit Socialista, aquestes cloaques, aquesta leire, havia inclús arribat a demanar-li als sicaris que amenaçaren o que intervingueren o que danyaren físicament a la jutge. Miren, jo crec que això és un tema molt preocupant. Jo crec que, sincerament, les persones que es dediquen a aquestes qüestions no poden estar en la vida pública, no poden estar en la política. Jo sóc l'antítesis de tot això. Jo crec que estem per a treballar per a ciutadans i no per a entrar a les cloaques com ha entrat el Partit Socialista.
0: I d'on pensa que ve aquest dossier? S'ha insinuat que pot ser foc amic, que podria vindre del seu propi partit?
2: Pues mira, jo no li dic un minut a això. És que si li dic un minut a això, perc un minut d'atendre als valencians i a les valencianes. Jo el que puc dir, i és un fet real, és que l'únic que té ganes d'airejar-lo i de publicar-lo és el Partit Socialista. Per tant, i veient el que ha passat en Espanya en el sanchisme i veient què pràctiques han tingut en tot aquest temps d'acusar, d'atacar els jutges, de danyar la imatge d'altres companys, jo crec que és una pràctica o un modus operandi que tenen ells. Em costa creure que no siguin ells. No?
3: Vostè ho comentava fa un parell de minuts. Ahir vam conèixer que la Fiscalia de la Comunitat Valenciana arxivava una querella d'una associació que deia que vostè havia anat a la final del Mundial amb ajuda de la Federació.
2: Que era fals.
3: S'ha arxivat, li ho estic dient. Com ho valora?
2: Pues valora que, per una banda, que tenim una justícia que respon. No haurà sentit mai d'este president paraules contra la justícia, perquè crec que tenim que també que defendre les institucions. I una volta més es demostra el que jo sempre he fet. Jo tinc molt clar quina és la meva activitat pública i quina és la meva activitat privada. Jo tinc aficions, qualsevol altre valencià. Soc una persona que li agrada molt el futbol i que li agrada molt la muntanya i que quan vull disfrutar d'algo relacionat amb els meus hobbies m'ho pague jo de la butxaca. Mira, això hi ha diputats de Compromís que no poden dir-ho mai, que anaven a veure els partits de Champions del Villarreal i ho carregaven a l'administració. En mi no poden treure un dossier, poden treure un 21, si consideren oportuno, no ho trobaran això mai. Perquè una persona té que ser íntegra. Sobretot una persona té que tindre clar que quan representa els seus ciutadans té que ser exemplar. I jo des del primer dia que em dedico a la política he intentat sempre, sempre, molt exemplar.
0: Tornem a parlar de les eleccions generals. La maquinària electoral podem dir que ja està en marxa, està a punt de començar una campanya electoral que serà en clau nacional, però què ens espera en les pròximes setmanes, sobretot en els temes que afecten a la Comunitat Valenciana?
2: Pues bueno, nosaltres tenim que seguir treballant. És cert que hi ha unes eleccions, és cert que hi ha una campanya electoral que és molt important per al futur de la comunitat, no? Però nosaltres anem a seguir treballant, nosaltres anem a seguir duent endavant aquestes propostes que vaig fer en aquest debat de política general, que vaig comprometre a dur mesures, per exemple, que les famílies nombroses ja siguin aquelles que tenen dos fills, i uns dies després ja ho han posat en, ja ho han posat en marxa. Ja hem modificat el pressupost també per començar a introduir les urgències en els centres de salut de poblacions de més de 50.000 habitants, hem començat a netejar els barrancs de canyes, que per cert és una obligació que té que fer la Confederació, que no ho fa, va fer volar la Generalitat, que vaig comprometre en aquest debat i ho hem posat en marxa, i anem a seguir duent endavant les polítiques de vivenda i les polítiques socials, perquè és una obligació que tenim en els ciutadans. I després, evidentment, ve una campanya electoral. I ve una decisió que tenim que prendre les valencians i les valencianes, que és determinant per a la nostra terra.
0: I quin pes tindran els temes que afecten especialment a la comunitat valenciana en aquestes eleccions generals?
2: Pues mira, jo crec que en aquestes eleccions generals el que sí que podem comprovar és que ha hagut un càstig de Pedro Sánchez a la comunitat. Hi ha hagut un càstig a tots els valencians i a totes les valencianes simplement perquè així les persones que viuen així van tirar una opció política que no era la d'ell i que per això ens han castigat. I això és la realitat. Jo espero, i tenen que entendre-ho, com a president també del Partit Popular que soc a la comunitat valenciana, que és un canvi. Un canvi, però no perquè sol es canvi el color polític, sinó perquè és un president que tingui un compromís seriós a la comunitat valenciana, no? Jo sóc d'un partit on el seu president i el seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, sí que va vindre a València en la reconstrucció, es va comprometre a fer un pla en València en infraestructures, que sé que va fer-lo, es va comprometre a fer una financiació de veritat que arregli el problema del finançament de totes les autonomies i sobretot que es treballi en problemes que viuen i que pateixen els valencians tots els dies, com pot ser el problema del transport a les cercanies. Miren, així ens acaben de dur vehicles, vagons, trens, en 20 anys d'antigüetat, el mateix temps que en altres comunitats com a Catalunya posen trens nous. Per què? Per què hem de ser nosaltres de segona categoria? Qui estableix que un valencià ha de ser de segona categoria respecte a un català? Que jo vull el millor per a Catalunya, però també vull el millor per a la meva terra. Això és el que hem de decidir en aquesta campanya electoral a la comunitat valenciana. Si volem que un govern ens tingui en compte com una comunitat com som nosaltres, que som de primer nivell, o si volen seguir castigant-nos.
3: Li deia, president, que vostè acaba de parlar de Feijóo, ho aprofite, ha parlat també del debat de política general. En el debat, vostè va parlar d'una proposta que jo diria que anava més enllà d'esta legislatura, però és de veres, parlant de Feijóo, que a hores d'ara vostè no és el candidat o no n'hi ha un candidat designat. Com ho valora?
2: Pues mira, és que jo sóc el president de la Generalitat, que això està per damunt de ser qualsevol candidat. I és que, fixeu-vos vostè, a la gent hi ha que parlar-li, hi ha que dir-li la veritat. Els problemes de la sanitat no s'arreglen en un any, ni els problemes de les polítiques socials, ni les infraestructures. I, per tant, si eres un govern seriós, el que tens és que planificar i garantir que el que vas a dur endavant vas a dur en els propers anys per a millorar-ho. Això és el que vaig fer aquest dia. Perquè no pense en mi, perquè pense que en la gent, perquè no m'importa el que a mi em passe, sinó que m'importa la capacitat que tinga de poder millorar la vida de tots els valencians i de totes les valencianes. No seria seriós si sols es parlava dels mesos en els quals estic de president o quan els mesos de la legislatura, no. Les persones estan per damunt de tot això. Al final una legislatura s'acaba en un dia que es vota i les ciutadans decideixen si la teva opció deu de continuar o si la teva opció ja no deu de continuar. Però el sendemà un autònom torna a alçar la persiana. Un empresari torna a obrir les seues portes i un treballador té que anar a fer feina. I per tant, les planificacions que facin tenen que ser de futur. No em preocupa res el de ser candidat, absolutament res. Estic centrat únicament i exclusivament en l'encàrrec que em van fer els diputats quan van elegir president, que és treballar per tots els valencians.
0: En qualsevol cas, se considera recolzat pel seu propi partit?
2: Bé, em va demanar el president del meu partit que fos president de la Generalitat una situació supercomplicada, no? I jo vaig acceptar el repte. Jo fins ara sempre he tingut el suport del meu partit i sent que tinc el suport de Ciutadans. Estos dies que estem en la festivitat del 9 d'octubre estan apareixent moltes enquestes. No n'he vist cap que no diga que el Partit Popular tornaria a governar la comunitat valenciana. Pues bueno, pues, jo us dic que les enquestes hi ha que estudiar-les fins a cert punt, però és cert que quan veus que en qualsevol diari apareixen enquestes i totes senyalen el mateix, que estem en el bon camí, que la gent confia en tu, pues jo també ens hem respaldat per el que més m'importa, que és per el poble valencià.
0: Tornem a parlar d'aquestes mesures que va anunciar en el debat de política general de la Comunitat Valenciana. Va anunciar un ampli paquet de mesures per a millorar la sanitat, també mesures en educació. Quines destacaria de totes elles?
2: Pues mira, en el tema de la sanitat, jo tinc que reconèixer que han hagut molts avanços en matèria sanitària. Cada any el nostre pressupost en matèria de sanitat puja. Ara destinem més de 9.000 milions d'euros a l'any a la sanitat. No? Hem sigut capaços de reduir la llista d'espera a les operacions de prioritat 1, que són les operacions més greus de les persones. I s'ha avançat en moltíssims aspectes. És la legislatura dels hospitals, no? Dels nous hospitals a la Comunitat Valenciana, de moltíssima inversió que està fent-se en centres de salut. En totes les àrees de salut de la Comunitat Valenciana hi ha obres en marxa. Però no diria la veritat si no reconeguera que hi ha problemes encara a la sanitat per resoldre. Que encara vas a centres de salut on hi ha altres tipus d'operacions que no són prioritat una i la gent ha d'esperar-se. I que, per tant, jo el que vaig presentar és un pla per intentar millorar tot això. Que ho he dit abans i que ho torno a dir ara. Aquestes coses no s'arreglen en un dia, però s'arreglen en el treball constant i en les idees clares. I això és el que intento jo aportar. No? Hem presentat un pla ambiciós de més de 2.000 milions d'euros, sobretot pensant en seguir millorant les infraestructures sanitàries, anem a augmentar els llits hospitalaris a tota la Comunitat Valenciana, a més, en un nou model, intentant que ja les habitacions de l'hospital siguin soles d'un llit, no siguin de dos. Estem augmentant els centres de salut, crec que n'hi ha més de 32 obres en marxa entre consultoris metges i centres de salut, i també tenim que adaptar-nos a les noves tecnologies. Anem a fer una inversió important en la intel·ligència artificial, no? Que hi ha determinades matèries, com pot ser la dermatologia, que gràcies a la intel·ligència artificial es podrà atendre l'atenció primària, que per cert, ahir també estem destinant molts diners per a millorar l'atenció primària. Hem planificat també introduir nous elements que té que avui pagar-se la gent de la seva butxaca a la sanitat, com és la vacunació del meningococo B, que saben que és una vacuna que recomanen els metges per a xiquets de 12 anys i que moltes famílies no decideixen no posar-la perquè no poden pagar-la. Pues volen que això entre també en el sistema i que la puguen pagar. O, per exemple, la famosa prova del taló que se li fa als més menuts, no? Que anem a millorar-la perquè tinguin els pares un millor diagnòstic pensant també en el futur dels seus fills. O anem a intentar ja que els malalts de diabetes que tenen que anar a l'hospital a replegar la seva medicació la puguen rebre a casa, no? Són avanços molt importants que crec que es podem afrontar i que en 2-3 anys poden ser una realitat a la Comunitat Valenciana, com una ciutat oncològica que volen fer junt a la fe. Miren, hem posat en marxa la prontoteràpia, que és un sistema molt vanguardista en la detenció, en la detecció i en la millora de la lluita contra el càncer. I era un sistema que havia donat Amancio Ortega la legislatura passada i que no s'havia posat en marxa simplement perquè l'havia donat un empresari i al gust del govern li tenien ascos empresaris, per dir-ho de forma clara. I estaven per la seva ideologia deixant que es perguessin vides humanes a la comunitat per no poder-los atendre. Jo crec que les persones estan per davant de les ideologies i en aquest pla que hem presentat de sanitat estic convençut de que anem a poder seguir millorant el sistema sanitari de la Comunitat Valenciana.
3: Hem parlat de sanitat, hem de parlar també, evidentment, d'educació. Ja sap el que va passar amb aquesta vaga abans de l'estiu. Les principals centrals sindicals continuen el seu calendari de mobilitzacions. Tenen més demandes, pensen que, o pensa vostè que poden arribar a un acord?
2: Mire, jo vull fer memòria de quantes voltes s'ha parlat del problema educatiu a la Comunitat Valenciana. Duem anys parlant del problema educatiu, però jo crec que mai ningú havia presentat un pla per a millorar l'educació. Jo l'he presentat. Més de 3.000 milions d'euros també per a millorar l'educació. Mire, en les manifestacions, una de les coses que reivindiquen i es queixen els mestres, amb tota la raó del món i els alumnes, és la calor que fan les aules quan arriben els mesos cara a l'estiu. Però, clar, hi ha que parlar clar. En Pérez Llorca no ha arribat el canvi climàtic. Calor ja en feia abans de Pérez Llorca fora president de la Generalitat. Però és que sigui jo el responsable d'això. No, jo sóc el responsable d'aportar solucions. I estic aportant solucions a això. Hem presentat un pla d'educlima que anem a destinar 140 milions d'euros a climatitzar els centres. A mi el que em fa un poc de ràbia o de malestar és veure que aquelles persones que han governat la comunitat durant els últims 8 anys, que han rechaçat dur endavant un pla, ni siquiera n'hem presentat ningú, es manifesten ara. I són polítics que quan estaven governant construïen col·legis sense climatitzar. O quan els mestres demanaven un augment de les seues condicions salarials i s'ho negaven. Jo ja he augmentat el salari de tots els mestres i de tots els professors. Clar, clar que queden problemes per solucionar i clar que hi ha una part de la reivindicació del sector educatiu que jo compartís i estic d'acord en ell. Perquè hi ha problemes que no s'han atès durant molt de temps. Però ara hem presentat un pla. Un pla que va tendir a millorar molt l'educació a aquesta comunitat. I, per tant, no hi ha millor forma d'arribar a l'acord i arribar a l'enteniment que fer propostes concretes i dur-les endavant. I això és el que estic intentant fer jo i el meu govern.
0: President, 10 mesos després de ser investit president, com van les relacions amb Vox? Hi ha hagut diferències en aquests mesos a l'hora d'aplicar el que Vox anomena prioritat nacional?
2: Bueno, hi ha diferències sempre, perquè són dos partits diferents, perquè no pensen de la mateixa manera, perquè tenen diferències. Ahí tenen que tindre la capacitat d'enteniment i de diàleg, no? I jo tinc que reconèixer que en Vox, quan hem fet propostes, s'han debatit i s'han aprovat. I això ha permès millorar moltíssimes qüestions. Mira, ara tenim en tramitació també lleis molt importants, com la llei del sol o com la llei forestal, que és una gran llei que va a reconèixer el treball dels particulars a l'hora de cuidar la terra i de cuidar les muntes i que va ser una gran ferramenta en la prevenció d'incendis forestals. Miren, i en Vox s'ha sentat a parlar, els altres no volen sentar-se a parlar, no? Per tant, sé que hi ha diferències, sé que a vegades és difícil posar-se d'acord, però tinc que reconèixer que tenen voluntat de deixar els seus interessos partidistes a un costat i buscar el bé de tota la comunitat. Jo en això estic agraït.
0: President, estem arribant al final d'esta entrevista. Com vostè deia abans, un any és un món, sobretot en el món de la política, però si d'ací un any, el pròxim 9 d'octubre el tenim així com a president, com li agradaria que fora ixe 9 d'octubre?
2: Pues mira, a mi el 9 d'octubre sempre m'agrada que siga un dia de festa, un dia on ens sentim orgullosos els valencians i les valencianes i sobretot un dia a que mostrem a la societat com som. Jo, com a valencià, crec que tots els valencians són gent molt hospitalària, que són gent molt alegre, que són gent que vagis a la festa de qualsevol poble que vagis, ens concentrem tots a una plaça, a un carrer i disfrutem de lo que som com a poble i jo crec que això no es té que perdre. Em preocupa que estigui gent més pensant en la divisió que la unitat, però si d'ací un any tinc que tornar així, a mi el que m'agradaria és que vostès, que espero que estiguin així també i que puguin tornar-me a preguntar, poder comprovar que ha millorat la sanitat, poder comprovar que aquesta vacuna que li he dit, per exemple, ja la poden posar els pares i les mares sense que els costi diners, poder comprovar que baixant impostos hem aconseguit més empleo per a la gent, o que puguem parlar així de que el problema de la vivenda ha millorat, o que qualsevol persona que té una persona major li ha arribat abans la dependència, o que ara sí que té una plaça de residència que abans no tindria. De veritat, desitjo de cor que si l'any que ve soc president i torna a estar així el 9 d'octubre, puguem contrastar que el que avui he dit és una realitat per a tots els valencians.
0: Bé, siga com siga, li desitgem sort i molt sincer, sobretot en benefici dels ciutadans de la comunitat valenciana i moltes gràcies per acceptar esta invitació.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.
2: Un plaer.
0: I a tots vostès, gràcies per acompanyar-nos i que acabem de passar un feliç dia de la comunitat valenciana.
3: Adeu. Feliç 9 d'octubre. Adeu.
4: Olem a mar. Sonem a festa. Parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Fronta una onada de calor, actua.
4: Comença.
5: Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos camping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per descomptat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
4: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio. Unes veus que coneixes. Una sintonia que t'acompanya. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Comença Contrapunt. La reflexió de la jornada a l'informatiu vespertí de Punt Ràdio. Amb Rubén Dempérez.

0: Són les 9 i 9 minuts de la nit i això és Contrapunt, avui en un dia de celebració i de reivindicacions, un 9 d'octubre que apura les últimes hores amb uns actes que han transcorregut sense incidents. En el control de so, Manolo Palomar i José Navas. Comencem.
1: Connectats amb la realitat del dia. Estos són els titulars que marquen l'actualitat. Contrapunt.
0: La jornada festiva i commemorativa d'avui es tanca amb la tradicional manifestació convocada per la Comissió 9 d'Octubre, una marxa que transcorre sense incidents. De matí, la solemnitat ha presidit el 9 d'Octubre amb una processó cívica que enguany ha recuperat una peça excepcional de la nostra història, l'espasa de Jaume I, quan es complissin 750 anys de la mort del Conqueridor. I el 9 d'octubre s'ha viscut amb normalitat, entre aplaudiments i reivindicacions, amb una imatge poc habitual, la plaça de l'Ajuntament convertida, compartida per la celebració i l'acampada pel dret a l'habitatge, i sense mascletà. I el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacat en l'entrevista que li hem fet en esta casa el gran moment que viu la Comunitat Valenciana amb l'arribada de grans inversions i d'empreses. El cap del Consell parla de la comunitat com de la terra de les oportunitats. I a pocs dies, perquè els reis Felip VI i Letícia visiten Ceuta i Melilla, el Marroc endureix els seus missatges cap a Espanya. El mateix rei Mohamed VI ha dit que la cooperació entre els dos països no ha de ser objecte de pressions, amenaces o xantatges.
1: Contrapunt. A Punt Ràdio. Rubén Dempere.
0: I la jornada de celebracions pel 9 d'octubre es tancava esta vesprada, com estem comentant, amb les tradicionals manifestacions pels carrers de València. Dos, en este cas, la més nombrosa, la que convoca la Comissió 9 d'octubre, que ha seguit la nostra companya Amparo Fernández.
2: Hi havia molta expectació al voltant de les manifestacions del 9 d'octubre d'esta vesprada. Les dues han eixit des del mateix punt, des de la plaça de Sant Agustí, a les 6 de la vesprada. La primera ha estat convocada per la Comissió 9 d'octubre, era la més multitudinària, amb el lema Guanyem el País, i el que sí que hem vist ha sigut una gran presència dels sindicats de l'ensenyament, protagonistes d'aquesta vaga educativa el curs passat. També s'han reivindicat com no eixa millora pel finançament, també al costat de les persones que estan acampades en favor d'aquesta llei de l'habitatge, i també la reclamació d'autogovern que venim sentint els darrers anys. 2.000 persones han participat en aquestes dues manifestacions, la segona des de la coordinadora obrera sindical, que ha estat especialment blindada per la Policia Nacional. Hem vist autèntiques columnes d'agents que custodiaven d'alguna manera aquests manifestants al pas pels carrers Xàtiva, Colom, fins a desembocar en la Porta de la Mar, on les dues manifestacions s'han dividit, una fins a la plaça d'Amèrica i l'altra fins a la plaça d'Alfons el Magnànim, als peus també d'aquesta figura equestre del rei en Jaume I. Hem de dir que no hi ha hagut cap aldarull, no s'han produït incidents, i aquest blindatge policial ha evitat que les persones que circulaven pel carrer compartint els escenaris de botigues, que estaven moltes d'elles obertes, també els voltants de la plaça de Bous o de l'estació, s'ha ajuntat multitud de gent, però hem de recordar que no hi ha hagut cap incident esta vesprada del 9 d'octubre.
0: Gràcies, Amparo. I esta és una de les valoracions que ha fet d'esta jornada reivindicativa Anna Oliver, la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià.
3: Volem un País Valencià ben finançat, en una condonació del deute, que amb lleis pròpies, que puga governar, que puga dictaminar sobre el dret civil valencià. Evidentment que parlen valencià, que respecta l'escola i enguany ens acompanya una columna educativa, i que sobretot que evite la reiteració de la desgràcia que patirem el 29 d'octubre.
0: I per la festivitat del 9 d'octubre, el president de la Generalitat ha concedit una entrevista a la Ràdio Televisió Pública Valenciana, que els hem oferit en la televisió i en la ràdio d'Apunt. Juanfran Pérez Llorca ha fet un repàs per diversos apunts, assumptes d'interès de la Comunitat Valenciana. Xavier García del Valle.
4: Sí, Rubén, efectivament s'ha referit a la crisi de la vivenda i a les accions del Consell en aquesta àrea, a l'educació i a la sanitat, que també han estat presents en esta entrevista, on Juanfran Pérez Llorca ha parlat sobre el seu futur polític en un any amb diverses cites electorals, en su compte Magda Nicolau.
5: Primer 9 d'octubre per a Juanfran Pérez Llorca, que fa balanç de govern com a president de la Generalitat.
6: Estem en la primera posició en creació de llocs de treball. Arriben noves empreses, noves inversions, instal·lar-se a la comunitat.
5: El cap del Consell ha mostrat respecte per als acampats per la crisi de la vivenda, però rebutja que el govern de Pedro Sánchez aprofiti les mobilitzacions amb interessos partidistes.
6: El cas Mari Carmen i el cas de la vivenda en aquest moment reflexa que han sigut una legislatura on no s'ha governat, on no s'ha legislat i que s'ha estat més centrat en resistir.
5: I ho contraposa amb les polítiques del Consell. Un pla de 10.000 vivendes públiques si cap del Consell ha mostrat respecte per als acampats per la crisi de la vivenda, però rebutja que el govern de Pedro Sánchez aprofiti les mobilitzacions amb interessos partidistes.
6: El cas Mari Carmen i el cas de la vivenda en aquest moment reflexa que han sigut una legislatura on no s'ha governat, on no s'ha legislat i que s'ha estat més...

0: El 90% de les obres de reconstrucció de la Dana, dependents de la Generalitat, estan finalitzades.
1: I a l'altra banda tenim algunes infraestructures que tenia que fer el govern d'Espanya i que ni siquiera han començat.
0: Pérez Llorca lleva importància al fet de no haver sigut encara designat candidat del PP per a les eleccions autonòmiques.
1: Jo sóc el president de la Generalitat, que això està per damunt de ser qualsevol candidat. Sempre he tingut el suport del meu partit i sent que tinc el suport de Ciutadans.
0: I acusa els socialistes de voler danyar la seva imatge amb un dossier contra ell.
1: La pròpia ministra i candidata socialista a la Generalitat diguera que era molt greu i que aquest mateix dia anava a dur-lo a la Fiscalia Anticorrupció. Miren, ja ha passat una setmana i mig i no ho han dut. Jo me n'he recordat molt de les cloaques del PSOE.
0: Davant les protestes en educació demana temps.
1: Hi ha una part de la reivindicació del sector educatiu que jo compartís i estic d'acord en ell. Perquè hi ha problemes que no s'han atès durant molt de temps. Però ara hem presentat un pla. Un pla que va tendir a millorar molt l'educació, propostes concretes i dur-les endavant. I això és el que estic intentant fer jo i el meu govern.
0: Amb una societat polaritzada, Juan Fran Pérez Llorca diu que continuarà treballant per unir la ciutadania de la Comunitat Valenciana.
2: Les reivindicacions han marcat esta vesprada del 9 d'octubre. El matí ha sigut el moment de la solemnitat. La Reial Senyera ha acabat, passades les 2:30 de la vesprada, el recorregut pels carrers de València. A les 12 en punt, baixava pel balcó del consistori entre salves d'honor i sense inclinar-se davant de ningú. Entre el seguici, l'alcaldessa de València, Maria José Català.
3: Avui un missatge molt important, concòrdia, concòrdia i concòrdia. La ciutat és de tots els valencians, la plaça és de tots els valencians, la Real Senyera és de tots els valencians i tots han de sentir-se còmodes en el dia d'avui.
2: Enguany, el portador de la Senyera és José Gozálvez, regidor del grup municipal de Vox.
4: Unos 20 kilos de señera, de peso de la historia sobre todo, pero bueno, la propia señera con el empuje de los valencianos, ella sola te lleva prácticamente que en volandas.
2: I enguany, per primera volta, Xavier, hi ha hagut una novetat.
5: Sí, un parell de novetats, imatges inèdites. La primera en 5 dècades, l'espasa del rei Jaume I, ha tornat a acompanyar la Reial Senyera durant esta processó cívica. L'altra imatge inèdita, Rubén, la plaça de l'Ajuntament, amb aquesta presència de l'acampada reivindicativa per la vivenda. El pas de la Reial Senyera ha arrencat aplaudiments entre els milers de persones que acompanyaven avui esta processó.
6: Tots els anys venim per a honrar la bandera i veure la bandera i veure la festa.
7: Vinc tots els anys, soc valencianista.
5: Després, la Reial Senyera ha entrat a la catedral on ha sonat el Tedeum, l'himne d'acció de gràcies per la conquesta de València. I una volta acabat l'acte religiós, la comitiva ha continuat fins a la plaça d'Alfons el Magnànim per a fer l'ofrena floral davant de l'estàtua del rei. I d'ahí, tornada a l'Ajuntament de València.
2: I el 9 d'octubre també s'ha celebrat este matí al Palau de la Generalitat, on Juan Fran Pérez Llorca ha fet el seu primer discurs com a president en el Dia de la Comunitat Valenciana, Xavier.
5: Sí, un discurs també ha tingut referències a la problemàtica actual, amb qüestions com ara la vivenda o la migració, o amb les clàssiques reivindicacions al govern d'Espanya, amb el finançament encapçalant la llista. També ha fet una crida a la ciutadania per a treballar sense fer soroll, ha dit, per una comunitat valenciana més segura i unida.
8: Una terra amb història, amb institucions, cultura, llengua. Més de 5 milions de persones celebren en pau i en llibertat el seu dia. El dia gran d'esta terra, la vostra, la nostra, la de tots. El conqueridor ens va deixar un regne. Nosaltres hem de deixar una comunitat valenciana més pròspera.
2: El discurs del president de la Generalitat ha provocat reaccions diverses en els partits amb representació parlamentària en les Corts. Per al síndic del Grup Popular, Juan Fran Pérez Llorca ha fet un discurs sense tatxa. Escoltem Nando Pastor.
9: El president, con toda la nitidez del mundo, con toda la claridad y con toda la contundencia del mundo, ha reivindicado aquello que los valencianos nos merecemos y aquello que el gobierno de Madrid, el gobierno de Pedro Sánchez, ha venido de manera sistemática negándonos.
5: La secretària general del PSPB i ministra de Ciència, Diana Morant, ha considerat el discurs decebedor perquè, en la seva opinió, Pérez Llorca ha defugit de la seva responsabilitat.
10: Vull recordar que l'acampada que hi ha ara mateix a l'Ajuntament de València amb tanta gent jove que reclama un dret a la vivenda, els qui han votat en contra i, per tant, els qui estan del costat dels fons buitre és el Partit Popular.
5: I ha sigut un discurs pla i buit per al síndic de Compromís, Joan Baldoví.
11: Avui més que mai s'ha evidenciat que este govern està en les antípodes del poble valencià.

0: un consell que no es mereix el poble que té i un discurs absolutament buit.
1: I per al síndic de Vox ha sigut un discurs en sintonia amb este dia festiu. José María Llanos.
2: Un discurs adequado a la fecha que celebramos. Y permítame también felicitar a tots els valencians i a les dones valencianes en el dia també de la Mocaorà i que celebrem tots junts en unitat, en pau.
3: Les celebracions institucionals arrencaven este matí amb el lliurament de les altes distincions en el Palau de la Generalitat, un acte solemne on s'ha guardonat, entre d'altres, a la ciutat de Ceuta, al torero Luis Francisco Esplà i als esportistes valencians que enguany han fet història. Ha seguit l'acte Matilde Alcaraz.
4: Avui, en el Palau de la Generalitat, s'ha distingit i premiat una ciutat, Ceuta, pel seu compromís amb la convivència i la solidaritat. S'ha premiat als i les esportistes valencianes que enguany han fet història en la selecció de futbol i en gimnàstica rítmica. I s'ha premiat un torero, l'alacantí Luis Francisco Esplà, que ha parlat en nom de tots els guardonats. Esplà ha recordat les obligacions d'esta distinció.
5: Nos obliga a ser faro y guía de la sociedad. Nos devuelve los pies a la tierra.
4: I ha demanat als premiats
5: que no defraudéis esa medalla que os han puesto, esa medalla que os acerca al pueblo.
4: Reconeixement també al mèrit cultural, esportiu, empresarial, científic i al treball per la igualtat. Reconeixement i premi de les lletres per al poeta Carlos Marzal.
6: Es un premio que, bueno, que lo han tenido algunos de los escritores que más admiro, Francisco Brines, Juan Gil Albert, Vicente Andrés Esteller, Joan Fuster...
4: I dos ambaixadors de la Comunitat Valenciana, el Col·legi de la Seda i l'actor Enrique Arce.
7: Para mí llevar el nombre de Valencia por todo el mundo, de Valencia, del Valencia, de lo que significa esta ciudad y esta comunidad, para mí es lo más grande que se puede hacer.
4: Veus premiades per ser exemple d'excel·lència.
3: Han passat més coses. Finalment, no hi haurà macroabocador a Zarra, a la comarca d'Ayora-Cofrents. La Generalitat desestima la construcció d'esta planta de tractament de residus que tenia previst instal·lar una empresa privada i la plataforma contra l'edificació ha desconvocat les mobilitzacions previstes.
1: Sí, la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental de la Conselleria de Territori ha resolt arxivar per caducitat, diu l'expedient que l'empresa Treco, gestió de residus S.A., L va presentar en 2022. L'anunci l'ha comunicat el conseller de Territori, Vicente Martínez Mus, als alcaldes de la comarca en la inauguració de la 25 Fira del primer tall de la Mel d'Ayora.
8: Declaració de caducitat i arxivo del procediment del vertedero que se pretende instalar, se pretendía instalar en Zarra. Creo que era una demanda de los alcaldes. Ayer mismo estuvimos reunidos con este tema en la agenda, con un como único tema de todos los alcaldes de la comarca que estaban muy preocupados.
1: Medi Ambient reconeix l'incompliment dels terminis per part de Treco per a contestar diversos requeriments per a l'aportació de més documentació. La plataforma contra el macroabocador de Zarra s'ha felicitat perquè ja siga història i ha desconvocat les protestes que tenia previstes.
3: I a pocs dies, perquè els reis Felip VI i Letícia visiten Ceuta i Melilla, el Marroc endurix els seus missatges cap a Espanya. El mateix rei Mohamed VI ha dit que la cooperació entre els dos països no ha de ser objecte de pressions, amenaces o xantatges.
1: Sí, ho ha dit en el discurs que ha pronunciat al Parlament després de les recents eleccions celebrades al país. I també ha parlat de declaracions irresponsables de sectors polítics i mediàtics de València. Mohamed VI no fa cap menció explícita a la visita que els reis Felip i Letícia faran a la pròxima setmana a Ceuta i Melilla. La que van fer Joan Carles I i Sofia en 2007 va provocar, recordem, una important crisi diplomàtica. I avui també hem conegut alguns detalls de l'agenda que els reis tindran a Ceuta. Dimarts que ve, el dia 13 d'octubre, visitaran el cementeri musulmà de la ciutat, on estan soterrades les víctimes mortals de l'entrada massiva de finals de juliol. A més, els reis pernoctaran en la ciutat, cosa que no van fer Joan Carles i Sofia fa quasi 20 anys.
3: I queda una setmana de termini per a registrar les coalicions que volen concórrer a les eleccions generals i a l'esquerra del PSOE encara estan en construcció. Front Ampli, la formació que substituís Sumar, no confirma candidat ni quines formacions l'integraran. Alba Rocher, Madrid, bona nit.
9: Sí, Front Ampli volia anunciar esta setmana qui concorrerà com a cap de llista en les generals, però a hores d'ara les negociacions internes s'han embolicat amb la llista per Madrid. Escoltem el ministre Pablo Bustinduy.
10: Las próximas elecciones generales son un referéndum sobre la vivienda. No hay ninguna otra prioridad que estar a la altura de ese referéndum.
9: Moviment Sumar fa una crida a la calma i demana a la resta de forces que integren el Front Ampli a sentar-se a negociar amb discreció. Més Madrid proposa a l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que solament acceptaria si l'equació inclou a Podem, però l'encaix de la formació morada es complica. Irene Montero demanava unes primàries per a integrar-se en el projecte, però avui han llançat les seues en Podem amb Montero com a única candidata. Enrique Santiago, d'Esquerra Unida, de semana no excluye a ningú.
11: No hay ningún motivo para que en ese frente amplio que estemos trabajando haya fuerzas de izquierda que estén fuera.
9: I queda Gabriel Rufián, diu que voldria presentar-se per Esquerra Republicana, però acompanyat d'altres forces, per si de cas en el seu partit ja han buscat una segona opció. Això sí, el rellotge corre i el dia 16 s'acaba el termini per a registrar les coalicions.
3: I el Premi Nobel de la Pau d'enguany és per a Navi Pillay, jurista pionera en defensar el dret internacional amb una llarga trajectòria com a presidenta de la Comissió Independent de l'ONU. Va qualificar de genocidi la matança de palestins a Gaza. Trump, ara veuran, ja ha reaccionat a aquesta decisió. Ens ho conta Rafa Salom.
12: Es considera una continuadora del treball del també guardonat amb el Nobel de la Pau, Nelson Mandela, i va començar la seva carrera lluitant contra l'apartheid al seu país, Sud-àfrica. Més tard va formar part del tribunal que va perseguir els responsables del genocidi a Ruanda. Les seves primeres paraules han sigut per a les víctimes de crims contra la humanitat i ha afirmat que la defensa dels drets humans està en perill i que estan patint atacs polítics. Pillay va presidir una comissió d'investigació de l'ONU sobre el territori palestí ocupat, on va concloure que el que ha passat a Gaza és un genocidi. Més tard, amb un somriure, ha dit que potser compartiria el premi amb Trump en al·lusió a la decisió de la guanyadora de l'any passat, l'opositora veneçolana Maria Corina Machado, d'entregar-li la medalla al president nord-americà. Trump ha reaccionat i ha anunciat sancions al Tribunal Penal Internacional després que la nova Nobel de la Pau va ser jutgessa d'este tribunal. La Casa Blanca prohibirà les transaccions amb este tribunal, tallarà tots els recursos i castigarà a qui col·labore amb este jutjat internacional, reconegut per 125 països, però no pels Estats Units ni Israel.
3: I els Estats Units retransmetran en directe l'afusellament d'un militar condemnat a mort, Xavier.
1: Sí, es tracta de Nidal Hassan, un psiquiatre que va matar 13 persones l'any 2009. El seu afusellament per un grup de soldats voluntaris serà el primer des de la Segona Guerra Mundial. Esta és la crònica de Baterol.
13: El Pentàgon ha confirmat que Nidal Hassan morirà afusellat i la seva mort podrà veure's en directe a tot el món.
14: We'll make sure that people are able to watch it, that it's public.
13: Ens assegurarem que la gent puga veure-la, que és pública, ha dit el secretari de Defensa Pete Hegseth. El condemnat a mort és un ex-psiquiatre militar que el 2009 va matar 13 persones a Fort Hood, a Texas, i en va ferir 32. El pròxim 3 de desembre, a la mateixa hora i al mateix lloc on ell va obrir foc, un grup de soldats voluntaris dispararà contra ell fins a matar-lo. Serà la primera execució pública que es fa als Estats Units en quasi un segle i la primera per afusellament des del 1945.
15: This is not a video game. It's not, you know, like a horror movie.
13: Això no és un videojoc o una pel·lícula de terror, és una execució, diu este expert.
15: We're not in the 1480s anymore.
13: I a més, ja no estem en 1480, afegeix. No obstant això, reconeix que legalment res no impedeix a l'administració Trump mostrar una execució pública, una pràctica que és habitual entre els terroristes del Daesh o països com l'Afganistan o Corea del Nord.
3: I obrim ara una finestra al món de l'esport de la veu del nostre company Xavi Alberola, que ens acosta tota l'actualitat d'un divendres 9 d'octubre, que tot i ser festiu ens ha deixat moltes coses a contar. Xavi, bona nit.
16: Bona nit, Rubén. En primer lloc, hem de parlar de les esportistes valencianes distingides per la Generalitat Valenciana. Les campiones de gimnàsia rítmica, Marina Cortelles de Silla i Lucía Muñoz de València, que han arreplegat personalment els guardons. Les escoltem.
17: Un orgullo haber conseguido este hito y estamos muy felices por este reconocimiento.
18: Gimnasia pues cuesta que fuera se vea y esto pues cada vez ayuda más a que se vaya viendo.
16: També han tingut el màxim reconeixement els dos valencians integrants de la selecció nacional de futbol, Ferran Torres, de Foios, i Alejandro Grimaldo, de la Pobla de Vallbona. Per últim, la Generalitat també ha reconegut els èxits mundialistes de la piragüista d'Antella, Bàrbara Pardo. I a primeres hores de la vesprada, el president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Louzán, en un acte homenatge a Luis de la Fuente que s'ha celebrat a Montolivet, ha comunicat el seu desig que la selecció jugui un partit oficial al camp de Mestalla. Sentim Rafael Louzán, president de la Federació Espanyola de Futbol.
19: Del 25 al 29 de marzo esperemos que la propuesta, porque hay que elevarla a los órganos de la federación, pues podamos estar aquí en esta comunidad celebrando un partido de cuartos de final, en este caso de la Nations League, para lo cual, como saben, estamos clasificados ya.
16: Cal apuntar que en l'acte un grup d'aficionats s'han encaramat a una farola, esta ha caigut i ha provocat tres ferits lleus. Ara cal parlar del retorn de la Lliga este cap de setmana. Pel que fa als valencians, el Villarreal ja es troba a Madrid, on demà a les 9 de la nit jugarà contra el Real Madrid. Els groguets hi s'iran a jugar sense complexos, com es conta el jugador del Villarreal, Ilías Acomac.
20: Que ganes en un estadio com el Bernabéu, jugando contra el Madrid, al equipo le da un punto de confianza muy grande y vamos a ir a por eso.
16: Diumenge a les 2 les rebrà la visita del Celta, mentre que el València jugarà al Sardinero contra el Racing de Santander en l'estrena de Javier Aguirre en la banqueta valencianista. Per últim, el Llevant i el Sevilla tancaran la jornada 8 de Lliga dilluns al Ciutat de València.
3: Avui allò més destacable de l'oratge ha sigut la baixada de temperatures de les últimes hores. Tot apunta que l'oratge continuarà estable este llarg cap de setmana. Bona nit, Joan Carles Fortea.
21: Hola, bona nit. Efectivament, la baixada de temperatures ha sigut pràcticament general a totes les comarques, llevat del nord de Castelló, on hem tingut temperatures com les d'ahir o fins i tot un grau més altes, perquè el vent ha quedat ja més encalmat al final de la jornada. Ha bufat amb ratxes molt fortes encara esta passada matinada i el matí cap a l'extrem nord de Castelló, però hores d'ara ha quedat més encalmat. Esta pròxima nit tornarà a ser una nit freda a les comarques de l'interior, fresca o quasi també freda en alguns punts del litoral, de no temperatures mínimes que estaran al voltant dels 14-15 graus a les zones costaneres, valors inferiors als 10 en zones d'interior. Pel que fa demà, iniciarem el cap de setmana amb unes temperatures màximes que seran lleugerament més altes que les d'avui. De nou estaran en general entre els 23 i els 26-27 graus, les més altes al litoral i prelitoral. El vent bufarà fluix, la mar encara estarà amb mar de fons un poquet alterada, amb una tendència a quedar més tranquil·la diumenge, i amb pas de núvols, núvols mitjancials que deixaran un dissabte assolellat. La situació d'estabilitat meteorològica continuarà diumenge i també dilluns, amb unes temperatures màximes que pujaran lleugerament el diumenge i també dilluns, però les temperatures nocturnes no canviaran de manera destacable. Per tant, per a este llarg cap de setmana, oratge molt estable, molt tranquil, amb pas de núvols alts, més compactes diumenge i dilluns, i amb unes temperatures al voltant dels 24 a 28 graus al litoral i prelitoral, però amb nits fresques o fredes de manera general.
3: Gràcies, Joan Carles Fortea. Fem una pausa per a la publicitat i continuem amb el contrapunt en l'espai de les entrevistes. Avui amb Vicent Baidal i Francesc Felipe.
22: Unes veus que coneixes. Una sintonia que t'acompanya. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Si plou amb intensitat, en cas de tindre problemes de visibilitat al conduir, és convenient que et pares al voral senyalant la teua situació amb la balisa i els intermitents d'emergència. I sobretot, no creues amb el vehicle trams com rambles que salven barrancs o baixants, ja que la força de l'aigua podria arrossegar-te. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
23: Tenim un llegat amb 750 anys d'història. Tenim tot el que vols sentir. A Punt Ràdio. Tenim molt a veure amb tu. Bon 9 d'octubre.

0: Vicent Vidal és historiador medievalista i és, a més, cronista oficial de la ciutat de València. Està molt vinculat a esta casa des de fa anys i bona prova d'això és que fa uns dies a punt va estrenar L'herència invisible, una sèrie documental que descobreix els monuments de la Comunitat Valenciana com mai s'havien vist. Un recorregut conduït per Vicent Vidal. I avui, 9 d'octubre, s'estrena també en apunt d'ací només uns minuts Buscant Jaume I, una sèrie documental també de 10 capítols com l'anterior, centrada en la figura del rei conqueridor i en la qual també hi participa el nostre convidat. Bona nit, Vicent Vidal.
1: Hola, bona nit.
0: Per començar, Buscant Jaume I, per fixar-hi s'estrena que tenim ahí a punt de caramel. Buscant Jaume I és una sèrie, podríem dir, ambiciosa. Quina és, des del teu punt de vista, la seva aportació fonamental a la divulgació de la figura de Jaume I i de la conquesta?
1: Bé, és que fins ara no s'havia fet això, precisament, una sèrie tan ambiciosa, tan extensa, perquè són 10 capítols de pràcticament una hora, i que, a més, no se centra exclusivament ni sobretot en Jaume I en si, sinó en el procés de conquesta de les terres valencianes. És a dir, des de Morella fins a Biar, aixòs 13-14 anys en què Jaume I conquerix el que serà després el Regne de València. També es parla abans del seu naixement, de la seva infància, però el que s'aporta sobretot és aquest coneixement de la conquesta de les terres valencianes i, a més, d'una manera molt plural, molt coral, perquè hi ha la presentadora, que és Mireia Pérez, que va recorregant aquests espais de la conquesta, però en cada lloc la rep un especialista, un cronista, un historiador, un eclesiàstic, si estem parlant d'una església, va a castells, va a monuments, va a edificis, va a llocs on va estar Jaume I, i allí cada expert li explica la seva relació amb eixa conquesta. I una altra cosa que també és molt important és que per primera vegada s'utilitza intel·ligència artificial per a recrear escenes que no hem vist mai, siga l'engendrament de Jaume I, siga el moment de la conquesta de la ciutat de València o altres molts moments en què, de manera molt puntual, però de manera molt, jo crec que encertada, s'aporta aquesta visió de la intel·ligència artificial i podrem veure, per exemple, doncs, la València del segle XIII com era.
0: Veurem aquesta conjunció entre Jaume I i la intel·ligència artificial per primera vegada, no?
1: Sí, així és. Per tant, crec que és una de les aportacions que sorprendrà també més a la gent. I, a més, al ser també una espècie de road movie, perquè Mireia va per tots els llocs en cada capítol, és molt dinàmica. I, per tant, aquesta combinació crec que pot funcionar.
0: Vicent, explicar qui va ser i què va fer Jaume I és parlar, en certa manera, de la nostra identitat com a valencians. Què trobes en falta, si trobes en falta alguna cosa, a l'hora d'explicar la nostra història?
1: La nostra història? La nostra història és molt llarga. Per tant, en Jaume I ens centrem molt i crec que és important.
0: Més enllà de la sèrie que veurem, un poc en general, a l'hora d'explicar la nostra història com a valencians, què trobaries en falta?
1: Trobaria parlar-ne més, encara, molt més encara. Perquè, a més, crec que hi ha molta demanda. La gent vol saber la nostra pròpia història i realment falten productes culturals de divulgació. Falten llibres, falten programes de ràdio, de televisió, articles en premsa. Crec que hi ha un camp pràcticament inabastable, perquè molt més enllà de Jaume I, fins a l'actualitat, tot és història valenciana, i abans de Jaume I també, la història de les terres valencianes abans de que el poble valencià començara a habitar-les, que ha deixat una sèrie de petjades en la nostra història, en la nostra terra, i per tant crec que faltaria moltíssim més producte cultural relacionat amb la divulgació de la història valenciana. Ja dic, per la meva experiència, sé que hi ha molta demanda, que la gent vol saber història valenciana i moltes vegades, de fet, no troba els canals on li l'expliquen.
0: Seguint aquest fil que acabem un poc d'obrir, en general, com a historiador, creus que la història genera ara més o menys interès que fa uns anys, que fa una dècada, per exemple?
1: Jo crec que hi ha un interès creixent. Això ja passa de fa molt de temps per tota Europa, en què no només estan els canals acadèmics i científics universitaris que fent una història moderna, l'estem fent des de fa 50-60 anys, sinó que comença a existir altres capes de gent que es dedica, té l'afició per la història, que també fa divulgació, que també participa, per exemple, en recreacions històriques, assisteix a conferències i per tant, sí que hi ha aquest desig d'explicar-se a un mateix i explicar-nos col·lectivament, perquè això és el que fa precisament la història, explicar-nos com hem arribat fins ací i quines són les nostres característiques, perquè en part hi ha una base històrica molt important a aquestes característiques socials que tenim.
0: Tornem a Jaume I. Com a impulsor del Regne de València, rei conqueridor i, en certa manera, pare dels valencians, concentra en la seva figura atributs, podríem dir, més que suficients per a crear un mite. Creus que s'ha abusat d'això, de la mitificació?
1: A veure, si hi ha hagut un abús d'un mite en la història valenciana, és clarament Jaume I, en el sentit que no som nosaltres qui estem abusant d'aquest mite, sinó que ja des del segle XIII, del segle XIV, sempre els valencians, i a més en això ens diferencien molt dels aragonesos o dels catalans, que han tingut en Jaume I visions diferents, sobretot els aragonesos tenen molt mala visió de Jaume I, els catalans el consideren, però no tant com nosaltres, els balears també el consideren com a pare de la pàtria, però també, tampoc tant com nosaltres, però és que nosaltres des del segle XIV, en què comença a celebrar-se el 9 d'octubre, en què es fan després reedicions de la crònica de Jaume I, en què se li dona sempre el paper, que és el que va tindre, de creador del Regne de València, de concessor dels furs de València, de creador també de l'autogovern valencià, perquè va ser ell qui va convocar per primera vegada unes corts valencianes, i per tant sempre ha estat molt present en el discurs dels governants valencians i de la societat valenciana. I sí que és cert que això a vegades, diguem que amaga altres figures o altres moments històrics, però també està bé, és a dir, realment és el pare dels valencians, com tu dies, sense les seues decisions, els valencians, més enllà de la ciutat de València, no existiríem, no ens diríem valencians de Vinaròs al Segura. Per tant, evidentment, tots volen saber coses dels nostres pares, perquè són una part fonamental de nosaltres.
0: I una última qüestió. Creus que acostar la figura de Jaume I, sobretot a les generacions més joves, s'hauria de fer amb més o menys solemnitat, vull dir, recorregant a l'èpica, no? Perquè és un personatge també que donaria molt de joc, no?, en aquest àmbit de l'èpica. Creus que s'hauria d'anar per ahir o no?
1: Crec que per totes bandes va bé. De fet, per exemple, ara fa poc, Irene Rodrigo, l'escriptora, ha tret un llibre que es diu El llibre desfet, que juga amb la idea del llibre dels fets de Jaume I, i és un llibre juvenil adreçat a els adolescents que coneguen la figura de Jaume I, però d'una manera divertida, amb humor, que això també està molt bé, molt bé fer-ho, perquè també acosta la figura a aquest sector de la població. I de manera solemne, evidentment, jo crec que ja ho fem també tots els anys, amb el 9 d'octubre, amb la processó cívica de la Reial Senyera, etc. Però també, eixe dia, precisament, en moltes localitats es fa festa popular, i per tant sempre és una bona ocasió recordar eixa no només conquesta de la ciutat de València, sinó la creació del Regne de València, que es va crear pràcticament unes poques setmanes després, quan Jaume I, encara a final d'octubre de 1238, decidís concedir els furs de València i crear un regne nou, que serà un regne, a més, amb unes institucions de primer nivell en el conjunt europeu.
0: Gràcies, Vicent Baidal, bona nit i molta sort amb l'estrena.
1: Gràcies a vosaltres, espero que vos agradi.

0: canviat la vida en 100 anys? Com han canviat les nostres relacions, la cultura, els conflictes polítics? Fa 100 anys, la velocitat del dia a dia no devia ser tan fulgurant, o sí? Malgrat el progrés, no sembla que ens veiem abocats a viure amb urgència? Que no arribem a entendre allò essencial de la vida? Que ens hem oblidat de gaudir-la amb plenitud? Fa 100 anys va néixer un poeta valencià que va plasmar en versos el plaer per allò consustancial a la vida, allò essencial, la llibertat i el plaer pel desig i el sexe, la relació intrínseca entre la vida i la mort. Un poeta que es va erigir en símbol de la lluita antifeixista al País Valencià. Un poeta que es va acostar a l'escriptura com a necessitat vital, però que va acabar escrivint assumint la veu d'un poble. Un poeta que des de la grandesa i la humilitat simplement va ser un entre tants. Eixe poeta és Vicent Andrés Estellés, nascut a Burjassot el 4 de setembre, ara fa més de 100 anys.
1: La jornada de celebració del 9 d'octubre té un epíleg poètic esta nit en esta casa, amb l'estrena en apunt del documental Seràs per sempre, un recorregut per la vida i per l'obra de Vicent Andrés Estellés. Francesc Felipe és el director del documental. Es tracta d'una nova aproximació a un dels poetes valencians més influents. Bona nit, Francesc.
2: Bona nit.
1: Què ens podries dir d'este documental? De quina manera s'acosteu a l'espectador o trateu d'acostar-vos a l'espectador per a traslladar bé, la figura i l'obra d'Estellés?
2: Bé, el que volíem era, sobretot, donar a conèixer Estellés a aquell que no el coneix, també a les generacions més joves, i també redescobrir Estellés a aquells que el coneixen, però almenys dels poemes més típics, no? Però que no han arribat a aprofundir amb Estellés. No? El que volíem era apropar Estellés a tota la gent que el té envoltant, ja sigui en l'institut, no? on a més forma part de les matèries, però també per a tota la societat valenciana que coneix segurament algun vers, no? Però no ha arribat a aprofundir en la poesia d'Estellés.
1: I hi ha una conductora, un fil conductor, parla'ns d'eixe fil que vertebra tota la narració.
2: Doncs la forma que hem agafat és amb Senia Mulayali, que és filòloga i booktuber, recomanadora de llibres per YouTube i per canals de difusió online, i d'alguna manera ella inicia un viatge. Ella se reuneix amb Pau Alavallos, que ha fet la biografia d'Estellés, i inicia un viatge per tot el territori per descobrir aquells espais on va escriure i dels que va escriure l'obra poètica de Vicent Andrés Estellés, no? Perquè moltes voltes tenim en ment el mural del País Valencià o el llibre de Xàtiva o els diferents... i va fer una radiografia, no?, de tot el territori, no? Però no li hem posat imatge, no?, a eixa casa del Perelló o a eixa casa de Benimodo o als espais seus en Burjassot, no? Per tant, volíem també posar o intentar posar en imatges els espais i els poemes d'Estellés, no?
1: Heu volgut recórrer, no?, aquests espais i recrear, més que recrear-los, anar als espais reals on va habitar, on va viure i on va transitar Estellés durant la seva vida.
2: Efectivament, i veure que aquests espais continuen, aquesta horta continua, aquest territori valencià continua, la llengua continua. Nosaltres sempre diguem que els versos d'Estellés pareix que estiguin fets disposar-hi, no? O sigui, que no pareix que hagi passat el temps, perquè moltes de les coses que ell ens apela continuen explicant-nos en la realitat, no? I Xènia també ens ajuda a... Xènia Sahrawi va vindre d'escampaments refugiats així en els programes d'acollida, i també ens ajuda a que la poesia d'Estellés no és només per a valencians que porten tota la vida hacia el nostre territori, no? Sinó que la poesia, la llengua, la cultura també és una eina d'acollida per a tot el món que la vulgui rebre, no? I Xènia en esta road movie també es mostra eixa forma de ser valencians que va més enllà del lloc on han nascut, no?
1: A més, a través de Xènia també supose que tractareu de connectar, no?, amb un públic jove, no?, amb el qual tal volta no hi havia massa massa connexió prèvia, no?, entre l'obra poètica d'Estellers i aquest grup o aquestes generacions més joves.
2: Clar. A través de Xenia també i a través de moltes de les entrevistades en el documental i també la forma, no?, les multipantalles, l'aparició dels mòbils, la road movie, no?, la música, tot està pensat per aportar la poesia d'Estellers al segle XXI, no? O sigui, un poc fem la comparació de que és com una casa preciosa però que estava tancada, no? I necessitàvem obrir-la, ventilar-la i que es veguera tot el potencial que té aquest espai per a avui en dia, no? I d'alguna manera també que la poesia és una eina superútil en l'actualitat, no? Perquè en un món individualista, on tenim tot el tema del canvi climàtic, de les guerres, dels conflictes, Estellers i la seva poesia ens va cap a l'esperança, no?, i cap a la necessitat de formar part d'una col·lectivitat, no? Aleshores, en això també s'apela molt el 9 d'octubre, no?, a la consciència de formar part d'un poble i de formar part d'algo que està més enllà de nosaltres, no?
1: Francesc, parlaves fa uns instants de Pau Alabajos, que també forma part d'este projecte d'una manera important. De fet, és guionista, no?, del documental. I volia plantejar-te una qüestió. Evidentment, Pau Alabajos és un gran coneixedor de la poesia d'Estellers, però més enllà, em refereix que el fet de que estiga Pau Alabajos formant part d'este projecte fa també que la música i els músics han sigut sempre un gran vehicle per a difondre la poesia. És també una manera, no?, de tractar d'arribar a més públic a través de la música del propi Pau Alabajos i de com Pau Alabajos ha incorporat la poesia o ha adaptat la poesia d'Estellers.
2: Clar, Pau Alabajos ha tingut una relació amb Estellers, ja ha musicat molts dels seus poemes i a més ha fet la biografia d'Estellers, que també ha sigut també una porta d'entrada per a fer este documental. Però clar, la història d'Estellers comença amb Ovidi, no? Comença també pues, Manuel Marbonet, Paco Muñoz, n'hi ha tota una sèrie de la nova cançó, no? Que era la nova cançó que va posar música als poemes d'Estellers. I després també hi ha tota una generació a partir dels anys 2000 de multitud de grups en valencià que han utilitzat, han fet cançons dels seus poemes, que han posat la seva figura en lletres de les cançons, que han, en un moment del documental diuen que Estellers és un pare a l'ombra en tota la música en valencià, no? Per tant, aquestes referències estellersianes les tenim en tota la música i això també ajuda que Estellers estigui present, no? Però està present també perquè mou les emocions, no? I perquè ens explica també als valencians, per exemple, hi ha un moment en què parlem del tema de la Riuada del 57, sí, la connexió de la Riuada del 57 amb la Dana, no? Totes aquestes emocions que ens expressa Estellers connecten amb el que ens passa als valencians, no?
1: Sí, aquesta connexió emocional amb el poble, no?
2: Sí, i ens explica, no? La poesia també ens ajuda a entendre i a acceptar també coses que ens passen, no? Perquè per coses com tan terribles, no? Com les Riuades o les Barrancaes, pues han format part de la història d'aquest poble, no?
1: De fet, Francesca, a Estellers se'l reconeix com el gran poeta del poble, però creus que se'l coneix prou o se l'ha difós prou?
2: Doncs Joan Fuster deia en el seu pròleg que Vicent Andrés Estellers és un huracà grafòman, no? Perquè escrivia i escrivia i escrivia de nit i té moltíssim escrit tant com a poeta com també la seva llavor com a periodista. Està tenint tant per descobrir d'Estellers i quan aprofundixes trobes que té tantes coses i tan mones i tantes explicacions i la grandesa seua no és tant que fora una poesia perquè realment era un home molt llegit i molt en connexió amb la literatura i el que s'estava fent també en diferents contextos a Europa, no? Però ho feia senzill, no? Ho feia humil, ho feia que pogués arribar a tot el món. Jo crec que tenia aquesta vinculació que volia que la seva poesia fos transformadora i que pogués arribar, no? Però queda molt per descobrir aquesta llei. Si en el documental doncs, intentem posar el granet de sorra per a que la gent, també el que més m'agrada que em diuen la gent que ha vist el documental és que es entra ganes d'agafar un llibre de poesia d'estelles, no? Doncs sí, és un poc la voluntat que tenim, que tornem a enganxar-nos a la poesia i, la, i el poder transformador que té la poesia d'estelles.
1: Francesc, que seràs per sempre, s'estrena esta nit en Apunt, 10:45 de la nit, en apenes una hora, la podrem veure. Quin ha sigut fins ara el recorregut de, la, de Seràs per sempre, del documental?
2: Doncs la van fer una preestrena a Xàtiva, també hem fet Burjassot, hem fet València, en el Dos València, hem fet Barcelona, està en gira també per diferents municipis, i la rebuda ha sigut molt bona, no? I la veritat és que estem molt contents de poder continuar difonent la, la figura d'Estellers. I encara més contents també de la programació de Apunt en un dia tan senyal com el 9 d'octubre i la, la difusió que esteu fent, tant la figura i els dos documentals de Jaume I com la d'Estellers, pues l'aposta que s'està fent pels documentals de personatges històrics, pues és un goig també per intentar explicar el que és, els orígens del, del, del poble valencià, no? I també per a projectar-nos cap al futur.
1: Francesc Felipe, moltes gràcies per acompanyar-nos esta nit d'este 9 d'octubre. Molta sort amb l'estrena esta nit de Seràs per sempre. Bona nit.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.

0: Tenim un llegat amb 750 anys d'història. Tenim tot el que vols sentir. A Punt Ràdio. Tenim molta vora amb tu. Bon 9 d'octubre.
1: Hi ha telefonades que no pots perdre. I està encara menys.
2: Bona nit.
3: Hola.
2: Ayer a Major Infantil de València.
4: Perquè quan l'alcaldessa de València telefone per a anunciar qui seran les falleres majors de València 2027...
5: Nosaltres també hi serem. Tindrem falleres majors a l'estudi, ampli dispositiu al carrer amb connexions en directe per a viure els nervis i celebrar-ho amb les protagonistes.
4: I l'endemà ens n'anem a l'Ajuntament de València perquè també volem estar en directe en la proclamació de les falleres majors de València 2027.
1: De dilluns a divendres, de 5 a 8 i mitja de la vesprada... Tot per l'aire, amb Dani Meroño i Maria Caballero. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
6: Si vius en un lloc on sol fer molt fred, desconnecta els aparells elèctrics que no siguen necessaris. Ventila la casa a les hores de més sol, ja que l'ús de calefaccions i llars disminueix considerablement l'oxigen ambiental. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
7: La alineació perfecta del punt a punt. L'impecable narració i redacció de Salva Gómez, Clara Alcover, Manolo Montal, Carlos Urrutia, Salva Folgado. I els encertats comentaris de Fernando, Vicent Latorre, Javier Subirats. Este és el clàssic poliesportiu de la Ràdio Valenciana. Punt a punt. 100% esport en valencià. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Comença la tertúlia de Contrapunt. Visió personal i anàlisi de la jornada. Amb Gustavo Clemente.

Hola, molt bona nit de divendres. El 9 d'octubre s'ha viscut amb normalitat, podríem dir, entre aplaudiments i també reivindicacions. Un ampli dispositiu policial ha ajudat a impedir problemes o hipotètics problemes, però per damunt de tot, avui hem tingut temps per a compartir allò que ens uneix. Allò que ens uneix malgrat les diferències de cada dia. Perquè pot ser, és simplement això, sentir que hi ha un lloc al món que és casa nostra. I que qui tenim al costat, a qui saludem, amb qui riem i amb qui de vegades discutim, en el fons té un cor que batega exactament igual que el nostre quan escolta estos acords.

0: I sumem la veu d'un convidat especial en esta nit de divendres, com és el periodista i escriptor Baltasar Bueno Tàrrega. Molt bona nit, Baltasar.
1: Hola, molt bona nit.
0: I gràcies per acompanyar-nos en una setmana en la que has tingut l'oportunitat d'oferir una conferència arran dels teus estudis, de les teues investigacions respecte la València àrab, respecte la figura de Jaume I, i consideràvem molt interessant que compartires algunes d'aixes reflexions amb els oients de Contrapunt. Així que gràcies per acompanyar-nos i d'ací uns instants sabrem més detalls sobre aixes investigacions.

0: Primer, el que no coneguem tot lo de la conquesta de València en les seues dos parts, en les seues dos versions. Sempre ens han contat i no hem volgut averiguar més, o no ens s'ha ocorrit averiguar més la part, la versió cristiana, la cara A d'este long play, és un long play, és un disco, no? I tots els anys, quan ve el 9 d'octubre, ens conté el mateix. Jaume I acampa en Russafa, i sent el senyal del rei en la torre de l'Alibufat, i van a la catedral i fan el Te Deum, i d'ahir no eixim. Però mai ens hem preguntat, esta és la versió cristiana que normalment és el guió que fica, l'esquema que fica el llibre dels Fets, que és una crònica de la campanya militar de Jaume I de la conquista de tot el regne. Però mai ens conten i no coneguem lo que diuen els cronistes i els historiadors àrabs, i és assombrós. Menys com els cronistes i historiadors àrabs contemplen a Jaume I, que nosaltres jo crec que l'hem mitificat massa, jo crec que es fa falta un poc per a canonitzar-lo, no? I tenia les seues coses, era un poc pinta. No, vos ho explico.
1: Què diuen els escrits àrabs, Baltasar?
0: Vos ho explico enseguida. Entonces, per exemple, coincidixen els cronistes i historiadors àrabs, sobretot de l'època, en que Jaume I era el tirano. Però és que la versió cristiana damunt no mos conta tota la veritat de Jaume I. Per exemple, a Jaume I, conquesta el regne de València perquè l'obliga la Iglesia. Un detall que no s'ha subratllat mai. Perquè en 1235 el Cabildo de Saragossa elegeix com a bisbe de Saragossa a Bernardo de Montagut, que no li agrada a Jaume I. Jaume I volia ficar de bisbe de Saragossa a un amic. Mana tancar-lo per a que no el consagren la Iglesia. Gregori IX el excomulga, cau un malalt, demana confessió i li diuen: no, si lo de alçar-te la pena d'excomunió requereix una penitència molt, molt especial. I el mateix papa li ordena, suposo que seria aconsellat per els clergues, els bisbats d'esta terra de la Corona d'Aragó, li mana que conquerisca la taifa valenciana de no sé quant, és a dir que ja van canviant les coses, que això que ho saben per els cristians, no per els àrabs, lògicament, ja mos pinten un Jaume I distint. Però aquesta no és l'única pena d'excomunió que va tindre Jaume I. Dos anys més tard torna a excomover-lo a la Iglesia el mateix papa perquè li mana tallar la llengua al bisbe de Girona, a Castellbisbal. Per què? Perquè el Jaume I, que sempre anava corregant pa camunt i pa cavall buscant ajudes, tropes, aliances i tal, un dia li pega per confessar-se en el bisbe de Girona. El bisbe de Girona s'acorda que se n'anà de la llengua i entonces li mana tallar la llengua. El tornaren a excomulgar. O sea, que Jaume I jo crec que el tenia un poc que desmitificar i deixar-lo, saps? És a dir, quan diuen és que va establir un regne, bueno, al final ha eixit lo que som ara, però el Jaume I lo que fa en tota la seva gent que l'ajuda, lo que fa és afonar el territori valencià, perquè així els únics que treballaven eren els moros, no treballava ningú més. Els únics que feien els seques, els assuts, que treballaven al camp, o sea, això que diu que diguem encara, això és un treball de moros, el pitjor i el més dur ho feien ells. Els cristians vingueren simplement a conquerir, a agarrar tot el que podien, a buscar el botín, no? A repartir-se-lo, cuidado, o a començar a rebel·lar.

0: caldria renegociar-ho, perquè si Jaume I un dia a Castella li donava tal, este als 2 o 3 anys li revenia un altre fer negoci. Bueno, que els cristians el que venien era a buscar la pasta, no?
1: Per què tenim este desconeixement de la València àrab?
0: Jo crec que, bueno, jo crec que un dels pecats capitals que tenim els valencians, dels 7 pecats capitals que tenim, és que desconeguen completament la història, però la història en general, de tot, de qualsevol cosa. No coneguem, no tenim interès, som un poc gent de cabalgata, desfile de folklore, de concurs de païlles, de verbena, o sea, no som gent que llig o que interioritza. Pot ser que sigui per el clima. Així, per exemple, en Espanya, els pobles que llegen, que compren diaris, que compren llibres, són els del nord. Tenen un clima més d'estar en casa. Jo crec que, no ho sé si és així, no? Jo crec que el clima ajuda a tal. Però nosaltres és que res que fa un temps se n'anem al carrer, sopem a la fresca, dinem, se n'anem a la platja, etc. No se concentrem, no interioritzem, no tenim aquestes rates de tranquil·litat per a estudiar.
1: Bueno, però en qualsevol cas, per què hem mitificat, al teu parer, la figura de Jaume I d'esta manera i hem deixat de costat altres versions o el propi coneixement de la València àrab? Per què s'ha produït este desnivell tan clar entre la idolatria o la mitificació d'una figura i la ignorància absoluta pràcticament de la resta?
0: Jo crec que tampoc hi ha que tenim que culpar-nos a vosaltres mateixos, no? Jo crec que perquè quan parlen els cristians arrasen en tot. Així era com se conserva molta documentació escrita de la conquesta, el llibre dels Fets, per exemple, de la part àrab, com estiren, es peguem una pata i estirem a tots, no? O com ho trenquem tot, trenquem les mezquites, trenquem... És a dir, com són els perdedors, jo crec que desapareix o se crema molt d'arxiu, no tot, però sí molt d'arxiu. Entonces, ha hagut un excés d'informació del relat cristià, de la cara cristiana, però hem tingut una insuficiència, una carència d'informació de la part àrab. Per exemple, jo descobrisc, però a tots, jo crec que ens ha passat a tots, a mi m'ha passat, quan jo començo un poc a raonar o a pensar en el que està ocorrent, en un viatge a Túnez, que ens convida el govern de Túnez a un grup de periodistes, per anar a veure una cadena de teatres romans que tenen els tunecins.
1: Quan va ser aquest viatge?
0: En la costa.
1: En quin any va ser?
0: Pues farà 8 anys. Ens convidaren, anarem a veure els teatres romans. Tenen uns teatres romans preciosos, sobretot el de Cartago, és increïble, no? Entonces, la guia que teníem, Laia, que era filla d'un ambaixador i era molt culta, me preguntà a mi que què passava en València, que ells tenien molts turistes valencians. I jo, pues no ho sabia. Diu, sí. O sea, vos hem convidat, en part, perquè la part més turística que tenim era tota la zona de, sobretot, València i Alacant. I entonces, parlant, me conta de més de que en aquest moment n'hi havia una novel·la d'una professora d'institut, d'una catedràtica d'institut turca, que se diu en francès Los exiliados de València, en la que curiosament narra tot el que és la conquista del regne moro de València i especialment la ciutat. És a dir, aquella xica se documenta històricament molt bé, agarra la part cristiana i la part àrab i fica una trama amorosa sobre aquest llit històric, no? Que curiós, ahir m'explica, diu, llista aquesta novel·la, jo no sé francès, no l'he llegit, no sé francès, però me conta més o menys, però no. I ahir t'explica molt bé tot el que passa. Claro, jo ja començo a pensar que no sabem res de l'exili, el estirar de mapatalles, o sea, escrivint en Jaume I n'hi haguen dos fornades d'exili, la de 1238 i la de 1609, però la primera estirem i se'n van tots a Túnez perquè hi ha una bona relació entre els de Túnez i els de València. I que curiós, influeixen moltíssim els valencians musulmans que tirem, és que tirem no són vinguts en patera, no són d'invasió d'ara, és a dir, estaven ja diverses generacions i s'arriben així en el 711 i estirem, la primera vegada que estirem és en 1238. Entonces el tot el que tenien en València ho trasladen a Túnez. I és veritat, anàvem per Túnez després d'aquesta explicació i notaves vestigis.
1: Quina és aquesta petjada valenciana en Tunísia? Pues, quins exemples vas trobar?
0: N'hi ha molta, per exemple, en el que és la indumentària, la tela de casulla, les dones musulmanes valencianes que van a Túnez implanten allí la costum dels dies de festa vestir en teles el Montaflor, pintar el Montaflor, perquè, i de seda, perquè és el que gastaven així. Els homes implanten en Túnez el sarawi en àrab, és a dir, porten allí la taronja, porten allí el dàtil i porten allí la mangrana, és a dir, però tot això tret de cronistes i de historiadors àrabs. Per exemple, contrastat, o això sí que ho he contrastat jo, en un catedràtic de la Universitat del Cairo, Hussein Mones, que va faltar fa poc, té un llibre que parla de l'Andalusia. Claro, nosaltres estàvem dins de l'Andalusia. L'Andalusia d'ells arribava fins a nosaltres, no era sols el sur de la península. I aporta coses interessantíssimes, per exemple, quan Zayan, contat per el Hussein Mones, quan Zayan rendís la ciutat a València, li diu, cuidao, respecte als meus, perquè nosaltres respectarem els judeus, els cristians, junt als nostres. Cada un tenia la seva religió, practicava la seva religió, tenia la seva llengua i les seves costums socials. És a dir, vivíem tots en harmonia. I dona una xifra. La xifra, l'estimació que dona Hussein Mones és de que quan arriba així Jaume I, la ciutat té 120.000 habitants àrabs, 65.000 més o menys mossàrabs cristians i 2 o 3.000 judeus, eren nens minoritaris. I així es deixaven fer processons de Setmana Santa. Que curiós. El que ens han contat en la part cristiana és que es degollaven a tots, que arrasaven en tot, que trencaven totes les imatges, que trencaven totes les iglesias, i no? Així respetaren la Roqueta i extramuros, i respetaren Sant Bartolomé, el Santo Sepulcro, intramuros, que és el solar ixe de la iglesia que n'hi ha on està el campanar davant del Palau de la Generalitat. És a dir, que tot el que ens han contat, o molt de lo que ens han contat en la cara cristiana, en el relat tradicional cristià, és mentira. O és una manipulació, o és una exageració. I mos dona molta llum la part àrab. Fija tu, si te diuen que és de la fornada de 1238, per exemple, porten la taronja i porten la mangrana a Túnez, és a dir, quant de temps estàvem així ja fent taronja? Perquè encara discutim si la taronja vingui d'ací, vingui d'allà, qui la porta, qui no la porta. Entonces, llegint en fonts àrabs, mos donen molts punts per a furgar e investigar.
1: Quin grau de coneixement o de reconeixement tenen els habitants de Tunísia actuals del nostre poble, del poble valencià? Com ens veuen des d'allí a dia d'avui?
0: Allí, fíjate, tot això us ho contava la guia esta, després jo mirant tot el que me contava m'ho apuntava i ara furgant. N'hi ha tot un valle que és el valle de Medhard, que és el valle que n'hi ha un riu. Tota l'agricultura, tota és valenciana, feta per aquells musulmans valencians. És a dir, l'horta de València està feta per musulmans valencians, les séquies i tot encara és d'aquella època. La manera de cultivar-ho. Però cultivem una cosa que sí s'ha perdut. Jo saps, això ho he vist en Carpesa, així al costat, en Carpesa. Per exemple, els oasis que hi tenen en el desert, no són un xarquet enmig de l'arena, sinó són hectàrees de desert que tots els anys van ampliant poc a poc, no? Entonces, ahí han trobat avia i plantegen un sistema hidràulic paregut al de l'horta, les séquies, les sènies, la manera de la sèquia mare, de les filaes de la sèquia mare, tot és l'estil valencià. I quan te fiquen dins d'un oasis, fica-t'ho, entens l'horta de València. L'entens millor perquè dius, això és el que hi ha al meu costat. Per exemple, ells el que plantaven, i mos passava així, i que ara ho han perdut, era en una mateixa faneca, per exemple, vegetació alta, abrissalls, pins, xopos, vegetació mitjana, frutals, coses sobre els xicotets i la xicoteta. Serà com ara sales i si a l'horta i planten gereguilles o cebes o melons. No, antes aprofitaven. Això ho he vist jo encara en Carpesa. Vas a Carpesa i veus a l'entrada del poble dos finques, en dos xoperes, i clar, ahí veus que han estat cultivant, no? Tota aquesta manera. És una cosa molt curiosa.
1: Veritablement que sí. Fascinant tot el que ens conta Baltasar Bueno arran les seues investigacions i les investigacions de moltes historiadores i historiadors d'arreu del món. Veritablement és d'agrair, jo crec, per a tots els nostres oients l'aportació de Baltasar Bueno esta nit, i de segur que Anun Ramírez i Patri Orduna tenen algunes curiositats que plantejar-li a Baltasar.
2: Jo volia dir alguna cosa, Baltasar, no? Volies
0: sí,
2: parlar?
0: Sí, era puntualitzar una cosa que també és molt curiosa. La manera de construir valenciana se veu en Túnez. Els àrabs sempre fan casetes en terrasses planes, qualsevol pel·lícula que veig d'àrab i tal. Si l'emprego en Túnez, en la zona que ells estiguen colonitzant o visqueren, totes les casetes són teulades de teja àrabe. Nosaltres encara li diguem teja àrabe perquè inventaren ells les teules. És una cosa molt curiosa. Perdona.
2: No, jo és que precisament passe per ixe camí, passe per ixes fanecades de Carpesa tots els dies per anar a la universitat. El que jo no sabia era el sentit que tenia, perquè jo sé que mon pare sí que té tarongers i pot ser que en algun moment plante de toalla, baix, però els escalons que hi ha en aquestes finques, en aquestes fanecades de Carpesa, em semblaven curioses, però jo no entenia el perquè. T'agraeix que ens ho hagis explicat i jo ara ja em fixaré més i sabré el perquè. La veritat és que és extraordinari el que ens estàs contant, i jo estava pensant si esta part de la història, sobretot la que té més sabore en Jaume I, és que la desconeixem o no la volem conèixer. Jo perquè penso... com a territori necessitem tindre un ídol, no? I si coneixem estos detalls que tu estaves suggerint-nos i que aprofundirem sobretot en el teu treball, no volem conèixer aquestes parts o sí que les coneixem?
0: Som indolents, som vagos per llegir, per estudiar, per averiguar, no som curiosos, o sigui, no som... per exemple, una cosa molt bona que tenim els periodistes és que són curiosos, i el dia que, per exemple, la curiositat ens ha acabat la cosa, no?, que ens agrada averiguar les coses. Són passotes, passem de tot, és veritat.
2: Però fixa't, jo discrepe un poc, no sé si Patri i Gustavo estaran amb mi, Baltasar, els programes que ha estrenat ara esta temporada a punt, és que tenen a veure en història, i esta nit hi havia algun, jo crec que tenen bona audiència, ens agrada conèixer la nostra història. Potser no llegir-la, però després és audiovisual.
0: No, però això és bonico, sí, això és bonico.
2: I jo sé que l'audiència està sent molt alta. El que jo te preguntava és, no volem conèixer aquesta història, o la part menos gratificant, diguem-ne, de Jaume I?
0: Jo crec que ens costa, a part d'intentar conèixer-ho, analitzar-ho. Perquè, per exemple, hem fet de Jaume I un mite que no se correspon. No? És el que ens trajo la llibertat. Este matí ho dia. Que nos trajo
2: donde la... ja l'arquebisbe, sí, en el TD.
0: Nos trajo la llibertat. La sí, llibertat sí. De què? És a dir, és una... El meu anàlisi és... una guerra de religió. El cristianisme contra l'islamisme, que ha sigut una guerra de tota la vida i continua sendo, no? És a dir, quina llibertat mostrau Jaume I, perquè és de veritat. L'únic que m'ho fa Jaume I és tirar el mort de damunt molt d'àrab, que encara tenim. Que encara tenim molt de la toponímia, la gastronomia, les costums, els usos socials en els pobles nostres de per si prop. La dona, quan l'home se'n va a treballar, va a la porta a despedir-lo, i si la dona detecta que ve el marit, va a esperar-lo. Un costum àrabe, per exemple, quan diguem ojalà, estem dient Allah lo quiera. És a dir, que tenim un munt de coses en tot. Som híbrids. O sea, el que Jaume I ens porta la llibertat, quan ve Jaume I, l'únic que fa és aprofitar tota la infraestructura àrab. Saps? Comete l'error de tirar-se de damunt a la mà d'obra. Clar, que són els que treballen, ja hi peguem un baixó, hasta que tenen que portar-nos gent de fora a que treballaren, a repoblar. Però no ens porta la llibertat perquè...
2: Però no podem dir això, si no, aquí idolatrem. Si diem aquestes coses, aquí idolatrem. I l'altra cosa que volia suggerir-te, si mantens l'amistat en la xicona que te conta tot en Tunísia, dis-li que ara volem anar els tres. Patri, Gustavo i jo.
0: Me passava, jo quan era director de València Avui, venia en un redactor que el veia més intrépid, no? I jo li vaig oferir... anar a túnel, pagar viatge, hotels, que se fera un programa de treball i s'averiguara, s'assusta. No volia anar. I a mi m'hauria agradat fer-ho, però ja m'ha pillat ja molt maig fort.
2: Toca-li a la xica, que anem els tres.
0: Però m'hauria agradat, tu saps el que és anar allí. I, perquè, a més, n'hi ha comarques en què se nota encara els préstamos lingüístics del valencià.
2: Clar.
0: Se nota. Els préstamos de les costums, de tot. El famós gorro roig que veiem dels moros, el porten els valencians musulmans a Túnez. Els primers que se'n van a... Luego, és un invent, o és el que ja gastaven els nostres quan anaven a treballar en el camp. Tenim, som híbrids. Quan te diuen és que ens trajo la llibertat aquí, perquè passarem és lo que queda d'aquella acció militar, entre cometes, de Jaume I, és que caigueren en mans de senyores feudales, i el feudalisme, o sea, no s'han lliurat del feudalisme hasta la meitat del segle XIX. Els senyorios, els marquesos i les baronies i tot, no s'ho han carregat hasta 1800 i pico. És a dir, imagina quina llibertat tenim. Per això em fa gràcia que quan Y aplega uno, es que este matí uno lo ha comentado en la tertulia, dice, no, es que Jaime primero no está toda la verdad. Claro, no te puedes fijar tampoco a discutir.
2: No, porque fas contrahistoria.
0: Sí, porque, pero es que o compreu...
1: Pero yo te convidé más contrapunt, pero a que poses el contrapunt a Jaume
0: primero. Claro, porque no, es que este es un típico tema de contrapunt. Es que es verdad, es decir, anem a veure, el pasarmos desmoros a los señores feudales que hemos sol machacado toda la vida, hombre, pagar el delmeo, no tenían ninguna propiedad, es desgraciado, no, normales no tenían resto, era del señor, de, entonces todo dependía del señor, el derecho de pernada, mateix, ¿no? Entonces, quina llibertat? La llibertat l'han aconseguit, pues, hasta ara que ha hagut democràcia, no poden parlar de llibertat. Per això, hi ha gent que li s'ha ratllat el disco
1: molts i no clichés,
0: canvia. No?
1: No
0: canvia.
1: Funcionem per clichés.
0: No canvia.
1: I es van consolidant aquests clichés i ja moltes vegades potser els donem per fet. Patri, ¿alguna curiosidad que preguntarle a Baltasar o alguna observación?
3: Sí, yo también sobre Jaume I, sobre todo, entiendo que a nivel sociedad sí que tenemos mucho por aprender, pero a nivel de estudios, de investigaciones, ¿crees que queda algo por descubrir? Irás, igual es una pregunta un poco absurda porque precisamente descubrir supone que hay algo que no conocemos. Pero sabiendo todo lo que ya se conoce, ¿hay alguna cosa llamativa que crees que puede no haberse estudiado suficiente que nos vaya a sorprender de aquí a un tiempo corto o largo?
0: En la versión cristiana yo creo que aún quedan cosas por ver, eso que hablábamos de... bueno, perdona que m'havia votat. Això que parlàvem de les penes d'excomunió, perquè molts ho amaguen. És a dir, coses així, segur que n'hi ha. Segur que n'hi ha. O sea, el que hem fet sempre ha sigut un copi i pega. Un copi i pega, per exemple. Inclús en les relíquies que tenim supostes en el Museu Històric. El Penó de la Conquesta. Tu te'n vas a Daroca. Si passeu per Daroca, pareu, entreu a l'Ajuntament, mire, que som de València, volem veure el Penó de la Conquesta de València, i te l'ensenyen. És a dir, en València, els que entren, els que hissen el senyal del rei en la torre de l'Ibufat, la del temple, que conta el relat cristià, són els terços de Daroca i Teruel. I està sucedint de Daroca i se senyal del rei, se trofeu, se l'emporten a Daroca i ell conserven. Però què conserven en Daroca? Conserven uns fils cosits a una tela. O sea, no n'hi ha tela. És que vas al Penó de la Conquesta de l'Ajuntament que tenim en València i està el nou planxaet, moníssim, pintaet. No pot ser, és a dir, han passat una animalada d'anys, no pot ser. Entonces, es de dar lo que te digo en que sí, que el Penó de la Conquesta de València es el que tenen ells, però ja te dic. És a dir, hi ha que revisar moltes coses que ho han donat, ho han acceptat com a veritat, com a un dogma, i no hem canviat res. Ja no te parlo de si la passa o el casco o el... N'hi ha coses molt rares, però no tant en relíquies de la vida civil, entrem en les relíquies de la vida religiosa que estem igual. Mm-hmm.
1: Més qüestions sobre, podríem dir, la cara oculta de Jaume I, que pugues comentar-nos, Baltasar.
0: És, jo crec que últimament en les conferències que dones sobre el tema, jo crec que la gent anem a escandalitzar-se més. No s'escandalitza, se sorprèn, però no s'escandalitza com si ho veren normal. Per exemple, un dato que jo insistís molt en la necessitat d'anar a les fonts àrabs. I quan quan, per exemple, el poeta Abenalabar té una travessia en l'avenida del port, però sí. Ningú sap qui és. Un gran poeta. Tinguem grans poetes, tant en la part de València, de l'Horta de València, de Rosafa sobretot, i d'Alcira, tinguérem grans poetes, van ser emocionants, ho deix a ben a la mar. Pues este, quan escriu sobre que han perdut València, parla, ha caído la ciutat, bueno, perquè la transcripció està en castellà, la que jo he llegit, ha caído la ciutat de la pólvora. De no sé quant. D'on ve la pólvora? I s'afició que tenim els valencians genètica, pues ha caído la ciutat de la pólvora, la joia de Levant, te diu a ben a la mar, que curiós, no? L'amor que nosaltres tenim per la pólvora. I compara la València que caigué en el paraíso terrenal, en el Edén terrenal, que apareix en el Corán. Són molt, molt, són molt fundamentalistes, molt, són molt religiosos, no? Com seria aquella terra? Com seria el paisatge d'aquella València que la comparaven en el paraíso terrenal? I una cosa curiosa és que ells no atribueixen la pèrdua de València a Soles, a Jaume I, atribueixen a la desunió entre les tribus valencianes i de les altres taifes. Cada taifa anava al seu costat i no s'ajuntaren per salvar a València. M'ho passa ara, en una falla la meitat rinyen i se'n van a l'altra carrera i planten en una altra falla, o en una cofradia se cabretxen i munten en altra cofradia. És a dir, són molt donats a... Som nostres, som molt donats a...
2: Enfadar-me
0: i
2: a muntar, fer-se sessió.
0: A muntar una altra cosa, no? Tot és genètica pura, és, som híbrids, o sea, som, tenim molt d'àrab, però cuidat, d'àrab culte i refinat. La ceràmica de Paterna i de Manises és en, se va fer Warren Freig en tècniques importades de Bagdad. Que curiós. Això està documentat, això sí que està documentat hasta per autors cristians. En la curiositat de que la ceràmica que està a la dreta, perdó, a l'esquerra del riu Túria, que és Paterna, és una ceràmica que sols pot ser tosca, rojala, baldosa. Sin embargo, la ceràmica que se fa a la dreta del riu és refina, és fina. Diuen això, sí que no... Això ja és un comentari, no sé si... És que quan decanta, quan en les inundacions, quan n'hi ha un riu, és... Jo ho he dit, però no sé si serà així. Decanta de tal manera que lo que és pedra i dur, el més gros dels arrastres, sempre cauen per Paterna. I el més fi queda per Manises. Jo crec que no, perquè jo crec que és que Paterna està en un risc, o sea, Paterna està en una lloma.
1: Sí.
0: Manises està en un pla. Jo crec que la teoria és això, no la de los arrastres, però que existís. Però el que sí que és cert és que tota la cultura que ens vingué important i refinar àrab d'aquella època anterior, lògicament a Jaume I, vingué de Bagdad, no venia de Marroc o d'Argèlia, curiosament era i anava molt, teníem bons metges, bons poetes, bons matemàtics, bons astrònoms, o sea, era és que tirarem a lo millor que tenim si en tinguem en ganar.
1: Veritablement fascinant. Recollint la pregunta que et feia abans, Anun, respecte al per què de la idolatria a Jaume I, evidentment hi ha el factor de la potser peresa que ens dona investigar i aprofundir en la nostra història, però també, com deia ella o suggeria ella, també hi ha les ganes o la necessitat de crear un ídol, no? De crear una figura a la que idolatra.
0: Perquè, sí.
1: Quina és la teva reflexió al respecte de fins a quin punt no ens interessa o no hem volgut saber, no hem volgut escarbar o veritablement ja ens va bé el tindre este ídol. Quina és la teua reflexió al respecte? I també voldria preguntar-te també en quin moment de la nostra història comença a cimentar-se esta idolatria, pot ser desmesurada, per Jaume I. En quin punt la situes tu?
0: Curiosament és des de sempre. És que ell, la veritat és que jurídicament funda ex novo el que ell diu Regnum Valentia Piletur, que volia que se cridara Reino de València. I això, que són tan curiosos i tan rigoristes, no accepten lo de Reino de València. Vas a Navarra i el camp de futbol se diu Reino de Navarra. Estan encantats i contentíssims. O sea, que tenim coses rares. Jo crec que trobaren el home este, primer trobaren el Cid, però el Cid sepultà a este se allarga més. El Cid, el pobre, conquista València, però li dura res, li dura 2 o 3 anys, se mor i no tira pa cavant. A lo millor el gran mite hagués sigut el Cid, el mio Cid, ¿no? Però al final este vingué i s'ha apoderat. És que, clar, és el pes de la tradició cristiana. L'important que era deixar de ser islàmic, deixar de ser musulmà i ser cristiana. La guerra de la Iglesia contra l'islamisme ha sigut sempre la batalla de Lepanto, perquè les cruzades... Tenim en compte que Jaume I lo que fa és una cruzada, perquè li demana el papa, no és una campanya militar seria política, no? La Iglesia bueno, és un problema, és una guerra de religió que continua, ¿ven? Guerres de religió, no? I que va ser una figura important perquè transforma completament, se canvia radicalment d'una, diríem, una naturalitat política a l'altra. Però el que ha ocorrit és el que ha ocorrit sempre en dret. La primera lliçó que tenen en dret polític és los grupos de presión se alternan en el ejercicio del poder. Un grupo de presión lleva al otro grupo de presión y se coloca. Pero es lo que ha pasado siempre. Y ahí tenemos, no hubo tampoco una gran figura en la historia de España. Es que no hubo. Podían hablar de los reyes católicos, de Carlos I, pero el que, por lo menos, pero esos ya son a nivel de toda la península. Sí. Pero lo que es en la nuestra historia, no ha habut algú de més força.
2: I necessitàvem algú, no?
0: Sí.
2: Que ens servira per a celebrar, per exemple, el dia d'avui. Clar.
3: Yo sí que te quería preguntar, Baltasar, porque hoy hemos visto, hablando un poco de idolatrar a Jaume I, hoy, por ejemplo, en la procesión iba también la espada de Jaume I, que se sacaba después de 50 años para conmemorar el 750 aniversario de su muerte. Y escuchaba comentarios de la gente que se quedaba asombrada. ¡Ay, es verdad, es la espada que este año sí que procesionaba también en el día de hoy! Creo que mi pregunta, estoy tentada de que sea si de verdad tenemos la espada de Jaume I. O si no, preguntarte si hay alguna curiosidad al respecto.
0: Se duda mucho de que sea, se duda mucho, como se duda mucho de que es el pelo de la conquista. Lo que pasa es que la gente como que no se atreve a tocar los mitos. O sea, dejémoslo estar ahí, no toqueteemos, como los grandes misterios de la religión, es la verdad, lo de... Y la gente pues intenta entrar, pero no entra. Pero es muy difícil. O sea, bueno, lo que está claro es que el pelo no es. Y la espada, se duda que sea. Pero se le tiene. Es como en arte. Este lienzo se atribuye. O sea, no, el crítico de arte, o el analista, o el especialista, cuando no lo tiene claro, porque no ve las trazas, no ve el dibujo, no ve el color, hay expertos que se lo notan enseguida. Pero cuando no lo tiene claro, pero parece, se atribuye. Por ejemplo, tenemos una reliquia, que eso sí que es verdad. El sarcófago donde estuvo depositado los restos de San Vicente Mártir en la Roqueta, cuando se cargaron la roqueta en la guerra de en la guerra cantonal, en los días de la guerra cantonal de Valencia, se cargan media iglesia, se la cargan para que los cañones pudieran no tuvieran tropiezo para defenderse. Uh-huh. Si veis la iglesia de la Roqueta, tiene un tajo de repente que veis ahí, que ahí pasa algo, ¿no? Pues ahí abajo estaba la tumba de San Vicente Mártir, y ahí desaparece San Vicente Mártir. Pero el sarcófago que tenía depositado los huesos, un día estuvieron depositados, está en el Museo de Bellas Artes. Entrando a mano derecha hay un patio muy bonito, el patio del embajador.
2: San Pío.
0: Azul, blanco, muy bonito.
2: Sí.
0: Está ahí tirado, como si fuera una jardinera, sin identificar. Está comprobado arqueológicamente que es un sarcófago estrigilado y que tiene, con toda seguridad, los arqueólogos lo han identificado como construido, fabricado, hecho, cincelado en un taller romano, al estilo romano, del siglo creo que segundo o tercero, y sin embargo lo tienen ahí tirado. O sea, que tenemos cosas que sí y cosas que no, cosas que son verdad y no le damos importancia, y cosas que son falsas o medio falsas y le damos mucha importancia.

0: conèixer la nostra història des d'un punt de vista honest, en la mesura de les possibilitats, ha sigut la nostra intenció, fent honor al nom d'este programa, Contrapunt. En este cas, Contrapunt a la figura de Jaume I. Gràcies per la valuosíssima aportació, Baltasar Bueno. I feliç 9 d'octubre. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Gràcies, Anu Ramírez.
2: Gràcies a tu, bona nit.
0: Fins la setmana que ve, Patri Orduna.
3: Bona nit, gràcies.
0: Gràcies a Juan El Puente, al comandament tècnic, i a Manolo Palomar, i a vostès, que acaben de passar una bona nit de 9 d'octubre. Tot seguit, l'esport. 90 minuts.

0: A Punt Ràdio, sintonis amb tu.
1: Tenim un llegat amb 750 anys d'història. Tenim tot el que vols sentir. A Punt Ràdio, tenim molt a veure amb tu. Bon 9 d'octubre.
2: Hi ha històries que s'escriuen en la foscor. Delictes que desafien la lògica. Ments que amaguen els secrets més obscurs de la nostra societat.
3: Soc Juan Nieto. Cada setmana analitzem els sumaris més complexos, els crims que van marcar un abans i un després i les respostes que mai van arribar a la llum. Sense censura, amb rigor i des del lloc dels fets.
2: La crònica negra, com mai te l'havien comptada. Els dimecres, de 12 a 13 hores, sintonitza el crim. T'esperem en la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La nostra veu. La nostra identitat. El batec de tot un poble.
4: Hola, sóc Loren Donat. Si portes la festa al cor, tenim una cita.
2: Arriba La Flama, el programa de la ràdio autonòmica que unís totes les festes de la Comunitat Valenciana. Descobrís la història, l'actualitat i els protagonistes que fan gran la nostra terra.
4: T'esperem cada dilluns i dijous de 12 a 1 del migdia.
2: Hi ha tradicions que mai s'apaguen, sentiments que es transmeten de generació en generació. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Si es desencadenen pluges intenses, en cas que ta casa o negoci estiga en un barri o zona on puga acumular-se aigua, intenta posar un obstacle a l'entrada per tal d'evitar-ho. Taulers de fusta, sacs terrers, etc. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
5: Última hora! Hem fitxat el número 2 dels matins de la ràdio. Ve al cine a la ràdio autonòmica.
2: Sí, home. I demà ens retransmet el partit la BBC. A veure, llegis bé el contracte? Que posa Olcina, amb O d'oliva i C de cullera.
5: Olcina? Ah, escolta, mira, millor. No és més jove, però sí més de la terra i no ens costarà un ull de la cara.
2: Per a assabentar-te de tot sense que te ho conten des de la meseta. 5 hores de ràdio en viu, amb rigor, bon humor i molta proximitat. Presentat per Sergi Olcina. Amb O i amb C. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Darrere de cada ingredient de casa nostra hi ha una història, unes mans que el cuiden i un sabor que ens fa poble. Fem honor a la nostra cuina. Descobrim l'origen del producte que arriba a taula. Donem suport al comerç de proximitat. I cuinem amb identitat pròpia. Tastem la comunitat. El nostre patrimoni dut al paladar. Els divendres de 12 a 13. El programa de gastronomia de Punt Ràdio. Amb Vicente Gil. Tota una veu autoritzada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
6: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.

0: Molt bona nit, benvinguts a 90 minuts, benvinguts a Punt Ràdio, els que connecten ara i els que porten ja durant tot el dia, escoltant en el cas d'avui, 9 d'octubre, felicitats a tots els valencians en este divendres en el que, com dic, si connecteu ara o si porteu durant tot el dia escoltant la programació especial que està oferint esta casa, també ara amb l'anàlisi i l'homenatge a Jaume I, que estàvem escoltant en els companys del Contrapunt, en Gustavo Clemente, i bona nit a tots, al cap i a la fi, els que esteu a l'altre costat de la ràdio. Ja sabeu que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió s'escolte al 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos en @90minuts, en Instagram 90minutsradio, en TikTok @90minutsradio 90 en xifra i en el WhatsApp al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que ja cada cap de setmana per fi torna a la Lliga després de la parada per seleccions, i també podeu opinar sobre la pregunta que vos deixem en els nostres canals. I és que sembla que Diakabi i Tàrrega entraran en la llista de convocats. També estarà Justin de Haas. Formaries defensa de 5? O quin seria el teu sistema? Quina seria la teua defensa en Santander si fores Javier Aguirre? Si torna Diakabi, torna Tàrrega, està de Haas, l'opció de Pepelu que hem vist en este començament de temporada, què és el que faries en Santander, en el Sardinero davant del Racing de Santander, si fores Javier Aguirre, en esta oportunitat, no?, que té el València de pegar-li un xir a la seva situació, el debut del mexicà, del basco, Javier Aguirre, en els dubtes que donen també i si el primer 11 que alinearà el tècnic mexicà, que per cert demà a partir de la 1 del migdia donarà la seva primera roda de premsa prèvia com a tècnic del primer equip del València. Demà a partir de la 1 estarem pendents, com sempre, en el Punt a Punt, en esta sintonia de les paraules de Javier Aguirre, de lo que puga anar passant durant el dia. Demà serà l'últim entrenament, ara després parlarem de l'última hora del València Club de Futbol. El diumenge a les 9 de la nit, recordem, és ixe debut de Javier Aguirre després de la renovada cara, almenys en quant a cares visibles, del València Club de Futbol en l'arribada de Braulio, en el canvi en els serveis mèdics i també ara en este canvi en la banqueta, que durant totes aquestes setmanes han sigut el tema del que parlar. Ara ja este cap de setmana arriba l'hora de la veritat i l'hora de que Javier Aguirre demostre si tot el que estem dient d'ell és així, es compleix, o si no pot fer-ho, o si no ells, les coses com tots desitgem que isquen. En quant als partits d'avui, resultats ja, ha tornat a la Lliga en la jornada 8, en el empat entre el Màlaga i l'Espanyol, 1-1 al marcador, en les acaballes del encontre, ha marcat el Màlaga el gol de l'empat davant del Real Club Esportiu Espanyol de Barcelona. I en bàsquet estàvem pendents perquè ahir va guanyar València Bàsquet el seu partit 93-82 davant Apoel de Tel Aviv. Estàvem pendents de lo que pogués fer la resta per, sobretot a nivell classificatori, conèixer com es queda València Bàsquet. Panathinaikos va guanyar el seu partit, però avui Joven Olympiacos i Anadolu Efes 89-66 ha guanyat l'equip grec. El Barça ha caigut en casa davant Zalgiris Kaunas 81-88 i Baskonia també ha caigut en casa davant Besiktas 84-92. Per tant, València Bàsquet continua com l'únic equip espanyol invicte en l'Eurolliga en ixe 4-0 que el col·loca en lo més alt de la taula classificatòria en companyia tan sols de Panathinaikos. És el repàs dels marcadors d'este divendres. Este cap de setmana tindrem molts més marcadors que repassar, però avui, divendres, 9 d'octubre, és un dia també molt important i vaig a saludar, ja el tinc així al meu costat. Carlos Urrutia, què tal, com estàs? Bona nit.
1: Salva, bona nit, com estàs?
0: 9 d'octubre.
1: Senyor, dia de la Comunitat Valenciana.
0: Data assenyalada.
1: I orgull.
0: Dia especial.
1: De ser valencià, faltaria més.
0: En la comunitat, en València, en molts actes, no? Per a, bueno, traure, com tu dius, l'orgull de ser valencià. No sé com ha anat el teu dia.
1: Mira, a les 8 del matí ja estava jo comprant una mocadora.
0: Jo vaig ser...
1: Aixina que...
0: Jo vaig anar ahir, perquè si de cas avui no quedava. No,
1: i després tenia una reunió, perquè avui era festa, no? Pues,
0: sí, però així estem.
1: Al costat de del parterre, i sí? La veritat és que està superbonico, superxulo.
0: I ha fet bon dia, també.
1: Ja ha fet un dia fenomenal, espectacular, tot i que... I ha vingut el fred, o està venint,
0: sí. No, des d'ahir, ja t'ho dic jo, que vaig tornar a Rotxarena i quan vaig arribar al pàrquing d'ací d'esta casa, dic, uf, anava de manera curta i me vaig quedar, però xelat.
1: Ai, valent, de manera curta.
0: Sí, ara ja avui, ves?
1: N'hi ha que anar com les cebes, a capes.
0: Sí, avui veus, après, ja porta camisa de manera llarga. Bé, en este divendres 9 d'octubre són les 11:10 i així comença el 90 minuts.
2: La informació esportiva en 90 minuts. Amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.
3: A Punt Radio Televisió Valenciana i Extra Digital, amb el dia gran de les valencianes i els valencians. Bon 9 d'octubre.
4: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado. Imposible concentrarse con los Lion Days. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama con entrega inmediata. Solo hasta fin de mes.
5: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
7: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
8: Nuevo centro. Todas tus compras en el mejor centro.
9: Disfruta de grandes momentos en más de 200 tiendas pensadas para ti.
8: Y también de muchísimas actividades para disfrutar en familia.
9: Además, Nuevo Centro cuenta con muchos servicios para hacerte la vida más fácil.
8: Todo lo que quieres ahora en Nuevo Centro.
9: Abrimos domingos y festivos de 11 a 21 horas. Te esperamos.
2: Estás escoltant 90 minuts. Amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.

0: 13 minuts de la nit, són ara mateix, Carlos, anem a començar els temes del dia i respecte al València, una xicoteta informació, venim refrescant també un dels assumptes que jo crec que està pendents també en general aficionat, que és l'estructura de direcció esportiva que vol muntar Braulio Vázquez. Bé, un dels noms que se barallava com a possibilitat de que vinguera a València era el d'Alejandro Alfaro, que està en Osasuna, que ha estat treballant en Braulio estos últims anys. Bé, Alejandro Alfaro ja sap que se queda en Osasuna, que va ser més important, que puja escalons, que guanya galons. De fet, segons tinc entès, se muda a Pamplona i, per tant, no serà una opció per a Braulio, que vol a Domingo Catoira, que està a Argentina i que, de moment, com va contar ja Salva Folgado fa unes setmanes, és complicat traure-lo de River Plate.
1: Mira, la primera, pacto de caballeros. És a dir, no va a tocar Braulio mai a cap membre de la secretaria tècnica de Osasuna. Si per ell fora,
0: no fastidiarà Cata.
1: No vendria el Faro. Vindria Faro i vindria Cata. I Cata vindria, però n'hi ha hagut aquest canvi. A Cata l'han pujat a director esportiu i Braulio no li tocarà els nassos a Osasuna. I a més, me pareix molt bé, perquè hi ha molts peixos. Domingo Catoira, en el que ell va treballar, a Valladolid, i se
0: duen
1: molt bé, i en el València. Hasta que River Plate no tire a Pablo Longoria, no li deixaran eixir a Domingo Catoira. I estem encara en la segona setmana d'octubre.
0: Sí.
1: Ja n'hi ha que afanyar-se per al mercat d'hivern, però n'hi ha temps. Vull dir, no és una cosa...
0: Després plantejaré aquesta qüestió en temps de tertúlia, perquè jo opino el contrari que tu.
1: Pues ara ho debatrem, perquè com són els temps i el mercat que va fer el València, si Braulio el fera soles, no passaria res.
0: No, perquè això ho tinc clar.
1: Perquè és
0: com a mínim està, clar. Com a mínim està Braulio.
1: I després, un detallet, el que dius, i després ho diarem, de quin sistema jugarà el València demà al Sadio, després demà. Jo vaig fer un estudi estadístic de les disposicions tàctiques d'Aguirre. És un talibán del 4-4-2, igual que ho és, per exemple, Marcelino. De fet, mai ha jugat en 5 darrere ni en la selecció de Mèxic ni en Mallorca, que en seus últims, i té, crec que un 90-94% en els últims 12-14 anys de 4-4-2, és a dir... Que...
0: De jugar en dos davanters, cosa que a mi ja no veixen els contres en el València.
1: Ja veuríem. Sí, però el de dalt sempre és el més flexible. Si jugues dos davanters, o un per davant de l'altre i un Javi Guerra com a segon. Pot ser això.
0: Bueno, respecte a l'equip, respecte a l'entrenament d'este matí, la notícia és que Danjuma continua treballant en solitari sobre la gespa. Resten 2 dies per a eixe Racing València i sembla que Danjuma no estarà en eixa llista de convocats. Anem a veure què passa demà i què explicacions dona el Vasco Aguirre. La bona notícia és que Copete ja entrena amb el grup. És de veres que encara li queda molt per estar al 100% en ritme i en competitivitat. Rioja i Fulquier no s'han exercitat amb la resta dels seus companys i és de veres que ahir sí que ho feren, és a dir, van en molt de cuidado, sobretot en Fulquier i en Rioja, perquè va per dies, va per sensacions, va per com se troben de les seues respectives molèsties i, per tant, anem a veure demà quines explicacions i qui confirma Javier Aguirre que està en aquesta llista de convocats o no, però sembla que Danjuma serà la baixa i Rioja seran les baixes més significatives i és per això que després preguntaré també, era una pregunta, si no recordo mal, que feia ahir Salva Folgado, per qui apostarien en banda, va per com se troben de les seues respectives molèsties i per tant anem a veure demà quines explicacions i qui confirma Javier Aguirre que està en aquesta llista de convocats o no, però sembla que Danjuma serà la baixa i Rioja seran les baixes més significatives i és per això que després preguntaré també

0: parlarà per primera vegada Javier Aguirre en una prèvia de partit de Lliga.
1: Saps què passa? Que la moda que esteuraren Madrid i després se puja a Barça o al revés
0: de viatjar
1: el dia del partit és una temeritat. Sí que és veritat que des de Madrid és molt més senzill anar a qualsevol puesto, però si ixen diumenge passa lo que siga, n'hi ha tormentón, n'hi ha que aterrar en Bilbao i no Santander, sí. I ara liat, si és el diumenge del matí, no arribes al partit.
0: Perquè, o una neguà.
1: Exacte, vull dir, n'hi ha que estar sempre i que l'equip ja fa sa nit, descanse i salse allí.
0: Això respecte al València en quant a actualitat, però jo no sé si molta gent va estar pendent de la entrevista d'ahir de Miguel Ángel Corona, quan erens de...
1: Sí.
0: No escoltar a Miguel Ángel Corona, va ser en Dazón. Avui tenim a Miguel Martínez, que treballa en Dazón, en el peu de camp en l'estadi de Mestalla, i anem a escoltar després en temps de tertúlia, ficarem un parell de detalls més, però vull que escolteu a Miguel Ángel Corona analitzant el moment actual del València Club de Futbol.
2: Sí, lamentablemente es una pena, ha vuelto a ser un inicio muy complicado en cuanto a resultados, ha habido muchas bajas, yo creo que hay muchas veces que las circunstancias muy puntuales pueden explicar temporadas enteras. Yo creo que es un, o sea, entiendo que muchas veces es un análisis como muy reduccionista e incluso que es una excusa, pero cuando has estado ahí dentro y sobre todo también como jugador sientes la fuerza de las dinámicas y de la inercia. Mañana tenemos al Español Málaga, ¿verdad? Y hemos oído mucho a Funes, su entrenador, el otro día en Getafe, que parece son derrotas que pierdes por inercia, ¿sabes? Que no por juego, no por merecimiento, sino por inercias. Y creo que el momento de temporada, con tantas bajas, el inicio ha sido complejo y eso les ha puesto en una situación, una posición difícil y compleja otra vez para los aficionados, pero se ha renovado esa ilusión con la llegada de Braulio y también de Javier Aguirre, como tú dices, y sobre todo, más que hablar los demás, habla su currículum, ¿no? Por Javier, yo creo que habla su trayectoria.
0: Són les primeres paraules, almenys de manera clara, de Miguel Ángel Corona, parlant del València. No sé què t'ha semblat, Carlos. Parla de, bueno, de moltes coses.
1: No va sentir... Ell va dir per què va triar a Corberán? O no va dir res d'això?
0: No, ara després...
1: Que li va imposar i ell l'únic que va fer és ficar el cul.
0: Ah, pues ara després, o com se diga, ara després en temps de tertúlia te ficaré un tall sobre qui triava o com se triaven els entrenadors, que també ho diu en la entrevista, i ho ficarem en temps de tertúlia per a debatre d'aquest assumpte també. Això respecte al València, respecte al Llevant, jugarà el dilluns a les 9 de la nit en la ciutat de València, front al Sevilla, de Luis García Plaza, que tornarà a la que va ser la seua casa i en el lloc en el que li tenen un gran record a Luis Gar. I en l'última hora també, Carlos, avui sense entrenament, l'equip ha treballat ja en els internacionals, ho farà demà en IFI i en Tapé, i en quant a la situació física de Sotelo, està descartat, i anem a veure en estos dos últims entrenaments, el dissabte en Buñol, el diumenge ja en el Ciutat de València, que és el que decideix Luis Castro també en Eta Ellón, que és un altre dels melons per obrir en el tema físic, en l'apartat físic, sobretot de cara al dilluns.
1: A mi el que m'agrada és que el Llevant, després d'este paro que ha sigut 80 setmanes, cosa així, o 32
0: sí.
1: mesos,
0: va ser una 3 anys
1: realitat.
0: I mig, sí.
1: Que xue el Llevant a casa, no m'agrada xue dius, però que xue el Llevant a casa.
0: Uh-huh.
1: Que el,
0: bueno, és festiu, també això pot ajudar,
1: sí,
0: a que...
1: Però que xue a casa davant la seva gent, sí, per a continuar la inèrcia. Que el València es lleve pressió i jugue fora, i ja està, perquè el València segur, guanyo perga, que farà un partit digne i molt millor de qualsevol de l'era de Corberán. I bueno, i al Villarreal que li ha tocat, que jugarà al Bernabéu.
0: I això és el més complicat. Abans repassem el de l'Elx, ara parlem del Villarreal que juga demà, però l'Elx juga el diumenge a les 2 del migdia. Demà li demanarem al nostre company Raúl Pina a l'última hora de l'equip Franja Verd, però l'Elx rep la visita del Celta de Vigo i l'última hora és que Cepeda ja està en Elx, Revivo ja entrena amb el grup i per ara l'únic que treballa a banda és el de sempre, que és Yago de Santiago. Sobre el Villarreal, visita, com dius, Carlos, el Santiago, sí, Bernabéu a les 9 de la nit, demà.
1: I si no m'enganyes, el primer partit que juga després del Real Atleti, del lío que n'hi hagué en lo de l'àrbitre, l'expulsió, Vull dir, jo tinc la sensació
0: continua,
1: que,
0: Leo, per
1: que la Forigà i la furtada demà al Villarreal serà històrica. Ja estem

0: Però, home, te diré tango. Ja ho veuràs, ja. Jo, el que voldria ser enganyar-me, però ja ho veuràs.
1: Després preguntarem també. No,
0: el canguelo que li tenen ara mateix els àrbitres al Madrid, que és el de sempre, però multiplicat.
1: L'última hora del Villarreal és que Mika Utache i Mourinho han entrenat en el dia d'avui. La mala notícia és la lesió de Buchanan, que pateix una lesió muscular en el bíceps femoral de la seva cama dreta, i en el club, en el seu comunicat, no ha donat temps de recuperació, depèn de com evolucione, però el que és segur és que no estarà demà davant el Real Madrid. Precisament anem a escoltar a Mourinho i a Íñigo Pérez parlar respectivament del Villarreal, Mourinho, i del Real Madrid, Íñigo Pérez.
2: Rival complicado, rival de Champions, equipo de Champions, equipo de nivel alto, que juega muy bien, que no tiene todavía los puntos que van a tener, porque van a estar obviamente mucho más alto en la clasificación. Y después de, principalmente después de perder el último partido, es un partido que tenemos obviamente la necesidad de sacar los puntos. ¿Qué significa esto? Significa que mañana Mbappé va a jugar, ni en banquillo estará, va a jugar, y si va a jugar es porque yo pienso, no pienso, yo estoy seguro de que no ha fallado con el Real Madrid, no ha fallado con sus obligaciones.
3: Bien, escenario perfecto para poder exponernos, para poder mostrarnos, sabiendo que la dificultad es máxima y aceptando que habrá momentos en los que el rival te va a exigir y te va a someter. Creo que el primer paso cuando vas a ese tipo de escenarios es aceptar que te van a atacar. Después intentar dar las claves para como poder soportarlo. Y luego la otra parte muy importante es perder el miedo, perder el temor escénico, perder en este caso esa sensación de si pierdo la pelota me transitan, si hago esto me van a hacer goles a la espalda, porque cuando uno más repite eso constantemente, que ya sabemos que es cierto, al final deja de hacer las cosas que necesitas para poder ganar. Entonces, como queremos ganar, está bien saber dónde son buenos ellos, pero creo que es mirarnos a nosotros y poder exponernos y ver qué nivel tenemos.
1: Demà a les 9 de la nit, el partit davant el Real Madrid, que ens contarà en el punt a punt Carlos Urrutia, a partir de les 9 en esta sintonia. Respecte a segona divisió, el Castelló el diumenge a les 2 del migdia juga en Andorra, pues en esta següent jornada de Lliga. L'últim hora és que Mati, Rodri i Saipi, els internacionals, han regressat a la disciplina albinegra després d'esta parada de seleccions, i que ja por en Usman Camara, que sembla que té una lesió més greu de lo que s'esperava i que no estarà les pròximes setmanes. Sobre l'Eldense, que juga demà a les 6 i mitja front al Córdoba, l'última hora de l'equip és que aquesta clàusula de l'aport impedirà que l'Eldense de Javi Calleja puga alinear a Ramon Vila i a Mariano Carmona, els jugadors cedits per el Córdoba, així que estos dos no podran estar demà en el Pepico Mat davant del Córdoba. Escoltem a Javi Calleja parlar sobre el Córdoba y las seues valoraciones.
4: El Córdoba me parece un equipo y una propuesta por parte de su entrenador de juego muy valiente. Creo que tiene una plantilla que juega muy bien al fútbol, que el otro día demostró que a nivel ofensivo pues tiene muchos argumentos para hacer daño a cualquier rival, con lo cual me espero un rival muy duro, un rival que tiene una identidad muy clara y que no la va a cambiar.
1: Les paraules de Calleja i l'última hora sobre l'Eldense és la porta del nostre company Álvaro Molina. Què tal, com estàs? Bona nit.
5: Bona nit, companys. Què tal? Demà nova jornada en el nou Pepico Mat. Després de la contundent victòria que vam comptar al punt a punt la setmana passada per 4-1 davant l'Oviedo i amb l'objectiu clar, que es tornarà a sumar de 3, demà davant del Córdoba en el nou Pepico Mat, com diem. Calleja en roda de premsa s'ha mostrat satisfet amb el treball dels seus jugadors, ha remarcat que l'equip està jugant bé, inclús en els partits que no ha guanyat, i que òbviament és la línia a seguir per anar aconseguint els objectius. Davant tindrà el Córdoba, equip entrenat per Ibanania, que també arriba de guanyar per 3-2 al Tenerife i que està només un punt per damunt del conjunt blaurana. Pel que fa a les baixes, hi ha una molt important: no estarà el porter Ramon Vila, el jugador de l'Eldense, però que és jugador del Córdoba perquè està cedit en el conjunt blaurana i per la clàusula, aquesta clàusula de la por, no pot jugar. Tampoc ho podria fer Mariano Carmona, encara que continua lesionat. I altra baixa també molt important és la de Robert López, que mínim, com bé va dir Calleja, estarà un mes de baixa. La resta que estaven tocats continuen ja agafant ritme. Demà segur que podrem veure un 11 molt competitiu en un partit important i on és important també, valga la redundància, que l'Eldense continue sumant davant la seva gent. Demà, com diem, 6:30 i en el punt a punt en directe, Eldense Córdoba.
1: Bé, doncs gràcies, Álvaro. Demà estarem pendents d'aquest partit davant el Córdoba. També estarem pendents demà del Villarreal B. Baixem a la Primera Federació perquè juga davant el Real Jaén fora de casa a les 7:45 en un horari, bueno, doncs d'estos de Primera Federació, que no és ni de 6:30 ni de 7, no, a 4:45. Respecte a la Primera Federació, també l'Hèrcules, en un altre horari complicat, dilluns, 6:15 de la vesprada en casa, contra la Unió Esportiva Sant Andreu, com diguem, en un horari estrany, però en dia festiu, que suposa que també ajudarà a que la graderia del Rico Pérez tinga millor imatge. I en poliesportiu, Carlos, dia 9 d'octubre, avui la Generalitat ha donat premis a la gent i d'alta distinció en este dia de la Comunitat Valenciana, als futbolistes Ferran Torres i Alejandro Grimaldo, de Foios i de la Pobla de Vallbona, i a les gimnastes Marina Cortelles i Lucía Muñoz. També la distinció del mèrit esportiu a la piragüista Bàrbara Pardo.
0: Un orgull per a l'esport valencià i, lògicament, els que han agaparat els protagonistes han sigut els dos valencians campions del món.
1: El dia d'avui també la visita especial de la Federació de la Selecció Espanyola a la Comunitat Valenciana, en Luis de la Fuente, que ha arribat per a inaugurar ixe mural en el barri de Montolivete a València, i anem a escoltar a Luis de la Fuente parlant del València i de Mestalla.
6: Voy a contar un secreto. Yo debuté en Primera División en València. Mi primer partido en Primera División fue un Valencia Athletic Club de Bilbao. O sea que sería maravilloso. Ya estuvimos aquí hace poco tiempo jugando un partido también con un ambiente sensacional y a mí me encantaría. Valencia es una ciudad fantásticamente futbolera para el fútbol y además Mestalla es un campo histórico, mítico, así que sería un bonito colofón para ese cierre de ese estadio.
1: Y es que respecte a eso, Carlos, del FEDET de que torne la selección española al estadio de Mestalla, también le han preguntado a Rafael Louzán, al presidente de la federación, y ha donat una noticia, y es que la selección se acomiadará del estadio de Mestalla, que chorará un partido, anem a ver si se de quarts de final de la Nations League, pero que la intención es que la selección española es puga acomiadar del estadio de Mestalla. Escoltem a Rafa Louzán sobre ese partit en Mestalla, però també sobre la opció, i això és una cançó ja molt vella, de que València siga seu del Mundial.
7: Vamos a volver a València, vamos a proponer volver a València con la selección española, y es probable, está dentro de las posibilidades, que el partido de cuartos de final de la Nations League se dispute en el Mestalla, en este Mestalla mítico ya, y probablemente pueda ser el último partido también de la selección española en Mestalla, ¿verdad? Bueno, exactamente, ya sabéis que estamos trabajando y vamos a estar aquí con los técnicos de FIFA, porque hemos pedido que estén también aquí, y vamos a estar en Valencia probablemente antes de final de año con todos los técnicos de FIFA visitando lo que puede ser, y yo deseo que sea, una de las sedes del Mundial 2030 en España.
1: Les paroles de Lozano. Carlos, ¿vais a fichar alguna cosa?
0: Claro, que estaba comprobando el debut de la Fuente en Mestalla, 0-0.
1: Tenía moño.
0: Sí. Y en el Valencia jugaban, pues mira, Sempere, Ricardo Arias, Butbol, Carrete, Tendillo, Castellanos, Machinat, Subirás, Saura, Mario Kempes y Fernando Moreno.
1: Mos esta taula després en temps de tertúlia no hem vist jugar a Luis de la Fuente, almenys el sector de
0: la... Era Reinet.
1: Jo tinc dubtes en el sector de l'esquerra. Després preguntarem, sense ofendre, evidentment, als que estan en esta taula, viatgers per el món. Però respecte al tenis, te pregunte per Davidovich, que... Sí. Ha estat el primer espanyol en tercera ronda de l'Obert de Xangai.
0: Efectivament, ara es fa la gira d'Àsia, pues, jugant Alcaraz al seu millor nivell, jugant Djokovic, que ha perdut 8 endavant.
1: Sí, sorpresa, no?
0: No. Hursak, molt bon jugador, i Djokovic no s'arrossega, té molt de tenis encara, però moltes voltes no arriba, no pot més, és a dir, no ha perdut Djokovic, ja ha guanyat Hursak. I jo m'alegre molt per Davidovich, que tot i tindre cognom rus, és de Marbella, és andalús, sí. Molt andalús, i molt talibà, és molt bonic, la veritat que sí. I ara tindrà en quarta ronda enfront a Francis Tiafoe, l'americà.
1: Nord-americà.
0: Ara mateix és juntament amb Ben Shelton, el millor jugador americà, i és molt complicat jugar contra ell.
1: Bueno, pues estarem pendents també de Davidovich i d'este tenista espanyol en l'Over de Xangai. Les 11:32, fem una pausa. Al tornar, temps de debat i de tertúlia.
8: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.
9: A Punt Radio Televisió Valenciana i Caixa Ontinyent amb el dia gran de les valencianes i els valencians. Bon 9 d'octubre.
10: ¿Qué pasa?
11: Nada, un aviso para revisar mi medicación.
10: ¡Qué tranquilidad!
11: Pues sí, damos un paseo.
9: Si tienes un tratamiento crónico, recibirás un aviso para revisarlo o cuando haya sido actualizado. Activa las notificaciones de la app GVA Más Salud. Sigue con tu vida. Nosotros te avisamos. Generalitat Valenciana.
12: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
13: ¿Recuerdas tu primer Corsa? ¿O el Corsa de tu amigo Pepe con el que salías el finde? Hoy, el Opel Corsa sigue más vivo que nunca, con toda la ingeniería alemana de Opel. Y este mes, con una oferta a la que solo podrás decir yes. Opel Corsa, un icono que sigue conquistando generaciones. Más en opel.es.
14: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
8: Estàs escoltant 90 minuts, la tertúlia.

0: La informació esportiva en 90 minuts.
1: A Punt Ràdio. A Sagunt, 102.2 i 94.5.

0: Molt bona nit. Benvingudes i benvinguts a l'Hora de la Cultura. Fa només mitja hora que hem deixat darrere este 9 d'octubre de 2026 i després d'un dia de senyeres, bandes de música, de pólvora, de mocadorà, de discursos institucionals i possiblement d'algun debat històric improvisat entre el cafè i les postres, arriba aquest moment de baixar un poquet el volum. Perquè la festa ja ha acabat, els carrers ja estan recuperant a poc a poc la calma i nosaltres aprofitem esta nit per a mirar esta celebració des d'un altre lloc. L'anem a mirar i analitzar amb curiositat, amb una certa distància, i això sí, sense donar res per sabut. Ja sabeu, quasi en l'Hora de la Cultura ens agrada qüestionar absolutament tot. Perquè cada any recordem l'entrada de Jaume I a València, però què sabem realment d'aquella ciutat? Com era la Valencilla de 1238? Qui vivia dins de les seues muralles? Com treballava aquella gent? Què parlava? Què menjava? Què temia? Què esperaven del futur? I què va passar l'endemà de la conquesta? Quan es van acabar les cròniques solemnes? Quan va començar una convivència, podríem dir, més complicada? Potser mirem l'edat mitjana com si fora un món remot, però allí trobem l'origen de moltes coses que encara discutim avui. Estem parlant del territori, de la llengua, de les institucions, del poder i, evidentment, de la identitat. I és que enmig de tot això apareix Jaume I, rei, conqueridor, legislador, protagonista del seu propi llibre i probablement un dels personatges que més llegendes ha acumulat sense necessitat de tindre xarxes socials. Durant segles l'hem convertit en estàtua, en avinguda, en plaça, en premi i en pare fundador. Però darrere del bronze hi ha una persona del segle XIII, amb les seues ambicions, les seues contradiccions i també les seues decisions. Algunes van donar origen a una nova realitat política. Altres van significar guerra, expulsions i pèrdua per als que habitaven estres terres. Podem commemorar-lo sense idealitzar-lo? Podem reconèixer la seva importància i al mateix temps mirar-ne les ombres? També ens preguntarem què queda d'aquella València en la ciutat actual. Hem canviat les muralles per rondes, les portes medievals per estacions de metro i els pregons per notificacions al mòbil. Però continuem debatent sobre qui som, d'on venim i què volem preservar. I entre tot allò que hem decidit conservar, hi ha també la Reial Senyera, que avui ha tornat a recórrer els carrers. Símbol que relacionem amb la solemnitat de la festa, però que també és una peça material, una peça fràgil i exposada també, com tot, al pas del temps. Perquè fins i tot els símbols més resistents necessiten, de tant en tant, que algú revise les costures. Esta nit ens ajudaran a fer-nos notes, a fer-nos totes aquestes preguntes, Antoni Furió, catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València, i Javier Martí Oltra, cap de secció de Museus i Monuments de l'Ajuntament de València. Amb ells parlarem de la història i de la memòria, de Jaume I i de la societat medieval, de la Reial Senyera, i també de la manera com protegim els símbols que ens han arribat del passat. Però sobretot parlarem de nosaltres, perquè acostar-se a la història no és només mirar què feien els que van viure abans. És també descobrir per què som com som i decidir què volem fer amb tot allò que hem heredat. Així que, ara sí, comença aquesta edició especial de l'Hora de la Cultura, un programa per a continuar pensant en eixe 9 d'octubre, quan el 9 d'octubre ja s'ha acabat. Això sí, és cap de setmana, així que no ens apenem tant. Amb història, patrimoni, unes quantes preguntes i molta música en valencià. Esperem que hàgiu tingut un molt bon dia. Nosaltres ara ens toca encetar la nit.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

0: I és que avui 9 d'octubre també tenim ací a l'estudi, no estaré a soles. Tinc a la nostra companya Lorena Alegre. Lorena, molt bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: Molt bé, espero que hagis tingut un bon 9 d'octubre.
1: Molt bon dia i molt especial.
0: I quina manera més bonica de tancar-lo, que a més de programa especial, que anem a analitzar un poquet tota aquesta història darrere. I és que avui 9 d'octubre recordem aquesta entrada de Jaume I a la ciutat de València l'any 1238. Aquella jornada culminava la rendició de la Valencilla Islàmica Llobria, així una transformació política, social i cultural de gran profunditat. La conquesta no va significar únicament un canvi de monarca. Va donar pas a la creació del Regne de València amb un territori, unes lleis i unes institucions pròpies dins de la Corona d'Aragó. 8 segles després, aquella data continua ocupant un lloc central en la memòria i l'identitat col·lectiva dels valencians. La commemoració, a més, adquireix enguany un significat especial perquè el 2026 es complixen 750 anys de la mort de Jaume I. Al voltant del monarca conviuen el personatge documentat pels historiadors, el protagonista del llibre dels fets, i l'heroi construït posteriorment per les cròniques, les commemoracions i les llegendes. Podríem dir un rei conqueridor i legislador, però també era un home medieval ple de contradiccions, les decisions del qual provocaren conquestes, desplaçaments de població i una reorganització profunda de la societat valenciana d'aquells moments. Per a separar la història de la llegenda, volem parlar ara amb Antoni Furió i Diego, catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València i especialista en la història econòmica i social de l'Edat Mitjana. Ell és autor del rei conqueridor Jaume I, entre la història i la llegenda, una obra en què proposa un retrat més humà del monarca, un retrat allunyat d'aquestes visions tradicionals o excessivament idealitzades de Jaume I. A més, enguany coordina les jornades Jaume I, Història, Memòria i Commemoració, organitzades amb motiu dels 750 anys de la mort del rei. Professor Furió, molt bona nit i, aunque siga posteriori, feliç 9 d'octubre.
2: Igualment, feliç 9 d'octubre.
0: Professor Furió, quan celebrem el 9 d'octubre, quin fet històric estem commemorant exactament? Estem parlant de la conquesta de València, la capitulació de la ciutat o l'entrada solemne de Jaume I?
2: Jo crec que estem celebrant tot. La primera cosa que caldria dir és que, efectivament, com s'ha dit ara en l'entradeta, no és un simple canvi de monarca, precisament perquè no existia cap monarca anterior, cap regne anterior. Jaume I pren la ciutat de València el 1238, la conquesta, en realitat més que una conquesta a foc i a sang, és una rendició de la ciutat, la vespa de Sant Miquel, el 28 de setembre, i el 9 d'octubre és el dia que, l'últim dia que tenien els musulmans per a abandonar la ciutat i quan fa l'entrada del rei en la ciutat. Per tant, commemorem les tres coses. Però el que és important és que, sobretot per als valencians, és un moment fundacional. És el moment en què es crea a partir del qual es crearà la societat valenciana actual, que òbviament no es fa en aquell mateix moment, sinó que la societat actual és el fruit d'un llarg procés històric de segles. Però que vull dir que l'origen dels valencians en tant que poble arranca d'aquell fet. Té la seva acta de naixement, per dir-ho així, la tindria en el fet de la conquesta. Un fet, i això és el que cal no oblidar, que al mateix temps és un acte de violència. Per una banda, per als valencians significa l'inici de la nostra identitat col·lectiva com a poble, però, i això és una veritat, però una veritat no amaga l'altra, i l'altra és que la conquesta va ser un fet violent que comporta la destrucció de la societat andalusina anterior, dels valencians de Valencia, encara que continuaren residint a la ciutat i al Regne de València, pues una comunitat important de població musulmana. En el moment de l'expulsió, en el segle XVII, encara eren un terç del total de la població, però en unes condicions molt, diguem, precàries, minoritzades respecte de la societat cristiana. Commemorem, evidentment, l'entrada de Jaume I, però no hem de perdre de vista en la commemoració el que significa la conquesta també per als vençuts.
1: En 2026 també es commemoren els 600 anys de la mort de Jaume I. Què ens ofereix aquest aniversari per a revisar la seva figura amb una mirada més crítica i més completa?
2: Precisament això mateix que estic dient. Els personatges històrics, estan sotmesos a la llei del pèndol, no?, que passen d'un costat a un altre en la valoració, i en el cas de Jaume I hem de dir que la memòria dels valencians, la memòria col·lectiva, Jaume I ha sigut durant molt de temps un rei, un rei de bona memòria per als valencians. Ja durant les Germanies, durant la Segona Germania en el segle XVII, els llauradors que s'alçaren contra els senyors evocaven el regnat de Jaume I com una època de llibertats, després els revolucionaris liberals del segle XIX exactament igual, els valencianistes de finals del segle XIX, encara era la Renaixença, o ja els valencianistes polítics del segle XX, també el reivindicaven, precisament per aquest caràcter de mite fundacional, de pare de la pàtria, durant la República. És interessantíssim, perquè el nom de Jaume I va ser el de l'únic monarca que durant la Guerra Civil continua sent el nom d'un cuirassat de l'armada republicana, el Jaume I. I en 1938 queien els 700 anys de la conquesta de València. Clar. I es van celebrar en plena guerra i van voler presentar a un Jaume I tan progressista, tan, tan liberal, tan democràtic, que semblava un rei republicà. Oxímoron, si això pot ser. Això no agrada en absolut als que guanyaren la guerra, que tornaren a celebrar la conquesta des d'una altra perspectiva. Jaume I era sobretot un rei cristià. Els moros es podien equiparar als rojos, que havien estat vençuts, els cristians als nacionals, els franquistes, la guerra civil a la croada de Jaume I, i el mateix Jaume I, Franco, no? El general Franco era Jaume I, no? Sí. Durant tot el franquisme, ha conviscut una imatge de Jaume I, per les autoritats, no?, que tractaven de mantenir, d'una banda, el mite del rei fundador i al mateix temps cristià, el valencianisme polític el reivindicava com a origen, no?, dels valencians, i ara, això és més recentment, i està passant a tot arreu, no únicament a la figura de Jaume I, el pèndol ens porta a veure les conseqüències de la conquesta, el destí dels vençuts, i que, hi ha gent, no en l'acadèmia, però que hi ha gent que comença a parlar de Jaume I l'exterminador, no? Jaume I el destructor de societats, no? Vull dir, això és va lligat, no és que digui que sigui inevitable, va lligat a qualsevol personatge històric, no? Pensem en Napoleó, pensem en qui siga, no? que les simpaties o les rancúnies aniran d'un costat a l'altre. La qüestió és tenir en compte que Jaume I no és un genocida, d'altres coses, perquè el terme és un terme del segle XX que no s'aplica, ni pensava en una en el que vol dir genocida, que és l'extermini voluntari, no?, d'una població, no? Ell no pensava, sí que pensava en dominar els musulmans i no en expulsar-los, perquè si no qui anava a treballar la terra, no? Aleshores, hem d'entendre Jaume I com una persona del segle XIII, i no sols com una persona, sinó com a un monarca. Entendre'l en els valors de l'època. Evidentment, la tasca de l'historiador és explicar-lo, no emetre judicis de valor. No. Això ho podem fer de broma, com per exemple, i acabe per no allargar-me, però Jaume I, en el segle XVII, la monarquia espanyola va voler fer dos sants. Un de la corona catalano-aragonesa, que era Jaume I, i l'altre de la corona castellana, que era Ferran III. Ferran III acaba sent sant, Sant Fernando. Però Jaume I el van tombar a la primera, d'alguna manera, jo crec que amb raó, perquè encara que se'n mereixia, perquè, per allò de que havia conquistat València, bueno, primer Mallorca, València i fins i tot Múrcia, va voler organitzar una croada a Terra Santa, va estar al costat, bueno, tenia molts mèrits, però per un costat era un monarca, diguem, que li agradaven les dones, o sigui, que no sols es casà tres vegades, sinó que tenia moltes altres amistançades, concubines, en fi, tingué 17 fills, entre legals i il·legals, però el pitjor de tot, l'atac més gran, és que li va tallar la llengua a un bisbe. Clar, com van a fer sant a un rei i dic així prou. Li va tallar la llengua, jo crec que amb raó. Perquè no sols els bisbes, els capellans tenen l'obligació del secret de confessió. I segons Jaume I, el seu confessor, el bisbe en qüestió, anava pregonant per ell tots els pecats de Jaume I. Monarca s'indignà, li manà que li tallaran la llengua o li va tallar ell mateix. Vaja, és una nota d'humor simplement per a dir que, a veure, no ens posem seriosos a l'hora de jutjar a un monarca medieval, a un monarca del segle XIII, amb els valors del segle XXI. No vulguem fer-lo ni un liberal, ni un demòcrata, ni un republicà, però tampoc un genocida, un exterminador, etc.
0: Clar, és el que justament estàvem comentant, no? I se pèndol i s'ha... En quina manera la commemoració, no, d'una figura com Jaume I es pot acabar convertint en propaganda, no? És un poc ese perill que tenen ese pèndol que no para de menejar-se i que la mateixa figura pot canviar al llarg dels anys d'un costat a un altre. Però nosaltres volem ara, aprofitant que estem parlant en vostè, volíem entrar en esa València, esa Valencilla, realment, esa Valencilla prèvia a l'entrada de Jaume I. Com era, abans d'aquesta arribada de les tropes cristianes, com era Valencilla?
2: A veure, començant per la població, tenim les muralles, encara avui es conserven en gran mesura, diguem, el traçat, panys de muralla, n'hi ha llocs, bueno, pues, el Col·legi Major Rector Peset té la sala de la muralla que passa per allí, i n'hi ha molts llocs del centre de València on es conserven no sols el traçat, sinó alguna torre la muralla. Per tant, sabem el perímetre que tenia. I més o menys, a partir de l'extensió, en fi, menys mesura, documentació, però els experts han calculat en aproximadament unes 15.000 persones les que vivien habitualment dins de les muralles de València. El que passa és que en el moment de la conquesta una gran part de la població de l'Horta havia buscat refugi en l'interior de les muralles i es parla d'uns 60.000 habitants. Però clar, 60.000 habitants en un moment crític on la població que vivia dispersa i desprotegida en les alqueries de l'Horta es refugia des de la ciutat. Si parlem de temps normals, no? Del moment de les operacions militars, estem parlant d'una ciutat de 15.000 habitants, que són bastants. La ciutat de València, igual com altres ciutats, diguem, avui valencianes, Dénia, per exemple, eren centres importants, sobretot per la revolució que suposaren les taifes. A veure, ahir la historiografia té molt a dir i la manera en què s'ensenya la història en les escoles també. I sempre en els manuals d'història, en les escoles, diguem que se celebra la centralització. Quan parlem de l'Andalus, l'important és el califà de Còrdoba, és Còrdoba.
1: Si volíem preguntar-li això, quin lloc ocupava dins del món andalusí, no? I xa València d'aquell moment.
2: Exactament.
1: I després després li consultarem aquestes activitats, no, que, econòmiques que es desenvolupaven dins de les muralles i a l'Horta, com era la organització de la població, però endavant, si vol, amb aquest lloc que ocupava.
2: Jo vull dir que el califà de Còrdoba es presenta com, diguem, el moment de màxim esplendor de l'Àndalus i que en el segle XI col·lapsa i es desfà en múltiples taifes, no? Quan parlem del segle XIX es ridiculitzen els cantons, no? El cantó de Cartagena, no? Perquè vol dir un federalisme extrem. Totes aquestes apreciacions, diguem, despectives, són productes d'una visió molt centralista, de no sols de la història, sinó de l'organització de l'Estat, no? De com s'ha d'organitzar l'Estat. Si ho mirem des de la perspectiva de la perifèria, la nostra, el col·lapse de Còrdoba, del califat, tingué com a principal conseqüència que els recursos locals, autòctons, que abans se n'anaven a Còrdoba en forma d'impostos, ara es queden així, s'inverteixen així. I aleshores, per un costat, hi ha inversions econòmiques productives importants, d'una banda la muralla i d'altra banda la millora del sistema de recs, i també culturals, perquè les corts, cada una d'aquestes corts que hem dit, la de Dènia o la de València i altres en cada taifa, són nuclis on s'apleguen els savis, els intel·lectuals, els escriptors, artistes, i aleshores, clar, són uns centres d'un gran dinamisme. Si comparem la València del segle XI o del segle XII amb la València del segle IX, per exemple, que en aquells moments es deia Madinat al-Turà, la ciutat de terra, una desolació, no? Entonces, clar, hem de dir que per a nosaltres sí que... per a nosaltres, no, jo no vull identificar-me, però com a valencià, no? Però sí que, evidentment... les taifes, el període que comença a partir del segle XI, de l'any 1000, diguem, a partir de l'any 1000, bueno, és un moment realment d'esplendor per a la societat andalusina valenciana, que no van a ser només els cristians els que l'interrompiran, sinó les dues invasions nord-africanes, no? La dels almoràvits i la dels almohades, no? Però, en definitiva, ja que m'ho pregunta també, que és la meva especialitat, no? La qüestió econòmica, social...
1: Sí, un poquet conèixer com era aquesta societat d'aquell moment, no? Per lo que diu, que estava molt avançada, molt organitzada...
2: Molt avançada des del punt de vista econòmic, en el sentit de cultius que anaven més enllà dels que es cultivaven en l'Europa occidental, en l'Europa feudal, que era sobretot el blat, la vinya i l'olivera. Tenim cultius hortofrutícoles, hortalisses, tenim el sucre, tenim l'arròs, tenim cítrics, vull dir, una gran diversitat agronòmica. L'aportació arabo-musulmana, diguem, a l'agricultura valenciana és fonamental, però després està també l'artesania dins de la ciutat, no? Molts oficis. Una ciutat és sobretot això, un centre de producció artesanal i de negocis, i València era una ciutat important en aquest sentit.
0: No. Volíem saber també, professor Furió, les motivacions, ja que estàvem entrant un poc i l'anàlisi del plànol social, econòmic també, quines motivacions van portar a Jaume I a iniciar aquesta conquesta a Terres Valencianes? Estàvem parlant d'expansió territorial, d'interessos econòmics, de pressió de la noblesa, o era una motivació religiosa?
2: Bueno, jo diria que tot va junt, no?
0: Sí.
2: Una que és fonamental és la Corona d'Aragó, que acabava de crear-se uns 50 o menys de 100 anys abans, amb Ramon Berenguer IV i Peronella d'Aragó, era un estat a cavall dels Pirineus. Aragó, els comtats catalans, però també Occitània. I, bueno, el rei de França estava en expansió. El rei de França volia arribar a la... volia arribar a la Mediterrània. I utilitzaren l'excusa que els occitans eren càtars i organitzaren una croada. A la croada dita contra els albigesos anà el pare de Jaume I, Pere el Catòlic, que havia participat en una gran batalla anterior contra els musulmans en les Navas de Tolosa, que suposa la fi, podríem dir, dels almohades, de l'imperi almohade. Bueno, doncs l'any següent, en 1213, en la batalla de Muret, no sols perdé, sinó que perdé la vida davant dels coratges francesos, de Simó de Montfort. Llavors, el que podria haver sigut un estat des del Roine fins a l'Ebre, ja l'expansió territorial de Aragó i Catalunya s'ensolcà decididament cap al sud. Cap al sud i cap a la Mediterrània. Per tant, geoestratègicament hi ha la voluntat d'ensolcar l'expansió dins la península ibèrica o oblidar-se ja del territori al nord dels Pirineus. En segon lloc, el fet de que fins a aquells moments les taifes, que eren molt, molt brillants culturalment, molt riques econòmicament, però molt dèbils militarment. No tenien grans exèrcits. Depenien de mercenaris, entre ells mercenaris cristians, com en el seu moment va ser el Cid Campeador, no? Doncs pagaven pàries per a que els cristians no saquejaren els seus territoris. Arriba un moment en què s'ajunta tot com una tormenta perfecta. La voluntat de proseguir l'expansió cap al sud, el fet de que les pàries ja no són suficients, ja no volen simplement diners, sinó que volen terres. Hi ha una etapa intermèdia que són les cavalcades, ràtzies, incursions, en què el mateix Jaume I, per exemple, fa una incursió per l'Horta, per la Ribera, arriba fins a Cullera i s'endú captius, s'endú homes, dones, xiquets per a demanar rescat o, si no, vendre'ls com a esclaus. Per tant, encara són operacions de pillatge, diríem així. I ja l'última operació és la de conquesta de terres. Conquesta de terres, però les terres no serveixen de res si no tenen qui les treballa. Sí, en principi, la idea és portar colons, portar pobladors nous que substituïsquen els musulmans, pobladors que han de vindre fonamentalment d'Aragó i de Catalunya, no? I també d'altres llocs, de Navarra, de França inclús, però no arriben, diguem, en grans quantitats, i a més n'hi ha molta competència, perquè també s'ha conquistat Mallorca i també Múrcia, no? Jaume I es veu també la necessitat de conservar a la població musulmana. Conservar-la per interès, per a que continuaren treballant la terra i pagant rendes. I, naturalment, no hi ha que descartar-lo, el mòbil religiós. El mòbil religiós de dir, bueno, pues recuperem aquestes terres per a la cristiandat, que havien format part, en l'època tardoromana o visigoda havien sigut terres cristianes, no? Aleshores, el mòbil religiós també entra, però no és el més important. I si ens fixem en que el papa que donarà bules de croada per a aquelles persones que vinguen junt amb Jaume I a conquistar València, aquestes bules van dedicades a tots els criminals de tota mena, lladres, assassins, sodomites, en el llenguatge de l'època, no és que siguin avui criminals, però... un perdó generalitzat dels pecats, sí, venien a combatre i en nom de Crist, en nom de la creu, i a recuperar el territori cristià. És evident que la gent no venia només per recuperar el culte cristià, però sí, també, òbviament, en la societat medieval el pes de la religió era important.
1: O sigui que, en definitiva, era tot junt, sí, un poquet, i bueno, ja la presa de la ciutat va ser el resultat d'una gran batalla, o d'un setge que va acabar en una capitulació negociada, no? Com comentava a l'inici, no? Que no, sí, va ser exactament una batalla, sinó que al final de tant de intentar entrar, no? Va aconseguir aquesta capitulació. És, com va ser, exactament?
2: És, sí, sí, i a més és un episodi molt bonic per la intervenció de la reina. A veure, quan Jaume I va néixer en 1208, quan es produeix la conquesta de Mallorca, tenia 21 anys. Quan es produeix la de València, té 30. Sembla que no, però això és 9 anys, l'han fet madurar molt. I el mateix rei, en la seva crònica, conta la gran massacre que suposà la conquesta de Mallorca, on entraren a sang i a foc. Parla de rius de sang, parla de que es van veure obligats a fer piles de cadàvers a les afores de la ciutat per a cremar, perquè no hi hagueren infeccions. I parla de l'avarícia, de la cobdícia, millor dit, dels senyors, dels magnats feudals, dels prínceps de l'església, dels bisbes, en fi, tots per aprofitar-se del botí, ja fora de joies, de diners, com també de persones per a vendre-les. Jaume I no vol que això passi a València. I quan rep un emissari del governant de València, de Sallan, el rei el rep en secret per la nit, a la tenda. L'única persona present és la dona. Pacta, negocia la rendició, la capitulació de la ciutat de València, decidís no dir-ho, que siga tot en secret. I ell mateix conta en la crònica que quan celebra el Consell amb tots els magnats i eclesiàstics, no? Els prelats, els alts, perquè allí un arquebisbe o un bisbe anava amb la seua mesnada, no? Feudal, anaven els seus cavallers, no? Diu, la frase és molt bonica, diu, los mudà la color, no? Es quedaren blancs, perquè es veien com se'ls escapava el botí. I és important per dos. Una, primer, perquè el rei li pregunta a la dona què li sembla, i la reina Violant està d'acord. Tenim ahir un matrimoni, una oronella no fa l'estiu, però tenim un cas i a més en un home que sabem que tingué tantes dones, no? però en Violant l'està tractant no sols com a la seva dona, com a una dona, l'està tractant com a una reina, com una companya, diguem, en la pressa de decisions polítiques, no? I, clar, el rei està contentíssim perquè prendrà ell València. Què vol dir això? Que els nobles, per molts guerres que tinguen, no podran entrar en la ciutat sinó en els seus termes. Que ningú podrà saquejar ni matar a ningú, ni prendre presoners. Els ha donat la paraula, Jaume I, als musulmans, per a que abandonen pacíficament la ciutat. I serà ell, el rei, el que distribuïsca les terres, les cases dels musulmans. És a dir, és veritat, es produeix una despossessió, una expropiació dels musulmans derrotats, vençuts, però no es torna a repetir el cas de Mallorca. El rei assumix, no?, la presa de la ciutat de València, està emocionat, i per això diu que quan va veure que l'endemà d'haver firmat els pactes amb l'enviat de Sallan, va veure que els musulmans havien alçat la seva senyera en l'alt de la torre, que avui diríem que és l'església del temple, on està el govern civil, no?, enfront del pont del Reial, no? Quan el rei, a esta part del Reial, el que avui són vivers, va veure la seva senyera dalt, diu que va plorar, va baixar del cavall, va besar la terra. La veritat és que són unes pàgines de la crònica de Jaume I molt emotives, i que el permeten conèixer més que el rei el personatge humà que hi ha darrere.
0: Antoni Furió i Diego, catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València, especialista. com hem comentat, en Història Econòmica i Social de l'Edat Mitjana. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-nos este retrat, ja no tant de la figura de Jaume I, sinó també d'Isa Balancilla del segle XIII i de tot el que va ocórrer després d'ese dia que estem commemorant, ese 9 d'octubre. Tornarem a parlar, ja buscarem els motius.
1: Ens quedem en ganes de més.
0: Ens quedem en ganes de més. El que no hem aconseguit des del segle XIII és que les hores tinguin 60 minuts, així que se ho deixem anotat per a tornar a parlar i tornar a analitzar una figura molt inquietant i que té molt a veure, i que té molt a dir, que és com és Jaume I. Moltíssimes gràcies, Antoni Furiós.
2: Moltíssimes gràcies, també ha estat un plaer.
0: Bona nit.
2: Bona nit.

0: Cada 9 d'octubre, la Reial Senyera torna a recórrer els carrers de València com un dels grans símbols històrics i institucionals de la ciutat. Una bandera que, abans d'adquirir el seu caràcter cerimonial, encapçalava la milícia urbana en defensa dels furs i els privilegis de València. Amb el pas dels segles, aquella funció militar va deixar lloc a una dimensió representativa que continua plenament viva en la processió cívica. La senyera, que participava actualment en els actes oficials, és un facsímil encarregat l'any 1927 a Eduardo Sánchez Romero i estrenat en les cerimònies de 1928. Quan s'acosta el seu centenari i davant del seu preocupant estat de conservació, l'Ajuntament de València ha adjudicat a Artesania Suai la confecció d'una nova rèplica integral. I és que la previsió que esta nova senyera puga desfilar per primera vegada en la processó cívica del 9 d'octubre de l'any 2027. No es tracta, però, d'una reproducció convencional. És que la nova peça haurà de respectar amb la màxima fidelitat possible tant els materials, els colors i les tècniques de confecció de les senyeres històriques. És a dir, estem parlant de seda amb textura tradicional, tints naturals, passamaneria artesanal i brodats fets a mà. Al mateix temps, incorporarà algunes millores discretes per a facilitar-ne el transport i també per a protegir-la durant els actes públics. I clar, nosaltres volem conèixer més al voltant d'esta nova rèplica que es va fer. Per això volem conèixer com es conjuguen en este projecte la història, l'artesania, la conservació i l'ús institucional. I per això, per contar-nos molt més, ens acompanya avui a l'Estudi de l'Hora de la Cultura Javier Martí Oltra, cap de secció de Museus i Monuments de l'Ajuntament de València. Molt bona vesprada. Moltes gràcies per estar amb nosaltres esta nit del 9 d'octubre.
1: Moltes gràcies.
0: Javier, estàvem així també escoltant la intervenció d'Antoni Furió i ara ens endinsarem un poquet també perquè ens vas a parlar també d'eixa valencilla, d'eixa València musulmana també i el que es va trobar, no? Jaume I en arribar.
1: Estava embadalit escoltant el professor Furió perquè la veritat te ho fa viure.
0: Això és de veres.
1: La veritat, tal com s'explica, et recrea perfectament el moment, et recrea la figura i únicament, com que jo vinc a parlar avui de la senyera, no? Però jo soc arqueòleg de formació i de treball. Jo treballo a l'Ajuntament ara com a cap de museus, però treballar com a arqueòleg de l'Ajuntament i una de les meus tasques era justament el període islàmic i baix medieval. I sí, confirme totalment el que diu Antoni Furió en el sentit de que la ciutat de València, no oblidem que València no és més que la transcripció fonètica de València en àrab. Vull dir que moltes voltes pensem que és una altra ciutat que es diu València, com si fos una cosa estranya. València vol dir València. És a dir, que són tan valencians com els posteriors, no? Però bé, aquesta ciutat del moment de l'arribada de Jaume I és una ciutat densament ocupada. Ho vegem arqueològicament perquè veus com les cases creixen cap a dins, és a dir, quan ja les cases creixen cap a dins, hi ha una densitat de les famílies que pugen cap a dalt. Això és un tema important. Després, la riquesa urbanística, la riquesa de les solucions decoratives del moment no és gens habitual. I la cultura material és exuberant. La cultura material, la que més es conserva és la ceràmica, però tenim fonts que ens parlen de teixits, que ens parlen de cuirs, per exemple. I jo només vull fer-vos una reflexió que normalment la faig sobre este tema. En un context prou més antic, en un context del segle X, una de les troballes que se sol trobar són escàpules de bòbits o de corders amb l'alifat en àrab, en contextos domèstics. Això vol dir que a casa, en aquestes famílies, els xiquets estudiaven àrab. Estudiaven la llengua. Penseu a Europa, en quin context, en el segle X, XI, XII, en un context domèstic, on estudiava, qui estudiava la llengua. És a dir, fixeu-vos, pensem en el nivell de formació cultural d'esta societat que moltes voltes menyspreem.
2: Sí, és, no sabem, no coneixem suficient sobre aquests avantpassats nostres, no? Que també formen part de la nostra cultura i que deixarien en aquest moment, encara que la cristiandat va arribar de la mà de Jaume I, que darien molta estela d'aquesta cultura, no?
1: Efectivament, i els marxats, els que van ser expulsats, deixaren testimoni en les fonts escrites com una gran pèrdua, per suposat. Han passat altres èpoques i ja estem en altre moment, però hem de retre un record a aquestes persones també.
0: Sí, moltes vegades oblidem, no?, d'aquest poder, d'aquesta dimensió tant econòmica, social, com en este cas educativa, cultural, que tenia aquesta ciutat del segle XIII, no?
1: Uh-huh,
0: que no era molt habitual en, si mirem l'entorn, si ens centrem a nivell europeu, en les ciutats d'aquest segle, el que estàvem comentant a nivell social, a nivell acadèmic, no és tan comú veure en altres ciutats, en altres zones europees, i sent nivell.
1: Però, per exemple, ho veus igual a la Múrcia del moment, ho
0: clar.
1: Veus a la Granada Sirí, ho veus en aquestes ciutats punyents del segle XIII musulmanes, en ciutats on, efectivament, la dimensió econòmica, la dimensió de la producció, la dimensió agrícola és molt important, i la dimensió de l'artesania, de la producció, normalment per a les classes urbanes estava a uns nivells, i per a l'exportació estaven a uns nivells molt importants. Però sí, no hem vingut a parlar d'aquest tema.
2: No, però ens agrada perquè es dona la dimensió de lo que estàvem parlant abans, no?
0: Moltes gràcies per afegir també, no?, a ese context, a esa imatge, no?, que ens ha creat Antoni Furió també. Però anem a veure, a entrar dins del tema de la Reial Senyera, perquè clar, ens preguntem per què ha considerat l'Ajuntament que este era el moment adequat per a confeccionar esta nova rèplica.
1: Calia fer-la. La senyera de Eduardo Sánchez Romero, com bé has dit, ja té gairebé un segle, ja havia passat per diferents restauracions a càrrec de l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació, i en diferents ocasions ja ens havien dit cal pensar en fer-ne una nova i deixar descansar aquesta, que ja va ser centenària, ja té un temps. Aleshores vam aprofitar primer un projecte que es va dir Silk Now, que era un projecte d'estudi sobre les sedes, no?, en general, i això ens permetia primer conèixer millor la senyera antiga, que era important, i a partir d'ahí plantejar la possibilitat d'una rèplica nova que vinguera a substituir a la de 1927, presentada el 28, i que a més resolguera, com bé has dit, alguns problemes logístics, com ara el portar-la, perquè no és tan fàcil portar una senyera, una bandera d'aquest tipus, i aleshores pues, ho hem tractat de donar cabuda a tot. En la mida del possible, perquè la senyera antiga pues està feta bàsicament està feta en tissú i setí, és a dir, dos formes de teixir seda, per a fer les barres roges i d'or, i per a fer la banda de l'augment amb el blau coronat, però estan fetes a mà, primer, sobre un teler d'ús manual, no un teler jacquard, que són els posteriors, i de fet els brodats efectivament estan fets a mà, el cosir està fet a mà. Aleshores, primer, calia veure com estava fet esta, estudiar els seus tints, els seus colorants, estudiar la part del tissú, la part que du la làmina metàl·lica, la part lluenta, veure quina classe de metal s'havia emprat, i veure com s'havia fet la de Sánchez Romero. Vam veure que Sánchez Romero va demostrar una gran habilitat fent la senyera, però ja no la va fer amb el mateix tipus de ordit o de teixir la tela. Ell va gastar tafetà, que és una altra forma de seda. Hi ha una diferència clara. El tafetà és lluent per les dues cares. L'home era llest perquè deia, així es veurà perfectament lluent per les dues cares. La original no és així. Té una cara bona i una cara mate. Aleshores, a lo millor això el dia de demà diguen, che, per què l'han feta d'esta manera, no? però estem fent-la d'acord a l'original. Anem a buscar això. Si vols, continuar explicant un poc o...
0: Sí, val.
2: Que també doncs... té poca vedats perquè...
1: Doncs, anem a veure... Evidentment, Sánchez Romero la va fer amb un teler Jacquard. Jo no sé si coneixeu els telers, però són els telers que s'inventaren a la Revolució Industrial, que tenien aquestes menes de targetes d'ordinador plenes.
2: Sí, amb... sí, sí,
1: pues això són els primers ordinadors, realment, sí, i s'inventaren en el segle XVIII. I venien molt, molt bé perquè a partir d'aixes targetes perforades, diguem-ne, el teler anava introduint en el... en l'ordit una sèrie d'elements de la trama, no? L'ordit són els fils que corren paral·lels a l'eix del teler, i la trama és la trama que va passant dreta a esquerra, dreta a esquerra, no? Ens entenem, és un poc difícil d'imaginar, però crec que
2: sí, m'enteneu. S'entén.
1: Vale, pues, aleshores, Sánchez Romero segur que va estar un teler d'este tipus Jacquard. Avui en dia de telers Jacquard ja no n'hi ha, ja no se gasten, són tot telers automàtics amb control numèric i que van a una velocitat enorme. Aleshores, calia buscar una empresa que tinguera la possibilitat de gastar un teler Jacquard. Perquè, pues, aleshores, Sánchez Romero segur que va gastar un teler d'este tipus Jacquard. Avui en dia, de telers Jacquard ja no n'hi ha, ja no se gasten, són tot telers automàtics amb control numèric i que van a una velocitat enorme. Aleshores,

0: Teler Antic, que d'alguna manera han fet que funcione i que puguem fer treballs ara més ràpids de lo que seria realment de manera antiga, però sí que reprodueixen aquesta estructura de treball.
1: Encara així, a fer un espolí costa molt de temps.
0: Moltíssim,
1: perquè
0: moltíssim.
1: Perquè a més es busquen recuperar dissenys i dibuixos que són molt complicats i per això fan falta justament aquestes targetes perforades, aquestes plaques perforades. Realment jo crec que no han aconseguit augmentar la velocitat. Fer un espolí costa les setmanes que costa de fer, i per això un traje de fallera costa el que costa. No?
0: Exacte, sí, sí. No, i venen a agafar les teles d'esta qualitat de totes les parts del món. S'ha internacionalitzat este tipus de tela, perquè no n'hi ha al món. O sigui, al món ara, a totes parts del món ara, ens venen a buscar aquestes teles fetes a mà.
1: De fet, només a Itàlia se conserva un poc aquesta tradició en Europa. En altres països del nord d'Àfrica o això és possible, però en Europa, que pugui tindre un procés controlat, ells probablement continuen en alguns contextos fabricant-la. Entonces, pues, vam estar informant amb assessors i vam mirar fins a on podíem arribar en el sentit de, bueno, anem a veure, podem fer els tints? Bueno, anem a veure... Anem a tractar de fer els tints. No és segur que ho aconseguim fer, perquè avui en dia la tintoreria s'ha perdut per complet. I és al·lucinant perquè, i torna a l'arqueologia, quan tornes al barri de Velluters i s'excava molt, una de les coses que més trobes són bases de tintorer. Bases de tintorer. Està ple. I això s'ha perdut completament.
0: O sigui, sí, l'artesania que estem perdent, que ve d'aquesta època de la que parlàvem, no?
1: Sí, però ja no sé, el traspàs d'època musulmana a època cristiana és peculiar, perquè hi ha coses que passen i coses que no, però al segle XVIII, al segle XIX, hi havia tintoreria d'aquestes sedes, s'ha acabat perdent. Aleshores, avui en dia, tintar la quantitat de seda crua necessària per a fer la senyera no és tan fàcil. Ho estarem estudiant, està en la licitació, està en el plec, i Suai tindrà que veure si ho pot fer o no. Després ve un procés complex de debanat dels fils, de posar en els carrets, de muntar el teler i de posar-se a teixir.
2: Clar, i Javier, ho has comentat al principi, això no va replicar, va incorporar també una asta més lleugera, una ansa regulable i un talí adaptable per a distribuir millor aquest pes, no? Que té. Com es poden introduir aquestes millores, això sí, sense alterar aquesta aparença històrica de la senyera?
1: Bueno, és que clar, els portadors que hi ha ara pues són persones d'altures diferents, clar. Homes, dones, i aleshores... ens vegem cada 9 d'octubre amb la necessitat d'adaptar-lo a les característiques físiques del portador. Sí. De fet, pues, dins d'uns dies tindrem la persona que porta la senyera, pues farem l'assaig que normalment fent, i bueno, pues no n'hi ha que veure com el porta, si la inclina cap a una banda, si la inclina cap a la contrària, però això mos porta a dir, anem a buscar algunes formes per a millorar la forma de portar-lo entre ells. Un element que és indispensable, perquè si no se fa malbé la vaina de la senyera, diguem-ne la part que està forrant el pal. Fer-li un asa que se puga ajustar en altura. Entonces, encaixarà per un trau que tindrà la senyera finalitzada, encaixarà en diferents posicions. El pal serà de fusta, després de donar-li moltes voltes van dir, no es tornen bojos, perquè van valorar si tal tant, si diferents elements, van dir, tal volta no sigui tan ben interpretada, si al final canviem tant. I després algun sistema d'un arnès més còmodo de portar, perquè el que ja era és un arnès tipus bandolera, que en definitiva obliga a terciar la bandera i és un poc més complicat de portar.
2: També s'ha previst, bueno, ho estàvem comentant, no?, aquest sistema per evitar que la corda utilitzada durant la baixada i la pujada del balcó de l'Ajuntament danyi aquesta cimera.
1: Sí.
2: I sobre aquest remat superior ens agradaria aclarir una qüestió. De quina senyera procedirà exactament la peça que reutilitzarà i quin tractament de conservació va rebre.
1: Hem volgut que hi hagi una continuïtat de mare a filla, per així anar a dir.
2: Sí.
1: Aleshores, la cimera, sí, la cimera vindrà de la senyera actual. Mm-hmm. Serà una espècie com d'entregar-li les joies.

0: deixar la filla. Aleshores, vam creure que era un bon detall, no? I que perpetuar l'antiga en la nova, perquè realment la part de plata no està malbé. Normalment la revisem tots els anys i no està malbé. La forma com s'inserta és una forma molt, molt ben pensada, que ja ve per lo que sabem de l'antiga. En realitat la senyera penja de la cimera, i la cimera s'inserta en el pal amb dos tiges que entren cap a baix, i aleshores la senyera té unes vetes que s'enganxen. D'alguna manera està tirant d'ella i no pot caure. Està ben pensat, està ben pensat. I van creure que una volta s'entregui, tècnics del Servei de Patrimoni Històric, ens posarem a muntar-la, i no sé com ho farem, però hem de fer un acte de presentació de les dues, i crec que ahir ens posarem això de l'aport escènica, de dir, a veure si el públic accepta la nova. Ha passat un segle que no en coneixen de nova. Clar. I esta estarà nova,
1: Ha comentat Aixina per damunt que és Artesania Suai qui s'està fent càrrec, no?, de fer esta
0: ha signat el contracte, sí.
1: I imagine que són professionals, no?, que tenen una...
0: Ho han avalat, ells han presentat una solvència en la documentació que han aportat, però a més és que a banda de la que han presentat són una empresa ben coneguda.
1: Està clar, sí, és un nom ben conegut, però clar, havia de tindre unes característiques i una solvència, com vostè diu, prou importants per poder fer este treball amb tots els detalls que vostè ens ha anat comentant.
0: Vam fer un plec de condicions que no era gens fàcil de complir. Ja només entendre'l exigia saber de seda, perquè està tot ple de termes molt concrets que experts ens han aconsellat, no? Aleshores, qui l'ha complit ha sigut una empresa que s'ha llançat, ha tingut, jo diria que l'ànim i la valenciania, Sí, no, perquè és que en molt d'això, a vegades és difícil de parlar d'aquests temes en l'administració, però així hi ha un exercici de dir: jo vull fer-ho. D'alguna manera jo penso que es posa en la pell d'Eduardo Sánchez Romero de fa un segle i dir: jo vull fer la senyera.
1: Vull participar d'això. Ser part de la història, que al final és la història nostra.
0: I en aquest sentit, al final, crec que tractarem d'aconseguir que la major part dels industrials que treballen en això tinguin a veure en este projecte, perquè és un projecte il·lusionant, ciutadà, que ens uneix a tots i que, té com a objectiu crear un nou símbol, el símbol renovat de la ciutat.
2: I molt breument, perquè se'ns acaba el temps, què passarà amb la de 1927?
0: Primer la restaurarem bé. I després consultarem al Institut Valencià de Conservació i Restauració quina és la millor forma de conservar-la. Les banderes penjades no es conserven bé, ja ho dic.
2: Doncs estarem molt pendents d'aquest procés, d'aquesta nova facsímil, d'aquesta nova rèplica, que la veurem, i també, si no ens equivoquem, estarà també registrat tot aquest procediment en vídeo.
0: Així és.
2: Així que estarem molt pendents d'aquest procediment, estarem pendents també de les notícies per a veure tota l'actualitat i veure com es desenvolupa, i amb ganes de veure-la també desfilar, no?, per els carrers de València. Entenc que tant nosaltres com possiblement més ganes vosaltres una vegada fer tot el procés.
0: I tant. Ha sigut complicat.
2: Ja mos ho podem imaginar. Javier Martí, Oltracap, de secció de Museus i Monuments de l'Ajuntament de València, moltes gràcies per estar esta nit del 9 d'octubre amb nosaltres i adentrar-nos, endinsar-nos un poc més en aquest món de la Reial Senyera, en aquest món de la restauració i també de la història de la nostra terra i de la nostra ciutat.
0: Moltes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
2: Gràcies.
3: Ple de gens i de coses com un carrer passen tramvies.
2: I així acaba esta nit del 9 d'octubre. Nosaltres anem a descansar després d'aquest dia festiu. Esperem que hàgiu vist, i hàgiu descobert un poquet més de la història de la figura de Jaume I, de la història de la nostra Reial Senyera, al final de la història del nostre territori. Arriba una nit molt especial, acaba esta nit molt especial, arranca un cap de setmana. Nosaltres, ja ho sabeu, anem a descansar un poquet i tornarem dilluns de 12:30 a 1:30 de la nit Així estarem, en Apunt Ràdio. Mentrestant, toca el cap de setmana, per tant, feu bondat o no, que no fa falta tampoc.

0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Les 7:30 de la vesprada, en este dia tan especial, en este divendres gran per a tota la comunitat valenciana, en este 9 d'octubre, que a més és un dia molt taurí. En este moment en directe està passant a la plaça de Bous de València, està celebrant-se aquesta correguda, important correguda morante de la Puebla, Andrés Rocarrey i Tomàs Rufo. Rocarrey, de moment, ha tallat una orella de pes en el seu primer bou. Tomàs Rufo també ho ha fet, una orella de pes en el tercer, primer del seu lot, i ara és Andrés Rocarrey qui està en este moment començant la feina de muleta del seu segon bou, que és el quint de la vesprada. Un dia, una jornada esta molt especial, perquè a més hem de parlar d'una presència taurina molt important al llarg de tot el dia, perquè este matí en aquests guardons que s'han entregat en commemoració del rei Jaume I, el mestre Luis Francisco Esplà ha sigut gran protagonista, no només perquè ha sigut un desguardonat, sinó també perquè ha pronunciat eixe discurs en nom de tots els premiats, un privilegi per al mestre Alacantí, que s'ha emocionat i que escoltarem també ací. I molta presència en este pont de la hispanitat també tindran en la graella de Apunt Televisió, i després anirem contant. Anem a començar ja, perquè s'amunteguen els compromisos, l'actualitat mana. D'ací a no res estarem en directe en la plaça de Bous de València, connectarem en directe amb la retransmissió dels nostres companys d'Apunt. Benvingut, benvingudes, ací comença Terra de Bous.
2: Terra de Bous, tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres en Apunt Ràdio. Terra de Bous, amb Germà Estela. Apunt Ràdio.
1: Una plaça de Bous, la de València, que s'ha omplit de gom a gom, grans personalitats també al carreró, moltíssima gent, i ara mateix Rocarrey, que està intentant guanyar-li la partida a un bou d'Álvaro Núñez, que està fugint, que no vol pelea, però s'ha trobat davant, bueno, pues un torero que està en un moment extraordinari, especialment en este final de temporada, que Rocarrey jo crec que ha despertat també d'eixe efecte morante i ha dit: jo també sóc un número 1 i ho vaig a demostrar-ho. Per cert, que Andrés Rocarrey ha anunciat també que esta és la correguda que posa fi a la seva temporada espanyola. Comença a partir d'ara tot el seu periple americà. Hem escoltat també, ha parlat als micròfons d'Apunt, Andrés Rocarrey, amb la nostra companya Marta García. I, bueno, pues a la mort del seu primer bou, això és el que ens ha dit.
3: És una tarda llena de responsabilitat, però també de bastante il·lusió. És la última de mi temporada aquí en Espanya i la verdad que he estado ilusionado y espero, bueno, quiero terminarla bien, ¿no? Y sobre todo aquí en Valencia, que el público es tan bueno y tan pasional. Muchas gracias.
4: Pasional sobre todo por ti, tres tardes este año en Valencia, eje de la que ha sido nuestra temporada la valenciana. ¿Especial para ti el público de aquí? Ya la última pregunta.
3: Muy especial.
4: Pues con esa valoración nos quedamos. Muchísimas gracias y suerte.
1: Aixina parava Andrés Rocarrey fa uns minuts en directe, continua en eixa faena a la plaça de Bous de València, moltíssima gent dels tendidos i moltíssima gent també al carreró, moltes cares conegudes, per exemple, està present Samuel Navalón, el seleccionador nacional també ha volgut estar present en la vesprada d'avui, i el mestre Luis Francisco Esplà, que no ha volgut perdre's tampoc aquesta gran correguda d'esta anomenada Fira d'Octubre. No és l'única correguda, no és l'únic festeig, evidentment, però sí que és el més important. Quallant la faena, Andrés Rocarrey, i d'ací a uns minuts anem a connectar en directe, ja ho he dit, amb eixa retransmissió amb els nostres companys, amb Jorge Casals i també amb Manolo Carrión, que estan contant també per a televisió en directe com està quallant el toro a este bou, a este quint bou de la vesprada, Andrés Rocarrey, el peruà. També ha tallat una orella de molt de pes Tomàs Rufo, molt content perquè té una relació molt especial en València, i la vesprada d'avui no ha sigut menys. Encara li queda un bou, però així n'ha parlat de la vesprada Tomàs Rufo.
5: Siempre he dicho que el Mediterráneo es como mi segunda casa. La verdad que caí de pie en mi presentación en esta plaza y bueno, pues como siempre digo, feliz de torear, pero sobre todo de hacerlo aquí.
4: Muchas gracias y suerte.
5: Muchas gracias.
1: Ara sí, anem en directe a esa retransmissió, connectem amb la televisió, amb els nostres companys del que està passant en València.
6: Bueno, como lo ha esperado, qué maravilla. etern ha sigut i ser natural.
7: Bueno, está, se le ve muy fresco también a Roca Rey, pese a ser la última corrida de la temporada española. Pero parece que están fallas, Jorge.
6: Ja connectem els nostres companys del programa Terra de Bous de A Punt Ràdio amb Germà Estela al capdavant. Estem així visquent la faena al cinquè bou de la vesprada, un bou de condició mansa que ja s'ha fet amb ell Roca Rey en una faena la mar d'interessant. Escolten vostès el públic com ovaciona el torero peruà. Dir-los als oients del programa Terra de Bous que fins al moment estem vivint una correguda de bous de lo més interessant. Morante de la Puebla ha deixat una molt bona faena repleta de detalls al primer bou de la vesprada. Li han demanat fortament l'orella, però el president s'ha enrocat i ha dit que no n'és. I després Roca Rey, que també ha deixat una molt bona actuació, molt ferma, de molt de valor i molt interessant al segon bou de la vesprada. I ara també a este cinquè bou de la vesprada, que el que està quallant-lo magníficament sobre el pitó dret i està formant una autèntica botxeria així a la plaça de Bous de València. Escolten vostès al públic.
7: Està formant
6: totalment entregat amb el torero peruà, que té mitja porta gran oberta.
7: Le está formando un taco, le ha formado un lío al toro. La verdad es que le ha dejado la muleta en la cara puesta, tirando por abajo, y el toro no ha tenido más remedio que seguir la muleta, porque no tenía por dónde irse.
6: Están escoltant vostès al torero valencià Manolo Carrión, que ens acompanya en esta llotja de comentaristes. Recordar que avui la plaça està pràctica, està plena, es va esgotar el paper des de fa 10 dies. Més de 10.000 persones estan presenciant esta correguda de bous històrica. I també recordar als nostres oients del programa Terra de Bous que Tomàs Rufo està també la mar de vela quallat al natural al tercer bou de la vesprada. També un bou de mansa condició que ha tingut faena en esos terrenys molt a prop de taules.
7: Fíjate cómo le baja la mano muchísimo.
6: El públic de València que està vivint de manera molt intensa esta faena de Roca Rey ahí en esos dos ratlles de picar, en esos terrenys de sol. Vegen vostès el públic alçat en peu. Com està emocionat amb Roca Rey, amb el torero peruà, en l'última faena de la seua temporada espanyola.
7: Pues una faena de màxima entrega i pròpia d'una gran figura del toreo, perquè ha sabido entender al toro a la perfección, hasta el punto de conocer, ¿no?, ese fondo que al final ha terminado ofreciendo el toro.
6: Ja ha canviat la xuda per l'estoc de matar Roca Rey. Hi ha silenci d'expectació, però no vol acabar la faena sense abans deixar estes bernadines ajustadíssimes.
7: Madre mía, ¿cómo se lo ha pasado?
6: Les bernadines que formen part del seu repertori sempre per a tancar les faenes i que arisonen la pell, Manolo.
7: Además es que le cambia la trayectoria en el último momento.
6: I no es creguen que està en la distància curta, no? Li dona distància i ventatges al bou d'Álvaro Núñez, que ara fuig. Vegem vostès on estan i sos terrenys pràcticament en el centre del Rogle. Ahí té més dificultat el torero,
7: En los medios, que además le puede arrollar en cualquier momento, porque el toro en esa embestida mansa, pues lo único que quiere es huir.
6: Però i la gent que està entregadíssima amb el torero peruà, que tindrà ja que entrar a matar. Anem a veure si aconseguís i sa orella que li falta per a obrir de nou la porta gran així a la plaça de Bous de València.
7: Pues una faena de premio gordo, Jorge, sin duda. A ver si tiene suerte y lo mata, porque no va a ser fácil el toro para cuadrarlo. Va a tener que aprovechar la más mínima oportunidad. Ahí parece, ahí lo tiene.
6: En la sort contraria, silenci d'expectació a la plaça de Bous de València, respectuós també, ahí la sorpresa.
7: Es el típico toro que como lo pinche se le puede poner complicado, porque no le va, le va a empezar a andar mucho y va a ser dificultoso a la labor de perfilarse.
6: Està molt a prop dels torils, d'aquesta màniga on així té este bou d'Álvaro Núñez. Allí es perfila ara en la sort natural, ja canvia la sort.
7: Hace muy bien en no precipitarse, porque es consciente de que tiene en la mano un gran triunfo. ahí ya le anda mucho en esos terrenos, está más descompuesto el toro. Yo fíjate lo
6: bueno, y entre col y col, Yetuga.
7: Bueno,
6: i en el mateix Osterrenys, on li ha plantejat la faena, allí mateix es disposa per entrar a matar-lo, Carrey, en la sort natural.
7: Oh, bueno, i de nou,
6: estocada fins la bola del torero peruà, entrant a manar, a matar molt espaiet.
7: Que despacio ha entrado a matar, i ara la plaça és una autèntica locura.
6: Està en peu la plaça de Bous de València, aplaudint la bona estocada amb crits de torero, torero a Roca Reis, un autèntic ídol així a València.
7: Està la estocada en lo alto i no va tardar en doblar d'un moment a otro.
6: Ningú confiava en les condicions d'este Bowmans d'Álvaro Núñez. Recordem que havia alçat moltes protestes. Sona un avís, un recao presidencial. És a dir, que porta 10 minuts des de que va agafar la muleta el torero peruà.
7: Sí, a ver si el toro ahí en esa, en esos terrenos de Toriles, como manso que es, acaba echándose, mira.
6: Ahí está. Dir-los als nostres oients també de Punt Ràdio, que ara mateix acaba de doblar el bou als peus de Roca Rey. I anem a veure, perquè ja comencen a flamejar els mocadors a la graderia. I esperem que esta vegada sí, la llotja presidencial atenga esa forta petició del públic valencià i Roca Rey puga tallar de nou una orella i puga eixir a muscles per la porta gran en esta interessantíssima correguda de bous del 9 d'octubre a la plaça de bous de València. Escolten vostès esa petició majoritària.
7: Pues ha cojado una faena muy meritoria, un toro manso, encastado. Prácticamente nadie, salvo él, tenía fe en el toro.
6: Ningú donava un duro.
7: Es verdad que le hemos visto esa condición de que los toros a veces, cuando se quedan solos en último tercio, acaban embistiendo, y él lo ha visto perfecto.
6: Orella, ahí tenen a Luis Maicas, que acaba de donar-li esa orella a Roca Rey, per tant.
1: Pues ahí estaven les paraules en directe del nostre company, dels nostres companys Jorge Casals i el mestre Manolo Carrión, contant-nos des de la plaça de Bous de València el que estava passant. Roca Rey ha tallat eixa segona orella de la seua vesprada, per tant, Roca Rey obrirà i xirà muscles en esta vesprada tan important del 9 d'octubre com a gran triomfador de moment de la vesprada, a expenses de lo que passa en el últim bou, el que tanca ja esta correguda en València, de mans de Tomàs Rufo. Però de moment això és el resultat en temps real, això és el que acaba d'ocórrer, el que acaben d'escoltar també. Andrés Roca Rey ha tallat la segona orella de la vesprada en la correguda que posa punt i final a la seua temporada espanyola, obrint ja i encetant d'eixa temporada americana. Andrés Roca Rey, que continua sent ídol en esta plaça de Bous de València, una plaça molt especial per Andrés Roca Rey. Estan escoltant de fons ese ambient que està vivint en la plaça de Bous de València quan arreplega en este moment Andrés Roca Rey esa orella de mans de l'alguacil de València. Ho fa amb parsimònia, de manera cerimoniosa, de manera tranquil·la i amb la majestat habitual del torero peruano, que ha tornat a dir a València en esta última correguda que ell també és un número 1, al igual que Wes Morante. Pues passeja en orgull esa orella, com estava dient-los. Roca Rey ha fet un final de temporada francament explosiu, espectacular, donant pues a tots els aficionats i les aficionades pues arguments, sobretot arguments per a que ningú se n'oblide de que és un número 1 i de que Roca Rey pues és, té fusta i té fibra per a ser figura del toreig per molts anys. I si Morante de la Puebla havia d'alguna manera també, bueno, pues opacat una miqueta el triomf de Roca Rey, Roca Rey per la seua via de la veritat, del valor, ho ha fet al llarg de la temporada sencera, però especialment com estem contant, especialment en este tram final de la temporada. Bueno, pues això és el que està passant, no és el que ha passat només, és el que està passant ara mateix a la plaça de Bous de València, a expenses de que ja isca ese últim bou de la vesprada. Morante de la Puebla, que ha fet dos bones faenes, però no ha tallat orella. Feia quasi dos anys que Morante de la Puebla no tornava a la plaça de Bous de València i se reencontre, pues ara fi, a la seua temporada, com saben, el proper dilluns 12 en la plaça de Bous de les Ventes, en Madrid. I a partir d'ahí, com ella ha dit, què passarà? Pues, no ho sap ningú. Ander Rocarrey, ja ho hem dit, que ha tallat una orella al primer bou amb petició de la segona, que no va arribar. Luis Maicas, el president, que va estar així en este programa també, pues, només li ha donat una primera orella. La segona orella, que acaba de tallar fa uns minuts, està donant la volta al rogle en este moment, i la veritat és que ha estat molt bé, en un bou molt manso. La veritat, d'Álvaro Núñez, que bueno, jo crec que li ha fet faena perquè ell ha volgut, principalment. I queda a saber què és el que passarà amb Tomàs Rufo, el torero de Pepino, que ha tallat una orella de molt de pes i queda un bou. Esperem que el bou, bueno, pues doni arguments també a Tomàs Rufo per a fer coses grans. Bueno, dèiem que avui és un dia molt especial, que avui és 9 d'octubre, que avui és el dia gran dels valencians i les valencianes, i sa gran celebració, l'orgull, no? L'orgull gran de ser valencià, un sentiment que va més enllà, no només de la història, sinó també dels segles. Per això, també, avui s'han entregat els premis de l'Orde de Jaume I. Molts guardonats, molts protagonistes, també Ceuta ha tingut el seu protagonisme, l'esport, la literatura, les lletres, de la mà del poeta Carlos Marzal, que a més és un gran aficionat als bous, però la presència taurina principalment ha vingut de mans del mestre Luis Francisco Esplà. Per molts motius, Luis Francisco Esplà ja se va anunciar fa uns dies que era un dels guardonats en este any tan especial, en este aniversari. Ja saben que el mestre Alacantí complix 50 anys d'alternativa en este 2026. La va prendre a Saragossa en l'any 1976, de mans de Paco Camino, i amb el Niño de la Capea com a gran testimoni. Bueno, 50 anys després, el poble valencià, el govern valencià, el Consell, li ha otorgat aquesta gran creu de l'ordre de Jaume I, aquesta gran representació dels valors valencians, de la història valenciana, com a valencià il·lustre que ja és. L'anunci de Luis Francisco Esplà com a guardonat se feia aixina, d'esta manera.
8: L'alta distinció de la Generalitat i la gran creu de l'Orde de Jaume I el Conqueridor a Luis Francisco Esplà Mateo. Rep l'alta distinció i la gran creu de l'Orde de Jaume I, Luis Francisco Esplà Mateo.
1: Això passava este mateix matí. El mestre Luis Francisco Esplà era protagonista, però per un motiu doble. No només per ser un dels guardonats, evidentment, per aquest gran premi, sinó també perquè ha tingut l'orgull i també la responsabilitat de ser ell el que ha parlat en nom o representant a la resta dels premiats. Una responsabilitat molt gran que a més el mestre Luis Francisco Esplà ha fet d'aquesta manera. Anem al directe perquè està parlant Morante de la Puebla en directe. Anem a escoltar-ho.
4: La plaça de toros de València. Mis compañeros Manolo Carrión y Jorge Casals estaban recordando también sus tardes aquí y también sus momentos en algún que otro 9 de octubre, como el de hace 20 años. ¿Qué es Valencia?
9: Bueno, Valencia es una plaza tremendamente importante, ¿no? Una plaza de primera, donde los toreros venimos con mucha responsabilidad de, bueno, de contentar a un público pues exigente y cariñoso también.
4: Ahora le queda Zaragoza, también le queda Madrid, de aquí tres días. Importantísima esta temporada y le deseamos toda la suerte del mundo. ¿Habrá más temporadas con Rocarrey? Es que le tenía que hacer la pregunta.
9: Bueno, ojalá, ¿no? Todo, bueno, ya dependerá de no sé de qué, pero lo primero que quiero es acabar esa temporada y bueno, sí es verdad que hay un compromiso muy fuerte como es Madrid y otros también como Zaragoza y bueno, después de eso pues veremos, descansaremos, no sé, la verdad, pero la temporada ha sido bastante fuerte.
4: Ha sido muy fuerte y yo me quedo con el ojalá. Muchas gracias por atendernos y que acabe bien la temporada.
9: Muy bien, muchas gracias.
1: Paraules en directe del mestre de la Puebla del Río, de José Antonio Morante Camacho, quan ja ha eixit l'últim bou de la vesprada al Rogle de València, Naranjero es diu, un bou de 509 quilos, un bou seriós per davant, un bou que, bueno, pues és l'encarregat, serà l'encarregat de tancar esta vesprada de bous, vesprada gran de bous, a la plaça de bous de València. Bueno, que Morante ve la Puebla, que sí, que té presència en Saragossa, evidentment també perquè ell, com saben, ha sigut el promotor d'aquest monument per al doctor Carlos Valcarreres, i evidentment també ha d'estar present no només per a descobrir aquest monument, sinó per a oferir també a l'afició aragonesa el seu toreig. I aquest gran remat el 12 d'octubre també en la correguda de la Hispanitat, que ja s'ha convertit pràcticament en una tradició, el fet que Morante de la Puebla siga protagonista en aquesta correguda, en aquest dia i en aquesta jornada tan especial i tan espanyola. També ha volgut Morante de la Puebla estar present, com diem, en este 9 d'octubre, en este dia tan especial, en el dia de tots i totes les valencianes. Bueno, pues anirem contant el que passa també a la plaça de Bous en este Bou que tanca la correguda, però anem a escoltar el que ha dit el mestre Luis Francisco Esplà, perquè ha parlat sense papers. Ell ho ha dit, venc en representació de la resta dels premiats. És una gran responsabilitat parlar en nom de tots ells, perquè són grans científics, grans poetes, grans esportistes, i en definitiva jo sóc només, com ell ha dit, només un torero. Però Esplà ha parlat i ha emocionat també a l'auditori, que ha estat molt atent a les paraules del gran mestre Alacantí. Així n'ha parlat el mestre Esplà, un torero il·lustrat.
10: Me cabe el honor y la responsabilidad de dirigirme a ustedes en nombre de tanta excelencia. Lo voy a hacer sin ningún papel, porque a veces las palabras escritas mienten la sinceridad. Las únicas que se pueden leer escritas son las de poetas, como mi amigo Carlos Marzal. Esas no mienten nunca. Soy, sin duda, el menos indicado por méritos para dirigirme y representar la voz de los premiados. Pero si yo no poseo esos méritos, sí los posee el toreo. Y por eso estoy aquí. El toreo comparte absolutamente todo lo que hoy se ha desgranado aquí con distintas actividades. Hay un hilo conductor en todo esto. Son distintas las profesiones, son distintas las actividades, pero tenemos algo de lo que participamos absolutamente todo. Sobre el sustrato de una voluntad, con una buena siembra de virtudes, es como todos estos premiados han abonado la excelencia. Sin duda, es lo que se premia hoy. La excelencia. Hay medallas que nos elevan, premios, condecoraciones por el resto, sobre el resto de los mortales, sobre el resto de la sociedad. Que venga Trump y te la ponga en un campeonato del mundo es una de ellas. Los premios científicos que se dan en las grandes urbes. Los premios, en este caso medallas, de nuestras gimnastas rítmicas también os elevan sobre el resto de esto. Pero yo, que vengo de una sociedad de tradiciones, recuerdo cómo las familias cristianas, cuando nacía un niño, le regalaban una medalla. Esa medalla tenía el poder de, según íbamos creciendo, devolvernos constantemente a la infancia, de no hacernos perder las raíces en ningún momento. Yo recuerdo mi medalla con un ángel de la guarda y creo que esta medalla conserva ese espíritu, la que hemos recibido, nos devuelve los pies a la tierra. Esta no es una medalla que nos otorgan desde los cielos, desde las cumbres. Es una medalla que nos regala el pueblo. El pueblo nos acerca de nuevo a él. Pero no crean que estas bondades no tienen también su complicación. Nos obliga a todos los que hemos sido condecorados, señalados, en el futuro a mantener esa actitud de coherencia. Nos obliga a ser faro y guía de la sociedad. Nos obliga, y aquí tenemos el ejemplo de Ceuta, a esa fidelidad a la norma, a las leyes, en ese sincretismo en el cual ha vivido históricamente la ciudad de Ceuta. creo que podemos hallar el mayor de los ejemplos de convivencia. No existe un ejemplo mayor, no existe un invento mejor en la humanidad que el mestizaje. Y si eso es algo real, Ceuta lo demuestra. Por tanto, solo quiero pediros que no defraudéis esa medalla que os han puesto, esa medalla que os acerca al pueblo, esa medalla que os hace ser ejemplo de virtudes y, sobre todo, ejemplo de vida. Muchísimas gracias.
1: Esa medalla, esa distinción, ejemplo de virtudes, ejemplo de vida, y aparte el mestre Esplà de la categoría, la importancia del mestizaje, y té tota la raó, perquè és de veres que la resta dels anys i al fill a la cap, el mestizatge, la barreja entre cultures és el que fa l'eixida, l'eiximent de noves cultures. Per això és important el que ha dit el mestre Esplà, que ha parlat evidentment com a torero, com a premiat, però evidentment també no només s'ha apoyat en la tauromàquia, s'ha apoyat en tot, en les artes, en l'esport, en l'investigació, en les lletres, literatura, en la política també, per a parlar de la responsabilitat de cadascú davant la societat, quan principalment un és un referent mitjançant, per exemple, el premi que avui ha rebut. Així que important motiu també el discurs del mestre Esplà d'este matí. Per cert, que el mestre Esplà està present en aquest carreró de la plaça de bous de València, al igual que més matadors de bous. Hem parlat de Morante de la Puebla, l'hem escoltat en directe, així n'ha parlat als micròfons d'Apunt de la televisió també. Morante de la Puebla estarà present en Zaragoza, però avui, parlant de metges, ha rebut un homenatge també, se li ha descobert la seva imatge, el doctor Máximo García Padrós, en la plaça de bous de Las Ventas, en Madrid. També un altre dels grans referents de la medicina taurina, de la cirurgia taurina, merescudíssima també, fortes, entre d'altres toreros, han estat presents en eixa matí tan especial. I dic fortes perquè, com saben, Fortes, Saúl Jiménez Fortes, ha sigut un dels toreros als que Máximo García Padrós li ha salvat la vida. No només ha salvat a l'home, no només ha salvat el torero, li ha salvat la vida. I aixina, per extensió també, Carlos Valcarreres, com saben, li ha salvat la vida a moltíssimes figures del toreig, Ortega Cano, Juan José Padilla i el banderillero Mariano de la Viña. Aixina que tots reconeguts i tots contents perquè, evidentment, la tauromàquia eleva la seua grandesa també d'eixa manera, no? Honrant als metges, no només als toreros, no només a les figures. De moment, Tomàs Rufo comença la seua feina de muleta, està cuidant molt el bou, un bou que de moment no termina d'entregar-se, està a la plaça sencera, en moments d'expectació, a l'espera d'aquest comportament del bou, que de moment sembla que ha eixit una miqueta adormit, una miqueta parat, sense molta vida, en principi. Anem a confiar no només en la casta, en el fons del bou, anem a confiar també en l'ofici, les ganes, l'ambició i el coneixement dels terrenys i del bou del propi Tomàs Rufo, que demana calma ara mateix i torna a eixa nova sèrie del toreig en redó, citant el bou de llum. Anem a escoltar el que sent València. I el remat en el pas de Picte està a València, desitjant, jo crec, i espentant també perquè Tomàs Rufo puga tallar aquesta segona orella i obrir en companyia d'Ander Rocarrey també esta plaça de bous de València. Ja ha sigut triomfador de falles Tomàs Rufo en dues ocasions i, en este remat, en aquesta correguda, en esta vesprada tan important, jo crec que li ve molt bé, no?, als toreros rematar la temporada d'aquesta manera de cara al 2027. Continuem endavant en la faena, pitó dret ara i des de la distància citant el torero de Pepino de Toledo, Tomàs Rufo, en esta vesprada de bous de València, en este dia gran, en este 9 d'octubre. Ahí està, citant el bou que de moment és de fe, molt està capotejant i és un bou que, no termina d'entregar-se, no? Anem a escoltar-ho. Pues molt intel·ligent Tomàs Rufo en sèries que estan sent curtetes, que no són llargues, no vol apretar massa el bou, evidentment, per a que la faena de muleta tinga recorregut i temps de duració també per a tallar esa necessària orella que necessita Tomàs Rufo. Bueno, pues ara està tancant el bou, anem a tornar de seguida a la plaça de bous de València. Abans, uns consells perquè estem en la ràdio, perquè estem en el Dia Gran de València, de la Comunitat Valenciana, 9 d'octubre.
2: Terra de Bous, Germà Estela.
0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Ràdio Televisió Valenciana i Extra Digital, amb el Dia Gran de les Valencianes i els Valencians. Bon 9 d'octubre.
11: Cada dia, milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
12: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
0: A Punt Ràdio. A Benicarló, 92.0.
13: Hola, soy Marco Polope y quiero saludar a todos los oyentes de Terra de Bous en A Punt Ràdio.
1: Marco Polope, ya saben vostès que es el flamant triomfador d'este últim circuit valencià Bellonegades de la tercera edició, tercer triomfador, que ens ha enviat una salutació molt forta. Escoltarem també a Marco Polope, si no és avui, serà dins de molt poquet, perquè té molt a contar, no?, de la sensació, perquè ja està també dins d'eixa Liga Nacional, de la final de la Liga Nacional de Bellonegades, que celebrarà Sanlúcar de Barrameda, i Xina, que té una nova oportunitat de triomfar. Serà difícil, serà complicat igualar eixe palmarès de l'anterior guanyador, de l'anterior triomfador, que com saben va ser Mario Vilau, el torero català, que va guanyar no només el circuit valencià, sinó que a més va guanyar també eixa final de la Liga Nacional de Bellonegades. I un esforç gran el que està fent Tomàs Rufo, el que ha fet ja Tomàs Rufo en este últim bou de la vesprada, perquè el bou s'ha parat molt, moltíssim, ha anat a menys, ha anat apagant de més a menys, i evidentment li ha costat a Tomàs Rufo, bueno, pues, que la faena no caiguera, i ha fet un esforç també en el tram final, bueno, pues, apropant-se, acurtant les distàncies i fent, bueno, pues, el que s'ha de fer, no? Per lo, com se diu habitualment, per lo civil o per lo penal. El cas és que s'ha de deixar la pell. Ara se perfila en eixa sort contrària, el bo que se li ve de sobte, li ha sorprès i torna de nou a igualar el bou. Molta importància té la vesprada d'avui, està tenint la vesprada d'avui, la que està desenrotllant-se en directe a la plaça de bous de València, al Coso de Montleón. Eixa plaça de bous, per cert, que està plena, de gom a gom, no n'hi ha localitats, però la gran expectació se perfila. Ara sí, Tomàs Rufo